0: hectàrees. Més de 200 municipis de 24 comarques estan aquest dimecres en nivell màxim d'alerta per risc d'incendi. El govern amplia les restriccions a 7 espais naturals. No es podran fer activitats de lleure en zones boscoses ni tampoc fer servir pirotècnia. El govern trasllada als grups la necessitat d'un cop de timó en l'estratègia forestal. Amb una reunió aquest dimarts, l'executiu ha posat al dia els partits de l'estat dels incendis i ha plantejat posar límits als boscos per minimitzar l'impacte dels focs. L'oposició demana a la consellera Sílvia Paneque que comparegui al Parlament. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. El govern reconeix que fa un mes ja van rebre queixes de les religioses mercedàries per les esquerdes que van aparèixer al convent, coincidint amb el pas de la tuneladora. Marine Le Pen anuncia que serà candidata a les eleccions presidencials de França de l'any que ve. La líder de l'extrema dreta ho ha dit en una entrevista a la televisió francesa, hores després que la justícia li ha rebaixat les penes de la seva condemna per malversació de fons públics europeus. Le Pen assegura que podrà fer campanya sense haver de portar un braçalet electrònic. Plataforma per la Llengua qualifica de fracàs l'intent d'incrementar la presència del català a les plataformes audiovisuals 4 anys després de l'aprovació de la reforma de la Llei Audiovisual Espanyola. Denuncia que la presència del català a les plataformes continua sent molt baixa.
1: Esports.
2: L'Argentina ha passat als quarts de final del Mundial de Futbol. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78, però on fins i tot s'ha estalviat la pròrroga. Messi ha fet el gol de l'empat a 2 i ha assistit en el primer, a més de fallar un penal amb 0-1. L'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Gilinchi Harman, internacional neerlandès, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès. La quarta etapa del Tour de França ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslové ha cedit al mallot groc al noruec Thorsten Train, que era el millor de la general d'entre els fugats, amb victòria de Mats Pedersen a l'arribada a Foix.
0: I aquest dimecres encara pujaran més les temperatures. Serà el punt àlgid d'aquesta setmana de la segona onada de calor. Tindrem un altre dia assolellat i repetirem ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i als Ports. Les màximes més altes estaran entre els 42 i els 44 graus i hi haurà més màximes rondant els 40.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: L'incendi de Sentmenat ja està en vies d'estabilització després d'una tarda molt complicada. Fins ara ha cremat 159 hectàrees, principalment de massa forestal. Tot i això, els bombers no preveuen donar-lo per estabilitzat fins aquest dimecres. Protecció Civil aixeca el confinament a la majoria de les urbanitzacions i nuclis disseminats i manté l'ordre de la zona del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavier Cussó i Maria Costa.
3: L'objectiu de millora de les perspectives de l'incendi s'han complert després d'una jornada molt dura amb represes constants atiades per la marinada i les altes temperatures. Com que la situació ha millorat, Protecció Civil ha aixecat el confinament de Can Gurri i Can Vinyals, el balcó de Sant Llorenç i Sant Feliu del Racó i també el nord de Castellà del Vallès. En canvi, es manté el confinament als nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on hi viuen unes 300 persones. La prudència fa dir als bombers que no podran estabilitzar el foc fins com a mínim aquest dimecres al migdia, ho explica el cap de bombers David Borrell.
4: L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
3: Els propietaris forestals de zones com la del Farell denuncien que, malgrat la intenció de netejar el bosc, l'administració posa traves. Maite Fuertes n'és propietària.
5: Perquè si tu demanes per una extensió i et diuen no, això no, ara aquest any comença per aquest trosset i vés fent mica en mica, doncs amb les condicions climàtiques que hi ha actualment això s'ha de posar a fil a l'agulla. Mira, és un país que jo penso que és molt remeier. És a dir, que han de passar les coses perquè després es posin mesures. Altres països són més de prevenció i això és el que potser hauríem d'aprendre, no?, una mica.
3: L'incendi ha cremat fins ara pràcticament 160 hectàrees i ha deixat 8 bombers ferits lleus, la majoria per cops de calor.
0: A l'Anoia, l'evolució de l'incendi és bona i aquest dimarts els bombers ja l'han pogut estabilitzar. Tots els veïns de les zones afectades han pogut tornar a casa i s'ha pogut començar l'avaluació dels danys provocats per unes flames que han calcinat prop de 500 hectàrees i algunes edificacions. S'espera que en les properes hores els bombers ja el puguin donar per controlat. La Pobla de Claramunt, Montse Gené.
6: Diverses cases de la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt s'han cremat i d'altres ho han fet de manera parcial. Allà el foc va sorprendre veïnes com l'Agustina.
7: Hi ha vecinos que s'han quedat sin cases i los demás pues estamos fuera de nuestras casas.
6: També el Xavi, un altre veí, ha vist com el foc va entrar dins de casa seva.
8: La casa la tenim afectada, sobretot el menjador. Com molts veïns, tot el que és la zona del jardí ha quedat totalment carbonitzat.
6: El veiem amb la seva filla, una jove a qui l'atzar va salvar.
8: No estava a casa, quan normalment a les tardes hi és. Ella fa migdiada al menjador habitualment, que és l'espai que ha rebut més. I ahir, doncs, bueno, per coses del destí, començava un curset d'estiu d'anglès i va marxar 20-30 minuts abans que comencés tot.
6: A baix, a la Pobla de Claramunt, els germans Josep i Salvador viuen en dues cases juntes que donen a la paret de la muntanya ara cremada. En aquest cas, els van salvar els bombers des del cel.
9: Les llames estaven a 2 metres de casa i sort que va vindre el primer helicòpter i va deixar anar l'aigua de cop. Encabat en van passar 3 més i va quedar tot apagat, però les soques encara cremen.
6: A 2 quilòmetres, al polígon Els Plans d'Arau va rebre fort l'impacte dels focs i 3 empreses van quedar afectades. Al costat, l'empresa Whitman es va salvar pels pèls. El seu gerent és Salvador Gràcia.
10: He trobat que havia entrat al jardí una mica de foc. Hi havia un dels arbustos que estava fumallant. Han arribat un camió de bombers perquè tenim una boca d'aigua aquí. Llavors ha vingut un bomber i diu, mira, estem molt saturats, només amb una galleta ja ho tens controlat.
6: Encara hi ha fumaroles i com una boira grisa sobre tota la zona.
0: I a Torrefeta i Florejacs, a les Segarres, continua treballant per controlar el foc que s'ha pogut donar per estabilitzat aquest dimarts a la tarda. L'incendi ha cremat un centenar d'hectàrees i ha calcinat una granja amb 800 animals. Lleida, Júlia Albacar.
11: L'incendi ha afectat un total de 113 hectàrees, la majoria de camps de cereal i alguna illa de vegetació. Les flames també han cremat una granja de porcs on han mort uns 800 animals pel fum. Tot i que la investigació de les causes continua oberta, una de les principals hipòtesis seria que hauria començat per uns treballs de manteniment d'una línia elèctrica. El cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha explicat que era un foc amb molt potencial i que s'ha treballat perquè no avancés cap al Solsonès.
4: Era objectiu claríssim tancar el flanc dret i que, diguéssim, era un foc de camps i s'havia d'evitar, com fos, que entrés a massa forestal, no?, afectant tot el Solsonès i tenir-nos, diguéssim, hipotecats durant dies i tenir greus afectacions en quant a superfície.
11: Durant les feines d'extinció també han tingut un paper destacat els pagesos que han treballat amb els tractors i que han evitat la propagació dels dos flancs.
0: Els propietaris forestals de les Gavarres proposen liderar un pla per restaurar les més de 2.000 hectàrees afectades per l'incendi que aquest dimarts al vespre s'ha donat per controlat. I continuen treballant 16 dotacions dels bombers per extingir-lo. Girona, Laia Claret.
12: Seria 4 anys vista amb la idea que es pugui començar la tardor. Les feines que caldrà fer les concreta amb Melcia Soler, president del col·lectiu.
13: Contempla l'extracció de tots els arbres cremats i la comercialització, si és possible, per biomassa. També contempla acabar d'arreglar els camins, que hi hagin basses d'aigua, recuperar tots els camps que estaven perduts. Ara és un bon moment, perquè com que està cremat és un bon moment, es veuen molt clars i recuperar tot això per la biodiversitat i també per la prevenció d'incendis.
12: Aquest dimarts s'han reunit amb responsables del govern i des de la Direcció General de Boscos veurien amb bons ulls aquesta proposta que encara s'ha de concretar en finançament, per exemple. Conclouen que més enllà d'aquesta zona afectada, caldria també estendre el projecte a tots els 20 municipis del massís de les Gavarres, unes 30.000 hectàrees, a cavall entre el Baix Empordà i el Gironès.
0: I més de 200 municipis catalans de 24 comarques estan en risc màxim d'incendi aquest dimecres. Els agents rurals han activat el Pla Alfa en nivell 4, que és el màxim, en un centenar de municipis més que aquest dimarts. També hi ha un parc natural més amb restricció d'accés, que és el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Davant d'aquesta situació, i com que la previsió d'altes temperatures es podria allargar la setmana que ve, El govern ha aprovat noves restriccions, ho explicava a 3Cat Info Sergio Delgado, que és subdirector de programes de Protecció Civil.
14: Aquestes mesures, per exemple, impliquen que no es poden realitzar activitats de joventut, de lleure, amb els menors, que estiguin en el medi natural perquè es poden estar exposats als efectes d'un incendi, però també s'ha prohibit l'ús del material pirotècnic en aquests municipis com una mesura excepcional, extraordinària.
0: El govern també restringeix

0: I, mentrestant, l'executiu de Salvador Illa insisteix que cal limitar l'extensió dels boscos catalans per evitar la proliferació de grans focs. El govern ho ha traslladat aquest dimarts als grups del Parlament, amb qui s'ha reunit al Palau de la Generalitat per posar-los al dia dels incendis recents. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defensat un gir de 180 graus en la gestió forestal.
1: Cal fer un canvi de mentalitat respecte a la gestió del territori per tallar aquesta continuïtat de massa forestal que tenim a Catalunya.
0: En la trobada hi han participat tots els partits menys Vox i Aliança, que han rebutjat ser-hi. Bona part de l'oposició ha demanat a la consellera que comparegui al Parlament, sobretot per l'origen de les flames a les Gavarres. Junts i la CUP consideren que s'ha volgut ocultar que l'home que feia feines amb una radial treballava per una empresa subcontractada pel departament de Paneque. Sentim el juntaire Salvador Vergés i l'anticapitalista Dani Cornellà.
2: No pas per poder assenyalar culpables abans d'hora, sinó simplement per un exercici de transparència.
3: S'ha amagat deliberadament que aquest operari treballava per una empresa subcontractada pel Departament de Territori de la Generalitat.
0: La consellera s'ha obert a aclarir els fets en seu parlamentària.
4: 3CAT Info.
0: Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. Segons aquesta emissora, alguns veïns, com les religioses mercedàries, ja es van queixar fa un mes de l'aparició d'esquerdes coincidint amb el pas de la tuneladora. Ho ha explicat Maria Carlina, que és una de les monges que viuen al convent.
5: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
0: La responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori, Laura Carrasco, reconeix que tenien constància de les denúncies.
6: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies, igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, en anàlisi.
0: La consellera Sílvia Paneque assegura que la situació no té res a veure amb la que es va produir al barri del Carmel ara fa 20 anys.
7: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
0: Els operaris han omplert l'esvoranc amb formigó i aquest dimecres al matí els tècnics reavaluaran la situació.
4: 3CAT Info.
0: Una nena ha mort ofegada aquest dimarts a les piscines de Balaguer. Tot i que s'ha intentat reanimar-la, no se li ha pogut salvar la vida. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol. Lleida, Júlia Albacar.
8: Els fets han passat este dimarts a la tarda mentre la xiqueta de 6 anys s'estava banyant a la piscina municipal que compta amb servei de socorrista. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, quan se l'ha tret de l'aigua se l'ha intentat reanimar, però sense èxit. A la piscina s'hi han desplaçat unitats del sistema d'emergències mèdiques i dels Mossos d'Esquadra.
4: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
9: Continuem amb aquesta segona onada de calor i entre aquest dimecres i dijous doncs, tindrem aquest pic de calor extrema amb temperatures encara més alta. Nit matinada tòrrida a la façana litoral, des del Garraf fins al Maresme, i nit tropical a comarques interiors, ponent o fins i tot en alguns punts del Prepirineu. Per tant, nits de mal dormir en un matí de dimecres de sol i amb una tarda de dimecres amb algun ruixat o tronada que repetirien si fa no fa les mateixes comarques que dimarts. Pirineu, Prepirineu i també cap a la zona dels ports, fins i tot amb alguna tempesta. I farà més calor. La calor s'intensifica tota Catalunya sota avís de calor, entre molt alt, alt o moderat, amb aquests valors que, com dèiem, arribarien a aquests 43 o 44 graus altre cop cap a la Vall de l'Ebre, també cap a Ponent, valors entre els 42 o 43 graus, però també tindrem valors de 40 graus cap a les comarques gironines. Molta precaució, perquè aquest augment de la temperatura també significa que augmenta el perill d'incendi. Dijous mantindríem aquestes temperatures altes, aquesta calor intensa, i aquesta onada de calor que s'allargarà ben bé fins la setmana vinent, tot i que entre divendres i dissabte tindríem un petit descens transitori.
0: Marine Le Pen anuncia que es presentarà a les eleccions presidencials franceses del 2027. La líder d'extrema dreta acaba amb mesos d'especulacions, una vegada la justícia li ha rebaixat

0: rebaixat les penes de presó i inhabilitació de la seva condemna per malversació de fons públics europeus. Le Pen assegura que no haurà de fer campanya amb un braçalet electrònic. París, Isabel Galí.
1: Marine Le Pen no ha tirat la tovallola. L'escenari que li ha donat la sentència d'aquest dimarts al migdia li permet presentar-se perquè la inhabilitació ja ha estat purgada, però és el fet que la pena inclogui un any sota supervisió electrònica en forma de braçalet el que molesta la líder del reagrupament nacional, que no vol fer campanya sota control judicial. Per això ha dit que recorrerà la sentència al Tribunal de Cassació. Marine Le Pen aquest dimarts a l'informatiu de TF1.
2: Com sabeu, ja vaig dir que no faria campanya sota arrest domiciliari amb el braçalet electrònic. Però, com que tinc l'opció de recórrer al Tribunal de Cassació, cosa que fins ara no era possible, i el recurs suspèn els efectes de la sentència, faré campanya sense el braçalet electrònic.
1: Començarà a fer campanya de seguida, però conscient que el Tribunal de Cassació pot ratificar la sentència condemnatòria i reactivar les penes, la farà juntament amb el seu escuder o candidat a la banqueta, l'eurodiputat Jordan Bardella.
2: Aquesta nit sóc candidat a les eleccions presidencials. Jordan Bardella i jo vam iniciar aquesta campanya presidencial. Sabeu que hem ofert al poble francès un binomi complementari, equilibrat, coherent i sòlid.
1: El Tribunal de Cassació ha avançat ja que, com a molt tard, al gener haurà pres una decisió. Què farà aleshores? Marine Le Pen es retirarà en favor de Bardella o acabarà de fer campanya amb braçalet? Potser tot dependrà de les enquestes.
0: I Nigel Farage, el líder de la formació britànica d'extrema dreta Reform UK, deixa l'escó de diputat per forçar unes eleccions a la seva circumscripció. Uns comicis que vol convertir en un referèndum sobre la seva persona enmig d'acusacions de corrupció per acceptar regals milionaris. Farage nega qualsevol actuació irregular. Londres, Quim Olivares.
3: La millor defensa és un bon atac. Farage renuncia a l'escó que va guanyar les eleccions del 2024 per forçar uns comicis parcials i revalidar el seu suport.
4: I have done nothing wrong.
5: No he fet res malament. No he infringit la llei de cap manera. No he fet un mal ús dels diners públics.
3: El líder de l'extrema dreta britànica està pendent d'una investigació parlamentària per si va rebre donacions milionàries sense declarar durant l'any previ a les eleccions del 24. Aquest dimarts ha reconegut que va rebre regals per pagar-se la protecció personal després de patir atacs físics i verbals i ha demanat que siguin els habitants de la seva circumscripció del sud-est d'Anglaterra els que el jutgin.
5: He decidit que la gent de Clacton ha de ser el jutge de les meves accions. Aquestes seran unes eleccions parcials del poble contra l'establishment. És una oportunitat per aixecar el dit a tot l'establishment i dir-los francament on se n'han d'anar.
4: Tell them where.
3: El primer ministre sortint, Keir Starmer, ho troba una maniobra desesperada i la líder dels conservadors, Kemi Badenoch, una pèrdua de diners públics.
0: L'Audiència de Barcelona deixa un pas de judici tres Mossos acusats d'ajudar a fugir l'expresident Carles Puigdemont el dia de la investidura de Salvador Illa, el 8 d'agost del 2024. Apunta que hi ha indicis que proven que van col·laborar en la fugida després de la intervenció que l'expresident va fer per sorpresa a l'Arc de Triomf a Barcelona. Destaca també que els vídeos recollits per la Divisió d'Afers Interns dels Mossos se'ls veu molt a prop de l'expresident i assenyala que la seva presència no era casual. Aclareix que el fet que els tres investigats estiguessin de permís aquell dia no justifica que no detinguessin l'expresident i en aquest sentit assenyala que podrien haver omès intencionadament el deure de perseguir delictes perquè hi havia ordres contra Puigdemont. L'Audiència de Barcelona ha estimat els recursos de la Fiscalia i les acusacions d'Azteoir i de Vox i tomba així l'arxivament de la causa que va dictar la jutgessa d'instrucció. En un tuit, el secretari general de Junts, Jordi Turull, carrega contra la decisió judicial, mostra tot el seu suport als Mossos acusats i apunta que va ser un honor viure aquells dies al costat del president. I el Tribunal Constitucional suspèn la derogació de la Llei de Memòria Democràtica de les Balears, aprovada pel PP i Vox, mentre resol el recurs del govern espanyol. Segons l'escrit, la derogació elimina l'estat jurídic de les víctimes de greus violacions de drets humans i podria vulnerar, entre d'altres, el principi de seguretat jurídica. L'executiu de Sánchez també apunta que la norma balear pot envair competències estatals i trencar el principi de col·laboració entre l'Estat i les comunitats. Per tant, fins que el Constitucional no dicti sentència, l'anul·lació de la Llei de Memòria Democràtica de les Illes queda sense efecte.
6: 3CAT Info.
0: El cap de l'oposició al govern espanyol, el popular Alberto Núñez Feijóo, proposa que els treballadors cobrin menys quan estan de baixa que quan estan en actiu. amb l'objectiu de reduir l'absentisme laboral. El líder del PP ho ha dit aquest dimarts en una trobada amb empresaris bascos.
7: Esto es un cáncer que no podemos pagar. Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Creo que ese asunto debemos de retomarlo con las comunidades autónomas, con el gobierno central, con la patronal y con los sindicatos. Si llegamos a un acuerdo, fantástico. Y si no llegamos a un acuerdo, pues, ¿qué le vamos a hacer?
0: Des del govern espanyol i el PSOE han carregat contra la proposta de Feijóo. A través de la xarxa X, el president espanyol Pedro Sánchez ha afirmat que titllar de càncer les baixes laborals i proposar que els treballadors malalts cobrin menys, tot i l'oposició dels sindicats, deixa clar de quin costat està el president dels populars. Des del PSOE afegeixen que és una proposta que s'emmarca en el que anomenen el projecte Ultra i que el PP ja no es distingeix de Vox perquè ha decidit ser Vox. Cal tenir present que, en condicions generals, un treballador de baixa no cobra el 100% del sou. Alguns convenis col·lectius, però, inclouen clàusules que obliguen les empreses a complementar la prestació per incapacitat temporal fins al 100% del salari del treballador.
8: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Plataforma per la Llengua denuncia que la reforma de la llei audiovisual espanyola del 2022, negociada amb Esquerra Republicana, ha estat un desastre per al català. Quatre anys després de ser aprovada, l'entitat diu que les mesures per incrementar la presència de la llengua catalana a les plataformes audiovisuals han fracassat. Sentim Ruth Carandell, directora de Plataforma per la Llengua.
9: Les mesures que incorporava per incrementar la presència del català a les plataformes audiovisuals en si mateixes han fracassat i, a més, aquella reforma va acabar descartant qualsevol obligació perquè les plataformes internacionals disposessin d'un percentatge mínim d'obres en català als catàlegs.
0: Plataforma per la Llengua assenyala les dades del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, segons les quals la llengua catalana ha passat de representar menys de l'1% del catàleg a situar-se al voltant del 3%.
6: Esports.
0: Fins a dos quarts amb David Ubach.
10: L'Argentina ha recorregut a l'èpica per mantenir les seves opcions de defensar el títol al Mundial i passar als quarts de final. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 Egipte als vuitens, en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78. Messi ha subratllat la competitivitat dels seus companys.
11: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido, yo lo dije muchas veces. No deja de competir, de intentarlo, se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
10: Els egipcis s'han avançat amb gols d'Ibrahim al minut 15 i de Zico al 58. Entremig, Messi ha fallat un penal al minut 21, que hagués suposat l'empat a 1. I encara amb 0-1, a Zico mateix, el VAR li ha invalidat un altre gol. I així fins al minut 79. Ha estat aleshores quan Romero ha marcat l'1-2, assistència de Messi. Messi mateix ha empatat a 2 al 83 i al temps afegit, l'Argentina fins i tot ha evitat la pròrroga amb el 3-2 definitiu, obra d'Enzo Fernández. Mentrestant, el seleccionador argentí Lionel Scaloni ha admès que s'ha emocionat arran del desenllaç.
12: Siempre me emociono, ¿eh? Lo que pasa es que a veces sale la lágrima, salieron también en el vestuario las lágrimas, ya me dicen la llorona, pero no me importa porque la verdad que vivir esta emoción, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble.
10: Amb el seu gol d'aquest dimarts, Messi suma 8 gols en aquest Mundial i 9 partits seguits veient porteria a la Copa del Món. Mundial a banda, l'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Jirinchi Harman, internacional neerlandès, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace, el president blanquiblau. Harman ha exposat algunes de les seves virtuts.
13: Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens, així que m'agrada jugar amb intensitat. Però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant. Els seguidors poden esperar de mi que sempre vull la pilota.
10: Harman el presentaran aquest dimecres i aquest dimarts ha estat el torn per al primer reforç de l'Espanyol, l'extrem barceloní Àlex Calatrava, que arriba del Castelló, de la segona divisió.
14: Y sabía que era mi oportunidad de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos. Del principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
10: Per cert, que l'Espanyol ha començat oficialment la pretemporada amb la pertinent revisió mèdica prèvia a l'inici dels entrenaments. I una última informació de l'Espanyol, perquè l'exjugador blanquiblau Sergio García s'ha convertit en el tècnic del filial per les dues properes temporades. El Barça, per la seva banda, ha presentat aquest dimarts Barça Play, un espai audiovisual integrat a la web i l'app del club. En aquest espai, els socis i aficionats que ho vulguin podran seguir els partits del Barça Atlètic, del Futbol Base i dels Barça Legends. A més, es podran recuperar partits de temporades anteriores i veure un canal 24 hores amb seguiment de l'actualitat del Club Blaugrana. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: La quarta etapa del Tour de França, la primera en territori francès, ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslové ha cedit el mallot groc al noruec Thorsten Traen, del conjunt 1X, que era el millor de la general d'entre els fugats. En aquest nombrós grup d'escapats, el millor ha estat el danès Mats Pedersen, del Trek, que s'ha imposat a l'esprint després dels 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, amb uns 13 minuts de marge respecte del gran grup. Entre els capdavanters també hi ha rodat Àlex Molinar, neerlandès, amb arrels garrotxines del Caja Rural, que mirava de recuperar el mallot de la muntanya.
15: Hemos intentado otra vez el mallot de la montaña, ¿no? Hemos intentado luchar pues los puntos, al final pues no ha sido posible, pero bueno, hemos vuelto a sumar algunos puntos y bueno, es una motivación poder seguir en la lucha. Sería un sueño, ¿no? Un sueño inesperado, ¿no? Ya lo he podido llevar un día, pues volverlo a poder llevar pues ya sería la hostia.
10: A l'escapada del dia també hi havia el company de Molinar, Joel Nicolau. Aquest dimecres, cinquena etapa, 158 quilòmetres plans entre la Nemesan i Po.
6: 3CAT Info.
10: El torneig de tennis de Wimbledon, Jannik Sinner és semifinalista després de superar en 3 sets l'alemany Jan-Lennard Struff. Al quadre femení, la nord-americana Coco Gauff ha eliminat la seva compatriota Jessica Pegula en 3 parcials i s'enfrontarà a Carolina Muchova a la primera semifinal. La txeca ha derrotat la també nord-americana Naomi Osaka en 2 sets.
6: L'actualitat esportiva a fons.
10: En bàsquet, el Girona ha fet oficial que participarà a la propera edició de la FIBA Europe Cup, que és la quarta competició continental. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona, de la seva banda, renova una temporada més la base catalana Ainhoa López. Pel que fa a la CB de bàsquet, el fins ara segon entrenador del València, Xavi Albert, serà a partir de la temporada que ve el primer tècnic de l'equip taronja i substituirà Pedro Martínez, que ha fitxat pel Madrid. Precisament el Club Blanc ha fet oficial el fitxatge de l'alet pivot Jaime Pradilla, també fins ara al València. El jugador de 25 anys firma per 5 temporades. I encara en bàsquet afegim que l'Eurolliga ha confirmat l'expansió de 20 a 24 equips de cara a la temporada 2027-2028.
6: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. El govern reconeix que fa un mes ja va rebre queixes de les religioses mercedàries per les esquerdes que van aparèixer al convent coincidint amb el pas de la tuneladora. L'incendi de Sentmenat evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. Ja ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Si les condicions es mantenen, els bombers també confien a donar per controlats aquest dimecres l'incendi de la Noia, que ha calcinat prop de 500 hectàrees, i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, que n'ha cremat un centenar i ha calcinat una granja amb 800 animals. A les Gavarres, els bombers ja han donat per controlat el foc de divendres, que ha cremat més de 2.000 hectàrees. A partir d'ara us explicarem que la cimera de l'OTAN de Turquia arrenca marcada pels retrets de Donald Trump als socis europeus per falta de suport en la guerra de l'Iran i per les seves reclamacions novament sobre Groenlàndia. També explicarem que els veïns de les zones rurals més properes a La Guaira, a Veneçuela, denuncien que l'ajuda després del doble terratrèmol encara no els ha arribat, mentre els equips d'emergències comencen a marxar. I que Ramon Solsona i Màrius Serra han guanyat respectivament el Premi Trajectòria i el Premi Difusió que atorga la Setmana del Llibre en Català.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que l'Argentina ha passat als quarts de final del Mundial de Futbol. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78, però on fins i tot s'ha estalviat la pròrroga. Messi ha fet el gol de l'empat a 2 i ha assistit en el primer, a més de fallar un penal amb 0-1.
0: I el temps, aquest dimecres, encara pujaran més les temperatures. Serà el punt àlgid d'aquesta setmana de la segona onada de calor. Tindrem un altre dia assolellat i repetirem ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i als ports. Les màximes més altes estaran entre els 42 i els 44 graus i hi haurà més màximes rondant els 40. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. Segons aquesta emissora, alguns veïns, com les religioses mercedàries, ja es van queixar fa un mes de l'aparició d'esquerdes, coincidint amb el pas de la tuneladora. Ho ha explicat Maria Carlina, una de les monges que viuen al convent.
3: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio. Y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
0: La responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori, Laura Carrasco, reconeix que tenien constància de les denúncies.
4: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies, igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, en anàlisi.
0: La consellera Sílvia Paneque assegura que la situació no té res a veure amb la que es va produir al barri del Carmel ara fa 20 anys.
5: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
0: Els operaris han omplert l'esvoranc amb formigó i aquest dimecres al matí els tècnics reavaluaran la situació. L'incendi de Sentmenat evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. El foc ja ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Mentrestant, Protecció Civil ha aixecat el confinament de la majoria d'urbanitzacions i nuclis disseminats, excepte el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones. David Borrell és cap dels bombers.
6: Ja estem en una situació molt millor. L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
0: Els bombers també confien a poder donar per controlats en les properes hores els altres incendis que es mantenen actius, el de la Noia i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. En canvi, ja han controlat el de les Gavarres, que es va declarar divendres i que ha calcinat més de 2.000 hectàrees. Mentrestant, l'incendi de la Catalunya del Nord evoluciona favorablement, segons els bombers, que encara no el donen per estabilitzat. Ja s'ha aixecat l'ordre d'evacuació de dos pobles petits, tot i que el gruix de desallotjats s'hauran d'esperar per tornar a casa, com a mínim, fins dijous. Corresponsal al Pirineu, Joaquim Albalater.
1: Els bombers són optimistes respecte a l'evolució del foc que des de dissabte ha afectat 4.900 hectàrees. El perímetre no ha crescut des de dilluns a la nit i les tasques d'extinció se centren ara en els punts més crítics situats en zones de difícil accés. Eric Belgio i no és el cap dels bombers.
7: La situació ha millorat. Aviat podrem donar el flanc dret per estabilitzat, però encara ho volem confirmar amb els drons i les càmeres tèrmiques. I hi ha zones que tenim més controlades. L'objectiu d'aquesta nit és intentar estabilitzar els 5 punts més actius que més ens preocupen.
1: Aquest dimarts a la tarda s'ha aixecat el desallotjament de dos pobles petits, Taulís i Tallet. Si tot va bé, al llarg de les properes 24 hores també es podrà tornar a 9 municipis més. Tot i això, el gruix dels 12.000 desallotjats, com ara els de poblacions més grans com Illa o Vinçà, s'hauran d'esperar com a mínim fins dijous. Alguns veïns, però, s'han saltat els controls i ja han tornat a casa seva.
0: I en aquest context d'incendis, els pagesos es reivindiquen com una figura clau per la gestió del territori. Les organitzacions agràries defensen que l'activitat agrícola i ramadera té un paper primordial a l'hora de prevenir el foc i evitar els efectes devastadors dels incendis. Pere Roquer, president de SAGE a Catalunya.
8: Els incendis s'apaguen sempre a l'hivern. I amb això què vol dir? Doncs que s'ha de permetre a fer el que els nostres avis feien al seu temps, que era la crema de marges controlats a partir del mes de novembre, deixar que la ramaderia extensiva, en vez d'anar-la reduint, com ha passat aquests darrers anys, s'hi torni a volcar tot allò que faci falta.
0: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, lamenta les moltes traves administratives que fan que hi hagi pagesos que deixin l'activitat i que augmentin els terrenys abandonats.
9: No només del Departament d'Agricultura, depèn també moltes coses del Departament de Territori, que se'ns deneguen. Se'ns deneguen projectes de recuperació de pastures, de neteja de vores de rius, d'ampliacions o construccions pels nostres animals. Per tant, si van limitant l'activitat i no la podem desenvolupar, no pot ser viable econòmicament, doncs la gent ho abandona.
0: Els pagesos també es queixen que ells els imposin restriccions per la sega, que s'esforcen a complir, però que no es faci el mateix amb altres activitats que es fan en zones forestals o properes al bosc quan hi ha risc d'incendi. Canviem de qüestió. A Turquia ha arrencat la cimera de l'OTAN enmig dels retrets del president nord-americà, Donald Trump, a la resta de líders europeus. Els ha criticat per haver abandonat els Estats Units durant la guerra contra l'Iran i ha reactivat el seu desig d'annexionar-se l'illa de Groenlàndia, un afer extremadament divisiu per als aliats. Enviat especial a Ankara, Bruno Fortea Miras.
10: L'OTAN volia que la cimera de Turquia rebaixés la tensió dels últims mesos entre els Estats Units i Europa, però Trump ha arribat encara amb ganes de passar comptes.
11: Groenlàndia hauria d'estar controlada pels Estats Units i no per Dinamarca. I quan ells no hi van accedir, amb tots els diners que hem gastat ajudant-los contra Rússia, perquè nosaltres no tenim per què gastar aquests diners. De fet, podríem retirar tots els nostres soldats a Europa.
10: Una amenaça, la de retirar tots els soldats, que arriba just quan els Estats Units revisen la seva presència militar a Europa, en principi per retirar-ne avions o vaixells de guerra, per forçar els europeus a gastar més en defensa.
11: Europa és un lloc molt diferent de com era fa 20 anys. Europa ha de vigilar amb la immigració i l'energia. Si no va en compte en aquests dos temes, aviat ja no existirà cap Europa.
10: Ho ha dit just abans de sopar cara a cara amb tots els líders europeus, però per demostrar-li a Trump que Europa precisament compleix amb l'objectiu d'augmentar la despesa militar, el líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha anunciat noves compres d'armament.
12: Són milers de milions que s'inverteixen en la nostra seguretat, que impulsen les nostres economies i que donen suport a centenars de milers de nous llocs de treball. Són diners ben invertits.
10: Invertiran 40.000 milions d'euros per reforçar les defenses antidrons i també s'enduran un bon pessic de diners públics a empreses com la francesa Airbus o la sueca Saab. Fabricaran nous avions de guerra per als exèrcits de l'OTAN.
0: Veneçuela comença a planificar la reconstrucció del país després del doble terratrèmol que ha causat més de 3.500 morts, segons l'últim balanç oficial, 35 dels quals de nacionalitat espanyola. Els serveis d'emergència i rescat ja comencen a marxar de La Guaira, que és l'epicentre de la tragèdia, on pràcticament ja només queden veïns i famílies. a les zones rurals més properes, però els veïns denuncien que encara no hi ha anat ningú. És el cas del Junquito, enviat especial a Venezuela, Miquel Jarqué.
13: El Junquito és un municipi de l'estat Libertador. El carrer principal, fa uns 600 metres, era tot porxat a banda i banda, i sota aquest passeig doncs, hi havia desenes i desenes de comerços, la majoria de restauració. Està ple de cases acolorides, però de tot això crec que tenen pràcticament vestigis. El que sí que hi ha és molta indignació perquè aquí no ha vingut ningú. La Juana denuncia que els pocs policies que van aparèixer van venir a robar.
14: El gobierno no ha venido, no nos han dado ayuda. Aquí todos vivimos del turismo. O sea, esto es una zona netamente turística. Aquí dos personas perdieron la vida porque no las quisieron las autoridades no dejaban colaborar y cuando la misma comunidad se metió a sacarlas, obviamente ya estaban sin vida. Las autoridades, las que vinieron, funcionaron a meterse en los negocios en las noches.
13: La Joana, igual que la Lucía, que ara sentirem, tenia un petit restaurant d'arepes. Està preocupada, la Lucía, per casa seva. No sap si pot tornar i si és estable.
15: Vemos que hay viviendas que están en muy alto riesgo y no vemos la solución. Vivimos del turismo, no sabemos de qué vamos a vivir, no sabemos nada, no tenemos una autoridad que nos indique qué va a pasar con nosotros, con el pueblo. El pueblo es muy pequeño. Aquí no ha llegado nada, es voluntariado, es lo que tenemos, la misma gente sacando sus escombros, sus muebles, recuperando lo poco, lo mucho, lo que hay en la parroquia.
13: Pel que fa al primer sector, l'agricultura bé, però hi ha explotacions ramaderes molt afectades amb bestiar mort que va quedar atrapat.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els nous pressupostos del govern espanyol enfilen la seva primera votació al Congrés sense tenir encara els suports garantits. La setmana que ve es votaran els objectius de dèficit després que aquest dimarts el Consell de Ministres ha aprovat un sostre de despesa rècord de més de 200.000 milions d'euros. Madrid, Dani Sánchez-Deja.
17: Junts ha dit que si no es dona més marge de despesa a les comunitats, la setmana que ve tornaran a tombar els objectius de dèficit com ja van fer el 2024 i el 2025. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha demanat responsabilitat davant d'uns comptes que preveuen més despesa que mai.
18: Que permetrà blindar l'estat del benestar i complir els compromisos fiscals. Pido, una vez más, en la reflexión a los grupos políticos para que dejen de lado los intereses partidistas y miren hacia el bien común.
17: Esta votació no condemna el projecte de pressupostos, però sí que avança el to de les negociacions. Des de Sumar, Ernest Urtasun mostra confiança que arribaran a bon port, però Jone Belarra de Podem advertix.
19: El gobierno afronta la elaboración presupuestaria con la máxima ambición de llevar los mejores presupuestos para que se aprueben.
20: Un techo de gasto amplio, pero que básicamente para lo que está sirviendo es para ampliar el rearme, pues obviamente no puede contar con el voto favorable de Podemos.
17: El PP creu que els comptes són una pantomima perquè estan condemnats al fracàs. Amb tot, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso acusa Sánchez d'intentar comprar el vot dels independentistes i de privilegiar Catalunya.
21: Resultado, buscar financiar 7 veces a Catalunya por encima de Madrid e impulsar la hacienda catalana, que todos sabemos que es otro paso más para crear una nación paralegal.
17: Amb la presentació del projecte de pressupostos a la tornada de l'estiu, Pedro Sánchez espera recuperar la iniciativa pel que queda de legislatura i tenir una bona carta de presentació de cara a les pròximes eleccions.
0: El govern espanyol carrega contra la decisió judicial d'impedir el viatge de Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, a la cimera de l'OTAN d'aquest dimarts i dimecres a Turquia i, en canvi, deixar-la anar a Londres a la graduació de la seva filla a finals de setmana. Per l'executiu, aquesta decisió no té cap sentit, perquè asseguren que no hi ha risc de fugida. Félix Bolaños és el ministre de Justícia.
22: Las medidas cautelares son simple y llanamente innecesarias, porque hay riesgo cero de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia en ningún caso.
0: També us expliquem que l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat a l'Agència Tributària que suspengui la inspecció fiscal oberta contra ell i el seu entorn, al·legant que els fets investigats són parcialment coincidents amb el procés penal que ja té obert. L'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, s'ha exculpat del retard en la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia de la Covid. Davant del jutge, ha assegurat que no era competència seva i que tampoc podia contradir l'ordre de prioritzar la vacunació als més grans de 60 anys. La seva declaració a l'Audiència de Barcelona, en català, s'ha hagut d'interrompre en diverses ocasions per problemes amb el traductor.
23: Això ho explico perquè va haver-hi
2: molt pocs països...
3: Esto lo explico porque hubieron muy pocos países...
2: que van utilitzar aquesta restricció dels 55 anys.
3: Que utilizaron esta restricción de los 50 años.
2: A Alemanya, si no recordo malament.
3: Alemanya, si no recordo malament.
2: Però que molt ràpidament, però molt ràpidament canvien el criteri.
3: Però muy rápidamente se cambia el criterio.
0: Argimon i l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, s'exposen a 12 anys d'inhabilitació per prevaricació.
16: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
4: Continuem amb aquesta segona onada de calor i entre aquest dimecres i dijous doncs, tindrem aquest pic de calor extrema amb temperatures encara més alta. Nit matinada tòrrida a la façana litoral, des del Garraf fins al Maresme, i nit tropical a comarques interiors, ponent o fins i tot en alguns punts del Prepirineu. Per tant, nits de mal dormir en un matí de dimecres de sol i amb una tarda de dimecres amb algun ruixat o tronada que repetirien si fa no fa les mateixes comarques que dimarts. Pirineu Prepirineu i també cap a la zona dels ports, fins i tot amb alguna tempesta, i farà més calor. La calor s'intensifica tota Catalunya sota avís de calor, entre molt alt, alt o moderat, amb aquests valors que, com dèiem, arribarien a aquests 43 o 44 graus altre cop cap a la Vall de l'Ebre, també cap a Ponent, valors entre els 42 o 43 graus, però també tindrem valors de 40 graus cap a les comarques gironines. Molta precaució, perquè aquest augment de la temperatura també significa que augmenta el perill d'incendi. Dijous mantindríem aquestes temperatures altes, aquesta calor intensa, i aquesta onada de calor que s'allargarà ben bé fins la setmana vinent, tot i que entre divendres i dissabte tindríem un petit descens transitori.
16: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Un de cada quatre docents no fa cap formació durant l'any. Són dades que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio a partir d'una petició de transparència. Les dades també mostren que entre els mestres i professors que sí que fan formació, la majoria la fan durant el curs, mentre que només una minoria opten per fer-ne el juliol. Els cursos no són obligatoris, però sí que donen mèrits. El juliol és el mes que els docents no han d'anar a escoles i instituts perquè està reservat a fer formacions, però a la pràctica són pocs els mestres i professors que fan cursos a l'estiu. Des de la USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, admet que molts ho fan així per un tema de conciliació familiar. Des de Comissions Obreres, el responsable de Polítiques Educatives, Cristian Marco, també ho atribueix al format.
23: Sovint ho fas durant el curs, perquè el juliol saps que igual per conciliació no ho podràs fer, perquè la realitat és aquesta, no tothom es pot permetre deixar els seus fills o filles en casals. O no tens qui te'ls vagi a buscar els teus fills o filles al casal, perquè aquesta és una altra.
24: Té més significat pedagògic fer-ho conjuntament amb el teu, si és una formació de centre, per exemple, no? Amb el teu equip de treball, que fer-ho ara al juliol.
0: Els mestres de primària són els docents que més es formen, 8 de cada 10, mentre que a secundària ho fan 7 de cada 10. El Departament d'Educació ha evitat valorar aquestes dades.
16: 3CAT Info.
0: 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap expectativa de trobar una residència. És una de les conclusions de l'última enquesta de la Fundació Arrels. La seva directora, Bea Fernández, alerta que l'actual sistema d'atenció al sensellarisme no funciona.
25: Les solucions que s'estan plantejant no s'estan adaptant a aquesta realitat i el resultat és que la perspectiva d'aquestes persones és que no se'n sortiran de la situació en la que es troben.
0: Un terç de les persones que viuen al carrer a Barcelona fa menys de mig any que es troben en aquesta situació. En total, hi ha 2.000 persones sense casa i cada vegada són més joves. Des d'Arrels reclamen al Parlament que aprovi d'una vegada la llei del sensellarisme. Més temes, pas endavant per disposar d'un núvol públic que permeti guanyar seguretat en la protecció de dades. El govern ha aprovat la licitació d'un concurs per tirar endavant un espai virtual que serà semblant al que ofereixen grans companyies com Google o Microsoft, però que garantirà que es compleixi la normativa europea. L'empresa adjudicatària posarà la infraestructura a disposició tant d'entitats públiques com d'empreses privades. Allotjarà d'entrada un 40% dels serveis i dades de la Generalitat i s'anirà ampliant. Actualment, el 20% dels serveis del govern són en núvols públics i un 80% són en infraestructures privades de computació. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha destacat que vol reduir la dependència d'operadors de fora.
1: Poder tenir una infraestructura que protegeixi i emmagatzemi les dades dels ciutadans i ciutadanes que utilitzen els serveis públics, des de la meva salut, les activitats econòmiques, les llicències ambientals, en sol europeu, en sol de Catalunya.
0: S'hi invertirà 481 milions d'euros en 8 anys i entrarà en servei el segon semestre de l'any que ve. Dos 260 municipis de tot Catalunya reclamen que s'aturi la tramitació del Pla de la Generalitat que distribueix la instal·lació de renovables als seus terrenys, l'anomenat Pla Ter. Asseguren que suposa la destrucció del paisatge i de terrenys agrícoles per posar-hi plaques solars. Girona, Núria Peraire.
5: Els 260 ajuntaments creuen que les zones industrialitzades haurien d'acollir més parcs de plaques solars que no pas els petits municipis. Critiquen que el Pla de la Generalitat s'ha fet sense consens i que se'ls demana un esforç massa gran. Sentim l'alcalde de Vilademuls, Àlex Tarés, l'alcaldessa de Sant Jordi Desvalls, Marina Brusi, i el de Viladasens, Xavier Sánchez.
6: Que em deixen pintat de sòl prioritari al 73% del municipi. Estem parlant de més de 4.500 hectàrees.
7: Tots coincidim que anem amb retard en la implantació de les energies renovables, però aquesta urgència no pot justificar que es faci un pla sense prou consens i transparència.
8: Aquest plàter vol convertir, d'alguna manera, el sòl agrícola productiu en sòl industrial, fent unes concentracions de zones sacrificades que el que fan és afavorir a les energètiques per fer macroparcs i els hi sigui rentable.
5: Unió de Pagesos els dona suport perquè considera que la transició energètica no es pot fer destruint terrenys agrícoles.
0: En plana cultural, Ramon Solsona ha estat reconegut amb el 30è Premi Trajectòria, que atorga la Setmana del Llibre en Català, que es farà entre el 18 i el 27 de setembre al Passeig de Lluís Companys de Barcelona i se sumarà a les festes de la Mercè. L'escriptor ha agraït un premi que, en to de broma, ha comparat amb un Òscar honorífic i ha volgut ressaltar que sempre ha estat un escriptor professionalitzat en català.
9: Sí que m'agrada poder dir que és una trajectòria de llibre en català. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
0: Per la seva banda, l'escriptor i enigmista Màrius Serra ha estat guardonat amb el 6è Premi Difusió, que reconeix una personalitat pública que ha contribuït a la divulgació i projecció de l'edició i la literatura en català. La setmana continua creixent, s'hi faran més de 300 activitats i comptarà amb 282 segells editorials. Hi haurà 8 espais diferents i la nova carpa Oficis del Llibre, concebuda com un punt de divulgació dels diferents oficis de la cadena del llibre. Aquest any se centraran les biblioteques. S'espera que, com a mínim, s'iguali la xifra de 120.000 visitants de l'edició anterior.

0: L'exili republicà a Xile l'any 1939 arriba aquest divendres als cinemes amb Winnipeg, el vaixell de l'esperança. La pel·lícula d'animació per un públic familiar narra la gesta humanitària impulsada pel poeta Pablo Neruda per salvar més de 2.000 persones. Basada en la novel·la gràfica de Laura Martel, la cinta reconstrueix la fugida de Barcelona, el calvari als camps francesos i la travessia cap a Valparaíso. Una odissea marcada per la por i la desesperació, però també per la solidaritat, explicada a través de la mirada d'un pare i la seva filla de 7 anys. El seu codirector, Banyat Beitia, ha explicat a Catalunya Ràdio que és una lliçó d'història molt silenciada i més necessària que mai.
1: En Xile, per exemple, és una història molt popular. ¿Por qué? Porque ellos están orgullosos. Y en cambio aquí, pues vivimos en el miedo, en el silencio. ¿Por qué no se les cuentan estas historias? ¿Por qué salen muñequitos votando, haciendo tonterías, un consumo rápido? Y luego venimos pues, a decir que hay comportamientos erróneos en el TikTok. ¿Ellos qué van a hacer? Pues bailar y pavonearse o no sé, ¿no? ¿Qué esperamos luego de ellos, ¿no? Entonces ahí está el lugar de esta película.
0: El film s'ha preestrenat aquesta tarda al Cinema Girona amb l'assistència de Lola Patau, de 93 anys, passatgera real del Winnipeg que inspira la nena protagonista.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: L'Argentina ha recorregut a l'èpica per passar els quarts de final i mantenir les seves opcions de defensar el títol al Mundial de Futbol. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78. Messi ha subratllat la competitivitat dels seus companys.
4: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido, yo lo dije muchas veces. No deja de competir, de intentarlo, se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
3: Els egipcis s'han avançat amb gols d'Ibrahim al minut 15 i de Zico ja al 58. Entremig, Messi ha fallat un penal al minut 21 que hagués suposat l'empat a 1 i encara amb 0-1. Després, a Zico mateix al bar li ha envalidat un altre gol. I així fins al minut 79, ha estat aleshores quan Romero ha marcat l'1-2 a assistència de Messi. Messi mateix ha empatat a 2 al 83 i al temps afegit l'Argentina fins i tot ha evitat la pròrroga amb el 3-2 definitiu, obra d'Enzo Fernández. Mientras tanto, el seleccionador argentí Lionel Scaloni ha admès que s'ha emocionat arran del desenllaç.
5: Siempre me emociono, ¿eh? Lo que pasa es que a veces sale la lágrima, salieron también en el vestuario las lágrimas, ya me dicen la llorona, pero no me importa porque la verdad que vivir esta emoción, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble.
3: Pel que fa a Messi, amb el seu gol d'aquest dimarts, en suma 8 en aquest Mundial i 9 partits seguits veient porteria a la Copa del Món. Mundial a banda, l'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Jilinchi Harman, internacional neerlandès que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace, el president blanquiblau. Harman ha exposat algunes de les seves virtuts.
6: Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens, així que m'agrada jugar amb intensitat. Però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant. Els seguidors poden esperar de mi que sempre vull la pilota.
3: Harman el presentaran aquest dimecres. I aquest dimarts ha estat el torn per al primer reforç de l'Espanyol, l'extrem barceloní Àlex Calatrava, que arriba del Castelló de segona.
7: Y sabía que era mi oportunidad de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos. Del principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
3: Per cert, l'Espanyol ha començat oficialment la pretemporada amb la pertinent revisió mèdica prèvia a l'inici dels entrenaments. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: La quarta etapa del Tour de França, la primera en territori francès, ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslové ha cedit el mallot groc al noruec Thorsten Traen, del conjunt 1X, que era el millor de la general d'entre els fugats. En aquest nombrós grup d'escapats, el millor ha estat el danès Mats Pedersen, del Lidl Trek, que s'ha imposat a l'esprint després dels 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, amb uns 13 minuts de marge respecte del gran grup. Entre els capdavanters també hi ha rodat Àlex Molinar, neerlandès amb arrels garrotxines del Caja Rural, que mirava de recuperar el mallot de la muntanya.
8: Molt equipo ha intentado otra vez el maíz de la montaña, ¿no? Hemos intentado luchar pues los puntos, al final pues no ha sido posible, pero bueno, hemos vuelto a sumar algunos puntos y bueno, es una motivación poder seguir en la lucha. Sería un sueño, ¿no? Un sueño inesperado, ¿no? Ya lo he podido llevar un día, pues volverlo a poder llevar pues ya sería la hostia.
3: També ha entrat en l'escapada el company al Caja Rural de Molenar, Joel Nicolau.
2: 3CAT Info.
3: Al torneig de tennis de Wimbledon, l'italià Yannick Sinner és semifinalista, després de superar en 3 sets l'alemany Jan-Lennard Struff. El seu rival a semifinal serà el serbi Novak Djokovic, que ha eliminat en 5 sets el canadenc Félix Auger-Aliassime. Al quadre femení, mentrestant, la nord-americana Coco Gauff ha eliminat la seva compatriota Jessica Pegula en 3 parcials i s'enfrontarà a Carolina Muchova a la primera semifinal. Als quarts, la txeca ha derrotat la també nord-americana Naomi Osaka en 2 sets.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: En bàsquet, el Girona ha fet oficial que participarà a la propera edició de la FIBA Europa Cup, que és la quarta competició continental. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona renova una temporada més la base catalana Ainhoa López. I encara en bàsquet, afegim que l'Eurolliga ha confirmat l'expansió de 20 a 24 equips de cara a la temporada 27-28. Afegim encara que el Barça d'hoquei patins ha anunciat el fitxatge del davanter italià Davide Gavioli, de 28 anys, i que arriba del Trissino italià, firma fins al 2028. I en atletisme, aquest dimarts s'ha disputat la 29a edició del Míting Internacional Ciutat de Barcelona a l'estadi Joan Serraïma. De la participació catalana en destaquem la victòria als 800 metres de la migfundista aranyenca Marta Mitjans. Als 400 tanques s'ha imposat Sara Gallego, barcelonina.
2: 3CAT Info.

0: L'incendi de Sentmenat evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. El foc ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Protecció Civil ha aixecat el confinament de la majoria d'urbanitzacions i nuclis disseminats, excepte el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones. Si les condicions es mantenen, els bombers també confien a donar per controlats aquest dimecres l'incendi de la Noia, que ha calcinat prop de 500 hectàrees, i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, que n'ha cremat un centenar i ha calcinat una granja amb 800 animals. A les Gavarres, en canvi, els bombers ja han donat per controlat el foc de divendres, després de cremar més de 2.000 hectàrees. Més de 200 municipis de 24 comarques estan aquest dimecres en nivell màxim d'alerta per risc d'incendi. El govern amplia les restriccions a 7 espais naturals. No es podran fer activitats de lleure en zones boscoses ni tampoc fer servir pirotècnia. El govern trasllada als grups la necessitat d'un cop de timó en l'estratègia forestal. Amb una reunió aquest dimarts, l'executiu ha posat al dia els partits de l'estat dels incendis i ha plantejat posar límits als boscos per minimitzar l'impacte dels focs. L'oposició demana a la consellera Sílvia Paneque que comparegui al Parlament. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. El govern reconeix que fa un mes ja van rebre queixes de les religioses mercedàries per les esquerdes que van aparèixer al convent, coincidint amb el pas de la tuneladora. Marine Le Pen anuncia que serà candidata a les eleccions presidencials de França de l'any que ve. La líder de l'extrema dreta ho ha dit en una entrevista a la televisió francesa, hores després que la justícia li ha rebaixat les penes de la seva condemna per malversació de fons públics europeus. Le Pen assegura que podrà fer campanya sense haver de portar un braçalet electrònic. Plataforma per la Llengua qualifica de fracàs l'intent d'incrementar la presència del català a les plataformes audiovisuals 4 anys després de l'aprovació de la reforma de la Llei Audiovisual Espanyola. Denuncia que la presència del català a les plataformes continua sent molt baixa.
1: Esports.
2: L'Argentina ha passat als quarts de final del Mundial de Futbol. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78, però on fins i tot s'ha estalviat la pròrroga. Messi ha fet el gol de l'empat a 2 i ha assistit en el primer, a més de fallar un penal amb 0-1. L'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Jilinchi Harman, internacional neerlandès, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès. La quarta etapa del Tour de França ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'esloveà ha cedit el mallot groc al noruec Thorsten Train, que era el millor de la general d'entre els fugats, amb victòria de Mats Pedersen a l'arribada a Foix.
0: I aquest dimecres encara pujaran més les temperatures. Serà el punt àlgid d'aquesta setmana de la segona onada de calor. Tindrem un altre dia assolellat i repetirem ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i als ports. Les màximes més altes estaran entre els 42 i els 44 graus i hi haurà més màximes rondant els 40.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: L'incendi de Sentmenat ja està en vies d'estabilització després d'una tarda molt complicada. Fins ara ha cremat 159 hectàrees, principalment de massa forestal. Tot i això, els bombers no preveuen donar-lo per estabilitzat fins aquest dimecres. Protecció Civil aixeca el confinament a la majoria de les urbanitzacions i nuclis disseminats i manté l'ordre de la zona del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavier Cussó i Maria Costa.
3: L'objectiu de millora de les perspectives de l'incendi s'han complert després d'una jornada molt dura amb represes constants atiades per la marinada i les altes temperatures. Com que la situació ha millorat, Protecció Civil ha aixecat el confinament de Can Gurri i Can Vinyals, el balcó de Sant Llorenç i Sant Feliu del Racó i també el nord de Castellà del Vallès. En canvi, es manté el confinament als nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on hi viuen unes 300 persones. La prudència fa dir als bombers que no podran intentant estabilitzar el foc fins com a mínim aquest dimecres al migdia, ho explica el cap de bombers David Borrell.
4: L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
3: Els propietaris forestals de zones com la del Farell denuncien que, malgrat la intenció de netejar el bosc, l'administració posa traves. Maite Fuertes n'és propietària.
5: Perquè si tu demanes per una extensió i et diuen no, això no, ara aquest any comença per aquest trosset i vés fent mica en mica, doncs amb les condicions climàtiques que hi ha actualment, això s'ha de posar a fil a l'agulla. Mira, és un país que jo penso que és molt remeier. És a dir, que han de passar les coses perquè després es posin mesures. Altres països són més de prevenció i això és el que potser hauríem d'aprendre, no?, una mica.
3: L'incendi ha cremat fins ara pràcticament 160 hectàrees i ha deixat 8 bombers ferits lleus, la majoria per cops de calor.
0: A l'Anoia, l'evolució de l'incendi és bona i aquest dimarts els bombers ja l'han pogut estabilitzar. Tots els veïns de les zones afectades han pogut tornar a casa i s'ha pogut començar l'avaluació dels danys provocats per unes flames que han calcinat prop de 500 hectàrees i algunes edificacions. S'espera que en les properes hores els bombers ja el puguin donar per controlat. La Pobla de Claramunt, Montse Gené.
6: Diverses cases de la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt s'han cremat i d'altres ho han fet de manera parcial. Allà el foc va sorprendre veïnes com l'Agustina.
7: Hi ha vecinos que s'han quedat sin cases i los demás pues estamos fuera de nuestras casas.
6: També el Xavi, un altre veí, ha vist com el foc va entrar dins de casa seva.
8: La casa la tenim afectada, sobretot el menjador. Com molts veïns, tot el que és la zona del jardí ha quedat totalment carbonitzat.
6: El veiem amb la seva filla, una jove a qui l'atzar va salvar.
8: No estava a casa, quan normalment a les tardes hi és. Ella fa migdiada al menjador habitualment, que és l'espai que ha rebut més. I ahir, doncs, bueno, per coses del destí, començava un curset d'estiu d'anglès i va marxar 20-30 minuts abans que comencés tot.
6: A baix, a la Pobla de Claramunt, els germans Josep i Salvador viuen en dues cases juntes que donen a la paret de la muntanya ara cremada. En aquest cas, els van salvar els bombers des del cel.
9: Les llames estaven a 2 metres de casa i sort que va vindre el primer helicòpter i va deixar anar l'aigua de cop. Encara van passar 3 més i va quedar tot apagat, però les soques encara cremen.
6: A 2 quilòmetres, al polígon, els Plans d'Arau va rebre fort l'impacte dels focs i 3 empreses van quedar afectades. Al costat, l'empresa Whitman es va salvar pels pèls. El seu gerent és Salvador Gràcia.
10: He trobat que havia entrat al jardí una mica de foc. Hi havia un dels arbustos que estava fumallant. Han arribat un camió de bombers perquè tenim una boca d'aigua aquí. Llavors ha vingut un bomber i diu, mira, estem molt saturats, només amb una galleta ja ho tens controlat.
6: Encara hi ha fumaroles i com una boira grisa sobre tota la zona.
0: I a Torrefeta i Florejacs, a les Segarres, continua treballant per controlar el foc que s'ha pogut donar per estabilitzat aquest dimarts a la tarda. L'incendi ha cremat un centenar d'hectàrees i ha calcinat una granja amb 800 animals. Lleida, Júlia Albacar.
11: L'incendi ha afectat un total de 113 hectàrees, la majoria de camps de cereal i alguna illa de vegetació. Les flames també han cremat una granja de porcs on han mort uns 800 animals pel fum. Tot i que la investigació de les causes continua oberta, una de les principals hipòtesis seria que hauria començat per uns treballs de manteniment d'una línia elèctrica. El cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha explicat que era un foc amb molt potencial i que s'ha treballat perquè no avancés cap al Solsonès.
4: Era objectiu claríssim tancar el flanc dret i que, diguéssim, era un foc de camps i s'havia d'evitar, com fos, que entrés a massa forestal, no?, afectant tot el Solsonès i tenir-nos, diguéssim, hipotecats durant dies i tenir greus afectacions en quant a superfície.
11: Durant les feines d'extinció també han tingut un paper destacat els pagesos que han treballat amb els tractors i que han evitat la propagació dels dos flancs.
0: Els propietaris forestals de les Gavarres proposen liderar un pla per restaurar les més de 2.000 hectàrees afectades per l'incendi que aquest dimarts al vespre s'ha donat per controlat. I continuen treballant 16 dotacions dels bombers per extingir-lo. Girona, Laia Claret.
12: Seria 4 anys vista amb la idea que es pugui començar la tardor. Les feines que caldrà fer les concreta amb Melcia Soler, president del col·lectiu.
13: Contempla l'extracció de tots els arbres cremats i la comercialització, si és possible, per biomassa. També contempla acabar d'arreglar els camins, que hi hagin basses d'aigua, recuperar tots els camps que estaven perduts. Ara és un bon moment, perquè com que està cremat és un bon moment, es veuen molt clars i recuperar tot això per la biodiversitat i també per la prevenció d'incendis.
12: Aquest dimarts s'han reunit amb responsables del govern i des de la Direcció General de Boscos veurien amb bons ulls aquesta proposta que encara s'ha de concretar en finançament, per exemple. Conclouen que més enllà d'aquesta zona afectada, caldria també estendre el projecte a tots els 20 municipis del massís de les Gavarres, unes 30.000 hectàrees, a cavall entre el Baix Empordà i el Gironès.
0: I més de 200 municipis catalans de 24 comarques estan en risc màxim d'incendi aquest dimecres. Els agents rurals han activat el Pla Alfa en nivell 4, que és el màxim, en un centenar de municipis més que aquest dimarts. També hi ha un parc natural més amb restricció d'accés, que és el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Davant d'aquesta situació, i com que la previsió d'altes temperatures es podria allargar la setmana que ve, el govern ha aprovat noves restriccions, ho explicava a 3CAT Info Sergio Delgado, que és subdirector de programes de Protecció Civil.
14: Aquestes mesures, per exemple, impliquen que no es poden realitzar activitats de joventut, de lleure, amb els menors, que estiguin en el medi natural perquè es poden estar exposats als efectes d'un incendi, però també s'ha prohibit l'ús del material pirotècnic en aquests municipis com una mesura excepcional, extraordinària.
0: El govern també restringeix l'accés a peu o en vehicle als espais naturals de caràcter forestal. Les activitats d'educació en el lleure d'acampada s'hauran de fer en nuclis habitats. Les activitats de les cases de colònies s'hauran de fer a l'interior d'edificis i les dels casals d'estiu no es podran fer en espais forestals. Se suspenen les obres i les intervencions a la xarxa viària i la sega de Cunetes. Aquest dimarts els bombers han hagut de treballar de nou en diversos incendis simultanis. N'hi ha hagut a les Garrigues, a Martorell i Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Protecció Civil demana molta precaució i recomana tenir cura de les persones grans i dels menors, que són els que més poden patir l'efecte de la calor.

0: els partits menys Vox i Aliança, que han rebutjat ser-hi. Bona part de l'oposició ha demanat a la consellera que comparegui al Parlament, sobretot per l'origen de les flames a les Gavarres. Junts i la CUP consideren que s'ha volgut ocultar que l'home que feia feines amb una radial treballava per una empresa subcontractada pel departament de Paneque. Sentim el juntaire Salvador Vergés i l'anticapitalista Dani Cornellà.
1: No pas per poder assenyalar culpables abans d'hora, sinó simplement per un exercici de transparència.
2: S'ha amagat deliberadament que aquest operari treballava per una empresa subcontractada pel Departament de Territori de la Generalitat.
0: La consellera s'ha obert a aclarir els fets en seu parlamentària.
3: 3Cat Info.
0: Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. Segons aquesta emissora, alguns veïns, com les religioses mercedàries, ja es van queixar fa un mes de l'aparició d'esquerdes coincidint amb el pas de la tuneladora. Ho ha explicat Maria Carlina, que és una de les monges que viuen al convent.
4: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
0: La responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori, Laura Carrasco, reconeix que tenien constància de les denúncies.
5: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies, igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, en anàlisi.
0: La consellera Sílvia Paneque assegura que la situació no té res a veure amb la que es va produir al barri del Carmel ara fa 20 anys.
6: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
0: Els operaris han omplert l'esvoranc amb formigó i aquest dimecres al matí els tècnics reavaluaran la situació.
3: 3Cat Info.
0: Una nena ha mort ofegada aquest dimarts a les piscines de Balaguer. Tot i que s'ha intentat reanimar-la, no se li ha pogut salvar la vida. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol. Lleida, Júlia Albacar.
7: Els fets han passat este dimarts a la tarda mentre la xiqueta de 6 anys s'estava banyant a la piscina municipal que compta amb servei de socorrista. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, quan se l'ha tret de l'aigua se l'ha intentat reanimar, però sense èxit. A la piscina s'hi han desplaçat unitats del sistema d'emergències mèdiques i dels Mossos d'Esquadra.
3: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
8: Continuem amb aquesta segona onada de calor i entre aquest dimecres i dijous doncs, tindrem aquest pic de calor extrema amb temperatures encara més alta. Nit matinada tòrrida a la façana litoral, des del Garraf fins al Maresme, i nit tropical a comarques interiors, ponent o fins i tot en alguns punts del Prepirineu. Per tant, nits de mal dormir en un matí de dimecres de sol i amb una tarda de dimecres amb algun ruixat o tronada que repetirien si fa no fa les mateixes comarques que dimarts. Pirineu, Prepirineu i també cap a la zona dels ports, fins i tot amb alguna tempesta. I farà més calor. La calor s'intensifica. Tota Catalunya sota avís de calor, entre molt alt, alt o moderat, amb aquests valors que, com dèiem, arribarien a aquests 43 o 44 graus altre cop cap a la Vall de l'Ebre, també cap a Ponent, valors entre els 42 o 43 graus, però també tindrem valors de 40 graus cap a les comarques gironines. Molta precaució, perquè aquest augment de la temperatura també significa que augmenta el perill d'incendi. Dijous mantindríem aquestes temperatures altes, aquesta calor intensa, i aquesta onada de calor que s'allargarà ben bé fins la setmana vinent, tot i que entre divendres i dissabte tindríem un petit descens transitori.
0: Marine Le Pen anuncia que es presentarà a les eleccions presidencials franceses del 2027. La líder d'extrema dreta acaba amb mesos d'especulacions. Una vegada la justícia li ha rebaixat les penes de presó i inhabilitació de la seva condemna per malversació de fons públics europeus. Le Pen assegura que no haurà de fer campanya amb un braçalet electrònic. París, Isabel Galí.
9: Marine Le Pen no ha tirat la tovallola. L'escenari que li ha donat la sentència d'aquest dimarts al migdia li permet presentar-se perquè la inhabilitació ja ha estat purgada, però és el fet que la pena inclogui un any sota supervisió electrònica en forma de braçalet el que molesta la líder del reagrupament nacional, que no vol fer campanya sota control judicial. Per això ha dit que recorrerà la sentència al Tribunal de Cassació. Marine Le Pen aquest

0: Dimarts a l'informatiu de TF1.
1: J'avais indiqué, vous le savez,
2: com sabeu, ja vaig dir que no faria campanya sota arrest domiciliari amb el braçalet electrònic. Però, com que tinc l'opció de recórrer al Tribunal de Cassació, cosa que fins ara no era possible, i el recurs suspèn els efectes de la sentència, faré campanya sense el braçalet electrònic.
0: Començarà a fer campanya de seguida, però conscient que el Tribunal de Cassació pot ratificar la sentència condemnatòria i reactivar les penes, la farà juntament amb el seu escuder o candidat a la banqueta, l'eurodiputat Jordan Bardella.
2: Aquesta nit sóc candidat a les eleccions presidencials. Jordan Bardella i jo vam iniciar aquesta campanya presidencial. Sabeu que hem ofert al poble francès un binomi complementari, equilibrat, coherent i sòlid.
0: El Tribunal de Cassació ha avançat ja que, com a molt tard, al gener haurà pres una decisió. Què farà aleshores? Marine Le Pen es retirarà en favor de Bardella o acabarà de fer campanya amb braçalet? Potser tot dependrà de les enquestes.
3: I Nigel Farage, el líder de la formació britànica d'extrema dreta Reform UK, deixa l'escó de diputat per forçar unes eleccions a la seva circumscripció. Uns comicis que vol convertir en un referèndum sobre la seva persona enmig d'acusacions de corrupció per acceptar regals milionaris. Farage nega qualsevol actuació irregular. Londres, Quim Olivares.
4: La millor defensa és un bon atac. Farage renuncia a l'escó que va guanyar les eleccions del 2024 per forçar uns comicis parcials i revalidar el seu suport.
5: I have done nothing wrong.
6: No he fet res malament. No he infringit la llei de cap manera. No he fet un mal ús dels diners públics.
4: El líder de l'extrema dreta britànica està pendent d'una investigació parlamentària per si va rebre donacions milionàries sense declarar durant l'any previ a les eleccions del 24. Aquest dimarts ha reconegut que va rebre regals per pagar-se la protecció personal després de patir atacs físics i verbals i ha demanat que siguin els habitants de la seva circumscripció del sud-est d'Anglaterra els que el jutgin.
6: He decidit que la gent de Clacton ha de ser el jutge de les meves accions. Aquestes seran unes eleccions parcials del poble contra l'establishment. És una oportunitat per aixecar el dit a tot l'establishment i dir-los francament on se n'han d'anar.
5: Tell them where to go.
4: El primer ministre sortint, Keir Starmer, ho troba una maniobra desesperada i el líder dels conservadors, Kemi Badenoch, una pèrdua de diners públics.
3: L'Audiència de Barcelona deixa un pas de judici tres Mossos acusats d'ajudar a fugir l'expresident Carles Puigdemont el dia de la investidura de Salvador Illa, el 8 d'agost del 2024. Apunta que hi ha indicis que proven que van col·laborar en la fugida després de la intervenció que l'expresident va fer per sorpresa a l'Arc de Triomf a Barcelona. Destaca també que els vídeos recollits per la Divisió d'Afers Interns dels Mossos se'ls veu molt a prop de l'expresident i assenyala que la seva presència no era casual. Aclareix que el fet que els tres investigats estiguessin de permís aquell dia no justifica que no detinguessin l'expresident i en aquest sentit assenyala que podrien haver omès intencionadament el deure de perseguir delictes perquè hi havia ordres contra Puigdemont. L'Audiència de Barcelona ha estimat els recursos de la Fiscalia i les acusacions d'Azteoir i de Vox i tomba així l'arxivament de la causa que va dictar la jutgessa d'instrucció. En un tuit, el secretari general de Junts, Jordi Turull, carrega contra la decisió judicial, mostra tot el seu suport als Mossos acusats i apunta que va ser un honor viure aquells dies al costat del president. I el Tribunal Constitucional suspèn la derogació de la Llei de Memòria Democràtica de les Balears, aprovada pel PP i Vox, mentre resol el recurs del govern espanyol. Segons l'ha escrit, la derogació elimina l'estat jurídic de les víctimes de greus violacions de drets humans i podria vulnerar, entre d'altres, el principi de seguretat jurídica. L'executiu de Sánchez també apunta que la norma balear pot envair competències estatals i trencar el principi de col·laboració entre l'Estat i les comunitats. Per tant, fins que el Constitucional no dicti sentència, l'anul·lació de la Llei de Memòria Democràtica de les Illes queda sense efecte.
7: 3CAT Info.
3: El cap de l'oposició al govern espanyol, el popular Alberto Núñez Feijóo, proposa que els treballadors cobrin menys quan estan de baixa que quan estan en actiu, amb l'objectiu de reduir l'absentisme laboral. El líder del PP ho ha dit aquest dimarts en una trobada amb empresaris bascos.
8: Esto es un cáncer que no podemos pagar. Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Creo que ese asunto debemos de retomarlo con las comunidades autónomas, con el gobierno central, con la patronal y con los sindicatos. Si llegamos a un acuerdo, fantástico. Y si no llegamos a un acuerdo, ¿por qué lo vamos a hacer?
3: Des del govern espanyol i el PSOE han carregat contra la proposta de Feijóo. A través de la xarxa X, el president espanyol Pedro Sánchez ha afirmat que titllar de càncer les baixes laborals i proposar que els treballadors malalts cobrin menys, tot i l'oposició dels sindicats, deixa clar de quin costat està el president dels populars. Des del PSOE afegeixen que és una proposta que s'emmarca en el que anomenen el projecte Ultra i que el PP ja no es distingeix de Vox perquè ha decidit ser Vox. Cal tenir present que, en condicions generals, un treballador de baixa no cobra el 100% del sou. Alguns convenis col·lectius, però, inclouen clàusules que obliguen les empreses a complementar la prestació per incapacitat temporal fins al 100% del salari del treballador.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
3: Plataforma per la Llengua denuncia que la reforma de la llei audiovisual espanyola del 2022, negociada amb Esquerra Republicana, ha estat un desastre per al català. 4 anys després de ser aprovada, l'entitat diu que les mesures per incrementar la presència de la llengua catalana a les plataformes audiovisuals han fracassat. Sentim Ruth Carandell, directora de Plataforma per la Llengua.
9: Les mesures que incorporava per incrementar la presència del català a les plataformes audiovisuals en si mateixes han fracassat i, a més, aquella reforma va acabar descartant qualsevol obligació perquè les plataformes internacionals disposessin d'un percentatge mínim d'obres en català als catàlegs.
3: Plataforma per la Llengua assenyala les dades del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, segons les quals la llengua catalana ha passat de representar menys de l'1% del catàleg a situar-se al voltant del 3%.
7: Esports.
3: Fins a 2:15 amb David Ubach.
10: L'Argentina ha recorregut a l'èpica per mantenir les seves opcions de defensar el títol al Mundial i passar als quarts de final. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens, en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78. Messi ha subratllat la competitivitat dels seus companys.
11: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces, no deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
10: Els egipcis s'han avançat amb gols d'Ibrahim al minut 15 i de Zico al 58. Entremig, Messi ha fallat un penal al minut 21, que hagués suposat l'empat a 1, i encara amb 0-1, a Zico mateix el VAR li ha invalidat un altre gol, i així fins al minut 79. Ha estat aleshores quan Romero ha marcat l'1-2, assistència de Messi. Messi mateix ha empatat a 2 al 83 i el temps afegit. L'Argentina fins i tot ha evitat la pròrroga amb el 3-2 definitiu, obra d'Enzo Fernández. Mentrestant, el seleccionador argentí Lionel Scaloni ha admès que s'ha emocionat arran del desenllaç.
12: Siempre me emociono, ¿eh? Lo que pasa es que a veces sale la lágrima, salieron también en el vestuario las lágrimas, ya me dicen la llorona, pero no me importa porque la verdad que vivir esta emoción, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble.
10: Amb el seu gol d'aquest dimarts, Messi suma 8 gols en aquest Mundial i 9 partits seguits veient porteria a la Copa del Món. Mundial a banda, l'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Jilinchi Harman, internacional neerlandès, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace, el president blanquiblau. Harman ha exposat algunes de les seves virtuts.
13: Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens, així que m'agrada jugar amb intensitat. Però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant. Els seguidors poden esperar de mi que sempre vull la pilota.
10: Harman el presentaran aquest dimecres i aquest dimarts ha estat el torn per al primer reforç de l'Espanyol, l'extrem barceloní Àlex Calatrava, que arriba del Castelló, de la segona divisió.
14: Y sabía que era mi oportunidad de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos. Del principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
10: Per cert, que l'Espanyol ha començat oficialment la pretemporada amb la pertinent revisió mèdica prèvia a l'inici dels entrenaments. I una última informació de l'Espanyol, perquè l'exjugador blanquiblau Sergio García s'ha convertit en el tècnic del filial per les dues properes temporades. El Barça, per la seva banda, ha presentat aquest dimarts Barça Play, un espai audiovisual integrat a la web i l'app del club. En aquest espai, els socis i aficionats que ho vulguin podran seguir els partits del Barça Atlètic, del Futbol Base i dels Barça Legends. A més, es podran recuperar partits de temporades anteriors i veure un canal 24 hores amb seguiment de l'actualitat del Club Blaugrana. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
10: La quarta etapa del Tour de França, la primera en territori francès, ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslové ha cedit el mallot groc al noruec Thorsten Traen, del conjunt 1X, que era el millor de la general d'entre els fugats. En aquest nombrós grup d'escapats, el millor ha estat el danès Mats Pedersen, del Trek, que s'ha imposat a l'esprint després dels 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, amb uns 13 minuts de marge respecte del gran grup. Entre els capdavanters també hi ha rodat Àlex Molinar, neerlandès, amb arrels garrotxines del Caja Rural, que mirava de recuperar el mallot de la muntanya.
15: Hemos intentado otra vez el mallot de la montaña, ¿no? Hemos intentado luchar pues los puntos, al final pues no ha sido posible, pero bueno, hemos vuelto a sumar algunos puntos y bueno, es una motivación poder seguir en la lucha. Sería un sueño, ¿no? Un sueño inesperado, ¿no? Ya lo he podido llevar un día, pues volverlo a poder llevar pues ya sería la hostia.
10: A l'escapada del dia també hi havia el company de Molinar, Joel Nicolau. Aquest dimecres, cinquena etapa, 158 quilòmetres plans entre la Nemesan i Po.
7: 3CAT Info.
10: El torneig de tennis de Wimbledon, Jannik Sinner és semifinalista després de superar en 3 sets l'alemany Jan-Lennard Struff. Al quadre femení, la nord-americana Coco Gauff ha eliminat la seva compatriota Jessica Pegula en 3 parcials i s'enfrontarà a Carolina Muchova a la primera semifinal. La txeca ha derrotat la també nord-americana Naomi Osaka en 2 sets.
7: L'actualitat esportiva a fons.
10: En bàsquet, el Girona ha fet oficial que participarà a la propera edició de la FIBA Europe Cup, que és la quarta competició continental. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona, de la seva banda, renova una temporada més la base catalana Ainhoa López. Pel que fa a la CB de bàsquet, el fins ara segon entrenador del València, Xavi Albert, serà a partir de la temporada que ve el primer tècnic de l'equip taronja i substituirà Pedro Martínez, que ha fitxat pel Madrid. Precisament el Club Blanc ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot Jaime Pradilla, també fins ara al València. El jugador de 25 anys firma per 5 temporades. I encara en bàsquet afegim que l'Eurolliga ha confirmat l'expansió de 20 a 24 equips de cara a la temporada 2027-2028.
7: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. El govern reconeix que fa un mes ja va rebre queixes de les religioses mercedàries per les esquerdes que van aparèixer al convent coincidint amb el pas de la tuneladora. L'incendi de Sant Benet evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. Ja ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Si les condicions es mantenen, els bombers també confien a donar per controlats aquest dimecres l'incendi de la Noia, que ha calcinat prop de 500 hectàrees, i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, que n'ha cremat un centenar i ha calcinat una granja amb 800 animals. A les Gavarres, els bombers ja han donat per controlat el foc de divendres, que ha cremat més de 2.000 hectàrees. A partir d'ara us explicarem que la cimera de l'OTAN de Turquia arrenca marcada pels retrets de Donald Trump als socis europeus per falta de suport en la guerra de l'Iran i per les seves reclamacions novament sobre Groenlàndia. També explicarem que els veïns de les zones rurals més properes a La Guaira, a Veneçuela, denuncien que l'ajuda després del doble terratrèmol encara no els ha arribat, mentre els equips d'emergències comencen a marxar. I que Ramon Solsona i Màrius Serra han guanyat respectivament el Premi Trajectòria i el Premi Difusió que atorga la Setmana del Llibre en Català.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que l'Argentina ha passat als quarts de final del Mundial de Futbol. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78, però on fins i tot s'ha estalviat la pròrroga. Messi ha fet el gol de l'empat a 2 i ha assistit en el primer, a més de fallar un penal amb 0-1.
0: I el temps, aquest dimecres, encara pujaran més les temperatures. Serà el punt àlgid d'aquesta setmana de la segona onada de calor. Tindrem un altre dia assolellat i repetirem ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i als ports. Les màximes més altes estaran entre els 42 i els 44 graus i hi haurà més màximes rondant els 40. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. Segons aquesta emissora, alguns veïns, com les religioses mercedàries, ja es van queixar fa un mes de l'aparició d'esquerdes, coincidint amb el pas de la tuneladora. Ho ha explicat Maria Carlina, una de les monges que viuen al convent.
3: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio. Y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
0: La responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori, Laura Carrasco, reconeix que tenien constància de les denúncies.
4: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies, igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, en anàlisi.
0: La consellera Sílvia Paneque assegura que la situació no té res a veure amb la que es va produir al barri del Carmel ara fa 20 anys.
5: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
0: Els operaris han omplert l'esvoranc amb formigó i aquest dimecres al matí els tècnics reavaluaran la situació. L'incendi de Sant Benet evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. El foc ja ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Mentrestant, Protecció Civil ha aixecat el confinament de la majoria d'urbanitzacions i nuclis disseminats, excepte el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones. David Borrell és cap dels bombers.
6: Ja estem en una situació molt millor. L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
0: Els bombers també confien a poder donar per controlats en les properes hores els altres incendis que es mantenen actius, el de la Noia i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. En canvi, ja han controlat el de les Gavarres, que es va declarar divendres i que ha calcinat més de 2.000 hectàrees. Mentrestant, l'incendi de la Catalunya del Nord evoluciona favorablement, segons els bombers, que encara no el donen per estabilitzat. Ja s'ha aixecat l'ordre d'evacuació de dos pobles petits, tot i que el gruix de desallotjats s'hauran d'esperar per tornar a casa, com a mínim, fins dijous. Corresponsal al Pirineu, Joaquim Albalater.
1: Els bombers són optimistes respecte a l'evolució del foc, que des de dissabte ha afectat 4.900 hectàrees. El perímetre no ha crescut des de dilluns a la nit i les tasques d'extinció se centren ara en els punts més crítics, situats en zones de difícil accés. Eric Belgio i no és el cap dels bombers.
7: La situació ha millorat. Aviat podrem donar el flanc dret per estabilitzat, però encara ho volem confirmar amb els drons i les càmeres tèrmiques. I hi ha zones que tenim més controlades. L'objectiu d'aquesta nit és intentar estabilitzar els 5 punts més actius que més ens preocupen.
1: Aquest dimarts a la tarda s'ha aixecat el desallotjament de dos pobles petits, Taulís i Tallet. Si tot va bé, al llarg de les properes 24 hores també es podrà tornar a 9 municipis més. Tot i això, el gruix dels 12.000 desallotjats, com ara els de poblacions més grans com Illa o Vinçà, s'hauran d'esperar com a mínim fins dijous. Alguns veïns, però, s'han saltat els controls i ja han tornat a casa seva.
0: I en aquest context d'incendis, els pagesos es reivindiquen com una figura clau per la gestió del territori. Les organitzacions agràries defensen que l'activitat agrícola i ramadera té un paper primordial a l'hora de prevenir el foc i evitar els efectes devastadors dels incendis. Pere Roquer, president de SAGE a Catalunya.
8: Els incendis s'apaguen sempre a l'hivern. I amb això què vol dir? Doncs que s'ha de permetre a fer el que els nostres avis feien al seu temps, que era la crema de marges controlats a partir del mes de novembre, deixar que la ramaderia extensiva, en vez d'anar-la reduint, com ha passat aquests darrers anys, s'hi torni a volcar tot allò que faci falta.
0: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, lamenta les moltes traves administratives que fan que hi hagi pagesos que deixin l'activitat i que augmentin els terrenys abandonats.
9: No només del Departament d'Agricultura, depèn també moltes coses del Departament de Territori que se'ns deneguen. Se'ns deneguen projectes de recuperació de pastures, de neteja de vores de rius, d'ampliacions o construccions pels nostres animals. Per tant, si van limitant l'activitat i no la podem desenvolupar, no pot ser viable econòmicament, doncs la gent ho abandona.
0: Els pagesos també es queixen que ells els imposin restriccions per la sega, que s'esforcen a complir, però que no es faci el mateix amb altres activitats que es fan en zones forestals o properes al bosc quan hi ha risc d'incendi. Canviem de qüestió. A Turquia ha arrencat la cimera de l'OTAN enmig dels retrets del president nord-americà, Donald Trump, a la resta de líders europeus. Els ha criticat per haver abandonat els Estats Units durant la guerra contra l'Iran i ha reactivat el seu desig d'annexionar-se l'illa de Groenlàndia, un afer extremadament divisiu per als aliats. Enviat especial a Ankara, Bruno Fortea Mires.
10: L'OTAN volia que la cimera de Turquia rebaixés la tensió dels últims mesos entre els Estats Units i Europa, però Trump ha arribat encara amb ganes de passar comptes.
11: Groenlàndia hauria d'estar controlada pels Estats Units i no per Dinamarca. I quan ells no hi van accedir, amb tots els diners que hem gastat ajudant-los contra Rússia, perquè nosaltres no tenim per què gastar aquests diners. De fet, podríem retirar tots els nostres soldats a Europa.
10: Una amenaça, la de retirar tots els soldats, que arriba just quan els Estats Units revisen la seva presència militar a Europa, en principi per retirar-ne avions o vaixells de guerra, per forçar els europeus a gastar més en defensa.
11: Europa és un lloc molt diferent de com era fa 20 anys. Europa ha de vigilar amb la immigració i l'energia. Si no va en compte en aquests dos temes, aviat ja no existirà cap Europa.
10: Ho ha dit just abans de sopar cara a cara amb tots els líders europeus, però per demostrar-li a Trump que Europa precisament compleix amb l'objectiu d'augmentar la despesa militar, el líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha anunciat noves compres d'armament.
12: Són milers de milions que s'inverteixen en la nostra seguretat, que impulsen les nostres economies i que donen suport a centenars de milers de nous llocs de treball. Són diners ben invertits.
10: Invertiran 40.000 milions d'euros per reforçar les defenses antidrons i també s'enduran un bon pessic de diners públics a empreses com la francesa Airbus o la sueca Saab. Fabricaran nous avions de guerra per als exèrcits de l'OTAN.
0: Veneçuela comença a planificar la reconstrucció del país després del doble terratrèmol que ha causat més de 3.500 morts, segons l'últim balanç oficial, 35 dels quals de nacionalitat espanyola. Els serveis d'emergència i rescat ja comencen a marxar de La Guaira, que és l'epicentre de la tragèdia, on pràcticament ja només queden veïns i famílies. A les zones rurals més properes, però, els veïns denuncien que encara no hi ha anat ningú. És el cas del Junquito, enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
13: El Junquito és un municipi de l'estat Libertador. El carrer principal, fa uns 600 metres, era tot porxat a banda i banda, i sota aquest passeig doncs, hi havia desenes i desenes de comerços, la majoria de restauració. Està ple de cases acolorides, però de tot això crec que tenen pràcticament vestigis. El que sí que hi ha és molta indignació perquè aquí no ha vingut ningú. La Juana denuncia que els pocs policies que van aparèixer van venir a robar.
14: El gobierno no ha venido, no nos han dado ayuda. Aquí todos vivimos del turismo. O sea, esto es una zona netamente turística. Aquí dos personas perdieron la vida porque no las quisieron, las autoridades no dejaban colaborar y cuando la misma comunidad se metió a sacarlas, obviamente ya estaban sin vida. Las autoridades, las que vinieron, funcionaron a meterse en los negocios en las noches.
13: La Joana, igual que la Lucía, que ara sentirem, tenia un petit restaurant d'arepes. Està preocupada, la Lucía, per casa seva. No sap si pot tornar i si és estable.
15: Vemos que hay viviendas que están en muy alto riesgo y no vemos la solución. Vivimos del turismo, no sabemos de qué vamos a vivir, no sabemos nada, no tenemos una autoridad que nos indique qué va a pasar con nosotros, con el pueblo es muy pequeño. Que no ha llegado nada, es voluntariado, es lo que tenemos, la misma gente sacando sus escombros, sus muebles, recuperando lo poco, lo mucho, lo que hay en la parroquia.
13: Pel que fa al primer sector, l'agricultura ve, però hi ha explotacions ramaderes molt afectades amb bestiar mort que va quedar atrapat.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els nous pressupostos del govern espanyol enfilen la seva primera votació al Congrés sense tenir encara els suports garantits. La setmana que ve es votaran els objectius de dèficit després que aquest dimarts el Consell de Ministres ha aprovat un sostre de despesa rècord de més de 200.000 milions d'euros. Madrid, Dani Sainteaja.
17: Junts ha dit que si no es dona més marge de despesa a les comunitats, la setmana que ve tornaran a tombar els objectius de dèficit com ja van fer el 2024 i el 2025. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha demanat responsabilitat davant d'uns comptes que preveuen més despesa que mai.
18: Que permetrà blindar l'estat del benestar i complir els compromisos fiscals. Pido, una vez más, en la reflexión a los grupos políticos para que dejen de lado los intereses partidistas y miren hacia el bien común.
17: Esta votació no condemna el projecte de pressupostos, però sí que avança el to de les negociacions. Des de Sumar, Ernest Urtasun mostra confiança que arribaran a bon port, però Jone Belarra de Podem advertix.
19: El gobierno afronta la elaboración presupuestaria con la máxima ambición de llevar los mejores presupuestos para que se aprueben.
20: Un techo de gasto amplio, pero que básicamente para lo que está sirviendo es para ampliar el rearme, pues obviamente no puede contar con el voto favorable de Podemos.
17: El PP creu que els comptes són una pantomima perquè estan condemnats al fracàs. Amb tot, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso acusa Sánchez d'intentar comprar el vot dels independentistes i de privilegiar Catalunya.
21: Resultado, buscar financiar 7 veces a Catalunya por encima de Madrid e impulsar la hacienda catalana, que todos sabemos que es otro paso más para crear una nación paralegal.
17: Amb la presentació del projecte de pressupostos a la tornada de l'estiu, Pedro Sánchez espera recuperar la iniciativa pel que queda de legislatura i tenir una bona carta de presentació de cara a les pròximes eleccions.
0: El govern espanyol carrega contra la decisió judicial d'impedir el viatge de Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, a la cimera de l'OTAN d'aquest dimarts i dimecres a Turquia, i, en canvi, deixar-la anar a Londres a la graduació de la seva filla a finals de setmana. Per l'executiu, aquesta decisió no té cap sentit, perquè asseguren que no hi ha risc de fugida. Félix Bolaños és el ministre de Justícia.
22: Las medidas cautelares son simple y llanamente innecesarias, porque hay riesgo cero de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia en ningún caso.
0: També us expliquem que l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat a l'Agència Tributària que suspengui la inspecció fiscal oberta contra ell i el seu entorn, al·legant que els fets investigats són parcialment coincidents amb el procés penal que ja té obert. L'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, s'ha exculpat del retard en la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia de la Covid. Davant del jutge, ha assegurat que no era competència seva i que tampoc podia contradir l'ordre de prioritzar la vacunació als més grans de 60 anys. La seva declaració a l'Audiència de Barcelona, en català, s'ha hagut d'interrompre en diverses ocasions per problemes amb el traductor.
23: Això ho explico perquè va haver-hi
2: molt pocs països...
3: Esto lo explico porque hubieron muy pocos países...
2: que van utilitzar aquesta restricció dels 55 anys.
3: Que utilizaron esta restricción de los 50 años.
2: A Alemanya, si no recordo malament.
3: Alemanya, si no recuerdo mal.
2: Però que molt ràpidament, però molt ràpidament canvien el criteri.
3: Pero muy rápidamente se cambia el criterio.
0: Argimon i l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, s'exposen a 12 anys d'inhabilitació per prevaricació.
16: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
4: Continuem amb aquesta segona onada de calor i entre aquest dimecres i dijous doncs, tindrem aquest pic de calor extrema amb temperatures encara més alta. Nit matinada tòrrida a la façana litoral, des del Garraf fins al Maresme, i nit tropical a comarques interiors, ponent o fins i tot alguns punts del Prepirineu. Per tant, nits de mal dormir en un matí de dimecres de sol i amb una tarda de dimecres amb algun ruixat o tronada que repetirien si fan o fa les mateixes comarques que dimarts. Pirineu, Prepirineu i també cap a la zona dels ports, fins i tot amb alguna tempesta. I farà més calor. La calor s'intensifica tota Catalunya sota avís de calor, entre molt alt, alt o moderat, amb aquests valors que, com dèiem, arribarien a aquests 43 o 44 graus altre cop cap a la Vall de l'Ebre, també cap a Ponent, valors entre els 42 o 43 graus, però també tindrem valors de 40 graus cap a les comarques gironines. Molta precaució, perquè aquest augment de la temperatura també significa que augmenta el perill d'incendi. Dijous mantindríem aquestes temperatures altes, aquesta calor intensa, i aquesta onada de calor que s'allargarà ben bé fins la setmana vinent, tot i que entre divendres i dissabte tindríem un petit descens transitori.
16: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Un de cada quatre docents no fa cap formació durant l'any. Són dades que ha avançat al Matí de Catalunya Ràdio a partir d'una petició de transparència. Les dades també mostren que entre els mestres i professors que sí que fan formació, la majoria la fan durant el curs, mentre que només una minoria opten per fer-ne el juliol. Els cursos no són obligatoris, però sí que donen mèrits. El juliol és el mes que els docents no han d'anar a escoles i instituts perquè està reservat a fer formacions, però a la pràctica són pocs els mestres i professors que fan cursos a l'estiu. Des de la USTEC, la seva portaveu, Iolanda Segura, admet que molts ho fan així per un tema de conciliació familiar. Des de Comissions Obreres, el responsable de Polítiques Educatives, Cristian Marco, també ho atribueix al format.
23: Sovint doncs ho fas durant el curs perquè el juliol saps que igual per conciliació no podràs fer, perquè la realitat és aquesta, no tothom es pot permetre deixar els seus fills o filles en casals. O no tens qui te'ls vagi a buscar els teus fills o filles al casal, perquè aquesta és una altra.
24: Té més significat pedagògic fer-ho conjuntament amb el teu, si és una formació de centre, per exemple, no? Amb el teu equip de treball, que fer-ho ara al juliol.
0: Els mestres de primària són els docents que més es formen, 8 de cada 10, mentre que a secundària ho fan 7 de cada 10. El Departament d'Educació ha evitat valorar aquestes dades.
16: 3CAT Info.
0: 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap expectativa de trobar una residència. És una de les conclusions de l'última enquesta de la Fundació Arrels. La seva directora, Bea Fernández, alerta que l'actual sistema d'atenció al sensellarisme no funciona.
25: Les solucions que s'estan plantejant no s'estan adaptant a aquesta realitat i el resultat és que la perspectiva d'aquestes persones és que no se'n sortiran de la situació en la que es troben.
0: Un terç de les persones que viuen al carrer a Barcelona fa menys de mig any que es troben en aquesta situació. En total, hi ha 2.000 persones sense casa i cada vegada són més joves. Des d'Arrels reclamen al Parlament que aprovi d'una vegada la llei del sensellarisme. Més temes, pas endavant per disposar d'un núvol públic que permeti guanyar seguretat en la protecció de dades. El govern ha aprovat la licitació d'un concurs per tirar endavant un espai virtual que serà semblant al que ofereixen grans companyies com Google o Microsoft, però que garantirà que es compleixi la normativa europea. L'empresa adjudicatària posarà la infraestructura a disposició tant d'entitats públiques com d'empreses privades. Allotjarà d'entrada un 40% dels serveis i dades de la Generalitat i s'anirà ampliant. Actualment, el 20% dels serveis del govern són en núvols públics i un 80% són en infraestructures privades de computació. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha destacat que vol reduir la dependència d'operadors de fora.
1: Poder tenir una infraestructura que protegeixi i emmagatzemi les dades dels ciutadans i ciutadanes que utilitzen els serveis públics, des de la meva salut, les activitats econòmiques, les llicències ambientals, en sol europeu, en sol de Catalunya.
0: S'hi invertirà 481 milions d'euros en 8 anys i entrarà en servei el segon semestre de l'any que ve. Dos-cents 60 municipis de tot Catalunya reclamen que s'aturi la tramitació del Pla de la Generalitat que distribueix la instal·lació de renovables als seus terrenys, l'anomenat Pla Ter. Asseguren que suposa la destrucció del paisatge i de terrenys agrícoles per posar-hi plaques solars. Girona, Núria Peraire.
5: Els 260 ajuntaments creuen que les zones industrialitzades haurien d'acollir més parcs de plaques solars que no pas els petits municipis. Critiquen que el Pla de la Generalitat s'ha fet sense consens i que se'ls demana un esforç massa gran. Sentim l'alcalde de Vilademuls, Àlex Tarés, l'alcaldessa de Sant Jordi Desvalls, Marina Brusi, i el de Viladasens, Xavier Sánchez.
6: Que em deixen pintat de sòl prioritari al 73% del municipi. Estem parlant de més de 4.500 hectàrees.
7: Tots coincidim que anem amb retard en la implantació de les energies renovables, però aquesta urgència no pot justificar que es faci un pla sense prou consens i transparència.
8: Aquest Pla Ter vol convertir, d'alguna manera, el sòl agrícola productiu en sòl industrial, fent unes concentracions de zones sacrificades que el que fan és afavorir a les energètiques per fer macroparcs i els hi sigui rentable.
5: Unió de Pagesos els dona suport perquè considera que la transició energètica no es pot fer destruint terrenys agrícoles.
0: En plana cultural, Ramon Solsona ha estat reconegut amb el 30è Premi Trajectòria, que atorga la Setmana del Llibre en Català, que es farà entre el 18 i el 27 de setembre al Passeig de Lluís Companys de Barcelona i se sumarà a les festes de la Mercè. L'escriptor ha agraït un premi que, en to de broma, ha comparat amb un Òscar honorífic i ha volgut ressaltar que sempre ha estat un escriptor professionalitzat en català.
9: Sí que m'agrada poder dir que és una trajectòria de llibre en català. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
0: Per la seva banda, l'escriptor i enigmista Màrius Serra ha estat guardonat amb el 6è Premi Difusió, que reconeix una personalitat pública que ha contribuït a la divulgació i projecció de l'edició i la literatura en català. La setmana continua creixent, s'hi faran més de 300 activitats i comptarà amb 282 segells editorials. Hi haurà 8 espais diferents i la nova carpa Oficis del Llibre, concebuda com un punt de divulgació dels diferents oficis de la cadena del llibre. Aquest any se centraran les biblioteques. S'espera que, com a mínim, s'iguali la xifra de 120.000 visitants de l'edició anterior.

0: L'exili republicà a Xile l'any 1939 arriba aquest divendres als cinemes amb Winnipeg, el vaixell de l'esperança. La pel·lícula d'animació per un públic familiar narra la gesta humanitària impulsada pel poeta Pablo Neruda per salvar més de 2.000 persones. Basada en la novel·la gràfica de Laura Martel, la cinta reconstrueix la fugida de Barcelona, el calvari als camps francesos i la travessia cap a Valparaíso. Una odissea marcada per la por i la desesperació, però també per la solidaritat, explicada a través de la mirada d'un pare i la seva filla de 7 anys. El seu codirector, Banyat Beitia, ha explicat a Catalunya Ràdio que és una lliçó d'història molt silenciada i més necessària que mai.
1: En Xile, per exemple, és una història molt popular. ¿Por qué? Porque ellos están orgullosos. Y en cambio aquí, pues vivimos en el miedo, en el silencio. ¿Por qué no se les cuentan estas historias? ¿Por qué salen muñequitos botando, haciendo tonterías, un consumo rápido? Y luego venimos pues, a decir que hay comportamientos erróneos en el TikTok. ¿Ellos qué van a hacer? Pues bailar y pavonearse o no sé, ¿no? ¿Qué esperamos luego de ellos, ¿no? Entonces ahí está el lugar de esta película.
0: El film s'ha preestrenat aquesta tarda al Cinema Girona amb l'assistència de Lola Patau, de 93 anys, passatgera real del Winnipeg que inspira la nena protagonista.
2: Esport.
0: Amb David Ubach.
3: L'Argentina ha recorregut a l'èpica per passar els quarts de final i mantenir les seves opcions de defensar el títol al Mundial de Futbol. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78. Messi ha subratllat la competitivitat dels seus companys.
4: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces, no deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
3: Els egipcis s'han avançat amb gols d'Ibrahim al minut 15 i de Zico ja al 58. Entremig, Messi ha fallat un penal al minut 21 que hagués suposat l'empat a 1 i encara amb 0-1. Després, a Zico mateix al VAR li ha invalidat un altre gol. I així fins al minut 79, ha estat aleshores quan Romero ha marcat l'1-2 a assistència de Messi. Messi mateix ha empatat a 2 al 83 i al temps afegit l'Argentina fins i tot ha evitat la pròrroga amb el 3-2 definitiu, obra d'Enzo Fernández. Mientras tanto, el seleccionador argentí Lionel Scaloni ha admès que s'ha emocionat arran del desenllaç.
5: Siempre me emociono, ¿eh? Lo que pasa es que a veces sale la lágrima, salieron también en el vestuario las lágrimas, ya me dicen la llorona, pero no me importa porque la verdad que vivir esta emoción, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble.
3: Pel que fa a Messi, amb el seu gol d'aquest dimarts, en suma 8 en aquest Mundial i 9 partits seguits veient porteria a la Copa del Món. Mundial a banda, l'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Jilinchi Harman, internacional neerlandès que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace, el president blanquiblau. Harman ha exposat algunes de les seves virtuts.
6: Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens, així que m'agrada jugar amb intensitat. Però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant. Els seguidors poden esperar de mi que sempre vull la pilota.
3: Harman el presentaran aquest dimecres. I aquest dimarts ha estat el torn per al primer reforç de l'Espanyol, l'extrem barceloní Àlex Calatrava, que arriba del Castelló de segona.
7: Y sabía que era mi oportunidad de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos. Del principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
3: Per cert, l'Espanyol ha començat oficialment la pretemporada amb la pertinent revisió mèdica prèvia a l'inici dels entrenaments. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: La quarta etapa del Tour de França, la primera en territori francès, ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslové ha cedit el mallot groc al noruec Thorsten Traen, del conjunt 1X, que era el millor de la general d'entre els fugats. En aquest nombrós grup d'escapats, el millor ha estat el danès Mats Pedersen, del Lidl Trek, que s'ha imposat a l'esprint després dels 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, amb uns 13 minuts de marge respecte del gran grup. Entre els capdavanters també hi ha rodat Àlex Molinar, neerlandès amb arrels garrotxines del Caja Rural, que mirava de recuperar el mallot de la muntanya.
8: Hemos intentado otra vez el maíz de la montaña, ¿no? Hemos intentado luchar pues los puntos, al final pues no ha sido posible, pero bueno, hemos vuelto a sumar algunos puntos y bueno, es una motivación poder seguir en la lucha. Sería un sueño, ¿no? Un sueño inesperado, ¿no? Ya lo he podido llevar un día, pues volverlo a poder llevar pues ya sería la hostia.
3: També ha entrat en l'escapada el company al Caja Rural de Molenar, Joel Nicolau.
2: 3CAT Info.
3: Al torneig de tenis de Wimbledon, l'italià Jannik Sinner és semifinalista, després de superar en 3 sets l'alemany Jan-Lennard Struff. El seu rival a semifinal serà el serbi Novak Djokovic, que ha eliminat en 5 sets el canadenc Félix Auger-Aliassime. Al quadre femení, mentrestant, la nord-americana Coco Gauff ha eliminat la seva compatriota Jessica Pegula en 3 parcials i s'enfrontarà a Carolina Muchova a la primera semifinal. Als quarts, la txeca ha derrotat la també nord-americana Naomi Osaka en 2 sets.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: En bàsquet, el Girona ha fet oficial que participarà a la propera edició de la FIBA Europa Cup, que és la quarta competició continental. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona renova una temporada més la base catalana Ainhoa López. I encara en bàsquet, afegim que l'Eurolliga ha confirmat l'expansió de 20 a 24 equips de cara a la temporada 27-28. Afegim encara que el Barça d'hoquei patins ha anunciat el fitxatge del davanter italià Davide Gavioli, de 28 anys, i que arriba del Trissino italià, firma fins al 2028. I en atletisme, aquest dimarts s'ha disputat la 29a edició del míting internacional Ciutat de Barcelona a l'estadi Joan Serraïma. De la participació catalana en destaquem la victòria als 800 metres de la migfundista aranyenca Marta Mitjans. Als 400 tanques s'ha imposat Sara Gallego, barcelonina.
2: 3CAT Info.

0: L'incendi de Sentmenat evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. El foc ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Protecció Civil ha aixecat el confinament de la majoria d'urbanitzacions i nuclis disseminats, excepte el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones. Si les condicions es mantenen, els bombers també confien a donar per controlats aquest dimecres l'incendi de la Noia, que ha calcinat prop de 500 hectàrees, i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, que n'ha cremat un centenar i ha calcinat una granja amb 800 animals. A les Gavarres, en canvi, els bombers ja han donat per controlat el foc de divendres després de cremar més de 2.000 hectàrees. Més de 200 municipis de 24 comarques estan aquest dimecres en nivell màxim d'alerta per risc d'incendi. El govern amplia les restriccions a 7 espais naturals. No es podran fer activitats de lleure en zones boscoses ni tampoc fer servir pirotècnia. El govern trasllada als grups la necessitat d'un cop de timó en l'estratègia forestal. Amb una reunió aquest dimarts, l'executiu ha posat al dia els partits de l'estat dels incendis i ha plantejat posar límits als boscos per minimitzar l'impacte dels focs. L'oposició demana a la consellera Sílvia Paneque que comparegui al Parlament. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. El govern reconeix que fa un mes ja van rebre queixes de les religioses mercedàries per les esquerdes que van aparèixer al convent, coincidint amb el pas de la tuneladora. Marine Le Pen anuncia que serà candidata a les eleccions presidencials de França de l'any que ve. La líder de l'extrema dreta ho ha dit en una entrevista a la televisió francesa, hores després que la justícia li ha rebaixat les penes de la seva condemna per malversació de fons públics europeus. Le Pen assegura que podrà fer campanya sense haver de portar un braçalet electrònic. Plataforma per la Llengua qualifica de fracàs l'intent d'incrementar la presència del català a les plataformes audiovisuals 4 anys després de l'aprovació de la reforma de la Llei Audiovisual Espanyola. Denuncia que la presència del català a les plataformes continua sent molt baixa.
1: Esports.
2: L'Argentina ha passat als quarts de final del Mundial de Futbol. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78, però on fins i tot s'ha estalviat la pròrroga. Messi ha fet el gol de l'empat a 2 i ha assistit en el primer, a més de fallar un penal amb 0-1. L'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Jilinchi Harman, internacional neerlandès, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès. La quarta etapa del Tour de França ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslové ha cedit al mallot groc al noruec Thorsten Train, que era el millor de la general d'entre els fugats, amb victòria de Mats Pedersen a l'arribada a Foix.
0: I aquest dimecres encara pujaran més les temperatures. Serà el punt àlgid d'aquesta setmana de la segona onada de calor. Tindrem un altre dia assolellat i repetirem ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i als ports. Les màximes més altes estaran entre els 42 i els 44 graus i hi haurà més màximes rondant els 40.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: L'incendi de Sentmenat ja està en vies d'estabilització després d'una tarda molt complicada. Fins ara ha cremat 159 hectàrees, principalment de massa forestal. Tot i això, els bombers no preveuen donar-lo per estabilitzat fins aquest dimecres. Protecció Civil aixeca el confinament a la majoria de les urbanitzacions i nuclis disseminats i manté l'ordre de la zona del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones. Unitat Mòbil a Sentmenat, Xavier Cussó i Maria Costa.
3: L'objectiu de millora de les perspectives de l'incendi s'han complert després d'una jornada molt dura amb represes constants atiades per la marinada i les altes temperatures. Com que la situació ha millorat, Protecció Civil ha aixecat el confinament de Can Gurri i Can Vinyals, el balcó de Sant Llorenç i Sant Feliu del Racó i també el nord de Castellà del Vallès. En canvi, es manté el confinament als nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on hi viuen unes 300 persones. La prudència fa dir als bombers que no podran podran estabilitzar el foc fins com a mínim aquest dimecres al migdia, ho explica el cap de bombers David Borrell.
4: L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
3: Els propietaris forestals de zones com la del Farell denuncien que, malgrat la intenció de netejar el bosc, l'administració posa traves. Maite Fuertes n'és propietària.
5: Perquè si tu demanes per una extensió i et diuen no, això no, ara aquest any comença per aquest trosset i vés fent mica en mica, doncs amb les condicions climàtiques que hi ha actualment, això s'ha de posar a fil a l'agulla. Mira, és un país que jo penso que és molt remeier. És a dir, que han de passar les coses perquè després es posin mesures. Altres països són més de prevenció i això és el que potser hauríem d'aprendre, no?, una mica.
3: L'incendi ha cremat fins ara pràcticament 160 hectàrees i ha deixat 8 bombers ferits lleus, la majoria per cops de calor.
0: A l'Anoia, l'evolució de l'incendi és bona i aquest dimarts els bombers ja l'han pogut estabilitzar. Tots els veïns de les zones afectades han pogut tornar a casa i s'ha pogut començar l'avaluació dels danys provocats per unes flames que han calcinat prop de 500 hectàrees i algunes edificacions. S'espera que en les properes hores els bombers ja el puguin donar per controlat. La Pobla de Claramunt, Montse Gené.
6: Diverses cases de la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt s'han cremat i d'altres ho han fet de manera parcial. Allà el foc va sorprendre veïnes com l'Agustina.
7: Hi ha vecinos que s'han quedat sin cases i los demás, pues, estamos fuera de nuestras casas.
6: També el Xavi, un altre veí, ha vist com el foc va entrar dins de casa seva.
8: La casa la tenim afectada, sobretot el menjador. Com molts veïns, tot el que és la zona del jardí ha quedat totalment carbonitzat.
6: El veiem amb la seva filla, una jove a qui l'atzar va salvar.
8: No estava a casa, quan normalment a les tardes hi és. Ella fa migdiada al menjador habitualment, que és, és l'espai que ha rebut més. I ahir, doncs, bueno, per coses del destí, començava un curset d'estiu d'anglès i va marxar 20-30 minuts abans que comencés tot.
6: A baix, a la Pobla de Claramunt, els germans Josep i Salvador viuen en dues cases juntes que donen a la paret de la muntanya ara cremada. En aquest cas, els van salvar els bombers des del cel.
9: Les llames estaven a 2 metres de casa i sort que va vindre el primer helicòpter i va deixar anar l'aigua de cop. Acabat en van passar 3 més i va quedar tot apagat, però les soques encara cremen.
6: A 2 quilòmetres al polígon els Plans d'Arau va rebre fort l'impacte dels focs i 3 empreses van quedar afectades. Al costat, l'empresa Whitman es va salvar pels pèls. El seu gerent és Salvador Gràcia.
10: He trobat que havia entrat al jardí una mica de foc. Hi havia un dels arbustos que estava fumallant. Han arribat un camió de bombers perquè tenim una boca d'aigua aquí. Llavors ha vingut un bomber i diu, mira, estem molt saturats, només amb una galleta ja ho tens controlat.
6: Encara hi ha fumaroles i com una boira grisa sobre tota la zona.
0: I a Torrefeta i Florejacs, a les Segarres, continua treballant per controlar el foc que s'ha pogut donar per estabilitzat aquest dimarts a la tarda. L'incendi ha cremat un centenar d'hectàrees i ha calcinat una granja amb 800 animals. Lleida, Júlia Albacar.
11: L'incendi ha afectat un total de 113 hectàrees, la majoria de camps de cereal i alguna illa de vegetació. Les flames també han cremat una granja de porcs on han mort uns 800 animals pel fum. Tot i que la investigació de les causes continua oberta, una de les principals hipòtesis seria que hauria començat per uns treballs de manteniment d'una línia elèctrica. El cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha explicat que era un foc amb molt potencial i que s'ha treballat perquè no avancés cap al Solsonès.
4: Era objectiu claríssim tancar el flanc dret i que, diguéssim, era un foc de camps i s'havia d'evitar, com fos, que entrés a massa forestal, no?, afectant a tot el Solsonès i tenir-nos, diguéssim, hipotecats durant dies i tenir greus afectacions en quant a superfície.
11: Durant les feines d'extinció també han tingut un paper destacat els pagesos que han treballat amb els tractors i que han evitat la propagació dels dos flancs.
0: Els propietaris forestals de les Gavarres proposen liderar un pla per restaurar les més de 2.000 hectàrees afectades per l'incendi que aquest dimarts al vespre s'ha donat per controlat. I continuen treballant 16 dotacions dels bombers per extingir-lo. Girona, Laia Claret.
12: Seria 4 anys vista amb la idea que es pugui començar la tardor. Les feines que caldrà fer les concreta amb Melcia Soler, president del col·lectiu.
13: Contempla l'extracció de tots els arbres cremats i la comercialització, si és possible, per biomassa. També contempla acabar d'arreglar els camins, que hi hagin basses d'aigua, recuperar tots els camps que estaven perduts. Ara és un bon moment, perquè com que està cremat és un bon moment, es veuen molt clars i recuperar tot això per la biodiversitat i també per la prevenció d'incendis.
12: Aquest dimarts s'han reunit amb responsables del govern i des de la Direcció General de Boscos veurien amb bons ulls aquesta proposta que encara s'ha de concretar en finançament, per exemple. Conclouen que més enllà d'aquesta zona afectada, caldria també estendre el projecte a tots els 20 municipis del massís de les Gavarres, unes 30.000 hectàrees, a cavall entre el Baix Empordà i el Gironès.
0: I més de 200 municipis catalans de 24 comarques estan en risc màxim d'incendi aquest dimecres. Els agents rurals han activat el Pla Alfa en nivell 4, que és el màxim, en un centenar de municipis més que aquest dimarts. També hi ha un parc natural més amb restricció d'accés, que és el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Davant d'aquesta situació, i com que la previsió d'altes temperatures es podria allargar la setmana que ve, el govern ha aprovat noves restriccions, ho explicava a 3CAT Info Sergio Delgado, que és subdirector de programes de protecció civil.
14: Aquestes mesures, per exemple, impliquen que no es poden realitzar activitats de joventut, de lleure, amb els menors, que estiguin en el medi natural perquè es poden estar exposats als efectes d'un incendi, però també s'ha prohibit l'ús del material pirotècnic en aquests municipis com una mesura excepcional, extraordinària.
0: El govern també restringeix l'accés a peu o en vehicle als espais naturals de caràcter forestal. Les activitats d'educació en el lleure d'acampada s'hauran de fer en nuclis habitats. Les activitats de les cases de colònies s'hauran de fer a l'interior d'edificis i les dels casals d'estiu no es podran fer en espais forestals. Se suspenen les obres i les intervencions a la xarxa viària i la sega de Conetes. Aquest dimarts els bombers han hagut de treballar de nou en diversos incendis simultanis. N'hi ha hagut a les Garrigues, a Martorell i Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Protecció Civil demana molta precaució i recomana tenir cura de les persones grans i dels menors, que són els que més poden patir l'efecte de la calor. I, mentrestant, l'executiu de Salvador Illa insisteix que cal limitar l'extensió dels boscos catalans per evitar la proliferació de grans focs. El govern ho ha traslladat aquest dimarts als grups del Parlament amb qui s'ha reunit al Palau de la Generalitat per posar-los al dia dels incendis recents. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defensat un gir de 180 graus en la gestió forestal.
15: Cal fer un canvi de mentalitat respecte a la gestió del territori per tallar aquesta continuïtat de massa forestal que tenim a Catalunya.
0: En la trobada hi han participat tots

0: pel Departament de Territori de la Generalitat.
1: La consellera s'ha obert a aclarir els fets en seu parlamentària.
2: 3CAT Info.
1: Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. Segons aquesta emissora, alguns veïns, com les religioses mercedàries, ja es van queixar fa un mes de l'aparició d'esquerdes coincidint amb el pas de la tuneladora. Ho ha explicat Maria Carlina, que és una de les monges que viuen al convent.
3: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
1: La responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori, Laura Carrasco, reconeix que tenien constància de les denúncies.
4: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies, igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, en anàlisi.
1: La consellera Sílvia Paneque assegura que la situació no té res a veure amb la que es va produir al barri del Carmel ara fa 20 anys.
5: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
1: Els operaris han omplert l'esvoranc amb formigó i aquest dimecres al matí els tècnics reavaluaran la situació.
2: 3CAT Info.
1: Una nena ha mort ofegada aquest dimarts a les piscines de Balaguer. Tot i que s'ha intentat reanimar-la, no se li ha pogut salvar la vida. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol. Lleida, Júlia Albacar.
6: Els fets han passat este dimarts a la tarda mentre la xiqueta de 6 anys s'estava banyant a la piscina municipal que compta amb servei de socorrista. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, quan se l'ha tret de l'aigua se l'ha intentat reanimar, però sense èxit. A la piscina s'hi han desplaçat unitats del sistema d'emergències mèdiques i dels Mossos d'Esquadra.
2: El temps.
1: És moment per la previsió de Gemma Puig.
7: Continuem amb aquesta segona onada de calor i entre aquest dimecres i dijous doncs, tindrem aquest pic de calor extrema amb temperatures encara més alta. Nit matinada tòrrida a la façana litoral, des del Garraf fins al Maresme, i nit tropical a comarques interiors, ponent o fins i tot en alguns punts del Prepirineu. Per tant, nits de mal dormir en un matí de dimecres de sol i amb una tarda de dimecres amb algun ruixat o tronada que repetirien si fa no fa les mateixes comarques que dimarts. Pirineu, Prepirineu i també cap a la zona dels ports, fins i tot amb alguna tempesta. I farà més calor. La calor s'intensifica. Tota Catalunya sota avís de calor, entre molt alt, alt o moderat, amb aquests valors que, com dèiem, arribarien a aquests 43 o 44 graus altre cop cap a la Vall de l'Ebre, també cap a Ponent, valors entre els 42 o 43 graus, però també tindrem valors de 40 graus cap a les comarques gironines. Molta precaució, perquè aquest augment de la temperatura també significa que augmenta el perill d'incendi. Dijous mantindríem aquestes temperatures altes, aquesta calor intensa, i aquesta onada de calor que s'allargarà ben bé fins la setmana vinent, tot i que entre divendres i dissabte tindríem un petit descens transitori.
1: Marine Le Pen anuncia que es presentarà a les eleccions presidencials franceses del 2027. La líder d'extrema dreta acaba amb mesos d'especulacions. Una vegada la justícia li ha rebaixat les penes de presó i inhabilitació de la seva condemna per malversació de fons públics europeus. Le Pen assegura que no haurà de fer campanya amb un braçalet electrònic. París, Isabel Galí.
8: Marine Le Pen no ha tirat la tovallola. L'escenari que li ha donat la sentència d'aquest dimarts al migdia li permet presentar-se perquè la inhabilitació ja ha estat purgada, però és el fet que la pena inclogui un any sota supervisió electrònica en forma de braçalet el que molesta la líder del reagrupament nacional que no vol fer campanya sota control judicial. Per això ha dit que recorrerà la sentència al Tribunal de Cassació. Marine Le Pen aquest dimarts a l'informatiu de TF1.
9: Com sabeu, ja vaig dir que no faria campanya sota arrest domiciliari amb el braçalet electrònic. Però, com que tinc l'opció de recórrer al Tribunal de Cassació, cosa que fins ara no era possible, i el recurs suspèn els efectes de la sentència, faré campanya sense el braçalet electrònic.
8: Començarà a fer campanya de seguida, però conscient que el Tribunal de Cassació pot ratificar la sentència condemnatòria i reactivar les penes, la farà juntament amb el seu escuder o candidat a la banqueta, l'eurodiputat Jordi.

0: Jordan Bardella.
1: Aquesta nit sóc candidat a les eleccions presidencials. Jordan Bardella i jo vam iniciar aquesta campanya presidencial. Sabeu que hem ofert al poble francès un binomi complementari, equilibrat, coherent i sòlid.
2: Coherent, sòlid.
0: El Tribunal de Cassació ha avançat ja que, com a molt tard, al gener haurà pres una decisió. Què farà aleshores? Marine Le Pen es retirarà en favor de Bardella o acabarà de fer campanya en braçalet? Potser tot dependrà de les enquestes.
3: I Nigel Farage, el líder de la formació britànica d'extrema dreta Reform UK, deixa l'escó de diputat per forçar unes eleccions a la seva circumscripció. Uns comicis que vol convertir en un referèndum sobre la seva persona enmig d'acusacions de corrupció per acceptar regals milionaris. Farage nega qualsevol actuació irregular. Londres, Quim Olivares.
4: La millor defensa és un bon atac. Farage renuncia a l'escó que va guanyar les eleccions del 2024 per forçar uns comicis parcials i revalidar el seu suport.
5: I have done nothing wrong.
6: No he fet res malament. No he infringit la llei de cap manera. No he fet un mal ús dels diners públics.
4: El líder de l'extrema dreta britànica està pendent d'una investigació parlamentària per si va rebre donacions milionàries sense declarar durant l'any previ a les eleccions del 24. Aquest dimarts ha reconegut que va rebre regals per pagar-se la protecció personal després de patir atacs físics i verbals i ha demanat que siguin els habitants de la seva circumscripció del sud-est d'Anglaterra els que el jutgin.
6: He decidit que la gent de Clacton ha de ser el jutge de les meves accions. Aquestes seran unes eleccions parcials del poble contra l'establishment. És una oportunitat per aixecar el dit a tot l'establishment i dir-los francament on se n'han d'anar.
5: Tell them where to go.
4: El primer ministre sortint, Keir Starmer, ho troba una maniobra desesperada i el líder dels conservadors, Kemi Badenoch, una pèrdua de diners públics.
3: L'Audiència de Barcelona deixa un pas de judici tres Mossos acusats d'ajudar a fugir l'expresident Carles Puigdemont el dia de la investidura de Salvador Illa, el 8 d'agost del 2024. Apunta que hi ha indicis que proven que van col·laborar en la fugida després de la intervenció que l'expresident va fer per sorpresa a l'Arc de Triomf a Barcelona. Destaca també que els vídeos recollits per la Divisió d'Afers Interns dels Mossos se'ls veu molt a prop de l'expresident i assenyala que la seva presència no era casual. Aclareix que el fet que els tres investigats estiguessin de permís aquell dia no justifica que no detinguessin l'expresident i en aquest sentit assenyala que podrien haver omès intencionadament el deure de perseguir delictes perquè hi havia ordres contra Puigdemont. L'Audiència de Barcelona ha estimat els recursos de la Fiscalia i les acusacions d'Acte Oír i de Vox i tomba així l'arxivament de la causa que va dictar la jutgessa d'instrucció. En un tuit, el secretari general de Junts, Jordi Turull, carrega contra la decisió judicial, mostra tot el seu suport als Mossos acusats i apunta que va ser un honor viure aquells dies al costat del president. I el Tribunal Constitucional suspèn la derogació de la Llei de Memòria Democràtica de les Balears, aprovada pel PP i Vox, mentre resol el recurs del govern espanyol. Segons l'escrit, la derogació elimina l'estat jurídic de les víctimes de greus violacions de drets humans i podria vulnerar, entre d'altres, el principi de seguretat jurídica. L'executiu de Sánchez també apunta que la norma balear pot envair competències estatals i trencar el principi de col·laboració entre l'Estat i les comunitats. Per tant, fins que el Constitucional no dicti sentència, l'anul·lació de la Llei de Memòria Democràtica de les Illes queda sense efecte.
7: 3Cat Info.
3: El cap de l'oposició al govern espanyol, el popular Alberto Núñez Feijóo, proposa que els treballadors cobrin menys quan estan de baixa que quan estan en actiu, amb l'objectiu de reduir l'absentisme laboral. El líder del PP ho ha dit aquest dimarts en una trobada amb empresaris bascos.
8: Esto es un cáncer que no podemos pagar. Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Creo que ese asunto debemos de retomarlo con las comunidades autónomas, con el gobierno central, con la patronal y con los sindicatos. Si llegamos a un acuerdo, fantástico. Y si no llegamos a un acuerdo, pues, ¿qué le vamos a hacer?
3: Des del govern espanyol i el PSOE han carregat contra la proposta de Feijóo. A través de la xarxa X, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que titllar de càncer les baixes laborals i proposar que els treballadors malalts cobrin menys, tot i l'oposició dels sindicats, deixa clar de quin costat està el president dels populars. Des del PSOE afegeixen que és una proposta que s'emmarca en el que anomenen el projecte Ultra i que el PP ja no es distingeix de Vox perquè ha decidit ser Vox. Cal tenir present que, en condicions generals, un treballador de baixa no cobra el 100% del sou. Alguns convenis col·lectius, però, inclouen clàusules que obliguen les empreses a complementar la prestació per incapacitat temporal fins al 100% del salari del treballador.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
3: Plataforma per la Llengua denuncia que la reforma de la llei audiovisual espanyola del 2022, negociada amb Esquerra Republicana, ha estat un desastre per al català. 4 anys després de ser aprovada, l'entitat diu que les mesures per incrementar la presència de la llengua catalana a les plataformes audiovisuals han fracassat. Sentim Ruth Carandell, directora de Plataforma per la Llengua.
2: Les mesures que incorporava per incrementar la presència del català a les plataformes audiovisuals en si mateixes han fracassat i, a més, aquella reforma va acabar descartant qualsevol obligació perquè les plataformes internacionals disposessin d'un percentatge mínim d'obres en català als catàlegs.
3: Plataforma per la Llengua assenyala les dades del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, segons les quals la llengua catalana ha passat de representar menys de l'1% del catàleg a situar-se al voltant del 3%.
7: Esports.
3: Fins a 2:15 amb David Ubach.
9: L'Argentina ha recorregut a l'èpica per mantenir les seves opcions de defensar el títol al Mundial i passar als quarts de final. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens, en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78. Messi ha subratllat la competitivitat dels seus companys.
10: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido, yo lo dije muchas veces. No deja de competir, de intentarlo, se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
9: Els egipcis s'han avançat amb gols d'Ibrahim al minut 15 i de Zico al 58. Entremig, Messi ha fallat un penal al minut 21, que hagués suposat l'empat a 1. I encara amb 0-1, a Zico mateix el VAR li ha invalidat un altre gol. I així fins al minut 79. Ha estat aleshores quan Romero ha marcat l'1-2 a assistència de Messi. Messi mateix ha empatat a 2 al 83 i al temps afegit, l'Argentina fins i tot ha evitat la pròrroga amb el 3-2 definitiu, obra d'Enzo Fernández. Mentrestant, el seleccionador argentí Lionel Scaloni ha admès que s'ha emocionat arran del desenllaç.
11: Siempre me emociono, ¿eh? Lo que pasa es que a veces sale la lágrima, salieron también en el vestuario las lágrimas, ya me dicen la llorona, pero no me importa porque la verdad que vivir esta emoción, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble.
9: Amb el seu gol d'aquest dimarts, Messi suma 8 gols en aquest Mundial i 9 partits seguits veient porteria a la Copa del Món. Mundial a banda, l'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Jirinchi Harman, internacional neerlandès, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace, el president blanquiblau. Harman ha exposat algunes de les seves virtuts.
12: Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens, així que m'agrada jugar amb intensitat. Però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant. Els seguidors poden esperar de mi que sempre vull la pilota.
9: Harman el presentaran aquest dimecres i aquest dimarts ha estat el torn per al primer reforç de l'Espanyol, l'extrem barceloní Àlex Calatrava, que arriba del Castelló, de la segona divisió.
13: Sabía que era mi oportunidad de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos. Del principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
9: Per cert, que l'Espanyol ha començat oficialment la pretemporada amb la pertinent revisió mèdica prèvia a l'inici dels entrenaments. I una última informació de l'Espanyol, perquè l'exjugador blanquiblau Sergio García s'ha convertit en el tècnic del filial per les dues properes temporades. El Barça, per la seva banda, ha presentat aquest dimarts Barça Play, un espai audiovisual integrat a la web i l'app del club. En aquest espai, els socis i aficionats que ho vulguin podran seguir els partits del Barça Atlètic, del Futbol Base i dels Barça Legends. A més, es podran recuperar partits de temporades anteriors i veure un canal 24 hores amb seguiment de l'actualitat del Club Blaugrana. Obrim ara Bloc Poliesportiu parlant de ciclisme.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
9: La quarta etapa del Tour de França, la primera en territori francès, ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslové ha cedit el mallot groc al noruec Thorsten Traen, del conjunt 1X, que era el millor de la general d'entre els fugats. En aquest nombrós grup d'escapats, el millor ha estat el danès Mats Pedersen, del Trek, que s'ha imposat a l'esprint després dels 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, amb uns 13 minuts de marge respecte del gran grup. Entre els capdavanters també hi ha rodat Àlex Molinar, neerlandès, amb arrels garrotxines del Caja Rural, que mirava de recuperar el mallot de la muntanya.
14: Hemos intentado otra vez el mayor de la montaña, ¿no? Hemos intentado luchar pues los puntos, al final pues no ha sido posible, pero bueno, hemos vuelto a sumar algunos puntos y bueno, es una motivación poder seguir en la lucha. Sería un sueño, ¿no? Un sueño inesperado, ¿no? Ya lo he podido llevar un día, pues volverlo a poder llevar pues ya sería la hostia.
9: A l'escapada del dia també hi havia el company de Molinar, Joel Nicolau. Aquest dimecres, cinquena etapa, 158 quilòmetres plans entre la Nemesan i Pau.
7: 3CAT Info.
9: El torneig de tennis de Wimbledon, Jannik Sinner és semifinalista després de superar en 3 sets l'alemany Jan-Lennard Struff. Al quadre femení, la nord-americana Coco Gauff ha eliminat la seva compatriota Jessica Pegula en 3 parcials i s'enfrontarà a Carolina Muchova a la primera semifinal. La txeca ha derrotat la també nord-americana Naomi Osaka en 2 sets.
7: L'actualitat esportiva a fons.
9: En bàsquet, el Girona ha fet oficial que participarà a la propera edició de la FIBA Europe Cup, que és la quarta competició continental. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona, de la seva banda, renova una temporada més la base catalana Ainhoa López. Pel que fa a la CB de bàsquet, el fins ara segon entrenador del València, Xavi Albert, serà a partir de la temporada que ve el primer tècnic de l'equip taronja i substituirà Pedro Martínez, que ha fitxat pel Madrid. Precisament el Club Blanc ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot Jaime Pradilla, també fins ara al València. El jugador de 25 anys firma per 5 temporades. I encara en bàsquet afegim que l'Eurolliga ha confirmat l'expansió de 20 a 24 equips de cara a la temporada 2027-2028.
7: Són 4:45.

0: Aquestes són les principals informacions. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. El govern reconeix que fa un mes ja va rebre queixes de les religioses mercedàries per les esquerdes que van aparèixer al convent coincidint amb el pas de la tuneladora. L'incendi de Sant Benet evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. Ja ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Si les condicions es mantenen, els bombers també confien a donar per controlats aquest dimecres l'incendi de la Noia, que ha calcinat prop de 500 hectàrees, i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, que n'ha cremat un centenar i ha calcinat una granja amb 800 animals. A les Gavarres, els bombers ja han donat per controlat el foc de divendres, que ha cremat més de 2.000 hectàrees. A partir d'ara us explicarem que la cimera de l'OTAN de Turquia arrenca marcada pels retrets de Donald Trump als socis europeus per falta de suport en la guerra de l'Iran i per les seves reclamacions novament sobre Groenlàndia. També explicarem que els veïns de les zones rurals més properes a La Guaira, a Veneçuela, denuncien que l'ajuda després del doble terratrèmol encara no els ha arribat, mentre els equips d'emergències comencen a marxar. I que Ramon Solsona i Màrius Serra han guanyat respectivament el Premi Trajectòria i el Premi Difusió que atorga la Setmana del Llibre en Català.
1: Esports.
0: David Tubac, què destaquem?
2: Que l'Argentina ha passat als quarts de final del Mundial de Futbol. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78, però on fins i tot s'ha estalviat la pròrroga. Messi ha fet el gol de l'empat a 2 i ha assistit en el primer, a més de fallar un penal amb 0-1.
0: I el temps, aquest dimecres, encara pujaran més les temperatures. Serà el punt àlgid d'aquesta setmana de la segona onada de calor. Tindrem un altre dia assolellat i repetirem ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i als ports. Les màximes més altes estaran entre els 42 i els 44 graus i hi haurà més màximes rondant els 40. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. Segons aquesta emissora, alguns veïns, com les religioses mercedàries, ja es van queixar fa un mes de l'aparició d'esquerdes coincidint amb el pas de la tuneladora. Ho ha explicat Maria Carlina, una de les monges que viuen al convent.
3: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio. Y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fisuras.
0: La responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori, Laura Carrasco, reconeix que tenien constància de les denúncies.
4: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies, igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, en anàlisi.
0: La consellera Sílvia Paneque assegura que la situació no té res a veure amb la que es va produir al barri del Carmel ara fa 20 anys.
5: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
0: Els operaris han omplert l'esvoranc amb formigó i aquest dimecres al matí els tècnics reavaluaran la situació. L'incendi de Sant Benet evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. El foc ja ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Mentrestant, Protecció Civil ha aixecat el confinament de la majoria d'urbanitzacions i nuclis disseminats, excepte el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones. David Borrell és cap dels bombers.
6: Ja estem en una situació molt millor. L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
0: Els bombers també confien a poder donar per controlats en les properes hores els altres incendis que es mantenen actius, el de la Noia i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. En canvi, ja han controlat el de les Gavarres, que es va declarar divendres i que ha calcinat més de 2.000 hectàrees. Mentrestant, l'incendi de la Catalunya del Nord evoluciona favorablement, segons els bombers, que encara no el donen per estabilitzat. Ja s'ha aixecat l'ordre d'evacuació de dos pobles petits, tot i que el gruix de desallotjats s'hauran d'esperar per tornar a casa, com a mínim, fins dijous. Corresponsal al Pirineu, Joaquim Albalater.
1: Els bombers són optimistes respecte a l'evolució del foc, que des de dissabte ha afectat 4.900 hectàrees. El perímetre no ha crescut des de dilluns a la nit i les tasques d'extinció se centren ara en els punts més crítics, situats en zones de difícil accés. Eric Belgio i no és el cap dels bombers.
7: La situació ha millorat. Aviat podrem donar el flanc dret per estabilitzat, però encara ho volem confirmar amb els drons i les càmeres tèrmiques. I hi ha zones que tenim més controlades. L'objectiu d'aquesta nit és intentar estabilitzar els 5 punts més actius que més ens preocupen.
1: Aquest dimarts a la tarda s'ha aixecat el desallotjament de dos pobles petits, Taulís i Tallet. Si tot va bé, al llarg de les properes 24 hores també es podrà tornar a 9 municipis més. Tot i això, el gruix dels 12.000 desallotjats, com ara els de poblacions més grans com Illa o Vinçà, s'hauran d'esperar com a mínim fins dijous. Alguns veïns, però, s'han saltat els controls i ja han tornat a casa seva.
0: I en aquest context d'incendis, els pagesos es reivindiquen com una figura clau per la gestió del territori. Les organitzacions agràries defensen que l'activitat agrícola i ramadera té un paper primordial a l'hora de prevenir el foc i evitar els efectes devastadors dels incendis. Pere Roquer, president de SAGE a Catalunya.
8: Els incendis s'apaguen sempre a l'hivern. I amb això què vol dir? Doncs que s'ha de permetre a fer el que els nostres avis feien al seu temps, que era la crema de marges controlats a partir del mes de novembre, deixar que la ramaderia extensiva, en vez d'anar-la reduint, com ha passat aquests darrers anys, s'hi torni a volcar tot allò que faci falta.
0: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, lamenta les moltes traves administratives que fan que hi hagi pagesos que deixin l'activitat i que augmentin els terrenys abandonats.
9: No només del Departament d'Agricultura, depèn també moltes coses del Departament de Territori que se'ns deneguen. Se'ns deneguen projectes de recuperació de pastures, de neteja de vores de rius, d'ampliacions o construccions pels nostres animals. Per tant, si van limitant l'activitat i no la podem desenvolupar, no pot ser viable econòmicament, doncs la gent abandona.
0: Els pagesos també es queixen que ells els imposin restriccions per la sega, que s'esforcen a complir, però que no es faci el mateix amb altres activitats que es fan en zones forestals o properes al bosc quan hi ha risc d'incendi. Canviem de qüestió. A Turquia ha arrencat la cimera de l'OTAN enmig dels retrets del president nord-americà, Donald Trump, a la resta de líders europeus. Els ha criticat per haver abandonat els Estats Units durant la guerra contra l'Iran i ha reactivat el seu desig d'annexionar-se l'illa de Groenlàndia, un afer extremadament divisiu per als aliats. Enviat especial a Ankara, Bruno Forte Amiras.
10: L'OTAN volia que la cimera de Turquia rebaixés la tensió dels últims mesos entre els Estats Units i Europa, però Trump ha arribat encara amb ganes de passar comptes.
11: Groenlàndia hauria d'estar controlada pels Estats Units i no per Dinamarca. I quan ells no hi van accedir, amb tots els diners que hem gastat ajudant-los contra Rússia, perquè nosaltres no tenim per què gastar aquests diners. De fet, podríem retirar tots els nostres soldats a Europa.
10: Una amenaça, la de retirar tots els soldats, que arriba just quan els Estats Units revisen la seva presència militar a Europa, en principi per retirar-ne avions o vaixells de guerra, per forçar els europeus a gastar més en defensa.
11: Europa és un lloc molt diferent de com era fa 20 anys. Europa ha de vigilar amb la immigració i l'energia. Si no va en compte en aquests dos temes, aviat ja no existirà cap Europa.
10: Ho ha dit just abans de sopar cara a cara amb tots els líders europeus, però per demostrar-li a Trump que Europa precisament compleix amb l'objectiu d'augmentar la despesa militar, el líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha anunciat noves compres d'armament.
12: Són milers de milions que s'inverteixen en la nostra seguretat, que impulsen les nostres economies i que donen suport a centenars de milers de nous llocs de treball. Són diners ben invertits.
10: Invertiran 40.000 milions d'euros per reforçar les defenses antidrons i també s'enduran un bon pessic de diners públics a empreses com la francesa Airbus o la sueca Saab. Fabricaran nous avions de guerra per als exèrcits de l'OTAN.
0: Veneçuela comença a planificar la reconstrucció del país després del doble terratrèmol que ha causat més de 3.500 morts, segons l'últim balanç oficial, 35 dels quals de nacionalitat espanyola. Els serveis d'emergència i rescat ja comencen a marxar de La Guaira, que és l'epicentre de la tragèdia, on pràcticament ja només queden veïns i famílies. A les zones rurals més properes, però, els veïns denuncien que encara no hi ha anat ningú. És el cas del Junquito, enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
13: El Junquito és un municipi de l'estat Libertador. El carrer principal, fa uns 600 metres, era tot porxat a banda i banda, i sota aquest passeig doncs, hi havia desenes i desenes de comerços, la majoria de restauració. Està ple de cases acolorides, però de tot això crec que tenen pràcticament vestigis. El que sí que hi ha és molta indignació perquè aquí no ha vingut ningú. La Juana denuncia que els pocs policies que van aparèixer van venir a robar.
14: El gobierno no ha venido, no nos han dado ayuda. Aquí todos vivimos del turismo. O sea, esto es una zona netamente turística. Aquí dos personas perdieron la vida porque no las quisieron, las autoridades no dejaban colaborar y cuando la misma comunidad se metió a sacarlas, obviamente ya estaban sin vida. Las autoridades, las que vinieron, funcionaron a meterse en los negocios en las noches.
13: La Joana, igual que la Lucía, que ara sentirem, tenia un petit restaurant d'arepes. Està preocupada, la Lucía, per casa seva. No sap si pot tornar i si és estable.
15: Vemos que hay viviendas que están en muy alto riesgo y no vemos la solución. Vivimos del turismo, no sabemos de qué vamos a vivir, no sabemos nada, no tenemos una autoridad que nos indique qué va a pasar con nosotros, con el pueblo es muy pequeño. Aquí no ha llegado nada, es voluntariado, es lo que tenemos, la misma gente sacando sus escombros, sus muebles, recuperando lo poco, lo mucho, lo que hay en la parroquia.
13: Pel que fa al primer sector, l'agricultura ve, però hi ha explotacions ramaderes molt afectades amb bestiar mort que va quedar atrapat.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els nous pressupostos del govern espanyol enfilen la seva primera votació al Congrés sense tenir encara els suports garantits. La setmana que ve es votaran els objectius de dèficit després que aquest dimarts el Consell de Ministres ha aprovat un sostre de despesa rècord de més de 200.000 milions d'euros. Madrid, Dani Sainteaja.
17: Junts ha dit que si no es dona més marge de despesa a les comunitats, la setmana que ve tornaran a tombar els objectius de dèficit com ja van fer el 2024 i el 2025. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha demanat responsabilitat davant d'uns comptes que preveuen més despesa que mai.
18: Que permetrà blindar l'estat del benestar i complir els compromisos fiscals. Pido, una vez más, en la reflexión a los grupos políticos para que dejen de lado los intereses partidistas y miren hacia el bien común.
17: Esta votació no condemna el projecte de pressupostos, però sí que avança el to de les negociacions. Des de Sumar, Ernest Urtasun mostra confiança que arribaran a bon port, però Jone Belarra de Podem advertix.
19: El gobierno afronta la elaboración presupuestaria con la máxima ambición de llevar los mejores presupuestos para que se aprueben.
20: Un techo de gasto amplio, pero que básicamente para lo que está sirviendo es para ampliar el rearme, pues obviamente no puede contar con el voto favorable de Podemos.
17: El PP creu que els comptes són una pantomima perquè estan condemnats al fracàs. Amb tot, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso acusa Sánchez d'intentar comprar el vot dels independentistes i de privilegiar Catalunya.
21: Resultado, buscar financiar 7 veces a Catalunya por encima de Madrid e impulsar la hacienda catalana, que todos sabemos que es otro paso más para crear una nación paralegal.
17: Amb la presentació del projecte de pressupostos a la tornada de l'estiu, Pedro Sánchez espera recuperar la iniciativa pel que queda de legislatura i tenir una bona carta de presentació de cara a les pròximes eleccions.
0: El govern espanyol carrega contra la decisió judicial d'impedir el viatge de Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, a la cimera de l'OTAN d'aquest dimarts i dimecres a Turquia i, en canvi, deixar-la anar a Londres a la graduació de la seva filla a finals de setmana. Per l'executiu, aquesta decisió no té cap sentit, perquè asseguren que no hi ha risc de fugida. Félix Bolaños és el ministre de Justícia.
22: Las medidas cautelares son simple y llanamente innecesarias, porque hay riesgo cero de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia en ningún caso.
0: També us expliquem que l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat a l'Agència Tributària que suspengui la inspecció fiscal oberta contra ell i el seu entorn, al·legant que els fets investigats són parcialment coincidents amb el procés penal que ja té obert. L'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, s'ha exculpat del retard en la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia de la Covid. Davant del jutge, ha assegurat que no era competència seva i que tampoc podia contradir l'ordre de prioritzar la vacunació als més grans de 60 anys. La seva declaració a l'Audiència de Barcelona, en català, s'ha hagut d'interrompre en diverses ocasions per problemes amb el traductor.
23: Això ho explico perquè va haver-hi
2: molt pocs països...
3: Esto lo explico porque hubieron muy pocos países...
2: que van utilitzar aquesta restricció dels 55 anys.
3: Que utilizaron esta restricción de los 50 años.
2: A Alemanya, si no recordo malament.
3: Alemanya, si no recuerdo mal.
2: Però que molt ràpidament, però molt ràpidament canvien el criteri.
3: Pero muy rápidamente se cambia el criterio.
0: Argimon i l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, s'exposen a 12 anys d'inhabilitació per prevaricació.
16: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
4: Continuem amb aquesta segona onada de calor i entre aquest dimecres i dijous doncs, tindrem aquest pic de calor extrema amb temperatures encara més alta. Nit matinada tòrrida a la façana litoral, des del Garraf fins al Maresme, i nit tropical a comarques interiors, ponent o fins i tot alguns punts del Prepirineu. Per tant, nits de mal dormir en un matí de dimecres de sol i amb una tarda de dimecres amb algun ruixat o tronada que repetirien si fa no fa les mateixes comarques que dimarts. Pirineu, Prepirineu i també cap a la zona dels ports, fins i tot amb alguna tempesta. I farà més calor. La calor s'intensifica tota Catalunya sota avís de calor, entre molt alt, alt o moderat, amb aquests valors que, com dèiem, arribarien a aquests 43 o 44 graus altre cop cap a la Vall de l'Ebre, també cap a Ponent, valors entre els 42 o 43 graus, però també tindrem valors de 40 graus cap a les comarques gironines. Molta precaució, perquè aquest augment de la temperatura també significa que augmenta el perill d'incendi. Dijous mantindríem aquestes temperatures altes, aquesta calor intensa, i aquesta onada de calor que s'allargarà ben bé fins la setmana vinent, tot i que entre divendres i dissabte tindríem un petit descens transitori.
16: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Un de cada quatre docents no fa cap formació durant l'any. Són dades que ha avançat al Matí de Catalunya Ràdio a partir d'una petició de transparència. Les dades també mostren que entre els mestres i professors que sí que fan formació, la majoria la fan durant el curs, mentre que només una minoria opten per fer-ne el juliol. Els cursos no són obligatoris, però sí que donen mèrits. El juliol és el mes que els docents no han d'anar a escoles i instituts perquè està reservat a fer formacions, però a la pràctica són pocs els mestres i professors que fan cursos a l'estiu. Des de la USTEC, la seva portaveu, Iolanda Segura, admet que molts ho fan així per un tema de conciliació familiar. Des de Comissions Obreres, el responsable de Polítiques Educatives, Cristian Marco, també ho atribueix al format.
23: Sovint doncs ho fas durant el curs perquè el juliol saps que igual per conciliació no podràs fer, perquè la realitat és aquesta, no tothom es pot permetre deixar els seus fills o filles en casals. O no tens qui te'ls vagi a buscar els teus fills o filles al casal, perquè aquesta és una altra.
24: Té més significat pedagògic fer-ho conjuntament amb el teu, si és una formació de centre, per exemple, no? Amb el teu equip de treball, que fer-ho ara al juliol.
0: Els mestres de primària són els docents que més es formen, 8 de cada 10, mentre que a secundària ho fan 7 de cada 10. El Departament d'Educació ha evitat valorar aquestes dades.
16: 3CAT Info.
0: 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap expectativa de trobar una residència. És una de les conclusions de l'última enquesta de la Fundació Arrels. La seva directora, Bea Fernández, alerta que l'actual sistema d'atenció al sensellarisme no funciona.
25: Les solucions que s'estan plantejant no s'estan adaptant a aquesta realitat i el resultat és que la perspectiva d'aquestes persones és que no se'n sortiran de la situació en la que es troben.
0: Un terç de les persones que viuen al carrer a Barcelona fa menys de mig any que es troben en aquesta situació. En total, hi ha 2.000 persones sense casa i cada vegada són més joves. Des d'Arrels reclamen al Parlament que aprovi d'una vegada la llei del sensellarisme. Més temes, pas endavant per disposar d'un núvol públic que permeti guanyar seguretat en la protecció de dades. El govern ha aprovat la licitació d'un concurs per tirar endavant un espai virtual que serà semblant al que ofereixen grans companyies com Google o Microsoft, però que garantirà que es compleixi la normativa europea. L'empresa adjudicatària posarà la infraestructura a disposició tant d'entitats públiques com d'empreses privades. Allotjarà d'entrada un 40% dels serveis i dades de la Generalitat i s'anirà ampliant. Actualment, el 20% dels serveis del govern són en núvols públics i un 80% són en infraestructures privades de computació. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha destacat que vol reduir la dependència d'operadors de fora.
1: Poder tenir una infraestructura que protegeixi i emmagatzemi les dades dels ciutadans i ciutadanes que utilitzen els serveis públics, des de la meva salut, les activitats econòmiques, les llicències ambientals, en sol europeu, en sol de Catalunya.
0: S'hi invertirà 481 milions d'euros en 8 anys i entrarà en servei el segon semestre de l'any que ve. Dos-cents 60 municipis de tot Catalunya reclamen que s'aturi la tramitació del Pla de la Generalitat que distribueix la instal·lació de renovables als seus terrenys, l'anomenat Pla Ter. Asseguren que suposa la destrucció del paisatge i de terrenys agrícoles per posar-hi plaques solars. Girona, Núria Peraire.
5: Els 260 ajuntaments creuen que les zones industrialitzades haurien d'acollir més parcs de plaques solars que no pas els petits municipis. Critiquen que el Pla de la Generalitat s'ha fet sense consens i que se'ls demana un esforç massa gran. Sentim l'alcalde de Vilademuls, Àlex Tarés, l'alcaldessa de Sant Jordi Desvalls, Marina Brusi, i el de Viladasens, Xavier Sánchez.
6: Que em deixen pintat de sòl prioritari al 73% del municipi. Estem parlant de més de 4.500 hectàrees.
7: Tots coincidim que anem amb retard en la implantació de les energies renovables, però aquesta urgència no pot justificar que es faci un pla sense prou consens i transparència.
8: Aquest plàter vol convertir, d'alguna manera, el sòl agrícola productiu en sòl industrial, fent unes concentracions de zones sacrificades que el que fan és afavorir a les energètiques per fer macroparcs i els hi sigui rentable.
5: Unió de Pagesos els dona suport perquè considera que la transició energètica no es pot fer destruint terrenys agrícoles.
0: En plana cultural, Ramon Solsona ha estat reconegut amb el 30è Premi Trajectòria, que atorga la Setmana del Llibre en Català, que es farà entre el 18 i el 27 de setembre al Passeig de Lluís Companys de Barcelona i se sumarà a les festes de la Mercè. L'escriptor ha agraït un premi que, en to de broma, ha comparat amb un Òscar honorífic i ha volgut ressaltar que sempre ha estat un escriptor professionalitzat en català.
9: Sí que m'agrada poder dir que és una trajectòria de llibre en català. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
0: Per la seva banda, l'escriptor i enigmista Màrius Serra ha estat guardonat amb el 6è Premi Difusió, que reconeix una personalitat pública que ha contribuït a la divulgació i projecció de l'edició i la literatura en català. La setmana continua creixent, s'hi faran més de 300 activitats i comptarà amb 282 segells editorials. Hi haurà 8 espais diferents i la nova carpa Oficis del Llibre, concebuda com un punt de divulgació dels diferents oficis de la cadena del llibre. Aquest any se centraran les biblioteques. S'espera que, com a mínim, s'iguali la xifra de 120.000 visitants de l'edició anterior.

0: L'exili republicà a Xile l'any 1939 arriba aquest divendres als cinemes amb Winnipeg, el vaixell de l'esperança. La pel·lícula d'animació per un públic familiar narra la gesta humanitària impulsada pel poeta Pablo Neruda per salvar més de 2.000 persones. Basada en la novel·la gràfica de Laura Martel, la cinta reconstrueix la fugida de Barcelona, el calvari als camps francesos i la travessia cap a Valparaíso. Una odissea marcada per la por i la desesperació, però també per la solidaritat, explicada a través de la mirada d'un pare i la seva filla de 7 anys. El seu codirector, Banyat Beitia, ha explicat a Catalunya Ràdio que és una lliçó d'història molt silenciada i més necessària que mai.
1: En Xile, per exemple, és una història molt popular. ¿Por qué? Porque ellos están orgullosos. Y en cambio aquí, pues vivimos en el miedo, en el silencio. ¿Por qué no se les cuentan estas historias? ¿Por qué salen muñequitos botando, haciendo tonterías, un consumo rápido? Y luego venimos pues, a decir que hay comportamientos erróneos en el TikTok. ¿Ellos qué van a hacer? Pues bailar y pavonearse o no sé, ¿no? ¿Qué esperamos luego de ellos, ¿no? Entonces ahí está el lugar de esta película.
0: El film s'ha preestrenat aquesta tarda al Cinema Girona amb l'assistència de Lola Patau, de 93 anys, passatgera real del Winnipeg que inspira la nena protagonista.
2: Esport.
0: Amb David Ubach.
3: L'Argentina ha recorregut a l'èpica per passar els quarts de final i mantenir les seves opcions de defensar el títol al Mundial de Futbol. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78. Messi ha subratllat la competitivitat dels seus companys.
4: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces, no deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
3: Els egipcis s'han avançat amb gols d'Ibrahim al minut 15 i de Zico ja al 58. Entremig, Messi ha fallat un penal al minut 21 que hagués suposat l'empat a 1 i encara amb 0-1. Després, a Zico mateix al VAR li ha invalidat un altre gol. I així fins al minut 79, ha estat aleshores quan Romero ha marcat l'1-2 a assistència de Messi. Messi mateix ha empatat a 2 al 83 i al temps afegit l'Argentina fins i tot ha evitat la pròrroga amb el 3-2 definitiu, obra d'Enzo Fernández. Mientras tanto, el seleccionador argentí Lionel Scaloni ha admès que s'ha emocionat arran del desenllaç.
5: Siempre me emociono, ¿eh? Lo que pasa es que a veces sale la lágrima, salieron también en el vestuario las lágrimas, ya me dicen la llorona, pero no me importa porque la verdad que vivir esta emoción, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble.
3: Pel que fa a Messi, amb el seu gol d'aquest dimarts, en suma 8 en aquest Mundial i 9 partits seguits veient porteria a la Copa del Món. Mundial a banda, l'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Jilinchi Harman, internacional neerlandès que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace, el president blanquiblau. Harman ha exposat algunes de les seves virtuts.
6: Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens, així que m'agrada jugar amb intensitat. Però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant. Els seguidors poden esperar de mi que sempre vull la pilota.
3: Harman el presentaran aquest dimecres. I aquest dimarts ha estat el torn per al primer reforç de l'Espanyol, l'extrem barceloní Àlex Calatrava, que arriba del Castelló de segona.
7: Y sabía que era mi oportunidad de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos. Del principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
3: Per cert, l'Espanyol ha començat oficialment la pretemporada amb la pertinent revisió mèdica prèvia a l'inici dels entrenaments. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: La quarta etapa del Tour de França, la primera en territori francès, ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslové ha cedit el mallot groc al noruec Thorsten Traen, del conjunt 1X, que era el millor de la general d'entre els fugats. En aquest nombrós grup d'escapats, el millor ha estat el danès Mats Pedersen, del Lidl Trek, que s'ha imposat a l'esprint després dels 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, amb uns 13 minuts de marge respecte del gran grup. Entre els capdavanters també hi ha rodat Àlex Molinar, neerlandès amb arrels garrotxines del Caja Rural, que mirava de recuperar el mallot de la muntanya.
8: Hemos intentado otra vez el maíz de la montaña, ¿no? Hemos intentado luchar pues los puntos, al final pues no ha sido posible, pero bueno, hemos vuelto a sumar algunos puntos y bueno, es una motivación poder seguir en la lucha. Sería un sueño, ¿no? Un sueño inesperado, ¿no? Ya lo he podido llevar un día, pues volverlo a poder llevar pues ya sería la hostia.
3: També ha entrat en l'escapada el company al Caja Rural de Molenar, Joel Nicolau.
2: 3CAT Info.
3: Al torneig de tenis de Wimbledon, l'italià Jannik Sinner és semifinalista, després de superar en 3 sets l'alemany Jan-Lennard Struff. El seu rival a semifinal serà el serbi Novak Djokovic, que ha eliminat en 5 sets el canadenc Félix Auger-Aliassime. Al quadre femení, mentrestant, la nord-americana Coco Gauff ha eliminat la seva compatriota Jessica Pegula en 3 parcials i s'enfrontarà a Carolina Muchova a la primera semifinal. Als quarts, la txeca ha derrotat la també nord-americana Naomi Osaka en 2 sets.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: En bàsquet, el Girona ha fet oficial que participarà a la propera edició de la FIBA Europa Cup, que és la quarta competició continental. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona renova una temporada més la base catalana Ainhoa López. I encara en bàsquet, afegim que l'Eurolliga ha confirmat l'expansió de 20 a 24 equips de cara a la temporada 27-28. Afegim encara que el Barça d'hoquei patins ha anunciat el fitxatge del davanter italià Davide Gavioli, de 28 anys, i que arriba del Trissino italià, firma fins al 2028. I en atletisme, aquest dimarts s'ha disputat la 29a edició del míting internacional Ciutat de Barcelona a l'estadi Joan Serraïma. De la participació catalana en destaquem la victòria als 800 metres de la migfundista aranyenca Marta Mitjans. Als 400 tanques s'ha imposat Sara Gallego, barcelonina.
2: 3CAT Info.

0: L'incendi de Sentmenat evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. El foc ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Protecció Civil ha aixecat el confinament de la majoria d'urbanitzacions i nuclis disseminats, excepte el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones. Si les condicions es mantenen, els bombers també confien a donar per controlats aquest dimecres l'incendi de la Noia, que ha calcinat prop de 500 hectàrees, i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, que n'ha cremat un centenar i ha calcinat una granja amb 800 animals. A les Gavarres, en canvi, els bombers ja han donat per controlat el foc de divendres, després de cremar més de 2.000 hectàrees. Més de 200 municipis de 24 comarques estan aquest dimecres en nivell màxim d'alerta per risc d'incendi. El govern amplia les restriccions a 7 espais naturals. No es podran fer activitats de lleure en zones boscoses ni tampoc fer servir pirotècnia. El govern trasllada als grups la necessitat d'un cop de timó en l'estratègia forestal. Amb una reunió aquest dimarts, l'executiu ha posat al dia els partits de l'estat dels incendis i ha plantejat posar límits als boscos per minimitzar l'impacte dels focs. L'oposició demana a la consellera Sílvia Paneque que comparegui al Parlament. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. El govern reconeix que fa un mes ja van rebre queixes de les religioses mercedàries per les esquerdes que van aparèixer al convent, coincidint amb el pas de la tuneladora. Marine Le Pen anuncia que serà candidata a les eleccions presidencials de França de l'any que ve. La líder de l'extrema dreta ho ha dit en una entrevista a la televisió francesa, hores després que la justícia li ha rebaixat les penes de la seva condemna per malversació de fons públics europeus. Le Pen assegura que podrà fer campanya sense haver de portar un braçalet electrònic. Plataforma per la Llengua qualifica de fracàs l'intent d'incrementar la presència del català a les plataformes audiovisuals 4 anys després de l'aprovació de la reforma de la Llei Audiovisual Espanyola. Denuncia que la presència del català a les plataformes continua sent molt baixa.
1: Esports.
2: L'Argentina ha passat als quarts de final del Mundial de Futbol. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78, però on fins i tot s'ha estalviat la pròrroga. Messi ha fet el gol de l'empat a 2 i ha assistit en el primer, a més de fallar un penal amb 0-1. L'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Jilinchi Harman, internacional neerlandès, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès. La quarta etapa del Tour de França ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslové ha cedit el mallot groc al noruec Thorsten Train, que era el millor de la general d'entre els fugats, amb victòria de Mats Pedersen a l'arribada a Foix.
0: I aquest dimecres encara pujaran més les temperatures. Serà el punt àlgid d'aquesta setmana de la segona onada de calor. Tindrem un altre dia assolellat i repetirem ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i als ports. Les màximes més altes estaran entre els 42 i els 44 graus i hi haurà més màximes rondant els 40.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: L'incendi de Sentmenat ja està en vies d'estabilització després d'una tarda molt complicada. Fins ara ha cremat 159 hectàrees, principalment de massa forestal. Tot i això, els bombers no preveuen donar-lo per estabilitzat fins aquest dimecres. Protecció Civil aixeca el confinament a la majoria de les urbanitzacions i nuclis disseminats i manté l'ordre de la zona del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavier Cussó i Maria Costa.
3: L'objectiu de millora de les perspectives de l'incendi s'han complert després d'una jornada molt dura amb represes constants atiades per la marinada i les altes temperatures. Com que la situació ha millorat, Protecció Civil ha aixecat el confinament de Can Gurri i Can Vinyals, el balcó de Sant Llorenç i Sant Feliu del Racó i també el nord de Castellà del Vallès. En canvi, es manté el confinament als nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on hi viuen unes 300 persones. La prudència fa dir als bombers que no podran intentaran estabilitzar el foc fins com a mínim aquest dimecres al migdia, ho explica el cap de bombers David Borrell.
4: L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
3: Els propietaris forestals de zones com la del Farell denuncien que, malgrat la intenció de netejar el bosc, l'administració posa traves. Maite Fuertes n'és propietària.
5: Perquè si tu demanes per una extensió i et diuen no, això no, ara aquest any comença per aquest trosset i vés fent mica en mica, doncs amb les condicions climàtiques que hi ha actualment, això s'ha de posar a fil a l'agulla. Mira, és un país que jo penso que és molt remeier. És a dir, que han de passar les coses perquè després es posin mesures. Altres països són més de prevenció i això és el que potser hauríem d'aprendre, no?, una mica.
3: L'incendi ha cremat fins ara pràcticament 160 hectàrees i ha deixat 8 bombers ferits lleus, la majoria per cops de calor.
0: A l'Anoia, l'evolució de l'incendi és bona i aquest dimarts els bombers ja l'han pogut estabilitzar. Tots els veïns de les zones afectades han pogut tornar a casa i s'ha pogut començar l'avaluació dels danys provocats per unes flames que han calcinat prop de 500 hectàrees i algunes edificacions. S'espera que en les properes hores els bombers ja el puguin donar per controlat. La Pobla de Claramunt, Montse Gené.
6: Diverses cases de la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt s'han cremat i d'altres ho han fet de manera parcial. Allà el foc va sorprendre veïnes com l'Agustina.
7: Hi ha vecinos que s'han quedat sin cases i los demás pues estamos fuera de nuestras casas.
6: També el Xavi, un altre veí, ha vist com el foc va entrar dins de casa seva.
8: La casa la tenim afectada, sobretot el menjador. Com molts veïns, tot el que és la zona del jardí ha quedat totalment carbonitzada.
6: El veiem amb la seva filla, una jove a qui l'atzar va salvar.
8: No estava a casa, quan normalment a les tardes hi és. Ella fa migdiada al menjador habitualment, que és l'espai que ha rebut més. I ahir, doncs, bueno, per coses del destí, començava un curset d'estiu d'anglès i va marxar 20-30 minuts abans que comencés tot.
6: A baix, a la Pobla de Claramunt, els germans Josep i Salvador viuen en dues cases juntes que donen a la paret de la muntanya ara cremada. En aquest cas, els van salvar els bombers des del cel.
9: Les llames estaven a 2 metres de casa i sort que va vindre el primer helicòpter i va deixar anar l'aigua de cop. Acabat en van passar 3 més i va quedar tot apagat, però les soques encara cremen.
6: A 2 quilòmetres, al polígon, els Plans d'Arau va rebre fort l'impacte dels focs i 3 empreses van quedar afectades. Al costat, l'empresa Whitman es va salvar pels pèls. El seu gerent és Salvador Gràcia.
10: He trobat que havia entrat al jardí una mica de foc. Hi havia un dels arbustos que estava fumallant. Han arribat un camió de bombers perquè tenim una boca d'aigua aquí. Llavors ha vingut un bomber i diu, mira, estem molt saturats, només amb una galleta ja ho tens controlat.
6: Encara hi ha fumaroles i com una boira grisa sobre tota la zona.
0: I a Torrefeta i Florejacs, a les Segarres, continua treballant per controlar el foc que s'ha pogut donar per estabilitzat aquest dimarts a la tarda. L'incendi ha cremat un centenar d'hectàrees i ha calcinat una granja amb 800 animals. Lleida, Júlia Albacar.
11: L'incendi ha afectat un total de 113 hectàrees, la majoria de camps de cereal i alguna illa de vegetació. Les flames també han cremat una granja de porcs on han mort uns 800 animals pel fum. Tot i que la investigació de les causes continua oberta, una de les principals hipòtesis seria que hauria començat per uns treballs de manteniment d'una línia elèctrica. El cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha explicat que era un foc amb molt potencial i que s'ha treballat perquè no avancés cap al Solsonès.
4: Era objectiu claríssim tancar el flanc dret i que, diguéssim, era un foc de camps i s'havia d'evitar, com fos, que entrés a massa forestal, no?, afectant tot el Solsonès i tenir-nos, diguéssim, hipotecats durant dies i tenir greus afectacions en quant a superfície.
11: Durant les feines d'extinció també han tingut un paper destacat els pagesos que han treballat amb els tractors i que han evitat la propagació dels dos flancs.
0: Els propietaris forestals de les Gavarres proposen liderar un pla per restaurar les més de 2.000 hectàrees afectades per l'incendi que aquest dimarts al vespre s'ha donat per controlat. I continuen treballant 16 dotacions dels bombers per extingir-lo. Girona, Laia Claret.
12: Seria 4 anys vista amb la idea que es pugui començar la tardor. Les feines que caldrà fer les concreta amb el Cia Soler, president del col·lectiu.
13: Contempla l'extracció de tots els arbres cremats i la comercialització, si és possible, per biomassa. També contempla acabar d'arreglar els camins, que hi hagin basses d'aigua, recuperar tots els camps que estaven perduts. Ara és un bon moment, perquè com que està cremat és un bon moment, es veuen molt clars i recuperar tot això per la biodiversitat i també per la prevenció d'incendis.
12: Aquest dimarts s'han reunit amb responsables del govern i des de la Direcció General de Boscos veurien amb bons ulls aquesta proposta que encara s'ha de concretar en finançament, per exemple. Conclouen que més enllà d'aquesta zona afectada, caldria també estendre el projecte a tots els 20 municipis del massís de les Gavarres, unes 30.000 hectàrees, a cavall entre el Baix Empordà i el Gironès.
0: I més de 200 municipis catalans de 24 comarques estan en risc màxim d'incendi aquest dimecres. Els agents rurals han activat el Pla Alfa en nivell 4, que és el màxim, en un centenar de municipis més que aquest dimarts. També hi ha un parc natural més amb restricció d'accés, que és el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Davant d'aquesta situació, i com que la previsió d'altes temperatures es podria allargar la setmana que ve, el govern ha aprovat noves restriccions, ho explicava a 3CAT Info Sergio Delgado, que és subdirector de programes de Protecció Civil.
14: Aquestes mesures, per exemple, impliquen que no es poden realitzar activitats de joventut, de lleure, amb els menors, que estiguin en el medi natural perquè es poden estar exposats als efectes d'un incendi, però també s'ha prohibit l'ús del material pirotècnic en aquests municipis com una mesura excepcional, extraordinària.
0: El govern també restringeix l'accés a peu o en vehicle als espais naturals de caràcter forestal. Les activitats d'educació en el lleure d'acampada s'hauran de fer en nuclis habitats. Les activitats de les cases de colònies s'hauran de fer a l'interior d'edificis i les dels casals d'estiu no es podran fer en espais forestals. Se suspenen les obres i les intervencions a la xarxa viària i la sega de Cunetes. Aquest dimarts els bombers han hagut de treballar de nou en diversos incendis simultanis. N'hi ha hagut a les Garrigues, a Martorell i Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Protecció Civil demana molta precaució i recomana tenir cura de les persones grans i dels menors, que són els que més poden patir l'efecte de la calor. I, mentrestant, l'executiu de Salvador Illa insisteix que cal limitar l'extensió dels boscos catalans per evitar la proliferació de grans focs. El govern ho ha traslladat aquest dimarts als grups del Parlament amb qui s'ha reunit al Palau de la Generalitat per posar-los al dia dels incendis recents. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defensat un gir de 180 graus en la gestió forestal.
15: Cal fer un canvi de mentalitat respecte a la gestió del territori per tallar aquesta continuïtat de massa forestal que tenim a Catalunya.
0: En la trobada hi han participat tots els partits menys Vox i Aliança, que han rebutjat ser-hi. Bona part de l'oposició ha demanat a la consellera que comparegui al Parlament, sobretot per l'origen de les flames a les Gavarres. Junts i la CUP consideren que s'ha volgut ocultar que l'home que feia feines amb una radial treballava per una empresa subcontractada pel departament de Paneque. Sentim el juntaire Salvador Vergés i l'anticapitalista Dani Cornellà.
16: No pas per poder assenyalar culpables abans d'hora, sinó simplement per un exercici de transparència.
17: S'ha amagat deliberadament que aquest operari treballava per una empresa subcontractada

0: 8 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
1: La responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori, Laura Carrasco, reconeix que tenien constància de les denúncies.
2: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies, igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, en anàlisi.
1: La consellera Sílvia Paneque assegura que la situació no té res a veure amb la que es va produir al barri del Carmel ara fa 20 anys.
3: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
1: Els operaris han omplert l'esvoranc amb formigó i aquest dimecres al matí els tècnics reavaluaran la situació.
4: 3CAT Info.
1: Una nena ha mort ofegada aquest dimarts a les piscines de Balaguer. Tot i que s'ha intentat reanimar-la, no se li ha pogut salvar la vida. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol. Lleida, Júlia Albacar.
5: Els fets han passat este dimarts a la tarda mentre la xiqueta de 6 anys s'estava banyant a la piscina municipal que compta amb servei de socorrista. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, quan se l'ha tret de l'aigua se l'ha intentat reanimar, però sense èxit. A la piscina s'hi han desplaçat unitats del sistema d'emergències mèdiques i dels Mossos d'Esquadra.
4: El temps.
1: És moment per la previsió de Gemma Puig.
6: Continuem amb aquesta segona onada de calor i entre aquest dimecres i dijous doncs, tindrem aquest pic de calor extrema amb temperatures encara més alta. Nit matinada tòrrida a la façana litoral, des del Garraf fins al Maresme, i nit tropical a comarques interiors, Ponent o fins i tot en alguns punts del Prepirineu. Per tant, nits de mal dormir en un matí de dimecres de sol i amb una tarda de dimecres amb algun ruixat o tronada que repetirien si fa no fa les mateixes comarques que dimarts. Pirineu, Prepirineu i també cap a la zona dels ports, fins i tot amb alguna tempesta. I farà més calor. La calor s'intensifica. Tota Catalunya sota avís de calor, entre molt alt, alt o moderat, amb aquests valors que, com dèiem, arribarien a aquests 43 o 44 graus altre cop cap a la Vall de l'Ebre, també cap a Ponent, valors entre els 42 o 43 graus, però també tindrem valors de 40 graus cap a les comarques gironines. Molta precaució, perquè aquest augment de la temperatura també significa que augmenta el perill d'incendi. Dijous mantindríem aquestes temperatures altes, aquesta calor intensa, i aquesta onada de calor que s'allargarà ben bé fins la setmana vinent, tot i que entre divendres i dissabte tindríem un petit descens transitori.
1: Marine Le Pen anuncia que es presentarà a les eleccions presidencials franceses del 2027. La líder d'extrema dreta acaba amb mesos d'especulacions. Una vegada la justícia li ha rebaixat les penes de presó i inhabilitació de la seva condemna per malversació de fons públics europeus. Le Pen assegura que no haurà de fer campanya amb un braçalet electrònic. París, Isabel Galí.
7: Marine Le Pen no ha tirat la tovallola. L'escenari que li ha donat la sentència d'aquest dimarts al migdia li permet presentar-se perquè la inhabilitació ja ha estat purgada, però és el fet que la pena inclogui un any sota supervisió electrònica en forma de braçalet el que molesta la líder del reagrupament nacional que no vol fer campanya sota control judicial. Per això ha dit que recorrerà la sentència al Tribunal de Cassació. Marine Le Pen aquest dimarts a l'informatiu de TF1.
8: Com sabeu, ja vaig dir que no faria campanya sota arrest domiciliari amb el braçalet electrònic. Però, com que tinc l'opció de recórrer al Tribunal de Cassació, cosa que fins ara no era possible, i el recurs suspèn els efectes de la sentència, faré campanya sense el braçalet electrònic.
7: Començarà a fer campanya de seguida, però conscient que el Tribunal de Cassació pot ratificar la sentència condemnatòria i reactivar les penes, la farà juntament amb el seu escuder o candidat a la banqueta, l'eurodiputat Jordan Bardella.
8: Aquesta nit sóc candidat a les eleccions presidencials. Jordan Bardella i jo vam iniciar aquesta campanya presidencial. Sabeu que hem ofert al poble francès un binomi complementari, equilibrat, coherent i sòlid.
7: El Tribunal de Cassació ha avançat ja que, com a molt tard, el gener haurà pres una decisió. Què farà aleshores? Marine Le Pen es retirarà en favor de Bardella o acabarà de fer campanya amb braçalet? Potser tot dependrà de les enquestes.
1: I Nigel Farage, el líder de la formació britànica d'extrema dreta Reform UK, deixa l'escó de diputat per forçar unes eleccions a la seva circumscripció. Uns comicis que vol convertir en un referèndum sobre la seva persona enmig d'acusacions de

0: corrupció per acceptar regals milionaris. Farage nega qualsevol actuació irregular. Londres, Quim Olivares.
1: La millor defensa és un bon atac. Farage renuncia a l'escó que va guanyar les eleccions del 2024 per forçar uns comicis parcials i revalidar el seu suport.
2: I have done nothing wrong.
3: No he fet res malament. No he infringit la llei de cap manera. No he fet un mal ús dels diners públics.
1: El líder de l'extrema dreta britànica està pendent d'una investigació parlamentària per si va rebre donacions milionàries sense declarar durant l'any previ a les eleccions del 24. Aquest dimarts ha reconegut que va rebre regals per pagar-se la protecció personal després de patir atacs físics i verbals i ha demanat que siguin els habitants de la seva circumscripció del sud-est d'Anglaterra els que el jutgin.
3: He decidit que la gent de Clacton ha de ser el jutge de les meves accions. Aquestes seran unes eleccions parcials del poble contra l'establishment. És una oportunitat per aixecar el dit a tot l'establishment i dir-los francament on se n'han d'anar.
2: Tell them where to go.
1: El primer ministre sortint, Keir Starmer, ho troba una maniobra desesperada i el líder dels conservadors, Kemi Badenoch, una pèrdua de diners públics.
0: L'Audiència de Barcelona deixa un pas de judici tres Mossos acusats d'ajudar a fugir l'expresident Carles Puigdemont el dia de la investidura de Salvador Illa, el 8 d'agost del 2024. Apunta que hi ha indicis que proven que van col·laborar en la fugida després de la intervenció que l'expresident va fer per sorpresa a l'Arc de Triomf a Barcelona. Destaca també que els vídeos recollits per la Divisió d'Afers Interns dels Mossos se'ls veu molt a prop de l'expresident i assenyala que la seva presència no era casual. Aclareix que el fet que els tres investigats estiguessin de permís aquell dia no justifica que no detinguessin l'expresident i en aquest sentit assenyala que podrien haver omès intencionadament el deure de perseguir delictes perquè hi havia ordres contra Puigdemont. L'Audiència de Barcelona ha estimat els recursos de la Fiscalia i les acusacions d'Azteoir i de Vox i tomba així l'arxivament de la causa que va dictar la jutgessa d'instrucció. En un tuit, el secretari general de Junts, Jordi Turull, carrega contra la decisió judicial, mostra tot el seu suport als Mossos acusats i apunta que va ser un honor viure aquells dies al costat del president. I el Tribunal Constitucional suspèn la derogació de la Llei de Memòria Democràtica de les Balears, aprovada pel PP i Vox, mentre resol el recurs del govern espanyol. Segons l'escrit, la derogació elimina l'estat jurídic de les víctimes de greus violacions de drets humans i podria vulnerar, entre d'altres, el principi de seguretat jurídica. L'executiu de Sánchez també apunta que la norma balear pot envair competències estatals i trencar el principi de col·laboració entre l'Estat i les comunitats. Per tant, fins que el Constitucional no dicti sentència, l'anul·lació de la Llei de Memòria Democràtica de les Illes queda sense efecte.
4: 3Cat Info.
0: El cap de l'oposició al govern espanyol, el popular Alberto Núñez Feijóo, proposa que els treballadors cobrin menys quan estan de baixa que quan estan en actiu, amb l'objectiu de reduir l'absentisme laboral. El líder del PP ho ha dit aquest dimarts en una trobada amb empresaris bascos.
5: Esto es un cáncer que no podemos pagar. Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Creo que ese asunto debemos de retomarlo con las comunidades autónomas, con el gobierno central, con la patronal y con los sindicatos. Si llegamos a un acuerdo, fantástico. Y si no llegamos a un acuerdo, ¿por qué lo vamos a hacer?
0: Des del govern espanyol i el PSOE han carregat contra la proposta de Feijóo. A través de la xarxa X, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que titllar de càncer les baixes laborals i proposar que els treballadors malalts cobrin menys, tot i l'oposició dels sindicats, deixa clar de quin costat està el president dels populars. Des del PSOE afegeixen que és una proposta que s'emmarca en el que anomenen el projecte Ultra i que el PP ja no es distingeix de Vox perquè ha decidit ser Vox. Cal tenir present que, en condicions generals, un treballador de baixa no cobra el 100% del sou. Alguns convenis col·lectius, però, inclouen clàusules que obliguen les empreses a complementar la prestació per incapacitat temporal fins al 100% del salari del treballador.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Plataforma per la Llengua denuncia que la reforma de la Llei Audiovisual Espanyola del 2022, negociada amb Esquerra Republicana, ha estat un desastre per al català. Quatre anys després de ser aprovada, l'entitat diu que les mesures per incrementar la presència de la llengua catalana a les plataformes audiovisuals han fracassat. Sentim Ruth Carandell, directora de Plataforma per la Llengua.
6: Les mesures que incorporava per incrementar la presència del català a les plataformes audiovisuals en si mateixes han fracassat i, a més, aquella reforma va acabar descartant qualsevol obligació perquè les plataformes internacionals disposessin d'un percentatge mínim d'obres en català als catàlegs.
0: Plataforma per la Llengua assenyala les dades del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, segons les quals la llengua catalana ha passat de representar menys de l'1% del catàleg a situar-se al voltant del 3%.
4: Esports.
0: Fins a 2:15 amb David Ubach.
7: L'Argentina ha recorregut a l'èpica per mantenir les seves opcions de defensar el títol al Mundial i passar als quarts de final. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens, en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78. Messi ha subratllat la competitivitat dels seus companys.
8: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces, no deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
7: Els egipcis s'han avançat amb gols d'Ibrahim al minut 15 i de Zico al 58. Entremig, Messi ha fallat un penal al minut 21, que hagués suposat l'empat a 1, i encara amb 0-1, a Zico mateix el VAR li ha invalidat un altre gol, i així fins al minut 79. Ha estat aleshores quan Romero ha marcat l'1-2, assistència de Messi. Messi mateix ha empatat a 2 al 83 i el temps afegit. L'Argentina fins i tot ha evitat la pròrroga amb el 3-2 definitiu, obra d'Enzo Fernández. Mentrestant, el seleccionador argentí Lionel Scaloni ha admès que s'ha emocionat arran del desenllaç.
9: Siempre me emociono, ¿eh? Lo que pasa es que a veces sale la lágrima, salieron también en el vestuario las lágrimas, ya me dicen la llorona, pero no me importa porque la verdad que vivir esta emoción, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble.
7: Amb el seu gol d'aquest dimarts, Messi suma 8 gols en aquest Mundial i 9 partits seguits veient porteria a la Copa del Món. Mundial a banda, l'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Jilinchi Harman, internacional neerlandès, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace, el president blanquiblau. Harman ha exposat algunes de les seves virtuts.
10: Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens, així que m'agrada jugar amb intensitat. Però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant. Els seguidors poden esperar de mi que sempre vull la pilota.
7: Harman el presentaran aquest dimecres i aquest dimarts ha estat el torn per al primer reforç de l'Espanyol, l'extrem barceloní Àlex Calatrava, que arriba del Castelló, de la segona divisió.
11: Y sabía que era mi oportunidad de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos. Del principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
7: Per cert, que l'Espanyol ha començat oficialment la pretemporada amb la pertinent revisió mèdica prèvia a l'inici dels entrenaments. I una última informació de l'Espanyol, perquè l'exjugador blanquiblau Sergio García s'ha convertit en el tècnic del filial per les dues properes temporades. El Barça, per la seva banda, ha presentat aquest dimarts Barça Play, un espai audiovisual integrat a la web i l'app del club. En aquest espai, els socis i aficionats que ho vulguin podran seguir els partits del Barça Atlètic, del Futbol Base i dels Barça Legends. A més, es podran recuperar partits de temporades anteriors i veure un canal 24 hores amb seguiment de l'actualitat del Club Blaugrana. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: La quarta etapa del Tour de França, la primera en territori francès, ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslové ha cedit el mallot groc al noruec Thorsten Traen, del conjunt 1X, que era el millor de la general d'entre els fugats. En aquest nombrós grup d'escapats, el millor ha estat el danès Mats Pedersen, del Trek, que s'ha imposat a l'esprint després dels 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, amb uns 13 minuts de marge respecte del gran grup. Entre els capdavanters també hi ha rodat Àlex Molinar, neerlandès, amb arrels garrotxines del Caja Rural, que mirava de recuperar el mallot de la muntanya.
12: Hemos intentado otra vez el mallot de la montaña, ¿no? Hemos intentado luchar pues los puntos, al final pues no ha sido posible, pero bueno, hemos vuelto a sumar algunos puntos y bueno, es una motivación poder seguir en la lucha. Sería un sueño, ¿no? Un sueño inesperado, ¿no? Ya lo he podido llevar un día, pues volverlo a poder llevar pues ya sería la hostia.
7: A l'escapada del dia també hi havia el company de Molinar, Joel Nicolau. Aquest dimecres, cinquena etapa, 158 quilòmetres plans entre la Nemesan i Po.
4: 3CAT Info.
7: El torneig de tennis de Wimbledon, Jannik Sinner és semifinalista després de superar en 3 sets a l'alemany Jan-Lennard Struff. Al quadre femení, la nord-americana Coco Gauff ha eliminat la seva compatriota Jessica Pegula en 3 parcials i s'enfrontarà a Carolina Muchova a la primera semifinal. La txeca ha derrotat la també nord-americana Naomi Osaka en 2 sets.
4: L'actualitat esportiva a fons.
7: En bàsquet, el Girona ha fet oficial que participarà a la propera edició de la FIBA Europe Cup, que és la quarta competició continental. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona, de la seva banda, renova una temporada més la base catalana Ainhoa López. Pel que fa a la CB de bàsquet, el fins ara segon entrenador del València, Xavi Albert, serà a partir de la temporada que ve el primer tècnic de l'equip taronja i substituirà Pedro Martínez, que ha fitxat pel Madrid. Precisament el Club Blanc ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot Jaime Pradilla, també fins ara al València. El jugador de 25 anys firma per 5 temporades. I encara en bàsquet afegim que l'Eurolliga ha confirmat l'expansió de 20 a 24 equips de cara a la temporada 2027-2028.
4: Són 6:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. El govern reconeix que fa un mes ja va rebre queixes de les religioses mercedàries per les esquerdes que van aparèixer al convent coincidint amb el pas de la tuneladora. L'incendi de Sant Benet evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. Ja ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Si les condicions es mantenen, els bombers també confien a donar per controlats aquest dimecres l'incendi de la Noia, que ha calcinat prop de 500 hectàrees, i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, que n'ha cremat un centenar i ha calcinat una granja amb 800 animals. A les Gavarres, els bombers ja han donat per controlat el foc de divendres, que ha cremat més de 2.000 hectàrees. A partir d'ara us explicarem que la cimera de l'OTAN de Turquia arrenca marcada pels retrets de Donald Trump als socis europeus per falta de suport en la guerra de l'Iran i per les seves reclamacions novament sobre Groenlàndia. També explicarem que els veïns de les zones rurals més properes a La Guaira, a Veneçuela, denuncien que l'ajuda després del doble terratrèmol encara no els ha arribat, mentre els equips d'emergències comencen a marxar. I que Ramon Solsona i Màrius Serra han guanyat respectivament el Premi Trajectòria i el Premi Difusió que atorga la Setmana del Llibre en Català.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que l'Argentina ha passat als quarts de final del Mundial de Futbol. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78, però on fins i tot s'ha estalviat la pròrroga. Messi ha fet el gol de l'empat a 2 i ha assistit en el primer, a més de fallar un penal amb 0-1.
0: I el temps, aquest dimecres, encara pujaran més les temperatures. Serà el punt àlgid d'aquesta setmana de la segona onada de calor. Tindrem un altre dia assolellat i repetirem ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i als ports. Les màximes més altes estaran entre els 42 i els 44 graus i hi haurà més màximes rondant els 40. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. Segons aquesta emissora, alguns veïns, com les religioses mercedàries, ja es van queixar fa un mes de l'aparició d'esquerdes, coincidint amb el pas de la tuneladora. Ho ha explicat Maria Carlina, una de les monges que viuen al convent.
3: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio. Y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
0: La responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori, Laura Carrasco, reconeix que tenien constància de les denúncies.
4: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies, igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, en anàlisi.
0: La consellera Sílvia Paneque assegura que la situació no té res a veure amb la que es va produir al barri del Carmel ara fa 20 anys.
5: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
0: Els operaris han omplert l'esvoranc amb formigó i aquest dimecres al matí els tècnics reavaluaran la situació. L'incendi de Sant Benet evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. El foc ja ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Mentrestant, Protecció Civil ha aixecat el confinament de la majoria d'urbanitzacions i nuclis disseminats, excepte el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones. David Borrell és cap dels bombers.
6: Ja estem en una situació molt millor. L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
0: Els bombers també confien a poder donar per controlats en les properes hores els altres incendis que es mantenen actius, el de la Noia i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. En canvi, ja han controlat el de les Gavarres, que es va declarar divendres i que ha calcinat més de 2.000 hectàrees. Mentrestant, l'incendi de la Catalunya del Nord evoluciona favorablement, segons els bombers, que encara no el donen per estabilitzat. Ja s'ha aixecat l'ordre d'evacuació de dos pobles petits, tot i que el gruix de desallotjats s'hauran d'esperar per tornar a casa, com a mínim, fins dijous. Corresponsal al Pirineu, Joaquim Albalater.
1: Els bombers són optimistes respecte a l'evolució del foc que des de dissabte ha afectat 4.900 hectàrees. El perímetre no ha crescut des de dilluns a la nit i les tasques d'extinció se centren ara en els punts més crítics situats en zones de difícil accés. Eric Belgio i no és el cap dels bombers.
7: La situació ha millorat. Aviat podrem donar el flanc dret per estabilitzat, però encara ho volem confirmar amb els drons i les càmeres tèrmiques. I hi ha zones que tenim més controlades. L'objectiu d'aquesta nit és intentar estabilitzar els 5 punts més actius que més ens preocupen.
1: Aquest dimarts a la tarda s'ha aixecat el desallotjament de dos pobles petits, Taulís i Tallet. Si tot va bé, al llarg de les properes 24 hores també es podrà tornar a 9 municipis més. Tot i això, el gruix dels 12.000 desallotjats, com ara els de poblacions més grans com Illa o Vinçà, s'hauran d'esperar com a mínim fins dijous. Alguns veïns, però, s'han saltat els controls i ja han tornat a casa seva.
0: I en aquest context d'incendis, els pagesos es reivindiquen com una figura clau per la gestió del territori. Les organitzacions agràries defensen que l'activitat agrícola i ramadera té un paper primordial a l'hora de prevenir el foc i evitar els efectes devastadors dels incendis. Pere Roquer, president de SAGE a Catalunya.
8: Els incendis s'apaguen sempre a l'hivern. I amb això què vol dir? Doncs que s'ha de permetre a fer el que els nostres avis feien al seu temps, que era la crema de marges controlats a partir del mes de novembre, deixar que la ramaderia extensiva, en vez d'anar-la reduint, com ha passat aquests darrers anys, s'hi torni a volcar tot allò que faci falta.
0: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, lamenta les moltes traves administratives que fan que hi hagi pagesos que deixin l'activitat i que augmentin els terrenys abandonats.
9: No només del Departament d'Agricultura, depèn també moltes coses del Departament de Territori, que se'ns deneguen. Se'ns deneguen projectes de recuperació de pastures, de neteja de vores de rius, d'ampliacions o construccions pels nostres animals. Per tant, si van limitant l'activitat i no la podem desenvolupar, no pot ser viable econòmicament, doncs la gent abandona.
0: Els pagesos també es queixen que ells els imposin restriccions per la sega, que s'esforcen a complir, però que no es faci el mateix amb altres activitats que es fan en zones forestals o properes al bosc quan hi ha risc d'incendi. Canviem de qüestió. A Turquia ha arrencat la cimera de l'OTAN enmig dels retrets del president nord-americà, Donald Trump, a la resta de líders europeus. Els ha criticat per haver abandonat els Estats Units durant la guerra contra l'Iran i ha reactivat el seu desig d'annexionar-se l'illa de Groenlàndia, un afer extremadament divisiu per als aliats. Enviat especial a Ankara, Bruno Forte Amiras.
10: L'OTAN volia que la cimera de Turquia rebaixés la tensió dels últims mesos entre els Estats Units i Europa, però Trump ha arribat encara amb ganes de passar comptes.
11: Groenlàndia hauria d'estar controlada pels Estats Units i no per Dinamarca. I quan ells no hi van accedir, amb tots els diners que hem gastat ajudant-los contra Rússia, perquè nosaltres no tenim per què gastar aquests diners. De fet, podríem retirar tots els nostres soldats a Europa.
10: Una amenaça, la de retirar tots els soldats, que arriba just quan els Estats Units revisen la seva presència militar a Europa, en principi per retirar-ne avions o vaixells de guerra, per forçar els europeus a gastar més en defensa.
11: Europa és un lloc molt diferent de com era fa 20 anys. Europa ha de vigilar amb la immigració i l'energia. Si no va en compte en aquests dos temes, aviat ja no existirà cap Europa.
10: Ho ha dit just abans de sopar cara a cara amb tots els líders europeus, però per demostrar-li a Trump que Europa precisament compleix amb l'objectiu d'augmentar la despesa militar, el líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha anunciat noves compres d'armament.
12: Són milers de milions que s'inverteixen en la nostra seguretat, que impulsen les nostres economies i que donen suport a centenars de milers de nous llocs de treball. Són diners ben invertits.
10: Invertiran 40.000 milions d'euros per reforçar les defenses antidrons i també s'enduran un bon pessic de diners públics a empreses com la francesa Airbus o la sueca Saab. Fabricaran nous avions de guerra per als exèrcits de l'OTAN.
0: Veneçuela comença a planificar la reconstrucció del país després del doble terratrèmol que ha causat més de 3.500 morts, segons l'últim balanç oficial, 35 dels quals de nacionalitat espanyola. Els serveis d'emergència i rescat ja comencen a marxar de La Guaira, que és l'epicentre de la tragèdia, on pràcticament ja només queden veïns i famílies. A les zones rurals més properes, però, els veïns denuncien que encara no hi ha anat ningú. És el cas del Junquito, enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
13: El Junquito és un municipi de l'estat Libertador. El carrer principal, fa uns 600 metres, era tot porxat a banda i banda, i sota aquest passeig doncs, hi havia desenes i desenes de comerços, la majoria de restauració. Està ple de cases acolorides, però de tot això crec que pràcticament vestigis. El que sí que hi ha és molta indignació perquè aquí no ha vingut ningú. La Juana denuncia que els pocs policies que van aparèixer van venir a robar.
14: El gobierno no ha venido, no nos han dado ayuda. Aquí todos vivimos del turismo. O sea, esto es una zona netamente turística. Aquí dos personas perdieron la vida porque no las quisieron las autoridades no dejaban colaborar y cuando la misma comunidad se metió a sacarlas, obviamente ya estaban sin vida. Las autoridades, las que vinieron, funcionaron a meterse en los negocios en las noches.
13: La Joana, igual que la Lucía, que ara sentirem, tenia un petit restaurant d'arepes. Està preocupada, la Lucía, per casa seva. No sap si pot tornar i si és estable.
15: Vemos que hay viviendas que están en muy alto riesgo y no vemos la solución. Vivimos del turismo, no sabemos de qué vamos a vivir, no sabemos nada, no tenemos una autoridad que nos indique qué va a pasar con nosotros, con el pueblo. El pueblo es muy pequeño. Aquí no ha llegado nada, es voluntariado, es lo que tenemos, la misma gente sacando sus escombros, sus muebles, recuperando lo poco, lo mucho, lo que hay en la parroquia.
13: Pel que fa al primer sector, l'agricultura bé, però hi ha explotacions ramaderes molt afectades amb bestiar mort que va quedar atrapat.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els nous pressupostos del govern espanyol enfilen la seva primera votació al Congrés sense tenir encara els suports garantits. La setmana que ve es votaran els objectius de dèficit després que aquest dimarts el Consell de Ministres ha aprovat un sostre de despesa rècord de més de 200.000 milions d'euros. Madrid, Dani Sánchez-Deja.
17: Junts ha dit que si no es dona més marge de despesa a les comunitats, la setmana que ve tornaran a tombar els objectius de dèficit com ja van fer el 2024 i el 2025. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha demanat responsabilitat davant d'uns comptes que preveuen més despesa que mai.
18: Que permetrà blindar l'estat del benestar i complir els compromisos fiscals. Pido, una vez más, en la reflexión a los grupos políticos para que dejen de lado los intereses partidistas y miren hacia el bien común.
17: Esta votació no condemna el projecte de pressupostos, però sí que avança el to de les negociacions. Des de Sumar, Ernest Urtasun mostra confiança que arribaran a bon port, però Jone Belarra de Podem advertix.
19: El gobierno afronta la elaboración presupuestaria con la máxima ambición de llevar los mejores presupuestos para que se aprueben.
20: Un techo de gasto amplio, pero que básicamente para lo que está sirviendo es para ampliar el rearme, pues obviamente no puede contar con el voto favorable de Podemos.
17: El PP creu que els comptes són una pantomima perquè estan condemnats al fracàs. Amb tot, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso acusa Sánchez d'intentar comprar el vot dels independentistes i de privilegiar Catalunya.
21: Resultado, buscar financiar 7 veces a Catalunya por encima de Madrid e impulsar la hacienda catalana, que todos sabemos que es otro paso más para crear una nación paralegal.
17: Amb la presentació del projecte de pressupostos a la tornada de l'estiu, Pedro Sánchez espera recuperar la iniciativa pel que queda de legislatura i tenir una bona carta de presentació de cara a les pròximes eleccions.
0: El govern espanyol carrega contra la decisió judicial d'impedir el viatge de Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, a la cimera de l'OTAN d'aquest dimarts i dimecres a Turquia i, en canvi, deixar-la anar a Londres a la graduació de la seva filla a finals de setmana. Per l'executiu, aquesta decisió no té cap sentit, perquè asseguren que no hi ha risc de fugida. Félix Bolaños és el ministre de Justícia.
22: Les medidas cautelares son simple y llanamente innecesarias, porque hay riesgo cero de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia en ningún caso.
0: També us expliquem que l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat a l'Agència Tributària que suspengui la inspecció fiscal oberta contra ell i el seu entorn, al·legant que els fets investigats són parcialment coincidents amb el procés penal que ja té obert. L'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, s'ha exculpat del retard en la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia de la Covid. Davant del jutge, ha assegurat que no era competència seva i que tampoc podia contradir l'ordre de prioritzar la vacunació als més grans de 60 anys. La seva declaració a l'Audiència de Barcelona, en català, s'ha hagut d'interrompre en diverses ocasions per problemes amb el traductor.
23: Això ho explico perquè va haver-hi
2: molt pocs països...
3: Esto lo explico porque hubieron muy pocos países...
2: que van utilitzar aquesta restricció dels 55 anys.
3: Que utilizaron esta restricción de los 50 años.
2: A Alemanya, si no recordo malament.
3: Alemanya, si no recordo malament.
2: Però que molt ràpidament, però molt ràpidament canvien el criteri.
3: Però muy rápidamente se cambia el criterio.
0: Argimon i l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, s'exposen a 12 anys d'inhabilitació per prevaricació.
16: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
4: Continuem amb aquesta segona onada de calor i entre aquest dimecres i dijous doncs, tindrem aquest pic de calor extrema amb temperatures encara més alta. Nit matinada tòrrida a la façana litoral, des del Garraf fins al Maresme, i nit tropical a comarques interiors, ponent o fins i tot en alguns punts del Prepirineu. Per tant, nits de mal dormir en un matí de dimecres de sol i amb una tarda de dimecres amb algun ruixat o tronada que repetirien si fa no fa les mateixes comarques que dimarts. Pirineu, Prepirineu i també cap a la zona dels ports, fins i tot amb alguna tempesta, i farà més calor. La calor s'intensifica tota Catalunya sota avís de calor, entre molt alt, alt o moderat, amb aquests valors que, com dèiem, arribarien a aquests 43 o 44 graus altre cop cap a la Vall de l'Ebre, també cap a Ponent, valors entre els 42 o 43 graus, però també tindrem valors de 40 graus cap a les comarques gironines. Molta precaució, perquè aquest augment de la temperatura també significa que augmenta el perill d'incendi. Dijous mantindríem aquestes temperatures altes, aquesta calor intensa, i aquesta onada de calor que s'allargarà ben bé fins la setmana vinent, tot i que entre divendres i dissabte tindríem un petit descens transitori.
16: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Un de cada quatre docents no fa cap formació durant l'any. Són dades que ha avançat al Matí de Catalunya Ràdio a partir d'una petició de transparència. Les dades també mostren que entre els mestres i professors que sí que fan formació, la majoria la fan durant el curs, mentre que només una minoria opten per fer-ne el juliol. Els cursos no són obligatoris, però sí que donen mèrits. El juliol és el mes que els docents no han d'anar a escoles i instituts perquè està reservat a fer formacions, però a la pràctica són pocs els mestres i professors que fan cursos a l'estiu. Des de la USTEC, la seva portaveu, Iolanda Segura, admet que molts ho fan així per un tema de conciliació familiar. Des de Comissions Obreres, el responsable de Polítiques Educatives, Cristian Marco, també ho atribueix al format.
23: Sovint pues, bueno, pues ho fas durant el curs perquè el juliol saps que igual per conciliació no ho podràs fer, perquè la realitat és aquesta, no tothom es pot permetre deixar els seus fills o filles en casals. O no tens qui te'ls vagi a buscar els teus fills o filles al casal, perquè aquesta és una altra.
24: Té més significat pedagògic fer-ho conjuntament amb la, amb el teu, si és una formació de centre, per exemple, no? Amb el teu equip de treball, que fer-ho ara al juliol.
0: Els mestres de primària són els docents que més es formen, 8 de cada 10, mentre que a secundària ho fan 7 de cada 10. El Departament d'Educació ha evitat valorar aquestes dades.
16: 3CAT Info.
0: 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap expectativa de trobar una residència. És una de les conclusions de l'última enquesta de la Fundació Arrels. La seva directora, Bea Fernández, alerta que l'actual sistema d'atenció al sensellarisme no funciona.
25: Les solucions que s'estan plantejant no s'estan adaptant a aquesta realitat i el resultat és que la perspectiva d'aquestes persones és que no se'n sortiran de la situació en la que es troben.
0: Un terç de les persones que viuen al carrer a Barcelona fa menys de mig any que es troben en aquesta situació. En total, hi ha 2.000 persones sense casa i cada vegada són més joves. Des d'Arrels reclamen al Parlament que aprovi d'una vegada la llei del sensellarisme. Més temes, pas endavant per disposar d'un núvol públic que permeti guanyar seguretat en la protecció de dades. El govern ha aprovat la licitació d'un concurs per tirar endavant un espai virtual que serà semblant al que ofereixen grans companyies com Google o Microsoft, però que garantirà que es compleixi la normativa europea. L'empresa adjudicatària posarà la infraestructura a disposició tant d'entitats públiques com d'empreses privades. Allotjarà d'entrada un 40% dels serveis i dades de la Generalitat i s'anirà ampliant. Actualment, el 20% dels serveis del govern són en núvols públics i un 80% són en infraestructures privades de computació. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha destacat que vol reduir la dependència d'operadors de fora.
1: Poder tenir una infraestructura que protegeixi i emmagatzemi les dades dels ciutadans i ciutadanes que utilitzen els serveis públics, des de la meva salut, les activitats econòmiques, les llicències ambientals, en sol europeu, en sol de Catalunya.
0: S'hi invertirà 481 milions d'euros en 8 anys i entrarà en servei el segon semestre de l'any que ve. Dos 260 municipis de tot Catalunya reclamen que s'aturi la tramitació del Pla de la Generalitat que distribueix la instal·lació de renovables als seus terrenys, l'anomenat Plater. Asseguren que suposa la destrucció del paisatge i de terrenys agrícoles per posar-hi plaques solars. Girona, Núria Peraire.
5: Els 260 ajuntaments creuen que les zones industrialitzades haurien d'acollir més parcs de plaques solars que no pas els petits municipis. Critiquen que el Pla de la Generalitat s'ha fet sense consens i que se'ls demana un esforç massa gran. Sentim l'alcalde de Vilademuls, Àlex Tarés, l'alcaldessa de Sant Jordi Desvalls, Marina Brusi, i el de Viladasens, Xavier Sánchez.
6: Que em deixen pintat de sòl prioritari el 73% del municipi. Estem parlant de més de 4.500 hectàrees.
7: Tots coincidim que anem amb retard en la implantació de les energies renovables, però aquesta urgència no pot justificar que es faci un pla sense prou consens i transparència.
8: Aquest Plater vol convertir, d'alguna manera, el sòl agrícola productiu en sòl industrial, fent unes concentracions de zones sacrificades que el que fan és afavorir a les energètiques per fer macroparcs i els hi sigui rentable.
5: Unió de Pagesos els dona suport perquè considera que la transició energètica no es pot fer destruint terrenys agrícoles.
0: En plana cultural, Ramon Solsona ha estat reconegut amb el 30è Premi Trajectòria, que atorga la Setmana del Llibre en Català, que es farà entre el 18 i el 27 de setembre al Passeig de Lluís Companys de Barcelona i se sumarà a les festes de la Mercè. L'escriptor ha agraït un premi que, en to de broma, ha comparat amb un Òscar honorífic i ha volgut ressaltar que sempre ha estat un escriptor professionalitzat en català.
9: Sí que m'agrada poder dir que és una trajectòria de llibre en català. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
0: Per la seva banda, l'escriptor i enigmista Mario Serra ha estat guardonat amb el 6è Premi Difusió, que reconeix una personalitat pública que ha contribuït a la divulgació i projecció de l'edició i la literatura en català. La setmana continua creixent, s'hi faran més de 300 activitats i comptarà amb 282 segells editorials. Hi haurà 8 espais diferents i la nova carpa Oficis del Llibre, concebuda com un punt de divulgació dels diferents oficis de la cadena del llibre. Aquest any se centrarà en les biblioteques. S'espera que, com a mínim, s'iguali la xifra de 120.000 visitants de l'edició anterior.

0: L'exili republicà a Xile l'any 1939 arriba aquest divendres als cinemes amb Winnipeg, el vaixell de l'esperança. La pel·lícula d'animació per un públic familiar narra la gesta humanitària impulsada pel poeta Pablo Neruda per salvar més de 2.000 persones. Basada en la novel·la gràfica de Laura Martel, la cinta reconstrueix la fugida de Barcelona, el calvari als camps francesos i la travessia cap a Valparaíso. Una odissea marcada per la por i la desesperació, però també per la solidaritat, explicada a través de la mirada d'un pare i la seva filla de 7 anys. El seu codirector, Banyat Beitia, ha explicat a Catalunya Ràdio que és una lliçó d'història molt silenciada i més necessària que mai.
1: En Xile, per exemple, és una història molt popular. ¿Por qué? Porque ellos están orgullosos. Y en cambio aquí, pues vivimos en el miedo, en el silencio. ¿Por qué no se les cuentan estas historias? ¿Por qué salen muñequitos votando, haciendo tonterías, un consumo rápido? Y luego venimos pues, a decir que hay comportamientos erróneos en el TikTok. ¿Ellos qué van a hacer? Pues bailar y pavonearse, o no sé, ¿no? ¿Qué esperamos luego de ellos, ¿no? Entonces ahí está el lugar de esta película.
0: El film s'ha preestrenat aquesta tarda al Cinema Girona amb l'assistència de Lola Patau, de 93 anys, passatgera real del Winnipeg que inspira la nena protagonista.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: L'Argentina ha recorregut a l'èpica per passar als quarts de final i mantenir les seves opcions de defensar el títol al Mundial de Futbol. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78. Messi ha subratllat la competitivitat dels seus companys.
4: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido, yo lo dije muchas veces. No deja de competir, de intentarlo, se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
3: Els egipcis s'han avançat amb gols d'Ibrahim al minut 15 i de Zico ja al 58. Entremig, Messi ha fallat un penal al minut 21 que hagués suposat l'empat a 1 i encara amb 0-1. Després, a Zico mateix el VAR li ha invalidat un altre gol. I així fins al minut 79, ha estat aleshores quan Romero ha marcat l'1-2 a assistència de Messi. Messi mateix ha empatat a 2 al 83 i el temps afegit, l'Argentina fins i tot ha evitat la pròrroga amb el 3-2 definitiu, obra d'Enzo Fernández. Mientras tanto, el seleccionador argentí Lionel Scaloni ha admès que s'ha emocionat arran del desenllaç.
5: Siempre me emociono, lo que pasa que a veces sale la lágrima, salieron también en el vestuario las lágrimas, ya me dicen la llorona, pero no me importa porque la verdad que vivir esta emoción, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble.
3: Pel que fa a Messi, amb el seu gol d'aquest dimarts, en suma 8 en aquest Mundial i 9 partits seguits veient porteria a la Copa del Món. Mundial a banda, l'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Jilinchi Harman, internacional neerlandès que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace, el president blanquiblau. Harman ha exposat algunes de les seves virtuts.
6: Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens, així que m'agrada jugar amb intensitat. Però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant. Els seguidors poden esperar de mi que sempre vull la pilota.
3: Harman el presentaran aquest dimecres. I aquest dimarts ha estat el torn per al primer reforç de l'Espanyol, l'extrem barceloní Àlex Calatrava, que arriba del Castelló de segona.
7: Y sabía que era mi oportunidad de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos. Del principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
3: Per cert, l'Espanyol ha començat oficialment la pretemporada amb la pertinent revisió mèdica prèvia a l'inici dels entrenaments. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: La quarta etapa del Tour de França, la primera en territori francès, ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslové ha cedit el mallot groc al noruec Thorsten Traen, del conjunt 1X, que era el millor de la general d'entre els fugats. En aquest nombrós grup d'escapats, el millor ha estat el danès Mats Pedersen, del Lidl Trek, que s'ha imposat a l'esprint després dels 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, amb uns 13 minuts de marge respecte del gran grup. Entre els capdavanters també hi ha rodat Àlex Molinar, neerlandès amb arrels garrotxines del Caja Rural, que mirava de recuperar el mallot de la muntanya.
8: Hemos intentado otra vez el maíz de la montaña, ¿no? Hemos intentado luchar pues los puntos, al final pues no ha sido posible, pero bueno, hemos vuelto a sumar algunos puntos y bueno, es una motivación poder seguir en la lucha. Sería un sueño, ¿no? Un sueño inesperado, ¿no? Ya lo he podido llevar un día, pues volverlo a poder llevar pues ya sería la hostia.
3: També ha entrat en l'escapada el company al Caja Rural de Molenar, Joel Nicolau.
2: 3CAT Info.
3: Al torneig de tennis de Wimbledon, l'italià Yannick Sinner és semifinalista, després de superar en 3 sets l'alemany Jan-Lennard Struff. El seu rival a semifinal serà el serbi Novak Djokovic, que ha eliminat en 5 sets el canadenc Félix Auger-Aliassime. Al quadre femení, mentrestant, la nord-americana Coco Gauff ha eliminat la seva compatriota Jessica Pegula en 3 parcials i s'enfrontarà a Carolina Muchova a la primera semifinal. Als quarts, la txeca ha derrotat la també nord-americana Naomi Osaka en 2 sets.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: En bàsquet, el Girona ha fet oficial que participarà a la propera edició de la FIBA Europa Cup, que és la quarta competició continental. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona renova una temporada més la base catalana Ainhoa López. I encara en bàsquet, afegim que l'Euroliga ha confirmat l'expansió de 20 a 24 equips de cara a la temporada 27-28. Afegim encara que el Barça d'hoquei patins ha anunciat el fitxatge del davanter italià Davide Gavioli, de 28 anys, i que arriba del Trissino italià, firma fins al 2028. I en atletisme, aquest dimarts s'ha disputat la 29a edició del Míting Internacional Ciutat de Barcelona a l'estadi Joan Serraïma. De la participació catalana en destaquem la victòria als 800 metres de la migfundista aranyenca Marta Mitjans. Als 400 tanca s'ha imposat Sara Gallego, barcelonina.
2: 3CAT Info.

0: L'incendi de Sentmenat evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. El foc ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Protecció Civil ha aixecat el confinament de la majoria d'urbanitzacions i nuclis disseminats, excepte el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones. Si les condicions es mantenen, els bombers també confien a donar per controlats aquest dimecres l'incendi de la Noia, que ha calcinat prop de 500 hectàrees, i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, que n'ha cremat un centenar i ha calcinat una granja amb 800 animals. A les Gavarres, en canvi, els bombers ja han donat per controlat el foc de divendres després de cremar més de 2.000 hectàrees. Més de 200 municipis de 24 comarques estan aquest dimecres en nivell màxim d'alerta per risc d'incendi. El govern amplia les restriccions a 7 espais naturals. No es podran fer activitats de lleure en zones boscoses ni tampoc fer servir pirotècnia. El govern trasllada als grups la necessitat d'un cop de timó en l'estratègia forestal. Amb una reunió aquest dimarts, l'executiu ha posat al dia els partits de l'estat dels incendis i ha plantejat posar límits als boscos per minimitzar l'impacte dels focs. L'oposició demana a la consellera Sílvia Paneque que comparegui al Parlament. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. El govern reconeix que fa un mes ja van rebre queixes de les religioses mercedàries per les esquerdes que van aparèixer al convent, coincidint amb el pas de la tuneladora. Marine Le Pen anuncia que serà candidata a les eleccions presidencials de França de l'any que ve. La líder de l'extrema dreta ho ha dit en una entrevista a la televisió francesa, hores després que la justícia li ha rebaixat les penes de la seva condemna per malversació de fons públics europeus. Le Pen assegura que podrà fer campanya sense haver de portar un braçalet electrònic. Plataforma per la Llengua qualifica de fracàs l'intent d'incrementar la presència del català a les plataformes audiovisuals 4 anys després de l'aprovació de la reforma de la Llei Audiovisual Espanyola. Denuncia que la presència del català a les plataformes continua sent molt baixa.
1: Esports.
2: L'Argentina ha passat als quarts de final del Mundial de Futbol. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78, però on fins i tot s'ha estalviat la pròrroga. Messi ha fet el gol de l'empat a 2 i ha assistit en el primer, a més de fallar un penal amb 0-1. L'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Jilinchi Harman, internacional neerlandès, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès. La quarta etapa del Tour de França ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'esloveà ha cedit al mallot groc al noruec Thorsten Train, que era el millor de la general d'entre els fugats, amb victòria de Mats Pedersen a l'arribada a Foix.
0: I aquest dimecres encara pujaran més les temperatures. Serà el punt àlgid d'aquesta setmana de la segona onada de calor. Tindrem un altre dia assolellat i repetirem ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i als ports. Les màximes més altes estaran entre els 42 i els 44 graus i hi haurà més màximes rondant els 40.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: L'incendi de Sentmenat ja està en vies d'estabilització després d'una tarda molt complicada. Fins ara ha cremat 159 hectàrees, principalment de massa forestal. Tot i això, els bombers no preveuen donar-lo per estabilitzat fins aquest dimecres. Protecció Civil aixeca el confinament a la majoria de les urbanitzacions i nuclis disseminats i manté l'ordre de la zona del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones. Unitat mòbil a Sentmenat, Xavier Cussó i Maria Costa.
3: L'objectiu de millora de les perspectives de l'incendi s'han complert després d'una jornada molt dura amb represes constants atiades per la marinada i les altes temperatures. Com que la situació ha millorat, Protecció Civil ha aixecat el confinament de Can Gurri i Can Vinyals, el balcó de Sant Llorenç i Sant Feliu del Racó i també al nord de Castellar del Vallès. En canvi, es manté el confinament als nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on hi viuen unes 300 persones. La prudència fa dir als bombers que no podran intentaran estabilitzar el foc fins com a mínim aquest dimecres al migdia, ho explica el cap de bombers David Borrell.
4: L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
3: Els propietaris forestals de zones com la del Farell denuncien que, malgrat la intenció de netejar el bosc, l'administració posa traves. Maite Fuertes n'és propietària.
5: Perquè si tu demanes per una extensió i et diuen no, això no, ara aquest any comença per aquest trosset i vés fent mica en mica, doncs amb les condicions climàtiques que hi ha actualment, això s'ha de posar a fil a l'agulla. Mira, és un país que jo penso que és molt remeier. És a dir, que han de passar les coses perquè després es posin mesures. Altres països són més de prevenció i això és el que potser hauríem d'aprendre, no?, una mica.
3: L'incendi ha cremat fins ara pràcticament 160 hectàrees i ha deixat 8 bombers ferits lleus, la majoria per cops de calor.
0: A l'Anoia, l'evolució de l'incendi és bona i aquest dimarts els bombers ja l'han pogut estabilitzar. Tots els veïns de les zones afectades han pogut tornar a casa i s'ha pogut començar l'avaluació dels danys provocats per unes flames que han calcinat prop de 500 hectàrees i algunes edificacions. S'espera que en les properes hores els bombers ja el puguin donar per controlat. La Pobla de Claramunt, Montse Gené.
6: Diverses cases de la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt s'han cremat i d'altres ho han fet de manera parcial. Allà el foc va sorprendre veïnes com l'Agustina.
7: Hi ha vecinos que s'han quedat sin cases i los demás pues estamos fuera de nuestras casas.
6: També el Xavi, un altre veí, ha vist com el foc va entrar dins de casa seva.
8: La casa la tenim afectada, sobretot el menjador. Com molts veïns, tot el que és la zona del jardí ha quedat totalment carbonitzat.
6: El veiem amb la seva filla, una jove a qui l'atzar va salvar.
8: No estava a casa, quan normalment a les tardes hi és. Ella fa migdiada al menjador habitualment, que és l'espai que ha rebut més. I ahir, doncs, bueno, per coses del destí, començava un curset d'estiu d'anglès i va marxar 20-30 minuts abans que comencés tot.
6: A baix, a la Pobla de Claramunt, els germans Josep i Salvador viuen en dues cases juntes que donen a la paret de la muntanya ara cremada. En aquest cas, els van salvar els bombers des del cel.
9: Les llames estaven a 2 metres de casa i sort que va vindre el primer helicòpter i va deixar anar l'aigua de cop. Acabat van passar 3 més i va quedar tot apagat, però les soques encara cremen.
6: A 2 quilòmetres al polígon, els Plans d'Arau va rebre fort l'impacte dels focs i 3 empreses van quedar afectades. Al costat, l'empresa Whitman es va salvar pels pèls. El seu gerent és Salvador Gràcia.
10: He trobat que havia entrat al jardí una mica de foc. Hi havia un dels arbustos que estava fumallant. Han arribat un camió de bombers perquè tenim una boca d'aigua aquí. Llavors ha vingut un bomber i diu, mira, estem molt saturats, només amb una galleda ja ho tens controlat.
6: Encara hi ha fumaroles i com una boira grisa sobre tota la zona.
0: I a Torrefeta i Florejacs, a les Segarres, continua treballant per controlar el foc que s'ha pogut donar per estabilitzat aquest dimarts a la tarda. L'incendi ha cremat un centenar d'hectàrees i ha calcinat una granja amb 800 animals. Lleida, Júlia Albacar.
11: L'incendi ha afectat un total de 113 hectàrees, la majoria de camps de cereal i alguna illa de vegetació. Les flames també han cremat una granja de porcs on han mort uns 800 animals pel fum. Tot i que la investigació de les causes continua oberta, una de les principals hipòtesis seria que hauria començat per uns treballs de manteniment d'una línia elèctrica. El cap dels bombers de la Generalitat, David Borrell, ha explicat que era un foc amb molt potencial i que s'ha treballat perquè no avancés cap al Solsonès.
4: Era objectiu claríssim tancar el flanc dret i que, diguéssim, era un foc de camps i s'havia d'evitar, com fos, que entrés a massa forestal, no?, afectant tot el Solsonès i tenir-nos, diguéssim, hipotecats durant dies i tenir greus afectacions en quant a superfície.
11: Durant les feines d'extinció també han tingut un paper destacat els pagesos que han treballat amb els tractors i que han evitat la propagació dels dos flancs.
0: Els propietaris forestals de les Gavarres proposen liderar un pla per restaurar les més de 2.000 hectàrees afectades per l'incendi que aquest dimarts al vespre s'ha donat per controlat. I continuen treballant 16 dotacions dels bombers per extingir-lo. Girona, Laia Claret.
12: Seria 4 anys vista amb la idea que es pugui començar la tardor. Les feines que caldrà fer les concreta amb Melcia Soler, president del col·lectiu.
13: Contempla l'extracció de tots els arbres cremats i la comercialització, si és possible, per biomassa. També contempla acabar d'arreglar els camins, que hi hagin basses d'aigua, recuperar tots els camps que estaven perduts. Ara és un bon moment, perquè com que està cremat és un bon moment, es veuen molt clars i recuperar tot això per la biodiversitat i també per la prevenció d'incendis.
12: Aquest dimarts s'han reunit amb responsables del govern i des de la Direcció General de Boscos veurien amb bons ulls aquesta proposta que encara s'ha de concretar amb finançament, per exemple. Conclouen que més enllà d'aquesta zona afectada, caldria també estendre el projecte a tots els 20 municipis del massís de les Gavarres, unes 30.000 hectàrees, a cavall entre el Baix Empordà i el Gironès.
0: I més de 200 municipis catalans de 24 comarques estan en risc màxim d'incendi aquest dimecres. Els agents rurals han activat el Pla Alfa en nivell 4, que és el màxim, en un centenar de municipis més que aquest dimarts. També hi ha un parc natural més amb restricció d'accés, que és el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Davant d'aquesta situació, i com que la previsió d'altes temperatures es podria allargar la setmana que ve, el govern ha aprovat noves restriccions, ho explicava a 3Cat Info Sergio Delgado, que és subdirector de programes de Protecció Civil.
14: Aquestes mesures, per exemple, impliquen que no es poden realitzar activitats de joventut, de lleure, amb els menors, que estiguin en el medi natural perquè es poden estar exposats als efectes d'un incendi, però també s'ha prohibit l'ús del material pirotècnic en aquests municipis com una mesura excepcional, extraordinària.
0: El govern també restringeix l'accés a peu o en vehicle als espais naturals de caràcter forestal. Les activitats d'educació en el lleure d'acampada s'hauran de fer en nuclis habitats. Les activitats de les cases de colònies s'hauran de fer a l'interior d'edificis i les dels casals d'estiu no es podran fer en espais forestals. Se suspenen les obres i les intervencions a la xarxa viària i la sega de Cunetes. Aquest dimarts els bombers han hagut de treballar de nou en diversos incendis simultanis. N'hi ha hagut a les Garrigues, a Martorell i Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Protecció Civil demana molta precaució i recomana tenir cura de les persones grans i dels menors, que són els que més poden patir l'efecte de la calor. I, mentrestant, l'executiu de Salvador Illa insisteix que cal limitar l'extensió dels boscos catalans per evitar la proliferació de grans focs. El govern ho ha traslladat aquest dimarts als grups del Parlament amb qui s'ha reunit al Palau de la Generalitat per posar-los al dia dels incendis recents. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha defensat un gir de 180 graus en la gestió forestal.
15: Cal fer un canvi de mentalitat respecte a la gestió del territori per tallar aquesta continuïtat de massa forestal que tenim a Catalunya.
0: En la trobada hi han participat tots els partits menys Vox i Aliança, que han rebutjat ser-hi. Bona part de l'oposició ha demanat a la consellera que comparegui al Parlament, sobretot per l'origen de les flames a les Gavarres. Junts i la CUP consideren que s'ha volgut ocultar que l'home que feia feines amb una radial treballava per una empresa subcontractada pel departament de Paneque. Sentim el juntaire Salvador Vergés i l'anticapitalista Dani Cornellà.
16: No pas per poder assenyalar culpables abans d'hora, sinó simplement per un exercici de transparència.
17: S'ha amagat deliberadament que aquest operari treballava per una empresa subcontractada pel Departament de Territori de la Generalitat.
0: La consellera s'ha obert a aclarir els fets en seu parlamentària.
1: 3Cat Info.
0: Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. Segons aquesta emissora, alguns veïns, com les religioses mercedàries, ja es van queixar fa un mes de l'aparició d'esquerdes coincidint amb el pas de la tuneladora. Ho ha explicat Maria Carlina, que és una de les monges que viuen al convent.
18: Más o menos fue la noche del 27 al 28.

0: no té res a veure amb la que es va produir al barri del Carmel ara fa 20 anys.
1: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
0: Els operaris han omplert l'esvoranc amb formigó i aquest dimecres al matí els tècnics reavaluaran la situació.
2: 3Cat Info.
0: Una nena ha mort ofegada aquest dimarts a les piscines de Balaguer. Tot i que s'ha intentat reanimar-la, no se li ha pogut salvar la vida. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol. Lleida, Júlia Albacar.
3: Els fets han passat este dimarts a la tarda mentre la xiqueta de 6 anys s'estava banyant a la piscina municipal que compta amb servei de socorrista. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, quan se l'ha tret de l'aigua se l'ha intentat reanimar, però sense èxit. A la piscina s'hi han desplaçat unitats del sistema d'emergències mèdiques i dels Mossos d'Esquadra.
2: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
4: Continuem amb aquesta segona onada de calor i entre aquest dimecres i dijous doncs, tindrem aquest pic de calor extrema amb temperatures encara més alta. Nit matinada tòrrida a la façana litoral, des del Garraf fins al Maresme, i nit tropical a comarques interiors, ponent o fins i tot en alguns punts del Prepirineu. Per tant, nits de mal dormir en un matí de dimecres de sol i amb una tarda de dimecres amb algun ruixat o tronada que repetirien si fa no fa les mateixes comarques que dimarts. Pirineu, Prepirineu i també cap a la zona dels ports, fins i tot amb alguna tempesta. I farà més calor. La calor s'intensifica tota Catalunya sota avís de calor, entre molt alt, alt o moderat, amb aquests valors que, com dèiem, arribarien a aquests 43 o 44 graus altre cop cap a la Vall de l'Ebre, també cap a Ponent, valors entre els 42 o 43 graus, però també tindrem valors de 40 graus cap a les comarques gironines. Molta precaució, perquè aquest augment de la temperatura també significa que augmenta el perill d'incendi. Dijous mantindríem aquestes temperatures altes, aquesta calor intensa, i aquesta onada de calor que s'allargarà ben bé fins la setmana vinent, tot i que entre divendres i dissabte tindríem un petit descens transitori.
0: Marine Le Pen anuncia que es presentarà a les eleccions presidencials franceses del 2027. La líder d'extrema dreta acaba amb mesos d'especulacions, una vegada la justícia li ha rebaixat les penes de presó i inhabilitació de la seva condemna per malversació de fons públics europeus. Le Pen assegura que no haurà de fer campanya amb un braçalet electrònic. París, Isabel Galí.
5: Marine Le Pen no ha tirat la tovallola. L'escenari que li ha donat la sentència d'aquest dimarts al migdia li permet presentar-se perquè la inhabilitació ja ha estat purgada, però és el fet que la pena inclogui un any sota supervisió electrònica en forma de braçalet el que molesta la líder del reagrupament nacional que no vol fer campanya sota control judicial. Per això ha dit que recorrerà la sentència al Tribunal de Cassació. Marine Le Pen aquest dimarts a l'informatiu de TF1.
6: J'avais indiqué, vous le savez,
7: com sabeu, ja vaig dir que no faria campanya sota arrest domiciliari amb el braçalet electrònic. Però, com que tinc l'opció de recórrer al Tribunal de Cassació, cosa que fins ara no era possible, i el recurs suspèn els efectes de la sentència, faré campanya sense el braçalet electrònic.
5: Començarà a fer campanya de seguida, però conscient que el Tribunal de Cassació pot ratificar la sentència condemnatòria i reactivar les penes, la farà juntament amb el seu escuder o candidat a la banqueta, l'eurodiputat Jordan Bardella.
7: Aquesta nit sóc candidat a les eleccions presidencials. Jordan Bardella i jo vam iniciar aquesta campanya presidencial. Sabeu que hem ofert al poble francès un binomi complementari, equilibrat, coherent i sòlid.
5: El Tribunal de Cassació ha avançat ja que, com a molt tard, el gener haurà pres una decisió. Què farà aleshores? Marine Le Pen es retirarà en favor de Bardella o acabarà de fer campanya amb braçalet? Potser tot dependrà de les enquestes.
0: I Nigel Farage, el líder de la formació britànica d'extrema dreta Reform UK, deixa l'escó de diputat per forçar unes eleccions a la seva circumscripció. Uns comicis que vol convertir en un referèndum sobre la seva persona enmig d'acusacions de corrupció per acceptar regals milionaris. Farage nega qualsevol actuació irregular. Londres, Quim Olivares.
8: La millor defensa és un bon atac. Farage renuncia a l'escó que va guanyar les eleccions del 2024 per forçar uns comicis parcials i revalidar el seu suport.
9: I have done nothing wrong.
10: No he fet res malament. No he infringit la llei de cap manera. No he fet un mal ús dels diners públics.
8: El líder de l'extrema dreta britànica està pendent d'una investigació parlamentària per si va rebre donacions milionàries sense declarar durant l'any previ a les eleccions del 24.

0: dimarts ha reconegut que va rebre regals per pagar-se la protecció personal després de patir atacs físics i verbals i ha demanat que siguin els habitants de la seva circumscripció del sud-est d'Anglaterra els que el jutgin.
1: He decidit que la gent de Clacton ha de ser el jutge de les meves accions. Aquestes seran unes eleccions parcials del poble contra l'establishment. És una oportunitat per aixecar el dit a tot l'establishment i dir-los francament on se n'han d'anar.
2: Tell them where to go.
0: El primer ministre sortint, Keir Starmer, ho troba una maniobra desesperada i el líder dels conservadors, Kemi Badenoch, una pèrdua de diners públics.
3: L'Audiència de Barcelona deixa un pas de judici tres Mossos acusats d'ajudar a fugir l'expresident Carles Puigdemont el dia de la investidura de Salvador Illa, el 8 d'agost del 2024. Apunta que hi ha indicis que proven que van col·laborar en la fugida després de la intervenció que l'expresident va fer per sorpresa a l'Arc de Triomf a Barcelona. Destaca també que els vídeos recollits per la Divisió d'Afers Interns dels Mossos se'ls veu molt a prop de l'expresident i assenyala que la seva presència no era casual. Aclareix que el fet que els tres investigats estiguessin de permís aquell dia no justifica que no detinguessin l'expresident. I en aquest sentit assenyala que podrien haver omès intencionadament el deure de perseguir delictes perquè hi havia ordres contra Puigdemont. L'Audiència de Barcelona ha estimat els recursos de la Fiscalia i les acusacions d'Azteoir i de Vox i tomba així l'arxivament de la causa que va dictar la jutgessa d'instrucció. En un tuit, el secretari general de Junts, Jordi Turull, carrega contra la decisió judicial, mostra tot el seu suport als Mossos acusats i apunta que va ser un honor viure aquells dies al costat del president. I el Tribunal Constitucional suspèn la derogació de la Llei de Memòria Democràtica de les Balears, aprovada pel PP i Vox, mentre resol el recurs del govern espanyol. Segons l'ha escrit, la derogació elimina l'estat jurídic de les víctimes de greus violacions de drets humans i podria vulnerar, entre d'altres, el principi de seguretat jurídica. L'executiu de Sánchez també apunta que la norma balear pot envair competències estatals i trencar el principi de col·laboració entre l'Estat i les comunitats. Per tant, fins que el Constitucional no dicti sentència, l'anul·lació de la Llei de Memòria Democràtica de les Illes queda sense efecte.
4: 3CAT Info.
3: El cap de l'oposició al govern espanyol, el popular Alberto Núñez Feijóo, proposa que els treballadors cobrin menys quan estan de baixa que quan estan en actiu, amb l'objectiu de reduir l'absentisme laboral. El líder del PP ho ha dit aquest dimarts en una trobada amb empresaris bascos.
5: Esto es un cáncer que no podemos pagar. Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Creo que ese asunto debemos de retomarlo con las comunidades autónomas, con el gobierno central, con la patronal y con los sindicatos. Si llegamos a un acuerdo, fantástico. Y si no llegamos a un acuerdo, pues, ¿qué le vamos a hacer?
3: Des del govern espanyol i el PSOE han carregat contra la proposta de Feijóo. A través de la xarxa X, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha afirmat que titllar de càncer les baixes laborals i proposar que els treballadors malalts cobrin menys, tot i l'oposició dels sindicats, deixa clar de quin costat està el president dels populars. Des del PSOE afegeixen que és una proposta que s'emmarca en el que anomenen el projecte Ultra i que el PP ja no es distingeix de Vox perquè ha decidit ser Vox. Cal tenir present que, en condicions generals, un treballador de baixa no cobra el 100% del sou. Alguns convenis col·lectius, però, inclouen clàusules que obliguen les empreses a complementar la prestació per incapacitat temporal fins al 100% del salari del treballador.
4: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
3: Plataforma per la Llengua denuncia que la reforma de la Llei Audiovisual Espanyola del 2022, negociada amb Esquerra Republicana, ha estat un desastre per al català. Quatre anys després de ser aprovada, l'entitat diu que les mesures per incrementar la presència de la llengua catalana a les plataformes audiovisuals han fracassat. Sentim Ruth Carandell, directora de Plataforma per la Llengua.
6: Les mesures que incorporava per incrementar la presència del català a les plataformes audiovisuals en si mateixes han fracassat i, a més, aquella reforma va acabar descartant qualsevol obligació perquè les plataformes internacionals disposessin d'un percentatge mínim d'obres en català als catàlegs.
3: Plataforma per la Llengua assenyala les dades del Consell de l'Audiovisual de Catalunya, segons les quals la llengua catalana ha passat de representar menys de l'1% del catàleg a situar-se al voltant del 3%.
4: Esports.
3: Fins a 2:15 amb David Ubach.
7: L'Argentina ha recorregut a l'èpica per mantenir les seves opcions de defensar el títol al Mundial i passar als quarts de final. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens, en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78. Messi ha subratllat la competitivitat dels seus companys.
8: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces, no deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
7: Els egipcis s'han avançat amb gols d'Ibrahim al minut 15 i de Zico al 58. Entremig, Messi ha fallat un penal al minut 21, que hagués suposat l'empat a 1. I encara amb 0-1, a Zico mateix el VAR li ha invalidat un altre gol. I així fins al minut 79. Ha estat aleshores quan Romero ha marcat l'1-2, assistència de Messi. Messi mateix ha empatat a 2 al 83 i el temps afegit. L'Argentina fins i tot ha evitat la pròrroga amb el 3-2 definitiu, obra d'Enzo Fernández. Mentrestant, el seleccionador argentí Lionel Scaloni ha admès que s'ha emocionat arran del desenllaç.
9: Siempre me emociono, ¿eh? Lo que pasa es que a veces sale la lágrima, salieron también en el vestuario las lágrimas, ya me dicen la llorona, pero no me importa porque la verdad que vivir esta emoción, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble.
7: Amb el seu gol d'aquest dimarts, Messi suma 8 gols en aquest Mundial i 9 partits seguits veient porteria a la Copa del Món. Mundial a banda, l'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Jilinchi Harman, internacional neerlandès, que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace, el president blanquiblau. Harman ha exposat algunes de les seves virtuts.
10: Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens, així que m'agrada jugar amb intensitat. Però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant. Els seguidors poden esperar de mi que sempre vull la pilota.
7: Harman el presentaran aquest dimecres i aquest dimarts ha estat el torn per al primer reforç de l'Espanyol, l'extrem barceloní Àlex Calatrava, que arriba del Castelló, de la segona divisió.
11: Y sabía que era mi oportunidad de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos. Del principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
7: Per cert, que l'Espanyol ha començat oficialment la pretemporada amb la pertinent revisió mèdica prèvia a l'inici dels entrenaments. I una última informació de l'Espanyol, perquè l'exjugador blanquiblau Sergio García s'ha convertit en el tècnic del filial per les dues properes temporades. El Barça, per la seva banda, ha presentat aquest dimarts Barça Play, un espai audiovisual integrat a la web i l'app del club. En aquest espai, els socis i aficionats que ho vulguin podran seguir els partits del Barça Atlètic, del Futbol Base i dels Barça Legends. A més, es podran recuperar partits de temporades anteriors i veure un canal 24 hores amb seguiment de l'actualitat del Club Blaugrana. Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
4: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: La quarta etapa del Tour de França, la primera en territori francès, ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslové ha cedit el mallot groc al noruec Thorsten Traen, del conjunt 1X, que era el millor de la general d'entre els fugats. En aquest nombrós grup d'escapats, el millor ha estat el danès Mats Pedersen, del Trek, que s'ha imposat a l'esprint després dels 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, amb uns 13 minuts de marge respecte del gran grup. Entre els capdavanters també hi ha rodat Àlex Molinar, neerlandès, amb arrels garrotxines del Caja Rural, que mirava de recuperar el mallot de la muntanya.
12: Hemos intentado otra vez el mallot de la montaña, ¿no? Hemos intentado luchar pues, los puntos, al final pues, no ha sido posible, pero bueno, hemos vuelto a sumar algunos puntos y bueno, es una motivación poder seguir en la lucha. Sería un sueño, ¿no? Un sueño inesperado, ¿no? Ya lo he podido llevar un día, pues volverlo a poder llevar pues, ya sería la hostia.
7: A l'escapada del dia també hi havia el company de Molinar, Joel Nicolau. Aquest dimecres, cinquena etapa, 158 quilòmetres plans entre la Nemesan i Po.
4: 3CAT Info.
7: El torneig de tennis de Wimbledon, Jannik Sinner és semifinalista després de superar en 3 sets a l'alemany Jan-Lennard Struff. Al quadre femení, la nord-americana Coco Gauff ha eliminat la seva compatriota Jessica Pegula en 3 parcials i s'enfrontarà a Carolina Muchova a la primera semifinal. La txeca ha derrotat la també nord-americana Naomi Osaka en 2 sets.
4: L'actualitat esportiva a fons.
7: En bàsquet, el Girona ha fet oficial que participarà a la propera edició de la FIBA Europe Cup, que és la quarta competició continental. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona, de la seva banda, renova una temporada més la base catalana Ainhoa López. Pel que fa a la CB de bàsquet, el fins ara segon entrenador del València, Xavi Albert, serà a partir de la temporada que ve el primer tècnic de l'equip taronja i substituirà Pedro Martínez, que ha fitxat pel Madrid. Precisament el Club Blanc ha fet oficial el fitxatge de l'alè pivot Jaime Pradilla, també fins ara al València. El jugador de 25 anys firma per 5 temporades. I encara en bàsquet afegim que l'Eurolliga ha confirmat l'expansió de 20 a 24 equips de cara a la temporada 2027-2028.
13: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. El govern reconeix que fa un mes ja va rebre queixes de les religioses mercedàries per les esquerdes que van aparèixer al convent coincidint amb el pas de la tuneladora. L'incendi de Sentmenat evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. Ja ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Si les condicions es mantenen, els bombers també confien a donar per controlats aquest dimecres l'incendi de la Noia, que ha calcinat prop de 500 hectàrees, i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, que n'ha cremat un centenar i ha calcinat una granja amb 800 animals. A les Gavarres, els bombers ja han donat per controlat el foc de divendres, que ha cremat més de 2.000 hectàrees. A partir d'ara us explicarem que la cimera de l'OTAN de Turquia arrenca marcada pels retrets de Donald Trump als socis europeus per falta de suport en la guerra de l'Iran i per les seves reclamacions novament sobre Groenlàndia. També explicarem que els veïns de les zones rurals més properes a La Guaira, a Veneçuela, denuncien que l'ajuda després del doble terratrèmol encara no els ha arribat, mentre els equips d'emergències comencen a marxar. I que Ramon Solsona i Màrius Serra han guanyat respectivament el Premi Trajectòria i el Premi Difusió que atorga la Setmana del Llibre en Català.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que l'Argentina ha passat als quarts de final del Mundial de Futbol. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78, però on fins i tot s'ha estalviat la pròrroga. Messi ha fet el gol de l'empat a 2 i ha assistit en el primer, a més de fallar un penal amb 0-1.
0: I el temps, aquest dimecres, encara pujaran més les temperatures. Serà el punt àlgid d'aquesta setmana de la segona onada de calor. Tindrem un altre dia assolellat i repetirem ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i als ports. Les màximes més altes estaran entre els 42 i els 44 graus i hi haurà més màximes rondant els 40. Els veïns dels 90 habitatges desallotjats per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro al barri del Putxet de Barcelona passen la nit fora de casa. Segons aquesta emissora, alguns veïns, com les religioses mercedàries, ja es van queixar fa un mes de l'aparició d'esquerdes, coincidint amb el pas de la tuneladora. Ho ha explicat Maria Carlina, una de les monges que viuen al convent.
3: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio. Y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
0: La responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament de Territori, Laura Carrasco, reconeix que tenien constància de les denúncies.
4: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies, igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, en anàlisi.
0: La consellera Sílvia Paneque assegura que la situació no té res a veure amb la que es va produir al barri del Carmel ara fa 20 anys.
5: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
0: Els operaris han omplert l'esvoranc amb formigó i aquest dimecres al matí els tècnics reavaluaran la situació. L'incendi de Sentmenat evoluciona favorablement, però encara no està estabilitzat. El foc ja ha cremat 159 hectàrees, sobretot de massa forestal, i els bombers esperen poder-lo estabilitzar aquest dimecres. Mentrestant, Protecció Civil ha aixecat el confinament de la majoria d'urbanitzacions i nuclis disseminats, excepte el Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on viuen 300 persones. David Borrell és cap dels bombers.
6: Ja estem en una situació molt millor. L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim, tant el primer terç del flanc dret, que ens preocupava molt, com el cap del flanc esquerre i després també algun focus secundari que hem tingut al cap flanc dret. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
0: Els bombers també confien a poder donar per controlats en les properes hores els altres incendis que es mantenen actius, el de la Noia i el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra. En canvi, ja han controlat el de les Gavarres, que es va declarar divendres i que ha calcinat més de 2.000 hectàrees. Mentrestant, l'incendi de la Catalunya del Nord evoluciona favorablement, segons els bombers, que encara no el donen per estabilitzat. Ja s'ha aixecat l'ordre d'evacuació de dos pobles petits, tot i que el gruix de desallotjats s'hauran d'esperar per tornar a casa, com a mínim, fins dijous. Corresponsal al Pirineu, Joaquim Albalater.
1: Els bombers són optimistes respecte a l'evolució del foc que des de dissabte ha afectat 4.900 hectàrees. El perímetre no ha crescut des de dilluns a la nit i les tasques d'extinció se centren ara en els punts més crítics situats en zones de difícil accés. Eric Belgio i no és el cap dels bombers.
7: La situació ha millorat. Aviat podrem donar el flanc dret per estabilitzat, però encara ho volem confirmar amb els drons i les càmeres tèrmiques. I hi ha zones que tenim més controlades. L'objectiu d'aquesta nit és intentar estabilitzar els 5 punts més actius que més ens preocupen.
1: Aquest dimarts a la tarda s'ha aixecat el desallotjament de dos pobles petits, Taulís i Tallet. Si tot va bé, al llarg de les properes 24 hores també es podrà tornar a 9 municipis més. Tot i això, el gruix dels 12.000 desallotjats, com ara els de poblacions més grans com Illa o Vinçà, s'hauran d'esperar com a mínim fins dijous. Alguns veïns, però, s'han saltat els controls i ja han tornat a casa seva.
0: I en aquest context d'incendis, els pagesos es reivindiquen com una figura clau per la gestió del territori. Les organitzacions agràries defensen que l'activitat agrícola i ramadera té un paper primordial a l'hora de prevenir el foc i evitar els efectes devastadors dels incendis. Pere Roquer, president de SAGE a Catalunya.
8: Els incendis s'apaguen sempre a l'hivern. I amb això què vol dir? Doncs que s'ha de permetre a fer el que els nostres avis feien al seu temps, que era la crema de marges controlats a partir del mes de novembre, deixar que la ramaderia extensiva, en vez d'anar-la reduint, com ha passat aquests darrers anys, s'hi torni a volcar tot allò que faci falta.
0: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, Raquel Serrat, lamenta les moltes traves administratives que fan que hi hagi pagesos que deixin l'activitat i que augmentin els terrenys abandonats.
9: No només del Departament d'Agricultura, depèn també moltes coses del Departament de Territori, que se'ns deneguen. Se'ns deneguen projectes de recuperació de pastures, de neteja de vores de rius, d'ampliacions o construccions pels nostres animals. Per tant, si van limitant l'activitat i no la podem desenvolupar, no pot ser viable econòmicament, doncs la gent abandona.
0: Els pagesos també es queixen que ells els imposin restriccions per la sega, que s'esforcen a complir, però que no es faci el mateix amb altres activitats que es fan en zones forestals o properes al bosc quan hi ha risc d'incendi. Canviem de qüestió. A Turquia ha arrencat la cimera de l'OTAN enmig dels retrets del president nord-americà, Donald Trump, a la resta de líders europeus. Els ha criticat per haver abandonat els Estats Units durant la guerra contra l'Iran i ha reactivat el seu desig d'annexionar-se l'illa de Groenlàndia, un afer extremadament divisiu per als aliats. Enviat especial a Ankara, Bruno Fortea Miras.
10: L'OTAN volia que la cimera de Turquia rebaixés la tensió dels últims mesos entre els Estats Units i Europa, però Trump ha arribat encara amb ganes de passar comptes.
11: Groenlàndia hauria d'estar controlada pels Estats Units i no per Dinamarca. I quan ells no hi van accedir, amb tots els diners que hem gastat ajudant-los contra Rússia, perquè nosaltres no tenim per què gastar aquests diners. De fet, podríem retirar tots els nostres soldats a Europa.
10: Una amenaça, la de retirar tots els soldats, que arriba just quan els Estats Units revisen la seva presència militar a Europa, en principi per retirar-ne avions o vaixells de guerra, per forçar els europeus a gastar més en defensa.
11: Europa és un lloc molt diferent de com era fa 20 anys. Europa ha de vigilar amb la immigració i l'energia. Si no va en compte en aquests dos temes, aviat ja no existirà cap Europa.
10: Ho ha dit just abans de sopar cara a cara amb tots els líders europeus, però per demostrar-li a Trump que Europa precisament compleix amb l'objectiu d'augmentar la despesa militar, el líder de l'OTAN, Mark Rutte, ha anunciat noves compres d'armament.
12: Són milers de milions que s'inverteixen en la nostra seguretat, que impulsen les nostres economies i que donen suport a centenars de milers de nous llocs de treball. Són diners ben invertits.
10: Invertiran 40.000 milions d'euros per reforçar les defenses antidrons i també s'enduran un bon pessic de diners públics a empreses com la francesa Airbus o la sueca Saab. Fabricaran nous avions de guerra per als exèrcits de l'OTAN.
0: Veneçuela comença a planificar la reconstrucció del país després del doble terratrèmol que ha causat més de 3.500 morts, segons l'últim balanç oficial, 35 dels quals de nacionalitat espanyola. Els serveis d'emergència i rescat ja comencen a marxar de La Guaira, que és l'epicentre de la tragèdia, on pràcticament ja només queden veïns i famílies. a les zones rurals més properes, però els veïns denuncien que encara no hi ha anat ningú. És el cas del Junquito, enviat especial a Venezuela, Miquel Jarqué.
13: El Junquito és un municipi de l'estat Libertador. El carrer principal, fa uns 600 metres, era tot porxat a banda i banda, i sota aquest passeig doncs, hi havia desenes i desenes de comerços, la majoria de restauració. Està ple de cases acolorides, però de tot això crec que tenen pràcticament vestigis. El que sí que hi ha és molta indignació perquè aquí no ha vingut ningú. La Juana denuncia que els pocs policies que van aparèixer van venir a robar.
14: El gobierno no ha venido, no nos han dado ayuda. Aquí todos vivimos del turismo. O sea, esto es una zona netamente turística. Aquí dos personas perdieron la vida porque no las quisieron, las autoridades no dejaban colaborar y cuando la misma comunidad se metió a sacarlas, obviamente ya estaban sin vida. Las autoridades, las que vinieron, funcionaron a meterse en los negocios en las noches.
13: La Joana, igual que la Lucía, que ara sentirem, tenia un petit restaurant d'arepes. Està preocupada, la Lucía, per casa seva. No sap si pot tornar i si és estable.
15: Vemos que hay viviendas que están en muy alto riesgo y no vemos la solución. Vivimos del turismo, no sabemos de qué vamos a vivir, no sabemos nada, no tenemos una autoridad que nos indique qué va a pasar con nosotros, con el pueblo. El pueblo es muy pequeño. Aquí no ha llegado nada, es voluntariado, es lo que tenemos, la misma gente sacando sus escombros, sus muebles, recuperando lo poco, lo mucho, lo que hay en la parroquia.
13: Pel que fa al primer sector, l'agricultura bé, però hi ha explotacions ramaderes molt afectades amb bestiar mort que va quedar atrapat.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Els nous pressupostos del govern espanyol enfilen la seva primera votació al Congrés sense tenir encara els suports garantits. La setmana que ve es votaran els objectius de dèficit després que aquest dimarts el Consell de Ministres ha aprovat un sostre de despesa rècord de més de 200.000 milions d'euros. Madrid, Dani Sánchez-Deja.
17: Junts ha dit que si no es dona més marge de despesa a les comunitats, la setmana que ve tornaran a tombar els objectius de dèficit com ja van fer el 2024 i el 2025. El ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha demanat responsabilitat davant d'uns comptes que preveuen més despesa que mai.
18: Que permetrà blindar l'estat del benestar i complir els compromisos fiscals. Pido, una vez más, en la reflexión a los grupos políticos para que dejen de lado los intereses partidistas y miren hacia el bien común.
17: Esta votació no condemna el projecte de pressupostos, però sí que avança el to de les negociacions. Des de Sumar, Ernest Urtasun mostra confiança que arribaran a bon port, però Jone Belarra de Podem adverteix.
19: El gobierno afronta la elaboración presupuestaria con la máxima ambición de llevar los mejores presupuestos para que se aprueben.
20: Un techo de gasto amplio, pero que básicamente para lo que está sirviendo es para ampliar el rearme, pues obviamente no puede contar con el voto favorable de Podemos.
17: El PP creu que els comptes són una pantomima perquè estan condemnats al fracàs. Amb tot, la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso acusa Sánchez d'intentar comprar el vot dels independentistes i de privilegiar Catalunya.
21: Resultado, buscar financiar 7 veces a Catalunya por encima de Madrid e impulsar la hacienda catalana, que todos sabemos que es otro paso más para crear una nación paralegal.
17: Amb la presentació del projecte de pressupostos a la tornada de l'estiu, Pedro Sánchez espera recuperar la iniciativa pel que queda de legislatura i tenir una bona carta de presentació de cara a les pròximes eleccions.
0: El govern espanyol carrega contra la decisió judicial d'impedir el viatge de Begoña Gómez, la parella de Pedro Sánchez, a la cimera de l'OTAN d'aquest dimarts i dimecres a Turquia i, en canvi, deixar-la anar a Londres a la graduació de la seva filla a finals de setmana. Per l'executiu, aquesta decisió no té cap sentit, perquè asseguren que no hi ha risc de fugida. Félix Bolaños és el ministre de Justícia.
22: Las medidas cautelares son simple y llanamente innecesarias, porque hay riesgo cero de que Begoña Gómez eluda la acción de la justicia en ningún caso.
0: També us expliquem que l'expresident socialista José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat a l'Agència Tributària que suspengui la inspecció fiscal oberta contra ell i el seu entorn, al·legant que els fets investigats són parcialment coincidents amb el procés penal que ja té obert. L'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, s'ha exculpat del retard en la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals durant la pandèmia de la Covid. Davant del jutge, ha assegurat que no era competència seva i que tampoc podia contradir l'ordre de prioritzar la vacunació als més grans de 60 anys. La seva declaració a l'Audiència de Barcelona, en català, s'ha hagut d'interrompre en diverses ocasions per problemes amb el traductor.
23: Això ho explico perquè va haver-hi
2: molt pocs països...
3: Esto lo explico porque hubieron muy pocos países...
2: que van utilitzar aquesta restricció dels 55 anys.
3: Que utilizaron esta restricción de los 50 años.
2: A Alemanya, si no recordo malament.
3: Alemanya, si no recordo malament.
2: Però que molt ràpidament, però molt ràpidament canvien el criteri.
3: Pero muy rápidamente se cambia el criterio.
0: Argimon i l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, s'exposen a 12 anys d'inhabilitació per prevaricació.
16: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
4: Continuem amb aquesta segona onada de calor i entre aquest dimecres i dijous doncs, tindrem aquest pic de calor extrema amb temperatures encara més alta. Nit matinada tòrrida a la façana litoral, des del Garraf fins al Maresme, i nit tropical a comarques interiors, ponent o fins i tot en alguns punts del Prepirineu. Per tant, nits de mal dormir en un matí de dimecres de sol i amb una tarda de dimecres amb algun ruixat o tronada que repetirien si fa no fa les mateixes comarques que dimarts. Pirineu, Prepirineu i també cap a la zona dels ports, fins i tot amb alguna tempesta, i farà més calor. La calor s'intensifica tota Catalunya sota avís de calor, entre molt alt, alt o moderat, amb aquests valors que, com dèiem, arribarien a aquests 43 o 44 graus altre cop cap a la Vall de l'Ebre, també cap a Ponent, valors entre els 42 o 43 graus, però també tindrem valors de 40 graus cap a les comarques gironines. Molta precaució, perquè aquest augment de la temperatura també significa que augmenta el perill d'incendi. Dijous mantindríem aquestes temperatures altes, aquesta calor intensa, i aquesta onada de calor que s'allargarà ben bé fins la setmana vinent, tot i que entre divendres i dissabte tindríem un petit descens transitori.
16: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Un de cada quatre docents no fa cap formació durant l'any. Són dades que ha avançat al Matí de Catalunya Ràdio a partir d'una petició de transparència. Les dades també mostren que entre els mestres i professors que sí que fan formació, la majoria la fan durant el curs, mentre que només una minoria opten per fer-ne el juliol. Els cursos no són obligatoris, però sí que donen mèrits. El juliol és el mes que els docents no han d'anar a escoles i instituts perquè està reservat a fer formacions, però a la pràctica són pocs els mestres i professors que fan cursos a l'estiu. Des de la USTEC, la seva portaveu, Yolanda Segura, admet que molts ho fan així per un tema de conciliació familiar. Des de Comissions Obreres, el responsable de Polítiques Educatives, Cristian Marco, també ho atribueix al format.
23: Sovint pues, bueno, pues ho fas durant el curs, perquè el juliol saps que igual per conciliació no ho podràs fer, perquè la realitat és aquesta, no tothom es pot permetre deixar els seus fills o filles en casals. O no tens qui te'ls vagi a buscar els teus fills o filles al casal, perquè aquesta és una altra.
24: Té més significat pedagògic fer-ho conjuntament amb el teu, si és una formació de centre, per exemple, no? Amb el teu equip de treball, que fer-ho ara al juliol.
0: Els mestres de primària són els docents que més es formen, 8 de cada 10, mentre que a secundària ho fan 7 de cada 10. El Departament d'Educació ha evitat valorar aquestes dades.
16: 3CAT Info.
0: 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap expectativa de trobar una residència. És una de les conclusions de l'última enquesta de la Fundació Arrels. La seva directora, Bea Fernández, alerta que l'actual sistema d'atenció al sensellarisme no funciona.
25: Les solucions que s'estan plantejant no s'estan adaptant a aquesta realitat i el resultat és que la perspectiva d'aquestes persones és que no se'n sortiran de la situació en la que es troben.
0: Un terç de les persones que viuen al carrer a Barcelona fa menys de mig any que es troben en aquesta situació. En total, hi ha 2.000 persones sense casa i cada vegada són més joves. Des d'Arrels reclamen al Parlament que aprovi d'una vegada la llei del sensellarisme. Més temes, pas endavant per disposar d'un núvol públic que permeti guanyar seguretat en la protecció de dades. El govern ha aprovat la licitació d'un concurs per tirar endavant un espai virtual que serà semblant al que ofereixen grans companyies com Google o Microsoft, però que garantirà que es compleixi la normativa europea. L'empresa adjudicatària posarà la infraestructura a disposició tant d'entitats públiques com d'empreses privades. Allotjarà d'entrada un 40% dels serveis i dades de la Generalitat i s'anirà ampliant. Actualment, el 20% dels serveis del govern són en núvols públics i un 80% són en infraestructures privades de computació. El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha destacat que vol reduir la dependència d'operadors de fora.
1: Poder tenir una infraestructura que protegeixi i emmagatzemi les dades dels ciutadans i ciutadanes que utilitzen els serveis públics, des de la meva salut, les activitats econòmiques, les llicències ambientals, en sol europeu, en sol de Catalunya.
0: S'hi invertirà 481 milions d'euros en 8 anys i entrarà en servei el segon semestre de l'any que ve. Dos 260 municipis de tot Catalunya reclamen que s'aturi la tramitació del Pla de la Generalitat que distribueix la instal·lació de renovables als seus terrenys, l'anomenat Plater. Asseguren que suposa la destrucció del paisatge i de terrenys agrícoles per posar-hi plaques solars. Girona, Núria Peraire.
5: Els 260 ajuntaments creuen que les zones industrialitzades haurien d'acollir més parcs de plaques solars que no pas els petits municipis. Critiquen que el Pla de la Generalitat s'ha fet sense consens i que se'ls demana un esforç massa gran. Sentim l'alcalde de Vilademuls, Àlex Tarés, l'alcaldessa de Sant Jordi Desvalls, Marina Brusi, i el de Viladasens, Xavier Sánchez.
6: Que em deixen pintat de sòl prioritari el 73% del municipi. Estem parlant de més de 4.500 hectàrees.
7: Tots coincidim que anem amb retard en la implantació de les energies renovables, però aquesta urgència no pot justificar que es faci un pla sense prou consens i transparència.
8: Aquest Plater vol convertir, d'alguna manera, el sòl agrícola productiu en sòl industrial, fent unes concentracions de zones sacrificades que el que fan és afavorir a les energètiques per fer macroparc i els hi sigui rentable.
5: Unió de Pagesos els dona suport perquè considera que la transició energètica no es pot fer destruint terrenys agrícoles.
0: En plana cultural, Ramon Solsona ha estat reconegut amb el 30è Premi Trajectòria, que atorga la Setmana del Llibre en Català, que es farà entre el 18 i el 27 de setembre al Passeig de Lluís Companys de Barcelona i se sumarà a les festes de la Mercè. L'escriptor ha agraït un premi que, en to de broma, ha comparat amb un Òscar honorífic i ha volgut ressaltar que sempre ha estat un escriptor professionalitzat en català.
9: Sí que m'agrada poder dir que és una trajectòria de llibre en català. Jo puc dir que m'he professionalitzat com a escriptor en català.
0: Per la seva banda, l'escriptor i enigmista Mario Serra ha estat guardonat amb el 6è Premi Difusió, que reconeix una personalitat pública que ha contribuït a la divulgació i projecció de l'edició i la literatura en català. La setmana continua creixent, s'hi faran més de 300 activitats i comptarà amb 282 segells editorials. Hi haurà 8 espais diferents i la nova carpa Oficis del Llibre, concebuda com un punt de divulgació dels diferents oficis de la cadena del llibre. Aquest any se centraran les biblioteques. S'espera que, com a mínim, s'iguali la xifra de 120.000 visitants de l'edició anterior.

0: L'exili republicà a Xile l'any 1939 arriba aquest divendres als cinemes amb Winnipeg, el vaixell de l'esperança. La pel·lícula d'animació per un públic familiar narra la gesta humanitària impulsada pel poeta Pablo Neruda per salvar més de 2.000 persones. Basada en la novel·la gràfica de Laura Martel, la cinta reconstrueix la fugida de Barcelona, el calvari als camps francesos i la travessia cap a Valparaíso. Una odissea marcada per la por i la desesperació, però també per la solidaritat, explicada a través de la mirada d'un pare i la seva filla de 7 anys. El seu codirector, Banyat Beitia, ha explicat a Catalunya Ràdio que és una lliçó d'història molt silenciada i més necessària que mai.
1: En Xile, per exemple, és una història molt popular. ¿Por qué? Porque ellos están orgullosos. Y en cambio aquí, pues vivimos en el miedo, en el silencio. ¿Por qué no se les cuentan estas historias? ¿Por qué salen muñequitos botando, haciendo tonterías, un consumo rápido? Y luego venimos pues, a decir que hay comportamientos erróneos en el TikTok. ¿Ellos qué van a hacer? Pues bailar y pavonearse o no sé, ¿no? ¿Qué esperamos luego de ellos, ¿no? Entonces ahí está el lugar de esta película.
0: El film s'ha preestrenat aquesta tarda al Cinema Girona amb l'assistència de Lola Patau, de 93 anys, passatgera real del Winnipeg que inspira la nena protagonista.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: L'Argentina ha recorregut a l'èpica per passar els quarts de final i mantenir les seves opcions de defensar el títol al Mundial de Futbol. L'equip de Leo Messi ha derrotat per 3-2 a Egipte als vuitens en un duel en què perdia per 0-2 al minut 78. Messi ha subratllat la competitivitat dels seus companys.
4: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido, yo lo dije muchas veces. No deja de competir, de intentarlo, se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
3: Els egipcis s'han avançat amb gols d'Ibrahim al minut 15 i de Zico ja al 58. Entremig, Messi ha fallat un penal al minut 21 que hagués suposat l'empat a 1 i encara amb 0-1. Després, a Zico mateix al bar li ha envalidat un altre gol. I així fins al minut 79, ha estat aleshores quan Romero ha marcat l'1-2 a assistència de Messi. Messi mateix ha empatat a 2 al 83 i al temps afegit l'Argentina fins i tot ha evitat la pròrroga amb el 3-2 definitiu, obra d'Enzo Fernández. Mientras tanto, el seleccionador argentí Lionel Scaloni ha admès que s'ha emocionat arran del desenllaç.
5: Siempre me emociono, ¿eh? Lo que pasa es que a veces sale la lágrima, salieron también en el vestuario las lágrimas, ya me dicen la llorona, pero no me importa porque la verdad que vivir esta emoción, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble.
3: Pel que fa a Messi, amb el seu gol d'aquest dimarts, en suma 8 en aquest Mundial i 9 partits seguits veient porteria a la Copa del Món. Mundial a banda, l'Espanyol ha anunciat el seu segon fitxatge. Es tracta del lateral esquerre de 24 anys, Gilinchi Harman, internacional neerlandès que arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace, el president blanquiblau. Harman ha exposat algunes de les seves virtuts.
6: Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens, així que m'agrada jugar amb intensitat. Però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant. Els seguidors poden esperar de mi que sempre vull la pilota.
3: Harman el presentaran aquest dimecres. I aquest dimarts ha estat el torn per al primer reforç de l'Espanyol, l'extrem barceloní Àlex Calatrava, que arriba del Castelló de segona.
7: Y sabía que era mi oportunidad de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos. Del principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
3: Per cert, l'Espanyol ha començat oficialment la pretemporada amb la pertinent revisió mèdica prèvia a l'inici dels entrenaments. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: La quarta etapa del Tour de França, la primera en territori francès, ha deparat un canvi de líder. L'equip Emirates de Tadej Pogacar ha consentit l'escapada del dia i l'eslové ha cedit el mallot groc al noruec Thorsten Traen, del conjunt 1X, que era el millor de la general d'entre els fugats. En aquest nombrós grup d'escapats, el millor ha estat el danès Mats Pedersen, del Lidl Trek, que s'ha imposat a l'esprint després dels 182 quilòmetres de mitja muntanya entre Carcassona i Foix, amb uns 13 minuts de marge respecte del gran grup. Entre els capdavanters també hi ha rodat Àlex Molinar, neerlandès amb arrels garrotxines del Caja Rural, que mirava de recuperar el mallot de la muntanya.
8: Hemos intentado otra vez el maíz de la montaña, ¿no? Hemos intentado luchar pues los puntos, al final pues no ha sido posible, pero bueno, hemos vuelto a sumar algunos puntos y bueno, es una motivación poder seguir en la lucha. Sería un sueño, ¿no? Un sueño inesperado, ¿no? Ya lo he podido llevar un día, pues volverlo a poder llevar pues ya sería la hostia.
3: També ha entrat en l'escapada el company al Caja Rural de Molenar, Joel Nicolau.
2: 3CAT Info.
3: Al torneig de tenis de Wimbledon, l'italià Yannick Sinner és semifinalista, després de superar en 3 sets l'alemany Jan-Lennard Struff. El seu rival a semifinal serà el serbi Novak Djokovic, que ha eliminat en 5 sets el canadenc Félix Auger-Aliassime. Al quadre femení, mentrestant, la nord-americana Coco Gauff ha eliminat la seva compatriota Jessica Pegula en 3 parcials i s'enfrontarà a Carolina Muchova a la primera semifinal. Als quarts, la txeca ha derrotat la també nord-americana Naomi Osaka en 2 sets.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: En bàsquet, el Girona ha fet oficial que participarà a la propera edició de la FIBA Europa Cup, que és la quarta competició continental. A la Lliga Femenina, l'Uni Girona renova una temporada més la base catalana Ainhoa López. I encara en bàsquet, afegim que l'Eurolliga ha confirmat l'expansió de 20 a 24 equips de cara a la temporada 27-28. Afegim encara que el Barça d'hoquei patins ha anunciat el fitxatge del davanter italià Davide Gavioli, de 28 anys, i que arriba del Trissino italià, firma fins al 2028. I en atletisme, aquest dimarts s'ha disputat la 29a edició del Míting Internacional Ciutat de Barcelona a l'estadi Joan Serrahima. De la participació catalana en destaquem la victòria als 800 metres de la migfundista aranyenca Marta Mitjans. Als 400 tanques s'ha imposat Sara Gallego, barcelonina.
9: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Molt bon dia, benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio. En aquest dimecres, avui ens llevem amb calor, molta calor. 21 graus ara mateix a Muntanyola, 22 a Riudecanyes, 24 al Guaire, però les temperatures s'enfilaran i s'enfilaran i s'enfilaran, perquè la notícia segueix sent la calor i els incendis. Ara bé, dit això, la sort, la bona notícia és que la majoria de focs evolucionen de manera favorable. Només en queda un per estabilitzar, que és l'incendi de Sentmenat, al Vallès Occidental, tot i que ahir al vespre ja es van poder desconfinar 5 de les 7 urbanitzacions afectades. Això sí, avui tenim 200 municipis de 24 comarques del país en risc extrem d'incendis, és el doble del que teníem ahir, i en gran part això és per la calor de la qual ja ens avisava ahir el Tomàs Molina. Tomàs, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Avui tenim aquest mapa de calor a Catalunya, que com a molt suau és taronja, perquè tot el país està vermell gairebé.
1: Correcte. Avui, de fet, el Servei Meteorològic de Catalunya dona aquesta tarda vermells a bona part del litoral nord-est de Catalunya i també a les comarques de Ponent i a les Terres de l'Ebre. I avui la temperatura tornarà a enfilar-se per sobre dels 40 graus, de fet, en la majoria d'aquestes zones que ara deia.
0: I després tenim la marinada, no, Tomàs? Uh-huh. Perquè ens deien els bombers que en aquest incendi de Sentmenat, ara en parlarem, però un dels riscos pot ser la marinada avui.
1: Correcte. Ara està bufant a la zona, per exemple, de Castellar del Vallès, que està a prop de Sentmenat, està bufant vent del sud de 8 km per hora. La humitat és relativament alta, 39%, no és gaire alta, però almenys és més alta que dies enrere. I sí, la marinada tornarà a bufar al llarg del dia d'avui. És una marinada que és de component sud en aquesta zona i, per tant, portarà l'incendi en la direcció nord.
0: Gràcies, Tomàs. Fins ara.
1: Fins ara.
0: De les 100.000 persones que inicialment van quedar confinades en aquest incendi, l'incendi de Sentmenat, la recomanació és no sortir de casa, però aquesta recomanació ja afecta només 300 persones, de les 7.000 inicialment. En concret, les que viuen a les urbanitzacions de Farell i Sant Sebastià de Montmajor. Insistim que aquest incendi encara no està estabilitzat. Avui parlarem amb els bombers i anirem en directe per veure com està la situació, però la situació ara mateix, toquem fusta, toca i, d'alguna manera, és notablement millor de la que era ahir a aquesta hora. És un foc que ha cremat més de 150 hectàrees i els bombers, com deien, confien poder-lo donar per estabilitzat aquest migdia, si bé, ahir a la tarda, encara vam tenir algun moment d'ensurt.
2: Ja estem en una situació molt millor. L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat, doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat. Està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven, doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
0: Què és el que deia el cap dels bombers de David Borrell? Deia moments complicats. Per avui encara hi haurà algun moment estrès, però la situació és notablement millor. Aquest és l'incendi que ara centra més esforços després que ahir la tarda s'hagués de fer front a l'hora a mitja dotzena de focs de certa consideració, mitja dotzena. És precisament per això, per la simultaneïtat, sumat a la situació del risc que vivim i viurem en els pròxims dies, és el que més neguiteja. Tot això, els focs centraran bona part de la sessió de control avui al Parlament. Això i l'esvoranc del Putxet.
3: Esta mañana cuando he ido a abrir he visto como una luz al final en la puerta y digo, uy, ¿qué está pasando? Si no me he dejado la luz encendida. Digo, bueno, algo así muy curioso. Y camino y veo que se había tragado los lavabos todo para abajo.
0: Això és el que explicava l'administrador de la pizzeria Verona sobre aquest forat, un forat de 8 metres de diàmetre, 4 de profunditat, que ha fet desallotjar 300 veïns de 93 pisos del barri del Putxet de Barcelona. Fins ben entrada la nit s'ha estat omplint el buit d'aquest forat en formigó. Aquest matí els tècnics s'ho tornaran a mirar i estudiaran quan podran tornar a casa aquestes 300 persones que han hagut de passar la nit fora dels seus domicilis. Sobre les causes, tot apunta, i es dona per fet, que té a veure amb les obres de la línia 9 del metro. El que no queda clar encara és per què, perquè la tuneladora d'aquesta zona ja fa uns quants dies que va passar per aquesta zona. Tampoc no queda clar si pot tornar a passar. Sí que el govern s'ha afanyat a insistir, a assegurar, a afirmar, a destacar que no és com el Carmel.
4: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
0: És el que deia la consellera Sílvia Paner, que recordem el cas del Carmel, ja fa més de 20 anys. És veritat que allò va ser un esvoranc monumentalment molt més gran. A més, va haver-hi un cert caos en els desallotjaments. Es va dir als veïns que tornessin, després se'ls va tornar a desallotjar, però el govern insisteix que no és un cas que se li sembli. Ara bé, el neguit entre els veïns és més que evident. De fet, uns quants van avisar que ja fa dies que havien vist esquerdes a casa seva. Per exemple, avui a l'Àgora parlarem amb una monja de les religioses mercedàries que van avisar fa uns quants dies d'això, d'esquerdes.
5: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fisuras.
0: És el que ens explicava una d'aquestes monges. Avui parlarem a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio. I mentrestant, avui tenim el dia clau de la cimera de l'OTAN a Turquia. S'ha de tornar a parlar dels diners que els socis destinen a la defensa, però la cimera arriba marcada per nous bombardejos entre l'Iran i els Estats Units. Com a resposta a uns suposats atacs de Teheran a tres vaixells a l'estret d'Hormuz, Washington hauria contraatacat bombardejant una vuitantena d'objectius al sud del país. L'Iran ja parla de violació de l'acord de pau que es va firmar ara fa 20 dies i que recordem que encara no s'ha concretat. I amb esports, ja tenim definits els quarts de final del Mundial. Argentina jugarà contra Suïssa, que ha superat aquesta nit Colòmbia als penals, després de la remuntada agònica dels argentins contra Egipte.
6: Le quedó la pelota a Leo, linda, linda, linda, colgadita, y está Lautaro. Se posaron todos, dale que va.
0: Aquest és el gol de l'empat d'Argentina, que perdia per 2-0 quan faltaven 11 minuts i va acabar guanyant per 3-2. Els quarts de final comencen demà. França-Marroc, divendres. Espanya-Bèlgica, dissabte. Anglaterra-Noruega, diumenge. Argentina-Suïssa. Així comença el dimecres. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
7: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: 7 i 7 minuts, avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una hora i mitja aproximadament, Eva Pomares, Pere Rossinyol, Aitor Arriaga i Joan Guirado, però de moment... Pol Foradada, Maria Fernández Noguera, Sílvia Comet, què tal? Molt bon dia.
8: Molt bon dia. Bon dia.
0: Risc màxim.
9: Més de 200 municipis de 24 comarques estan avui en risc màxim d'incendi, un centenar més que ahir. En aquestes localitats, els agents rurals han activat el Pla Alfa a nivell 4, el màxim. També hi ha un parc natural més amb restricció d'accés, el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac.
10: El govern ha aprovat noves restriccions perquè la previsió d'altes temperatures es podria allargar fins la setmana que ve, ho explica el subdirector de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado.
11: No es poden realitzar activitats de joventut, de lleure, que estiguin en el medi natural perquè es poden estar exposats als efectes d'un incendi. S'ha prohibit l'ús del material pirotècnic en aquests municipis.
12: El govern també restringeix l'accés a peu o amb vehicle als espais naturals de caràcter forestal. Protecció Civil demana molta precaució i tenir cura de les persones grans i dels menors, que són els que més poden patir l'efecte de la calor.
0: Sentmenat.
9: Els bombers centren els esforços en l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental i esperen estabilitzar-lo avui després de treballar-hi tota la nit i matinada. La jornada d'ahir va ser molt dura, amb focus secundaris que encara mantenen actiu un foc que ja ha cremat 159 hectàrees. La bona notícia és que es va poder aixecar el confinament de la majoria d'urbanitzacions i nuclis disseminats.
0: Més detalls, Maria Costa.
13: Ja s'han desconfinat les urbanitzacions de Can Gurri, Can Vinyals, el balcó de Sant Llorenç i Sant Feliu del Racó i el nord de Castellà del Vallès. En canvi, s'ha mantingut el confinament als nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on hi viuen unes 300 persones. Després d'una tarda ahir molt complicada, els bombers van aconseguir atacar els dos flancs perquè no descontrolessin el perímetre. David Borrell és el cap dels bombers.
2: Ja estem en una situació molt millor, s'ha treballat moltíssim, no podem donar encara l'incendi per estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
13: L'incendi ha cremat fins ara pràcticament 160 hectàrees i ha deixat 8 bombers ferits lleus, la majoria per cops de calor. Maria Costa, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Bona evolució.
10: A Torrefeta i a Florejacs, a la Segarra, es continua treballant per controlar el foc que ja ha cremat 113 hectàrees i que ha provocat la mort de 800 porcs d'una granja de la zona. Pel que fa a l'incendi de l'Anoia, els bombers esperen donar-lo per controlar totalment ja aquest matí. Tots els veïns afectats han pogut tornar a casa i s'ha començat a avaluar els danys.
0: La Pobla de Claramunt, Montse Gené.
14: L'incendi ha deixat diverses cases cremades a la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt, on la muntanya del castell té tota la vegetació cremada. El Xavi és un veí afectat.
15: La casa la tenim afectada, sobretot el menjador. Com molts veïns, tot el que és la zona del jardí ha quedat total carbonitzada.
14: A l'empresa Whitman, al polígon del costat, el foc va arribar a tocar l'entrada. Salvador Gràcia.
16: Justament aquesta nau està situada que a la part de l'esquerra té un bosc i per allà ens ha entrat.
14: Al mateix centre de la Pobla de Claramunt van veure el foc a 2 metres i sort en van tenir de l'aigua llançada pels helicòpters dels bombers. Montse Gené arriba a Catalunya Ràdio, la Pobla de Claramunt.
0: Recuperació.
12: Els propietaris forestals de les Gavarres proposen liderar un projecte per restaurar les més de 2.000 hectàrees afectades per l'incendi que ahir al vespre es va donar ja per controlar.
8: Clot.
0: Laia Claret.
17: Seria 4 anys vista amb la idea que es pugui començar la tardor. Les feines que caldrà fer les concreta amb el Cio Soler, president del col·lectiu.
18: L'extracció de tots els arbres cremats i la comercialització, si és possible, per biomassa, acabar d'arreglar els camins, que hi hagin basses d'aigua, recuperar tots els camps que estaven perduts. Ara és un bon moment perquè, com que està cremat, es veuen molt clars.
17: Ahir es van reunir amb responsables del govern i des de la Direcció General de Boscos veurien amb bons ulls la proposta que encara s'ha de concretar amb el finançament, per exemple. Conclouen que més enllà d'aquesta zona afectada caldria també estendre el projecte a tots els 20 municipis del massís de les Gavarres, unes 30.000 hectàrees, a cavall entre el Baix Empordà i el Gironès. Des de Girona, Laia Claret, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I la Catalunya Nord?
9: Aquest incendi evoluciona favorablement, tot i que els bombers encara no el donen per estabilitzat.
0: Més detalls també, Joaquim Albalater.
19: El perímetre no creix des de dilluns a la nit i ara les tasques se centren a apagar els punts calents a les zones de difícil accés per evitar una revifalla. Encara hi ha uns 12.000 desallotjats. Ahir van poder tornar a casa els veïns de dos pobles petits i avui, si tot va bé, ho podran fer els de 9 municipis més. Però els de les poblacions més grans, com Illa o Vinçà, s'hauran d'esperar com a mínim fins demà. Tot i això, alguns veïns s'han saltat els controls policials i ja han tornat a casa seva. Joaquim Albalater, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Sessió de control.
10: Govern i oposició tornen a enfrontar-se avui al Parlament en plena onada d'incendis i l'endemà d'haver-se reunit per abordar l'estat dels focs. L'executiu va traslladar als partits la necessitat d'un cop de timó en la gestió forestal, mentre que diversos partits de l'oposició van demanar la compareixença de la consellera Paneque.
0: Àlex Giral Robert.
20: Bona part de l'oposició considera que la consellera de Territori ha de sortir a aclarir, entre d'altres, l'origen de les flames al Baix Empordà. Creuen que el govern s'ha esforçat a ocultar que les hauria provocat amb una radial al treballador d'una companyia subcontractada per la Generalitat, Salvador Vergés de Junts i Dani Cornellà de la CUP.
21: No pas per poder assenyalar culpables abans d'hora, sinó simplement per un exercici de transparència.
22: S'ha amagat deliberadament que aquest operari treballava per una empresa subcontractada pel Departament de Territori.
20: Paneque no va tancar la porta a comparèixer al Parlament, però va reclamar respecte pels tempos judicials i alhora va insistir a posar límits als boscos catalans.
23: Cal fer un canvi de mentalitat per tallar aquesta continuïtat de massa forestal.
20: A la reunió d'ahir a Palau hi eren tots els grups, menys Vox i Aliança, que van rebutjar ser-hi. Àlex Giral Robert, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Figura clau.
12: En aquest context d'onada d'incendis, els pagesos es reivindiquen com una figura clau per la gestió del territori. Les organitzacions agràries defensen que l'activitat agrícola i ramadera té un paper primordial a l'hora de prevenir el foc.
0: Rafael de Ribot.
24: Pere Roquer, president de SAGE Catalunya, assegura que la lluita contra els incendis ha de començar l'hivern.
25: S'ha de permetre a fer el que els nostres avis feien al seu temps, que era la crema de marges controlats a partir del mes de novembre.
24: La coordinadora nacional d'Unió de Pagesos, en Raquel Serrat, lamenta les moltes traves administratives.
26: Per tant, si van limitant l'activitat i no la podem desenvolupar, no pot ser viable econòmicament, doncs la gent abandona.
24: Els pagesos també es queixen que ells se'ls imposin restriccions per la sega, però que no es faci el mateix amb altres activitats que es fan en zones forestals o properes al bosc. Rafael de Ribot, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Falta un minut, una mica més, per arribar a un quart de vuit. És un altre dels temes del dia, l'esvoranc.
9: Els tècnics revisaran aquest matí l'esvoranc que es va obrir ahir al barri del Putxet de Barcelona per avaluar la possibilitat que els veïns desallotjats puguin tornar a casa. Cap a la mitjanit d'ahir, els operaris van acabar d'abocar el formigó per omplir el forat provocat, segons tots els indicis, per les obres de construcció del túnel de la línia 9 del metro.
10: De fet, segons ha sabut Catalunya Ràdio, alguns veïns de la zona ja havien alertat setmanes enrere de l'aparició d'esquerdes coincidint amb el pas de la tuneladora. És el cas, per exemple, de les religioses mercedàries, que tenen un convent a tocar dels edificis afectats. Maria Carlina és una de les monges que hi viu.
5: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
12: I Territori estava al cas de les denúncies dels veïns. La responsable

0: Inicialment se la va intentar reanimar, no se li va poder salvar la vida. L'Ajuntament ha decretat un dia de dol.
1: Lleida, Júlia Albacar.
2: Els fets van passar ahir a la tarda mentre la xiqueta de 6 anys estava banyant a la piscina municipal. Les instal·lacions compten amb serveis de socorrista i, segons ha pogut saber esta emissora, quan se la va treure de l'aigua, se la va intentar reanimar, però sense èxit. A la piscina s'hi van desplaçar unitats del sistema d'emergències mèdiques i dels Mossos d'Esquadra. Des de Lleida, Júlia Albacar, per al matí de Catalunya Ràdio.
1: I ho dèiem abans, és una de les notícies de la nit. I tornen.
3: Els Estats Units han tornat a bombardejar l'Iran i han recuperat les sancions contra el petroli d'aquest país, contra el petroli iranià. Dues setmanes després de l'últim episodi bèl·lic entre tots dos països, el Comandament Central Militar Nord-americà ha bombardejat aquesta matinada una vuitantena d'objectius de l'Iran. I ho ha fet, diu, com a resposta als atacs de Teheran contra tres vaixells comercials a l'estret d'Hormuz. De la seva banda, fa poca estona, els iranians també han informat que han atacat bases nord-americanes a Kuwait i a Bahrain.
1: Dia clau.
4: De la cimera de l'OTAN, que arrenca enmig de les crítiques del president nord-americà Donald Trump a la resta de líders europeus, amb qui aquest matí torna a veure's les cares. Ahir, Trump va tornar a reclamar que Groenlàndia passi a mans nord-americanes.
1: Enviat especial encara, Bruno Forteamires.
5: En una cimera pensada per destensar les relacions transatlàntiques, Trump va tocar amb Groenlàndia un dels temes que més han dividit en els últims mesos als Estats Units i Europa.
6: Groenlàndia hauria d'estar controlada pels Estats Units i no per Dinamarca. I quan ells no hi van accedir, amb tots els diners que hem gastat ajudant-los contra Rússia, perquè nosaltres no tenim per què gastar aquests diners. De fet, podríem retirar tots els nostres soldats a Europa.
5: Aquesta amenaça de retirar soldats arriba just quan Washington estudia endur-se vaixells o avions de guerra nord-americans d'Europa per forçar els europeus a invertir més en defensa. De moment, per calmar Trump, els aliats han promès 40.000 milions d'euros com a mínim en noves compres d'armament. I amb aquest clima enterbolit, avui els líders de l'OTAN haurem de consensuar en acabar la cimera un full de conclusions polítiques. Des d'Ankara, Bruno Forteamires, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: Gràcies, Bruno. Passen dos minuts ara mateix d'un quart de vuit, la grossa de Cap d'Any.
0: Les vendes han caigut pràcticament a la meitat els últims 7 anys. El punt àlgid va ser el 2018, l'any després del referèndum, amb 30 milions d'euros en vendes. Des d'aleshores han anat a la baixa.
3: Són dades que avui us avança el matí de Catalunya Ràdio a partir d'una petició a Transparència i que contrasten amb la tendència a l'alça del sorteig extraordinari de Nadal de la Loteria Espanyola.
1: Sílvia Solanes.
7: El 2025 va ser l'any amb menys vendes de la història d'un sorteig que va començar el 2013. Segons les xifres del Departament d'Economia, es van vendre 16 milions d'euros, lluny dels 25 milions de la primera rifa o dels 30 milions i mig del 2018. En canvi, el sorteig extraordinari de Nadal passa just al contrari. Fa 7 anys, en època just post-procés, les vendes a Catalunya es van ensorrar un 14% en un sol any. Però des d'aleshores han anat remuntant. Les últimes dades apunten que des del 2018 han crescut un 18%, amb 428 milions d'euros de vendes en butlletes l'any passat.
1: Gràcies, Sílvia Solanes. Menys diners.
4: El PP vol que els treballadors cobrin menys quan estan de baixa. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, ho ha plantejat com un remei contra l'absentisme laboral durant una trobada amb empresaris del País Basc.
8: Esto es un cáncer que no podemos pagar. Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Creo que ese asunto debemos de retomarlo con las comunidades autónomas, con el gobierno central, con la patronal y con los sindicatos. Si llegamos a un acuerdo, fantástico. Y si no llegamos a un acuerdo, ¿por qué lo vamos a hacer?
0: De fet, Feijóo proposa una cosa que ja està passant, perquè en termes generals un treballador de baixa ja no cobra el 100% del sou.
1: Le Pen, candidata.
4: Marine Le Pen anuncia la seva candidatura a les eleccions presidencials franceses després que la justícia li ha confirmat la condemna per malversació de fons públics europeus amb una rebaixa de la pena de presó i d'inhabilitació. La líder d'extrema dreta assegura que podrà fer campanya sense el braçalet electrònic.
1: París, Isabel Galí.
9: Marine Le Pen començarà a fer campanya de seguida i sense braçalet electrònic perquè presentarà recurs al Tribunal de Cassació i això suspèn temporalment les penes imposades aquest dimarts, com la del control electrònic. Però conscient que el Tribunal Suprem francès pot ratificar la sentència condemnatòria i reactivar les penes, farà campanya juntament amb l'eurodiputat Jordan Bardella.
10: Aquesta nit sóc candidata a les eleccions presidencials. Jordan Bardella i jo sabeu que hem ofert al poble francès un binomi complementari, equilibrat, coherent i sòlid.
9: El Tribunal de Cassació ha avançat que, com a molt tard, el gener haurà pres una decisió. Què farà aleshores Marine Le Pen? Es retirarà en favor de Bardella o acabarà de fer campanya amb braçalet? Potser tot dependrà de les enquestes. Des de París, Isabel Galí, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I a les 7:20 explicarem que arrenca.
0: Avui arrenca el Festival Cruïlla al Parc del Fòrum. Fins dissabte hi actuaran artistes com Pix.

0: Oasis, David Byrne, Rigoberta Bandini o Alosa, entre molts d'altres.
1: El terrassenc Galgo Lento obrirà avui el cartell a 4:15 de la tarda en una jornada en què la cap de cartell és la nord-americana Halsey. Poc abans haurà actuat René Rapp, coneguda per la seva vessant musical, però també per participar en musicals de Broadway i en sèries de televisió. Avui també hi haurà música urbana amb Greta, la germana bessona de Muixca, i el gallec Sen Serna.
2: Això d'una banda, de l'altra, a la platja.
0: La música simfònica arribarà aquest vespre i demà a la platja de Sant Sebastià de Barcelona a càrrec de Josep Pons, l'orquestra del Gran Teatre del Liceu i l'OBC.
1: Catalunya Música retransmetrà en directe els dos concerts Clàssica a la platja, una iniciativa del Gran Teatre del Liceu, l'Auditori i el Palau de la Música Catalana.
2: 7:21, anem als esports. Robert Prat, com estàs? Molt bon dia.
3: Bon dia.
2: Déu-n'hi-do quina remuntada de l'Argentina de Messi. 0-2 per dia, 12 minuts del final, i va acabar guanyant Egipte 3-2.
4: Amb un Messi que va liderar aquesta remuntada amb un gran gol que dona als argentins el pas als quarts de final.
5: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces, no deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
4: Lionel Scaloni, seleccionador argentino.
6: Siempre me emociono, lo que pasa es que a veces sale la lágrima. Salieron también en el vestuario las lágrimas, ya me dicen la llorona, pero no me importa porque la verdad que vivir esta emoción, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble.
2: Argentina se les haurà amb Suïssa en aquests quarts de final. Els suïssos han guanyat Colòmbia aquesta nit als penals.
4: Després d'un empat a 0 al final de la pròrroga, els suïssos van superar els colombians a la tanda de penals. Suïssa jugarà uns quarts de final després de 72 anys. John Arias, jugador de Colòmbia.
7: Algo nos faltó, que nos vamos precipitadamente a la Copa. Nos vamos en los octavos. Entonces yo creo que ojalá Dios permita que hoy sea un cambio en la selección, porque ya está bueno también de quedarnos siempre a la puerta.
4: Ja han quedat definits tots els quarts de final del Mundial, a banda d'aquest Suïssa-Argentina, Noruega-Anglaterra, França-Marroc i Espanya-Bèlgica. Avui, jornada de descans al Mundial. L'espanyol que aconsegueix la cessió del lateral esquerre Hartman, que ve del Burnley, avui es fa la presentació oficial. També ha estat presentat l'extrem Àlex Calatrava, que ve del Castelló.
8: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
9: Les teves vacances seran l'enveja de tots els influencers. Amb Transmet tens un descompte del 25% i un 5% extra per viatjar a les Balears si ets membre del Club My Transmet.
10: Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
11: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
10: I se't transmet el fred a la mà?
11: Suposo.
10: Oh.
12: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
13: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
14: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
15: Bon dia. En el sorteig d'Eurojackpot d'ahir, la combinació guanyadora va ser...
16: el 6, el 16, el 24, el 41 i el 46. I els sols, el 2 i el 3.
15: Consulta si n'has resultat guanyador, el teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda-ho, amb Eurojackpot de l'11, cada dimarts i divendres hi ha pots milionaris. 11. Ben jugat.

0: Vinga, 6 minuts i arribarem a 2:15 al matí de Catalunya Ràdio. Més històries del Mundial. Ara que ha quedat eliminada Colòmbia, recordem un error al terreny de joc que va acabar, ni més ni menys, que amb un assassinat en el país sud-americà. Pol Foradada, bon dia.
1: Bon dia. Si gols en contra, es diu la sèrie que s'ha fet d'un dels esdeveniments més tràgics a la història dels Mundials de futbol. Tot arrenca el 22 de juny del 1994, Mundial dels Estats Units, a Los Angeles.
2: Se dio el centro, atención, que gol, gol, gol, gol, gol, gol de Estados Unidos, Escobar en contra.
1: Un gol en pròpia porteria del defensa Andrés Escobar precipita l'eliminació a les primeres de canvi d'una Colòmbia que arribava a la cita amb moltíssimes expectatives. Ell mateix intentava passar pàgina uns dies després, en la que seria la seva última entrevista.
3: No estamos contentos con lo que pudimos hacer en este Mundial porque esperamos muchas más cosas y realmente nos sentimos mal porque con el fútbol que Colombia tiene, teníamos que haber llegado más lejos, pero ya lo pasado no lo podemos resolver.
1: El mateix Escobar també va publicar un article a la premsa titulat La vida no acaba aquí. Fatídic desenllaç, perquè 4 dies després moria a trets al pàrquing d'una discoteca a Medellín.
4: Otra vez Colombia se llena de vergüenza. Andrés Escobar, jugador de la selección Colombia, fue cobardemente asesinado en Medellín. 12 disparos cegaron la vida de un hombre que se entregó entero por representar al país.
1: Andrés Escobar havia anat a la discoteca El Indio amb la parella i amb uns amics. Alguns testimonis també van explicar després com diversa gent, abans del tràgic desenllaç, se li havien acostat rient-se'n d'ell o cridant-li autogol, Andrés, autogol.
0: I aquest assassinat, Pol, aviat es va relacionar amb el narcotràfic.
1: Primer van sortir tot especulacions, que si era cosa d'una màfia d'apostes que havia perdut molts diners amb el resultat de Colòmbia, que si eren criminals molt fans de la selecció, però en poques hores, com dius, es va detenir Humberto Muñoz, que era el xofer, l'escorta, de dos germans, el David i el Santiago Gallón, que eren coneguts narcos.
5: Ellos habían sido socios de Pablo Escobar, habían sido socios de los Ochoa en negocios de caballos, y mire cómo es la vida.
1: Com pràcticament tota Colòmbia en aquella època, el narcotràfic havia entrat al futbol, on havia trobat una pista perfecta per tenir influència i per blanquejar diners. Per cert, que Santiago Gallón, condemnat per ser un dels autors intel·lectuals d'aquest assassinat, va morir a Mèxic fa pocs mesos, a principis d'aquest any, també assassinat.
0: 3 minuts i 2:15, el més destacat a la televisió amb la Mariola Cubells, avui un nou canal.
6: Ahir, la Sèptima, que serà un nou canal de televisió, va anunciar la seva data d'inici. Serà el 5 de novembre i es podrà veure a través de lo que entenem que és la tele generalista. Serà molt d'esquerres, segons els seus responsables, i arriba de la mà de José Miguel Contreras, que de posar en marxa teles sap prou. Va ser el responsable d'arrencar la Sexta. No sé si necessitem una cadena més, però el que sé és que benvinguda siga una nova aposta televisiva.
0: I a la recomanació del dia, la Sílvia Comet ens proposa la sèrie d'animació Efectos Secundarios.
7: Segueix dos antics companys d'institut que descobreixen un fong amb propietats extraordinàries, capaç de curar pràcticament qualsevol malaltia, fins i tot les més greus. El que hauria de ser una troballa que hauria de revolucionar la medicina es converteix ràpidament en un problema a gran escala. Els joves s'enfronten a conspiracions governamentals i de les companyies farmacèutiques que veuen amenaçats els seus interessos econòmics. Animació adulta molt colorista i amb poques línies rectes que es mou entre la comèdia negra i el thriller. La trobareu a HBO Max.
0: I per arribar a 2:15, algun dels protagonistes de l'any amb el Giovanni i companyia.
8: Jo pregunto una cosa, la Maya Montero. En què s'ha quedat això?
9: Maya Montero torna a ser la cantant de La Oreja de Van Gogh, tot i que la seva reincorporació ha provocat que surti del grup Pablo Vanegas, que n'és un dels fundadors i també era guitarrista, fins ara.
10: Pues a tomar por saco, amargao.
11: Maya Montero, què tal? Bon dia.
12: No li diguis amargao.
11: Com estàs?
10: Joder, no hace falta gritar a estas horas, tío.
11: Perdona, perdona.
10: Bueno,
9: no estem cridant, estem parlant normal. És el to d'aquesta hora,
10: Maya. Es que me estáis agobiando todos ya con lo del grupo. O sea, hasta el coño estoy ya.
11: Maya, és normal que estiguem...
10: Es que ni el café me puedo tomar tranquila.
11: No et volem molestar, només felicitar-te per i saber com estàs.
10: Bueno, Mira, si pares de vueltas, a lo mejor te respondo. No,
11: si estem tots asseguts, estem quiets.
9: No s'està movent ningú. Amaya, tranquil·la. Ja és el tercer cafè que et fots des que estàs
10: parlant
9: amb nosaltres. Doncs
10: sí, què passa? I què passa? Tens algun problema?
9: No. Escolta'm, la sortida d'aquest home, del Pablo Vanegas, el guitarrista del grup, suposa un contratemps?
10: Jo què sé. O sea, el guitarrista, què m'estàs contando? O sea, cada uno que se ocupa de sus mierdas, el guitarrista, dice.
11: Però s'ho queda sense guitarrista.
10: Bueno, pues vamos a coger al aire para que toque.
9: No siguis bruixa. Maya, ha sigut molt lleig, això.
10: Hombre,
11: us heu plantejat quan fareu el primer concert?
10: Ai, que ànsies que sois, de verdad. Jo què sé.
11: Val, doncs ja,
10: jo que sé.
11: Ja ho seguirem. Afina,
10: pues ja,
11: per això.
10: Ja, Maya,
9: no estàs gaire activada.
10: Que
11: hauries
10: de
11: glopejar una mica d'ou per aclarar la veu una mica.
10: Què dices?
0: Són alguns dels protagonistes de l'any que anirem repassant en les pròximes setmanes. Deixeu-nos dir ben ràpidament que avui, a partir de les 10, ens fa molta il·lusió perquè al matí de Catalunya Ràdio parlarem amb Àngels Gunyalons, que acaba d'estrenar al teatre dins el grec El retrat de Dorian Gray. I hem arribat a 7:45.

0: Més de 200 municipis de 24 comarques avui estan en risc màxim d'incendi. És un centenar més que ahir, és a dir, el doble. Tenim el doble de municipis ara mateix en risc d'incendi en comparació a la jornada d'ahir. És per això mateix que, davant d'aquestes altes temperatures, Protecció Civil demana molta precaució, no només pels incendis, sinó també recorda que s'ha de tenir cura de persones grans i dels menors. Pel que fa als incendis, en tot cas, els bombers esperen estabilitzar avui el de Sentmenat, al Vallès Occidental, després de treballar-hi tota la nit i tota la matinada. David Borrell és el cap dels bombers.
1: Ja estem en una situació molt millor. L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat, doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim. No podem donar encara l'incendi per estabilitzat. Està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven, doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
0: De fet, la resta dels incendis del país evolucionen de manera molt favorable fins al punt que el de les Gavarres, el del cap de setmana a l'Empordà, ara sí, ja es pot donar per controlat. Mentrestant, els tècnics han de revisar aquest matí l'esvoranc que es va obrir ahir al barri del Puigxat de Barcelona, després que, aproximadament aquesta mitjanit, els operaris hagin acabat d'abocar formigó per omplir el forat provocat per les obres de la línia 9 del metro. La consellera Paneck assegura que això no té absolutament res a veure amb el Carmel de fa 20 anys.
2: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
0: I a banda d'això, dades que us avança avui al matí de Catalunya Ràdio, les vendes de la grossa de Cap d'Any han caigut a la meitat gairebé en 7 anys. El punt àlgid de vendes va ser el 2018, però des de llavors han caigut en picat. En canvi, el sorteig de Nadal, de la Loteria Espanyola, no ha parat de créixer. I pel que fa als esports, Robert Prat.
3: Argentina, que es classifica pels quarts de final del Mundial, 3-2 davant Egipte. Els argentins perdien 2-0 a 11 minuts pel final del partit. Messi va tornar a marcar. El seu rival ara serà Suïssa, que va eliminar Colòmbia als penals després de l'empat a 0.
0: I pel que fa al temps, important, això que dèiem de la calor. Tomàs Molina, què ens expliques?
4: Aquest dimecres 8 de juliol tornarà a ser un dia molt calorós. De fet, avui el serà el dia més calor d'aquesta setmana, amb temperatures que estaran per sobre dels 40 graus des del Pallars Jussà fins pràcticament al Montsià, amb temperatures també per sobre dels 40 graus en comarques com el Gironès, el Pla de l'Estany, també tota la zona del Vallès. Per tant, doncs, molta precaució per aquesta situació de temperatures altes. Un dia avui assolellat, però també amb ruixats que afectaran sobretot àrees de l'Alt Pirineu. Fins i tot podria arribar algun ruixat aquesta tarda a les comarques del Pla de Lleida, cap a la zona del Segrià, localment amb tempesta. La temperatura a partir de demà baixarà una miqueta, tot i que no ens n'hem de refiar, perquè la setmana vinent, entre dimecres i dijous, tornaran a ser força altes.
0: Gràcies, Tomàs Molina. I la mobilitat a aquesta hora com la tenim? Sílvia Andrés, bon dia.
5: Bon dia. Matí de dimecres, força tranquil, hi ha petites alteracions. A la mitjana i llarga distància, el tren de Tortosa, que havia d'arribar a Barcelona Sants poc abans de les 8, té 10 minuts de retard. Després, el tren amb destinació Lleida-Pirineus de les 7:47, amb sortida des de Tarragona, acumula una demora de 15 minuts a Barcelona, cap problema destacat a metro i autobusos.
0: I a les carreteres, Clàudia Serra, bon dia.
6: Bon dia. Doncs a aquesta hora les retencions als punts habituals a l'àrea de Barcelona. Direcció a la capital catalana destaca C58 de Terrassa a Sabadell i a Montcada, la B20 a Santa Coloma, B23 de Molins a Sant Feliu de Llobregat i a Esplugues i l'A2 del Papiol a Sant Vicenç dels Horts. A les rondes, molta densitat, també ronda de dalt de Trinitat a Horta i litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat.
0: Gràcies, Clàudia. Avui al matí de Catalunya Ràdio, a l'Àgora, Aitor Arriaga, Joan Guirado, Pere Rossinyol i Eva Palmares, d'aquí una horeta. I com sempre, a aquesta hora fem un cop d'ull a la premsa. I comencem per les opinions més destacades des de la redacció del matí. Marc Jurado, Pol Foradada, bon dia.
7: Bon dia.
0: L'esvoranc a Sant Gervasi, a Barcelona, Marine Le Pen, l'Argentina de Messi, tots aquests apareixen a totes les portades.
7: La Vanguardia titula que l'esvoranc per l'obra del metro obliga a desallotjar 93 pisos a Barcelona, titulars gairebé pastats a l'Ara i al Periódico.
8: Fotografia inclosa també de tècnics de la Generalitat i dels bombers comprovant els edificis afectats.
7: I fotografia d'una pizzeria que va veure com el terra s'empassava sencer al seu lavabo.
8: Tot això en un nou dia d'incendis als diaris. El Punt Avui titula Màxima tensió, 65 incendis en un sol dia.
7: El Periódico publica un editorial que titula Reforçar la prevenció.
8: Subratlla que només una aposta per les tasques preventives i la gestió del territori reduirà l'impacte dels focs.
7: L'anunci de Marine Le Pen de ser candidat a les presidencials franceses també treu el cap en tots els diaris.
8: L'Ara puntualitza que ho farà tot i potser dur llavors el braçalet electrònic.
7: Un braçalet que ha de portar per la condemna de corrupció que té i insisteix al País, que ho acompanya d'una fotografia on se la veu custodiada per tres policies.
8: La Vanguardia li dedica l'editorial que titula Le Pen condemnada, però candidata, parla de complexa filigrana jurídica.
7: I puntualitza que la líder francesa es desdiu del que havia promès.
8: Caldrà veure, puntualitza l'editorial, fins quan haurà de dur el braçalet que l'acaba portant perquè se li podia reduir a la meitat del temps.
7: I per acabar, l'Argentina, que s'ha classificat remuntant un partit contra Egipte.
8: Remuntada èpica, titula l'Ara, i el periòdico parla d'una altra epopeia, remuntada agònica, sentencia la Vanguardia.
0: I sapiguem què hi ha llegit avui a la premsa al Pons Pons.
9: La corrupció no comença quan algun polític roba, sinó quan sembla normal. Les lleis són necessàries, però no suficients si no sabem distingir entre allò que és legal i el que és honest. Les lleis poden castigar la corrupció, però només una pedagogia dels valors i les virtuts pot prevenir-la si la consciència és més forta que la conveniència i els polítics assumeixen que el més ètic és fer el correcte quan ningú no ens veu ni ho sap. Un govern és el reflex de la seva societat i el discurs més convincent és el de l'exemplaritat.
10: Aquest estiu no et quedis sense cotxe. Vine a Grup Lesseps i estrena el teu Seat o Cupra amb ofertes especials d'entrega immediata. Corre, són unitats limitades. No deixis escapar l'oportunitat de gaudir ara del teu nou cotxe. GrupLesseps.com, la teva xarxa de concessionaris Seat i Cupra. Estem a Barcelona, Badalona, Martorell, Mataró i Blanes. GrupLesseps.com.
11: Vols transformar les teves idees en espais que millorin la vida de les persones? Estudia el grau en arquitectura a la Salle Universitat Ramon Llull. Forma't en un entorn internacional amb espais que promouen el coneixement transversal i col·lectiu, desenvolupant projectes reals que transformen les ciutats. La clau és donar resposta als reptes del present i del futur. La Salle, Universitat Ramon Llull.
12: Si us plau, el senyor que ha estacionat el cotxe amb matrícula 333JN al passadís dels congelats, entre els pèsols i el llums, ha de retirar el vehicle. Si no ha trobat lloc per aparcar, descarreguis l'app de Parklink i reservi aparcament allà on vagi. Estalviarà temps i diners.
13: Troba el teu lloc amb Parklink.
14: Des de que arribem al món, el portem amb nosaltres. El gust. La capacitat de veure on els ulls no arriben. El que ens avisa quan una cosa val la pena. El gust és un privilegi i fer-lo servir la nostra responsabilitat. El gust és nostre. Amalia Origen.
15: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions a ibp.es/promocatalunya.
16: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mand. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
17: Si travessar terra salvatge vols, intel·ligent és muntar un tiranosaure.
18: No, no, si jo el que vull és anar a Barcelona.
17: Ah, doncs així muntar Wigo. Vés a terres llunyanes amb tiranosaure. Vés des de 9 euros a qualsevol de les nostres 15 destinacions. Consulta condicions i tarifes a wigo.com. Wigo, vés de llest.
19: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
0: 8:15 al matí de Catalunya Ràdio. Fem un cop d'ull a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Andrés. Per què la qualitat del semen dels asturians duplica la dels madrilenys? Caram.
5: Doncs una investigació vincula la qualitat a la pol·lució o tòxics. Ho llegim al País, en concret l'estudi és del grup internacional IRC, especialistes en reproducció assistida. La qualitat del semen dels asturians supera no només la dels homes madrilenys, sinó també la dels habitants de ciutats del sud i sud-est de la península.
0: Déu-n'hi-do. Un restaurant cobra 50 cèntims per un tàper.
5: Ha passat a Carcaixent, a València, quan un comensal va decidir que es volia emportar a casa el menjar que no s'havia acabat. La sorpresa la va veure al compte quan es va trobar el cost del tàper que havia demanat. Ho llegim a Les Províncies, que explica que la llei sobre el malbaratament alimentari estableix que els restaurants han de facilitar al consumidor que pugui endur-se els aliments que no ha consumit sense cap cost. En canvi, la normativa contempla que un restaurant pot ser multat fins a 2.000 euros si no ofereix l'opció d'endur-se el menjar sobrant o si cobra un suplement per fer-ho.
0: Augmenten les captures de serps a les Balears.
5: Segons el Consorci per a la Recuperació de la Fauna de les Illes, en el que portem d'anys se n'han capturat 56. Cada vegada hi ha més serps a les Balears. Les serps no tenen depredadors i ara és l'època d'aparellament. El problema és que aquests rèptils s'alimenten de sargantanes, que són essencials per l'equilibri natural de les illes. Els experts temen que això acabi provocant l'extinció de les sargantanes. Ho llegim al Diario d'Eivissa.
0: Dues setmanes d'espera per instal·lar aires condicionats.
5: Les altes temperatures i la falta de mà d'obra fan que la demanda d'aires condicionats tradicionals i portàtils s'hagi disparat. El Punt Diari explica que hi ha molts models sense estoc ni a botigues ni magatzems, tot i fer una previsió superior respecte de l'any passat. El sector diu que es viu una certa psicosi que estressa venedors i instal·ladors. La venda d'aires condicionats ha crescut un 56% en els últims 4 anys.
0: I seguim el repàs a la premsa, ara els destacats en internacional i economia, amb la Maria Fernández Noguera i el Francesc Soler.
20: Els principals diaris francesos obren portada amb la líder d'extrema dreta, Marine Le Pen, que hi va anunciar que es presentarà a les eleccions presidencials, malgrat que la justícia l'ha condemnada per malversació de fons públics. Le Monde diu que Le Pen és el mite del fènix de l'extrema dreta. Le Figaro destaca que serà candidata dins d'una incertesa jurídica sense precedents, i Libération és més contundent i titula Marine Le Pen condemnada culpable però presidenciable. I avui destaca molt l'únic missatge que surt en pantalla a la televisió pública d'Hongria, que és el mateix que apareix al web dels mitjans públics del país. Diu textualment: els mitjans públics no poden mentir, demanem disculpes per haver fet precisament això durant molts anys. El missatge afegeix que la ràdio i la televisió suspenen emissions temporalment per transformar-se en mitjans independents i fiables, diu. Tot plegat és fruit de la promesa electoral que va fer l'actual primer ministre d'Hongria, Péter Magyar, que va dir que revisaria els continguts de la ràdio i la televisió públiques després d'acusar-los de ser l'altaveu de l'exprimer ministre d'ultradreta, Víctor Orbán, i del seu partit Fidesz.
21: Pel que fa a la premsa econòmica, Cinco Días assegura que la guerra de l'Iran reactiva la batalla de les benzineres low-cost. Plen Energy, Valent Oil i Petroprix han decidit reactivar els seus plans d'expansió a l'Estat, cosa que no entrava en els seus plans a començaments d'any. El creixement de les vendes de cotxes elèctrics i la baixada en el consum domèstic de combustibles els havia portat a gairebé desestimar la seva expansió. L'increment de preus amb la guerra els ha fet canviar de parer. Per la seva banda, On Economia diu que Parlem planteja ampliar capital per reduir deute i superar les tensions financeres. La firma, liderada per Ernest Pérez Mas, ha convocat una junta general extraordinària el 7 d'agost amb la finalitat d'aprovar un conjunt de mesures destinades a reforçar l'estructura financera de la companyia. Es contempla una ampliació de capital de 17,5 milions d'euros, que permetrà convertir en capital una part rellevant del deute financer de la societat. I finalment, l'economista explica que el Senat endureix la llei dels mutualistes per impedir als jubilats que puguin millorar la seva pensió. El PP aprofitarà la seva majoria absoluta al Senat per introduir modificacions al text. El projecte, però, haurà de tornar al Congrés per la votació definitiva, on un cop més es posarà a prova la majoria del govern de Pedro Sánchez.
22: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
0: Què és la premsa esportiva, Robert Prat?
3: Doncs és la fe de l'Argentina, la que li dona la classificació pels quarts de final del Mundial.
23: No!

0: L'esport diu que Messi lidera una èpica remuntada, un altre miracle de l'Argentina, amb un Messi decisiu, amb una assistència i un gol, un Messi que va acabar mantejat pels seus companys. Javier Giraldo apunta que Argentina té dos arguments per ser campió, Messi i el caràcter de l'equip. L'esportiu diu que les llàgrimes de Messi són les llàgrimes de tots, un Messi que alimenta el somni de la campiona del món. Per La Vanguardia, Messi fa possible l'impossible, en 14 minuts de bogeria. Els seus companys diuen que no arribi mai l'últim partit d'en Leo. Joan Josep Pallàs parla del peu de Déu. Mundo Deportivo compara Messi amb un faraó. Santi Nolla ironitza en Milei, el president argentí. Prega perquè no truqui a Donald Trump. I El Periódico diu que Messi plora després d'una altra epopeia. Un Messi que va fallar el seu segon penal, però que ha marcat en 9 partits seguits des de Qatar. Un Messi èpic pel diari Ara, que fa una última bogeria, expliquen el Marca.
1: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler, a casa teva.
2: El Matí de Catalunya Ràdio.
3: I continuem el repàs a la premsa amb la premsa del cor, Sílvia.
4: Les filles de Carmen Thyssen, Carmen i Sabina, han fet 20 anys. La baronessa ja tenia un fill, però sempre havia tingut el desig de tenir una nena. Les dues filles van néixer l'any 2006 per gestació subrogada, quan la baronessa tenia més de 60 anys. Les bessones han portat una vida prou discreta. Ara, amb 20 anys, Carmen i Sabina emprenen camins diferents, però força definits. Carmen estudia dret i segueix els passos empresarials de la seva mare. En canvi, a la Sabina l'exposició pública no li agrada tant i estudia art. Tot indica que han celebrat la festa d'aniversari a la mansió familiar de Sant Feliu de Guíxols, ja que Tita Cerveda es recupera d'una malaltia pulmonar que la va portar a l'hospital el mes passat. Segons la revista Forbes, la fortuna de Tita Cerveda s'estima en 1.300 milions d'euros.
3: Mira, Ésar, com estàs? Molt bon dia.
5: Molt bon dia.
3: Qui fa anys avui?
5: Doncs avui és l'aniversari de la Morticia Addams. La gran Angelica Houston, que va interpretar la Morticia en la versió del 1991, celebra 75 anys. Una altra icona del cinema de Hollywood també va néixer el 8 de juliol. És Kevin Bacon, en fa 68. I de mita en mita, Beck, figura clau del rock alternatiu, està de celebració, bufarà 56 espelmes. Per últim, una altra que farà festa avui és Maya Hawke. El nom potser d'entrada no et sona, però és una de les protagonistes més entranyables de Stranger Things, la Robin. Els seus pares són Uma Thurman i Ethan Hawke. No sé si els haurà convidat al seu 28è aniversari.
3: I el santoral.
5: Si coneixeu algú que es digui Adrià, Edgar, Eugeni o Priscila, feliciteu-los. I et porto un nom més, que sé que ahir a Dilberga et va agradar i et vull tornar a sorprendre.
3: Sí.
5: Avui també és Sant Procopi.
3: Procopi, gràcies, Mireia.
5: Adéu.
3: I moment, com cada dia, de repassar una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
6: Bon dia, sóc el Xavier Baronat, de la llibreria Vapor Vell, de Premià de Mar, i la meva recomanació estiuenca és Revolució, de Hugo González, editat per Libros de l'Asteroide, i bueno, tracta la història de tres germans durant la Revolució dels Clavells, tres germans molt diferents entre si, i que ho viuen de diferent manera, aquesta revolució que, a més, nosaltres crec que tenim molt idealitzada i que va tenir bastantes més arestes de les que pensem. I, en tot cas, una novel·la que recomanaré a qualsevol persona interessada en Portugal i, si viatja de vacances, doncs l'ajudarà a conèixer millor la realitat d'aquell país.
3: 3:15 d'avui, aquests són els sons del dia.
7: Els sons del matí.
8: No es poden realitzar activitats de joventut, de lleure, que estiguin en el medi natural perquè poden estar exposats als efectes d'un incendi.
9: S'ha mantingut el confinament als nuclis del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, on hi viuen unes 300 persones.
10: Estem en una situació molt millor, s'ha treballat moltíssim, no podem donar encara l'incendi per estabilitzat.
11: El Xavi és un veí afectat.
12: La casa la tenim afectada, sobretot el menjador.
13: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio. I que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
14: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble.
15: Marine Le Pen començarà a fer campanya de seguida i sense braçalet electrònic perquè presentarà recurs al Tribunal de Cassació.
16: Ce soir, je suis candidate à l'élection présidentielle.
3: Aquests són els sons del matí. Anem ara a les paraules del dia. Paraules del dia amb el Marc Jurado. La primera paraula del dimecres és secundari.
17: Que ve en segon lloc, tot i que sovint es fa servir per dir que és menys important que altres, que és d'inferior categoria, vagi segon, tercer, quart o cinquè, són secundaris els focus que encara mantenen actiu el foc de setmanat. No va ser secundari, sinó primordial, que els confinats poguessin ja sortir de casa.
3: Absentisme.
17: Costum de viure el propietari fora de la localitat on està situat, però també ens quedem amb la tercera excepció del DIEC, absència del lloc de treball. Ara el PP vol que els treballadors cobrin menys quan estan de baixa. De fet, això ja passa perquè no es cobra el 100% del sou. Lluny d'estar absent, caldria tenir-ho present.
3: Cartell.
17: Full manuscrit o imprès, també, però ens han dit figurat els noms que conformen aquest document. Avui arrenca el Cruïlla, expliquem que té un cartell, que hi passaran noms com ara Greta, Calgó Lento, Pixis o Rigoberta Bandini.
3: Ara les tres les xifres del matí amb el Francesc Soler. 120.
18: Són els milions d'euros que l'estat espanyol rebrà de la Unió Europea pels danys dels focs del 2025. L'Eurocambra hi va donar ahir llum verda després que ja hagués avançat 30 milions d'euros d'aquests diners. Aquesta ajuda es destinarà a finançar mesures de resposta d'emergència, entre les quals hi ha la restauració d'infraestructures i serveis públics essencials.
3: 14%.
18: És el percentatge que baixarà la població en edat d'estudiar els pròxims 15 anys. La baixada de la natalitat i l'envelliment de la població provocarà aquesta situació. Aquesta caiguda no es produirà per igual a totes les comunitats autònomes. La caiguda més accentuada es preveu que es produeixi en l'ensenyament secundari.
3: 91.
18: És el nombre de places de jutge que es crearan a Catalunya, segons va aprovar ahir el Consell de Ministres. L'executiu en va aprovar un total de 500 per tot l'Estat. També es va donar llum verd a la creació de 35 noves places de fiscals per Catalunya. Aquestes noves places haurien d'ajudar a descongestionar la justícia. Els nous jutges i fiscals estaran operatius d'aquí a 14 mesos.
3: Ens falten les tres imatges del dia amb el Pol Foradada. A la primera, si veu un pati interior, sembla que algun bar o restaurant ho fa servir de magatzem, perquè a un lateral hi ha apilades caixes de begudes. A la part del mig hi ha un forat enorme que s'ha literalment empassat al terra de rajoles. No es veu al fons, només la terra d'un dels laterals de l'esvoranc.
19: De fet, en el lloc d'aquest forat hi hauria d'haver el lavabo de la pizzeria Barón al carrer Teodora a Madrid, al barri del Puiget a Barcelona. Va ser el propietari d'aquest local qui va alertar ahir al matí d'aquest ensorrament provocat per les obres del metro i que ha obligat a desallotjar 93 famílies de diverses finques. Avui sabran si podran tornar aviat a casa.
3: Segona imatge del dia. Donald Trump i Recep Tayyip Erdogan donant-se la mà mentre el president turc, amb ulleres de sol, li diu alguna cosa cau d'orella al president dels Estats Units.
19: Erdogan, que fa d'anfitrió a la reunió de l'OTAN, que se celebra encara aquests dies, s'hi parlarà de despesa en defensa, també d'Ucraïna. De fet, a la cita també hi ha el president ucraïnès, Volodymyr Zelensky. Erdogan, en el passat, i amb escàs èxit, va intentar fer de mediador entre Kiev i el Kremlin.
3: Tercera imatge, Leo Messi, mantejat pels jugadors de la selecció argentina. El millor jugador del món, ben bé un parell o tres de metres de terra, somriu clarament feliç.
19: Feliç, alleujat, se'l va veure fins i tot també amb alguna llàgrima als ulls després d'una nova gesta de la selecció argentina. La campiona del món va remuntar 2 gols contra Egipte en només 14 minuts per classificar-se pels quarts de final del Mundial. Messi, que a la primera part havia fallat un penal, segueix fent història. Va donar el primer, va fer el segon, el gol de l'empat, màxim golejador d'aquest Mundial amb 8 gols, en total en porta 21 a les cites mundialistes.
7: Real o fals? Amb Marc Amorós.
3: Atenció a aquest titular que circula. El ceviche és escollit el plat preferit dels madrilenys per davant del cocido i per davant de la tripa. Marc Amorós, bon dia.
20: Bon dia. El ceviche és un plat de peix marinat amb cítrics molt popular al Perú i en altres països llatinoamericans. Doncs bé, segons una enquesta que publica el diari El País, els madrilenys han escollit el ceviche com el seu plat preferit. A més, també l'han triat com el plat actual més representatiu de la ciutat madrilenya, al davant d'opcions clàssiques de la cuina de la capital espanyola, com ara el cocido o la tripa, els populars callos. L'enquesta la publica el diari El País dins de la seva secció de gastronomia. Inclou una mostra representativa de més de 5.000 persones. També diu la notícia que el ceviche és també el plat més estimat actualment pels madrilenys a l'hora de sortir a sopar.
3: I això és real o és fals?
2: El matí de Catalunya Ràdio. La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
7: El sector logístic continua creixent i Catalunya es consolida com un punt clau d'aquesta transformació. Segons el clúster logístic de Catalunya, la regió ha absorbit un 38% més d'espai logístic els primers mesos de l'any. En aquest context, la Universitat CEU Abat Oliva ofereix el Màster Universitari en Logística i Comerç Internacional. És una formació orientada a preparar professionals amb visió global en l'àmbit del comerç, el transport i les operacions logístiques.
2: Per la Universitat CEU Abat Oliva, el desenvolupament professional és un dels valors diferencials. Per això, els nostres màsters i postgraus s'adapten a les necessitats del mercat laboral i aporten especialització, diferenciació i projecció de futur als nostres alumnes.
20: Vinga, va, real o fals, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que el ceviche és escollit el plat preferit pels madrilenys pel davant del cocido i de la tripa, és una notícia falsa. El diari El País no ha publicat mai cap enquesta com aquesta. La notícia falsa que circula utilitza l'aparença del diari El País, però res és veritat. Ni l'enquesta s'ha fet mai ni tampoc s'ha publicat. La notícia falsa que circula inclou pistes sobre la seva falsedat. Si ens hi fixem bé, podem veure que la secció de cuina del País no es diu gastronomia, sinó gastro, i el tipus de lletra del titular s'assembla a la utilitzada pel diari El País, però no és la mateixa.
3: Gràcies, Marc.
20: Adéu, bon dia.
3: 5 minuts i arribarem a les 8. Titulars en 2 minuts amb Marc Jurado i Maria Fernández Noguera. Més de 200 municipis de 24 comarques estan avui en risc màxim d'incendis, un centenar més que ahir.
17: Protecció Civil demana molta precaució i tenir cura especialment de les persones grans i dels menors, els més vulnerables a la calor.
3: Els bombers esperen estabilitzar avui l'incendi de Setmanal del Vallès Occidental després de treballar-hi tota la matinada.
0: David Borrell és el cap dels bombers.
21: Ja estem en una situació molt millor. L'incendi, diguéssim, està tenint un comportament, una activitat, doncs, molt més tranquil·la que no pas la que hem tingut aquesta tarda. S'ha treballat moltíssim. No podem donar encara l'incendi estabilitzat, està actiu, però sí que aquests punts que ens preocupaven doncs, ja estan molt més estables que no pas a la tarda.
0: La resta d'incendis del país evolucionen favorablement. Ahir els bombers van poder controlar el foc de les Gavarres després que hagi calcinat 2.000 hectàrees.
3: I els tècnics revisaran aquest matí l'esvoranc que es va obrir al barri del Putxet de Barcelona.
17: Després que cap a la mitjanit els operaris van acabar d'abocar formigó per omplir el forat provocat per les obres de construcció de la línia 9 del metro. Sílvia Paneque, consellera.
22: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
3: Els Estats Units han tornat a bombardejar l'Iran aquesta matinada i han recuperat les sancions contra el petroli iranià.
0: Els atacs s'han dirigit a una vuitantena d'instal·lacions militars amb l'objectiu de debilitar la capacitat iraniana de bloquejar el comerç internacional per l'estret d'Hormuz.
3: Dades que us avança el matí de Catalunya Ràdio, les vendes de la grossa de cap d'any han caigut gairebé a la meitat en els últims 7 anys.
17: El punt àlgid va ser el 2018, l'any després del referèndum. En canvi, el sorteig de Nadal de la Loteria Espanyola no ha parat de créixer.
3: I hem de lamentar que una nena de 6 anys només va morir ahir ofegada mentre es banyava en una piscina municipal a Balaguer.
0: Els socorristes del complex van intentar reanimar-la sense èxit. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny.
23: Avui dia de màxim de calor. Avui la temperatura tornarà a enfilar-se per sobre dels 40 graus a bona part de les comarques de Ponent, de les Terres de l'Ebre, però també a les comarques gironines, en particular cap a la zona de l'Alt Empordà, el Gironès, el Pla de l'Estany, també cap a la zona del Vallès. Les temperatures estaran per sobre dels 40 graus, fins i tot a les àrees de l'Anoia. Per tant, molta precaució amb aquesta situació de temperatures tan altes que avui arriben al seu màxim d'aquesta setmana. No ens podem refiar perquè no acabaran de baixar i, de fet, la setmana vinent, entre dimecres i dijous, podrien arribar a ser fins i tot més altes que no pas aquesta setmana. Per tant, una situació de temperatures altes i aquesta tarda de sol, però també amb ruixats que afectaran sobretot l'Alt Pirineu i fins i tot podria aparèixer alguna tronada en àrees del Segrià de cara a mitja tarda.
3: I pel que fa al trànsit, com el tenim, Clàudia Serra?
24: Doncs a aquesta hora destaquen retencions direcció cap a Barcelona, la C58 de Terrassa a Sabadell i a Montcada, la B20 a Santa Coloma, la B23 de Molins a Sant Feliu del Llobregat i a Esplugues i també a la 2 de Pallejà a Sant Vicenç dels Horts. A les rondes, molta densitat, ronda de dalt de Trinitat a Horta i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat.
3: I ja sabeu que hem donat festa al Manu, però això no vol dir que no pugueu dedicar cançons a qui vulgueu. Ho podeu fer amb una nota de veu breu al 636-360609. 636-360609 és el que ha fet l'Alba.
1: Hola, sóc l'Alba de Manresa. Doncs mira, jo volia dedicar la cançó de Tòquio, dels Catarres, perquè és una cançó que em transporta l'estiu passat. I a més, li vull dedicar a la Paula per acompanyar-me en totes les meves aventures. Adeu.

0: Bon dia, són les 8. Encetem els titulars amb el trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora, retencions als punts habituals. A l'àrea de Barcelona, direcció a la capital catalana, destaca la C58 de Terrassa a Sabadell i a Montcada, B20 a Santa Coloma, B23 de Molins de Rei a Sant Feliu de Llobregat i Esplugues, i a la 2 de Pallejà a Sant Vicenç dels Horts. A les rondes també molta densitat, ronda de dalt de Trinitat a Horta i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat.
0: Millora la situació de tots els incendis actius. Els bombers confien a estabilitzar avui el foc de Sentmenat i la resta estan controlats o gairebé. Tot i això, avui és un dia especialment crític perquè més de 200 municipis de 24 comarques estan en risc màxim d'incendi. Situació que ha fet ampliar les restriccions d'accés al medi natural. Una nena de 6 anys va morir ahir ofegada mentre es banyava en una piscina municipal a Balaguer. Els socorristes del complex van intentar reanimar-la sense èxit. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Els tècnics revisaran aquest matí l'esvoranc que es va obrir ahir al barri del Putxet de Barcelona després que cap a la mitjanit els operaris han acabat d'abocar formigó per omplir el forat provocat per les obres de construcció de la línia 9 del metro. Alguns veïns de la zona ja havien alertat setmanes enrere de l'aparició d'esquerdes, coincidint amb el pas de la tuneladora. Nous intercanvis d'atacs entre els Estats Units i l'Iran. El règim de Teheran ha bombardejat Bahrein després que Washington ha colpejat una 80 d'instal·lacions militars iranianes i ha recuperat les sancions contra el petroli del país. I el secretari general de l'OTAN dona suport a la nova ofensiva dels Estats Units contra l'Iran a les portes del dia clau a la cimera de l'Aliança Atlàntica a Turquia. Marc Rutte ha minimitzat les últimes crítiques de Trump als aliats europeus. Marine Le Pen anuncia la seva candidatura a les eleccions presidencials franceses de l'any que ve. La líder d'extrema dreta ho va dir ahir després que la justícia li rebaixés les penes de presó i inhabilitació de la seva condemna per malversació de fons públics europeus. Les vendes de la grossa de cap d'any han caigut pràcticament a la meitat en els últims 7 anys, una tendència sostinguda després del màxim fixat el 2018, un cop superat el referèndum. En paral·lel, remunten les vendes del sorteig extraordinari de Nadal de la Loteria Espanyola. I avui arrenca el Festival Cruïlla al Parc Fòrum de Barcelona. Fins dissabte hi actuaran artistes com Pixit, David Byrne, Rigoberta Bandini, la Ludwig van Oelosa. Avui obrirà el festival el terrassenc Galgo Lento i la cap de cartell serà la nord-americana Halsey. També actuarà Greta, la germana bessona de Muixca, i el gallec Senserra.
2: Esports. Suïssa és l'últim país classificat pels quarts de final del Mundial després d'eliminar aquesta matinada Colòmbia a la tanda de penals. El partit acabat amb empat a 0 després de la pròrroga. Als quarts de final, Suïssa s'enfrontarà a l'Argentina. L'equip de Leo Messi va derrotar ahir Egipte per 3-2, remuntant un 0-2 en contra en els últims 12 minuts de partit. Messi va anotar el gol de l'empat a 2, va assistir el primer, però també va fallar un penal. I l'Espanyol presenta aquest migdia lateral esquerre neerlandès Harman, que arriba com a cedit pel Burnley anglès. Harman és la segona incorporació blanquiblava de cara a la temporada que ve.
0: I el temps aquest dimecres encara s'intensificarà més. La calor serà el punt àlgid d'aquesta setmana. Tindrem un altre dia assolellat i repetirem ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i als ports. Les màximes més altes estaran entre els 42-44 graus i més màximes rondaran cap als 40. L'onada de calor s'allargarà fins a la setmana vinent.
3: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 8 del matí. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem. Els bombers de la Generalitat centren tots els esforços a aquesta hora en l'incendi de Sentmenat, al Vallès Occidental, i esperen estabilitzar-lo, però el perímetre encara és inestable i durant la nit hi ha hagut represes. Ara hi ha desplegades a la zona més de 50 dotacions terrestres i el foc ha cremat més de 150 hectàrees. Anem fins a Sentmenat, Marta Vallès.
4: La nit més tranquil·la que no pas el dia d'ahir, que aquí va ser complicat. Ara s'ha fet la reunió de comandaments per decidir l'estratègia d'avui, amb l'objectiu que continua sent estabilitzar un foc que encara continua continua actiu. Aquí a l'aparcament de l'Institut de Sant Manat, on hi ha establert el centre de comandament, els bombers que entren a treballar per combatre aquest foc esmorzen intercanviant impressions abans de rebre l'ordre per fer el relleu als efectius que han treballat durant tota aquesta nit. Ahir, com dèiem, va ser una jornada dura. Hi va haver diferents revifades del foc a banda i banda. La bona notícia és que es va aixecar el confinament a la major part de la zona afectada. Només es manté a la urbanització del Farell i al nucli de Sant Sebastià de Montmajor.
0: En els propers minuts està prevista una intervenció de precisament dels responsables de l'extinció d'aquest incendi per actualitzar la darrera hora, tant un punt comenci i anirem en directe. Més enllà de Sant Manat, però, la resta d'incendis al país evolucionen favorablement. A Torrefeta i Florejacs, a les Segarres, continua treballant per controlar el foc, que ja ha cremat més d'un centenar d'hectàrees i que ha provocat la mort de 800 porcs d'una granja de la zona, i pel que fa a l'incendi de l'Anoia, una vintena de dotacions dels bombers esperen donar-lo per controlat aquest matí. Tots els veïns afectats ja han pogut tornar a casa, en aquest cas, i s'ha començat a avaluar els danys. Anem cap a la Pobla de Claramunt, Montse Jané.
5: L'incendi ha deixat diverses cases cremades a la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt, on la muntanya del castell té tota la vegetació cremada. El Xavi és un veí afectat.
6: La casa la tenim afectada, sobretot el menjador. Com molts veïns, tot el que és la zona del jardí ha quedat totalment carbonitzada.
5: A l'empresa Whitman, al polígon del costat, el foc va arribar a tocar l'entrada. Salvador Gràcia.
7: Justament aquesta nau està situada que a la part de l'esquerra té un bosc i per allà ens ha entrat.
5: Al mateix centre de la Pobla de Claramunt van veure el foc a 2 metres i sort en van tenir de l'aigua llançada pels helicòpters dels bombers.
0: I optimisme també a l'incendi de la Catalunya Nord, que evoluciona favorablement, tot i que encara està actiu en alguns punts. Aquest matí s'ha aixecat l'ordre d'evacuació de 10 municipis més i al llarg del dia s'espera que en puguin ser més. Corresponsal al Pirineu, Joaquim Albalaté.
8: L'incendi, que ha afectat 4.900 hectàrees, evoluciona favorablement. El perímetre es manté estable des de dilluns. Els bombers asseguren que ja veuen la llum al final del túnel i, sobretot, que el massís dels Aspres, que és la zona que més feia patir, ja està fora de perill. Tot i això, encara hi ha actius alguns punts calents que combaten amb l'ajuda de drons i càmeres tèrmiques i també preocupen el canvi de direcció del vent i la forta calor d'avui. Sobre el terreny encara hi ha més de 800 efectius, se n'han retirat uns 80 que s'han destinat a altres incendis. Des d'aquest matí ja poden tornar a casa els veïns desallotjats de 10 municipis més. Són Corbera, la Cabana de Corbera, Llauró, Montalbà, Montoriol, Oms, Santa Coloma de Tuïr, Tararac i Torderes. Se sumen a Tallet i a Taulís, on ja han pogut passar la nit a casa, i aquest migdia s'anunciaran més poblacions que s'hi sumen. A més, des de les 9 del matí també queda reoberta la carretera departamental 66, que travessa tota la Catalunya del Nord des de Perpinyà fins a Puigcerdà i que estava totalment tallada a la zona de l'incendi.
0: I avui caldrà també estar molt atents perquè la calor no afluixa. Més de 200 municipis de 24 comarques estan avui en risc màxim d'incendi, un centenar més que ahir. En aquestes localitats, els agents rurals han activat el Pla Alfa a nivell 4, que és el màxim. També hi ha un parc natural més amb restricció d'accés, el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. El govern ha aprovat noves restriccions perquè la previsió d'altes temperatures es podria allargar fins la setmana que ve. El govern també restringeix l'accés a peu o en bicicleta als espais naturals de caràcter forestal. Protecció Civil demana molta precaució i tenir cura de les persones grans, dels menors també, que són els que més poden patir l'efecte d'aquesta calor. I a aquesta hora podem marxar cap a Sant Manat, podem escoltar l'inspector en cap de la intervenció de l'incendi que hi ha en aquesta població, és Eduard Martínez, actualitzant l'estat d'aquest foc.
9: Són focos secundaris massius a distància. Això vol dir que fora del perímetre de les zones que ja s'han treballat, no descartem que tinguem nous conats d'incendi, com ja va succeir ahir mateix, i que puguin tenir intensitat. Encara tenim zones inconexes del perímetre que no hem pogut tancar, perquè és una zona molt pendent, molta vegetació i de molt difícil accés. Estem parlant que han cremat al voltant, ja ho confirmaran agents rurals, però doncs al voltant d'unes 200 hectàrees, i hem treballat aproximadament en un 80% d'aquest perímetre. A nivell d'efectius tenim de l'ordre d'uns 70 recursos treballant, uns 240 efectius, i avui focalitzarem els esforços en, primer, doncs, controlar qualsevol ignició fora de perímetre que ens pugui obrir tant el flanc dret com la part alta del flanc esquerre, que ara mateix són les zones més actives. Ja, de fet, ja comencem a tindre fumeroles en aquest sector, i tractar d'estabilitzar l'incendi al llarg del dia.
10: El que més preocupa quins punts són, i no sé si les condicions avui acompanyen o no, si seran una de les principals condicionants.
9: No, les condicions no acompanyen en absolut. Estem immersos en una, en la segona onada de sud d'aquest estiu. Esperem humitats extraordinàriament baixes, temperatures molt altes, i això afavoreix doncs, que aquests focos secundaris que estan latents despertin i puguin propagar amb intensitat. I el que més ens preocupa és el sector mig del flanc dret, ara mateix, i la part alta del flanc esquerre. Però, sobretot, la part alta del flanc esquerre amb el cap, però especialment el sector mig del flanc dret, que és el que ens podria comprometre zones, diguéssim, on hi ha població implicada.
10: S'espera ben avui?
9: S'espera ben de marinada, seria un règim molt similar al que hem tingut aquests dies passats, ben de marinada, que tendeixi a rolar, és a dir, a canviar component sud-oest. Sí, després entenc que l'alcalde en donarà més detalls. Nosaltres bàsicament hem mantingut el confinament de Sant Sebastià Montmajor i de nucli del Farell, bàsicament perquè preveiem doncs, que aquests focos secundaris que poden reprendre i reprendre amb intensitat en aquest flanc dret especialment i en part en el cap, doncs puguin impactar, si agafen prou intensitat, doncs amb aquestes zones poblades.
11: Amb l'anàlisi que heu fet i amb aquestes condicions que creieu que avui podreu estabilitzar aquest foc?
9: Hem de veure com evoluciona el dia, perquè bueno, ahir ja preveiem un dia extraordinàriament complicat, i de fet ahir el dia va ser extraordinàriament complicat i per la nit no hem estat a temps encara de poder tancar el perímetre, i hem de veure com es comporta. Preveiem doncs, que puguem tindre noves ignicions fora de perímetre que ens comprometin a nivell de recursos, i intentarem doncs, qualsevol conat doncs, ser molt contundents per a parar-ho. Si de cara al vespre doncs les condicions ens ho permeten, hem pogut tancar el perímetre i els focos secundaris, o si els focos secundaris no en generen molta intensitat, que puguin generar no els focos secundaris latents, doncs és possible que es pugui donar per estabilitat, però no serà de ben segur fins ben entrada la tarda.
12: Quin nombre de dotacions hi haurà per avui i quantes dotacions?
9: Les dotacions hem mantingut exactament tots, o sigui, hem replicat el mateix dispositiu que teníem ahir, estem parlant d'una setantena de recursos i al voltant de 240 efectius.
12: I el nombre d'hectàrees?
9: Al voltant d'unes 200, però això ho confirmarà allà en rurals.
13: Aeris ja s'han incorporat o estan
9: partint? Aeris s'han incorporat. Sí, aquests nous conats bàsicament és el sector central del que seria el flanc dret, al costat de l'incendi, i la part alta cap amb el flanc esquerre. És terme de Sentmenat i entra lleugerament a Caldasseca. Gallifa no ha entrat.
0: Concreten preguntes sobre el flanc dret d'aquest foc.
9: Encara, bàsicament per això, perquè no podem descartar que algun foc secundari no agafi intensitat i ens pugui propagar fora de capacitat d'extinció.
10: Aquesta és una de les principals alertes, preocupacions, que pugui avançar cap a Sant Feliu de Codines i estendre molt més a aquest perímetre?
9: Ara per ara, la principal alerta o la principal preocupació és que impacti directament a l'organització, com ja he comentat, del Farell. Seria el sector, ara per ara, més crític, i per aquest motiu l'hem mantingut confinat.
14: I
9: Sant Sebastià de Montmajor.
14: Sí. I pel treball. Explico també per la via d'accés.
0: Doncs ara sentirem Isidre Pineda, alcalde de Caldes de Montbui. Estan preparant els mitjans gràfics i de seguida començaran aquestes preguntes.
14: Soc Isidre Pineda, alcalde de Caldes de Montbui. Aquesta nit puc confirmar que s'ha treballat molt intensament amb aquest objectiu d'estabilitzar l'incendi. En les darreres hores, justament ahir al vespre, jo crec que van haver-hi les primeres bones notícies, amb els primers nuclis de població desconfinats, sobretot els termes municipals veïns de Caldes, també amb el càmping del Pasqualet, on ja s'aixecaven les restriccions, però hem d'explicar que el barri del Farell i Sant Sebastià de Montmajor, que es troba just a dalt de la muntanya del mateix Farell, a 8 quilòmetres del nucli urbà, té una única via d'accés i bombers ens han demanat deixar i alliberar justament aquesta via per aquestes més de 70 dotacions que estan treballant intensament ja al terreny per poder intentar contenir aquest incendi.

0: amb diferents efectius de policia local i també de Mossos per intentar doncs, estar al costat dels veïns i veïnes que necessitin algun tipus d'atenció especial justament a dalt al Farell i a Sant Sebastià.
1: Doncs aquestes són les explicacions ara mateix d'Isidre Pineda, alcalde de Caldes de Montbui, explicant quina és la situació dels veïns d'aquest municipi. Abans hem pogut escoltar Eduard Martínez, inspector en cap de la intervenció en aquest incendi de Sentmenat, explicant com està ara mateix aquest foc, un foc que continua actiu, recordem, no està tancat tot el perímetre, és el que ha explicat. Ara mateix s'han cremat unes 200 hectàrees i hi ha 240 efectius treballant. També els mitjans aeris ja s'han incorporat a aquesta hora a les tasques d'extinció. Ha dit que centraran els esforços en què el foc no s'escapi del perímetre i mirar d'estabilitzar-lo durant el dia d'avui. A recordar que les condicions meteorològiques no acompanyen, s'espera tal com va passar ahir aquest vent de marinada, per tant és un escenari complicat i caldrà estar molt atents a com van totes aquestes tasques d'extinció. Deixem aquí tot el que fa referència a aquests incendis, petita pausa i anem a altres qüestions.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
1: Passen un parell de minuts d'un quart de nou, seguim amb altres temes. També us ho dèiem en titulars a l'arrencar aquest bloc informatiu. A Balaguer, una nena de 6 anys va morir ahir ofegada mentre es banyava a les piscines municipals. Tots i els esforços dels socorristes per reanimar-la no se li va poder salvar la vida. És la quarta víctima mortal de banyistes a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny. Anem cap a Lleida, Júlia Albacar.
3: Els fets van passar ahir a la tarda mentre la xiqueta de 6 anys estava banyant a la piscina municipal. Les instal·lacions compten amb serveis de socorrista i, segons ha pogut saber esta emissora, quan se la va treure de l'aigua, se la va intentar reanimar, però sense èxit. A la piscina s'hi van desplaçar unitats del sistema d'emergències mèdiques i dels Mossos d'Esquadra.
1: Parlem ara d'una altra qüestió, concretament de l'esvoran que es va produir ahir al barri del Putxet, a Barcelona. Els tècnics revisaran aquest matí aquest esvoran que es va obrir per mirar d'avaluar la possibilitat que els veïns desallotjats puguin tornar ja a casa seva. Cap a la mitjanit d'ahir, els operaris van acabar d'abocar formigó per omplir el forat provocat, segons tots els indicis, per les obres de construcció del túnel de la línia 9 del metro. L'esvoran va aparèixer al pati interior d'un dels edificis que s'han desallotjat, situats entre els carrers Rubinstein, Sant Germà, Bàsica de Cassoles i Teodora a la Madrid. En total es van desallotjar els veïns de 90 habitatges. I segons ha sabut 3CAT Info, alguns veïns de la zona ja havien alertat setmanes enrere de l'aparició d'esquerdes coincidint amb el pas de la tuneladora. És el cas de, les religioses mercedàries que tenen un convent a tocar dels edificis afectats. Maria Carlina és una de les monges que hi viu.
4: Más o menos fue la noche del 27 al 28 de mayo, cuando pasó la tuneladora justo por debajo del patio. Y que sentimos muchos movimientos y fue cuando se hicieron las primeras fissures.
1: Territori estava al cas de les denúncies dels veïns. La responsable de Geologia i Obres Subterrànies del Departament, Laura Carrasco, assegura que s'havien estudiat.
5: Hem rebut oficialment reclamacions per part d'aquest immoble i del resultat d'aquestes patologies, igual que en el cas anterior, doncs hi ha patologies que són preexistents i hi ha altres patologies que estan en estudi, anàlisi.
1: Un cas que ha despertat el fantasma de l'esvoranc del Carmel fa més de 20 anys. En aquella ocasió van ser les obres de la línia 5 del metro i l'esvoranc va sortir al mig del carrer. Alguns edificis van haver de ser enderrocats i els veïns reallotjats. La consellera Sílvia Paneque assegura que la situació d'ara no hi té res a veure.
6: Amb les tecnologies actuals i com s'està treballant en aquest cas de la línia 9, sota aquesta cavitat el que tenim ara és túnel formigonat i construït. Per tant, és una tecnologia radicalment diferent a la que s'havia emprat en el passat.
1: De les 85 persones dels pisos desallotjats, només dues han passat la nit en equipaments municipals. La resta han buscat solucions alternatives en establiments hotelers o en familiars i amics. En internacional, notícia d'aquesta matinada. Nous atacs creuats entre l'Iran i els Estats Units. L'últim episodi ha estat a Bahrein, on el règim de Teheran ha reivindicat els bombardejos de les últimes hores. L'Iran assegura que actua en resposta als atacs dels Estats Units contra una vuitantena d'objectius militars, que són sistemes de defensa aèria i de vigilància costanera, també bateries de míssils terra-aire i de míssils de creuer i plataformes de llançament de drons. Aquests atacs, segons els Estats Units, busquen debilitar la capacitat iraniana de continuar atacant el comerç internacional que passa pel corredor a l'estret d'Hormuz. Els Estats Units han revocat també l'aixecament de les sancions contra el petroli iranià, una de les mesures de bona fe de Washington poc després de la signatura de l'acord provisional entre les dues parts. Els últims atacs creuats posen traves a les negociacions per un pacte final entre l'Iran i els Estats Units. L'intercanvi de bombardejos té l'origen en els atacs de Teheran aquesta setmana contra tres vaixells comercials

0: a l'estret d'Hormuz. Doncs bé, fent referència encara a aquesta qüestió, el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha donat suport a aquesta nova ofensiva nord-americana contra l'Iran. La represa dels bombardejos a l'Orient Mitjà amenaça d'eclipsar el dia clau de la cimera de líders que l'Aliança Atlàntica celebra precisament avui a Turquia i que arriba marcada per les crítiques que ahir Donald Trump va llançar contra els seus aliats europeus. Després dels suposats bombardejos iranians contra vaixells que circulaven per l'estret d'Hormuz, Rutte creu que els atacs nord-americans estan justificats.
1: Han estat absolutament necessaris, perquè quan tens un alto el foc i l'Iran l'està violant amb vaixells que són atacats, crec que és crucial que els Estats Units reaccionin amb força.
0: I ara parlem d'Ucraïna. Kiev, la capital d'aquest país, ha tornat a ser aquesta nit l'objectiu d'un atac rus. Diversos míssils han impactat contra magatzems i edificis residencials. L'alcalde de la ciutat ha informat d'almenys dues persones ferides. Rússia ha endurit els últims dies els seus atacs amb míssils i drons contra Ucraïna i especialment contra Kiev, que han fet desenes de morts. 3CAT Info. Tornem a casa nostra i canviem de qüestió. Les vendes de la grossa de cap d'any han caigut pràcticament a la meitat en els últims 7 anys. El punt àlgid va ser el 2018, l'any després del referèndum, amb 30 milions d'euros recaptats. Des d'aleshores han anat a la baixa. Són dades que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio a partir d'una petició a Transparència. Constaten amb la tendència a l'alça del sorteig extraordinari de Nadal de la Loteria Espanyola. Sílvia Solanes.
2: El 2025 va ser l'any amb menys vendes de la història d'un sorteig que va començar el 2013. Segons les xifres del Departament d'Economia, es van vendre 16 milions d'euros, lluny dels 25 milions de la primera rifa o dels 30 milions i mig del 2018. En canvi, el sorteig extraordinari de Nadal passa just al contrari. Fa 7 anys, en època just post-procés, les vendes a Catalunya es van ensorrar un 14% en un sol any, però des d'aleshores han anat remuntant. Les últimes dades apunten que des del 2018 han crescut un 18% amb 428 milions d'euros de vendes en butlletes l'any passat. 3CAT Info.
3: Quina calor. Vens a l'aigua?
4: No, no, em quedo a la tovallola. És que estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i m'ha passat la calor.
3: Ja, això passa.
5: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
6: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
7: Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
8: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Penya,
7: Cris Joanico, Llac Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Caravent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
8: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
9: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
10: Abraham Orriols.
11: Jo em sento molt desgraciat per haver perdut a la meva mare, però alhora molt afortunat de tot el que he pogut viure amb ella.
10: L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
12: 3CAT Info.
0: I abans dels esports, un apunt de l'agenda cultural. I és que avui arrenca el Festival Cruïlla al Parc del Fòrum. Fins dissabte hi actuaran artistes com Pixie, David Byrne, Rigoberta Bandini o Alosa, entre molts altres. El terrassenc Algo Lento obrirà avui el cartell a 4:45 de la tarda en una jornada en què la cap de cartell és la nord-americana Halsey. Poc abans haurà actuat René Rapp, coneguda per la seva vessant musical, però també per participar en musicals de Broadway i en sèries de televisió. Avui també hi haurà música urbana amb Greta, la germana bessona de Mushka i el gallec Sencenra. De la resta de jornades destacant el retorn als escenaris de tres clàssics com Pixies, Garbage o Standstill, grans noms internacionals com David Byrne, Suede o Jovanotti, el rock també de Black Crowes, de Hives o Two Doctor Cinema Club i molts artistes catalans encapçalats per Rigoberta Bandini o els Pets, que actuaran dissabte, també Alice, Mishima, Sidoní, la Ludwig Band, Mazzoni o Dan Peralbo i el Comboi.
12: Esports.
0: Eudald Serra, molt bon dia.
13: Bon dia. Suïssa és l'última selecció classificada pels quarts de final del Mundial de Futbol, després d'eliminar aquesta matinada Colòmbia a la tanda de penals. El partit ha acabat amb empat a 0 després de la pròrroga i els penals els suïssos han passat ronda al transformar 4 penals per 3 dels colombians. El jugador colombià Joan Arias lamentava al final del partit l'oportunitat perduda de poder jugar als quarts de final del Mundial.
14: Algo no faltó. Que nos vamos precipitadamente a la Copa, nos vamos en los octavos. Entonces yo creo que ojalá Dios permita que hoy sea un cambio en la selección, porque ya está bueno también de quedarnos siempre a la puerta.
13: Als quarts de final, Suïssa s'enfrontarà a l'Argentina. L'equip argentí va derrotar a Egipte per 3-2, remuntant un 0-2 en contra a partir del minut 79 de partit i sense haver d'arribar a la pròrroga. L'Argentina, per tant, va haver de recórrer ahir a l'èpica per guanyar Egipte i accedir a la ronda de quarts de final. Leo Messi va tornar a ser protagonista destacat, marcant el gol de l'empat a 2, donant l'assistència del primer gol argentí, però també fallant un penal quan el marcador era de 0-1.
15: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces, no deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra, y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final, y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
13: Amb aquest nou gol, Leo Messi suma ja 8 gols en aquest Mundial i 9 partits seguits veient porteria a la Copa del Món. Els egipcis van acabar el partit molt enfadats amb l'actuació arbitral per no xiular un possible penal sobre Salah i per anul·lar-los un gol per una falta prèvia. Són declaracions del jugador egipci Zico.
16: És una injustícia. L'àrbitre no ha estat just. Una injustícia clara i evident durant tot el partit. L'àrbitre ha aconseguit que malgastem l'esforç de tot un país. Des de bon principi estava en contra nostra. No pot ser que marxem així quan anàvem guanyant 0-2. Aquest torneig està arreglat. Felicitats a l'Argentina per guanyar la Copa del Món.
13: Amb aquests dos últims partits jugats les últimes hores, ja han quedat definits els quarts de final del Mundial. Seran aquests partits França-Marroc, Espanya-Bèlgica, Anglaterra-Noruega i Argentina-Suïssa. Aquests quarts de final començaran demà dijous a la nit amb el partit França-Marroc. Encara en futbol, l'Espanyol presentarà aquest migdia lateral esquerre neerlandès Gilinchi Harman, la segona incorporació de cara a la temporada que ve. Harman, de 24 anys, és internacional pels Països Baixos i arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat de l'Ampeis, el president blanquiblau.
17: Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens, així que m'agrada jugar amb intensitat. Però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant. Els seguidors poden esperar de mi que sempre vull la pilota.
13: Mentrestant, el club blanquiblau va presentar ahir el primer reforç d'aquest estiu, l'extrem barceloní Àlex Calatrava.
18: Sabia que era mi oportunitat de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos. Del principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
13: D'altra banda, els jugadors del primer equip de l'Espanyol acabaran de passar avui les revisions mèdiques abans de començar demà els primers entrenaments de la pretemporada. I encara relacionat amb l'Espanyol, l'exjugador i capità blanquiblau Sergio García és el nou entrenador de l'Espanyol B per les dues pròximes temporades.
12: 3CAT Info.
13: El Barça, per la seva banda, va presentar ahir Barça Play, un espai audiovisual integrat a la web i a l'app del club. En aquest espai, els socis i aficionats que ho vulguin podran seguir els partits del Barça Atlètic, del futbol base i dels Barça Legends. A més, es podran recuperar partits de temporades anteriors i veure un canal 24 hores amb seguiment de l'actualitat del club blaugrana. Al Tour de França hi ha hagut canvi de líder després de la disputa de la quarta etapa entre Carcassona i Foix. El noruec Thorsten Traen, de l'equip 1X, és ara qui llueix el mallot groc després del ser millor classificat de la general d'entre els integrants de l'escapada en què el danès Mats Pedersen va aconseguir la victòria amb més de 13 minuts de marge sobre el gran grup. Avui es disputarà la cinquena etapa de 158 quilòmetres plans entre la Nemesan i Pau. I en bàsquet, el Girona ha fet oficial que participarà en la pròxima edició de la FIBA Europe Cup, que és la quarta competició continental. Mentrestant, aquest migdia, a les 12, se sorteja la fase de grups de la pròxima edició de la Champions de la FIBA, on hi participarà per segon any consecutiu la 6a Joventut.

0: 3CAT Info.
1: Dos quarts de nou, repàs el més destacat. Bones perspectives dels bombers pel que fa als incendis que continuen actius. Els equips d'extinció confien a estabilitzar avui el foc de Sentmenat, tot i que té un perímetre molt inestable encara. La resta de focs estan controlats o gairebé. Tot i això, avui és un dia especialment crític perquè més de 200 municipis de 24 comarques estan en risc màxim d'incendi, una situació que ha fet ampliar les restriccions d'accés al medi natural. I els tècnics revisen aquest matí l'esvorany que es va obrir ahir al barri del Putxet de Barcelona després que cap a la mitjanit els operaris han acabat d'abocar formigó per omplir el forat provocat per les obres de construcció de la línia 9 del metro. Alguns veïns de la zona ja havien alertat setmanes enrere de l'aparició d'esquerdes coincidint amb el pas de la tuneladora. També notícia de fa poques hores, els Estats Units han tornat a bombardejar l'Iran aquesta matinada i han recuperat les sancions contra el petroli iranià. Els atacs s'han dirigit a una vuitantena d'instal·lacions militars amb l'objectiu de debilitar la capacitat iraniana de bloquejar el comerç internacional per l'estret d'Hormuz. Teheran ha amenaçat amb una acció decisiva de represàlia. En aquest segon tram de l'informatiu anirem a les Terres de l'Ebre, on l'onada de calor impacta especialment per veure els canvis en les rutines laborals que han de fer algunes empreses i treballadors. També us parlarem d'un incendi que ha afectat aquesta matinada dues naus d'una indústria hortofrutícola d'Alguaire, al Segrià. No hi ha hagut ferits, de seguida us ho ampliem. I en cultura, tornen els concerts de Clàssic a la platja, avui i demà, de la mà de Josep Pons, al capdavant de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu i de l'OBC, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. Catalunya Música retransmetrà en directe les dues vetllades. I en esports, Eudald Serra, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Suïssa és l'última selecció classificada per als quarts de final del Mundial després d'eliminar aquesta matinada Colòmbia a la tanda de penals.
2: Tot això després que el partit hagi acabat amb empat a 0 als quarts de final. Suïssa s'enfrontarà a l'Argentina, que ahir va eliminar Egipte per 3-2, remuntant un 0-2 en contra en els últims 12 minuts de partit.
1: I ara cop d'ull a les carreteres. Clàudia Serra, bon dia.
3: Bon dia. A aquesta hora es mantenen les retencions als punts habituals a l'àrea de Barcelona, direcció cap a la capital catalana, i aturades a la B20, a Santa Coloma, també a la Ronda de Dalt, de Trinitat a Horta i a la litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat. Força densitat en trams de l'AP7 a Mollet, en sentit nord, la C58 a Sabadell i Montcada, sentit Barcelona, B23 a Sant Feliu de Llobregat i Esplugues, i també a la 2 de Pallejà a Cornellà, tot cap a Barcelona.
1: I després del trànsit del temps, aquest dimecres encara s'intensifica més la calor. Serà el punt àlgid d'aquesta setmana. Tindrem un altre dia assolellat i repetirem ruixats i tronades al Pirineu, al Prepirineu i als ports. Les màximes més altes estaran entre els 42 i els 40 graus i més màximes rondaran els 40. L'onada de calor s'allargarà fins a la setmana vinent. Passen 3 minuts de 2:15. Els bombers centren tots els esforços a aquesta hora a l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental i esperen poder-lo estabilitzar al llarg del dia d'avui. Una setantena de dotacions i 240 efectius treballen en aquest foc que ja ha cremat unes 200 hectàrees. Connectem en directe amb Sentmenat. Allà tenim la Marta Vallès. Marta, molt bon dia.
4: Hola, bon dia. Doncs si els bombers preveuen que avui torni a ser un dia força complicat per poder estabilitzar aquest incendi als termes de Caldes de Montbuí, Sentmenat, que continua encara actiu. Ahir va haver diferents revifades i avui preveuen que això pot tornar a passar un altre cop. Això és el que més els preocupa ara mateix, segons ens deia Eduard Martínez, que és el cap d'intervenció.
5: El que més ens preocupa és el sector mig del flanc dret, ara mateix, i la part alta del flanc esquerre. Però, sobretot, la part alta del flanc esquerre amb el cap, però especialment el sector mig del flanc dret, que és el que ens podria comprometre zones, diguéssim, on hi ha població implicada.
4: Es refereix concretament al fet que els preocupa especialment que el foc pugui anar en direcció a l'urbanització del Farell. Per això aquí el nucli i també el nucli de Sant Sebastià de Montmajor es manté encara el confinament de la població. Ahir ja es va aixecar la resta de la zona afectada. De moment, aquest foc ha cremat unes 200 hectàrees. Després de la reunió entre comandaments dels diferents serveis d'emergències i també alguns alcaldes de la zona, els bombers han donat detalls de la situació després d'aquesta nit i apunten que si avui, finalment, aconsegueixen estabilitzar aquest incendi, serà treballant dur i segurament cap al tard.
1: Perfecte, doncs quedem molt pendents de tot el que ens pugueu fer arribar des d'aquí. Marta Vallès, gràcies, molt bon dia.
4: Bon dia.
1: Doncs més enllà d'aquest incendi de setmana, la resta de focs al país evolucionen favorablement. Aquest matí els bombers han donat per controlat el de Torrefeta i Florejacs a la Segarra, ha cremat més d'un centenar d'hectàrees i ha provocat la mort de 800 porcs d'una granja de la zona. Pel que fa a l'incendi de l'Anoia, una vintena de dotacions dels bombers esperen donar-lo per controlat aquest matí. Tots els veïns afectats ja han pogut tornar a casa i s'ha començat a avaluar els danys. La Pobla de Claramunt, Montse Jané.
0: L'incendi ha deixat diverses cases cremades a la urbanització Les Garrigues de la Pobla de Claramunt, on la muntanya del castell té tota la vegetació cremada. El Xavi és un veí afectat.
6: La casa la tenim afectada, sobretot el menjador. Com molts veïns, tot el que és la zona del jardí ha quedat totalment carbonitzada.
0: A l'empresa Whitman, al polígon del costat, el foc va arribar a tocar l'entrada. Salvador Gràcia.
7: Justament aquesta nau està situada que a la part de l'esquerra té un bosc i per allà han centrat.
0: Al mateix centre de la Pobla de Claramunt van veure el foc a 2 metres i sort en van tenir de l'aigua llançada pels helicòpters dels bombers.
1: I els propietaris forestals de les Gavarres proposen liderar un projecte per restaurar les més de 2.000 hectàrees afectades per l'incendi que ahir al vespre ja es va donar per controlat. Anem ara cap a Girona, Laia Claret.
8: Seria 4 anys vist amb la idea que es pugui començar la tardor. Les feines que caldrà fer les concreta amb el Cio Soler, president del col·lectiu.
9: L'extracció de tots els arbres cremats i la comercialització, si és possible, per biomassa, acabar d'arreglar els camins, que hi hagin basses d'aigua, recuperar tots els camps que estaven perduts. Ara és un bon moment perquè, com que està cremat, es veuen molt clars.
8: Ahir es van reunir amb responsables del govern i des de la Direcció General de Boscos veurien amb bons ulls la proposta que encara s'ha de concretar amb el finançament, per exemple. Conclouen que més enllà d'aquesta zona afectada caldria també estendre el projecte a tots els 20 municipis del massís de les Gavarres, unes 30.000 hectàrees, a cavall entre el Baix Empordà i el Gironès.
10: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Els tècnics revisaran aquest matí l'esvoranc que es va obrir ahir a Barcelona, prop de l'estació del Putxet, al barri de Sant Gervasi i la Bonanova, per avaluar la possibilitat que els veïns desallotjats puguin tornar a casa. Cap a la mitjanit d'ahir, els operaris van acabar d'abocar formigó per omplir el forat provocat, segons tots els indicis, per les obres de construcció del túnel de la línia 9 del metro Barcelona-Nascura.
11: Minuts abans de les 8 del matí, els tècnics han començat a arribar a la pizzeria Verona del carrer Teodora La Madrid de Barcelona per avaluar l'estat de l'esvoranc. Recordem, 43 persones han hagut de passar la nit fora de casa, la majoria de les quals a casa de familiars. Hem parlat amb en Francesc, és veí del barri i viu davant del convent de les Mercedàries que ahir avançaven al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio que fa un mes havien avisat de l'aparició d'esquerdes.
12: Jo vi justament davant del convent de les Monges i ahir teníem a casa d'animals esquerdes també, que en un principi eren d'assentament de finca, però ara ja cada vegada eren més grans. A mesura que anava passant la tornadora, les esquerdes estaven fent més grans. I nosaltres estem tranquils. Un cop ja ha passat la tornadora, que per casa i el convent ja ha passat, per Sant Gervasi de Cassoles ja ha creuat, i està aquesta alçada aquí, doncs nosaltres estem tranquils, la veritat.
11: A les 12 està prevista una nova atenció als mitjans de comunicació per actualitzar la informació sobre l'estat de l'esvoranc.
1: 7 minuts i arribarem a 3:15 i en internacional aquesta hora és notícia de destacar d'aquests nous atacs creuats que hi ha hagut entre l'Iran i els Estats Units. L'últim episodi ha estat a Bahrain, on el règim de Teheran ha reivindicat els bombardejos de les últimes hores. L'Iran assegura que actua en resposta als atacs dels Estats Units contra una 80ena d'objectius militars, sistemes de defensa aèria i de vigilància costanera i bateries de míssils terra-aire, entre d'altres. Uns atacs que, segons els Estats Units, busquen debilitar la capacitat iraniana de continuar atacant el comerç internacional que passa per l'estret d'Hormuz. Els Estats Units han revocat també l'aixecament de les sancions contra el petroli iranià, una de les mesures de bona fe de Washington, poc després de la signatura de l'acord provisional entre les dues parts. Els últims atacs creuats posen traves a les negociacions per un pacte final entre l'Iran i els Estats Units. L'intercanvi de bombardejos té l'origen en els atacs de Teheran aquesta setmana contra 3 vaixells comercials en aquest estret d'Hormuz. Doncs bé, el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha donat suport a aquesta nova ofensiva nord-americana contra l'Iran. La represa dels bombardejos a l'Orient Mitjà amenaça d'eclipsar el dia clau de la cimera de líders que l'Aliança Atlàntica celebra avui a Turquia i que arriba marcada per les crítiques que ahir Donald Trump va llançar contra els seus aliats europeus. Enviat especial encara Bruno Forte a Mires.
13: Després dels suposats bombardejos iranians contra vaixells que circulaven per l'estret d'Hormuz, Rutte creu que els atacs nord-americans estan justificats.
14: Han estat absolutament necessaris. Perquè quan tens un alto el foc i l'Iran l'està violant amb vaixells que són atacats, Crec que és crucial que els Estats Units reaccionin amb força.
13: Ruta també ha minimitzat les crítiques d'ahir de Trump contra els aliats europeus, precisament per haver-se negat a ajudar els Estats Units durant la guerra contra l'Iran.
14: Sabem que els Estats Units estan decebuts pel que fa a l'Iran, però això són casos aïllats. Europa està aplicant tots els acords bilaterals d'ús de les bases. Europa és una gran plataforma de projecció de poder per als Estats Units.
13: I ha intentat posar pau entre els Estats Units i Dinamarca. Això després que ahir Trump tornés a reclamar que l'illa de Groenlàndia estigués sota control nord-americà. Preguntada per un hipotètic atac dels Estats Units contra Groenlàndia, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha estat clara.
15: Of course we will defend the Kingdom of Denmark.
13: Dient que, per descomptat, defensaran el regne de Dinamarca. Frederiksen, doncs, planta cara a Trump. Això en una cimera que l'OTAN volia que servís per rebaixar la tensió dels últims mesos entre els Estats Units i Europa.
1: I ara marxem cap a França. Marine Le Pen anuncia la seva candidatura a les eleccions presidencials després que la justícia ha confirmat la condemna per malversació de fons públics europeus, però amb una rebaixa de la pena de presó i d'inhabilitació. La líder d'extrema dreta assegura que podrà fer campanya sense braçalet electrònic, Isabel Galí.
16: Marine Le Pen començarà a fer campanya de seguida i sense braçalet electrònic perquè presentarà recurs al Tribunal de Cassació i això suspèn temporalment les penes imposades aquest dimarts, com la del control electrònic. Però conscient que el Tribunal Suprem francès pot ratificar la sentència condemnatòria i reactivar les penes, farà campanya juntament amb l'eurodiputat Jordan Bardella.
17: Aquesta nit sóc candidat a les eleccions presidencials. Jordan Bardella i jo sabeu que hem ofert al poble francès un binomi complementari, equilibrat, coherent i sòlid.
16: El Tribunal de Cassació ha avançat que, com a molt tard, el gener haurà pres una decisió. Què farà aleshores? Marine Le Pen es retirarà en favor de Bardella o acabarà de fer campanya amb braçalet? Potser tot dependrà de les enquestes.
1: I de França cap al Regne Unit, Nigel Farage, el líder de la formació britànica d'extrema dreta Reform UK, deixa l'escó de diputat per forçar unes eleccions a la seva circumscripció. Vol convertir els comicis en un referèndum sobre la seva persona enmig d'acusacions de corrupció per acceptar regals milionaris. Farage nega cap actuació irregular. Londres, Quim Olivares.
18: El primer ministre sortint, Keir Starmer, ho troba una maniobra desesperada i la líder dels conservadors, Kemi Badenoch, una pèrdua de diners públics en referència al fet que Farage renunciï a l'escó que va guanyar el 2024 per forçar uns comicis parcials i revalidar el seu suport popular. Sentim Farage.
19: I have done nothing wrong.
20: No he fet res malament. No he infringit la llei de cap manera. No he fet un mal ús dels diners públics.
18: El líder de l'extrema dreta està pendent d'una investigació parlamentària per si va rebre diverses donacions milionàries. Farage reconeix que va acceptar regals per pagar-se la protecció personal després de patir atacs físics i verbals i ha demanat que siguin els votants de la seva circumscripció els que el jutgin.
1: Veneçuela comença a planificar la reconstrucció del país després del doble terratrèmol que ha causat més de 3.600 morts i gairebé 17.000 ferits, segons l'últim balanç. Almenys 35 víctimes mortals són de nacionalitat espanyola. Els veïns de les poblacions rurals properes a La Guaira denuncien, però, que encara no hi han arribat els equips d'emergències. És el cas del Junquito, enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
21: El dia de Sant Joan, festiu a tot el país, el poble del Junquito era ple de turistes de Caracas, València i Barcelona. Les ciutats més pròximes. Aquí han mort 8 persones. La nit de la catàstrofe van venir policies, però van marxar aviat. Joana Torres explica que quan va arribar la policia no els van deixar ajudar les persones atrapades i que per la nit els agents van intentar saquejar els comerços.
22: El govern no ha venido, no nos han dado ayuda. Aquí todos vivimos del turismo. O sea, esto es una zona netamente turística. Aquí dos personas perdieron la vida porque no las quisieron, las autoridades no dejaban colaborar y cuando la misma comunidad se metió a sacarlas, obviamente ya estaban sin vida. Las autoridades, las que vinieron, funcionaron a meterse en los negocios en las noches.
21: Aquesta situació de desemparament que viuen els habitants del Junquito és generalitzada entre tots els damnificats, i és que cada comunitat està resolent en general la tragèdia com pot, sense gaire ajuda de la resta de veneçolans que creuen que no poden accedir a les zones afectades i per por a la repressió.
1: I tancarem aquest bloc explicant-vos que el Vaticà investiga l'arcabisbe de Rabat, l'espanyol Cristóbal López Romero, per suposats abusos sexuals. Ell mateix ha anunciat que deixa les seves funcions mentre s'allarga la investigació i ha defensat la seva innocència. En un comunicat, l'arcabisbe de la capital del Marroc explica que se l'acusa de comportaments inapropiats amb dones i que està cooperant perquè s'aclareixi tot i, per tal de no interferir, diu, s'aparta i no presidirà cap celebració pública o activitat pastoral. Almenys 5 dones l'han acusat de suposades agressions sexuals. En punt, 9:15, tornem a connectar amb el nostre equip viari. Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Molt bon dia. A aquesta hora es mantenen encara les retencions en punts habituals a l'àrea de Barcelona, l'AP7 a Mollet en sentit nord, C58 i C33 a Montcada cap al Nus de la Trinitat, també a la C16 a Barcelona d'entrada cap a la Ronda de Dalt i a la B23 a Esplugues, en aquest cas cap a la Diagonal. A les rondes, densitat encara, Ronda de Dalt de Trinitat a Horta i a la Litoral de Sant Adrià a la Barceloneta, tot en sentit Llobregat. Avui, que recordem-ho, es mantenen tallades per incendi, encara 3 carreteres, la BB-2131 entre Carme i la Pobla de Claramunt, la GB-6612 entre Santa Cristina d'Aro i Calonge i la G660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge. Pel que fa al transport públic, matí força tranquil, sense incidències destacades, tret dels retards habituals a Rodalies per les limitacions de velocitat.
10: El temps.
1: Jofre Genué.
3: Immersos en el tercer dia d'aquesta onada de calor que ahir ens va dur aquest termòmetre de 40 graus en moltes poblacions, sobretot de l'interior del país i del terç oest. De fet, més de 44 estacions de la xarxa del Servei Meteorològic de Catalunya van arribar a igualar o superar els 40 graus. I avui en podrien ser encara més. I més de la meitat de la xarxa del Servei Meteorològic de Catalunya van superar els llindars de calor extrema. I avui també podrien ser més. De fet, els avisos es generen amb un risc molt alt de calor extrema a les comarques de Girona, litoral, prelitoral i a Ponent. Per tant, avui serà un dia especialment calorós, podria ser dels que més calorosos de l'estiu, tot i que la setmana que ve s'entreveu un altre episodi que encara podria ser més intens que aquest, després d'una lleugera baixada que notarem poc entre demà i, sobretot, divendres i dissabte, sempre molt per sobre del que seria habitual, en general, valors de 8 a 10 graus més del que tocaria per l'època. A part de la calor intensa, a destacar que les mateixes les temperatures, com va passar ahir, ajudaran a la formació de nuvolades al Prepirineu, especialment cap a la zona dels ports, on no es descartaria aquesta tarda algun ruixat o alguna tronada.
5: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
10: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
5: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
10: 3Cat Info.
1: Passen 3 minuts de 9:15. Continuem. Un incendi ha afectat aquesta matinada dues naus d'una indústria hortofrutícola del Guaire, al Segrià. No hi ha hagut ferits. Lleida, Pere Joan Álvarez.
23: L'incendi, que s'ha declarat a 3:15 de la matinada, ha afectat una nau completament i una altra parcialment. El foc s'ha iniciat en uns palets de fusta a l'exterior i ha afectat també 2 hectàrees de vegetació del solar. També, com diem, ha propagat a les naus. Els bombers mantenen a la zona 6 dotacions.
1: I les altes temperatures obliguen empreses i ajuntaments a fer canvis a les rutines laborals dels treballadors que estan més exposats a les hores de sol. A banda, també es recomana molta vigilància als col·lectius més vulnerables. És per això que a l'interior de les Terres de l'Ebre hi ha consistoris que han canviat els horaris de la brigada municipal o que han dotat els operaris de polseres intel·ligents per prevenir cops de calor. Per a la ciutadania en general, s'ha decretat la gratuïtat de diverses piscines. Tarragona, Jordi Barranca.
24: Aquí a la demarcació, les 4 comarques de les Terres de l'Ebre i també al Priorat són les que tenen el risc més alt de calor durant el dia d'avui. Ja fa dies que els municipis de la Vall de l'Ebre, com ara Flix, Ascó o Vinebre, registren temperatures molt elevades. Els ajuntaments apliquen protocols per episodis de calor. Inclouen mesures com ara la gratuïtat de la piscina i també de l'autobús, en el cas de Flix, i l'ús de la biblioteca com a refugi climàtic. A banda, es canvia també l'horari de la brigada municipal. Francesc Barberó, alcalde de Flix i president del Consell Comarcal.
25: Sí, ara mateix estem, doncs, aquests dies començant a 6:45 la jornada laboral per evitar, doncs, que les hores de més insolació hi hagi cap tipus d'activitat. Per tant, s'acaba abans, pleguem abans del que seria normal, diguem, i evitem segons quines feines. Se planifica diferent la jornada de treball quan hi ha les temperatures.
24: Encara en l'àmbit laboral hi ha empreses i ajuntaments que opten per polseres intel·ligents que t'avisen en cas d'un cop de calor. És el cas de l'Ajuntament de la Ràpita, al Montsià, o de companyies com el Consorci d'Aigües de Tarragona. Mireia Campos és la cap de seguretat del consorci.
26: Si aquestes
0: detecten que se superen els 37,8 graus corporals o els 42 graus de temperatura ambiental, s'activa automàticament una alarma lluminosa, sonora i vibratòria des del mateix dispositiu. Si s'activa aquest avís, el treballador ha d'aturar la seva activitat, refugiar-se en un espai protegit per la calor, hidratar-se amb aigua i fer repòs fins que es recuperi.
24: En el cas de la gent gran i els infants, els ajuntaments recorden que han d'hidratar-se sovint, beure molta aigua i evitar esforços a les hores de ple sol.
1: 260 municipis de tot Catalunya reclamen que s'aturi la tramitació del Pla de la Generalitat que distribueix la producció d'energies renovables pels seus termes municipals, l'anomenat Pla Terra. Aquests ajuntaments creuen que les zones industrialitzades haurien d'acollir més parcs de plaques solars que no pas els petits municipis. Sentim l'alcaldessa de Sant Jordi d'Esvalls, Marina Brusi, i el de Viladasens, Xavier Sánchez, municipis del Gironès.
4: Anem amb retard en la implantació de les energies renovables, però aquesta urgència no pot justificar que es faci un pla sense prou consens i transparència.
6: Aquest plàter vol convertir el sòl agrícola productiu en sòl industrial, que el que fan és afavorir a les energètiques.
1: I ara cultura. La música simfònica arribarà aquest vespre i demà a la platja de Sant Sebastià de Barcelona a càrrec de Josep Pons, l'orquestra del Gran Teatre del Liceu i l'OBC Catalunya Música. Retransmetrà en directe els dos concerts de clàssic a la platja, una iniciativa del Gran Teatre del Liceu, l'Auditori i el Palau de la Música Catalana, Montse Pujol.
7: Avui i demà, Catalunya Música oferirà en directe les dues ballades simfòniques a la platja de Sant Sebastià amb l'orquestra del Gran Teatre del Liceu, dirigida per Josep Pons i l'OBC, sota la direcció de Ludovic Morlot. Sota el títol de El Liceu Simfònic, l'orquestra, oferirà aquest vespre un concert gratuït amb algunes de les obres simfòniques més emblemàtiques del repertori universal, com el Trencanous de Tchaikovsky o el Bolero de Ravel, entre d'altres. El concert s'enmarca en el 25è aniversari del Petit Liceu i en el comiat de Josep Pons com a director musical del Liceu. Demà, 9 de juliol, serà el torn de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, que sota el títol d'una sinfonia imaginària inclourà peces de Brahms, Dvořák i Tchaikovsky. La proposta reuneix grans moments del repertori simfònic en una selecció de fragments d'algunes de les sinfonies més estimades, combinant estils, èpoques i autors.
1: I Sting va actuar ahir al Festival Les Nits d'Occident, que se celebra al Palau de Pedralbes. Ha arribat a Barcelona amb la gira Sting 3.0, en què lidera una formació de trio Marc Ruiz.
8: Sting ha marcat el to del concert arrencant amb Message in a Bottle. Vol que la gent canti i el públic té fam de les cançons clàssiques de Sting i The Police. Canta cançons com Every Little Thing She Does Is Magic o So Lonely, i la continuaran cantant quan hagin sortit ja al carrer. Els falsets, això sí, han passat a millor vida, però Sting manté la veu amb la distorsió justa que li dona personalitat i juga amb el públic. Qui fa aixecar i cantar amb cançons com la imprescindible Roxanne o Every Breath You Take. Sting continua sent l'insolent i juganer líder de The Police, l'autor de temes polítics com Shape of My Heart i místics com Desert Rose, i continua volent fer-nos reflexionar. Ha tancat el concert amb Fragile, recordant-nos com en són de fràgils els moments més vells com el que acabem de viure.
1: I la companyia Malpeló ha debutat al Teatre Grec amb la seva coreografia Invencions, la tercera part del seu projecte dedicat a la música de Bach. Un gran muntatge amb 26 intèrprets sobre l'escenari i un quartet de corda que posa en solfa la dansa, la música i també l'arquitectura. Ens ho explica la Marta Vives.
9: Ovació a Malpeló en el seu debut al Teatre Grec. I és que aquest escenari de pedra i a cel obert s'ha convertit en el lloc idoni per parar i per desplegar el seu Inventions. Un muntatge elegant i bellíssim que té la música de Bach al centre, des de les cantates fins a l'art de la fuga, interpretada per un quartet de corda, però també uns cantants, un cor i 10 ballarins inspirats en personatges que semblen sortit del bosc. Una vegada més, Pep Ramis i Maria Muñoz, les ànimes de Malpeló, hibriden disciplines, dansa, música, però també teatre, text o projeccions damunt de les pedres, i posen tots els elements en solfa en un dels muntatges més imperdibles d'aquest festival grec.
1: Esports. Eudald Serra, molt bon dia.
11: Bon dia. Suïssa és l'última selecció classificada pels quarts de final del Mundial després d'eliminar aquesta matinada Colòmbia a la tanda de penals. El partit ha acabat amb empat a 0 després de la pròrroga i els penals els suïssos han passat ronda al transformar-ne 4-3 dels colombians. El jugador colombià John Arias lamentava al final del partit l'oportunitat perduda de poder jugar als quarts de final d'un Mundial.
12: Algo nos faltó, que nos vamos precipitadamente a la Copa, nos vamos en los octavos. Entonces yo creo que ojalá Dios permita que hoy sea un cambio en la selección, porque ya está bueno también de quedarnos siempre a la puerta.
11: Als quarts de final, Suïssa s'enfrontarà a l'Argentina. L'equip argentí va derrotar ahir Egipte per 3-2, remuntant un 0-2 en contra a partir del minut 79 de partit i sense haver d'arribar a la pròrroga. L'Argentina, per tant, va haver de recórrer ahir a l'èpica per guanyar Egipte i accedir a aquests quarts de final. Leo Messi va tornar a ser protagonista destacat, marcant el gol de l'empat a 2, donant l'assistència del primer gol argentí, però també fallant un penal quan el marcador era de 0-1.
12: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces, no deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra, y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final, y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
11: Leo Messi suma ja 8 gols en aquest Mundial i 9 partits seguits veient porteria a la Copa del Món. Els egipcis van acabar el partit molt enfadats amb l'actuació arbitral per no xiular un possible penal sobre Salah i per anul·lar-los un gol per una falta prèvia. Són declaracions del jugador egipci Zico.
13: És una injustícia. L'àrbitre no ha estat just. Una injustícia clara i evident durant tot el partit. L'àrbitre ha aconseguit que malgastem l'esforç de tot un país. Des de bon principi estava en contra nostra. No pot ser que marxem així quan anàvem guanyant 0-2. Aquest torneig està arreglat. Felicitats a l'Argentina per guanyar la Copa del Món.
11: Amb aquests dos últims partits jugats les últimes hores ja han quedat definits els quarts de final del Mundial, que tindran aquests aparellaments: França-Marroc, Espanya-Bèlgica, Anglaterra-Noruega i Argentina-Suïssa. Aquests quarts de final començaran demà dijous a la nit amb el partit França-Marroc.
10: 3CAT Info.
11: Encara en futbol, l'Espanyol presentarà aquest migdia lateral esquerre neerlandès Gilinchi Harman, la segona incorporació de cara a la temporada que ve. Harman, de 24 anys, és internacional pels Països Baixos i arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat de l'Ampeis, el president blanc i blau.
14: Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens, així que m'agrada jugar amb intensitat. Però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant. Els seguidors poden esperar de mi que sempre vull la pilota.
11: Mentrestant, el club blanc i blau va presentar ahir el primer reforç d'aquest estiu, l'extrem barceloní Àlex Calatrava.
15: Sabía que era mi oportunidad de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos. Del principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
11: I encara relacionat amb l'Espanyol, exjugador i capità blanc i blau Sergio García és el nou entrenador de l'Espanyol B per les dues pròximes temporades. El Barça, per la seva banda, va presentar ahir Barça Play, un espai audiovisual integral a la web i a l'app del club. En aquest espai, els socis i aficionats que ho vulguin podran seguir els partits del Barça Atlètic, del Futbol Base i del Barça Legends. A més, es podran recuperar partits de temporades anteriors i veure un canal 24 hores amb seguiment de l'actualitat del club blaugrana. I encara en futbol, un apunt més, l'extècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, ha fitxat pel Fulham anglès per les tres pròximes temporades.
10: 3CAT Info.
11: Al Tour de França hi ha hagut canvi de líder després de la disputa de la quarta etapa entre Carcassona i Foix. El noruec Thorsten Traen, de l'equip 1X, és ara qui llueix el mallot groc després de ser el millor classificat de la general d'entre els integrants de l'escapada en què el danès Mats Pedersen va aconseguir la victòria amb més de 13 minuts de marge sobre el gran grup. Avui es disputarà la cinquena etapa de 158 quilòmetres plans entre la Nemesan i Pau. I el torneig de tennis de Wimbledon, el número mundial, Jannik Sinner, ja és a les semifinals després de superar en 3 sets l'alemany Jan-Lennard Struff. El seu rival a semifinals serà el serbi Novak Djokovic, que ha eliminat en 5 sets el canadet canadenc Félix Auger Aliassime. Al quadre femení, la nord-americana Coco Gauff ha eliminat la seva compatriota Jessica Pegula en 3 sets i s'enfrontarà a Carolina Muchova a la primera semifinal. La txeca ha derrotat també la nord-americana Naomi Osaka en 2 sets. Avui es disputaran els dos partits que queden dels quarts de final, tant de la categoria masculina com de la femenina. A la masculina, Taylor Fritz, Alexander Zverev i Flavio Cobolli, Arthur Ferri, i a la femenina, Marta Kostiuk, Jasmin Paolini i Linda Noskova, Elise Mertens.
10: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 9. Comencem per saber com se circula aquesta hora carreteres i autopistes del país. Endavant, equip viari.
1: A aquesta hora es mantenen les retencions a l'AP7 entre Santa Perpètua i Mollet del Vallès en sentit nord. També densitat a la C58 i C33 a Montcada cap al Nus de la Trinitat, C16 a Barcelona d'entrada cap a la Ronda de Dalt i B23 a Esplugues cap a la Diagonal. A les dues rondes, densitat en trams intermitents en tots dos sentits de la marxa.
0: Els bombers concentren els esforços en l'incendi de Sant Manat al Vallès Occidental amb l'objectiu de poder estabilitzar-lo durant el dia d'avui. Millora la situació de la resta de focs actius que estan controlats o gairebé controlats. Avui, però, més de 200 municipis d'arreu del país estan al nivell màxim de risc d'incendi que estableix el Pla Alfa. Els tècnics revisaran aquest matí l'esvoranc que es va obrir ahir a Barcelona, prop de l'estació del Putxet, després que cap a la mitjanit els operaris han acabat d'abocar formigó per omplir el forat, provocat per les obres de construcció de la línia 9 del metro. Alguns veïns de la zona ja havien alertat setmanes enrere de l'aparició d'esquerdes, coincidint amb el pas de la tuneladora. Una nena de 6 anys va morir ahir ofegada mentre es banyava en una piscina municipal de Balaguer. Els socorristes del complex van intentar reanimar-la sense èxit. És la quarta víctima mortal a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. L'Iran i els Estats Units s'intercanvien nous atacs que posen a prova les converses de pau. El règim de Teheran ha bombardejat Bahrain i Kuwait, mentre que Washington ha atacat una vuitantena d'objectius militars iranians. Això mentre el secretari general de l'OTAN dona suport als últims atacs dels Estats Units contra l'Iran, Mark Rutte ha minimitzat també les últimes crítiques de Donald Trump als aliats europeus. L'OTAN reuneix avui els seus líders a Ankara, a Turquia, en el dia clau i últim de la cimera anual. Les vendes de la grossa de cap d'any han caigut pràcticament a la meitat els últims 7 anys, una tendència sostinguda després del màxim a què es va arribar el 2018, un cop superat el referèndum. En paral·lel, remunten les vendes del sorteig extraordinari de Nadal de la Loteria Espanyola. I tornen els concerts de Clàssica a la Platja. Avui i demà, de la mà de Josep Pons, al capdavant de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu i l'OBC a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. Catalunya Música retransmetrà en directe les dues vetllades.
2: Esports. Suïssa és l'última selecció classificada pels quarts de final del Mundial després d'eliminar aquesta matinada Colòmbia a la tanda de penals. El partit ha acabat amb empat a 0 després de la pròrroga. Als quarts de final, Suïssa s'enfrontarà a l'Argentina. L'equip de Leo Messi va derrotar ahir Egipte per 3-2, remuntant un 0-2 en contra en els últims 12 minuts de partit. Messi va anotar el gol de l'empat a 2, va assistir el primer, però també va fallar un penal. I l'Espanyol presenta aquest migdia lateral esquerre neerlandès, Hartman, que arriba com a cedit pel Burnley anglès. Hartman és la segona incorporació blanc i blava de cara a la temporada que ve.
0: I pel que fa al temps, aquest dimecres encara s'intensificarà més la calor. Serà el punt àlgid d'aquesta setmana.
3: 3CAT Info.
0: I anem de seguida al Parlament. Aquesta hora comença la sessió de control. El govern, sentim el president Josep Rull.
4: Gràcies, president. Bon dia. Certament vivim uns dies especialment difícils. Davant l'onada d'incendis que afecta Catalunya i la Catalunya del Nord, només hi ha una resposta possible: màxima responsabilitat. Per això estem a disposició del govern, dels serveis d'emergència i de seguretat, dels voluntaris, dels alcaldes i regidors i, sobretot, dels veïns afectats. Ara la prioritat és apagar els focs i ja arribarà el moment de donar totes les explicacions. Però n'hi ha una que ha de ser immediata, perquè hi ha focs que poden evitar-se, que no poden evitar-se, però les negligències sí. En el cas de les Gavarres, amb el nivell 3 del Pla Alfa activat, per què el govern no va donar cap instrucció a les empreses contractades per suspendre immediatament els treballs que van provocar l'incendi?
5: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
6: Senyor president, senyora Mònica Sabas, permetin-me també que les meves primeres paraules siguin per solidaritzar-nos i per mostrar el nostre afecte amb totes les persones afectades per aquests incendis que hem tingut. Dilluns, 65 incendis a Catalunya. només dilluns, 65. Avui mateix, el conseller de Presidència i el conseller de Paneque es reuniran aquesta tarda amb els alcaldes de l'incendi més gran que hem tingut en extensió, que és el de Bas Gavarres. Permetin-me també mostrar el meu reconeixement, tal com ha fet el president del Parlament, a totes les persones, especialment els bombers i tots els cossos i forces de seguretat, cossos d'emergència, gent rural, els ADFs, pagesos, que han treballat i que segueixen treballant en la seva extinció. En aquest moment hi ha un foc gran actiu. La resta estan o estabilitzats o controlats, que és el de Sant Manat. Hi ha un altre de molt petit, primera hora del matí, a Sant Eugeni de Berga, que estava actiu, però de dimensió més petita, i potser aquestes hores ja està en fase d'estabilització, em deia la consellera. No? I tenim uns dies per davant complicats. La onada de calor no acaba aquesta setmana. Previsió meteorològica ens diu que la setmana que ve hi haurà una onada de calor fins i tot més intensa que aquesta. Ahir es van batre 6 rècords de temperatura. A 6 localitats de Catalunya va haver-hi màxima històrica en números absoluts. Mai hi ha hagut abans una onada de temperatura d'aquest tipus. I encara alguns neguen el canvi climàtic. No ho dic pel seu grup, ho dic per altres grups que tenim tots perfectament identificats. No hi ha hagut cap negligència del govern. Quan es decreta una situació alfa 3... Això passa per sobre de tot. I tothom sap que en una situació alfa 3 hi ha un seguit de condicions que s'han de complir. Entre elles, no utilitzar radials per fer treballs de manteniment. Per tant, el govern ha fet el que havia de fer. I com vostè sap, també s'ha posat a disposició judicial la persona que presumptament va cometre com a mínim una imprudència, i s'ha de substanciar si a part d'aquesta persona hi ha gent que comés una imprudència. Això correspon al poder judicial, però el govern no comés cap imprudència, cap negligència. Gràcies.
5: Per repreguntar, té la paraula la diputada senyora Mònica Sales de la Cruz.
4: President, ahir la consellera Paneque es va excusar en les condicions d'un plec en la reunió amb els grups parlamentaris. Potser jurídicament els servirà aquest argument de defensa, però és obvi que políticament no. Quan el risc d'incendi és extrem, el govern no pot escudar-se en aquestes clàusules d'un plec. Té de bo no van fer res més? Havien d'haver reforçat la supervisió, havien d'incrementar el control i havien de garantir que les restriccions es complien. I és evident que alguna cosa ha fallat si les empreses que treballen per a la Generalitat provoquen un greu incendi. Durant aquests dies, vostès han optat novament pel silenci en aquesta qüestió. Per això hem registrat la compareixença de la consellera Paneque i una sol·licitud d'informació. Perquè els ciutadans tenim dret a saber què va passar, què han fet des de divendres i, sobretot, què faran perquè una negligència així no torni a repetir-se. El mínim és que la mateixa Generalitat, a través de tercers, complisca sempre les normes que exigeixen als altres. No es pot demanar exemplaritat a la ciutadania si el primer que incomplix, que falla, és qui treballa per a l'administració. Les empreses hauran de respondre per la seva actuació, el govern també ho haurà de fer pel control que no va fer, la justícia, com vostè diu, determinarà les responsabilitats administratives o penals i, òbviament, aquest Parlament determinarà les responsabilitats polítiques, perquè des de Junts, president, les hi demanarem i volem saber si les assumirà.
5: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
6: Tal com vostè ha començat la seva intervenció, anàvem bé, perquè els incendis no s'apaguen des de la confrontació, no, si s'apaguen amb bombers, amb cossos d'emergència. El govern no ha comès cap negligència. Cap, no, sí, vostè m'ha dit que el govern ha comès una negligència. El govern ha actuat amb transparència des del primer moment ben informat de la causa de l'incendi, hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no ha comès cap negligència.
5: La següent pregunta és sobre els darrers esdeveniments polítics i per formular-la, en nom del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, té la paraula el diputat senyor Josep Maria Jové i Lladó.
3: Moltes gràcies, president. En primer lloc, i en nom del grup d'Esquerra Republicana, tot l'ànim i suport a la ciutadania que està patint aquesta terrible onada d'incendis i els professionals que hi estan treballant. I demanem al mateix temps a tothom la màxima precaució i cooperació. President Illa, la setmana passada les respostes que vostè i el seu govern varen donar a la sessió de control no van ser les pròpies d'un govern que, recordem-ho, està en minoria de 42 diputats. Tampoc el to ni l'actitud. President, amb el cor a la mà, haurien de ser més respectuosos i humils i corregir la seva manera de relacionar-se i entendre el paper que tots desenvolupem en una sessió de control. L'oposició, preguntem, i el govern respon sobre allò que se li pregunta, és clar. Per això avui li ofereixo l'oportunitat d'esmenar-se, una segona oportunitat per contestar-nos. Perquè avui li tornaré a plantejar les mateixes dues preguntes que vaig formular la setmana passada. La primera. Dimecres li recordava el compromís que va adquirir aquí, en sessió de control, el 12 de febrer de 2025, quan el vaig instar a fer efectiu l'acord al que havia arribat el govern republicà perquè els Mossos assumissin les competències en ports i aeroports. Aquell dia vostè va garantir, i cito, el seu compromís de celebrar una junta de seguretat el més aviat possible. Estem buscant data, ens va dir. Un any i mig després, han trobat la data, president? Li torno a preguntar, quan convocarà aquesta junta de seguretat? Moltes gràcies.
5: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
6: Gràcies, senyor president, senyor Jové. En fi, intento sempre mantenir-me en els paràmetres de màxim respecte i, en tot cas, ho seguiré fent. A vegades, en fi, tenim el to que tenim tots, però crec que no he sortit mai dels paràmetres de respecte. Miri, el govern segueix mantenint el compromís que vaig expressar en aquesta cambra de que els Mossos d'Esquadra assumeixin les seves tasques a ports i aeroports. No hi puc donar una data de la Junta de Seguretat, però treballarem per convocar-la. Sí que hi puc donar, crec que també ho va preguntar la setmana passada, data per iniciar tot el procés administratiu de tramitació per aprovar el model de finançament tan rellevant i tan important per Catalunya. El dimecres 29 de juliol, tal com s'ha fet públic ja crec per part del ministre de Cadi Espanya, es convocarà un Consell de Política Fiscal i Financera específic per valorar per part de totes les comunitats autònomes i el govern d'Espanya el model de finançament autonòmic. Espero que se superi aquest primer tràmit, espero, per tant, que arribi, es presenti a tramitar el Congrés dels Diputats i espero que tots els grups d'aquesta cambra estiguin a l'alçada, que realment diuen pensar i treballar pel bé del país estiguin a l'alçada perquè aquest important model de finançament que aporta més recursos a Catalunya i que hem treballat conjuntament amb el seu grup parlamentari prosperi i tiri endavant i sigui aquest mateix any, 2026, una realitat vigent ja i que per tant puguem rebre aquests recursos. Gràcies.
5: Per repreguntar té la paraula el diputat senyor Josep Maria Jové i Lladó.
3: Moltes gràcies, president. En la primera pregunta que li feia la setmana passada, de nou, no he concretat massa. Hem tingut més sort, això sí, amb la segona, que li anava a repreguntar. Amb aquest acord de finançament, vostè s'ha compromès aquí que el 29 de juliol tindrem aquesta reunió que es podrà aprovar en primera instància aquest acord de finançament. Perquè, president, ja no tenen més excuses, ni per no afrontar els reptes i col·lapses que té el país, perquè ja tenen els pressupostos, ni per no donar compliment a tots els acords i compromisos que van signar amb nosaltres. Perquè li torno a reiterar per enèsima vegada, president. Aquests acords, amb el finançament, com li deia ara, al capdavant, no són un caprici d'Esquerra Republicana. Són acords bons per Catalunya. I vostè ho sap, vostès ho saben. Incomplir-los és fallar el país. I no pot ser que cada vegada que vostès han de quadrar-se davant dels seus companys de Madrid, tremolin. Vostè és el president de Catalunya i té l'obligació de defensar Catalunya. A tot arreu i davant de tothom. No pot ni amagar-se ni dimitir d'aquesta responsabilitat. Per tant, li torno...
5: S'havia acabat el temps, senyor
3: Moltes
5: diputat.
3: Gràcies.
5: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
6: Senyor president, gràcies, president, gràcies, senyor Jové. Els acords que hem signat des del govern, jo he dit sempre que són acords bons pel país, per això els hem signat. I són acords, diguem-ne, en fi, que no són exactament el que un faria si tingués doncs més força política, però són acords bons pel país, per això el meu compromís és en desplegar-los tots i en defensar-los tot i ben assegur que no em tremolen mai les cames a l'hora de portar-los a la pràctica. Gràcies.
5: La següent pregunta és sobre la situació política i per formular-la en nom del grup parlamentari del Partit Popular de Catalunya, té la paraula el diputat senyor Alejandro Fernández Álvarez.
7: Gracias, presidente. ¿Considera bien equipados a los Mossos d'Esquadra? Muchas gracias.
5: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
6: Sempre es pot millorar, però considero que han millorat substancialment el seu equipament i seguirem treballant per donar-los tots els recursos i materials que necessiten per fer la seva feina. Gràcies.
5: Per repreguntar, té la paraula el diputat senyor Alejandro Fernández Álvarez.
7: Gracias, presidente. Ha dejado de ser anecdótico para pasar a ser dramáticamente recurrente, decenas de vídeos que aparecen en las redes sociales con delincuentes machete en mano y policías humillados, desarmados, reculando porque no

0: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
1: Moltes gràcies, senyor president. No fa falta d'acabar cap guerra. N'hi ha prou en fer complir la llei, que és el que fem aquí a Catalunya, i en no dir mentides, perquè sempre és el mateix. L'exageració i la mentida i sempre acaba igual. Corrupció als seus acòbits del Regne Unit, Farage, corrupte, ha hagut de dimitir. Sí, corrupció a França, Le Pen, corrupta, sentenciada per un tribunal francès. I el seu patriotisme de pa sucat amb oli. De pa sucat amb oli. Ara han descobert que Trump és antieuropeista. Ara surten quan Trump ataca la seva amigueta d'Itàlia, la senyora Meloni, surten a defensar Meloni. Quan ataca representants polítics del nostre país, callats. Aquesta és la seva valentia, aquesta és la seva manera de fer política. I, per cert, el canvi climàtic, suposo que s'ha donat compte, existeix.
0: La següent pregunta és sobre la situació política i per formular-la en nom del grup parlamentari Comuns té la paraula la diputada senyora Jéssica Albiach Torres.
2: Gràcies, bon dia, president. Ara hi ha cap força política amb dos dits de front nega la realitat de l'emergència climàtica i la pregunta és, i ara què? Perquè, clar, jo la setmana passada li dia a vostè col·lapse de l'AP7. I vostè què em responia? No em dia res de Rodalies, no em dia res del corredor mediterrani. El que em deia era més ciment i, per tant, allargar la B40. Si jo li dic escalfament de la terra, vostè no me diu reducció dels vols curts. Sap el que me diu vostè? Ampliar l'aeroport del Prat, que implica augmentar un 33% les emissions. Si jo li dic renovables, vostè me dirà que estava molt ocupat i preocupat. Però van vostès desesperats. Desesperadament lents. I quan parlem de reconvertir la indústria, vostè no està parlant de fer plaques solars, que gairebé totes venen de Xina. És que estem parlant de reconvertir-la en indústria de defensa. Aquestes són les seues prioritats. És cert, vostès sí que fan una cosa, que és gestionar l'impacte de les emergències. Això és cert. Quan hi ha un incendi, envien els bombers. Quan hi ha una dana, envien els equips d'emergència. I tenim uns grans professionals i des d'aquí vull agrair la immensa tasca que fan. Però, president, vostè des del govern no està fent res per reduir el que causa l'emergència climàtica, que no és mala sort, és que és un model molt concret. Però resulta que quan alguns parlem d'un canvi de model econòmic i un canvi de model d'infraestructures, vostès surten amb un argument fals i pervers que nosaltres estem en contra del progrés. Miri, no, sap qui està en contra del progrés? Tots aquells que no volen transformar el model econòmic i d'infraestructures. La inacció climàtica l'any 2025, l'any passat, li va costar a Espanya 12.200 milions d'euros. Una bona part a Catalunya, especialment en sectors com l'agricultura, el turisme i la indústria. Si continuem igual, el PIB caurà en 4 anys un 7%. Per tant, amb les dades econòmiques que li he donat, amb les temperatures que estem patint, jo li pregunto, encara pensen que és una bona idea ampliar l'aeroport del Prat? Gràcies.
0: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
1: Gràcies, senyor president. Sí, perquè com vostè sap, o hauria de saber, i si no, hi farem arribar la documentació, el compromís d'ampliació comporta també un compromís mediambiental, d'on incrementa les emissions. Però nosaltres estem compromesos amb lluitar contra el canvi climàtic i, en fi, tots aquests que ho neguen, espero que vagin adonant-se compte de com és, quina és la realitat. I per combatre el canvi climàtic tenim dues vinyes d'acció. La primera, contribuir en allò que puguem, són 8 milions de 8.000 aquí a Catalunya. En allò que puguem contribuir a enavantir-lo, insisteixo, són 8 milions de 8.000, podem fer tasques o coses, prendre mesures exemplars, i en segon lloc, adaptar-nos a les conseqüències del canvi climàtic. Per això la nostra aposta per energies renovables, per això la nostra aposta per una mobilitat sostenible, per això el nostre desplegament, la primera vegada que es porta aquí al Parlament uns pressupostos de carboni, per això el nostre compromís en acomplir tots els compromisos energètics, i això és el que seguirem fent. Ara, la nostra visió, és veritat, i m'hi reconec, és que lluitar contra el canvi climàtic, adaptar-nos a les conseqüències del canvi climàtic i desenvolupar polítiques, molt particularment les energètiques i de mobilitat, que l'avanteixin, no significa ni va en contra de generar prosperitat a Catalunya. Per això ens sembla que és possible la meva posició política, combinar la lluita contra el canvi climàtic amb la generació de prosperitat a Catalunya, prosperitat que, com vostè sap molt bé, volem compartir i aquí ens trobem d'acord amb vostès en moltes polítiques. Gràcies.
0: Per repreguntar té la paraula la diputada senyora Jéssica Albiach Satorres.
2: President, li demanem pel bé del país que surta dels anys 80 del segle passat. Ara mateix cap científic independent li recomanaria ampliar l'aeroport del Prat. I també li dic, gestionar l'impacte de les emergències se queda molt lluny del que aquest país necessita, que és reduir les emissions. Així que per la nostra economia, per la prosperitat, per la nostra salut, rectifiquen.
0: Per respondre té la paraula el president de la Generalitat.
1: Espero que tothom estigui, sigui sensat, toqui de peus a terra, quan plantegem propostes per implantació d'energies renovables al conjunt del territori. Tothom és tothom, també vostès. Gràcies.
0: La següent pregunta és sobre la situació política i per formular-la en nom del grup parlamentari de la candidatura d'Unitat Popular Defensem la Terra, té la paraula el diputat senyor Xavier Pellicer Pareja.
3: Bé, gràcies, president. Bon dia a totes i a tots. Primer de tot, recordar alguns grups de la cambra que la setmana passada precisament aprovaven els pressupostos de la inacció climàtica i la falta de canvi de model en aquest govern. Dit això, president Illa, vivim una setmana duríssima, marcada per temperatures elevadíssimes, incomptables incendis forestals i les previsions dels propers dies no milloren. Una situació que, malgrat els esforços i la dedicació de bombers, ADFs, agents rurals, voluntaris i voluntàries i serveis d'emergències, a qui volem agrair la tasca, està posant el país contra les cordes. I miri, senyor Illa, més enllà d'obvietats, com que cal gestionar els boscos, quin és el seu pla per fer-hi front? Pensa mantenir l'aposta per un model de país basat en grans esdeveniments com el Tour, la visita al Papa, l'ampliació de l'aeroport, el circuit de Catalunya i més, i més, i més turisme? Seguirà fomentant el model que precisament està causant aquesta situació d'emergència cada estiu?
0: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
1: Gràcies, senyor president. Em resulta, si més no, curiosa la barreja que fa vostè de la visita del Papa, el Tour i el canvi climàtic. Jo estic a favor de que el Papa visiti Catalunya, estic a favor de que Catalunya aculli el gran de part del Tour de França, perquè donen una imatge d'una Catalunya oberta al món i de la millor imatge, de la millor Catalunya oberta al món, i també estic compromès amb la lluita contra el canvi climàtic, desplegant polítiques públiques en matèria de mobilitat i en matèria d'energia, d'energies renovables, com les que està desplegant el meu govern. I en matèria de gestió forestal, demanant un canvi de mentalitat al país. Un canvi de mentalitat. Hi ha una visió massa urbana dels boscos. Hi ha gent que s'esglaia quan es gestiona un bosc fent tales selectives d'arbres, per exemple. O hi ha gent que es pensa que a Catalunya la massa forestal decreix any a any i que hi ha poca massa forestal. I és just al revés. Hi ha molta massa forestal, la major part del territori de Catalunya és massa forestal i creix any a any. I per tant hem de gestionar. Aquest canvi de mentalitat, des de l'any passat, amb dos incendis que vam tenir importants, l'hem posat en pràctica i estem treballant per fer 14 eixos de confinament, 5 dels quals són prioritaris en els que ja s'hi està treballant. Aquesta és la política del govern de Catalunya. Gràcies.
0: Per repreguntar té la paraula el diputat senyor Xavier Pellicer Pareja.
3: Miri, president, cal anar molt més enllà de repetir que cal fer gestió forestal. Fa anys que ho sentim. Gestionar boscos no és només actuar quan arriba l'estiu, és afrontar de cara un problema estructural. I precisament aquesta és la relació amb el que parlàvem del model de país, perquè és la globalització capitalista la que ha destruït el teixit productiu del món rural. Ha empobrit la pagesia i ha fet inviable bona part de les explotacions forestals del país. Vam abandonar el bosc i el camp perquè semblava que hi havia altres motors econòmics més rendibles, orientats únicament a maximitzar beneficis, a especular i, bàsicament, al turisme. I avui en paguem les conseqüències. El país se'ns crema, el canvi climàtic ens ofega. Ja enrere any repetim els mateixos eslògans. Els incendis s'apaguen a l'hivern, cal gestió forestal, però malauradament, massa sovint, quan arriba a finals d'agost, s'escurça el dia, es redueixen les temperatures, augmenta la humitat, aquesta prioritat desapareix. Cal deixar de veure el bosc com un problema. Cal una aposta real, decidida i sostinguda. Tenim uns boscos que estan creixent i que cal ajudar a adaptar-se al canvi climàtic. I això vol dir impulsar una veritable indústria dels productes forestals, amb la fusta, la llenya i els subproductes i recursos estratègics com el suro. Vol dir intervenir al mercat quan calgui i fer que el sector públic lideri aquesta transformació. I també vol dir apostar de debò per la ramaderia extensiva. Cal cuidar, gestionar i netejar el bosc, i no pot ser una càrrega, ha de ser una feina digna. Si volem boscos resilients, necessitem un món rural viu. Per això aplaudir els bombers és un acte de justícia, però seria més útil escoltar-los. I miri, senyor Illa, per aquest any, de nou, anem tard. I malauradament, havent-lo sentit, sembla que si de vostè depèn, l'estiu vinent li haurem de tornar a repetir el mateix, mentre el país segueix en flames.
0: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
1: Senyor president, el meu compromís un cop més en seguir desplegant polítiques de combat contra el canvi climàtic i d'adaptació al canvi climàtic, però arran de la seva intervenció, i en això podem posar-nos d'acord, amb aquestes polítiques, però arran de la seva intervenció, dos o tres comentaris. El primer, abans de la globalització hi havia incendis a Catalunya. A les Gavarres hi va haver un incendi en 1925. Aquests dies ens ho recordaven des de les pàgines d'alguns diaris alguns articulistes. I no hi havia globalització en 1925, o almenys a la que crec que es refereix vostè. Perquè el clima mediterrani comporta com un risc que hi hagi incendis a l'estiu. No vol dir que no ens haguem de preparar, no vol dir que no haguem de fer tot el que puguem, però això també toquem de peus a terra, sisplau. I dos, justament per això Catalunya lidera amb Califòrnia un grup de 15 territoris del món, dels 5 continents, que compartim aquí al Mediterrani. I especialment estem focalitzats, el meu darrer viatge a Califòrnia vaig poder renovar aquest compromís amb les autoritats californianes, en dues matèries, aigua i incendis. Aigua i incendis. I això també és compartir el coneixement, compartir les experiències, compartir les estratègies que seguim aquests 15 territoris de 5 continents que compartim aquí al Mediterrani per veure com ens adaptem al canvi climàtic i com tenim en marxa polítiques públiques que ho puguin combatre. Gràcies.
0: La següent pregunta és sobre la situació política i per formular-la, en nom del grup parlamentari mixt, té la paraula la diputada senyora Sílvia Orriols Serra.
4: Som l'únic país del món que després de patir un atac terrorista amb víctimes mortals no només no pren mesures cautelars contra la mesquita i l'associació islàmica que van participar activament en el procés de radicalització, sinó que els autoritza a construir i gestionar una mesquita amb el doble d'aforament i superfície perquè puguin continuar predicant contra Catalunya i els catalans. L'únic país que en comptes de restringir privilegis a la comunitat musulmana per contenir el jihadisme els amplia, introduint l'àrab i l'islam a les aules públiques, premiant així el terrorisme i la barbàrie. Per acabar-ho d'adobar, ara la Generalitat ha decidit contractar l'activista islàmic i divulgador religiós Taufik Shedadi perquè imparteixi un curs en castellà als professors de primària i secundària, on es parlarà de l'origen i expansió de l'islam, l'Alcorà o la situació dels homes i dones en el món musulmà. Shedadi és conegut per justificar els rols separats d'homes i dones dins la família i la societat, normalitzant la discriminació i la desigualtat perquè, segons ell, són directrius i valors que venen directament de la... El sembla un bon professor per formar els docents de l'escola catalana, qui a les xarxes afirma sense embuts que un home i una dona no poden compartir espai tancat perquè apareix el diable, o que la dona musulmana només es pot casar amb homes musulmans, mentre que l'home es pot casar amb dones de qualsevol religió? Qui diu que la dona musulmana s'ha de cobrir tot el cos excepte la cara i les mans i que el vel és una obligació? Qui afirma que una dona no pot tallar-se els cabells sense permís del seu marit i que no pot tallar-se'ls més del compte per no semblar un home? Els sembla lògic contractar com a professor un individu que ha estat detingut dues vegades en operacions antiterroristes? Qui és l'il·luminat, que ha decidit que formar els professors de l'escola catalana en els valors de l'islam era una bona idea? Qui és el responsable d'introduir la lògica dels germans musulmans dins les aules catalanes? S'han begut l'enteniment?
0: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
1: Gràcies, senyor president. A l'escola catalana es formen els valors de la convivència, del diàleg i del respecte als valors constitucionals i de l'humanisme cristià. Així és el que es fa, això és el que es fa a l'escola catalana. I això és el que es respecta aquí. I no hi ha religions intrínsecament bones ni intrínsecament dolentes. Cadascú pot escollir la que li sembli més adient i aquella la que, en fi, la que cregui ell. I hi ha persones que respecten els valors que defineixen el nostre model de convivència, hi ha persones que no ho respecten. Aquelles que no ho respecten hauran de fer front a les conseqüències. I li dono la meva garantia de que tothom que està contractat per treballar a l'Escola Catalana compleix aquests valors i els respecti, si no, al carrer.
0: Per repreguntar, té la paraula la diputada senyora Sílvia Oriol Serra.
4: Llavors deu ser que considera tolerables totes les expressions que li he manifestat i que són cites textuals de l'energumen que vostès han contractat per impartir classes als professors catalans de primària i secundària. En qualsevol cas, senyor Illa, quan prendrà exemple de Ripoll o de França i prohibirà els burquinis que denigren les dones, que normalitzen el fonamentalisme i que suposen un risc per la tasca dels socorristes? O els 113 milions d'euros de dotació que té el Departament d'Igualtat i Feminismes només serveixen per col·locar amics i parents?
0: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
1: I torno a dir el mateix. Qui contracta el govern de Catalunya respecte als valors de la convivència a Catalunya? Sí, senyora, que és veritat. Sí, senyora, que és veritat. I torno a dir el mateix. Qui contracta el govern de Catalunya respecte als valors de Catalunya? Respecte als valors que defineixen la nostra convivència. I a Catalunya hi ha gent de tot, gent també com vostè, que genera discursos de la por i que diu coses que, francament, fan esfereir. Gràcies.
0: L'última pregunta al president és sobre la situació política i per formular-la en nom del grup parlamentari Socialistes i Units per Avançar té la paraula el diputat senyor Ferran Pedret i Santos.
5: Gràcies, president. Bon dia a tothom. Voldria també que les meves primeres paraules en nom del grup parlamentari que presideixo fossin per sumar-me a la mostra d'afecte i solidaritat que vostè ha expressat cap a totes les persones afectades pels incendis d'aquests dies. També d'agraïment a tots els professionals que intervenen, bombers, ADFs, tots els professionals dels serveis d'emergència, dels cossos de seguretat, també les persones voluntàries i, sens dubte, també per sumar-me a aquesta petició de prudència que tant des del govern com vostè des de la institució del Parlament han expressat avui. Bé, el canvi climàtic ja no és una amenaça a l'horitzó, és una realitat que tenim present i que impacta sobre la nostra vida quotidiana i es manifesta en tot tipus de fenòmens. Alguns s'entesten encara avui a negar l'existència mateixa del canvi climàtic i atribuir-la a determinades conspiracions. No sé si ho fan cínicament i en defensa de foscos interessos inconfessables o per una cofoia estultícia, però en qualsevol cas fan molt de mal a la societat. Els efectes, com deia, són clars. Des de fenòmens que tenen a veure amb la gradualitat, amb l'acidificació dels oceans, l'increment de la temperatura global, fins a fenòmens extrems que poden ser tant onades de calor com tempestes, pedregades, etc., que causen molt de mal. Un dels efectes, i que té a veure també amb aquestes onades de calor, és el canvi en la manera en què es produeixen els incendis a casa nostra, que efectivament, president, n'hi ha hagut sempre, n'hi ha hagut tota la vida, però que totes les persones expertes assenyalen que n'hi ha de nova generació, fins a sisena generació se n'està parlant darrerament, i tenen, diguem, una major dificultat per ser controlats, per ser extingits, i poden ser molt lesius. En aquest sentit, li volem preguntar quines són les polítiques del govern de la Generalitat de Catalunya davant del canvi climàtic, per combatre'l, per mitigar-ne els efectes, per adaptar la nostra societat als efectes que ja es produeixen i també quines són les polítiques del govern de cara a la prevenció dels incendis forestals i el canvi en el model de gestió de la massa forestal del país. Gràcies.
0: Per respondre, té la paraula el president de la Generalitat.
1: Moltes gràcies, senyor president, moltes gràcies, senyor Pedret. Fins durant al llarg de la sessió de control he pogut reiterar el compromís del govern de Catalunya en les polítiques que estem desplegant per lluitar contra el canvi climàtic. Jo voldria aprofitar la seva pregunta per fer una reflexió, si m'ho permet, més política, no? Perquè passem pàgina molt ràpid de moltes coses, no? Alguns encara avui neguen el canvi climàtic. Alguns encara avui neguen el canvi climàtic. Alguns encara avui fan discursos anticientífics, antivacunes, no? I si encara avui ho fan. I davant de problemes, d'evidències que estem tenint, hi ha dues actituds. La d'acceptar-ho i fer-hi front, amb realisme, amb realisme, crec que és el camí correcte, o va denegar-ho i amagar el cap sota bava, que és el que alguns encara prediquen avui. No? Voldria que això ho tinguessin molt present els ciutadans de Catalunya. Voldria que ho tinguessin molt present. El canvi climàtic és una realitat. Nosaltres som 8 milions de 8.000 milions que hi ha en el món. I, per tant, tenim, no dic que no puguem fer res, hem de fer tot el que puguem, però no tenim, no som un país de 1.300 milions com la Xina, o no som un país de 350 milions i el primer país en termes de producte interior brut del món com els Estats Units per poder-hi fer front. Però podem influir per fer-hi coses i hem de fer-ho i el govern hi està compromès a fer-ho. I en segon lloc, sobretot el que hem de fer és adaptar-nos. Com? En matèria, per exemple, d'incendis, doncs, gestionant de forma diferent com s'ha fet fins ara els nostres foscos, posant-hi els recursos necessaris i provocant aquest canvi de mentalitat no només en incendis, sinó també en cultura de l'aigua, en cultura de mobilitat. I és el que el govern està compromès a desplegar amb realisme i, idealment, amb el suport d'aquesta cambra, perquè és un debat que transcendeix el govern i que afecta, com vostè molt bé ha dit, a tot el país. Moltes gràcies, senyor Pedret.
0: Obrim ara el capítol de preguntes al govern, la primera de les quals és sobre el pla d'accions per al foment del català.
6: Doncs fins aquí aquesta sessió de control al govern, que ha anat molt centrada en el tema dels incendis, més enllà de la picabaralla política, l'intercanvi de retrets i acusacions per el que alguns consideren inacció o negligència per part de l'executiu. El president de la Generalitat ha donat dues dades rellevants en aquest context. Una, que dilluns, en un sol dia, dilluns va haver-hi 65 incendis. I l'altra, que ahir es van batre rècords de temperatura en 6 municipis catalans. Es van registrar les temperatures més altes des que es té registres a 6 municipis de Catalunya. I a tot això continua actiu l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental i tots els esforços dels bombers se centren a poder-lo estabilitzar al llarg del dia d'avui, tot i que serà complicat per les males condicions meteorològiques, les altes temperatures, com us dèiem, i també la baixa humitat. Una setantena de dotacions i 240 efectius treballen per evitar que les flames afectin zones habitades. De moment, ja s'han cremat unes 200 hectàrees. Des de Sentmenat, ens n'informa la Marta Vallès.
7: Doncs sí, els bombers preveuen que avui torni a ser un dia força complicat per poder estabilitzar aquest incendi als termes de Caldes de Montbuí, Sentmenat, que continua encara actiu. Ahir va haver diferents revifades i avui preveuen que això pot tornar a passar un altre cop. Això és el que més els preocupa ara mateix, segons ens deia Eduard Martínez, que és el cap d'intervenció.
8: El que més ens preocupa és el sector mig del flanc dret, ara mateix, i la part alta del flanc esquerre. Però, sobretot, la part alta del flanc esquerre amb el cap, però especialment el sector mig del flanc dret, que és el que ens podria comprometre zones, diguéssim, on hi ha població implicada.
7: Es refereix concretament al fet que els preocupa especialment que el foc pugui anar en direcció a l'urbanització del Farell. Per això aquí, el nucli, i també el nucli de Sant Sebastià de Montmajor, es manté encara el confinament de la població. Ahir ja es va aixecar la resta de la zona afectada. De moment, aquest foc ha cremat unes 200 hectàrees. Després de la reunió, entre comandaments dels diferents serveis d'emergències i també alguns alcaldes de la zona, els bombers han donat detalls de la situació després d'aquesta nit i apunten que si avui, finalment, aconsegueixen estabilitzar aquest incendi, serà treballant dur i segurament cap al tard.
6: Gràcies, Marta. I més enllà d'aquest foc de Sentmenat, la resta d'incendis al país evoluciona favorablement. Aquest matí els bombers han donat per controlat el foc de Torrefeta i Florejacs a la Segarra, ha cremat més d'un centenar d'hectàrees i ha provocat la mort de 800 porcs d'una granja de la zona. Pel que fa a l'incendi de l'Anoia, una vintena de dotacions dels bombers esperen donar-lo per controlat aquest matí. Tots els veïns afectats ja han pogut tornar a casa i s'ha començat a avaluar els anys. I hi ha optimisme també pel que fa a l'incendi de la Catalunya del Nord. Evoluciona favorablement, tot i que encara està actiu en alguns punts. Aquest matí s'ha aixecat també l'ordre d'evacuació a 10 municipis més i al llarg del dia d'avui s'espera que en puguin ser més. Passa pràcticament un minut de 3:15 del matí. Actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
9: Bon dia. Un accident provoca retencions a aquesta hora a la P7 entre Santa Perpètua i Barberà en direcció Girona. A l'àrea més propera a la ciutat de Barcelona encara retencions en diversos trams d'entrada a la capital catalana, C33 i C58 a Montcada i B23 a Esplugues, i en trams intermitents a les dues rondes, sobretot en sentit Llobregat. Hem de lamentar la mort ahir al vespre d'un motorista a la G643 a Serra de Daró, al Baix Empordà, per causes que encara s'investiguen. La motocicleta va col·lidir amb un turisme i, com a conseqüència, el motorista, un home de 49 anys, veí de Corçà, també al Baix Empordà, va morir. Pel que fa al transport públic, tranquil·litat, sense incidències destacades, tret dels retards habituals a Rodalies per les limitacions de velocitat.
6: El temps. Amb en Jofre Genover.
10: Immersos en el tercer dia d'aquesta onada de calor que ahir ens va dur aquest termòmetre de 40 graus en moltes poblacions, sobretot de l'interior del país i del terç oest. De fet, més de 44 estacions de la xarxa del Servei Meteorològic de Catalunya van arribar a igualar o superar els 40 graus. I avui en podrien ser encara més. I més de la meitat de la xarxa del Servei Meteorològic de Catalunya van superar els llindars de calor extrema. I avui també podrien ser més. De fet, els avisos generalitzen amb un risc molt alt de calor extrema a les comarques de Girona, litoral, prelitoral i a Ponent. Per tant, avui serà un dia especialment calorós, podria ser dels que més calorosos de l'estiu, tot i que la setmana que ve s'entreveu un altre episodi que encara podria ser més intens que aquest, després d'una lleugera baixada que notarem poc entre demà i, sobretot, divendres i dissabte. Sempre molt per sobre del que seria habitual, en general, valors de 8 a 10 graus més del que tocaria per l'època. A part de la calor intensa, a destacar que les mateixes les temperatures, com va passar ahir, ajudaran a la formació de nuvolades al Prepirineu, especialment cap a la zona dels ports, on no es descartaria aquesta tarda algun ruixat o alguna tronada.
6: Doncs per tot això, més de 200 municipis de 24 comarques estan avui en risc màxim d'incendi, un centenar més que ahir. En aquestes localitats, els agents rurals han activat el Pla Alfa a nivell 4, que és el màxim. També hi ha un parc natural més amb restricció d'accés. És el de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. El govern ha aprovat noves restriccions perquè la previsió d'altes temperatures es podria allargar, ara ho sentíem, fins la setmana que ve. Ho explica el subdirector de Programes de Protecció Civil, Sergio Delgado.
11: No es poden realitzar activitats de joventut, de lleure, que estiguin en el medi natural perquè es poden estar exposats als efectes d'un incendi. S'ha prohibit l'ús del material pirotècnic en aquests municipis.
6: I el govern també restringeix l'accés, ja sigui a peu o en vehicle, als espais naturals de caràcter forestal. Protecció Civil demana molta precaució i tenir cura de les persones grans i també dels menors, que són els que més poden patir l'efecte de la calor.
12: Cada dia rebem una allau de notícies que és impossible de digerir. Al radar de 3Cat Info traiem tot aquest soroll i parlem tranquil·lament de l'actualitat.
13: El radar, el podcast diari de notícies a 3Cat Info, amb Eloi Barrera.
12: En 10 minuts t'expliquem una notícia a fons perquè l'escoltis on vulguis i quan vulguis.
14: Què et passa?
15: Que no em tanca la maleta.
14: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
15: Bé, si trec uns quants banyadors...
14: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
16: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
14: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
6: Doncs una actualitat que 10 minuts per les 10 del matí passa per un nou tiroteig que hi ha hagut a Barcelona. Segons ha pogut saber el Matí de Catalunya Ràdio, ha passat poc abans de les 6 del matí al Putxet, concretament al carrer Ferran Puig. Els veïns han sentit trets i han avisat a la policia. Fonts dels Mossos han confirmat que s'han desplaçat a la zona i que es tracta certament d'un incident amb arma de foc a la via pública. No hi ha hagut cap ferit i ja s'ha obert una investigació. Justament és el mateix districte on van matar, demà passat farà un mes, un home a ple carrer, al carrer Balmes. Es tracta del sisè tiroteig, per tant, a Barcelona en 2 mesos i mig, en portàvem 5 de mortals. L'últim fa menys d'una setmana amb l'assassinat d'un menor al Parc de la Pegaso de Barcelona, al barri de la Sagrera, i també després de l'assassinat d'un home al carrer Balmes, dos assassinats a la Zona Franca i un assassinat a Sant Martí. Els tècnics, mentrestant, revisaran aquest matí l'esvorany que es va obrir ahir a Barcelona a prop de l'estació del Putxet, al barri de Sant Gervasi i la Bona Nova, per avaluar la possibilitat que els veïns desallotjats puguin tornar a casa. Cap a la mitjanit d'ahir, els operaris van acabar d'abocar formigó per omplir aquest forat, provocat, segons tots els indicis, per les obres de construcció del túnel de la línia 9 del metro. Els veïns tornen aquest matí al lloc de l'esvorany. Domingo Fínez és un d'ells, és l'administrador de la pizzeria Verona, on va aparèixer el forat, l'han escura i acaba de parlar.
18: Com hem passat la nit?
19: Pues hombre, ha sido dura. No, la cama no podía estar. He tenido que ir a caminar y otra vez la cama y bueno, al final me he conseguido relajar.
18: Els tècnics han arribat minuts abans de les 8 del matí, li han dit alguna cosa?
19: No, ahora mismo decía que íbamos a hablar a la carpa, no sé, estamos esperando para entrar dentro, pero de momento hablan fuera, no lo sé, ahora estoy despistado.
18: Ha pogut parlar amb els veïns que també han estat desallotjats, no, a veure com estan?
19: No, ahora no he hablado con nadie, acabo de llegar y no he hablado con nadie.
18: I vostè ara està més tranquil, ara que veu que la cosa sembla que estigui controlada?
19: Bueno, más que ayer sí, vas asimilando un poquito, pero bueno, sí, sí. Mientras estén todos los bloques bien, pues también. Quiero ver que está todo bien.
18: No li han dit res, de perspectives, de quan...
19: No, iré ahora para ver qué me dicen.
18: Perfecte, moltes gràcies.
19: Gràcies a ti, bon dia.
6: Doncs gràcies també, Anna Escures, al testimoni d'aquest veí, administrador d'aquesta pizzeria on va aparèixer l'esvorany, presumptament, molt probablement provocat per les obres de la línia 9 del metro. I Balaguer ha decretat avui dia de dol oficial per la mort, va passar ahir al vespre, d'una nena, va morir ofegada en una piscina municipal. És la quarta víctima mortal de banyistes a les piscines catalanes des que va començar la campanya de bany, que és el 15 de juny. Lleida, Pere Joan Álvarez.
20: Els fets van passar cap a 3:15 de la tarda a les piscines del barri del Secà, quan la menor va ser localitzada flotant a l'aigua. Els dos socorristes que hi havia al recinte van iniciar les maniobres de reanimació amb la col·laboració d'altres persones presents a les piscines fins que van arribar els serveis d'emergències. Malgrat que van continuar les feines de reanimació, no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació. L'Ajuntament de Balaguer ha suspès per avui totes les activitats i ha decretat un dia de dol. Les piscines es mantindran obertes tenint en compte la situació d'altes temperatures i l'onada de calor. Està previst un minut de silenci al recinte de les dues piscines municipals a les 6 de la tarda. Amb la mort de la menor ja són dues les víctimes mortals a les comarques de Lleida des que va començar la campanya de bany.
21: 3CAT Info. 3CAT Info.
6: L'Iran i els Estats Units s'han intercanviat nous atacs que posen a prova les converses de pau. El règim de Teheran ha bombardejat a les últimes hores Bahrain i Kuwait al Golf, mentre que Washington ha atacat una vuitantena d'objectius militars iranians. Sistemes de defensa aèria i de vigilància costanera, bateries de míssils terra-aire i de míssils de creuer i plataformes de llançament de drons. Aquests atacs, segons els Estats Units, busquen debilitar la capacitat iraniana de continuar atacant el comerç internacional que passa pel corredor de l'estret d'Hormuz, després dels atacs a diversos vaixells comercials aquesta setmana, en aquest enclavament estratègic pel comerç mundial del gas i el petroli. Els Estats Units han revocat també l'aixecament de les sancions contra el petroli iranià. Els últims atacs creuats posen traves, per tant, a les negociacions per un pacte final entre l'Iran i els Estats Units, que tenen firmats un memoràndum provisional d'entesa. Amb els nous bombardejos, el preu del barril de petroli Brent, que és el de referència europea, puja al voltant d'un 2%, s'enfila fins als $76.
21: Esports.
6: Eudald Serra, bon dia.
22: Bon dia, bona hora. Suïssa és l'última selecció classificada pels quarts de final del Mundial de Futbol després d'eliminar aquesta matinada Colòmbia a la tanda de penals. El partit ha acabat amb empat a 0 després de la pròrroga i els penals als suïssos han passat ronda al transformar-ne 4 per 3 dels colombians. Sentim el tècnic de Suïssa, Murat Yakin.
23: Encara estàs fluint i no acabes de tenir clar què ha passat. Allò que has aconseguit. Ha fet falta una lluita increïble, però també astúcia i paciència. Al final hem trencat la maledicció. Jugadors, cos tècnic i seguidors, a casa les emocions hauran estat increïbles.
22: Als quarts de final, Suïssa s'enfrontarà a l'Argentina. L'equip argentí va derrotar a Egipte per 3-2, remuntant un 0-2 en contra a partir del minut 79 de partit i sense haver d'arribar a la pròrroga. L'Argentina, per tant, va haver de recórrer ahir a l'èpica per passar aquests quarts de final. Leo Messi va tornar a ser protagonista destacat, marcant el gol de l'empat a 2, donant l'assistència del primer gol, però també fallant un penal quan el marcador era de 0-1.
2: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces. No deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
22: Leo Messi suma ja 8 gols en aquest Mundial i 9 partits seguits veient porteria a la Copa del Món. Els egipcis, per la seva banda, van acabar el partit molt enfadats amb l'actuació arbitral per no xiular un possible penal sobre Salah i per anul·lar-los un gol per una falta prèvia. Són declaracions del jugador egipci Zico.
3: És una injustícia. L'àrbitre no ha estat just. Una injustícia clara i evident durant tot el partit. L'àrbitre ha aconseguit que malgastem l'esforç de tot un país. Des de bon principi estava en contra nostra. No pot ser que marxem així quan anàvem guanyant 0-2. Aquest torneig està arreglat. Felicitats de l'Argentina per guanyar la Copa del Món.
22: Amb aquests dos últims partits ja han quedat definits els quarts de final del Mundial, que tindran aquests aparellaments: França-Marroc, Espanya-Bèlgica, Anglaterra-Noruega i Argentina-Suïssa. Aquests quarts de final començaran demà dijous a la nit amb el França-Marroc.
21: 3CAT Info.
22: Encara en futbol, l'Espanyol presentarà aquest migdia lateral esquerre neerlandès Gilinchi Harman, la segona incorporació de cara a la temporada que ve. Harman, de 24 anys, és internacional pels Països Baixos i arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace, el president blanc i blau.
4: Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens, així que m'agrada jugar amb intensitat. Però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant. El seguidor poden esperar de mi que sempre vull la pilota.
22: Mentrestant, l'Espanyol va presentar ahir el primer reforç d'aquest estiu. Parlem de l'extrem barceloní, Àlex Calatrava.
5: Sabia que era mi oportunitat de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos. Del principi lo tenia clar i sabia que era mi oportunitat que no podia desaprovechar.
22: Encara relacionat amb l'Espanyol, exjugador i capità blanc i blau, Sergio García és el nou entrenador de l'Espanyol B per les dues pròximes temporades. El Barça, per la seva banda, va presentar ahir Barça Play, un espai audiovisual integrat a la web i a l'app del club. En aquest espai, els socis i aficionats que ho vulguin podran seguir els partits del Barça Atlètic, del Futbol Base i del Barça Legends. A més, es podran recuperar partits de temporades anteriors i veure un canal 24 hores amb seguiment de l'actualitat blaugrana. Encara en futbol, l'extècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, ha fitxat pel Fulham anglès per les tres pròximes temporades.
21: 3CAT Info.
22: Al Tour de França hi ha hagut canvi de líder després de la disputa de la quarta etapa entre Carcassona i Foix. El noruec Thorsten Traen, de l'equip 1X, és ara qui llueix el mallot groc després de ser el millor classificat de la general d'entre els integrants de l'escapada en què el danès Mats Pedersen va aconseguir la victòria amb més de 13 minuts de marge sobre el gran grup. Avui es disputarà la cinquena etapa de 158 quilòmetres plans entre la Nemesan i Pau. En bàsquet, el Girona va fer oficial ahir que participarà en la pròxima edició de la FIBA Eurocup, que és la quarta competició continental. Mentrestant, aquest migdia a les 12 es sorteja la fase de grups de la pròxima edició de la Champions de la FIBA, on hi participarà la sisa Joventut. I d'altra banda, l'Eurolliga ha confirmat també l'expansió de 20 a 24 equips de cara a la temporada 2027-2028. Pel que fa a la Lliga Femenina, l'Uni Girona ha renovat una temporada més l'escorta catalana Ainhoa López. I el Barça d'hoquei patins va anunciar també el fitxatge del davanter italià Davide Gavioli, de 28 anys, que arriba procedent del Tricino i firma fins al 2028.
21: Rescat Info.

0: Els bombers concentren els esforços en l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental amb l'objectiu de poder estabilitzar-lo durant el dia d'avui. Els recursos s'hi poden dedicar perquè la resta de focs actius del país milloren tots i ja estan controlats o gairebé. A tot això, més de 200 municipis de 24 comarques estan avui en risc màxim d'incendi, un centenar més que ahir. El Pla Alfa, a nivell 4, també limita l'accés a fins a 6 parcs naturals, un més que ahir, el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. A més, es prohibeixen les activitats amb falles, foc i pirotècnia i es manté activat l'alerta del Pla Procicat per calor intensa. Poc abans de les 6 del matí hi ha hagut un tiroteig sense víctimes al Putxet a Barcelona. Els Mossos, que han confirmat els fets, ja han obert una investigació. I els tècnics revisaran aquest matí l'esvoranc que es va obrir a Barcelona, a prop de l'estació de Putxet, després que cap a la mitjanit els operaris han acabat d'abocar formigó per omplir el forat provocat per les obres de construcció de la línia 9 del metro. Alguns veïns de la zona ja havien alertat setmanes enrere de l'aparició d'esquerdes, coincidint amb el pas de la tuneladora. L'Iran i els Estats Units s'intercanvien nous atacs que posen a prova les converses de pau. El règim de Teheran ha bombardejat Bahrain i Kuwait, mentre que Washington ha atacat una vuitantena d'objectius militars iranians. I el secretari general de l'OTAN ha donat suport a aquests últims atacs dels Estats Units contra l'Iran. Mark Rutte ha minimitzat també les últimes crítiques de Donald Trump als aliats europeus. L'OTAN reuneix avui els seus líders a Ankara, Turquia, en el dia clau i últim d'aquesta cimera anual. 3 morts i diversos ferits a Ucraïna, segons fonts oficials, per diversos atacs russos. Una de les víctimes és a Kiev, que ha patit el tercer bombardeig en menys d'una setmana. El president Zelensky participa encara a la cimera de l'OTAN, on ha tornat a reclamar als aliats més defenses antiaèries. I les vendes de la grossa de cap d'any han caigut pràcticament a la meitat en els últims 7 anys, una tendència sostinguda després del màxim fixat el 2018, un cop superat el referèndum. En paral·lel, remunta les vendes del sorteig extraordinari de Nadal de la Loteria Espanyola. I a Cultura avui arrenca el Festival Cruïlla al Parc del Fòrum de Barcelona. Fins dissabte hi actuaran artistes com Pixie, David Byrne, Rigoberta Bandini i la Ludwig van Oalosa. Avui obre el festival el terrassenc Galgo Lento i la cap de cartell és la nord-americana Halsey. També actuarà Greta, la germana bessona de Mushka, i el gallec Sencenra.
1: Esports. Suïssa és l'última selecció classificada pels quarts de final del Mundial després d'eliminar aquesta matinada Colòmbia a la tanda de penals. El partit ha acabat amb empat a 0 després de la pròrroga. Als quarts de final, Suïssa s'enfrontarà a l'Argentina. L'equip de Leo Messi va derrotar ahir Egipte per 3-2, remuntant un 0-2 en contra en els últims 12 minuts de partit. I l'Espanyol presenta aquest migdia el lateral esquerre neerlandès Hartman, que arriba com a cedit pel Burnley anglès. Hartman és la segona incorporació blanquiblava de cara a la temporada que ve.
0: El temps, calor extrema, amb temperatures de més de 40 graus a l'interior i de 35 a la costa. Sol amb nuvolades de tarda al Pirineu i als Ports, localment amb alguna tempesta de calor. De cara al vespre també arribaran algunes nuvolades per ponent, amb cel menys serè i la calor s'allargarà fins la setmana que ve.
2: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 10. Molt bon dia, benvinguts. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Continua actiu l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental i tots els esforços dels bombers se centren ara a poder-lo estabilitzar al llarg del dia d'avui, tot i que serà complicat per les males condicions meteorològiques, amb altes temperatures i baixa humitat. Una setantena de dotacions de 240 efectius treballen per evitar que les flames afectin zones habitades. De moment ja s'han cremat unes 200 hectàrees. Marxem fins a Sentmenat. Marta Vallès.
3: Els bombers preveuen que avui tornarà a ser un dia complicat per poder estabilitzar aquest incendi. Ahir va haver diferents revifades i avui preveuen que això pot tornar a passar. És el que més els preocupa. Eduard Martínez és el cap d'intervenció dels bombers.
4: S'espera vent de marinada, seria un règim molt similar al que hem tingut aquests dies passats. Esperem humitats extraordinàriament baixes, temperatures molt altes, i això afavoreix doncs, que aquests focos secundaris que estan latents despertin i puguin propagar amb intensitat. Ara per ara, la principal preocupació és que impacti directament a l'organització del farell.
3: Per això aquí i al nucli de Sant Sebastià de Montmajor es manté encara el confinament de la població, que es va aixecar a la resta de la zona afectada. De moment, aquest foc ha cremat unes 200 hectàrees. Aquest matí s'ha fet el relleu d'efectius i els mitjans aeris també han començat a treballar.
0: A banda d'aquest foc de Sentmenat, els bombers treballen a l'incendi de Carme, la Noia, que està estabilitzat, i hi ha una trentena de dotacions. Ara mateix també mantenen les tasques a altres 3 focs, que de moment estan controlats. El de la Bisbal de l'Empordà, el Baix Empordà, el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, amb 9 vehicles cadascun, i el de Savallà de el comtat. Universitat a la Conca de Barberà, amb 6 dotacions destinades. Marxem ara cap al Parlament, on el president Salvador Illa ha negat cap negligència del govern en l'origen d'un altre dels focs que s'ha produït al llarg dels darrers dies, el de les Gavarres a l'Empordà. La principal hipòtesi, recordem, és que l'incendi el va provocar un operari subcontractat per la Generalitat mentre feia servir una serra radial. El cas està a mans d'un jutge, però Illa també s'ha compromès a investigar internament el que va fallar. Anem a ampliar aquesta informació a la Cambra Catalana amb el nostre company, l'Albert Prat. Albert, molt bon dia.
5: Què tal? Bon dia. Sí, 5 dies després que comencés a cremar el primer gran incendi de l'estiu, la líder parlamentària de Junts, Mònica Sales, segueix collant el govern per si té alguna cosa a veure. L'empresa que feia tasques de manteniment a peu de carretera estava contractada per la Generalitat, però Salvador Illa manté que l'administració va fer els deures i que les restriccions per l'elevat risc d'incendis en aquell punt eren d'obligat compliment per tothom.
6: Havien d'haver reforçat la supervisió i havien de garantir que les restriccions es complien. I és evident que alguna cosa ha fallat si les empreses que treballen per a la Generalitat provoquen un greu incendi.
7: Des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi, hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
5: I aquesta tarda diversos membres del govern es reuniran amb els alcaldes d'aquesta zona de l'Empordà per avaluar els danys d'un incendi ja controlat que ha cremat més de 2.000 hectàrees.
0: Albert, gràcies, bon dia.
5: Que vagi bé, bon dia.
0: Afegim també que més de 200 municipis de 24 comarques estan avui en risc màxim d'incendi, un centenar més que ahir. En aquestes localitats, els agents rurals han activat el Pla Alfa nivell 4. També hi ha un parc natural més amb restricció d'accés, el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, que suma un total de 6 espais. El Pla Alfa nivell 4 també restringeix l'accés a peu o en vehicle als espais naturals de caràcter forestal. A més, les tasques de sega es limiten entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda i es prohibeixen activitats amb falles, foc i pirotècnia. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Pla Procicat per calor intensa, per això demanen molta precaució i tenir cura de les persones grans i dels menors, que són els que poden patir més l'efecte d'aquesta calor. Passen 8 minuts de les 10, canviem de qüestió, ho dèiem en titulars. Nou tiroteig a Barcelona. Segons ha pogut saber el matí de Catalunya Ràdio, el tiroteig ha passat poc abans de les 6 del matí al Putxet, concretament al carrer Ferran Puig. Els veïns han sentit trets i han avisat la policia. Fons dels Mossos han confirmat que s'han desplaçat a la zona i que es tracta certament d'un incident amb arma de foc a la via pública. No hi ha hagut cap ferit i ja s'ha obert una investigació. Justament és el mateix districte on van matar, demà passat farà un mes, un home al carrer Balmes. Es tracta del sisè tiroteig a Barcelona en 2 mesos i mig. En portàvem 5 de mortals, el darrer fa menys d'una setmana, de l'assassinat d'un menor, recordem, al parc de la Pegaso de Barcelona. I també, després de l'assassinat d'un home al carrer Balmes, 2 assassinats a la zona franca i un assassinat també a Sant Martí. Al barri de Sant Gervasi i la Bonanova, també a prop de l'estació de Putxet, els tècnics revisen aquest matí l'esvoranc que es va obrir ahir, com us dèiem, en aquest punt, per decidir si els veïns desallotjats poden tornar a casa seva. Ja s'ha omplert amb formigó el forat provocat, segons tots els indicis, per les obres de construcció del túnel de la línia 9 del metro. Allà hi tenim l'Anna Escura. Anna, molt bon dia.
8: Hola, molt bon dia. Doncs efectivament, els bombers de Barcelona estarien començant a inspeccionar els locals que hi ha als baixos dels edificis afectats. Mentrestant, l'Ajuntament ha habilitat el Centre Cívic La Florida per atendre els veïns que necessitin informació. Recordem, són 93 les persones que no han pogut dormir a casa seva aquesta nit i que, de fet, no saben quan podran tornar-hi. Els qui també estan realitzant tasques de valoració i anàlisi són els topògrafs com el David García.
9: Nosaltres estem medint la distància entre punts perquè després, des de l'oficina, puguem veure si aquesta distància ha variat, per veure si hi ha, com va l'assentament del terreny.
8: A les 12 hi ha una reunió informativa per als veïns i també una atenció als mitjans de comunicació per actualitzar tota la informació al respecte d'aquest esvoranc.
0: Perfecte, doncs n'estarem molt pendents. Allà hi tindrem l'Anna Escura i també el José Antonio Muñoz. Anna, gràcies. Fins després.
8: Fins després.
0: L'origen d'aquest esvoranc no és comparable a l'esfondrament que hi va haver al Carmel del 2025. Això és el que ha explicat al matí de Catalunya Ràdio l'enginyer Albert Vilalta, que aleshores era enginyer en cap de Barcelona. Ho ha atribuït al mètode constructiu i ha argumentat què ha pogut passar ara.
10: El mètode constructiu impedeix que col·lapsi el túnel, va fent el forat, va enfondant tot el túnel. És possible que en aquest trajecte el quedin alguns buits darrere d'aquest forro de formigó que s'han d'anar omplint i tal, i per algun motiu, aquí haurà quedat un espai buit de sobreexcavació entre el forro de formigó i el terreny, i aquest espai s'ha omplert pues, fent un col·lapse, no? Però molt puntual.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Balaguer ha decretat avui dia de dol oficial per la mort ahir al vespre d'una nena ofegada en una piscina municipal. És la quarta víctima mortal de banyistes a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany, el 15 de juny. Lleida, Pere Joan Álvarez.
11: Els fets van passar cap a 7:45 de la tarda a les piscines del barri del Secà, quan la menor va ser localitzada flotant a l'aigua. Els dos socorristes que hi havia al recinte van iniciar les maniobres de reanimació amb la col·laboració d'altres persones presents a les piscines fins que van arribar els serveis d'emergència. Malgrat que van continuar les feines de reanimació, no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació. L'Ajuntament de Balaguer ha suspès per avui totes les activitats i ha decretat un dia de dol. Les piscines es mantindran obertes tenint en compte la situació d'altes temperatures i l'onada de calor. Està previst un minut de silenci al recinte de les dues piscines municipals a les 6 de la tarda. Amb la mort de la menor ja són dues les víctimes mortals a les comarques de Lleida des que va començar la campanya de bany.
0: En internacional, l'Iran i els Estats Units s'han intercanviat nous atacs que posen a prova les converses de pau. El règim de Teheran ha bombardejat a les últimes hores Bahrain i Kuwait al Golf, mentre que Washington ha atacat una vuitantena d'objectius militars iranians. Aquests atacs, segons els Estats Units, busquen debilitar la capacitat iraniana de continuar atacant el comerç internacional que passa pel corredor de l'estret d'Hormuz després dels atacs a diversos vaixells comercials aquesta setmana, en aquest enclavament estratègic pel comerç mundial de gas i petroli. Els Estats Units han revocat també l'aixecament de les sancions contra el petroli iranià. Els últims atacs creuats posen traves a les negociacions per un pacte final entre l'Iran i els Estats Units, que tenen firmats un memoràndum provisional d'entesa. Amb els nous bombardejos, el preu del barril de petroli, el Brent, puja al voltant d'un 2% fins als $76. I qui ha reaccionat a aquests atacs és el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte. Ha donat suport a la nova ofensiva nord-americana. La represa dels bombardejos de l'Orient Mitjà amenaça, de fet, d'eclipsar el dia clau a la cimera de líders que l'Aliança Atlàntica celebra avui a Turquia i que arriba marcada també per les crítiques que hi dona el Trump a llançar contra els seus aliats europeus. Enviat especial encara Bruno Forte Amires.
12: Després dels suposats bombardejos iranians contra vaixells que circulaven per l'estret d'Hormuz, Rutte creu que els atacs nord-americans estan justificats.
13: Han estat absolutament necessaris. Perquè quan tens un alto el foc i l'Iran l'està violant amb vaixells que són atacats, crec que és crucial que els Estats Units reaccionin amb força.
12: Rutte també ha minimitzat les crítiques d'ahir de Trump contra els aliats europeus, precisament per haver-se negat a ajudar els Estats Units durant la guerra contra l'Iran.
13: Sabem que els Estats Units estan decebuts pel que fa a l'Iran, però això són casos aïllats. Europa està aplicant tots els acords bilaterals d'ús de les bases. Europa és una gran plataforma de projecció de poder per als Estats Units.
12: I ha intentat posar pau entre els Estats Units i Dinamarca. Això després que ahir Trump tornés a reclamar que l'illa de Groenlàndia estigués sota control nord-americà. Preguntada per un hipotètic atac dels Estats Units contra Groenlàndia, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha estat clara.
14: Of course we will defend the Kingdom of Denmark.
12: Dient que, per descomptat, defensaran el regne de Dinamarca. Frederiksen, doncs, planta cara a Trump. Això en una cimera que l'OTAN volia que servís per rebaixar la tensió dels últims mesos entre els Estats Units i Europa.
0: Almenys 3 morts i diversos ferits a Ucraïna a causa d'un altre atac rus aquesta matinada, segons fonts oficials. L'agressió més greu ha passat a la regió de Mykolaiv, al sud del país, quan un projectil ha provocat la mort d'una dona i la seva filla menor d'edat. També hi ha hagut un mort a Kiev i diversos ferits en altres punts, com ara Kharkiv o Zaporizhia. En el cas de la capital, és el tercer atac aeri en menys d'una setmana i des que va començar juliol hi han mort ja desenes de persones. Per contra, una persona morta a la regió russa de Saratov per un atac a una refineria amb drons ucraïnesos, segons ha indicat el governador. També hi ha hagut danys en un petrolier al mar d'Azov, vaixells que, segons qui, formen part de la flota a l'ombra russa. Aquestes hostilitats arriben quan el president ucraïnès Volodymyr Zelensky és precisament en aquesta cimera de l'OTAN que parlàvem encara, on ha reclamat als aliats més defenses antiaèries. Està previst que aquesta tarda es reuneixi amb el president nord-americà Donald Trump. arribarem a un quart d'11 en connexió amb el nostre equip viari i sapiguem com tenim carreteres i transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
15: Hola, molt bon dia. Doncs a aquesta hora encara es mantenen retencions a l'entorn de Barcelona, C33 i C58 a Montcada cap al Nus de la Trinitat, aquí per un accident que talla un carril d'accés a les rondes. També a la B23, a Esplugues, cap a la Diagonal. A les rondes, especialment complicada la circulació a la ronda de dalt, hi ha retencions en trams intermitents des de Trinitat fins a Esplugues en sentit Llobregat. A la ronda litoral, també densitat de Sant Adrià a la Barceloneta, Saloneta, direcció Llobregat i a la zona franca en sentit Besòs. Pel que fa al transport públic, destaquem un retard a Rodalies a la línia R14, el tren de Lleida Pirineus que havia d'arribar a Sant Vicenç de Calders a les 10:23 circula amb un retard de 30 minuts.
2: El temps.
0: Crònica del Jofre Genué.
16: Hem començat aquest dimecres amb la primera matinada roent d'aquest estiu. És un fenomen bastant localitzat a la zona de l'Alt Empordà i concretament a Portbou, per la presència d'una tramuntana persistent que ha donat alguns cops de fins a 67 km per hora. No s'ha arribat a baixar

0: còmode i els valors més agradables cap al Pirineu, però la majoria molt estirar 15-16 graus, els més baixos, amb l'excepció doncs, a Camprodon amb 12, Barruera amb 13 o amb Das, que fins i tot ha arribat als 9 graus. Avui la calor toca sostre, almenys amb aquesta primera glopada d'aire càlid del nord d'Àfrica, i si ahir es van arribar a superar més de 40 estacions amb 40 graus o més del Servei Meteorològic de Catalunya, avui esperem que hi hagin encara més estacions que superin aquests 40 graus. S'estendrà més aquesta xifra per l'interior del país i a la costa també, valors que poden arribar fàcilment als 35, amb una situació d'avisos generalitzats de calor extrema. Per tant, molta precaució al llarg del dia d'avui amb aquests valors poc habituals i, de fet, tornaran a produir-se alguns rècords, com ahir, que en van haver-hi 6. De fet, més de la meitat de les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya van superar els llindars de calor extrema. Això avui pot tornar a passar fàcilment i fins i tot superar-se. A partir de demà pot afluixar un palet, potser redueixin el nombre d'estacions que superin llindars o que arribin als 40, però continuarem molt per sobre del que seria habitual i amb molts avisos. De fet, de cara a la setmana que ve, la calor encara podria repuntar més.
1: Tresca Info.
2: Se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
3: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
2: I se't transmet el fred a la mà?
3: Suposo.
2: Oh.
4: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
1: Tresca Info.
6: Passen 4 minuts d'un quart d'11. Un incendi ha afectat aquesta matinada dues naus d'una indústria hortofrutícola d'Alguaire, al Segrià. No hi ha hagut ferits. Anem cap a Lleida. Pere Joan Álvarez.
7: L'incendi que s'ha declarat a 2:45 de la matinada ha afectat una nau completament i una altra parcialment. El foc s'ha iniciat en uns palets de fusta a l'exterior i ha afectat també 2 hectàrees de vegetació del solar. També, com diem, ha propagat a les naus. Els bombers mantenen a la zona 6 dotacions.
6: Altres qüestions. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut 2 homes de nacionalitat sèrbia que havien robat aquesta setmana 2 obres d'art de gran valor de galeries del centre de la ciutat. Segons avançar la Vanguardia i el Caso, les peces sostretes, ara recuperades, eren una petita escultura d'Eduardo Chillida, exposada a la Galeria Mayoral del carrer Consell de Cent i valorades en més de 200.000 euros, i també un model d'una estàtua de Coderc i Malavia, del gegant de Salt, de la Galeria Villa de Arte, al Passeig de Gràcia, als baixos de l'Hotel Mandarín, valorada en uns 10.000 euros. Els Mossos d'Esquadra investiguen ara si els 2 detinguts pertanyen a una organització criminal amb ramificacions internacionals. Les vendes de la grossa de cap d'any han caigut pràcticament a la meitat en els últims 7 anys. El punt àlgid va ser el 2018, l'any després del referèndum, amb 30 milions d'euros. Des d'aleshores han anat a la baixa. Són dades que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio a partir d'una petició a Transparència i contrasten amb la tendència a l'alça del sorteig extraordinari de Nadal de la Loteria Espanyola. El 2025 va ser l'any amb menys vendes de la història d'un sorteig que va començar el 2013. Segons les xifres del Departament d'Economia, es van vendre 16 milions d'euros, lluny dels 25 milions de la primera rifa o dels 30 i mig de l'any 2018. En canvi, el sorteig extraordinari de Nadal passa just al contrari. Fa 7 anys, en època just postprocés, les vendes a Catalunya es van ensorrar un 14% en un sol any, però des d'aleshores han anat remuntant. Les últimes dades apunten que des del 2018 han crescut un 18% amb 428 milions de vendes amb butlletes al Nadal passat. Tot i això, el de cap d'any és de llarg el sorteig de la grossa amb més interès. Els números que mou la de Sant Jordi són molt inferiors i també van a la baixa. De fet, l'any passat, volíem dir, les vendes van baixar un 40% respecte al 2018 i no van arribar als 4 milions d'euros.

I ara cultura. Avui arrenca el Festival Cruïlla al Parc del Fòrum. Fins dissabte hi actuaran artistes com Pixie, David Byrne, Rigoberta Bandini o Alosa, entre molts altres. El Terrassenc Algolento és qui obrirà avui el cartell a quarts de 5 de la tarda, en una jornada en què la cap de cartell és la nord-americana.

americana Halsey. Poc abans haurà actuat Renee Rapp, coneguda per la seva vessant musical, però també per participar en musicals de Broadway i en sèries de televisió. Avui també hi haurà música urbana amb Greta, la germana bessona de Mushka, també amb el gallec Sensenra. De la resta de jornades destaquen el retorn als escenaris de tres clàssics, com Pixies, Garbage o Standstill, també grans noms internacionals com David Byrne, Suede o Jovanotti, el rock dels Black Crowes, de Hives i Tudor Cinema Club, i molts artistes catalans, encapçalats per Rigoberta Bandini o els Pets, que actuaran dissabte, i també per Alice, Mishima, Sidoní, la Ludwig van Mazzoni o també Dan Peralbo i el Comboi.

0: Sting ha actuat al festival Les Nits d'Occident, que se celebra al Palau de Pedralbes. L'exlíder de Police ha arribat a Barcelona amb la gira Sting 3.0, en què lidera una formació de trio. Marc Ruiz ens en fa la crònica.
1: Prim, alt, amb pantalons arrapats de cuir, les cames obertes fent un triangle i un baix elèctric que deu fer dècades que l'acompanya penjat al coll. Sting ha marcat el to del concert arrencant amb Message in a Bottle. Des del primer moment vol que la gent canti i el públic té fam de les cançons clàssiques de Sting i The Police, cantant les lletres que recorden i que potser un dia havien gravat en un caset i aplaudeixen per marcar el ritme de les cançons. La formació de trio que ha escollit per aquesta gira fa que cada instrument ressalti molt, començant per les línies de baix que toca Gordon Matthew Sandmar. El músic anglès de 74 anys s'ho passa d'allò més bé i no deixa de fer figures amb el baix. A la tercera cançó ja presenta el guitarrista i el baterista que l'acompanyen. Parla amb el públic, els diu que tot el seu vocabulari en català s'acaba amb bona nit i merci, llegeix la pancarta d'un nen que diu que aquest és el seu primer concert i li diu que se sent honorat, tot un cavaller. Aprofita Englishman in New York per cridar Catalunya, be yourself, no matter what they say, sigueu vosaltres, diguin el que diguin. El públic, assedegat de clàssics, canta cançons com Every Little Thing She Does Is Magic o So Lonely, i la continuaran cantant quan hagin sortit ja al carrer. Els falsets, això sí, han passat a millor vida, però Sting manté la veu amb la distorsió justa que li dona personalitat i juga, allargant les lletres, amb improvisacions vocals. Ell s'explica i diu que la balsàmica Fields of Gold la va compondre a casa seva a prop de Stonehenge mentre veia els camps d'ordi daurat un matí d'estiu. No seria Sting si no deixés espai a la mística. Explica que creu en la reencarnació quan presenta A Thousand Years, i cançons com Mad About You no perden ni un gram de misteri, tot i estar absolutament despullades d'arranjaments orientalitzants. Un dels moments més emotius del concert ha arribat amb Shape of My Heart. El respecte és màxim. Algú del públic treu una bandera d'Ucraïna i recorda el soldat ucraïnès Taras Stolyar, que va acompanyar Sting amb un instrument de corda tradicional mentre la cantava fa 4 anys. Però aquesta nit toca celebrar i jugar amb el públic, a qui fa aixecar i cantar amb cançons com la imprescindible Roxanne o Every Breath You Take. Sting continua sent l'insolent i juganer líder de The Police, l'autor de temes polítics com Shape of My Heart i místics com Desert Rose, i continua volent fer-nos reflexionar. Ha tancat el concert en Fragile, recordant-nos com en són de fràgils els moments més vells com el que acabem de viure.
0: Esports. Eudald Serra, molt bon dia.
2: Bon dia. Suïssa és l'última selecció classificada pels quarts de final del Mundial de Futbol, després d'eliminar aquesta matinada Colòmbia a la tanda de penals. El partit ha acabat amb empat a 0 després de la pròrroga i els penals. Els suïssos han passat ronda al transformar 4 penals per 3 dels colombians. Sentim el tècnic suís Murat Yakin.
3: Encara estàs fluint i no acabes de tenir clar què ha passat. Allò que has aconseguit. Ha fet falta una lluita increïble, però també astúcia i paciència. Al final hem trencat la maledicció. Jugadors, cos tècnic i seguidors, a casa les emocions hauran estat increïbles.
2: Als quarts de final, Suïssa s'enfrontarà a l'Argentina. L'equip argentí va derrotar a Egipte per 3-2, remuntant un 0-2 en contra a partir del minut 79 de partit i sense haver d'arribar a la pròrroga. Leo Messi va tornar a ser protagonista destacat, marcant el gol de l'empat a 2, donant l'assistència del primer gol argentí, però també fallant un penal quan el marcador era de 0-1.
4: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces. No deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final, y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
2: Leo Messi suma ja 8 gols en aquest Mundial i 9 partits seguits veient porteria a la Copa del Món. Els egipcis, per la seva banda, van acabar el partit molt enfadats amb l'actuació arbitral per no xiular un possible penal sobre Salah i per anul·lar-los un gol per una falta prèvia. Són declaracions del jugador egipci Zico.
5: És una injustícia. L'àrbitre no ha estat just. Una injustícia clara i evident durant tot el partit. L'àrbitre ha aconseguit que malgastem l'esforç de tot un país. Des de bon principi estava en contra nostra. No pot ser que marxem així quan anàvem guanyant 0-2. Aquest torneig està arreglat. Felicitats a l'Argentina per guanyar la Copa del Món.
2: Amb aquests dos últims partits ja han quedat definits els quarts de final del Mundial que tindran aquests aparellaments: França-Marroc, Espanya-Bèlgica, Anglaterra-Noruega i Argentina-Suïssa. Aquests quarts de final començaran demà dijous a la nit amb el França-Marroc. Encara en futbol, l'Espanyol presentarà aquest migdia lateral esquerre neerlandès Gillian Chiharman. La segona incorporació de cara a la temporada que ve, de 24 anys, és internacional pels Països Baixos i arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace, el president de l'Espanyol.
6: Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens, així que m'agrada jugar amb intensitat. Però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant. Els seguidors poden esperar de mi que sempre vull la pilota.
2: Mentrestant, el club blanquiblau va presentar ahir el primer reforç d'aquest estiu, l'extrem barceloní Àlex Calatrava.
7: Sabia que era mi oportunitat de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos. Del principi lo tenia claro i sabia que era mi oportunitat que no podia desaprovechar.
2: I encara relacionat amb l'Espanyol, exjugador i capità blanquiblau Sergio García és el nou entrenador de l'Espanyol B per les dues pròximes temporades.
8: 3Cat Info.
2: El Barça, per la seva banda, va presentar ahir Barça Play, un espai audiovisual integrat a la web i a l'app del club. En aquest espai, els socis i aficionats que ho vulguin podran seguir els partits del Barça Atlètic, del Futbol Base i dels Barça Legends. A més, es podran recuperar partits de temporades anteriors i veure un canal 24 hores amb seguiment de l'actualitat del club blaugrana. Encara en futbol, l'extècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, ha fitxat pel Fulham anglès per les tres pròximes temporades. Parlem ara del Tour de França.
9: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
2: Perquè a la ronda francesa hi ha hagut canvi de líder després de la disputa de la quarta etapa entre Carcassona i Foix. El noruec Thorsten Traen, de l'equip 1X, és ara qui llueix el mallot groc després de ser el millor classificat de la general. D'entre els integrants de l'escapada, en què el danès Mats Pedersen va aconseguir ahir la victòria amb més de 13 minuts de marge sobre el gran grup. Avui es disputarà la cinquena etapa de 158 quilòmetres plans entre l'Anesemann i Pau. I en bàsquet, aquest migdia, a les 12, se sorteja la fase de grups de la pròxima edició de la Champions de la FIBA, on hi participarà per segona temporada consecutiva la Sisa Joventut.

0: 3CAT Info.
1: Hem arribat a 11:15. Fem un repàs al més destacat. Els bombers concentren els esforços a aquesta hora a l'incendi de Sant Manat al Vallès Occidental. L'objectiu és poder-lo estabilitzar durant el dia d'avui. Els recursos s'hi poden dedicar perquè la resta de focs actius del país milloren tots i ja estan o controlats o gairebé. Més de 200 municipis, però recordem, de 24 comarques estan avui en risc màxim d'incendi, un centenar més que ahir. El Pla Alfa nivell 4 també limita l'accés a 6 parcs naturals, un més que ahir, el de Sant Llorenç del Munilobac. A més, es prohibeixen també les activitats amb falles, focs i pirotècnia. Es manté activat en l'alerta al Pla Procicat per calor intensa. I a Barcelona els tècnics revisen aquest matí l'esvoran que es va obrir ahir a prop de l'estació del Putxet després que cap a la mitjanit els operaris ja han acabat d'abocar formigó per omplir el forat provocat per les obres de construcció de la línia 9 del metro. Alguns veïns de la zona ja havien alertat setmanes enrere de l'aparició d'esquerdes coincidint amb el pas de la tuneladora. I molt pendents també d'aquests nous atacs de matinada entre l'Iran i els Estats Units que posen a prova les converses de pau. El secretari general de l'OTAN ha donat suport a la nova ofensiva nord-americana i ha minimitzat també les últimes crítiques de Donald Trump als aliats europeus. L'OTAN reuneix avui els seus líders encara a Turquia en el dia clau i últim de la cimera anual. Altres qüestions que tractarem des d'ara i fins les 11. Que el Vaticà investiga l'arcabisbe de Rabat, l'espanyol Cristóbal López Romero, per suposats abusos sexuals. Ell mateix ha anunciat que deixa les seves funcions mentre s'allarga la investigació i ha defensat la seva innocència. I en cultura, que tornen els concerts de clàssic a la platja, avui demà de la mà de Josep Pons al capdavant de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu i l'OBC a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. Catalunya Música retransmetrà en directe les dues vetllades. I en esports, Eudal Serra, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: Suïssa és l'última selecció classificada per als quarts de final del Mundial, després d'eliminar aquesta matinada Colòmbia a la tanda de penals.
2: Tot això després que el partit hagi acabat amb empat a 0. Als quarts de final, Suïssa s'enfrontarà a l'Argentina, que ahir va eliminar Egipte per 3-2, remuntant un 0-2 en contra en els últims 12 minuts de partit.
1: I el temps, calor extrema, temperatures de més de 40 graus a l'interior, de 35 a la costa, sol amb nuvolades de tarda al Pirineu i als ports, localment amb alguna tempesta puntual d'estiu. De cara al vespre també arribaran algunes nuvolades per Ponent, amb cel menys serè, i la calor s'allargarà fins la setmana que ve. Passant 3 minuts de 11:15. Continua actiu l'incendi de Sant Manat al Vallès Occidental i tots els esforços dels bombers se centren a poder-lo estabilitzar al llarg del dia d'avui, tot i que serà complicat per les males condicions meteorològiques. És que hi ha, de fet, altes temperatures i molt baixa humitat. Una setantena de dotacions i 240 efectius treballen per evitar que les flames afectin a zones habitades. De moment ja s'han cremat unes 200 hectàrees. Anem fins a Sant Manat. Allà tenim la Marta Vallès.
3: Els bombers preveuen que avui tornarà a ser un dia complicat per poder estabilitzar aquest incendi. Ahir va haver diferents revifades i avui preveuen que això pot tornar a passar. És el que més els preocupa. Eduard Martínez és el cap d'intervenció dels bombers.
4: S'espera vent de marinada, seria un règim molt similar al que hem tingut aquests dies passats. Esperem humitats extraordinàriament baixes, temperatures molt altes, i això afavoreix doncs, que aquests focos secundaris que estan latents despertin i puguin propagar amb intensitat. Ara per ara, la principal preocupació és que impacti directament a l'organització del Farell.
3: Per això aquí i al nucli de Sant Sebastià de Montmajor es manté encara el confinament de la població que es va aixecar a la resta de la zona afectada. De moment aquest foc ha cremat unes 200 hectàrees. Aquest matí s'ha fet el relleu d'efectius i els mitjans aeris també han començat a treballar.
1: A banda d'aquest foc a Sant Manat, els bombers treballen a l'incendi de Carme, la Noia, que està estabilitzat. Hi ha una trentena de dotacions. També mantenen les tasques altres tres focs que de moment estan controlats. El de la Bisbal de l'Empordà, el Baix Empordà i el de Torrefeta i Florejacs a la Segarra amb 9 vehicles cadascun i també el de Savallà del Comtat a la Conca de Barberà, en aquest cas amb 6 dotacions destinades. A tot això, més de 200 municipis de 24 comarques estan avui en risc màxim d'incendi, un centenar més que ahir. En aquestes localitats, els agents rurals han activat el Pla Alfa en nivell 4. També hi ha un parc natural més amb restricció d'accés, és el de Sant Llorenç del Munilobac, que suma un total de 6 espais ja. El Pla Alfa, nivell 4, també restringeix l'accés a peu i també en vehicle als espais naturals de caràcter forestal. A més, les tasques de sega es limiten entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda i es prohibeixen activitats amb falles, foc i pirotècnia. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Procicat per calor intensa. Per això demanen molta precaució i tenir cura de les persones grans i dels menors, que són els que més poden patir l'efecte d'aquesta calor. Situem-nos ara a Barcelona. Els tècnics revisen aquest matí l'esvoren que es va obrir ahir prop de l'estació del Putxet, al barri de Sarrià de Sant Gervasi, la Bona Nova, volíem dir, per decidir si els veïns desallotjats poden tornar a casa seva. Ja s'ha omplert amb formigó el forat provocat, segons tots els indicis, per les obres de construcció del túnel de la línia 9 del metro. Allà tenim l'Anna Escura i el José Antonio Muñoz.
0: Els bombers de Barcelona estarien començant a inspeccionar els locals que hi ha als baixos dels edificis afectats. Mentrestant, l'Ajuntament ha habilitat el Centre Cívic La Florida per atendre els veïns que necessitin informació. Recordem, són 93 les persones que no han pogut dormir a casa seva aquesta nit i que, de fet, no saben quan podran tornar-hi. Els qui també estan realitzant tasques de valoració i anàlisi són els topògrafs, com el David García.
5: Nosaltres estem medint la distància entre punts perquè després, des de l'oficina, puguem veure si aquesta distància ha variat, per veure si hi ha com va l'assentament del terreny.
0: A les 12 hi ha una reunió informativa per als veïns i també una atenció als mitjans de comunicació per actualitzar tota la informació al respecte d'aquest esvoranc.
1: Passen gairebé 7 minuts de 11:15 en internacional. A aquesta hora us destaquem aquests atacs entre l'Iran i els Estats Units. S'han intercanviat aquests nous atacs que posen a prova les converses de pau. El règim de Teheran ha bombardejat a les últimes hores Bahrain i Kuwait al Golf, mentre que Washington ha atacat una vuitantena d'objectius militars iranians. Des d'Ankara, Turquia, el secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, ha donat suport a aquests últims atacs en aquesta cimera que s'està celebrant. Allà hi tenim en Bruno Forte Avni Miras.
6: Després dels suposats bombardejos iranians contra vaixells que circulaven per l'estret d'Hormuz, Rutte creu que els atacs nord-americans estan justificats.
7: Han estat absolutament necessaris, perquè quan tens un alto el foc i l'Iran l'està violant amb vaixells que són atacats, crec que és crucial que els Estats Units reaccionin amb força.
6: Rutte també ha minimitzat les crítiques d'ahir de Trump contra els aliats europeus, precisament per haver-se negat a ajudar els Estats Units durant la guerra contra l'Iran.
7: Sabem que els Estats Units estan decebuts pel que fa a l'Iran, però això són casos aïllats. Europa està aplicant tots els acords bilaterals d'ús de les bases. Europa és una gran plataforma de projecció de poder per als Estats Units.
6: I ha intentat posar pau entre els Estats Units i Dinamarca. Això després que ahir Trump tornés a reclamar que l'illa de Groenlàndia estigués sota control nord-americà. Preguntada per un hipotètic atac dels Estats Units contra Groenlàndia, la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, ha estat clara.
8: Of course we will defend the Kingdom of Denmark.
6: Dient que, per descomptat, defensaran el regne de Dinamarca. Frederiksen, doncs, planta cara a Trump. Això en una cimera que l'OTAN volia que servís per rebaixar la tensió dels últims mesos entre els Estats Units i Europa.
1: Avui també us expliquem que el Vaticà investiga l'arcabisbe de Rabat, l'espanyol Cristóbal López Romero, per suposats abusos sexuals. Ell mateix ha anunciat que deixa les seves funcions mentre s'allarga la investigació i ha defensat la seva innocència. En un comunicat, l'arcabisbe de la capital del Marroc explica que se l'acusa de comportaments inapropiats amb dones i que està cooperant perquè s'aclareixi tot i, per tal de no interferir, diu, s'aparta i no presidirà cap celebració pública o activitat pastoral. Almenys 5 dones l'han acusat de suposades agressions sexuals. Ara ens situem a Veneçuela, on comencen a planificar la reconstrucció del país després del doble terratrèmol que ha causat més de 3.600 morts i gairebé 17.000 ferits, segons l'últim balanç oficial. Els veïns de les poblacions rurals properes a La Guaira denuncien, però que encara no hi han arribat els equips d'emergència. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
9: El dia de Sant Joan, festiu a tot el país, el poble del Junquito era ple de turistes de Caracas, València i Barcelona, les ciutats més pròximes. Aquí han mort 8 persones. La nit de la catàstrofe van venir policies, però van marxar aviat. Joana Torres explica que quan va arribar la policia no els van deixar ajudar les persones atrapades i que per la nit els agents van intentar saquejar els comerços.
10: El govern no ha venido, no nos han dado ayuda. Aquí todos vivimos del turismo, o sea, esto es una zona netamente turística. Aquí dos personas perdieron la vida porque no las quisieron, las autoridades no dejaban colaborar y cuando la misma comunidad se metió a sacarlas, obviamente ya estaban sin vida. Las autoridades, las que vinieron, funcionaron a meterse en los negocios en las noches.
9: Aquesta situació de desemparament que viuen els habitants del Junquito és generalitzada entre tots els damnificats, i és que cada comunitat està resolent en general la tragèdia com pot, sense gaire ajuda de la resta de veneçolans que creuen que no poden accedir a les zones afectades i per por a la repressió.
1: I ara ens situem a França. Marine Le Pen anuncia la seva candidatura a les eleccions presidencials franceses després que la justícia ha confirmat la condemna per malversació de fons públics europeus, però amb una rebaixa de pena de presó i d'inhabilitació. La líder d'extrema dreta assegura que podrà fer campanya sense braçalet electrònic. París, Isabel Galí.
11: Marine Le Pen començarà a fer campanya de seguida i sense braçalet electrònic perquè presentarà recurs al Tribunal de Cassació i això suspèn temporalment les penes imposades aquest dimarts, com la del control electrònic. Però conscient que el Tribunal Suprem francès pot ratificar la sentència condemnatòria i reactivar les penes, farà campanya juntament amb l'eurodiputat Jordan Bardella.
12: Aquesta nit sóc candidat a les eleccions presidencials. Jordan Bardella i jo sabeu que hem ofert al poble francès un binomi complementari, equilibrat, coherent i sòlid.
11: El Tribunal de Cassació ha avançat que, com a molt tard, el gener haurà pres una decisió. Què farà aleshores Marine Le Pen? Es retirarà en favor de Bardella o acabarà de fer campanya amb braçalet? Potser tot dependrà de les enquestes.
13: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: La Guàrdia Civil investiga la mort violenta de dues dones, mare i filla, en un domicili de Mijas, a Màlaga. Aquesta matinada l'habitatge s'ha incendiat i els bombers s'hi han desplaçat per extingir el foc. Un cop apagat, han localitzat el cos de les dues víctimes, de 61 i 31 anys, amb signes de violència. I ara s'investiga tot plegat. Parlem de la violació múltiple de la manada. Ara fa 10 anys, durant els Sanfermines de Pamplona, que va canviar el paradigma social, polític i judicial al voltant del consentiment a les relacions sexuals. El cas va provocar una gran indignació social que va augmentar amb les primeres sentències judicials. En aquesta sentència s'apuntava que, tot i que no hi havia consentiment per part de la víctima, no s'entenia que hi hagués una situació de violència. La resposta social va arribar al Congrés i de la mà de Podem es va promoure la reforma dels delictes sexuals al Codi Penal. La nova llei va eliminar la diferència entre abús i agressió sexual, va situar el consentiment com a eix clau per jutjar un delicte sexual i va garantir l'atenció integral de les víctimes. L'actual eurodiputada Irene Montero, aleshores ministra d'Igualtat, va ser la promotora de la reforma. Avui n'ha parlat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
14: Hay un sector reaccionario y machista de este país que no soporta que hayan sido un movimiento feminista, unas mujeres y desde fuera del sistema en el que ellos siempre han tenido un poder absoluto, los que consiguiesen cambiar un código penal que hasta ese momento exigía que hubiese violencia o intimidación y que desde ese momento decía, no, perdonen, si no hay consentimiento, es agresión.
1: Segons Montero, l'èxit de la coneguda com a llei del només sí és sí és haver posat en marxa una política d'atenció integral per a víctimes d'agressions sexuals. Tot i així, assegura que 10 anys després del cas de la manada, el sistema judicial espanyol encara no és prou segur per a les víctimes i apunta que, segons un informe de la Fiscalia Especialitzada, cap de les víctimes que denuncia en aquest cas ho tornaria a fer en aquesta qüestió. Seguim amb altres qüestions. 7 de cada 10 persones sense llar a Barcelona no tenen cap expectativa de trobar una residència. És una de les conclusions de l'última enquesta de la Fundació Arrels, que també diu que un terç de les persones que viuen al carrer a la ciutat fa menys de mig any que es troben en aquesta situació. En total hi ha 2.000 persones sense casa i cada vegada són més joves. La directora d'Arrels, Bea Fernández, alerta que l'actual sistema d'atenció al sensellarisme no funciona.
15: Les solucions que s'estan plantejant no s'estan adaptant a aquesta realitat i el resultat és que la perspectiva d'aquestes persones és que no se'n sortiran de la situació en la que es troben.
1: L'entitat reclama al Parlament que aprovi d'una vegada la llei del sensellarisme. Les altes temperatures estan obligant aquests dies empreses i ajuntaments a fer canvis a les rutines laborals dels treballadors que estan més exposats a les hores de sol. És el cas de les Terres de l'Ebre, on hi ha consistoris que han canviat els horaris de la brigada municipal o han dotat també els operaris de polseres intel·ligents per prevenir cops de calor. Per a la ciutadania en general s'ha decretat la gratuïtat de diverses piscines. Anem cap a Tarragona, ens ho explica en Jordi Barranca.
16: Aquí a la demarcació, les quatre comarques de les Terres de l'Ebre i també al Priorat són les que tenen el risc més alt de calor durant el dia d'avui. Avui ja fa dies que els municipis de la Vall de l'Ebre, com ara Flix, Ascó o Vinebre, registren temperatures molt elevades. Els ajuntaments apliquen protocols per episodis de calor. Inclouen mesures com ara la gratuïtat de la piscina i també de l'autobús en el cas de Flix i l'ús de la biblioteca com a refugi climàtic. A banda, es canvia també l'horari de la brigada municipal. Francesc Barberó, alcalde de Flix i president del Consell Comarcal.
17: Sí, ara mateix estem doncs, aquests dies començant a quarts de set la jornada laboral per evitar doncs, que a les hores més insolació hi hagi cap tipus d'activitat. Per tant, s'acabi abans, pleguem abans del que seria normal, diguem, i evitem segons quines feines. Se planifica diferent la jornada de treball quan hi ha aquestes temperatures.
16: Encara en l'àmbit laboral hi ha empreses i ajuntaments que opten per polseres intel·ligents que t'avisen en cas d'un cop de calor. És el cas de l'Ajuntament de la Ràpita, al Montsià, o de companyies com el Consorci d'Aigües de Tarragona. Mireia Campos és la cap de seguretat del Consorci.
18: Si aquestes detecten que se superen els 37,8 graus corporals o els 42 graus de temperatura ambiental, s'activa automàticament una alarma lluminosa, sonora i vibratòria des del mateix dispositiu. Si s'activa aquest avís, el treballador ha d'aturar la seva activitat, refugiar-se en un espai protegit per la calor, hidratar-se amb aigua i fer repòs fins que es recuperi.
16: En el cas de la gent gran i els infants, els ajuntaments recorden que han d'hidratar-se sovint, beure molta aigua i evitar esforços a les hores de ple sol.
1: Passa gairebé un minut de 3:15, ens aturem, fem un cop d'ull a carreteres, també sapiguem si hi ha alguna incidència al transport públic. Tota aquesta informació la té la Clàudia Serra. Clàudia, com ho tenim? Bon dia.
19: Bon dia. Doncs a aquesta hora encara hi ha lentitud amb aturades a la C33 i la C58 a Montcada cap al nus de la Trinitat, derivat d'un accident que ha tallat un carril durant bona estona d'accés cap a les rondes. Tret d'aquest punt, però, més tranquil·litat ja a les carreteres després de les retencions de primera hora del matí. Pel que fa al transport públic, destaquem a Rodalies retards destacats a la línia R14, el tren de Lleida Pirineus que havia d'arribar Sant Vicenç de Calders a les 10:23, circula amb una demora de 30 minuts, i a l'R11, el tren que ha sortit de Barcelona Sants, que havia d'arribar a Portbou a les 12:08, doncs bé, aquest tren té un retard de 55 minuts.
13: El temps.
1: Crònica aquesta hora del Jofre Genuer.
20: La calor que s'intensifica encara una mica més respecte ahir es van superar els 40 graus en moltes poblacions, avui encara en seran més, i a més els avisos de calor extrema s'extenen arreu del territori, afectant a tota la zona del litoral, prelitoral, comarques de Girona, que hi van quedar potser una mica més al marge. I prova d'això és que ja hem començat la jornada amb una tramuntana una mica rescalfada que ens ha dut aquesta primera matinada roent a Portbou, amb una temperatura que no ha baixat dels 32 graus i mig, a mig matí arribant gairebé els 36. Avui hi haurà valors de 40 graus o més a l'interior de Girona, a la Catalunya Central, al Pla de Lleida, Terres de l'Ebre. De fet, no descartem valors pròxims fins i tot als 45, ahir es van aproximar als 44. Per tant, una calor excepcional, la que estem tenint, amb ahir 6 rècords de temperatura absoluta, avui fins i tot podrien ser més. Per tant, molta precaució amb aquesta calorada intensa, intentar evitar les hores centrals del dia, l'exposició al sol, hidratar-se, buscar les ombres, i amb una jornada que està dominada per un ambient assolellat, però també per algunes nuvolades que creixeran per la mateixa calor a la zona del Prepineu, dels ports. No descartarien, com va passar ahir, alguna tronada, algun ruixet puntual, alguna petita tempesta. De fet, podem, encara al vespre o a l'acabar la jornada, amb un augment de núvols prims, algunes d'aquestes gotellades podrien arribar a la franja de Ponent. Bé, la onada de calor persisteix, continua, pot afluixar transitòriament entre divendres i dissabte, però ara com ara els mapes ens indiquen que a partir de diumenge i a l'inici de la setmana que ve, fins i tot encara es podria reforçar més.
13: Fresca Info.
21: Senyores i senyors diputats, comença la sessió.
13: Vols saber què passa al Parlament?
22: Afirmo que Catalunya avui està millor que fa un any.
23: Vostè té veu pròpia o fa d'altaveu del PSOE?
13: T'ho expliquem cada setmana a 3CAT Info.
24: Podem dir que està en temps de descompte.
25: ¿Por qué su gobierno siempre pone por delante a los extranjeros?
26: Si l'habitatge és un dret, que sigui una llei que no es pot especular.
27: Convocareu eleccions i tornareu la veu al poble.
28: La prohibició de les compres especulatives
29: serà estrepitoso fracaso de la izquierda.
13: Escolta l'Hemicicle.
30: S'aixeca la sessió.
13: Els divendres, dissabtes i diumenges, amb Marta Corbalán. Tresca Info.
1: Passen 4 minuts de 3:15. Continuem. 260 municipis de tot Catalunya reclamen que s'aturi la tramitació del Pla de la Generalitat que distribueix la producció d'energies renovables pels seus termes municipals, l'anomenat Pla Ter. Aquests ajuntaments creuen que les zones industrialitzades haurien d'acollir més parcs de plaques solars que no pas els petits municipis. Sentim l'alcaldessa de Sant Jordi d'Esvalls, Marina Brusi, i també el de Viladasens, Xavier Sánchez. Són municipis del Gironès.
31: Anem amb retard en la implantació de les energies renovables.
0: Però aquesta urgència no pot justificar que es faci un pla sense prou consens i transparència.
2: Aquest plàter vol convertir el sòl agrícola productiu en sòl industrial, que el que fan és afavorir a les energètiques.
1: I l'exsecretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, s'exculpa del retard en la vacunació de guàrdies civils i policies nacionals destinats a Catalunya durant la pandèmia de la Covid. En la seva declaració davant del jutge ha assegurat que no era competència seva i que tampoc podia contradir l'ordre de prioritzar la vacunació als més grans de 60 anys. Argimon ha defensat el criteri que es va acordar.
3: S'ha de quedar molt clar és que la decisió de 60 a 65...
4: El que tiene que quedar muy claro es que la decisión de los 60 a 65 años...
3: És una decisió que està ben presa.
4: És una decisió que està ben tomada.
3: Des del punt de vista clínic i epidemiològic.
4: Des del punt de vista clínic i epidemiològic.
3: Per tant, és una decisió que nosaltres,
4: per tant, ni
3: a mi...
4: És una decisió que ni a la doctora ni a mi...
3: Ens provocava cap conflicte ètic.
1: Argimon i l'exconsellera de Salut Alba Vergés s'exposen a 12 anys d'inhabilitació per prevaricació.
13: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: Us ho dèiem en el sumari, la música simfònica arribarà aquest vespre i demà a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, a càrrec de Josep Pons, l'orquestra del Gran Teatre del Liceu i l'OBC. Catalunya Música retransmetrà en directe els dos concerts de clàssica a la platja. És una iniciativa del Gran Teatre del Liceu, l'Auditori i el Palau de la Música Catalana. Ens explica la Montse Pujol.
15: Avui i demà, Catalunya Música oferirà en directe les dues vetllades simfòniques a la platja de Sant Sebastià, amb l'orquestra del Gran Teatre del Liceu, dirigida per Josep Pons i l'OBC, sota la direcció de Ludovic Morlot. Sota el títol de Liceu Simfònic, l'orquestra oferirà aquest vespre un concert gratuït amb algunes de les obres simfòniques més emblemàtiques del repertori universal, com el Trencanous de Tchaikovsky o el Bolero de Ravel, entre d'altres. El concert s'enmarca en el 25è aniversari del Petit Liceu i en el comiat de Josep Pons com a director musical del Liceu. Demà, 9 de juliol, serà el torn de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, que sota el títol d'una sinfonia imaginària inclourà peces de Brahms, Dvořák i Tchaikovsky. La proposta reuneix grans moments del repertori simfònic en una selecció de fragments d'algunes de les sinfonies més estimades, combinant estils, èpoques i autors.

0: I la companyia Malpelo debuta al Teatre Grec amb la seva coreografia Inventions, la tercera part del seu projecte dedicat a la música de Bach. Un gran muntatge amb 26 intèrprets sobre l'escenari i un quartet de corda que posen solfa la dansa, la música i també l'arquitectura. Marta Vives.
1: Ovació a Malpelo en el seu debut al Teatre Grec. I és que aquest escenari de pedra i a cel obert s'ha convertit en el lloc idoni per parar i per desplegar el seu Inventions, un muntatge elegant i bellíssim que té la música de Bach al centre, des de les cantates fins a l'art de la fuga interpretada per un quartet de corda, però també uns cantants, un cor i 10 ballarins inspirats en personatges que semblen sortit del bosc. Una vegada més, Pep Ramis i Maria Muñoz, les ànimes de Malpelo, hibriden disciplines, dansa, música, però també teatre, text o projeccions damunt de les pedres, i posen tots els elements en solfa en un dels muntatges més imperdibles d'aquest festival grec.
2: Fa molt, molt de temps, vivíem molt lluny d'aquí. Feia 3 anys que el país estava en guerra.
0: L'exili republicà a Xile l'any 1939 arriba divendres als cinemes amb Winnipeg, el vaixell de l'esperança. La pel·lícula d'animació per a un públic familiar narra la gesta humanitària impulsada pel poeta Pablo Neruda per salvar més de 2.000 persones. Basada en la novel·la gràfica de Laura Martel, la cinta reconstrueix la fugida de Barcelona al Calvari, als camps francesos, i la travessia cap a Valparaíso, tot explicat a través de la mirada d'un pare i la seva filla de 7 anys. El seu codirector, Benyat Beitia, explica aquesta emisora, que es una lliçó de historia muy silenciada.
3: En Chile, por ejemplo, es una historia muy popular. ¿Por qué? Porque ellos están orgullosos. Y en cambio aquí, pues vivimos en el miedo, en el silencio. ¿Por qué no se les cuentan estas historias? Ahí está el lugar de esta película.
0: El film, avalat pel Festival d'Ancí, en participació de 3CAT, es va presentar ahir al Cinema Girona amb l'assistència de Lola Patau, de 93 anys, passatgera real del Winnipeg, que inspira la nena protagonista.
4: Esports.
0: Fins les 11 amb l'Eudald Serra. Eudald, molt bon dia.
5: Bon dia. Suïssa és l'última selecció classificada pels quarts de final del Mundial de Futbol, després d'eliminar aquesta matinada Colòmbia la tanda de penals. El partit ha acabat amb empat a 0 després de la pròrroga i els penals als suïssos han passat ronda al transformar-ne 4-3 dels colombians. Saltim al seleccionador de Suïssa, Murat Yakin.
6: Encara estàs fluint i no acabes de tenir clar què ha passat. Allò que has aconseguit. Ha fet falta una lluita increïble, però també astúcia i paciència. Al final hem trencat la maledicció. Jugadors, cos tècnic i seguidors, a casa les emocions hauran estat increïbles.
5: Als quarts de final, Suïssa s'enfrontarà a l'Argentina. L'equip argentí va derrotar a Egipte per 3-2, remuntant un 0-2 en contra a partir del minut 79 de partit i sense haver d'arribar a la pròrroga. Leo Messi va tornar a ser protagonista destacat, marcant el gol de l'empat a 2, donant també l'assistència del primer gol argentí, però també fallant un penal quan el marcador era de 0-1.
7: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca el brazo y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces. No deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
5: Leo Messi suma ja 8 gols en aquest Mundial i 9 partits seguits veient porteria a la Copa del Món. Els egipcis van acabar el partit molt enfadats amb l'actuació arbitral per no xiular un possible penal sobre Salah i per anul·lar-los un gol per una falta prèvia. Són declaracions del jugador d'Egipte, Zico.
8: És una injustícia. L'àrbitre no ha estat just. Una injustícia clara i evident durant tot el partit. L'àrbitre ha aconseguit que malgastem l'esforç de tot un país. Des de bon principi estava en contra nostra. No pot ser que marxem així quan anàvem guanyant 0-2. Aquest torneig està arreglat. Felicitats a l'Argentina per guanyar la Copa del Món.
5: Amb aquests dos últims partits jugats, ja han quedat definits els quarts de final del Mundial, que tindran aquests aparellaments: França-Marroc, Espanya-Bèlgica, Anglaterra-Noruega i Argentina-Suïssa. Aquests quarts de final començaran demà dijous a la nit amb el França-Marroc.
4: 3CAT Info.
5: Encara en futbol, l'Espanyol presentarà aquest migdia, d'aquí una hora mal comptada, al lateral esquerre neerlandès Hilinchi Harman, la segona incorporació de cara a la temporada que ve. Harman, de 24 anys, és internacional pels Països Baixos i arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace, el president blanc i blau.
9: Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens, així que m'agrada jugar amb intensitat, però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant. Els seguidors poden esperar de mi que sempre vull la pilota.
5: Mentrestant, l'Espanyol va presentar ahir el primer reforç d'aquest estiu, l'extrem barceloní Àlex Calatrava, que arriba del Castelló de segona divisió.
10: Y sabía que era mi oportunidad de jugar en primera, de volver a casa, de estar cerca de los míos. Del principio lo tenía claro y sabía que era mi oportunidad que no podía desaprovechar.
5: I encara relacionat amb l'Espanyol, l'exjugador i capità blanc i blau Sergio García és el nou entrenador de l'Espanyol B per les dues pròximes temporades. El Barça, per la seva banda, va presentar ahir Barça Play, un espai audiovisual integrat a la web i a l'app del club, on els socis i aficionats que ho vulguin podran seguir els partits del Barça Atlètic, del Futbol Barça i del Barça Legends. A més, es podran recuperar partits de temporades anteriors i veure un canal 24 hores amb seguiment de l'actualitat del club blaugrana. I un apunt més de futbol. L'extècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, fitxat pel Fulham anglès per les tres pròximes temporades. Canviem d'esport. Al Tour de França hi ha hagut canvi de líder després de la disputa de la quarta etapa entre Carcassona i Foix. El noruec Thorsten Traen, de l'equip 1X, és ara qui llueix el mallot groc després de ser el millor classificat de la general d'entre els integrants de l'escapada en què el danès Mats Pedersen va aconseguir la victòria amb més de 13 minuts de marge sobre el gran grup. Avui es disputarà la cinquena etapa de 158 quilòmetres plans entre la Nemesan i Pau.
4: Trescat Info.
5: El torneig de tenis de Wimbledon, el número 1 mundial, Jannik Sinner, ja és a les semifinals després de superar en 3 sets l'alemany Jan-Lennard Struff. El seu rival a semifinals serà el serbi Novak Djokovic, que hi va eliminar també en 5 sets el canadec Félix Auger-Aliassime. Al quadre femení, la nord-americana Coco Gauff ha eliminat la seva compatriota Jessica Pegula en 3 sets i s'enfrontarà Carolina Muchova a la primera semifinal. La txeca va derrotar ahir la japonesa Naomi Osaka en 2 sets. Avui es disputaran els dos partits que queden pendents dels quarts de final, tant de la categoria masculina com de la femenina. I en bàsquet, aquest migdia a les 12 se sorteja la fase de grups de la pròxima edició de la Champions de la FIBA, on hi participarà la Sisa Joventut. També aquest migdia, però 3:15, es sortejarà la fase de grups de l'Eurocup amb la presència del Kitsanàs Manresa.
4: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 11. Donald Trump ordena tallar tots els lligams comercials amb Espanya i acusa Madrid de ser un soci terrible de l'OTAN. A la cimera de l'Aliança Atlàntica a Turquia, el president dels Estats Units ha endurit les crítiques al govern espanyol. Sobre l'Iran, Trump ha donat per acabat l'alto el foc i ha justificat els últims bombardejos contra el règim de Teheran. Les paraules de Trump ja han tingut resposta per part del govern espanyol, com en amenaces anteriors. Des de Madrid es recorda que les relacions comercials entre tots dos estan sota el paraigua de la Unió Europea. Això mentre l'Iran i els Estats Units s'intercanvien nous atacs que posen a prova les converses de pau, que ara sentíem que Trump dona per acabades. El règim de Teheran ha bombardejat Bahrain i Kuwait, mentre que Washington ha atacat una vuitantena d'objectius militars iranians. Els bombers concentren els esforços en l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental. Intenten poder estabilitzar-lo durant el dia d'avui, tot i la preocupació per possibles revifades producte de les condicions meteorològiques. La resta de focus actius del país de focs ja estan controlats o pràcticament controlats. Nou tiroteig a Barcelona sense víctimes ha passat al Putxet poc abans de les 6 del matí. Els Mossos, que han confirmat els fets, ja han obert una investigació. Avui engega el festival Vallviva, l'alternativa de la Garrotxa als grans festivals d'estiu de la Costa Brava, amb la peculiaritat que destina tots els beneficis a la recerca oncològica. Incorpora noms com Antonio Orozco o Ana Torroja i una oferta gastronòmica de restaurants amb estrella Michelin.
1: Esports. Avui hi ha jornada de descans al Mundial de Futbol després que hagin quedat definits tots els aparellaments dels quarts de final, que seran França-Marroc, Espanya-Bèlgica, Anglaterra-Noruega i Argentina-Suïssa. Els quarts començaran demà dijous al vespre amb el França-Marroc. L'Espanyol presenta aquest migdia el lateral esquerre neerlandès Harman, que arriba com a cedit pel Burnley anglès. Harman és la segona incorporació blanc i blava de cara a la temporada que ve. I aquest migdia també es fa el sorteig de la fase de grups de la Champions de la FIBA, on hi participarà la sisa Joventut. També aquest migdia, a 1:45, se sortejarà la fase de grups de l'Eurocup amb la presència del Quinzenàs Manresa.
0: Calor extrema, amb temperatures de més de 40 graus a l'interior i de 35 graus a la costa. Sol amb nuvolades de tarda al Pirineu i als ports, localment amb alguna tempesta puntual, tempesta típica d'estiu. De cara al vespre també arribaran algunes nuvolades per Ponent, amb cel menys serè. La calor s'allargarà fins la setmana que ve i, per tot això, més de 200 municipis de 24 comarques estan avui en risc màxim d'incendi. És un centenar més que ahir. El pla Alfa, a nivell 4, que és el màxim nivell, també limita l'accés fins a 6 parcs naturals, és un més que el que teníem ahir, i avui s'hi afegeix el de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. A més, es prohibeixen les activitats amb falles, foc i pirotècnia. Es manté activat en alerta el pla Procicat per calor intensa.
2: 3Cat Info.
0: Bon dia, passant pràcticament 4 minuts de les 11. Salutacions de qui us acompanya a aquesta hora i fins al punt del migdia, Estel Batet Carles.

0: Doncs bé, comencem amb això que us dèiem. Donald Trump ordena tallar tots els lligams comercials amb Espanya i acusa Madrid de ser un soci terrible de l'OTAN, ha dit. Igual que va fer l'any passat a l'AIA, el president dels Estats Units ha aprofitat la cimera anual de l'Aliança Atlàntica, que aquest any es fa a Turquia, per carregar contra el govern espanyol, a qui retreu no complir amb els nous compromisos de l'OTAN pel que fa a despesa en defensa. Sobre l'Iran, Trump ha donat per acabat l'alto el foc i ha justificat els últims bombardejos contra el règim de Teheran. Connectem, doncs, amb el nostre enviat especial a Ankara, a Turquia, amb Bruno Forteamiras. Bruno, bon dia.
1: Hola, bon dia, Estel. Trump diu que Espanya és una causa perduda. Creu que no hauria de formar part de l'OTAN i acusa els líders espanyols de ser mala gent i uns aprofitats.
2: Espanya és un soci terrible a l'OTAN. No participen, no paguen. No vull tenir res a veure amb Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, sisplau, incloent-hi les visites.
1: Trump ha dit tot això al costat del secretari general de l'OTAN, Marc Rutte, que ha volgut intervenir per donar un cop de mà al govern espanyol. Rutte ha recordat davant Trump que Espanya ja gasta el 2% del PIB en defensa. És el primer objectiu de despesa militar que es va fixar l'Aliança Atlàntica. Lluny, però, això sí, del 5% que li agradaria veure a Trump i que Madrid ja ha dit que no pensa assolir.
3: I tu menciones Espanya, però fins i tot has aconseguit que Espanya pagui el 2%. Han fet un gran pas endavant aquest últim any. Hi ha problemes que hem de solucionar, però fins i tot Espanya ha arribat al 2%.
1: Més enllà d'aquests retrets a Espanya, Trump també ha donat per enterrat l'alto el foc amb l'Iran després dels atacs creuats de les últimes hores.
2: Per la meva part, crec que s'ha acabat. No vull negociar més amb ells. Són gent menyspreable. Saps què és gent menyspreable? Doncs ells ho són. Són gent malalta. Els dirigeix gent malalta. I són persones cruels i violentes. I si tinguessin una arma nuclear, la farien servir.
1: Ara mateix és a punt de començar la reunió clau d'aquesta cimera de l'OTAN a Turquia, la reunió en què Donald Trump es veurà les cares amb tots els líders europeus per intentar consensuar enmig d'aquest clima enterbolit un full de conclusions polítiques, un full cohesionat per a tota l'aliança.
0: Doncs això és el que està passant encara a la capital de Turquia, on s'està fent aquesta cimera anual de l'OTAN, i l'estem seguint amb el nostre enviat especial, amb el Bruno Forteamiras. Bruno, gràcies, bon dia.
1: Adéu, bon dia.
0: Amb unes declaracions novament contundents del president dels Estats Units que ja han tingut resposta per part del govern espanyol a aquestes noves amenaces de Trump. El govern espanyol li ha recordat una vegada més que les relacions comercials entre Espanya i els Estats Units depenen de la Unió Europea. La Moncloa ha rebut els atacs del president nord-americà a la cimera de l'OTAN amb tranquil·litat i amb normalitat, pràcticament es podria dir. Des de Madrid, Dani Sainz de AJA, bon dia també.
4: Hola, bon dia. A la Moncloa ja no sorprenen les amenaces de Trump de tallar les relacions comercials, que no són noves i fins ara mai s'han concretat. Fons del govern espanyol han tornat a repetir el mateix argumentari, que Espanya forma part del mercat comú de la Unió Europea i que és qui fa els tractes amb els Estats Units. En tot cas, diuen, són els nord-americans els més beneficiats de les relacions comercials entre els dos països que, puntualitzen, les fan les empreses i no els governs. Està previst que Pedro Sánchez atengui els mitjans al llarg del dia d'avui. De moment, des de l'entorn del president espanyol destaquen que les relacions entre Espanya i els Estats Units pel que fa a l'economia, la cultura o la defensa són meravelloses i que esperen que això no canvie.
0: Molt bé, gràcies, Dani Sainz de AJA, des de Madrid. Bon dia.
4: Adéu, bon dia.
0: Doncs bé, sobre l'Iran, que ara sentíem Donald Trump donant per acabat aquest alto el foc i justificant els últims bombardejos, feia referència als nous atacs que s'han intercanviat tots dos països i que posen a prova les converses de pau. El règim de Teheran ha bombardejat a les últimes hores Bahrain i Kuwait, al Golf, mentre que Washington ha atacat una vuitantena d'objectius militars iranians. Sistemes de defensa aèria i de vigilància costanera, bateries de míssils terra-aire i de míssils de creuer i plataformes de llançament de drons. Aquests atacs, segons els Estats Units, busquen debilitar la capacitat iraniana de continuar atacant el comerç internacional que passa pel corredor de l'estret d'Hormuz. Després dels atacs a diversos vaixells comercials, aquesta setmana en aquest enclavament estratègic pel comerç mundial de gas i el petroli, els Estats Units han revocat també l'aixecament de les sancions contra el petroli iranià. Els últims atacs creuats posen, per tant, traves a les negociacions per a un pacte final entre l'Iran i els Estats Units, que tenen firmats un memoràndum provisional d'entesa. Amb els nous bombardejos, el preu del barril de petroli Brent, que és el de referència a Europa, ja s'ha tornat a enfilar.
5: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: 6 minuts, haurem arribat a 11:45. Nou tiroteig a Barcelona, segons ha pogut saber el matí de Catalunya Ràdio, ha passat poc abans de les 6 del matí al carrer Ferran Puig, al barri del Puiget. Els veïns han sentit trets i han avisat la policia. Els Mossos s'hi han desplaçat i han confirmat que hi ha hagut un incident amb arma de foc a la via pública. No hi ha hagut cap ferit i ja s'està investigant. Aquest és el 6è tiroteig a Barcelona en 2 mesos i mig. En portàvem 5 de mortals, l'últim fa menys d'una setmana. Recordem l'assassinat d'un menor al parc de la Pegaso de Barcelona. I els sindicats i caps de comandaments de les policies locals reclamen nous protocols i mitjans més adequats per poder fer front a aquest augment de les armes de foc en el crim organitzat i grups violents. Insisteixen que és un problema greu de seguretat i que cal una estratègia adaptada a aquesta realitat. Ho ha explicat a 3CatInfo Valentín Anandón, que és portaveu del sindicat SICPOL.
6: No estem reclamant portar en tot moment armes llargues, sinó que ja que tenim la formació, que es faci les adequacions normatives perquè en determinades circumstàncies determinades persones molt especialitzades i sota una supervisió estricta puguin fer-la servir exactament de la mateixa manera que els Mossos d'Esquadra.
0: La llei de policies locals té més de 35 anys i reclamen, per això, adaptar les mesures de seguretat als nous fenòmens delictius a la nova realitat. Alguns veïns desallotjats per l'esvoranc del Puiget a Barcelona, provocats segons tots els indicis per les obres de la línia 9 del metro, han pogut entrar a casa seva. Mentrestant, els tècnics continuen revisant el terreny per decidir si poden tornar definitivament, ja quedar-se. Seguint els treballs, hi tenim una unitat mòbil de 3CatInfo, amb la Nascura i el suport tècnic de José Antonio Muñoz. Ana, bon dia.
7: Hola, molt bon dia. Doncs com bé deies, fa poc més d'una hora que els bombers han començat a entrar als locals comercials que hi ha als baixos dels diferents edificis afectats per l'esvoranc. Per exemple, és el cas del bar del Miquel. El Miquel ens ha explicat això després que els bombers hagin inspeccionat.
8: Hem d'entrar ara i, bueno, han mirat els tècnics de l'Ajuntament i res, està tot bé, no es veu cap esquerda ni res. Ara a les 12 tenim una reunió al centre cívic i allà ens diran si podem tornar a obrir demà o no. O sigui, de moment no sabem absolutament res. L'he preguntat als tècnics que, com ho veieu, no podem dir res, o sigui que res, esperar.
7: On sí que hi ha desperfectes és a la clínica dental que hi ha a la plaça Frederic Soler, on som ara mateix. Ens ho ha explicat l'Alba.
9: Hi havia unes esquerdes quan vam arribar pel matí i els lavabos, és veritat que s'havia caigut totes les rajoles, havien anat caient i ja està. I és això, i al cap de res, 10 minuts va començar a arribar els bombers, la policia i demés i ja està. I aquí va començar tot.
7: A les 12, com sentíem, reunió informativa amb els veïns al Centre Cívic La Florida i atenció als mitjans de comunicació aquí a la plaça Frederic Soler.
0: Doncs ho seguirem també a 3CatInfo. Gràcies, Anna. Bon dia. Fins ara.
7: Bon dia.
0: Doncs aquest esvoranc que es va obrir ahir al barri del Puiget de Barcelona ha derivat en una picabaralla política al Parlament. Junts per Catalunya ha demanat la dimissió de la consellera de Territori i Habitatge, de Sílvia Paneque, per totes les crisis que acumula, com la gestió de Rodalies, els incendis i ara aquest esfondrament causat per les obres de la línia 9 del metro. El diputat de Junts, Josep Rius, ho ha comparat amb l'esvoranc del Carmel de l'any 2005, però la consellera ha volgut marcar-hi distància.
10: Vostè és una consellera atropellada pel caos de Rodalies, cremada pels incendis. I vostè és una consellera que ofereix molts dubtes que pugui solucionar els problemes de la línia 9 del metro. Plegui d'una vegada.
11: La tecnologia que s'està utilitzant en aquests moments en la perforació de la línia 9 del metro no té res a veure amb la que s'havia utilitzat en el passat. Jo també li exigeixo que, si això que dic així es compleix, vostè també es retracti del que acaba de dir.
0: Doncs una sessió de control al govern que també ha estat marcada pels incendis. Els bombers continuen treballant sense aturador per estabilitzar el de Sant Manat, al Vallès Occidental. Hi ha una setantena de dotacions i prop de 240 efectius treballant-hi. Sobretot els preocupa que les possibles revifades, a causa de les altes temperatures i la baixa humitat, puguin acostar les flames a zones habitades. A Sant Manat hi tenim la Marta Vallès.
12: Els bombers han treballat durant tota la nit, però no han pogut acabar de tancar el perímetre de l'incendi. Per tant, els preocupa que revifi algun conat dels de fora del perímetre i pugui afectar la direcció del foc. Preveuen que pugui anar cap a zones habitades. Ens ho explicava el cap d'intervenció, l'inspector dels bombers, Eduard Martínez.
13: S'espera vent de marinada, seria un règim molt similar al que hem tingut aquests dies passats. Esperem humitats extraordinàriament baixes, temperatures molt altes, i això afavoreix
14: doncs que aquests focos secundaris que estan latents despertin i puguin propagar amb intensitat. Ara per ara, la principal preocupació és que impacti directament a l'organització del farell.
15: Per això, tot i que en aquest incendi forestal es van aixecar ahir algunes restriccions, es manté el confinament a la zona de Sant Sebastià de Montmajor i també a l'urbanització del farell. De moment, aquest foc ha cremat unes 200 hectàrees.
0: Doncs, a banda d'aquest foc de setmanat, els bombers treballen a l'incendi del Carme, a l'Anoia, que està estabilitzat, i hi ha una trentena de dotacions. També mantenen les tasques els altres tres focs que de moment estan controlats, són el de la Bisbal de l'Empordà, el Baix Empordà, el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, amb 9 vehicles cadascun, i el de Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà, amb 6 dotacions destinades en aquest punt. I al Parlament, el president Salvador Illa ha negat cap negligència del govern en l'origen del foc de les Gavarres, a l'Empordà, de divendres passat. La principal hipòtesi és que l'incendi el va provocar un operari subcontractat per la Generalitat mentre feia servir una serra radial. El cas està a mans d'un jutge, però Illa també s'ha compromès a investigar internament què va fallar. Des del Parlament, Albert Prat.
16: 5 dies després que comencés a cremar el primer gran incendi de l'estiu, la líder parlamentària de Junts, Mònica Sales, segueix collant el govern per si hi té alguna cosa a veure. L'empresa que feia tasques de manteniment a peu de carretera estava contractada per la Generalitat, però Salvador Illa manté que l'administració va fer els deures i que les restriccions per l'elevat risc d'incendis en aquell punt eren d'obligat compliment per tothom.
17: Havien d'haver reforçat la supervisió i havien de garantir que les restriccions es complien. I és evident que alguna cosa ha fallat si les empreses que treballen per a la Generalitat provoquen un greu incendi.
18: Des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi, hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
16: Davant dels nous incendis dels últims dies, el president ha tornat a demanar que cal un canvi de mentalitat per netejar els boscos.
18: Hi ha una visió massa urbana dels boscos. Hi ha gent que s'esglaia quan es gestiona un bosc fent taves selectives d'arbres, per exemple.
16: Però el portaveu de la CUP, Xavier Pellicer, creu que el pla del govern es queda curt i li demana una transformació de fons.
19: Cal deixar de veure el bosc com un problema. Cal una aposta real, decidida i sostinguda. I això vol dir impulsar una veritable indústria dels productes forestals, amb la fusta, la llenya i els subproductes i recursos estratègics com el suro. Vol dir intervenir al mercat quan calgui i fer que el sector públic lideri aquesta transformació. I també vol dir apostar de debò per la ramaderia extensiva.
16: I els comuns, per la seva banda, han tornat a obrir el debat sobre

0: passejar la C33 i la C58 a Montcada cap al nus de la Trinitat després d'un accident que ha tallat durant una estona un carril d'accés a les rondes. Pel que fa al transport públic, a Rodalies hi ha retards destacats a la R11. El tren de Barcelona-Sants, que havia d'arribar a Portbou a les 12:08, circula amb gairebé una hora de retard, i a l'R15 el tren que ha sortit de l'estació de Barcelona a l'estació de França i que havia d'arribar a Reus a les 11:33, circula amb 30 minuts de retard.
1: El temps. Amb en Jofre Genué.
2: Pendents, novament, d'aquest termòmetre que va pujant aquest matí ja amb valors a mig matí de fins a 35 a 36 graus, sobretot a l'Alt Empordà, on s'ha produït aquesta matinada roent a Portbou, amb una temperatura que ha baixat dels 32,5 i que a mig matí ja gairebé situava a prop dels 36. Bé, de fet, esperem que avui s'arribi als 40 en moltíssimes poblacions de l'interior, especialment de les comarques gironines, de la Catalunya central, del Pla de Lleida i de les Terres de l'Ebre, però valors pròxims a zones doncs, colindants, punts de les valls del Pirineu, fins i tot al prelitoral, i a la costa, de fet, s'esperen temperatures entre els 34 a 36. Avui es superaran els llindars de calor extrema amb moltes poblacions. Ahir ja va passar a la meitat de les estacions del Servei Meteorològic de Catalunya, aproximadament, doncs avui encara augmentaran més. I no cal dir valors de 40 graus. Ahir van haver-hi unes 44 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya, doncs avui n'hi hauran també més. La calor arriba al seu topall màxim d'aquesta primera aglopada, d'aquesta segona onada de calor, d'aire càlid, i que pot afluixar un palet entre divendres i dissabte, però per iniciar una nova remuntada notable a partir de diumenge i a l'inici de la setmana que ve.
1: Doncs per tot això, més de 200 municipis de 24 comarques estan avui en risc màxim d'incendi. Són un centenar més que ahir. En aquestes localitats, els agents rurals han activat el Pla Alfa en nivell 4, que és el màxim. També s'han ampliat les restriccions d'accés als parcs naturals. Des d'avui, 7 espais naturals de caràcter forestal queden tancats al públic. L'últim a afegir-s'hi és el de Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. El Pla Alfa de nivell 4 també restringeix l'accés a peu o en vehicle als espais naturals de caràcter forestal. A més, les tasques de sega es limiten entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda i es prohibeixen activitats amb falles, foc i pirotècnia. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta el Pla Procicat per calor intensa, per això demanen molta precaució i tenir cura de les persones grans i també dels menors, que són els que poden tenir més efectes d'aquesta calor.
3: De seguida ens despleguem per tot el país per explicar-vos...
4: S'ha lliurat in extremis de 2 setmanes aturades d'autobusos.
3: I mentrestant, el recàrrec en Libi per penalitzar els habitatges que estan buits.
5: En una guerra aranzelària no hi ha guanyadors.
3: Són dades que aquesta emissora ha aconseguit. La informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
6: Bona tarda.
7: Catalunya migdia.
3: Al Catalunya migdia t'expliquem tot el que està passant.
7: Amb Òscar Fernández.
8: Cada dia a les 2.
3: I a partir de les 3...
8: L'espai de reflexió a la tertúlia.
7: Catalunya migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
3: Al Catalunya migdia t'expliquem les coses.
9: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
10: Però si a aquesta hora la platja està buida.
9: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
10: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
9: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
11: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
10: Val més que en busquem un altre.
12: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
13: Esport i El Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
7: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: Més notícies. La Guàrdia Civil investiga la mort violenta de dues dones, mare i filla, en un domicili de Mijas, a Màlaga, aquesta matinada. L'habitatge s'ha incendiat i els bombers s'hi han desplaçat per extingir el foc. Un cop apagat, han localitzat el cos de les dues víctimes, de 61 i 31 anys, amb signes de violència.

0: I la violació múltiple de la manada ara fa just 10 anys durant els Sanfermines a Pamplona va canviar el paradigma social, polític i judicial al voltant del consentiment en les relacions sexuals. El cas va provocar una gran indignació social que va augmentar amb les primeres sentències judicials. En aquesta sentència s'apuntava que, tot i que no hi havia consentiment per part de la víctima, no s'entenia que hi hagués una situació de violència. La resposta social va arribar al Congrés i de la mà de Podem es va promoure la reforma dels delictes sexuals al Codi Penal. La nova llei va eliminar la diferència entre abús i agressió sexual, va situar el consentiment com a eix clau per jutjar un delicte sexual i va garantir l'atenció integral de les víctimes. L'actual eurodiputada Irene Montero, aleshores ministra d'Igualtat, va ser la promotora de la reforma. Avui n'ha parlat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
1: Hay un sector reaccionario y machista de este país que no soporta que hayan sido un movimiento feminista, unas mujeres y desde fuera del sistema en el que ellos siempre han tenido un poder absoluto, los que consiguiesen cambiar un código penal que hasta ese momento exigía que hubiese violencia o intimidación y que desde ese momento decía, no, perdonen, si no hay consentimiento es agresión.
0: Irene Montero assegura, però, que 10 anys després d'aquest cas de la manada, el sistema judicial espanyol encara no és prou segur per les víctimes i apunta que, segons un informe de la Fiscalia Especialitzada, cap de les víctimes que denuncia ho tornaria a fer. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut dos homes de nacionalitat sèrbia que havien robat aquesta setmana dues obres d'art de gran valor de galeries del centre de la ciutat. Segons han avançat La Vanguardia i El Caso, les peces sostretes, ara recuperades, eren una petita escultura d'Eduardo Chillida, exposada a la Galeria Mayoral del carrer Consell de Cent i valorada en més de 200.000 euros, i un model d'una estàtua de Coderc i Malàvia, del gegant de la Sal, de la Galeria Villa del Arte, al Passeig de Gràcia, als baixos de l'hotel Mandarín. En aquest cas, valorada en uns 10.000 euros.

0: La música simfònica arribarà aquest vespre i demà a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. Serà a càrrec de Josep Pons, de l'Orquestra del Gran Teatre del Liceu i de l'OBC. Catalunya Música retransmetrà en directe els dos concerts de Clàssic a la platja. És una iniciativa del Gran Teatre del Liceu, l'Auditori i el Palau de la Música Catalana. I amb el bolero de Ravel hem arribat a 5 minuts per 11:45 del migdia.
1: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
2: Bon dia. Avui hi ha jornada de descans al Mundial de Futbol després que ja han quedat definits tots els aparellaments dels quarts de final, que seran aquests. França-Marroc, demà dijous a les 10 de la nit. Espanya-Bèlgica, divendres a les 9 del vespre. Anglaterra-Noruega, dissabte a les 11 de la nit. I Argentina-Suïssa, diumenge a les 3 de la matinada. Els quarts de final d'aquest Mundial, per tant, començaran demà dijous al vespre amb el França-Marroc. Suïssa, per la seva banda, ha estat l'última selecció a classificar-se per aquests quarts de final després d'eliminar aquesta matinada Colòmbia a la tanda de penals. El partit ha acabat amb empat a 0 després de la pròrroga i els penals, els suïssos, han passat ronda al transformar-ne 4 per 3 dels colombians. Sentim primer el tècnic de Suïssa, Murat Yakin.
3: Encara estàs fluint i no acabes de tenir clar què ha passat. Allò que has aconseguit. Ha fet falta una lluita increïble, però també astúcia i paciència. Al final hem trencat la maledicció. Jugadors, cos tècnic i seguidors, a casa les emocions hauran estat increïbles.
2: I ara sentim el jugador colombià John Arias.
4: Algo nos faltó, que nos vamos precipitadamente a la Copa, nos vamos en los octavos. Yo creo que ojalá Dios permita que hoy sea un cambio en la selección, porque ya está bueno también de quedarnos siempre a la puerta.
2: Als quarts de final, Suïssa s'enfrontarà, com dèiem, a l'equip argentí. Leo Messi suma ja 8 gols en aquest Mundial i 9 partits seguits veient porteria a la Copa del Món. Ahir, l'equip argentí va superar Egipte per 3-2, remuntant un 0-2 en contra a partir del minut 79 de partit i sense haver d'arribar a la pròrroga. Messi, com dèiem, va tornar a ser protagonista destacat, marcant el gol de l'empat a 2, donant l'assistència del primer gol argentí, però també fallant un penal quan el marcador era de 0-1.
5: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces, no deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
2: Els egipcis, per la seva banda, van acabar el partit molt enfadats amb l'actuació arbitral per no xiular un possible penal sobre Salah i per anul·lar-los un gol per una falta prèvia. Són declaracions del jugador egipci Zico.
6: És una injustícia. L'àrbitre no ha estat just. Una injustícia clara i evident durant tot el partit. L'àrbitre ha aconseguit que malgastem l'esforç de tot un país. Des de bon principi estava en contra nostra. No pot ser que marxem així quan anàvem guanyant 0-2. Aquest torneig està arreglat. Felicitats a l'Argentina per guanyar la Copa del Món.
1: 3CAT Info.
2: Deixem el Mundial, però continuem parlant de futbol. L'Espanyol presentarà aquest migdia, d'aquí mitja hora mal comptada, el lateral esquerre neerlandès Gilinchi Harman, la segona incorporació de cara a la temporada que ve. Harman, de 24 anys, és internacional pels Països Baixos i arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace, el president blanc i blau.
7: Soc un futbolista que té molta intensitat. A la Premier League has de ser intens, així que m'agrada jugar amb intensitat, però també vull la pilota, jugar amb ella, passar-la i anar endavant. Els seguidors poden esperar de mi que sempre vull la pilota.
2: D'altra banda, els jugadors del primer equip de l'Espanyol acaben de passar avui les revisions mèdiques abans de començar demà ja els primers entrenaments de la pretemporada. I un últim apunt en futbol, perquè l'extècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, ha fitxat pel Fulham anglès de la Premier League per les tres pròximes temporades. Ara sí, deixem el futbol, parlem del Tour de França.
8: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
2: El Tour de França avui s'ha de disputar la cinquena etapa de 158 quilòmetres plans entre Lannemezan i Pau, el noruec Thorsten Traen, de l'equip 1X, lluirà per primer cop el mallot groc de líder després de formar part de l'escapada en la qual el danès Mats Pedersen va aconseguir el triomf. Thorsten Traen té a la general 28 segons d'avantatge sobre el nord-americà Sean Quinn, 3 minuts 50 segons sobre el txec Matías Bacek i gairebé 8 minuts sobre Pogacar i Vinegar, que ara són quart i cinquè, respectivament.

0: Són 11:45, repàs a les notícies més destacades a aquesta hora. Donald Trump ordena tallar tots els lligams comercials amb Espanya i acusa Madrid de ser un soci terrible de l'OTAN, ha dit literalment. A la cimera de l'Aliança Atlàntica que s'està fent a Turquia, el president dels Estats Units ha endurit les crítiques al govern espanyol, unes paraules que ja han tingut resposta per part de l'executiu del PSOE. Com en amenaces anteriors, des de Madrid es recorda que les relacions comercials entre tots dos països estan sota el paraigua de la Unió Europea. Sobre la situació a l'Iran, Donald Trump ha donat per acabat l'alto el foc i ha justificat els últims bombardejos contra el règim de Teheran. També us hem explicat que alguns veïns desallotjats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona, provocat segons tots els indicis per les obres de la línia 9 del metro, han pogut tornar a entrar a casa seva. Mentrestant, els tècnics continuen revisant el terreny per decidir si s'hi poden quedar definitivament. A partir d'ara us explicarem també que Plataforma per la Llengua qualifica de fracàs l'intent d'incrementar la presència del català a les plataformes audiovisuals 4 anys després de l'aprovació de la reforma de la llei audiovisual espanyola. Denuncia que la presència del català a les plataformes continua sent molt baixa. I avui arrenca el Festival Cruïlla al Parc del Fòrum de Barcelona. Fins dissabte hi actuaran artistes com Pixies, David Byrne, Rigoberta Bandini, la Ludwig Van o Alosa. Avui obrirà el festival el terrassenc Galgo Lento i la cap de cartell serà la nord-americana Halsey. També actuarà Greta, que és la germana bessona de la Muixca, i el gallec Sen Senra. I en esports, què destaquem, Eudald Serra?
1: Doncs que avui hi ha jornada de descans al Mundial de Futbol després que ja han quedat definits tots els aparellaments de quarts de final, que seran França-Marroc, Espanya-Bèlgica, Anglaterra-Noruega i Argentina-Suïssa. Aquests quarts de final començaran demà dijous al vespre amb el partit França-Marroc.
0: I pel que fa al temps, calor, calor extrema, amb temperatures de més de 40 graus a l'interior i de 35 a la costa, sol amb nuvolades a la tarda al Pirineu i també als ports, on localment pot caure alguna tempesta puntual curta d'aquestes molt típiques d'estiu. De cara al vespre també arribaran algunes nuvolades per ponent, amb cel menys serè. La calor s'allargarà fins la setmana que ve. Donald Trump ordena tallar tots els lligams comercials amb Espanya i acusa Madrid de ser un soci terrible de l'OTAN. Igual que va fer l'any passat a la Haia, el president dels Estats Units ha aprofitat la cimera anual de l'Aliança Atlàntica, que s'està fent a Turquia aquest any, per carregar contra el govern espanyol, a qui retreu no complir amb els nous compromisos de l'OTAN pel que fa a despesa en defensa. Sobre l'Iran, Trump ha donat per acabat l'acord provisional del toalfoc i ha justificat els últims bombardejos contra el règim de Teheran. Enviat especial a Ankara, Bruno Forteameras.
2: Trump diu que Espanya és una causa perduda, creu que no hauria de formar part de l'OTAN i acusa els líders espanyols de ser mala gent i uns aprofitats.
3: Espanya és un soci terrible a l'OTAN. No participen, no paguen. No vull tenir res a veure amb Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, sisplau, incloent-hi les visites.
2: Trump ha dit tot això al costat del secretari general de l'OTAN, Marc Rutte, que ha intervingut per donar-li un cop de mà al govern espanyol. Rutte ha recordat que Espanya ja gasta el 2% del PIB en defensa. És el primer objectiu de despesa militar fixat per l'Aliança Atlàntica, lluny, això sí, del 5% que els aliats van acordar després per la pressió de Trump i que Madrid ja ha dit que no pensa complir.
4: I tu menciones Espanya, però fins i tot has aconseguit que Espanya pagui el 2%. Han fet un gran pas endavant aquest últim any. Hi ha problemes que hem de solucionar, però fins i tot Espanya ha arribat al 2%.
2: A part d'això, Trump també ha donat per enterrat l'alto el foc amb l'Iran després dels atacs creuats de les últimes hores.
3: Per la meva part, crec que s'ha acabat. No vull negociar més amb ells. Són gent menyspreable. Saps què és gent menyspreable? Doncs ells ho són. Són gent malalta. Els dirigeix gent malalta. I són persones cruels i violentes. I si tinguessin una arma nuclear, la farien servir.
2: I ara mateix el president nord-americà es reuneix amb la resta de líders europeus en aquesta cimera de l'Ontario. l'OTAN. Abans d'entrar a la reunió, a la foto de família, Trump hi ha aparegut amb cara de pocs amics. De fet, ahir mateix va admetre que no tenia gaires ganes de venir.
0: Gràcies, Bruno. El govern espanyol ja ha respost a aquestes noves amenaces de Donald Trump. Li ha recordat una vegada més que les relacions comercials entre Espanya i els Estats Units depenen de la Unió Europea. La Moncloa ha rebut els atacs del president nord-americà en aquesta cimera de l'OTAN amb tranquil·litat i normalitat. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
5: A la Moncloa ja no sorprenen les amenaces de Trump de tallar les relacions comercials, que no són noves i fins ara mai s'han concretat. Fons del govern espanyol han tornat a repetir el mateix argumentari, que Espanya forma part del mercat comú de la Unió Europea i que és qui fa els tractes amb els Estats Units. En tot cas, diuen, són els nord-americans els més beneficiats de les relacions comercials entre els dos països, que puntualitzen, les fan les empreses i no els governs. Està previst que Pedro Sánchez atengui els mitjans al llarg del dia d'avui. De moment, des de l'entorn del president espanyol, destaquen que les relacions entre Espanya i els Estats Units pel que fa a l'economia, la cultura o la defensa són meravelloses i que esperen que això no canvie.
6: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 11:36, alguns veïns desallotjats per l'esvoranc del Putxet a Barcelona, provocat segons tots els indicis per les obres de la línia 9 del metro, han pogut entrar a casa seva. Mentrestant, els tècnics continuen revisant el terreny per decidir si s'hi poden quedar definitivament o han de tornar a marxar. Seguint els treballs, hi tenim una unitat mòbil amb l'Anna Escura i el suport tècnic del José Antonio Muñoz.
7: Fa poc més d'una hora que els bombers han començat a entrar als locals comercials que hi ha als baixos dels diferents edificis afectats per l'esvoranc. Per exemple, és el cas del bar del Miquel. El Miquel ens ha explicat això després que els bombers hagin inspeccionat.
8: Hem d'entrar ara i, bueno, han mirat els tècnics de l'Ajuntament i res, està tot bé, no es veu cap esquerda ni res. Ara a les 12 tenim una reunió al centre cívic i allà ens diran si podem tornar a obrir demà o no. O sigui, de moment no sabem absolutament res. L'he preguntat als tècnics que, com ho veieu, no podem dir res, o sigui que res, esperar.
7: On sí que hi ha desperfectes és a la clínica dental que hi ha a la plaça Frederic Soler, on som ara mateix. Ens ho ha explicat l'Alba.
9: Hi havia unes esquerdes quan vam arribar pel matí i els lavabos, és veritat que s'havia caigut totes les rajoles, havien anat caient i ja està. I és això, i al cap de res, 10 minuts va començar a arribar els bombers, la policia i demés, i ja està. I aquí va començar tot.
7: A les 12, com sentíem, reunió informativa amb els veïns al Centre Cívic La Florida i atenció als mitjans de comunicació aquí a la plaça Frederic Soler.
0: Que seguirem també per 3CAT Info. Hi ha hagut un nou tiroteig a Barcelona, ha passat poc abans a les 6 del matí al Putxet, però no hi ha hagut ferits, segons ha avançat el matí de Catalunya Ràdio. És el sisè tiroteig que hi ha a Barcelona en 2 mesos i mig. En portàvem 5 de mortals, l'últim fa menys d'una setmana, dijous, amb l'assassinat d'un menor al parc de la Pegaso de Barcelona. Per tot plegat, els sindicats de caps i comandaments de les policies locals reclamen nous protocols i mitjans més adequats per poder fer front a aquest augment de les armes de foc en el crim organitzat i grups violents. Ho ha explicat a 3CAT Info Valentín Anadón, portaveu del sindicat SICPOL.
10: No estem reclamant portar en tot moment armes llargues, sinó que ja que tenim la formació, que es faci les adequacions normatives perquè en determinades circumstàncies, determinades persones molt especialitzades i sota una supervisió estricta puguin fer-la servir exactament de la mateixa manera que els Mossos d'Esquadra.
0: Els bombers continuen, mentrestant, treballant sense aturador per estabilitzar l'incendi de Sentmenat, al Vallès Occidental. Hi ha una setantena de dotacions i prop de 240 efectius. Sobretot preocupa que les possibles revifades siguin a causa d'aquestes altes temperatures i també de la baixa humitat, i això pugui acostar les flames a zones que estan habitades. Sentmenat, Marta Vallès.
11: Els bombers han treballat durant tota la nit, però no han pogut acabar de tancar el perímetre de l'incendi. Per tant, els preocupa que revifi algun conat dels de fora del perímetre i pugui afectar la direcció del foc. Preveuen que pugui anar cap a zones habitades. Ens ho explicava el cap d'intervenció, l'inspector dels bombers, Eduard Martínez.
12: S'espera vent de marinada, seria un règim molt similar al que hem tingut aquests dies passats. Esperem humitats extraordinàriament baixes, temperatures molt altes, i això afavoreix, doncs, que aquests focos secundaris que estan latents despertin i puguin propagar amb intensitat. Ara per ara, la principal principal preocupació és que impacti directament a l'organització del farell.
11: Per això, tot i que en aquest incendi forestal es van aixecar ahir algunes restriccions, es manté el confinament a la zona de Sant Sebastià de Montmajor i també a l'urbanització del farell. De moment, aquest foc ha cremat unes 200 hectàrees.
0: I Balaguer ha decretat avui dia de dol oficial per la mort ahir al vespre d'una nena ofegada en una piscina municipal. És la quarta víctima mortal de banyistes a les piscines catalanes des de l'inici de la campanya de bany el 15 de juny.
6: 3CAT Info.
0: Plataforma per la Llengua denuncia que la reforma de la llei audiovisual espanyola del 2022, negociada amb Esquerra Republicana, ha estat un desastre per al català. L'entitat diu que les mesures per augmentar la presència de la llengua catalana a les plataformes audiovisuals no han anat gens bé. Ruth Carandell és la directora de Plataforma per la Llengua.
13: Les mesures que incorporava per incrementar la presència del català a les plataformes audiovisuals en si mateixes han fracassat i, a més, aquella reforma va acabar descartant qualsevol obligació perquè les plataformes internacionals disposessin d'un percentatge mínim d'obres en català als catàlegs.
0: I també assenyala que, segons el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, el català representava menys de l'1% del catàleg i que aquesta xifra ha pujat només fins al voltant del 3%.
14: Fa molt, molt de temps, vivíem molt lluny d'aquí. Feia 3 anys que el país estava en guerra.
0: L'exili republicà a Xile l'any 1939 arriba divendres als cinemes amb Winnipeg, el vaixell de l'esperança. La pel·lícula d'animació per públic familiar narra la gesta humanitària impulsada pel poeta Pablo Neruda per salvar més de 2.000 persones. Es basa en la novel·la gràfica de Laura Martel. La cinta reconstrueix la fugida de Barcelona, el Calvari, els camps francesos i la travessia cap a Valparaíso a Xile. Tot explicat a través de la mirada d'un pare i la seva filla de 7 anys. El seu codirector, Beñat Beitia, explica aquesta emissora que és una lliçó d'història molt silenciada.
15: En Xile, per exemple, és una història molt popular. ¿Por qué? Porque ellos están orgullosos y en cambio aquí pues vivimos en el miedo, en el silencio. ¿Por qué no se les cuentan estas historias? Ahí está el lugar de esta película.
0: La pel·lícula, avalada pel Festival d'Ancí amb participació del 3CAT, es va preestrenar ahir als cinemes de Girona amb l'assistència de Lola Patau, de 93 anys, passatgera real del Winnipeg, que inspira la nena protagonista.
16: Tranqui, serà molt millor, condueixo més tard, que ara estic cansat.
0: I avui arrenca el Festival Cruïlla al Parc del Fòrum de Barcelona. Fins dissabte hi actuaran artistes com Pixies, David Byrne, Rigoberta Bandini o Alosa. Aquest que sentim, el terrassenc Galgo Lento, obrirà avui el festival a quarts de 5 de la tarda en una jornada en què la cap de cartell és la nord-americana Halsey. També actuarà Greta, la germana bessona de la Muixca, i el gallec Sansenra. De la resta de dies destaquen tres clàssics com Pixies, Garbage o Standstill. Grans noms internacionals com David Byrne, Sweat o Jovanotti, el rock de The Black Crowes, The Hips o The Dude Cinema Club i molts artistes catalans com Rigoberta Bandini, Els Pets, Alice, Mishima Sidoní, la Ludwig Bank Masoni o Dan Peralbo i el Comboi.
17: Quina mandra, hem perdut molt temps mirant el temps per anar a la platja. Sobre el cel, sobre les ones vull trobar-te, vull que connectem les gotes d'aigua de la galta.
0: I a banda del Cruïlla, aquesta tarda també comença a la Garrotxa el festival Vallviva. És una alternativa als grans festivals d'estiu de la Costa Brava, però que destaca sobretot pel vessant solidari perquè destina tots els beneficis a la recerca oncològica. Fins diumenge hi haurà música en directe amb noms com Antonio Orozco o Ana Torroja, a més de l'oferta gastronòmica de restaurants amb estrella Michelin. Ens ho explica des de Girona en Fèlix Martín.
18: Sense músics no hi ha festival i avui, a l'estrena del Vallviva, n'hi haurà molts. Fins a 150, l'escenari de la Finca de les Brides a la Vall d'en Bas són els de la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i la Polifònica de Puig-reig, acompanyant les veus de Mariona Escoda, Bet, Samantha, Joan Garrido i Arjau en l'espectacle Tribut al Mar. Quim Morera, president de la Fundació que organitza el festival.
19: Per nosaltres el primer dia, el dia d'inaugural, és el dia més emotiu, és la presentació, és el dia que fem més referència a la part emocional del festival. I ho fem d'una manera elegant, ho fem d'una manera potent, amb 150 músics i amb una posta en escena molt potent.
18: Demà, Antoni Orozco, i divendres amb la gira de retorn dels Teràpia de Xoc.
20: Sense tu, jo no puc, sense tu, si no hi ets.
18: Una gira de retrobament de la banda que es va dissoldre el 2016 i que va ser molt popular per aquesta cançó de la sèrie Polseres Vermelles. De fet, els Teràpia de Xoc fan una gira solidària que destina els beneficis a la recerca sobre càncer infantil.
19: Per descomptat, lliga amb l'esperit, lliga amb l'origen. Nosaltres, a Olot, les preses ha vist créixer aquesta formació, els hem conegut de joves, i llavors bueno, penso que també és emotiu veure aquest grup amb aquest format més gran i 10 anys després. Vol dir que també penso que pot tenir molt de ganxo a nivell artístic i sentimental. Yo estoy hecho de pedacitos de ti,
18: de tu lliga molt amb el caràcter del festival, que fa anys que col·labora també amb l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i que aquest any hi afegeix també l'Hospital Trueta de Girona en un estudi sobre el càncer de pàncreas.
19: És un festival íntegrament solidari, per tant, tot el benefici que generem el destinem a les malalties del càncer. Hem fet un conveni durant 3 anys amb Vall d'Hebron, però aquest any hi hem afegit el Trueta per un tema de proximitat.
18: A més de la música en directe, el festival Vallviva ofereix un munt d'activitats i reforça l'oferta gastronòmica en 3 espais diferents. Un de productors locals, un que està dedicat a la cuina d'autor, i el tercer amb la participació de restaurants amb estrella Michelin, com el Miramar, l'Aliança d'Anglès, les Cols o Can Jubany. Pedacitos de ti.
0: Passa un minut de 3:15. Actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit. Connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
20: Bon dia. El punt més complicat a aquesta hora és a l'AP7, a Subirats. Hi ha 6 quilòmetres de retencions des de la Granada en sentit Girona per un accident amb 3 turismes implicats que talla un carril. També retencions per un altre accident a la C32 a Sant Boi, direcció sud cap a Castelldefels. Hi ha un carril tallat també en aquest punt. Pel que fa al transport públic, recordem que hi ha demores a Rodalies, demores destacades de la R11, el tren de Barcelona-Sants que havia d'arribar a Portbou a les 12:08, circula amb un retard de gairebé una hora, i a la línia R15, el tren de l'estació de França de Barcelona que havia d'arribar a Reus a les 11:33, circula amb una demora de 30 minuts.
6: El temps.
0: La previsió és d'en Jofre Genoer.
21: La calor que s'intensifica encara una mica més respecte a ahir. Ahir es van superar els 40 graus en moltes poblacions. Avui encara en seran més, i a més els avisos de calor extrema s'extenen arreu del territori, afectant a tota la zona del litoral, prelitoral, comarques de Girona, que hi van quedar potser una mica més al marge. I prova d'això és que ja hem començat la jornada amb una tramuntana una mica rescalfada que ens ha dut aquesta primera matinada roent a Portbou, amb una temperatura que no ha baixat dels 32 graus i mig. A mig matí arribant gairebé els 36 avui. Hi haurà valors de 40 graus o més a l'interior de Girona, a la Catalunya Central, al Pla de Lleida, Terres de l'Ebre. De fet, no descartem valors pròxims fins i tot als 45, ahir es van aproximar als 44. Per tant, una calor excepcional, la que estem tenint, amb ahir 6 rècords de temperatura absoluta, avui fins i tot podrien ser més. Per tant, molta precaució amb aquesta calorada intensa, intentar evitar les hores centrals del dia, l'exposició al sol, hidratar-se, buscar les ombres, i amb una jornada que estarà dominada per un ambient assolellat, però també per algunes nuvolades que creixeran per la mateixa calor a la zona del Prepineu, dels ports. No descartarien, com va passar ahir, alguna tronada, algun ruixet puntual, alguna petita tempesta. De fet, podem encara al vespre o a l'acabar la jornada amb un augment de núvols prims. Algunes d'aquestes gotellades podrien arribar a la franja de Ponent. Bé, la onada de calor persisteix, continua. Pot afluixar transitòriament entre divendres i dissabte, però ara com ara els mapes ens indiquen que a partir de diumenge i a l'inici de la setmana que ve fins i tot encara es podria reforçar més.
0: Doncs hem d'afegir que 97 persones han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor extrema durant la primera setmana de juliol. Això ho constata el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut Carlos III. La xifra és sensiblement inferior a la de l'any passat, però molt superior a la de la resta dels 10 últims anys. Aquest monitoratge de les defuncions recull que del 15 de maig des del 15 de maig, 223 persones han mort a Catalunya per causes atribuïbles a les altes temperatures. De fet, aquest any apunta a rècord precisament per l'alta mortalitat a causa de la calor que s'ha detectat al mes de juny.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Aula Oberta. L'educació del futur amb Sara Cañete.
4: Obrim l'aula per parlar de comprensió lectora. Aquest curs, més de 500 centres participen a la xarxa de competència lectora, un espai de trobada on representants de diferents centres comparteixen coneixements i bones pràctiques, busquen estratègies, activitats i materials per millorar una habilitat que és clau en l'èxit educatiu. Visitem l'Institut Damià Campeny de Mataró, al Maresme, un dels centres que hi participa. L'Institut Damià Campeny de Mataró serveix d'exemple dels problemes de comprensió lectora que els professors detecten entre els alumnes.
22: Detecto que ells llegeixen, fan una lectura superficial i de seguida es frustren, troben que no ho entenen, perquè no s'aturen, no fan una relectura.
23: Amb les proves externes avui en dia, no, que són molt contextualitzades, hi ha molt de text, i moltes vegades les troben molt complicades i realment el que t'estan preguntant és ben senzill.
24: I clar, quan els i preguntes molt simples, no? Com es deia el protagonista o on era, doncs veies, clar, que això ho entenien. Però quan ja feies una pregunta més complicada, llavors ja veies que es perdien.
4: Conscients d'aquesta realitat, el curs passat es van apuntar a la xarxa de competència lectora. Elena Romero és la cap d'estudis de l'Institut i professora de català.
25: Habilitar és assegurar que aquest procés sí que s'està fent de forma conscient, perquè l'automatisme de la comprensió lectora és una cosa inconscient. Llavors, hi ha alumnes que tenen comprensió lectora de nivells diferents i quan estem a l'àmbit educatiu, la comprensió lectora és l'eina principal d'aprenentatge. Si no hi ha comprensió lectora, no pots aprendre, no?
4: El centre té dos representants que van a les trobades de la xarxa i que després traslladen els materials al centre on organitzen sessions de treball en bona part del claustre. Es treballen aspectes com la fluïdesa, l'adquisició de vocabulari o les estratègies de comprensió lectora.
25: Totes aquestes estratègies de comprensió lectora també estan treballades d'una en una, de manera que entenguem a nivell mental, racional, com funcionem, mostrar-ho als alumnes, fer un treball conjunt i després que els alumnes puguin desgranar aquella habilitat solets.
4: És precisament una d'aquestes estratègies, el resum, una de les que més costa als alumnes. En Lluc, l'Utger i la Bea són alumnes a secundària.
26: Quan ho explico i em demanen que ho resumeixi, no sé amb quines paraules resumir-ho, perquè no tinc aquesta capacitat.
27: M'agrada molt ficar detalls i explicar les coses ben explicades perquè s'entenguin, i llavors fico més coses de les que hauria de ficar. El que a vegades em passa igual que ells, i bueno, vull ficar més del que haig de ficar, però al final m'acabo donant compte i ho acabo resumint més.
4: I la Judit, l'Adrià i la Sali ens diuen quines són les matèries on la comprensió lectora els genera més dificultats.
28: A les matemàtiques hi ha moltes coses importants i com detectar el més important a vegades costa. I penso que social, si és alguna cosa d'història o per l'estil, també ens pot costar.
29: Però et costa perquè són textos llargs?
28: Sí.
30: Socials, a vegades em costa entendre amb les dates i tot això em costa.
31: Hi ha exercicis que et demanen moltes coses i al final tu vas fent i et segueixes deixant coses de l'enunciat perquè ho has de llegir diversos cops.
4: Pel centre, un dels aspectes clau de la xarxa és la implicació de part important del claustre en la millora de la comprensió lectora, i això vol dir també que hi participen els professors de les matèries no lingüístiques. En Xevi Camps és professor de Biologia al centre.
23: I que moltes vegades doncs, plantegem un text i el ventilem en 20 minuts, no? Llegim ràpid, bueno, llegim, llegeix tu, llegeix l'altre, bueno, què extraiem? Vinga, unes preguntetes i seguim. I penso que això ens fa veure que ens hem d'aturar una mica. Ens hem d'aturar una mica, no donar per sobreentès que el que dèiem, no? Que aquestes estratègies ja les tenen, i donar una mica més de pausa.
4: Ara treballen per introduir i reforçar pràctiques com el modelatge. Laura Ruiz és professora de Socials.
32: Fer-ho jo primer, llegir jo el text, ostres, i això què vol dir? I doncs, em puc plantejar una altra cosa? Fer com aquest teatre davant dels alumnes, perquè ells vegin que el procés intern que ells han de seguir. Fer-ho junts, perquè finalment ja estiguin capacitats per fer-ho ells tots sols.
4: O focalitzant en el vocabulari.
32: A Socials utilitzem terminologia específica. És important aturar-se. Què vol dir això? I amb què es relaciona amb la resta del contingut? Llavors, clar, ens hem d'aturar, hem de llegir dos vegades, tres vegades, i fer-nos moltes preguntes per després entendre què és el que se'ns demana.
4: Però com destaca la Lídia Sánchez, que és professora de castellà, que els alumnes tinguin o no hàbit lector també marca la diferència.
24: És molt clar, i no només en la comprensió, sinó en l'expressió. Es nota moltíssim. Tu pots veure un alumne que llegeix i un alumne que no llegeix.
4: I això ja va més enllà de l'escola.
28: Jo crec que sóc bona lectora, sempre que puc llegeixo, sempre que tinc una estona llegeixo.
31: Jo crec que llegeixo més dintre de classe o en horari escolar que fora a casa.
30: Jo, la veritat, no llegeixo molt, però quan a l'escola diuen de llegir algun llibre, doncs el llegeixo amb ganes i la veritat que m'interessa, m'acaben interessant.
4: La comprensió lectora és fonamental a totes les matèries i reforçar-la amb iniciatives com la xarxa pot ser el camí per una millora global dels resultats. Tanquem l'aula.
1: Aula oberta.

0: I fins al punt de les 12, els esports. Au del Serra, bon dia.
1: Bon dia. Avui hi ha jornada de descans al Mundial de Futbol després que ja han quedat definits tots els aparellaments dels quarts de final, que seran aquests: França-Marroc, demà dijous a les 10 de la nit, Espanya-Bèlgica divendres a les 9 del vespre, Anglaterra-Noruega dissabte a les 11 de la nit i Argentina-Suïssa diumenge a les 3 de la matinada. Els quarts de final començaran, per tant, demà dijous al vespre amb el França-Marroc. Suïssa ha estat l'última selecció a classificar-se pels quarts de final del Mundial després d'eliminar aquesta matinada Colòmbia a la tanda de penals. El partit havia acabat amb empat a 0. Sentim el tècnic suís Murat Yakin.
2: Encara estàs fluint i no acabes de tenir clar què ha passat. Allò que has aconseguit. Ha fet falta una lluita increïble, però també astúcia i paciència. Al final hem trencat la maledicció. Jugadors, cos tècnic i seguidors, a casa les emocions hauran estat increïbles.
1: I ara el jugador colombià, John Arias.
3: Algo nos faltó, que nos vamos precipitadamente a la Copa, nos vamos en los octavos. Entonces yo creo que ojalá Dios permita que hoy sea un cambio en la selección, porque ya está bueno también de quedarnos siempre a la puerta.
1: Als quarts de final, Suïssa s'enfrontarà a l'Argentina. L'equip argentí va derrotar a Egipte per 3-2, remuntant un 0-2 en contra a partir del minut 79 de partit i sense haver d'arribar a la pròrroga. Leo Messi va tornar a ser protagonista destacat, marcant el gol de l'empat a 2, donant l'assistència del primer gol argentí, però també fallant un penal quan el marcador era de 0-1.
4: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces, no deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final, y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
1: Leo Messi suma ja 8 gols en aquest Mundial i 9 partits seguits veient porteria a la Copa del Món. Els egipcis, en canvi, van acabar el partit molt enfadats amb l'actuació arbitral per no xiular un possible penal sobre Salah i per anul·lar-los un gol per una falta prèvia. Són declaracions del jugador egipci Zico.
5: És una injustícia. L'àrbitre no ha estat just. Una injustícia clara i evident durant tot el partit. L'àrbitre ha aconseguit que malgastem l'esforç de tot un país. Des de bon principi estava en contra nostra. No pot ser que marxem així quan anàvem guanyant 0-2. Aquest torneig està arreglat. Felicitats de l'Argentina per guanyar la Copa del Món.
1: Encara en futbol, l'Espanyol ha de presentar ara a les 12 el lateral esquerre neerlandès Gilinchi Hartman, la segona incorporació de cara a la temporada que ve. Hartman, de 24 anys, és internacional pels Països Baixos i arriba cedit una temporada pel Burnley anglès, equip que també és propietat de l'Ampeis, el president blanc i blau. D'altra banda, els jugadors del primer equip de l'Espanyol acaben de passar avui les revisions mèdiques abans de començar demà ja els primers entrenaments de pretemporada. I encara en futbol, l'extècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, fitxat pel Fulham anglès de la Premier League per les 3 pròximes temporades. El Tour de França avui s'ha de disputar la 5a etapa de 158 km plans entre l'Animesan i Pau. El noruec Thorsten Traen, de l'equip 1X, lluirà per primer cop el mallot groc de líder després de formar part de l'escapada en el qual el danès Mats Pedersen va aconseguir el triomf. Thorsten Traen té a la general 28 segons d'avantatge sobre el nord-americà Sean Quinn, 3 minuts 50 segons sobre el txec Matías Vášek i gairebé 8 minuts sobre Pogacar i Vinegor, que són ara quart i cinquè, respectivament.
6: L'actualitat esportiva a fons.
1: En bàsquet, a aquesta hora se sorteja la fase de grups de la pròxima edició de la Champions de la FIBA, on hi participarà la Sisa Joventut, i a 3:15 es farà el sorteig de l'Eurocup, on hi haurà el Kitzenàs Manresa. Més sortejos, perquè en futbol sala també aquest migdia s'ha de sortejar la primera fase de la Champions, on aquesta temporada que ve hi participarà el Barça, després d'haver guanyat fa ben poc el títol de la Lliga de Futbol Sala.

0: Donald Trump ordena tallar tots els lligams comercials amb Espanya i acusa Madrid de ser un soci terrible de l'OTAN. A la cimera de l'Aliança Atlàntica Turquia, el president dels Estats Units ha endurit les crítiques al govern espanyol i sobre l'Iran, Trump ha donat per acabat l'acord provisional d'alto el foc. Ha justificat els últims bombardejos contra el règim de Teheran. Les paraules de Trump ja tenen resposta del govern espanyol, com en amenaces anteriors. Des de Madrid es recorda que les relacions comercials entre tots dos estan sota el paraigua de la Unió Europea. Els bombers concentren els esforços en l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental. Intenten poder estabilitzar-lo durant el dia d'avui, tot i la preocupació per possibles revifades, producte de les condicions meteorològiques. La resta de focs actius del país ja estan controlats, o gairebé. Això mentre més de 200 municipis de 24 comarques estan avui en risc màxim d'incendi, un centenar més que ahir. El Pla Alfa nivell 4, al màxim, també limita l'accés a fins a 6 parcs naturals, un més que ahir, el de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. A més, es prohibeixen les activitats amb falles, foc i pirotècnia. Es manté activat en alerta el Pla Procicat per calor intensa. A aquesta hora hi ha d'haver novetats en relació a l'esvoranc del Putxet arran de les obres del metro. Responsables de la Generalitat i dels cossos de seguretat explicaran quin és l'estat del terreny i si els veïns desallotjats poden tornar ja a casa seva. Desarticulat un grup juvenil, Los 300, al qual s'atribueixen múltiples agressions amb armes blanques, robatoris violents i tràfic de drogues. Els Mossos i la Guàrdia Urbana han detingut 18 persones, 6 d'elles menors d'edat. Aquesta banda juvenil controlava diversos espais públics dels districtes de Sant Andreu, Sant Martí i nou barris de la capital catalana, segons la investigació. Poc abans de les 6 del matí hi ha hagut un tiroteig sense víctimes al Putxet a Barcelona. Els Mossos, que han confirmat aquests fets, ja han obert una investigació. En cultura, avui engega el Festival Vallviva, l'alternativa de la Garrotxa als grans festivals d'estiu de la Costa Brava, amb la peculiaritat que destina tots els beneficis a la recerca oncològica. Incorpora noms com Antonio Orozco o Ana Torroja i una oferta gastronòmica de restaurants amb estrella Michelin. Que avui arrenca el Cruïlla al Parc del Fòrum de Barcelona fins dissabte i actuaran artistes com Pixit, David Byrne, Rigoberta Bandini, la Ludwig Band o Alosa. Avui obrirà el festival el terrassenc Galgo Lento i la cap de cartell serà la nord-americana Halsey. També actuarà Greta, la germana bessona de Muixca, i el gallec Sant Senra.
1: Esports.
2: Avui hi ha jornada de descans al Mundial de Futbol després que hagin quedat definits tots els aparellaments dels quarts de final, que seran França-Marroc, Espanya-Bèlgica, Anglaterra-Noruega i Argentina-Suïssa. Els quarts començaran demà dijous al vespre amb el França-Marroc. L'Espanyol presenta hores d'ara el lateral esquerre neerlandès Harman, que arriba com a cedit pel Burnley anglès. Harman és la segona incorporació blanquiblava de la temporada. I aquest migdia també es fa hores d'ara el sorteig a la fase de grups de la Champions de la FIBA, on hi participarà la Sisa Joventut, i a 3:15 se sortejarà la fase de grups de l'Eurocup amb la presència del Kitsanàs Manresa.
0: I el temps, calor extrema amb temperatures de més de 40 graus a l'interior i de 35 a la costa, sol amb nuvolades de tarda al Pirineu i als ports, localment amb alguna tempesta puntual d'estiu. De cara al vespre també arribaran algunes nuvolades per ponent, amb cel menys serè i la calor s'allargarà fins la setmana que ve.
1: 3CAT Info.
0: Passen 4 minuts de les 12. Benvinguts a aquesta hora d'informar, Àngels López Domènech. Donald Trump ordena tallar tots els lligams comercials amb Espanya i acusa Madrid de ser un soci terrible de l'OTAN. Igual que va fer l'any passat a La Haia, el president dels Estats Units ha aprofitat la cimera anual de l'Aliança Atlàntica, aquest any a Turquia, per carregar contra el govern espanyol, a qui retreu no complir amb els nous compromisos de l'OTAN de despesa en defensa. Sobre l'Iran, Trump ha donat per acabat l'acord provisional d'alto el foc i ha justificat els últims bombardejos contra el règim de Teheran. Enviat especial a Ankara, Bruno Fortea Miras.
3: Trump diu que Espanya és una causa perduda, creu que no hauria de formar part de l'OTAN i acusa els líders espanyols de ser mala gent i uns aprofitats.
4: Espanya és un soci terrible a l'OTAN. No participen, no paguen, no vull tenir res a veure amb Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, sisplau, incloent-hi les visites.
3: Trump ha dit tot això al costat del secretari general de l'OTAN, Marc Rutte, que ha intervingut per donar-li un cop de mà al govern espanyol. Rutte ha recordat que Espanya ja gasta el 2% del PIB en defensa. És el primer objectiu de despesa militar fixat per l'Aliança Atlàntica, lluny, això sí, del 5% que els aliats van acordar després per la pressió de Trump i que Madrid ja ha dit que no pensa complir.
5: I tu menciones Espanya, però fins i tot has aconseguit que Espanya pagui el 2%. Han fet un gran pas endavant aquest últim any. Hi ha problemes que hem de solucionar, però fins i tot Espanya ha arribat al 2%.
3: A part d'això, Trump també ha donat per enterrat l'alto al foc amb l'Iran després dels atacs creuats de les últimes hores.
4: Per la meva part, crec que s'ha acabat. No vull negociar més amb ells. Són gent menyspreable. Saps què és gent menyspreable? Doncs ells ho són. Són gent malalta. Els dirigeix gent malalta. I són persones cruels i violentes. I si tinguessin una arma nuclear, la farien servir.
3: I ara mateix el president nord-americà es reuneix amb la resta de líders europeus en aquesta cimera de l'OTAN. Abans d'entrar a la reunió, a la foto de família, Trump hi ha aparegut amb cara de pocs amics. De fet, ahir mateix va admetre que no tenia gaires ganes de venir.
0: Doncs bé, el govern espanyol ha respost a les noves amenaces de Trump. Li recorda una vegada més que les relacions comercials entre Espanya i els Estats Units depenen de la Unió Europea. La Moncloa ha rebut els atacs del president nord-americà a la cimera de l'OTAN amb tranquil·litat i amb normalitat. Madrid, Dani Sáenz de Aja.
6: A la Moncloa ja no sorprenen les amenaces de Trump de tallar les relacions comercials, que no són noves i fins ara mai s'han concretat. Fons del govern espanyol han tornat a repetir el mateix argumentari, que Espanya forma part del mercat comú de la Unió Europea i que és qui fa els tractes amb els Estats Units. En tot cas, diuen, són els nord-americans els més beneficiats de les relacions comercials entre els dos països, que puntualitzen, les fan les empreses i no els governs. Està previst que Pedro Sánchez atengui els mitjans al llarg del dia d'avui. De moment, des de l'entorn del president espanyol, destaquen que les relacions entre Espanya i els Estats Units, pel que fa a l'economia, la cultura o la defensa, són meravelloses i que esperen que això no canvie.
0: I pel que fa a aquests atacs a l'Orient Mitjà que posen en dubte les converses de pau, ja hi ha conseqüències econòmiques, pujada del preu del petroli i caiguda de les borses. La cotització del barril de cru Brent s'enfila un 6% avui i torna als $78, el preu més alt des de mitjans de juny. Els principals indicadors borsaris europeus operen amb pèrdues de més del 2%. En el cas de l'IBEX 35 s'acosten al 3%, coincidint amb l'amenaça del president nord-americà Donald Trump de tallar tots els llaços comercials amb Espanya. També Amber només hi ha Repsol, beneficiada per l'augment del preu del petroli.
1: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Passen 8 minuts de les 12, els bombers continuen treballant sense aturador per estabilitzar l'incendi de Sant Manat al Vallès Occidental. Sobre el terreny hi ha una setantena de dotacions i prop de 240 efectius. Sobretot preocupa que les possibles revifades a causa de les altes temperatures i la baixa humitat puguin acostar les flames a zones habitades. Anem cap a Sant Manat, Marta Vallès.
7: Els bombers han treballat durant tota la nit, però no han pogut acabar de tancar el perímetre de l'incendi. Per tant, els preocupa que revifi algun conat dels de fora del perímetre i pugui afectar la direcció del foc. Preveuen que pugui anar cap a zones habitades. Ens ho explicava el cap d'intervenció, l'inspector dels bombers, Eduard Martínez.
8: S'espera vent de marinada, seria un règim molt similar al que hem tingut aquests dies passats. Esperem humitats extraordinàriament baixes, temperatures molt altes, i això afavoreix doncs que aquests focos secundaris que estan latents despertin i puguin propagar amb intensitat. Ara per ara, la principal preocupació és que impacti directament a l'organització del farell.
7: Per això, tot i que en aquest incendi forestal es van aixecar ahir algunes restriccions, es manté el confinament a la zona de Sant Sebastià de Montmajor i també a l'urbanització del farell. De moment, aquest foc ha cremat unes 200 hectàrees.
0: A banda d'aquest foc de Sant Manat, els bombers treballen a l'incendi de Carme, la noia, que està estabilitzat. Hi ha una trentena de dotacions. Per cert, que els Mossos van detenir ahir un home per haver llançat una bengala justament al lloc on els bombers, des de dilluns, intenten controlar aquest foc. Havia incendiat una zona de matolls. Corresponsal a la noia, Montse Gené Riba.
9: Uns veïns van alertar ahir que hi havia un home que havia llançat una bengala i havia cremat uns 25 metres de matolls. A la zona hi havia diversos dispositius de bombers i ADF que ho van apagar immediatament. Això va passar al carrer Tres Fonts de la Pobla de Claramunt, justament a tocar de la muntanya del Castell de Claramunt, que dilluns es va cremar i on el foc va arribar gairebé a tocar de les cases. Els agents van detenir l'home de 46 anys, van escorcollar casa seva, a la Pobla mateix, i van trobar encenedors, petards i una bossa de bengales. L'home va admetre els fets. Ara està detingut a la comissaria dels Mossos d'Igualada a l'espera de passar probablement avui a disposició judicial.
0: Afegim que més de 200 municipis de 24 comarques estan avui en risc màxim d'incendi, un centenar més que ahir. En aquestes localitats, els agents rurals han activat el Pla Alfa nivell 4, que és el màxim. També s'han ampliat les restriccions d'accés als parcs naturals. Des d'avui, 7 espais naturals de caràcter forestal quedaran tancats al públic. L'últim a afegir-s'hi és Sant Llorenç del Munt i l'Obac. El Pla Alfa nivell 4 4 també restringeix les tasques de cega, que queden limitades entre les 12 del migdia i les 6 de la tarda, i es prohibeixen activitats amb falles amb foc i pirotècnia. Protecció Civil manté activat en fase d'alerta també el pla Procicat per calor intensa. Es recomana amb molta precaució tenir cura de les persones grans i dels menors, que són els que més poden patir l'efecte de la calor. Ara una qüestió que uns destacàvem en titulars. Els Mossos i la Guàrdia Urbana de Barcelona han desarticulat un grup juvenil que s'autoanomena Los 300, al qual atribueixen múltiples agressions amb armes blanques, robatoris violents i tràfic de drogues. Hi ha un total de 18 detinguts, dels quals 6 són menors d'edat, de Barcelona, Montcada, Reixac i Ripollet. L'organització Los 300 actuava de manera molt jerarquitzada i estructurada i utilitzava les xarxes socials per promoure la seva capacitat violenta. Segons els investigadors, controlaven diversos espais públics dels districtes de Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris de la capital catalana. Se'l relaciona amb els delictes de pertinença a grup criminal, tinença d'armes i tràfic de drogues, també amb robatoris violents, lesions i temptatives d'homicidi. A més, se'ls van intervenir matxets, ganivets, esprais de defensa i defenses extensibles. També hi ha hagut un nou tiroteig a Barcelona, segons ha pogut saber el matí de Catalunya Ràdio. Ha passat poc abans de les 6 d'aquest matí al carrer Ferran Puig, al Putxet. Els veïns han sentit trets i han avisat la policia. Els Mossos s'han desplaçat a la zona i confirmen que hi ha hagut un incident amb arma de foc a la via pública. No hi ha hagut cap ferit i ja s'ha obert una investigació. Aquest és el 6è tiroteig a Barcelona en 2 mesos i mig. En portàvem 5 de mortals, l'últim fa menys d'una setmana amb l'assassina, recordem, d'un menor al parc de la Pegaso de Barcelona. El sindicat de caps i comandaments de les policies locals reclamen nous protocols i mitjans més adequats per poder fer front a aquest augment de les armes de foc en el crim organitzat i en els grups violents. Insisteixen que és un problema greu de seguretat i que cal una estratègia adaptada a aquesta realitat. Ho ha explicat a 3CAT Info Valentín Anadón, que és portaveu del sindicat SICPOL.
10: No estem reclamant portar en tot moment armes llargues, sinó que ja que tenim la formació, que es facin les adequacions normatives perquè en determinades circumstàncies determinades persones molt especialitzades i sota una supervisió estricta puguin fer-la servir exactament de la mateixa manera que els Mossos d'Esquadra.
0: La llei de les policies locals té més de 35 anys i per això reclamen adaptar les mesures de seguretat als nous fenòmens delictius. També avui hem conegut que la Guàrdia Civil investiga la mort violenta de dues dones, mare i filla, en un domicili de Mijas a Màlaga aquesta matinada. I ara hem de marxar en directe cap al barri de Sant Gervasi i la Bonanova, a Barcelona. Actualitzem la situació d'aquest esborrany que es produïa ahir. Allà hi tenim l'Anna Escurana. Molt bon dia.
11: Hola, molt bon dia. Escoltem les declaracions de Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori.
12: La nit aproximadament es va concloure la injecció de formigó a la cavitat, que va aparèixer ahir al matí, tal com vam informar. Aquestes feines van acabar, com es deia, a 10 i quart de la nit aproximadament. A les 11 i mitja els equips havien fet una mica de neteja i retirada i hem començat el seguiment i monitorització amb tot el sistema d'escoltació que tenim desplegat amb el reforç personal que tenim. En aquest sentit, com us avançàvem ahir, tenim un monitoratge continu, això és important explicar-ho, tenim un monitoratge continu, però degut als canvis tèrmics, nosaltres hem de comparar el comportament del terreny de dia a dia, a la mateixa hora de la matinada. Això implica, ens diuen tots els tècnics que estan analitzant la situació, que necessitem comprovar una estabilització durant 3 dies consecutius per garantir que el terreny no té cap moviment i que la situació està absolutament controlada. Per això comencem un monitoratge que anem seguint, repeteixo, hora a hora, però que fem comprovacions de situació a la matinada per avaluar les mateixes condicions o avaluar sota les mateixes condicions i, per tant, durant els propers 3 dies estarem controlant la situació i el dissabte avaluarem si pot iniciar-se un retorn esglaonat dels veïns en funció de que això estigui perfectament controlat.
13: Alguns veïns hi havien...
12: Perdó,
13: dic que alguns veïns ahir van dir que ja havien estat avisant que havien aparegut esquerdes. No sé si en teníeu constància, si... Que...
12: Sí, bueno... Begoña, sí.
14: Hola, bon dia. Soc la Begoña Castiblanque, soc directora de projectes de la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat. Totes les...
11: Perdó, ara parlarà la Begoña Castiblanque, directora de projectes de territori, després de sentir les paraules del Ramon Ramírez.
14: Hola, bon dia. Soc la Begoña Castiblanque, soc directora de projectes de la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat. Com us estàvem comentant, qualsevol petició que ens arriba en aquesta obra i en qualsevol altra obra en relació amb aparició de fissures, qualsevol problemàtica que algun veí creu que pot estar associada a alguna de les nostres obres, tenim un protocol establert, tenim un canal de comunicació i atenció, totes les peticions que ens arriben són ateses i de la mateixa manera hem procedit en aquest cas.
15: Quantes peticions us han arribat els darrers dies?
14: No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, no en teníem gaires, no tinc el número exacte, però no, no ha sigut una cosa massiva ni molt menys, en absolut.
16: El subsol canvia de granits a pissarres, és així?
14: Això ja ho hem passat, efectivament. Hi ha una zona, que és la zona de transició, és uns metres més enrere. Perdoneu, Efectivament, hi ha una zona de transició que ja hem passat, aquí, propera, però uns metres més enrere, que sí, efectivament, el terreny canvia de granit a pissarres. Ara la nostra tuneladora està ja, bàsicament, en zona pissarres, completament.
13: Aquests tres dies que dèieu afecten tant els veïns com els locals comercials?
12: Sí, sí, és a dir, d'acord amb bombers i amb els nostres equips d'inspecció tècnica, tots els edificis estaran en aquesta situació fins que dissabte al matí, amb les mesures de tres nits consecutives, podem comprovar l'estat i quina és la situació. Hem de dir que avui els resultats que hem començat a mirar són positius, però insisteixo molt en que cal tres dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny. El terreny es mou a poc fins que no ho fa. Però un cop estabilitzada la situació, hem de garantir que el terreny està a la seva posició. I això seran tres dies de supervisió contínua i, diguem-ne, reunions tècniques a primera hora del matí per avaluar la situació. Són els tècnics els que ens indicaran a les administracions quin és el moment adequat perquè es pugui iniciar el retorn.
17: A quants locals o pisos han trobat esquerdes o han trobat danys?
14: Això millor que us contestin els bombers, Gerard, si vols dir alguna cosa.
11: Ara respondrà un responsable dels bombers sobre els locals i llocs on hi ha esquerdes.
18: Sí, Gerard Prades, cap d'unitat de bombers de Barcelona. Comencem fent la valoració del que s'ha fet fins ara. Com ha comentat el director de la Direcció General de Mobilitat, es van acabar les tasques d'estabilització, aquesta primera fase que ens preocupava i que s'ha dut a terme amb molt bon

0: dies. Entenem que l'inconvenient que genera és important, però que estarem per garantir el que necessitin.
1: En el moment que es van detectar les esquerdes tant al convent com en altres edificis, es va fer algun tipus d'inspecció, es va fer algun protocol en aquell moment?
0: Nosaltres, l'avís ens arriba ahir, fins aleshores tota la informació de possibles esquerdes la tenia el que és l'obra.
2: Quants pisos i locals han afectat?
0: Estem en aquest moment acabant les inspeccions dels locals. Ahir es van fer unes primeres inspeccions d'urgència, però ara ja en aquesta fase d'estabilització finalitzada ja podem entrar amb més garanties, amb tècnics proporcionats per la pròpia obra, que estan fent l'estudi exhaustiu de totes les esquerdes, totes les fissures que puguin haver aparegut, així com fer el contrast amb els informes que hi havia previs a les ITES, a tots els edificis previs al pas de la tuneladora. Està un equip, aproximadament 8 persones.
3: És a dir, per entendre-ho bé, la revisió de l'estabilització dels pisos es fa simultàniament, mentre també es mira si el formigó ha quedat ben solidificat.
0: Exacte. Entenem que són dues fases diferents. Una, la d'auscultació del terreny, per garantir que aquest assentament finalitza i que, com bé ha dit el director general, requereix de 3 dies sencers per aquests cicles de lectures les dades i paral·lelament a la revisió de les estructures i que no hi ha cap patologia greu en els edificis.
4: I els veïns, que aquests 3 dies, quina alternativa els donen?
0: Això ens ho pot comentar la responsable de serveis socials del CUESP.
5: Ara ve la responsable dels serveis socials del CUESP, la Maribel del Moral.
6: Maribel del Moral, la directora del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona. Havíeu fet una pregunta, disculpa, quina era?
4: Durant aquests 3 dies, quina alternativa tenen?
6: Bueno, l'alternativa són diverses. En principi, nosaltres, com a serveis socials de l'Ajuntament de Barcelona, vam atendre ahir al voltant d'unes 85 persones amb 11 valoracions i només dues persones, un home i una dona, una d'aquestes persones acompanyada amb el seu animal de companyia, va ser allotjada en els nostres centres d'acolliment, no?, d'emergències. Nosaltres estem obertes també durant aquests dies, estarà obert tot el punt d'informació que estarà a Vila Florida, cada dia des de les 10 del matí fins a les 9 del vespre, amb informació, amb atenció, amb valoracions, si és que cal, en aquest cas. És previsible que vinguin més persones i si es valora d'alguna manera que aquestes persones necessiten aquesta atenció i aquest allotjament d'emergència, per suposat, nosaltres el prestarem. Sempre tenen aquestes persones, també ajudarem si és que cal, per exemple, tenen alguna dificultat per mirar també les assegurances, per si tenen també possibilitat, si tenen xarxa social, si tenen possibilitat d'anar a un hotel o amb algun allotjament per part de l'assegurança, nosaltres també donarem aquest suport. Ja com us he comentat, estarem aquí almenys durant tots aquests dies de l'emergència.
3: Alguns veïns es queixaven que l'oferta que se'ls donava era un alberg amb habitacions compartides i que gairebé se'ls convidava a prioritzar anar a casa amistats o familiars.
6: No, nosaltres sempre, en qualsevol emergència, lògicament, sempre prioritzem, si és que hi ha aquesta possibilitat. Aquestes persones poden estar molt ben acompanyades si tenen xarxa familiar o comunitària. Lògicament, això és una possibilitat que sempre s'ha d'explorar. Si aquestes persones no tenen, realment, l'Ajuntament de Barcelona presta els serveis d'acolliment d'emergència. Aquests nosaltres, ahir, per exemple, només van ser dues persones. Finalment, només es va quedar una persona, eh? Però si, per exemple, durant aquests dies puja, nosaltres miraríem si dintre de totes les possibilitats dels centres d'acolliment que nosaltres tenim, quina és la més adequada per no dispersar-los, és a dir, perquè totes les persones estiguin acollides i que d'alguna manera se sentin també pues, que formen aquest acolliment entre totes elles i nosaltres.
7: Comentaves 85 persones, aquest és el total de persones afectades?
6: No,
7: o les que
6: no,
7: ho atès,
6: no, les que hem atès nosaltres. Tu has de tenir en compte... No ho sé. En aquest moment jo no t'ho puc dir perquè és un tema que s'està mirant també juntament amb els altres equips d'emergències. Nosaltres atenem aquelles persones que directament ens venen en aquest punt. I ja us comento, és a dir, nosaltres ahir vam atendre 85 persones, però preveiem que és possible que durant aquests dies puguin venir més persones. Per això hem fet aquest dispositiu obert pràcticament tot el dia, per donar aquesta possibilitat a les diferents alternatives que puguin tenir les persones que fan igualment el seu dia a dia, la seva rutina diària, no?, per atendre les persones.
8: Hi ha hagut algú que hagi requerit, per exemple, atenció psicològica, mèdica?
6: Si és mèdica, nosaltres el que fem és atendre i acompanyar i activar d'alguna manera també els serveis sanitaris. Aquí és sobretot. Nosaltres també prestem aquesta atenció psicològica. El que hem fet durant aquests dies, hem fet

0: l'atenció, la contenció emocional lògica i que es dona en aquest tipus de situacions. Això sí que ho hem fet. Vale? El que passa és que no en profunditat, però sí que anirem veient a veure quines són les persones que necessiten d'aquesta atenció, que també la prestarem.
1: Doncs ja ho heu sentit, fins aquí la compareixença de les autoritats pertinents. Sembla ser, apunten que com a mínim fins dissabte ni els veïns ni els responsables dels locals comercials no podran tornar a casa seva. I fins aquí, doncs, aquesta compareixença.
2: Perfecte, Anna, gràcies. Fins ara.
1: Bon dia.
2: Afegir encara sobre aquesta qüestió que aquest esvoranc que es va obrir ahir al barri del Putxet ha derivat en una picabaralla política al Parlament. Junts per Catalunya demana la dimissió de la consellera de Territori i Habitatge, Sílvia Paneque, per totes les crisis que acumula, com la gestió de Rodalies, els incendis i ara aquest esfondrament. El diputat juntaire Josep Rius ho ha comparat amb l'esvoranc del Carmel del 2005, però la consellera ha volgut marcar-hi distàncies.
3: Vostè és una consellera atropellada pel caos de Rodalies, cremada pels incendis. I vostè és una consellera que ofereix molts dubtes que pugui solucionar els problemes de la línia 9 del metro. Plegui d'una vegada.
4: La tecnologia que s'està utilitzant en aquests moments en la perforació de la línia 9 del metro no té res a veure amb la que s'havia utilitzat en el passat. Jo també li exigeixo que, si això que dic així es compleix, vostè també es retracti del que acaba de dir.
2: La consellera Paneque assegura que la prioritat és garantir la seguretat dels veïns i veïnes que han hagut de ser desallotjats de les seves cases.
5: Esports.
2: Doncs a aquesta hora saludem en Marcos García. Molt bon dia.
6: Bon dia, Àngels. Avui és jornada de descans al Mundial de Futbol i ja la tenim amb tots els quarts definits. Han quedat definits tots aquests aparellaments a quarts de final, que seran aquests. França contra el Marroc, demà dijous a les 10 de la nit. Espanya-Bèlgica, divendres a les 9 del vespre. Anglaterra-Noruega, dissabte a les 11. I Argentina-Suïssa, diumenge a les 3 de la matinada. Els quarts arrenquen, per tant, demà dijous al vespre amb aquest França-Marroc, que serà el primer partit. La darrera selecció en quedar classificada, passant als vuitens de final, ha estat Suïssa, classificada enfrontant-se contra Colòmbia, va superar els penals. El partit va acabat amb empat a 0, es va jugar la passada nit després de la pròrroga. Els penals, els suïssos han passat ronda en transformar 4 penals per només 3 dels colombians. El jugador colombià, John Arias, manifesta la frustració per haver quedat eliminats i parla de canvi de cicle i de final d'etapa a la seva selecció. Sentim John Arias, el colombià.
7: Algo nos faltó, que nos vamos precipitadamente a la Copa, nos vamos en los octavos. Entonces yo creo que ojalá Dios permita que hoy sea un cambio en la selección, porque ya está bueno también de quedarnos siempre a la puerta.
6: Als quarts de final, Suïssa s'enfrontarà, com hem dit, amb l'Argentina. L'equip argentí va derrotar ahir Egipte, també en un partit extremadament emocionant. 3-2 amb remuntada de 0-2 en contra a partir del minut 79 de partit i sense haver d'arribar ni tan sols a la pròrroga. Leo Messi va tornar a ser protagonista, destacat. Va marcar el gol de l'empat a 2 i va donar l'assistència del primer gol argentí, però també va fallar un penal quan el marcador era de 0-1. Sentim Messi.
8: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces, no deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
6: Leo Messi suma ja 8 gols en aquest Mundial i 9 partits seguits veient porteria a la Copa del Món. Pel que fa als egipcis, van acabar el partit molt enfadats amb l'actuació de l'àrbitre, es queixen d'un possible penal sobre Salah, l'exjugador del Liverpool, i per anul·lar-los un gol per una falta prèvia. Per tant, aquestes dues queixes fonamentals dels egipcis, de l'equip d'Egipte. Declaracions del jugador egipci Sico al respecte de l'actuació arbitral i del fet que hagi passat l'Argentina.
9: És una injustícia. L'àrbitre no ha estat just. Una injustícia clara i evident durant tot el partit. L'àrbitre ha aconseguit que malgastem l'esforç de tot un país. Des de bon principi estava en contra nostra. No pot ser que marxem així quan anàvem guanyant 0-2. Aquest torneig està arreglat. Felicitats de l'Argentina per guanyar la Copa del Món.
6: Encara en futbol, l'Espanyol presenta a hores d'ara a lateral esquerre neerlandès Gilingi Harman, la segona incorporació de cada temporada vinent. Harman té 24 anys, és internacional per Països Baixos i arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat de Alan Pace, que és el president de l'Espanyol. De Harman n'ha parlat així el director esportiu blanquiblau, que és Monchi, el sentim.
10: Era una prioritat important i fonamental
5: tener un repuesto de garantía y sobre todo en tiempo, ¿no? Para que Manolo y su grupo técnico pudiera trabajar con él desde el primer momento. Y sí, fue una de las obsesiones que tuvimos desde el primer momento, desde que empezamos la planificación.
6: Encara futbol, l'extècnic del Madrid, Arbeloa, ha fitxat pel Fulham anglès de la Premier League per les tres properes temporades.
10: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
6: Doncs el Tour de França avui s'ha de disputar la cinquena etapa. Són 158 quilòmetres, pràcticament plans. El noruec Thorsten Traen de l'equip 1X lluirà per primer cop el mallot groc de líder de la classificació del Tour després de formar part de l'escapada en la que el danès Mats Pedersen va aconseguir el triomf d'etapa en el dia d'ahir. Thorsten Traen té a la general 28 segons de marge sobre el nord-americà Sean Quinn, 3 minuts i 50 segons sobre el txec Matías Váček i gairebé 8 minuts sobre Pogačar i Vingegaard, que ara són quart i cinquè respectivament a la classificació del Tour. A més, tenim dos sortejos en marxa a hores d'ara, dels quals us anirem informant a 3Cat Info. En bàsquet, aquest migdia a les 12, es sorteja la fase de grups i està en marxa la propera edició de la Champions FIBA i participarà la 6a Joventut. I a 3:15 es farà el sorteig a l'Eurocup, on hi haurà el Kids Anas Manresa. Per tant, us anirem informant dels rivals de la penya i també del Manresa. I en marxa en futbol sala, des de les 12, per tant des d'aquest migdia, sorteja la primera fase de la Champions de futbol sala. En aquest cas hi haurà el Barça en marxa i per tant també us actualitzarem quin és el rival del Futbol Club Barcelona, els rivals a la fase de grups. I a Wimbledon avui tenim partits pendents de quarts de final tant en categoria masculina com femenina.

0: 3CAT Info.
1: 1:15, repàs el més destacat. Donald Trump dona per acabar l'alto el foc després dels últims intercanvis d'atacs entre l'Iran i els Estats Units. El règim de Teheran ha bombardejat Bahrain i Kuwait, mentre que Washington ha atacat una 80ena d'objectius militars iranians. Des de la cimera de l'OTAN, Donald Trump també ha carregat de nou contra Espanya i ordena tallar tots els lligams comercials. I ho acabem de saber, els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona no podran tornar a casa, almenys fins dissabte. Els responsables de territori han destacat que cal fer mesuraments durant 3 dies consecutius per detectar si el terreny s'ha consolidat o encara hi ha moviments. De seguida hi anem en directe. També avui és notícia que els bombers concentren els esforços en l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental i intenten poder estabilitzar-lo durant el dia d'avui, tot i la preocupació per possibles revifades producte de les condicions meteorològiques. La resta de focs actius del país ja estan controlats o gairebé. Des d'ara i fins la una també us explicarem que les vendes de la grossa de Cap d'Any han caigut pràcticament a la meitat en els últims 7 anys, una tendència sostinguda després del màxim fixat el 2018, un cop superat el referèndum. En paral·lel, remunta les vendes del sorteig extraordinari de Nadal de la Loteria Espanyola. I en cultura, tornen els concerts de clàssic a la platja avui i demà, de la mà de Josep Pons, al capdavant de l'orquestra del Gran Teatre del Liceu i l'OBC, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona. Catalunya Música retransmetrà en directe les dues vetllades. I en esports, Marcos García, molt bon dia.
2: Bon dia, Àngels.
1: Avui jornada de descans al Mundial de Futbol, després que han quedat definits tots els aparellaments dels quarts de final.
2: Sí, fixa't quins partits: França-Marroc, Espanya-Bèlgica, Anglaterra-Noruega i Argentina contra Suïssa. Els quarts de final comencen demà, dijous al vespre, amb el França-Marroc.
1: Fem un repàs també del temps. Calor extrem avui amb temperatures de més de 40 graus a l'interior, de 35 a la costa. Sol amb nuvolades de tarda al Pirineu i als Ports, localment amb alguna tempesta puntual d'estiu. I de cara al vespre també arribaran algunes nuvolades per Ponent, amb cel menys serè. La calor s'allargarà fins la setmana que ve. Passen 2:30 de 1:15. A aquesta hora marxem en directe cap al Putxet, a Barcelona. Els veïns desallotjats en aquest punt per l'esvoranc d'ahir arran de les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa seva com a mínim fins al cap de setmana. Els tècnics que avaluen l'estat del terreny necessiten mesurar-lo com a mínim durant 3 dies per certificar-ne l'estabilitat. Els mesuraments d'avui han donat bon resultat, segons acaben d'explicar fa poca estona els responsables de la Generalitat. Ho hem pogut, de fet, seguir aquí en directe amb els nostres companys, l'Anna Escurel, José Antonio Muñoz. Anem, per tant, a buscar l'ampliació d'aquesta notícia. Anna, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Doncs ho has explicat tu molt bé. El Ramon Ramírez, el director general d'Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori i Transició, ha explicat que s'ha de fer aquest monitoratge continu durant 3 dies. Per què? Perquè, degut als canvis tèrmics, s'ha de comparar molt bé com es compara el terreny i s'ha de fer dia a dia i sempre a la mateixa hora, de matinada. Cal comprovar que està estable durant 3 dies abans que els veïns puguin tornar a casa. Escoltem-lo.
4: Hem de dir que avui els resultats que hem començat a mirar són positius, però insisteixo molt en que cal 3 dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny. El terreny es mou a poc fins que no ho fa, però un cop estabilitzada la situació hem de garantir que el terreny està a la seva posició, i això seran 3 dies de supervisió contínua.
3: Fins aleshores, al Centre Cívic de la Florida hi haurà atenció a tots els veïns des de les 10 del matí. Responsables del Centre d'Urgències i Emergències Socials de Barcelona han explicat que hi van atendre al voltant de 86 persones i que a nivell psicològic el que es va fer sobretot va ser una primera atenció, parar aquest primer cop, diguéssim, i d'ara després es anirà fent un seguiment mica en mica a veure com estan aquestes persones. Perquè fa els bombers. Ens han explicat que sí, que aquestes persones, sempre acompanyades d'un membre del cos, en algun moment podran entrar a casa seva a buscar més pertinences si les necessiten, i a partir d'aquí doncs anar veient com es desenvolupen aquests dies fins que aquestes persones totes puguin tornar a casa seva i, en alguns casos, obrir els locals comercials.
1: Entesos, Anna Escura, gràcies. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: I en internacional avui és notícia que Donald Trump ha donat per acabat l'alto el foc després dels últims intercanvis d'atacs aquesta nit entre l'Iran i els Estats Units. El règim de Teheran ha bombardejat Bahrain i Kuwait, mentre que Washington ha atacat una 80ena d'objectius militars iranians. El president dels Estats Units ha desqualificat els líders de l'Iran i considera que l'acord provisional ha quedat sense efecte, tot i que defensa que els negociadors puguin continuar parlant. Des d'Ankara, on participa la cimera anual de l'OTAN, Trump ha carregat de nou contra Espanya, a qui acusa de ser un soci crisi terrible per no complir els nous compromisos en defensa i ha ordenat tallar tots els lligams comercials amb Madrid. Enviat especial a Ankara, Bruno Forte Amiras.
5: Trump ha donat per enterrat l'acord amb l'Iran després dels atacs creuats de les últimes hores.
6: Per la meva part, crec que s'ha acabat. No vull negociar més amb ells. Són gent menyspreable. Saps què és gent menyspreable? Doncs ells ho són. Són gent malalta. Els dirigeix gent malalta. I són persones cruels i violentes. I si tinguessin una arma nuclear, la farien servir.
5: Però fidel al seu estil habitual, Trump diu una cosa i acte seguit en suggereix la contrària. Afirma que deixarà que els negociadors nord-americans continuïn parlant amb l'Iran si ells ho volen, tot i que Trump no els ho recomana. Retrets també del president nord-americà contra Espanya. Acusa el govern espanyol de ser un soci terrible de l'OTAN i els líders espanyols els qualifica de mala gent i d'aprofitats.
6: Espanya és un soci terrible a l'OTAN. No participen, no paguen. No vull tenir res a veure amb Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, sisplau, incloent-hi les visites.
5: Donald Trump ha dit tot això al costat del secretari general de l'OTAN, Marc Rutte, que ha intervingut per donar-li un cop de mà al govern espanyol. Ha recordat que Madrid ja gasta el 2% del PIB en defensa, el primer objectiu de despesa militar que s'havien fixat des de l'Aliança Atlàntica.
1: I el govern espanyol ja ha respost a aquestes noves amenaces de Donald Trump. Li recorda una vegada més que les relacions comercials entre Espanya i els Estats Units depenen de la Unió Europea. La Moncloa ha rebut els atacs del president nord-americà a la cimera de l'OTAN amb tranquil·litat i normalitat. Madrid, Dani Sainz Beaja.
7: A la Moncloa ja no sorprenen les amenaces de Trump de tallar les relacions comercials, que no són noves i fins ara mai s'han concretat. Fons del govern espanyol han tornat a repetir el mateix argumentari, que Espanya forma part del mercat comú de la Unió Europea i que és qui fa els tractes amb els Estats Units. En tot cas, diuen, són els nord-americans els més beneficiats de les relacions comercials entre els dos països, que puntualitzen les fan les empreses i no els governs. Està previst que Pedro Sánchez atengui els mitjans al llarg del dia d'avui. De moment, des de l'entorn del president espanyol destaquen que les relacions entre Espanya i els Estats Units pel que fa a l'economia, la cultura o la defensa són meravelloses i que esperen que això no canvie.
8: La història s'escolta, però també es camina. Blanquerna Extended presenta Biografia de Barcelona. Quatre itineraris exclusius amb Enric Calpena per redescobrir Barcelona a través dels episodis que n'han marcat la història. Una experiència única amb el director d'En Guàrdia.
9: Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
0: 3cat.info
1: 7 minuts i arribarem a 3:15. Els bombers continuen treballant per estabilitzar l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental. L'orografia de la zona, el difícil accés per als vehicles de terra i l'estat de la vegetació estan dificultant les tasques d'extinció. Sobre el terreny hi ha una norantena de dotacions terrestres, 9 mitjans aeris i més de 380 efectius. Anem cap a Sentmenat, Marta Vallès.
10: Els bombers han treballat durant tota la nit, però no han pogut acabar de tancar el perímetre de l'incendi. Per tant, els preocupa que revifi algun conat dels de fora del perímetre i pugui afectar la direcció del foc. Preveuen que pugui anar cap a zones habitades. Ens ho explicava el cap d'intervenció, l'inspector dels bombers, Eduard Martínez.
11: S'espera vent de marinada, seria un règim molt similar al que hem tingut aquests dies passats. Esperem humitats extraordinàriament baixes, temperatures molt altes, i això afavoreix doncs que aquests focos secundaris que estan latents despertin i puguin propagar amb intensitat. Ara per ara, la principal preocupació és que impacti directament a l'organització del farell.
10: Per això, tot i que en aquest incendi forestal es van aixecar ahir algunes restriccions, es manté el confinament a la zona de Sant Sebastià de Montmajor i també a l'urbanització del farell. De moment, aquest foc ha cremat unes 200 hectàrees.
1: A banda d'aquest foc de Sentmenat, els bombers treballen a l'incendi de Carme a l'Anoia, que està estabilitzat i hi ha una trentena de dotacions. També mantenen les tasques els altres tres focs que de moment estan controlats, el de la Bisbal de l'Empordà, el Baix Empordà, el de Torrefeta i Florejacs a la Segarra, amb 9 vehicles cadascun d'ells, i també el de Savallà del Comtat a la Conca de Barberà, en aquest cas amb 6 dotacions. i 97 persones han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor extrema durant la primera setmana de juliol, ho constata el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III. La xifra és sensiblement inferior a la de l'any passat, però molt superior a la de la resta dels últims 10 anys. Aquest monitoratge de les defuncions recull que des del 15 de maig 223 persones han mort a Catalunya per causes atribuïbles a les altes temperatures. De fet, aquest any apunta a rècord, precisament per l'alta mortalitat a causa de la calor que s'ha detectat aquest mes de juny. Afegim, i relacionat amb aquesta qüestió, que l'Ajuntament de Girona ha suspès les activitats a l'exterior avui i demà entre la 1 del migdia i les 8 del vespre, precisament a causa de la previsió de les altes temperatures. La ciutat es troba en perill màxim de calor. Anem cap a Girona. Núria Paraire.
12: Les activitats de lleure com casals que es fan a l'exterior o esportives que es facin durant les hores centrals del dia queden suspeses. Es fa per evitar, per exemple, cops de calor, ja que la previsió és que Girona pugui superar els 40 graus. Ho ha explicat la regidora de l'àrea de salut, Gemma Martínez.
13: Només es mantén en aquelles de caire aquàtic, és a dir, que tenen piscines que permet aquesta frescor, no? I es mantenen totes aquelles que són a l'interior, doncs, d'equipaments climatitzats.
12: També es recomana a la població que no surti al carrer durant les hores centrals del dia, beure aigua i estar pendents de les persones grans. Recorden que hi ha la xarxa de refugis climàtics on poden acudir els veïns que no tenen la seva llar climatitzada. Hi ha una setantena de refugis entre biblioteques, centres cívics o museus. I que, a més, hi ha una xarxa de comerços, bars i farmàcies on qualsevol persona que es trobi malament pot entrar per seure, demanar un got d'aigua o ajuda. També s'activa una altra mesura extraordinària. Les piscines municipals seran gratuïtes per a les persones més grans de 65 anys i les persones amb discapacitat i poden anar amb un acompanyant. A més, s'hi afegeixen dues piscines del club privat Jake. També es fan recomanacions per als animals de companyia, no treure els gossos durant les hores centrals i es recorda que el paviment crema. Per això poden passejar de manera lliure pels boscos ombrívols de la ciutat. La policia local vigilarà zones amb risc d'incendi.
1: Més qüestions. El síndic de Greuges alerta que l'infrafinançament del cost de la plaça escolar es manté malgrat l'augment de la inversió en educació. Xifra en 944 milions d'euros que s'haurien d'invertir per posar fi a la segregació escolar i garantir la gratuïtat de l'ensenyament per a les famílies. Barcelona, Sara Cañete.
3: És una de les principals conclusions del segon informe que ha elaborat la sindicatura sobre el cost de la plaça escolar a Catalunya amb dades entre els anys 2019 i 2023. L'informe recull que el finançament en aquest període de temps ha augmentat en un 35%, però que això no ha servit per corregir aquest infrafinançament ni tampoc per millorar els resultats educatius. I ho explica principalment perquè mesures com la reducció de les ràtios, la reducció d'hores lectives entre els docents dels centres públics, l'augment de l'alumnat amb necessitats educatives especials i també la inflació han encarit el cost d'aquesta plaça escolar. De fet, l'informe també explica que la meitat d'aquest augment pressupostari s'ha destinat a la dotació bàsica de plantilles, mentre que l'atenció a la diversitat és on es concentra en aquests moments el major infrafinançament. Aida Rodríguez és l'adjunta de la Síndica de Greuges de Catalunya.
14: El cost de l'infrafinançament és vora un 30% en l'àmbit d'atenció a la diversitat, d'una banda. Respecte de la reducció de ràtios, no som nosaltres, és que són diversos els informes que plantegen, diguem, que no sembla ser una mesura, diguem, eficaç pel que fa a les condicions d'educabilitat, és a dir, pel que fa, diguem, doncs, a resultats.
3: L'informe també recull que la plaça concertada està més infrafinançada que la pública i això també es veu reflectit en la despesa mitjana de les famílies.
14: Aquest increment dels pressupostos del finançament públic no ha reduït la despesa real de les famílies, que està al voltant, en aquest sentit, doncs, dels 1.000 euros en el sector públic per alumne i curs i al voltant dels 3.800 en el sector concertat.
3: Un altre dels problemes del finançament dels centres és que el 90% dels recursos es reparteixen de forma lineal. Diuen que aquest és un aspecte a corregir i que cal una distribució dels recursos en funció de les necessitats que es concentren a cada escola i institut de Catalunya i que el primer que s'ha de fer és equiparar els centres de màxima complexitat als de la resta del país.
1: I canviem de qüestió. Les vendes de la grossa de cap d'any han caigut pràcticament a la meitat en els últims 7 anys. El punt àlgid va ser el 2018, l'any després del referèndum, amb 30 milions d'euros. Des d'aleshores han anat a la baixa. Són dades que ha avançat al matí de Catalunya Ràdio a partir d'una petició de transparència i contrasten amb la tendència, en canvi, a l'alça del sorteig extraordinari de Nadal de la Loteria Espanyola. El 2025 va ser l'any amb menys vendes de la història d'un sorteig que va començar el 2013. Segons xifres del Departament d'Economia, es van vendre 16 milions d'euros lluny dels 25 de la primera rifa o dels 30 i mig del 2018. En canvi, el sorteig extraordinari de Nadal passa just al contrari. Fa 7 anys, en època just postprocés, les vendes a Catalunya es van ensorrar un 14% en un sol any, però des d'aleshores han anat remuntant. Les últimes dades apunten que des del 2018 han crescut un 18% amb 428 milions de vendes amb butlletes al Nadal passat. Hem arribat a 3:15, és moment de saber si hi ha incidències obertes a les carreteres o als transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
15: Molt bon dia. Doncs a aquesta hora el punt més complicat segueix sent a la P7, a Subirats. Hi ha a prop de 10 quilòmetres de retencions des de la Granada en sentit Girona per un accident amb tres turismes implicats que ja han estat retirats de la carretera. S'han obert ja tots els carrils, però com dèiem, precaució perquè encara hi ha lentitud en aquest punt. Una altra incidència destacada és de la Nacional 240. La carretera està tallada en tots dos sentits de la marxa entre Lleida i Juneda, en aquest cas també per un accident. Pel que fa al transport públic, a Rodalies, restablerta ja la circulació a la RL4 i la RL3 entre Lleida i Belllloc d'Urgell. Ha estat interrompuda durant una estona per un incendi proper a la zona de vies. Bombers, però, informa que el foc ja ha estat extingit i, per tant, la circulació també s'ha ja restablert.
0: El temps.
1: La crònica aquesta hora és del Néstor Gómez.
16: Dia molt càlid arreu del país. Temperatures altíssimes. Avui és el dia en el qual toquen sostre les temperatures en aquesta segona onada de calor. Unes temperatures que ja cap als volts del migdia tocaven la xifra dels 40 graus a Cabanes, a l'Empordà. I d'altres punts del país s'hi acostaven, especialment al prelitoral. Ahir vàrem tenir la temperatura més alta del que portem d'any, amb 43,7 graus a Vinebre, i avui aquesta xifra clarament té tendència a superar-se. Màximes de 40-44 graus a punts de l'interior de les Terres de l'Ebre i també cap a Ponent, a la Catalunya Central i comarques de Girona, entre els 38-40-41 graus. I a l'àrea costanera s'esperen valors que poden arribar fins als 35 graus. Temperatures totalment desbocades en un dia en el qual totes les comarques de Catalunya es troben sota avís de calor. I tot això en un dia assolellat, amb alguns núvols de tarda i algun ruixat i alguna tempesta que es pot escapar cap al sector del Pirineu. A partir de demà afluixa un pèl la temperatura, però només un pèl, perquè continuarem tocant els 40 graus a bona part de les comarques de l'interior, sobretot a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
0: Fresca Info. Aquest estiu tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
17: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
0: Tresca Info.
1: Passant gairebé 4 minuts de 3:15, ara marxem cap a Tarragona. Una operació policial contra el Top Manta a Cambrils, al Baix Camp, ha acabat amb un enfrontament amb els venedors i 3 persones ferides. L'acció s'ha fet després de les reiterades queixes de l'alcalde de Salou perquè la zona dels manters és a tocar del passeig d'aquest municipi. Manel Sastre.
18: Feia dies que l'alcalde de Salou es queixava a les xarxes socials i amb comunicats oficials de l'allau de manters al cap de Sant Pere, al terme municipal de Cambrils, però a tocar del seu. En una acció conjunta aquesta nit de Mossos d'Esquadra, unitats Arro, policia local de Cambrils, Guàrdia Civil i Policia Nacional, s'ha aconseguit desmantellar les parades, però s'han generat forts aldarulls. Alguns manters van respondre a la intervenció policial amb el llançament de pedres i d'objectes. Segons fonts policials, un mosso i un vianant van resultar ferits lleus pels llançaments i un altre agent va acabar amb una lesió muscular. Finalment, 2 venedors van ser denunciats i 2.600 objectes falsificats decomissats. L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha celebrat l'acció, que arriba després que una altra operació policial desarticulés el passat 17 de juny l'estructura de distribució del Top Manta. Es van detenir 28 persones pertinents a organització criminal i es van decomissar més de 25.000 productes falsificats.
1: Aquesta tarda comença la Garrotxa al Festival Vallviva, una alternativa als grans festivals d'estiu de la Costa Brava, però que destaca sobretot pel vessant solidari, ja que destina tots els beneficis a la recerca oncològica. Fins diumenge hi haurà música en directe amb noms com Antonio Orozco o Ana Torroja, a més de l'oferta gastronòmica de restaurants amb estrella Michelin. Girona, Fèlix Martín.
19: Sense músics no hi ha festival, i avui, a l'estrena del Vallviva, n'hi haurà molts. Fins a 150 a l'escenari de la Finca de les Brides a la Vall d'en Bas. Són els de la Sinfònica de Cobla i Corda de Catalunya i la Polifònica de Puig-reig, acompanyant les veus de Mariona Escoda, Bet, Samantha, Joan Garrido i Arjau en l'espectacle Tribut al Mar. Quim Morera, president de la fundació que organitza el festival.
20: Per nosaltres el primer dia, el dia d'inaugural, és el dia més emotiu, és la presentació, és el dia que fem més referència a la part emocional del festival. I ho fem d'una manera elegant, ho fem d'una manera potent, amb 150 músics i amb una posta en escena molt potent.
19: Demà, Antonio Orozco, i divendres amb la gira de retorn dels Teràpia de Xoc. Sense tu, jo no puc, sense tu, si no hi ets. Una gira de retrobament de la banda que es va dissoldre el 2016 i que va ser molt popular per aquesta cançó de la sèrie Polseres Vermelles. De fet, els Teràpia de Xoc fan una gira solidària que destina els beneficis a la recerca sobre càncer infantil.
20: Per descomptat, lliga amb l'esperit, lliga amb l'origen. Nosaltres, a Olot, les preses ha vist créixer aquesta formació, els hem conegut de joves, i llavors bueno, penso que també és emotiu veure aquest grup amb aquest format més gran i 10 anys després. Vol dir que també penso que pot tenir molt de ganxo a nivell artístic i sentimental. Yo estoy hecho de pedacitos de ti,
19: de tu voz, de tu andar. Això lliga molt amb el caràcter del festival, que fa anys que col·labora també amb l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i que aquest any hi afegeix també l'Hospital Trueta de Girona en un estudi sobre el càncer de pàncreas.
20: És un festival íntegrament solidari, per tant, tot el benefici que generem el destinem a les malalties del càncer. Hem fet un conveni durant 3 anys en Vall d'Hebron, però aquest any hi hem afegit el Trueta per un tema de proximitat.
19: A més de la música en directe, el Festival Vallviva ofereix un munt d'activitats i reforça l'oferta gastronòmica en 3 espais diferents. Un de productors locals, un que està dedicat a la cuina d'autor, i el tercer amb la participació de restaurants amb estrella Michelin, com el Miramar, l'Aliança d'Anglès, les Cols o Can Jubany. Pedacitos de ti.
1: I encara més música. Concretament, música simfònica que arribarà aquest vespre i demà a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, càrrec de Josep Pons, l'orquestra del Gran Teatre del Liceu i l'OBC, Catalunya Música, retransmetrà en directe els 2 concerts de Clàssica a la platja. És una iniciativa del Gran Teatre del Liceu, l'Auditori i el Palau de la Música Catalana. Ens explica la Montse Pujol.
21: Avui i demà, Catalunya Música oferirà en directe les 2 ballades simfòniques a la platja de Sant Sebastià, amb l'orquestra del Gran Teatre del Liceu, dirigida per Josep Pons i l'OBC, sota la direcció de Ludovic Morlot. Sota el títol de Liceu Simfònic, l'orquestra oferirà aquest vespre un concert gratuït amb algunes de les obres simfòniques més emblemàtiques del repertori universal, com el Trencanous de Tchaikovsky o el Bolero de Ravel, entre d'altres. El concert s'enmarca en el 25è aniversari del Petit Liceu i en el comiat de Josep Pons com a director musical del Liceu. Demà, 9 de juliol, serà el torn de l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, que sota el títol d'una sinfonia imaginària inclourà peces de Brahms, Dvořák i Tchaikovsky. La proposta reuneix grans moments del repertori simfònic en una selecció de fragments d'algunes de les sinfonies més estimades, combinant estils, èpoques i autors.
1: I també avui arrenca el Cruïlla. El Parc del Fòrum ho fa i fins dissabte hi actuaran artistes com Pixies, David Byrne, Rigoberta Bandini o Alós, entre molts altres. El Terrassenc Galgolento obrirà avui el cartell a 4:45 de la tarda en una jornada en què la cap de cartell és la nord-americana Halsey. Poc abans haurà actuat René Rapp, coneguda per la seva vessant musical, però també per participar en musicals de Broadway i en sèries de televisió. Avui també hi haurà música urbana amb Greta, la germana bessona de Muixca, i el gallec Sant Senra. De la resta de jornades destaquen el retorn als escenaris de 3 clàssics, Pixies, Garbage o Stan Steele. També grans noms internacionals com David Byrne, Suede o Jovanotti.
0: Esports.
1: Audal Serra, molt bon dia.
2: Bon dia. Avui hi ha jornada de descans al Mundial de Futbol després que ja han quedat definits tots els aparellaments dels quarts de final, que seran aquests: França-Marroc, demà dijous a les 10 de la nit, Espanya-Bèlgica, divendres a les 9 del vespre, Anglaterra-Noruega, dissabte a les 11, i Argentina-Suïssa, diumenge a les 3 de la matinada. Els quarts de final, per tant, començaran demà dijous al vespre amb el França-Marroc. Suïssa ha estat l'última selecció a classificar-se pels quarts de final de futbol després d'eliminar aquesta matinada Colòmbia a la tanda de penals. El partit ha acabat amb empat a 0 després de la pròrroga i els penals. Els suïssos han passat al transformar-ne 4-3 els colombians. Sentim primer el tècnic suís Murat Yakin.
4: Encara estàs fluint i no acabes de tenir clar què ha passat. Allò que has aconseguit. Ha fet falta una lluita increïble, però també astúcia i paciència. Al final hem trencat la maledicció. Jugadors, cos tècnic i seguidors, a casa les emocions hauran estat increïbles.
2: I ara el jugador colombià, John Arias.
22: Algo nos faltó, que nos vamos precipitadamente a la Copa, nos vamos en los octavos. Yo creo que ojalá Dios permita que hoy sea un cambio en la selección, porque ya está bueno también de quedarnos siempre a la puerta.
2: Als quarts de final, Suïssa s'enfrontarà a l'Argentina. L'equip argentí va derrotar Egipte 3-2, remuntant un 0-2 en contra a partir del minut 79 de partit i sense haver d'arribar a la pròrroga. Leo Messi va tornar a ser protagonista destacat, marcant el gol de l'empat a 2, donant l'assistència del primer gol argentí, però també fallant un penal quan el partit estava amb 0-1 pels egipcis.
23: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces, no deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra, y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final, y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
2: Leo Messi suma ja 8 gols en aquest Mundial i 9 partits seguits veient porteria la Copa del Món. Els egipcis, per la seva banda, van acabar el partit molt enfadats amb l'àrbitre per no xiular un possible penal sobre Salah i per anul·lar-los un gol per una falta prèvia. Són declaracions del jugador d'Egipte, Zico.
24: És una injustícia. L'àrbitre no ha estat just. Una injustícia clara i evident durant tot el partit. L'àrbitre ha aconseguit que malgastem l'esforç de tot un país. Des de bon principi estava en contra nostra. No pot ser que marxem així quan anàvem guanyant 0-2. Aquest torneig està arreglat. Felicitats de l'Argentina per guanyar la Copa del Món.
0: 3CAT Info.
2: Encara en futbol, l'Espanyol ha presentat aquest migdia al lateral esquerre neerlandès Gillian Chiharman, la segona incorporació de cara a la temporada que ve. Té 24 anys i és internacional pels Països Baixos i arriba cedit pel Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace, el president blanquiblau. De Harman n'ha parlat així el director esportiu de l'Espanyol, Monchi.
25: Era una prioritat important i fonamental tenir un repuesto de garantia i sobretot en tiempo, ¿no? Para que Manolo y su grupo técnico pudiera trabajar con él desde el primer momento. Y sí, fue una de las obsesiones que tuvimos desde el primer momento, desde que empezamos la planificación.
2: D'altra banda, els jugadors del primer equip de l'Espanyol acaben de passar avui les revisions mèdiques abans de començar demà els primers entrenaments de la pretemporada. I un darrer punt en futbol, l'extècnic del Madrid, Álvaro Arbeló, ha fitxat pel Fulham anglès de la Premier League per les tres pròximes temporades.
0: 3CAT Info.
2: El Tour de França. Avui s'ha de disputar la cinquena etapa de 158 quilòmetres plans entre l'Animesan i Pau. El noruec Thorsten Traen, de l'equip 1X, lluirà per primer cop el mallot groc de líder després de formar part de l'escapada en la que el danès Mats Pedersen va aconseguir el triomf. Thorsten Traen té a la general 28 segons d'avantatge sobre el nord-americà Sean Quinn, 3 minuts 50 segons sobre el txec Matías Vášek i gairebé 8 minuts sobre Pogačar i Vingegaard, que són ara quart i cinquè respectivament. I en bàsquet, fa uns minuts s'ha sortejat a Suïssa la fase de grups de la pròxima edició de la Champions de la FIBA, on hi participarà la Sisa Joventut. La penya jugarà la primera fase, el grup H, juntament amb el Telekom Bonn alemany, el Bnei Herzliya d'Israel i el Porto portuguès. D'altra banda, des de 3:15 es fa el sorteig de l'Eurocup, on hi participarà el Kitzenas Manresa, i també a hores d'ara s'està fent en futbol sala el sorteig de la primera fase de la Champions, on aquesta temporada que ve hi serà el Barça. Mentrestant, el torneig de tenis de Wimbledon, avui s'han de disputar els dos partits que queden pendents dels quarts de final, tant de la categoria masculina com de la femenina.

0: Bon dia, és la una. Donald Trump dona per acabat l'alto el foc després dels últims intercanvis d'atacs entre l'Iran i els Estats Units. El règim de Teheran ha bombardejat Bahrain i Kuwait, mentre que Washington ha atacat una vuitantena d'objectius militars iranians. Des de la cimera de l'OTAN, Trump també ha carregat de nou contra Espanya i ha ordenat tallar tots els lligams comercials. Aquestes paraules ja han tingut resposta per part del govern espanyol, com en amenaces anteriors. Des de Madrid es recorda que les relacions comercials entre tots dos països estan sota el paraigua de la Unió Europea. Els veïns desallotjats al Putxet a Barcelona per l'esvoranc d'ahir arran de les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa seva com a mínim fins al cap de setmana. Els tècnics que avaluen l'estat del terreny necessiten mesurar-lo com a mínim durant 3 dies per certificar-ne l'estabilitat. Els mesuraments d'avui han donat bons resultats, segons han explicat els responsables de la Generalitat. Han desarticulat un grup juvenil, Los 300, al qual s'atribueixen múltiples agressions amb armes blanques, robatoris violents i tràfic de drogues. Els Mossos i la Guàrdia Urbana han detingut 18 persones, 6 d'elles menor d'edat. La banda juvenil controlava diversos espais públics dels districtes de Sant Andreu, Sant Martí i Nou Barris a la capital catalana. Els bombers concentren els esforços en l'incendi de Sant Manat, al Vallès Occidental. Intenten poder estabilitzar-lo durant el dia d'avui, tot i la preocupació per possibles revifades producte de les condicions meteorològiques. La resta de focs actius ja estan controlats o gairebé controlats.
1: 3CAT Info.
0: Doncs bé, a aquesta hora podem sentir les explicacions que està donant sobre aquest incendi el cap d'intervenció dels bombers, l'inspector Jordi Martín, que atén els mitjans de comunicació per actualitzar l'estat d'aquest servei. És sobre aquest incendi de Sant Manat al Vallès Occidental que intenten poder estabilitzar-lo durant el dia d'avui, tot i la preocupació per possibles revifades per les condicions meteorològiques. Com us deia, més el que queda actiu, on estan centrant els seus esforços.
2: Us fa res si comencem? No, estem esperant a tothom una mica.
0: Últims preparatius de la premsa per sentir les explicacions del cap d'intervenció de l'incendi de Sant Manat, l'inspector Jordi Martín, que ha d'actualitzar l'estat de les coses en aquest incendi de Sant Manat al Vallès Occidental. Estem a l'espera, doncs, de rebre aquestes explicacions del cap d'intervenció d'aquest incendi en directe per 3CAT Info.
3: Sí, bombers de la Generalitat, continuem treballant amb molta contundència aquest incendi de Sant Manat des de dilluns, i ara podríem dir que estem al pic màxim de les temperatures i les baixes humitats, i això s'allargarà al llarg de les properes hores, però també coincideix amb l'augment sostingut que hem fet de mitjans, que ara seria també el punt màxim, on s'han incorporat dos avionetes amb molta contundència d'extinció. En total en tenim doncs una cinquantena de vehicles d'aigua i de comandament, i aquestes 8-9 unitats de mitjans aeris que es van incorporant doncs, al llarg de les properes hores, que farà que puguem doncs, anar avançant amb aquestes tasques d'extinció, a veure si després, si no tenim cap ensurt, doncs podem donar l'incendi com estabilitzat.
2: Hores d'ara, què és el que més preocupa? Aquestes ignicions fora del perímetre?
3: Sí, de fet, des del dia d'ahir ja vam veure el comportament dels flancs, amb aquesta vull dir que no teníem els flancs lineals i, per tant, estaven cremats per punts, per focus secundaris, i aquestes reproduccions que vam tenir ahir intentarem doncs, que avui, quan es succeeixin, doncs, puguem doncs, amb contundència doncs, poder-les minimitzar, i si això continua i va bé, doncs, al cap vespre doncs, podríem avançar amb la fase d'estabilització. Sí, les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures, i a partir d'ara doncs, començarà doncs, a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs, serà doncs, a les properes hores, i per tant serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats i intentant doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes que ahir vam veure que ens donaven problemes i avui doncs, intentarem doncs, també doncs, treballar amb contundència.
4: Continua preocupant la possibilitat que el foc es pugui acostar cap a una zona habitada?
3: Sí, de fet, l'impacte hi va ser ahir, en la zona de Guanta, on hi havia diverses edificacions que des del primer dia ja va ser doncs, evacuada, i també tenim doncs, el nucli del barri de Caldes de Montbui, que és el Farell, on també tenim doncs, part de la gent doncs, confinada, i per tant aquí sí que són aquestes dues zones d'impacte directe, que l'incendi un sí que ja ha succeït i l'altre que podria succeir si se'ns descontrola la part dreta de l'incendi, que seria el flanc dret. Sí, de fet, ja des del primer dia tenim evacuat el nucli de Guanta, que correspon al municipi de Sant Manat, i després tenim dos territoris doncs, que estan confinats, un que seria doncs, Sant Sebastià, que és el que seria el cap flanc esquerre, i la banda alta del flanc dret, cap, doncs, també el barri del Farell, que correspon a Caldes. Serien aquests dos nuclis de població que estan confinats i que mantindrem d'aquesta manera fins que no veiem que l'incendi doncs, passa les hores i no genera problemes. Sí?
5: Podríem fer una valoració en castellà.
0: Doncs aquestes són les explicacions que estan donant des de bombers, concretament el cap d'intervenció de l'incendi de Sant Manat. Sentíem ara l'inspector Jordi Martín, esperant que diuen que esperen poder donar per estabilitzat aquest incendi a partir d'aquest vespre, un cop hagin passat les hores més crítiques del dia d'avui, que comencen de fet a partir d'ara, amb aquestes altes temperatures, aquest pic de calor que registra aquesta hora i també la marinada que podria entrar a partir de la tarda, però les perspectives són doncs, aquestes, poder donar per estabilitzat aquest incendi de Sant Manat a partir d'aquest vespre. Mentrestant es mantenen confinats al nucli de Guanta, a Sant Manat mateix i el del Farell, que pertany al municipi de Caldes de Montbui. Nosaltres seguirem amb el relat de l'actualitat quan és mig quart de dues del migdia.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: I què passa per aquestes últimes declaracions contundents del president dels Estats Units, Donald Trump, que dona per acabat l'alto el foc després dels últims intercanvis d'atacs d'aquesta nit entre l'Iran i els Estats Units. El règim de Teheran ha bombardejat Bahrain i també Kuwait, mentre que Washington ha atacat una vuitantena d'objectius militars iranians. El president dels Estats Units ha desqualificat els líders de l'Iran i considera que l'acord provisional ha quedat sense efecte, tot i que defensa que els negociadors puguin continuar parlant. Des d'Ankara, on participa a la cimera anual de l'OTAN, Trump ha carregat de nou contra Espanya, qui acusa de ser un soci terrible, ha dit, per no complir els nous compromisos en despesa en defensa. Ha ordenat, a més, tallar tots els lligams comercials amb Madrid. Enviat especial a Ankara, Bruno Forte Amiras.
6: Trump ha donat per enterrat l'acord amb l'Iran després dels atacs creuats de les últimes hores.
7: Per la meva part, crec que s'ha acabat. No vull negociar més amb ells. Són gent menyspreable. Saps què és gent menyspreable? Doncs ells ho són. Són gent malalta. Els dirigeix gent malalta. I són persones cruels i violentes. I si tinguessin una arma nuclear, la farien servir.
6: Però fidel al seu estil habitual, Trump diu una cosa i acte seguit en suggereix la contrària. Afirma que deixarà que els negociadors nord-americans continuïn parlant amb l'Iran si ells ho volen, tot i que Trump no els ho recomana. Retrets també del president nord-americà contra Espanya. Acusa el govern espanyol de ser un soci terrible de l'OTAN i els líders espanyols els qualifica de mala gent i d'aprofitats.
7: Espanya és un soci terrible a l'OTAN. No participen, no paguen. No vull tenir res a veure amb Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, sisplau, incloent-hi les visites.
6: Donald Trump ha dit tot això al costat del secretari general de l'OTAN, Marc Rutte, que ha intervingut per donar-li un cop de mà al govern espanyol. Ha recordat que Madrid ja gasta el 2% del PIB en defensa, el primer objectiu de despesa militar que s'havien fixat des de l'Aliança Atlàntica.
0: Doncs justament el govern espanyol ha respost a aquestes noves amenaces de Donald Trump. Li ha recordat una vegada més que les relacions comercials entre Espanya i els Estats Units depenen de la Unió Europea. La Moncloa ha rebut els atacs del president nord-americà a la cimera de l'OTAN amb tranquil·litat, i normalitat. Madrid, Dani Sainz de AHA.
5: A la Moncloa ja no sorprenen les amenaces de Trump de tallar les relacions comercials, que no són noves i fins ara mai s'han concretat. El govern espanyol repeteix el mateix argumentari. Les relacions amb els Estats Units són meravelloses i Espanya forma part del mercat comú de la Unió Europea i que, per tant, els tractes comercials es fan en Brussel·les, no en Madrid. I ha insistit la ministra portaveu Elma Saiz a Televisió Espanyola.
8: Hay que recordar que el socio comercial es la Unión Europea. No podemos hablar de singularidad, como bien ha dicho la Comisión Europea, de determinados países, y además muchas de las relaciones se tejen entre las propias empresas. Así que, bueno, pues son relaciones beneficiarias para ambos países, así que un mensaje de tranquilidad y de serenidad.
5: Està previst que Pedro Sánchez comparegui davant dels mitjans al llarg del dia d'avui. Fonts de la Moncloa apunten que durant la trobada amb els aliats a Ankara, el president espanyol ha reiterat que Espanya compleix amb els seus compromisos amb una inversió en defensa del 2% del PIB, molt per sota del 5% que reclama Trump. Recorden des del govern espanyol que amb això en tenen prou per desenvolupar les seues capacitats i per liderar, diuen, en principis.
0: Doncs tot això ja ha tingut un impacte en les borses. Els atacs a l'Orient Mitjà, que posen en dubte aquestes converses de pau, han provocat la pujada del preu del petroli i la caiguda de les borses. La cotització del barril de cru Brent s'enfila un 6% avui i torna als $78. És el preu més alt des de mitjans de juny. Els principals indicadors borsaris europeus operen amb pèrdues de més del 2%. En el cas de l'IBEX 35 s'acosten al 3%, coincident amb aquesta amenaça del president nord-americà de tallar tots els llaços comercials amb Espanya. Enver només hi ha Repsol, beneficiada per l'augment del preu del petroli, justament.
1: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Passen pràcticament 12 minuts de la una del migdia. Els veïns dels 93 habitatges desallotjats al Putxet, a Barcelona, per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa seva com a mínim fins al cap de setmana. Els tècnics necessiten mesurar l'estat del terreny 3 dies seguits per certificar que està estable. Els mesuraments d'avui han donat bons resultats, segons han explicat els responsables de la Generalitat. Anem, doncs, cap allà i tenim una unitat mòbil amb l'Anna Escura i el José Antonio Muñoz. Anna, bon dia.
9: Hola, bon dia. Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori, ha explicat que a causa dels canvis tèrmics s'ha de comparar el comportament del terreny dia a dia, sempre a la mateixa hora, és a dir, de matinada. Un cop s'hagi confirmat 3 dies seguits que el terreny està estable, els veïns podran començar a tornar a casa.
10: Hem de dir que avui els resultats que hem començat a mirar són positius, però insisteixo molt en que cal 3 dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny. El terreny es mou a poc fins que no ho fa, eh? Però un cop estabilitzada la situació hem de garantir que el terreny està a la seva posició, i això seran 3 dies de supervisió contínua.
9: Fins aleshores, el cap de la unitat de bombers, en Gerard Prades, ha explicat que els veïns que ho necessitin podran tornar a casa seva, podran entrar a casa seva a buscar algunes pertinences, sempre, però, acompanyats per algun membre del cos.
11: Nosaltres, com a bombers de Barcelona, estarem aquí permanentment per garantir la seguretat en tot moment, així com per donar l'assistència necessària als veïns que necessitin accedir per recuperar alguna de les seves pertinences durant aquests dies.
9: Fins dissabte, l'Ajuntament ha habilitat el Centre Cívic La Florida per atendre i ajudar els veïns afectats per l'esvoranc.
0: Molt bé, gràcies, Anna Escura, unitat mòbil aquí al Putxet. Bon dia.
9: Bon dia.
0: Mentrestant, els Mossos i la Guàrdia Urbana de Barcelona han desarticulat un grup juvenil que s'autoanomena Los 300, al qual l'atribueixen múltiples agressions amb armes blanques, robatoris violents i tràfic de drogues. Hi ha un total de 18 detinguts, dels quals 6 menors d'edat, de Barcelona, Montcada i Reixac i Ripollet. Anem ara cap a la comissaria de les Corts a Barcelona, a comissaria dels Mossos, Toni Fortesa.
12: Els investigadors atribueixen al grup agressions amb armes blanques, robatoris violents, temptatives d'homicidi i tràfic de drogues. Segons l'investigador dels Mossos, José Ángel Merino, la violència era cada vegada major i això els va obligar a accelerar la investigació.
13: Aquest grup ocupava especialment espais públics de la zona de Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris. Ells intentaven reforçar la seva presència en aquestes zones, i és precisament en aquestes zones on la seva intenció era exercir un control delinqüencial i refermar, doncs, la seva posició en aquests territoris. I si tenien que recórrer, doncs, a la violència i la intimidació per fer-ho, doncs, ho realitzaven sense cap tipus de problema.
12: La violència estructural i el control del territori eren dos dels factors definitoris del grup investigat. L'ús de les xarxes socials era l'altre, tal i com apunta l'intendent en cap de la Guàrdia Urbana, Juan Guzmán.
14: Transmitien la seva identitat a través dels diferents missatges que enviaven a través de les xarxes socials. Identitat basada en la confrontació, en la intimidació i la glorificació de la violència.
12: Els resultats de la investigació han permès desarticular per complet l'organització. Alhora, ha permès als cossos policials obtenir coneixement criminal que ha de servir per afinar l'abordatge del fenomen dels grups juvenils violents, una tendència a l'alça a Barcelona i a Catalunya. Els Mossos estan elaborant una diagnosi del fenomen per a poder generar una política global tant policial com de prevenció.
0: Gràcies, Toni. Hem arribat a un quart de dues. Actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit a aquesta hora. Connexió amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
15: Bon dia. A aquesta hora segueix tallada en tots dos sentits de la marxa la Nacional 240 entre Lleida i Torregrossa per un accident. Segons informa el Servei Català de Trànsit, hi ha hagut una col·lisió frontal amb una furgoneta i dos turismes implicats. De la seva banda, l'AP7, circulació força fluida ja a l'alçada de Subirats en sentit Girona, on, recordem-ho, hi ha hagut un accident ja retirat de la carretera. En paral·lel, recordem també que es mantenen tallades per incendi tres carreteres, la BB-2131 entre Carme i la Pobla de Claramunt, la GB-6612 que connecta Santa Cristina d'Aro amb Calonge i la G660 entre la Bisbal d'Empordà i Calonge.
1: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
16: Dia molt càlid arreu del país. Temperatures altíssimes. Avui és el dia en el que toquen sostre les temperatures en aquesta segona onada de calor. Unes temperatures que ja cap als vols del migdia tocaven la xifra dels 40 graus a Cabanes, a l'Empordà. I d'altres punts del país s'hi acostaven, especialment al paralitoral. Ahir vàrem tenir la temperatura més alta del que portem d'any, amb 43,7 graus a Vinebre, i avui aquesta xifra clarament té tendència a superar-se. Màximes de 40-44 graus a punts de l'interior de les Terres de l'Ebre i també cap a Ponent, a la Catalunya Central i comarques de Girona, entre els 38-40-41 graus. I a l'àrea costanera s'esperen valors que poden arribar fins als 35 graus. Temperatures totalment desbocades en un dia en el qual totes les comarques de Catalunya es troben sota avís de calor. I tot això en un dia assolellat, amb alguns núvols de tarda i algun ruixat i alguna tempesta que es pot escapar cap al sector del Pirineu. A partir de demà, afluixa un pèl la temperatura, però només un pèl, perquè continuarem tocant els 40 graus a bona part de les comarques de l'interior, sobretot a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre.
0: Doncs bé, amb aquestes condicions, més de 200 municipis de 24 comarques d'arreu del país estan avui en risc extrem d'incendi. Són el doble que ahir. En aquestes localitats, els agents rurals han activat el Pla Alfa en nivell 4, que és el més alt.

0: Exactly.
1: Okay, now we understand.
0: Yep.
2: Okay.
0: Thank you.
2: Yes, thank you. Bye-bye.
3: Malgrat les restriccions, les carreteres que travessen el parc sí que estan obertes i passen motos, cotxes o ciclistes com ella, a la que hem trobat quan estava fent una volta.
4: He anat cap a Sant Llorenç Savall, després he entrat cap al parc i ara estic a Coll d'Estenalles i es veien els camins d'entrada de, per entrar a la muntanya caminant, sí que es veien tallats. Però a part d'això, bé, el que passa que fa molta calor, o sigui, estic deshidratadíssima.
3: Amb aquests ja són 7 els espais naturals tancats pel risc extrem d'incendis. El foc que encara crema a Sentmenat, tot i que no amenaça amb entrar al parc, ha estat una de les raons per les quals s'ha pres la decisió de tancar-lo. David Gamiz és sotinspector dels agents rurals.
5: Hem fluït, evidentment, el fet de que encara no estigui controlat. Per tant, hem decidit, doncs, ampliar aquest tancament en aquest parc per evitar riscos. Les temperatures es preveu que siguin molt altes, la humitat relativa continuarà sent molt baixa i, per tant, la probabilitat d'ignició serà alta durant uns dies.
3: El risc extrem d'incendis també ha obligat a activar el nivell 4 del Pla Alfa, 210 municipis on no es pot fer cap tipus de foc. Es prohibeix la pirotècnia, la sega de les cunetes i se suspenen els permisos previs per activitats que comportin perill d'incendi.
6: I a tot això, gràcies, Montse, 97 persones han mort a Catalunya per causes atribuïbles a la calor extrema durant la primera setmana de juliol, segons constata el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III. És sensiblement inferior aquesta xifra a la de l'any passat, però molt superior a la de la resta dels últims 10 anys. Segons aquestes dades, des del 15 de maig, 223 persones han mort a Catalunya per causes atribuïbles a les altes temperatures. De fet, aquest any apunta a rècord precisament per l'alta mortalitat a causa de la calor que s'ha detectat durant el mes de juny.
7: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
6: 9 minuts i 2:15 del migdia. El Parlament ha fet el primer pas per posar fre a la compra especulativa d'habitatge. Avui s'ha acordat tramitar per la via ràpida una proposició de llei impulsada pels comuns perquè només es pugui comprar un immoble si és per residència habitual o per llogar-lo respectant els topalls de preus. Des del Parlament ho ampliem amb la Marta Corbalà.
8: Amb els vots del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP, s'ha acordat que la proposició de llei es tramiti per la via ràpida, però no es podrà aprovar abans de l'estiu perquè Junts i el Partit Popular ja han anunciat que la portaran al Consell de Garanties Estatutàries perquè creuen que atempta contra el dret a la propietat privada. Tot i aquest endarreriment, la diputada dels Comuns, Susana Segovia, està convençuda que finalment es podrà aprovar.
9: Els partits que representen el lobby rendista en aquí, els partits que representen el senyor Sánchez Llibre en aquí intentaran dilatar-ho. Pot ser que s'aconsegueixi endarrerir, però els asseguro que la regulació de la compra especulativa a Catalunya serà una realitat més aviat que tard.
8: La diputada de Junts, Judit Toronjo, creu que aquesta llei no té solidesa jurídica ni és la solució a l'emergència habitacional.
10: No a més pedaços, no a més receptes fallides i des de Junts diem sí a una política d'habitatge que augmenti l'oferta, que recuperi la seguretat jurídica, que generi més oportunitats a les famílies i als nostres joves.
8: Amb aquesta llei, un cop quedi aprovada, els ajuntaments podran limitar la compra especulativa d'habitatges a les zones de mercat residencial tensionat.
6: El síndic de Greuges alerta que l'infrafinançament del cost de la plaça escolar es manté malgrat l'augment de la inversió en educació. Xifra en 944 els milions d'euros que s'haurien d'invertir per posar fi a la segregació escolar i garantir la gratuïtat de l'ensenyament per les famílies. Barcelona, Sara Canyete.
11: És una de les principals conclusions del segon informe que ha elaborat la sindicatura sobre el cost de la plaça escolar a Catalunya amb dades entre els anys 2019 i 2023. L'informe recull que el finançament en aquest període de temps ha augmentat en un 35%, però que això no ha servit per corregir aquest infrafinançament ni tampoc per millorar els resultats educatius. I ho explica principalment perquè mesures com la reducció de les ràtios, la reducció d'hores lectives entre els docents dels centres públics, l'augment de l'alumnat amb necessitats educatives especials i també la inflació han encarit el cost d'aquesta plaça escolar. De fet, l'informe també explica que la meitat d'aquest augment pressupostari s'ha destinat a la dotació bàsica de plantilles, mentre que l'atenció a la diversitat és on es concentra en aquests moments el major infrafinançament. Aida Rodríguez és l'adjunta de la Síndica de Greuges de Catalunya.
12: El cost de l'infrafinançament és vora un 30% en l'àmbit d'atenció a la diversitat, d'una banda. Respecte de la reducció de ràtios, no som nosaltres, és que són diversos diversos els informes que plantegen, diguem,

0: que no sembla ser una mesura, diguem, eficaç pel que fa a les condicions d'educabilitat, és a dir, pel que fa, diguem, doncs, a resultats.
1: L'informe també recull que la plaça concertada està més infrafinançada que la pública i això també es veu reflectit en la despesa mitjana de les famílies.
0: Aquest increment dels pressupostos del finançament públic no ha reduït la despesa real de les famílies, que està al voltant, en aquest sentit, doncs, dels 1.000 euros en el sector públic per alumne i curs i al voltant dels 3.800 en el sector concertat.
1: Un altre dels problemes del finançament dels centres és que el 90% dels recursos es reparteixen de forma lineal. Diuen que aquest és un aspecte a corregir i que cal una distribució dels recursos en funció de les necessitats que es concentren a cada escola i institut de Catalunya i que el primer que s'ha de fer és equiparar els centres de màxima complexitat als de la resta del país.
2: Esports. Fins a 2:15 amb en Ricard Isidro. Ricard, bon dia.
3: Bon dia, Estel. Avui hi ha jornada de descans del Mundial de Futbol, després de que ja han quedat definits tots els aparellaments dels quarts de final, que seran aquests. França-Marroc, demà dijous a les 10 de la nit, Espanya-Bèlgica, divendres a les 9 del vespre, Anglaterra-Noruega, dissabte a les 11 de la nit, i Argentina-Suïssa, diumenge a les 3 de la matinada. Els quarts començaran, per tant, demà dijous al vespre amb el França-Marroc. Suïssa ha estat l'última selecció a classificar-se per als quarts de final del Mundial de Futbol després d'eliminar aquesta matinada Colòmbia a la tanda de penals. El partit ha acabat amb empat a 0. Després de la pròrroga i els penals, els suïssos han passat ronda al transformar 4 penals per 3 dels colombians. Sentim el tècnic suís Murat Yakin.
4: Encara estàs fluint i no acabes de tenir clar què ha passat. Allò que has aconseguit. Ha fet falta una lluita increïble, però també astúcia i paciència. Al final hem trencat la maledicció. Jugadors, cos tècnic i seguidors, a casa les emocions hauran estat increïbles.
3: I ara sentim el jugador colombià, John Arias.
5: Algo nos faltó, que nos vamos precipitadamente a la Copa, nos vamos en los octavos. Entonces yo creo que ojalá Dios permita que hoy sea un cambio en la selección, porque ya está bueno también de quedarnos siempre a la puerta.
3: Als quarts de final, Suïssa s'enfrontarà a l'Argentina. L'equip argentí va derrotar ahir Egipte per 3-2, remuntant un 0-2 en contra a partir del minut 79 de partit i sense haver d'arribar a la pròrroga. Leo Messi va tornar a ser protagonista, destacat marcant el gol de l'empat a 2, donant l'assistència del primer gol argentí, però també fallant un penal quan el marcador era de 0-1.
6: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido, yo lo dije muchas veces. No deja de competir, de intentarlo, se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
3: Leo Messi suma ja 8 gols en aquest Mundial i 9 partits seguits veient porteria a la Copa del Món. Els egipcis van acabar el partit molt enfadats amb l'actuació arbitral per no xiular un possible penal sobre Salah i per anul·lar-los un gol per una falta prèvia. Són declaracions del jugador egipci Zico.
7: És una injustícia. L'àrbitre no ha estat just. Una injustícia clara i evident durant tot el partit. L'àrbitre ha aconseguit que malgastem l'esforç de tot un país. Des de bon principi estava en contra nostra. No pot ser que marxem així quan anàvem guanyant 0-2. Aquest torneig està arreglat. Felicitats a l'Argentina per guanyar la Copa del Món.
2: 3CAT Info.
3: I ara fem una aturada pel que fa a la informació del futbol per parlar de bàsquet, i és que aquest migdia s'ha sortejat a Suïssa en la fase de grups de la pròxima edició de la Champions de la FIBA, on hi participarà la sisa Joventut. Ernest Macià, bon dia.
8: Què tal, Ricard? Bon dia. Sí, ha sigut un matí de sortejos a Ginebra. Suïssa s'ha fet el sorteig de la Champions League. La sisa Joventut ja coneix els rivals. Són el grup A, el Telecom Bonn, el Neipenling Herlitza d'Israel i el Porto. I ara mateix a Barcelona s'ha fet el sorteig de l'Eurocup, on el Kitsanàs Manresa ha quedat enquadrat al grup D. Al costat és un grup molt potent d'equips com el Mònaco, el Başakşehir de Turquia, el Roma Basketball, el Liet Kabelis de Lituània, el PAOK de Grècia i el Balkan Botemgrad de Bulgària, que és l'equip més humil d'aquest grup. És un grup de 8, en passen 4, per tant, aquest canvi de format amb vuitens, quarts, semifinals i final a 3 partits, al màxim de 3 partits, que fa pujar el nivell de la competició. També hi ha més equips, per tant, podem considerar que en els dos casos sorteig difícil, en el cas de l'Eurocup especialment, per aquest Kids Anas Manresa.
3: Gràcies, Ernest.
9: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
3: Tornant al futbol, l'Espanyol presenta a hores d'ara el lateral esquerre neerlandès Jilinchi Hartman, la segona incorporació de cara a la temporada que ve. Hartman, de 24 anys, és internacional pels Països Baixos i arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Page, el president blanquiblau. Al Tour de França avui s'ha de disputar la cinquena etapa, 158 quilòmetres plans entre l'ANG Mizan i Po. El noruec Torsten Traen, de l'equip 1X, lluirà per primer cop el mallot groc de líder, després de formar part de l'escapada en la que el danès Mats Pedersen va aconseguir el triomf. També afegir que el torneig de tenis de Wimbledon avui s'han de disputar els dos partits que queden pendents dels quarts de final, tant en la categoria masculina com de la femenina. A la masculina, Taylor Fritz, Alexander Zverev i Flavio Cobolli, Arthur Ferri. I a la femenina, Marta Kostyuk, Jasmine Paolini i Linda Noskova, Elise Martens. Ahir, el número mundial, Jannik Sinner, es va classificar per a les semifinals després de superar en 3 sets l'alemany Jan-Lennard Straff. I ara s'enfrontarà al serbi Novak Djokovic, que va eliminar en 5 sets el canadenc Félix Auger-Aliassime.

0: Són 2:15, fem un repàs a les principals notícies que us estem destacant a aquesta hora. Hem sentit en directe les explicacions dels bombers sobre l'incendi de Sant Manat, al Vallès Occidental. Les altes temperatures i l'entrada de la marinada compliquen les tasques d'extinció d'aquest foc, tot i que els bombers esperen poder estabilitzar-lo a partir d'aquest vespre. La prioritat és evitar que les flames arribin als nuclis urbans, principalment a la urbanització de Guanta, que pertany a Sant Manat, i al barri del Farell de Caldes de Montbui. Avui de més notícia, Donald Trump, que dona per acabar l'alto el foc després dels últims intercanvis d'atacs entre l'Iran i els Estats Units. El règim de Teheran ha bombardejat Bahrain i Kuwait i Washington ha atacat una 80 d'objectius militars iranians. Des de la cimera de l'OTAN, Trump també ha carregat de nou contra Espanya, ha ordenat tallar tots els lligams comercials. I també us hem explicat que els veïns desallotjats del Putxet a Barcelona per l'esvoranc detectat ahir arran de les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa seva com a mínim fins al cap de setmana. Els tècnics que avaluen l'estat del terreny necessiten mesurar-lo com a mínim durant 3 dies per certificar-ne l'estabilitat. Els mesuraments d'avui han donat bons resultats. I a partir d'ara, més coses. Us explicarem, per exemple, que 3 persones han quedat ferides en els enfrontaments amb els venedors durant una operació policial contra el Top Manta a Cambrils, al Baix Camp. L'alcalde de Salou ha reclamat de manera recurrent actuacions contra aquesta pràctica que es fa a tocar del passeig del seu municipi. I també sabrem els números que han fet els productors de porcí catalans sobre les pèrdues que han tingut aquest any, bàsicament per l'efecte de la pesta porcina africana. Calculen que 100 milions d'euros han perdut. I en esports, què destaquem, Ricard Isidro?
1: Avui hi ha jornada de descans del Mundial de Futbol després que ja han quedat definits tots els aparellaments als quarts de final, que són França-Marroc, Espanya-Bèlgica, Anglaterra-Noruega i Argentina-Suïssa. Els quarts de final començaran demà dijous al vespre.
0: Pel que fa al temps avui, els primers 40 graus han caigut abans del migdia, concretament a Cabanes, a l'Alt Empordà, i s'espera que aquesta tarda s'enfili el termòmetre cap a les més altes mai registrades de temperatures. La calor més intensa es viurà a Ponent i a les Terres de l'Ebre, amb valors que rondaran els 44 graus. Una tarda més apareixeran alguns ruixats al Pirineu. Doncs bé, podem marxar aquesta hora cap a Sant Manat. Les altes temperatures i l'entrada de la marinada compliquen les tasques d'extinció dels bombers en aquesta localitat del Vallès Occidental. La prioritat és ara evitar que les flames arribin als nuclis urbans, als nuclis habitats, sobretot a la urbanització Bosc de Guanta, que pertany a Sant Manat, i també al barri del Farell de Caldes de Montbui. Sobre el terreny hi ha una 90 de dotacions terrestres, són 9 mitjans aeris i més de 380 efectius en total des de Sant Manat, última hora. Marta Vallès, bon dia.
2: Hola, bon dia. Doncs la darrera atenció als mitjans de comunicació que han fet els bombers, en concret en parlava el cap de la intervenció, Jordi Martín, ens explicava que fins ara ja hi ha hagut afectació a Guanta. Ens deia que hi ha 3 cases afectades sense determinar més detalls. També comentava que les pròximes hores, amb un augment molt cap amunt de les temperatures del termòmetre i també una humitat molt baixa, excessivament baixa, doncs això fa una combinació perillosa perquè pugui haver-hi revifades del foc, com ja va passar ahir, que va ser una jornada molt dura per tots els efectius desplegats en aquest incendi forestal. Escoltem el que ens deia el representant al cap de la intervenció dels bombers.
3: Estem al pic màxim de les temperatures i les baixes humitats, i això s'allargarà al llarg de les properes hores, però també coincideix amb l'augment sostingut que hem fet de mitjans. S'han incorporat 2 avionetes. En total en tenim doncs, una 50 de vehicles d'aigua i de comandament, 8-9 unitats de mitjans aèries que es van incorporant, que farà que puguem doncs, anar avançant amb aquestes tasques d'extinció, a veure si després, si no tenim cap ensurt, doncs podem donar l'incendi com estabilitzat.
2: Tot i això, també comentaven els bombers que la possibilitat de poder estabilitzar l'incendi avui no seria en poques hores, sinó que més aviat seria tirant cap al tard. D'una banda, l'objectiu és estabilitzar l'incendi i, de l'altra, evitar que les flames arribin a les zones habitades. Però, com us deia, ens ha comentat que en el cas de Guanta hi hauria 3 cases afectades i que es manté el confinament a la zona de Guanta i també al nucli de Guanta, que és Sant Manat, i també a Sant Sebastià de Montmajor i a l'urbanització El Farell, que pertany a Caldes de Montbui. Per tant, de moment aquesta és la situació. Estarem pendents de qualsevol novetat per traslladar-ho a l'antena.
0: Molt bé, gràcies, Marta Vallès. Ho anirem actualitzant. Bon dia.
2: Bon dia.
0: Doncs a banda d'aquest foc de Sant Manat, els bombers treballen a l'incendi de Carme, a l'Anoia, que està estabilitzat, en aquest cas sí, hi ha una 30ena de dotacions. També es mantenen les tasques als altres 3 focs que de moment estan controlats, és el de la Bisbal de l'Empordà, el Baix Empordà, el de Torrefeta i Florejacs a la Segarra i el de Savallà de Comtat a la Conca de Barberà. I els Mossos d'Esquadra van detenir ahir un home per haver llançat una bengala justament al lloc on els bombers des de dilluns intenten controlar aquest incendi de l'Anoia, a la Pobla de Claramunt. Havia incendiat una zona de matolls amb aquesta bengala. Corresponsal a l'Anoia, Montse Gené Ribam.
4: Uns veïns van alertar ahir que hi havia un home que havia llançat una bengala i havia cremat uns 25 metres de matolls. A la zona hi havia diversos dispositius de bombers i ADF que ho van apagar immediatament. Això va passar al carrer Tres Fonts de la Pobla de Claramunt, justament a tocar de la muntanya del Castell de Claramunt, que dilluns es va cremar i on el foc va arribar gairebé a tocar de les cases. Els agents van detenir l'home de 46 anys, van escorcollar casa seva, a la Pobla mateix, i van trobar encenedors, petards i una bossa de bengales. L'home va admetre els fets. Ara està detingut a la comissaria dels Mossos d'Igualada a l'espera de passar probablement avui a disposició judicial.
5: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 2:30 de 2, els veïns dels 93 habitatges desallotjats al Putxet, a Barcelona, per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa seva com a mínim fins al cap de setmana. Els tècnics necessiten mesurar l'estat del terreny durant 3 dies seguits per certificar que és estable. Els mesuraments d'avui, però, han donat bons resultats, segons han explicat els responsables de la Generalitat. Ana Escurell, José Antonio Muñoz, des de la unitat mòbil al Putxet.
6: Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de Mobilitat del Departament de Territori, ha explicat que a causa dels canvis tèrmics s'ha de comparar el comportament del terreny dia a dia, sempre a la mateixa hora, és a dir, de matinada. Un cop s'hagi confirmat 3 dies seguits que el terreny està estable, els veïns podran començar a tornar a casa.
7: Hem de dir que avui els resultats que hem començat a mirar són positius, però insisteixo molt en que cal 3 dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny. El terreny es mou a poc fins que no ho fa, però un cop estabilitzada la situació hem de garantir que el terreny està a la seva posició i això seran 3 dies de supervisió contínua.
6: Fins aleshores, el cap de la unitat de bombers, en Gerard Prades, ha explicat que els veïns que ho necessitin podran tornar a casa seva, podran entrar a casa seva a buscar algunes pertinences, sempre però acompanyats per algun membre del cos.
8: Nosaltres, com a bombers de Barcelona, estarem aquí permanentment per garantir la seguretat en tot moment, així com per donar l'assistència necessària als veïns que necessitin accedir per recuperar alguna de les seves pertinences durant aquests dies.
6: Fins dissabte, l'Ajuntament

0: departament ha habilitat el centre cívic La Florida per atendre i ajudar els veïns afectats per l'esvoranc.
1: Gràcies, Anna Escura. Avui també és notícia les declaracions de Donald Trump, que dona per acabat l'alto el foc després dels últims intercanvis d'atacs aquesta nit entre l'Iran i els Estats Units. El president dels Estats Units ha desqualificat els líders de l'Iran, considera que l'acord provisional ha quedat sense efecte, tot i que defensa que les negociacions puguin continuar. Des d'Ankara, on participa la cimera anual de l'OTAN, ha carregat també de nou contra Espanya, a qui ha acusat de ser un soci terrible, ha dit literalment, per no complir els nous compromisos de despesa en defensa. Ha ordenat, de fet, tallar tots els lligams comercials a Madrid. Enviat especial a Ankara, Bruno Forteamiras.
2: Trump ha donat per enterrat l'acord amb l'Iran després dels atacs creuats de les últimes hores.
3: Per la meva part, crec que s'ha acabat. No vull negociar més amb ells. Són gent menyspreable. Saps què és gent menyspreable? Doncs ells ho són. Són gent malalta. Els dirigeix gent malalta. I són persones cruels i violentes. I si tinguessin una arma nuclear, la farien servir.
2: Però fidel al seu estil habitual, Trump diu una cosa i acte seguit en suggereix la contrària. Afirma que deixarà que els negociadors nord-americans continuïn parlant amb l'Iran si ells ho volen, tot i que Trump no els ho recomana. Retrets també del president nord-americà contra Espanya. Acusa el govern espanyol de ser un soci terrible de l'OTAN i els líders espanyols els qualifica de mala gent i d'aprofitats.
3: Espanya és un soci terrible a l'OTAN. No participen, no paguen. No vull tenir res a veure amb Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, sisplau, incloent-hi les visites.
2: Donald Trump ha dit tot això al costat del secretari general de l'OTAN, Marc Rutte, que ha intervingut per donar-li un cop de mà al govern espanyol. Ha recordat que Madrid ja gasta el 2% del PIB en defensa, el primer objectiu de despesa militar que s'havien fixat des de l'Aliança Atlàntica.
1: Doncs el govern espanyol ja ha respost a aquestes amenaces de Donald Trump. Li ha recordat una vegada més que les relacions comercials entre Espanya i els Estats Units depenen de la Unió Europea. De fet, la Moncloa ha rebut els atacs del president nord-americà en aquesta cimera de l'OTAN encara amb tranquil·litat i normalitat.
4: 3CAT Info. 3CAT Info.
1: Els sindicats han posat el crit al cel després de les declaracions d'Alberto Núñez Feijóo, del líder del PP, que ha qualificat de càncer les baixes laborals i ha plantejat que els que no vagin a treballar cobrin menys. Els sindicats recorden que, de fet, això ja passa, ja cobren menys, tret que el conveni de l'empresa ho compensi, i han acusat a Núñez Feijóo de voler perjudicar els treballadors i de falsejar la realitat de manera tendenciosa. Sentim el secretari general de la UGT, Josep Maria Álvarez, i el de Comissions Obreres, Unai Sordo.
5: Absolutament desafortunades, no tenen cap argumentació que tingui un suport mínimament rigorós.
6: És un despropòsit iniciar un debat sobre les baixes que afecten a milions de persones treballadores en Espanya des de falsedades. No es verdad que en España se pueda coger la baja sin justificar. Y no es verdad que se cobre lo mismo trabajando que estando de baja.
1: 3 minuts, haurem arribat a 3 quarts de 2. Parlem ara dels productors de porcí de Catalunya que han perdut en el que portem d'any 100 milions d'euros, principalment per l'efecte de la pesta porcina africana. Això és el càlcul que fa Unió de Pagesos. Pel que fa als efectes de la calor, els porcs mengen menys, per la qual cosa hi haurà menys quilos al mercat, un fet que podria ajudar a repuntar els preus. Lleida, Pere Joan Álvarez.
7: Els ramaders perden uns 20 euros per porc si tenim en compte que els costos per produir-los estan per sobre de la cotització que fixa la llotja de referència de Mercoll Lleida. Pel responsable nacional del porcí d'Unió de Pagesos, Rosent Saltiveri, la tendència en el que queda d'any continuarà sent negativa.
8: Hem tocat sostre de preu i per tant, d'aquí anirem a la baixa i, per tant, continuarem sumant pèrdues durant el que queda d'any. El resultat final, doncs, evidentment, tancarem, o sigui, la previsió de l'any 2026 serà un any amb pèrdues.
7: Tot i això, el preu podria repuntar puntualment pels efectes de la calor, i és que els porcs d'engreix mengen menys, un fet que farà que hi hagi menys quilos al mercat.
8: S'autoregula deixant de menjar i, per tant, això tindrà un efecte que en les properes setmanes tindrem a disposició del mercat menys quilos de carn. I, per tant, evidentment, doncs això podria ajudar a pujar el preu perquè ara menys podria baixar l'oferta.
7: Segons la Unió de Pagesos, les pèrdues del sector faran que aquest es reestructuri amb una clara tendència a la concentració d'empreses més grans. D'altra banda, UP troba fora de lloc les inspeccions sorpresa a les granges de porcs que Saltiveri considera amb un alt nivell de bioseguretat.
1: Una operació policial contra el Top Manta a Cambrils, al Baix Camp, ha acabat amb un enfrontament

0: juntament amb els venedors i tres persones ferides. L'acció s'ha fet després de les reiterades queixes de l'alcalde de Salou perquè la zona dels manters és a tocar del passeig marítim d'aquest municipi. Tarragona, Manel Sastre.
1: Feia dies que l'alcalde de Salou es queixava a les xarxes socials i amb comunicats oficials de la llau de manters al cap de Sant Pere, al terme municipal de Cambrils, però a tocar del seu. En una acció conjunta aquesta nit de Mossos d'Esquadra, Unitats Arro, Policia Local de Cambrils, Guàrdia Civil i Policia Nacional, s'ha aconseguit desmantellar les parades, però s'han generat forts aldarulls. Alguns manters van respondre a la intervenció policial amb el llançament de pedres i d'objectes. Segons fonts policials, un mosso i un vianant van resultar ferits lleus pels llançaments i una altra gent va acabar amb una lesió muscular. Finalment, dos venedors van ser denunciats i 2.600 objectes falsificats decomissats. L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha celebrat l'acció que arriba després que una altra operació policial desarticulés el passat 17 de juny l'estructura de distribució del Top Manta. Es van detenir 28 persones pertinent-se a organització criminal i es van decomissar més de 25.000 productes falsificats.

0: Hem arribat a 3:15, actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora destaquem retencions a la B30 des de Cerdanyola fins a Barberà per un accident que hi ha hagut a la zona i talla un carril. També lentitud amb aturades a la B20 a Santa Coloma en sentit Trinitat. Per contra, oberta ja la circulació a la Nacional 240 entre Lleida i Torregrossa. Recordem que aquesta via estava tallada en tots els sentits de la marxa per un accident. Hi ha hagut una col·lisió frontal amb una furgoneta i dos turismes implicats. Hem de parlar de Rodalies. Atenció, perquè hi ha una nova incidència que afecta la línia R3. De fet, la circulació es troba interrompuda entre el Figaró i Puigcerdà per una incidència en el sistema de regulació del trànsit, segons informa Adif. Hi ha servei alternatiu per carretera entre la Garriga i Puigcerdà, servei d'autobús que fa parades intermèdies.
2: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
3: Avui toquen sostre les temperatures. Temperatures altíssimes poden acostar-se fins i tot a la xifra dels 45 graus. Ahir la més alta, 43,7 a Vinebre, la més alta en el que portem d'any. I encara avui n'ha de fer més calor, sobretot a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre i de manera extensa a tot el país. Ja cap al migdia es tocaven els 40 graus a Cabanes, a l'Empordà. I s'esperen més de 40 graus, o localment 40 graus, a punts de la Catalunya central i, com dèiem, les més altes concentrades cap a Ponent i cap a l'interior de les Terres de l'Ebre, des de l'àrea de la conca de Tremp, a Tremp mateix, fins a la Gandesa, tota aquesta franja, les temperatures seran superiors als 40 graus. Tot això en un dia en el qual s'espera que sigui assolellat i només aquesta tarda apareguin alguns ruixats cap al sector del Pirineu. Localment podria aparèixer alguna tempesta seca, és a dir, alguna tempesta sense precipitació. A partir de demà, les temperatures començaran a cedir una mica de terreny, però tot i així, atenció, perquè demà l'avís vermell continuarà sent de calor a bona part de les comarques de Ponent i a les comarques de Girona, màximes que rondaran de nou la xifra dels 40 graus i més de 40 cap a Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre. Es desinflen les temperatures una mica més de cara a divendres i dissabte, petita i microtreva, perquè a partir de diumenge tornaran a pujar i a disparar-se.
0: Doncs per aquestes altes temperatures, l'Ajuntament de Girona ha suspès les activitats a l'exterior avui i demà entre la 1 del migdia i les 8 del vespre. La ciutat es troba en perill màxim de calor. Girona, Núria Peraire.
4: Les activitats de lleure com casals que es fan a l'exterior o esportives que es facin durant les hores centrals del dia queden suspeses. Es fa per evitar, per exemple, cops de calor, ja que la previsió és que Girona pugui superar els 40 graus. Ho ha explicat la regidora de l'àrea de salut, Gemma Martínez.
5: Només es mantenen aquelles de caire aquàtic, és a dir, que tenen piscines que permet aquesta frescor, no? I es mantenen totes aquelles que són a l'interior, doncs, d'equipaments climatitzats.
4: També es recomana a la població que no surti al carrer durant les hores centrals del dia, beure aigua i estar pendents de les persones grans. Recorden que hi ha la xarxa de refugis climàtics on poden acudir els veïns que no tenen la seva llar climatitzada. Hi ha una setantena de refugis entre biblioteques, centres cívics o museus. I que, a més, hi ha una xarxa de comerços, bars i farmàcies on qualsevol persona que es trobi malament pot entrar per seure, demanar un got d'aigua o ajuda. També s'activa una altra mesura extraordinària. Les piscines municipals seran gratuïtes per a les persones més grans de 65 anys i les persones amb discapacitat i poden anar amb un acompanyant. A més, s'hi afegeixen dues piscines del club privat Jake. També es fan recomanacions per als animals de companyia, no treure els gossos durant les hores centrals i es recorda que el paviment crema. Per això poden passejar de manera lliure pels boscos ombrívols de la ciutat. La policia local vigilarà zones amb risc d'incendi.
2: Insostenibles. La crisi climàtica a 3CAT Info. Amb Montse Poblet.
6: En aquest Insostenibles parlarem de com el canvi climàtic influeix en els incendis forestals i de què es pot fer per reduir-ne la intensitat. Xerrarem amb Edgar Nebó, tècnic del Graf dels Bombers, i després us ensenyarem un projecte de la Fundació Pau Costa per augmentar la resiliència dels boscos davant dels incendis.
7: L'estiu del 2025 a Espanya s'han cremat més de 380.000 hectàrees. A tota Europa el balanç és d'un milió d'hectàrees calcinades, la xifra més alta dels últims 20 anys.
8: És la lluita contra els incendis que afecten fins a 6 comunitats autònomes. Hi ha un miler de desallotjats, un mort...
9: Sí, tant, sí, està aquí. Fatal. Podia haver cremat tranquil·lament, perquè va sortir foc per tot arreu.
10: Estamos rodeados de lume por todos sus sitios.
11: Es que esto no lo esperaba nadie. Encima, como había tanto monte...
12: El que tenim és uns ecosistemes forestals, uns boscos estressats. És a dir, que estan començant, en una part, a entrar fora de rang.
6: Entrar fora de rang implica situar-se en un terreny desconegut a causa d'unes temperatures que pugen a una velocitat inèdita i unes sequeres molt intenses per les quals no estan preparats, els debiliten i els fan més vulnerables als focs.
12: Llavors, aquest còctel el que fa és que cremin més fàcilment, perquè com que el contingut d'humitat és menor i, diguem-ne, hi ha més branques i fulles mortes i, per tant, crema més fàcilment, els incendis són més intensos. I al ser més intensos, més fàcilment se'ns escapen de la capacitat d'extinció.
6: La recepta, almenys mentre no aconseguim frenar els efectes del canvi climàtic, passa per una gestió diferent dels boscos.
12: Hem de recuperar espais oberts. Això vol dir que hem de recuperar l'activitat agrícola i ramadera que havia hagut en aquest país, perquè farà que el paisatge sigui més segur.
6: Deixem el parc de bombers i ens traslladem a l'espai natural de l'Alta Garrotxa, on acompanyem l'Ona Lai, geògrafa de la Fundació Pau Costa, en una visita tècnica al bosc.
13: Ara mateix té una superfície forestal que ocupa gran part del territori, cap al 90% del territori, i en la majoria d'espais es tracta de boscos molt densos i parlem de superfície forestal contínua, densa i sense, majoritàriament sense gestió.
6: Avui l'Ona ha d'anar a un dels punts estratègics de gestió que, seguint les instruccions dels bombers, s'han de crear en aquesta zona. Són espais oberts dins del bosc per facilitar les operacions d'extinció, però també per evitar que els focs es propaguin i s'acabin convertint en grans incendis.
13: És una mica més endavant i aleshores em volia mirar una mica, doncs això, límits de l'actuació...
6: L'Ona es mira el terreny i ja ens pot dir en què consisteix tirar la feina, que aquest cop inclourà unes 4 hectàrees.
13: Tallar arbustos, tallar arbres i eliminar o reduir el combustible doncs que hi havia. Per tant, passem d'una densitat molt alta de combustible a un espai on tenim 10 arbres.
6: Però no sempre les màquines són la solució. El foc també es fa servir per crear aquests espais. És el que es coneix com a cremes prescrites que executen els bombers i aquí ja se n'han fet.
13: Un exemple de l'ús del foc tècnic i d'una crema prescrita és una crema que es va fer a la finca de Monars, al Coma Negra, i llavors en aquesta finca pública hi ha uns lots de pastura que es distribueixen per diferents pastors, i un dels pastors que hi pastura, i específicament el que ara mateix està mantinguent l'estructura que va generar aquest foc tècnic, és el Víctor Rojas, de l'explotació Arcàdia.
14: Jo em concentro en zones, prefereixo fer una franja de 25 o 30 metres ben gestionada, no et dic que quedi com l'asfalt, però molt pelat. No, és que aquí està sobrepasturat, sí, però si mantenc un tallafocs ample, puc salvar desenes de milers d'hectàrees a l'altre costat.
6: El que fan el Víctor i les seves ovelles és el que es coneix com a pastura dirigida. L'objectiu no només és alimentar els animals, també ha de canviar el paisatge i augmentar la seva resiliència davant dels focs. I això requereix tècnica.
14: Nosaltres posem unes pletes elèctriques, on tu estàbules al bestiar és quan realment arrana. Perquè si no l'animal només fa que florejar. Si jo entro en un bufet lliure, menjaré... Si m'agrada molt la carn, menjaré el bacon, em menjaré la cansalada, però si no, menjaré l'amanida. El bestiar igual. Per tant, quan les tanco, no tenen possibilitat. Antigament li estic dient, te menjaràs les puntes més dolces de l'herba, però et menjaràs també la zona més fibrosa de la planta. Me l'arrenarà fins a baix.
6: Sense el Víctor i el seu ramat, o la Laura i les seves vaques, els espais oberts es tornarien a tancar ràpidament i no veuríem el que l'Ona ens ensenya abans de marxar. Les diferències que hi ha al bosc on han actuat i el que no s'ha tocat.
13: D'aquí, per exemple, veu que es veu molt bé, allà on està pasturat, i com és allà on no està pasturat. És a dir, hi ha una densitat d'arbustos molt i molt i molt elevada. A més, com pots veure, per exemple, aquí tenim aquest pi que està mort, és a dir, que hi ha molta competència pel recurs de l'aigua, que ara mateix és escàs. En canvi, si veiem a l'altre costat, doncs veiem un bosc molt més obert, no hi ha estrat arbustiu, o n'hi ha, però molt reduït, i això és gràcies a que hi ha un ramat de vaques doncs, que està pasturant aquí i, per tant, està mantinguent el sotabosc.
6: I això què suposa quan hi ha un incendi?
13: Que no hi ha combustible d'escala. Per tant, un foc de superfície li costa molt més pujar les capçades dels arbres. I la intensitat d'un incendi que es pugui produir aquí és molt menor de la que es pugui produir, en aquest altre costat, on, com veiem, hi ha una densitat de combustible molt i molt i molt elevada.
2: Insostenibles. Esports.
0: Fins a les dues al migdia amb en Ricard Isidro. Ricard, bon dia.
15: Bon dia, Estel. Avui és jornada de descans del Mundial de Futbol, després que ja han quedat concretats tots els aparellaments dels quarts de final. Començaran demà, dijous, a les 10 de la nit, França-Marroc. L'endemà, divendres, a les 9 del vespre, Espanya-Bèlgica. Dissabte, a les 11 de la nit, Anglaterra-Noruega. I a la matinada de dissabte-diumenge, a les 3, Argentina-Suïssa. La selecció de Suïssa, per cert, ha estat l'última selecció a classificar-se per als quarts de final d'aquest Mundial, després d'eliminar aquesta matinada Colòmbia a la tanda de penals. El partit i la pròrroga van acabar amb un empat a 0 i a la tanda final els suïssos han passat a transformar 4 penals per 3 dels colombians. Sentim el tècnic suís Murat Yakin.
16: Encara estàs fluint i no acabes de tenir clar què ha passat. Allò que has aconseguit. Ha fet falta una lluita increïble, però també astúcia i paciència. Al final hem trencat la maledicció. Jugadors, cos tècnic i seguidors, a casa les emocions hauran estat increïbles.
15: Als quarts de final, Suïssa s'enfrontarà a l'Argentina. L'equip argentí va derrotar ahir per Egipte per 3-2, remuntant a un 0-2 en contra a partir del minut 79 i sense haver d'arribar a la pròrroga. Leo Messi va tornar a ser protagonista destacat, marcant el gol de l'empat, donant l'assistència del primer gol argentí, però també fallant un penal quan el marcador era de 0-1.
17: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces, no deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
15: Leo Messi suma ya 8 gols en esta Copa del Món y 9 partits seguits veient porteria al Mundial. Els egipcis van acabar el partit molt enfadats amb l'actuació arbitral per no xiular un possible penal sobre Salah i per anul·lar-los un gol per una falta prèvia.
2: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
15: Encara en futbol, l'Espanyol presenta a hores d'ara el lateral esquerre neerlandès Jilinchi Hartman, la segona incorporació de cara a la temporada vinent. Hartman, de 24 anys, és internacional pels Països Baixos i arriba cedit per una temporada del Burnley anglès, equip que també és propietat de l'Ampeis, el president blanquiblau. De Hartman n'ha parlat així el director esportiu de l'Espanyol, Monchi.
18: Era una prioritat important i fundamental tener un repuesto de garantía y sobre todo en tiempo, ¿no? Para que Manolo y su grupo técnico pudiera trabajar con él desde el primer momento. Y sí, fue una de las obsesiones que tuvimos desde el primer momento, desde que empezamos la planificación.
15: D'altra banda, els jugadors del primer equip de l'Espanyol acaben de passar avui les revisions mèdiques abans de començar demà els primers entrenaments de la pretemporada. D'altra banda, l'Espanyol femení ha anunciat el fitxatge per una temporada de la defensa catalana Carla Morera, que arriba procedent del Racing Power de Portugal.
2: 3Cat Info.
15: En bàsquet, aquest migdia s'ha sortejat a Suïssa la fase de grups de la pròxima edició de Champions de la FIBA, on hi participarà la sisa Joventut. La penya jugarà la primera fase del grup H, juntament amb el Telecom Bonn alemany, el Benei Erzliya d'Israel i el Porto portuguès. La valoració la fa el director esportiu de la penya, Jordi Martí.
19: Tenim relativament bons desplaçaments i sabem ja amb un any d'experiència com va la BCL intentar, amb l'ambició de quedar el més amunt possible i ser ambiciosos, perquè sabem que després els creuaments això ho condicionen. Per tant, màxima ambició, anar a per aquest grup i veure que després el creuament sigui el millor possible.
15: També s'ha fet el sorteig de la fase de grups de l'Eurocup, on hi participarà el Manresa. L'equip del Baja jugarà al grup D, juntament amb el Mònaco, el Başakşehir de Turquia, l'Ulm alemany, la Roma, el Lietkabelis de Lituània, el PAOK de Salònica i el Balkan Botevgrad de Bulgària. En futbol sala, aquest migdia també s'ha sortejat la ronda principal de la Champions, on aquesta temporada i que ve hi serà el Barça. El conjunt blaugrana jugarà al grup 1, juntament amb el CMI del Kazakhstan, el Lucenec d'Eslovàquia i el Minerva de Suïssa. Aquesta fase es disputarà a Eslovàquia del 27 d'octubre a l'1 de novembre. I el Tour de França ara és a punt de començar la cinquena etapa de 158 km plans entre l'Anemizan i Pau. El noruec Torsten Train de l'equip 1X lluirà per primer cop el mallot groc de líder.
20: Donald Trump dona per acabat l'alto el foc amb l'Iran i torna a amenaçar Espanya de tallar llaços comercials. Bon dia, són les dues.
21: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
20: Després de l'intercanvi de bombardejos aquesta passada matinada amb l'Iran, Donald Trump ha suggerit que l'alto el foc a l'Orient Mitjà pot haver acabat, a la vegada que ha tornat a criticar l'OTAN i molt especialment Espanya, Joan Bota.
8: Les paraules de Trump fan baixar les borses mentre el preu del petroli repunta. Tot plegat ha estat a la cimera de la mateixa Aliança Atlàntica a Turquia, on Trump ha carregat contra els seus socis i ha assenyalat, com dius, específicament Espanya, repetint el guió de la reunió de l'any passat.
20: Connectem amb Ankara i amb Madrid. Bruno Fortea i Dani Sainz de AHA.
22: D'una banda, Trump liquida la treva amb l'Iran, però de l'altra, obre la porta perquè els negociadors nord-americans continuïn parlant amb el règim dels ayatolàs. En paral·lel, també carrega contra el govern espanyol perquè considera que no gasta prou en defensa. És el segon cop que Trump amenaça de trencar relacions comercials amb Espanya. El primer cop, fa uns mesos, va acabant no res.
23: A la Moncloa no han sorprès els atacs de Donald Trump i, com en altres ocasions, recorden al president nord-americà que els acords comercials dels Estats Units són amb la Unió Europea, no directament amb Espanya. A la cimera de l'OTAN, Sánchez ha tornat a defensar que amb el 2% del PIB en defensa en té prou per complir els seus compromisos i s'ha reivindicat com un soci fiable.
20: Mentrestant, aquí a Catalunya, més de 200 municipis de 24 comarques diferents estan avui en risc extrem d'incendi.
8: I són el doble que ahir, mentre hi ha activada una alerta per calor. Dels diversos focs de les últimes hores, el que més preocupa continua sent el de Sentmenat, al Vallès Occidental.
20: Anem, doncs, cap allà, Marta Vallès.
24: Bon dia. Preocupa encara aquest foc i força perquè es manté actiu i les condicions, la forta calor, la baixa humitat i el vent de marinada no faciliten la feina dels bombers. L'objectiu és estabilitzar l'incendi, podria ser avui cap al tard, i evitar també que arribi a zones habitades. Aguanta, a Sentmenat hi ha 3 cases afectades.
20: Mentrestant, a Barcelona, el barri del Putxet continua sent notícia ara per partida doble.
8: A primera hora d'aquest matí ha estat l'escenari d'un nou tiroteig, el 6è, en menys de 3 mesos, aquest cop sense víctimes. Això quan els veïns de la zona estan pendents encara de l'esvoranc d'ahir, provocat segons tots els indicis per les obres a la línia 9 del metro. Els afectats no podran tornar a casa almenys fins dissabte.
20: Connectem amb el punt on hi va haver aquest esvoranc, Anna Escura.
25: Calen 3 dies per comprovar que el comportament del terreny és estable i que, per tant, és segur que els veïns puguin tornar a casa. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori.
26: Hem de dir que avui els resultats que hem començat a mirar són positius.
20: I avui a la cultura arrenca el Festival Cruïlla. Fins dissabte, al Parc del Fòrum de Barcelona hi actuaran artistes com ara Pixies, David Byrne, Rigoberta Bandini o Alosa.
8: El cartell l'obre el terrassenc Galgo Lento a 4:45 de la tarda en una jornada en què la cap de cartell és la nord-americana Hesley. Els Pets, que actuaran dissabte, i Alice, Mishima, Sidoní, la Ludwig Van o Masoni són altres dels protagonistes catalans d'aquest Cruïlla.
20: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
27: Bon dia.
20: Amb la imatge de Leo Messi plorant després de classificar l'Argentina.
27: És la fotografia dels quarts de final del Mundial, uns quarts de final que ja han quedat definits. Messi plorant desconsoladament després de remuntar un partit que perdia en el minut 80 amb Egipte per 2-0. Repassarem com queden aquests quarts de final que comencen demà i els analitzarem al Catalunya Mitjà amb el Ricard Torquemada. L'Espanyol ha presentat el lateral esquerre neerlandès Hartman. En bàsquet s'han sortejat les fases de grup de la Champions League amb la Penya i l'Eurocup amb la Manresa i avui, cinquena etapa del Tour de França.
20: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora les retencions ja en punts habituals, sobretot els accessos a Barcelona, Ronda de Dalt en trams intermitents, sobretot sentit Besòs, i a la Litoral en tots dos sentits de la marxa. Un apunt pel que fa al transport públic, perquè des de fa poc més de mitja hora la circulació a la línia R3 de Rodalies està interrompuda entre el Figaró i Puigcerdà. Hi ha servei alternatiu per carretera entre la Garriga i Puigcerdà.
20: i ens falta el temps.
3: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
20: Néstor Gómez, bon dia.
4: Hola, bon dia.
20: Avui en el pic de l'onada de calor, perquè estem tenint temperatures de rècord.
4: Temperatures de rècord, com per exemple la que hem tingut aquesta nit i matinada a Portbou, una temperatura que no ha baixat dels 32,5 graus. És la temperatura mínima més alta des que hi ha registres des de la xarxa meteorològica del Servei Meteorològic. I pel que fa a les temperatures actuals, ja per sobre dels 40 graus, nombrosíssimes poblacions. Destaquem en 41 graus el Dover, Cabanes, i Espolla i Girona. I atenció, perquè encara tenen recorregut per pujar més. Màximes de 33 i freguen pràcticament els 34, el que esperem cap a les comarques de l'interior, Ponent i interior de les Terres de l'Ebre, i a la resta del país aquest sol que és una mica abrasador. I el que sí que esperem aquesta tarda és la formació. De fet, ja estan descarregant alguns petits ruixats localment en tempesta a l'àrea de l'Alta Ribagorça, i aquesta situació es mantindrà de cara a demà. Demà potser afluixa una mica la temperatura, però no pas gaire. Afluixarà una miqueta més de cara a divendres i dissabte.
20: Gràcies, Néstor. Bon dia.
4: Bon dia.
3: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
20: Les 2:06. Donald Trump dona per acabat l'alto el foc amb l'Iran després dels últims intercanvis d'atacs. A la cimera de l'OTAN que es fa a Turquia, el president dels Estats Units ha desqualificat els líders iranians i ha assegurat que l'acord provisional firmat amb el règim de Teheran era fa 3 setmanes per la fi de la guerra, ha quedat sense efecte. Ara bé, defensa que els negociadors puguin continuar parlant. Enviat especial encara a Turquia, Bruno Forte Amiras, bon dia.
5: Hola, bon dia. Primer, Trump deixa caure la bomba i liquida la treva amb l'Iran.
7: Per la meva part, crec que s'ha acabat. No vull negociar més amb ells. Són gent menys preable. Saps què és gent menys preable? Doncs ells ho són. Són gent malalta. Els dirigeix gent malalta. I són persones cruels i violentes. I si tinguessin una arma nuclear, la farien servir.
5: Però tot seguit, obre la porta perquè els negociadors nord-americans continuïn parlant amb el règim iranià.
7: Deixaré que els nostres meravellosos negociadors continuïn parlant, si volen, però jo no ho veig. A mi no m'agrada aquesta gent. Els negociadors poden parlar amb ells, però perden el temps. Són una colla de mentiders.
5: Trump ho ha dit al costat del secretari general de l'OTAN, Mark Rutte, que ha justificat els atacs dels Estats Units contra l'Iran.
9: Han estat absolutament necessaris. Perquè quan tens un alto el foc i l'Iran l'està violant, amb vaixells que són atacats, crec que és crucial que els Estats Units reaccionin amb força.
5: El líder de l'Aliança Atlàntica no s'ha pronunciat explícitament sobre el possible trencament de la treva amb l'Iran, però el cert és que fins ara preservar aquest alto el foc ha estat una de les grans prioritats dels països europeus de l'OTAN.
20: Paraules, doncs, gens conciliadores, ja ho heu vist, de Donald Trump. Tampoc no auguren res positiu les declaracions de la diplomàcia iraniana, que considera que les accions dels Estats Units i el fet que no els retirin les sancions deixen sense efecte parts claus del memoràndum d'entesa. En un comunicat avisen els països del voltant amb bases nord-americanes que tornen a estar al punt de mira, Albert Manyà.
7: De fet, Bahrain i Kuwait han patit les represàlies de Teheran, accions posteriors a la 80ena d'objectius atacats per Washington a l'Iran, sistemes de defensa aèria i de vigilància costanera, bateries de míssils terra-aire i de míssils de creuer i plataformes de llançament de drons. L'ofensiva, que ha provocat la mort d'un membre dels Guardians de la Revolució, anava destinada a assegurar el trànsit a Hormuz, on encara hi ha 6.000 mariners bloquejats, segons l'ONU. Tot plegat és l'enèsim entrebanc que viu el procés negociador.
20: Doncs veurem com evolucionen les coses, però de moment aquest canvi de situació a l'Orient Mitjà ja ha passat factura als mercats. Ha disparat el preu del petroli i fa baixar les borses, Jordi Canal.
10: Sí, el barril de cru Brent, que dilluns costava 71 dòlars, ja es va començar a encarir amb els atacs d'ahir i aquest migdia s'ha enfilat fins als 78 dòlars. És el preu més alt des de mitjans de juny, quan els Estats Units i l'Iran van anunciar el memoràndum que suspenia la guerra. Emili Bizuete és director del Màster de Comerç i Finances Internacionals de la Universitat de Barcelona.
11: Durant uns dies estarem amb incertesa i el mercat amb aquesta incertesa sobrereacciona, o sigui, puja o baixa de forma molt accentuada, molt ràpida, no? Llavors, aquests dies podem esperar una mica d'incertesa fins que no s'aclari el senyor Trump i el senyor Iran.
10: A les borses, aquesta incertesa es tradueix en números vermells al voltant del 2% als principals índexs europeus. L'IBEX 35 espanyol és el que més cau, un 2,4%, amb només una companyia en verd, que és Repsol, beneficiada per l'augment del preu del petroli. Entre les que més baixen, n'hi ha de relacionades amb els viatges, com són IAG o Amadeus, i amb el consum, com Inditex.
20: Però més enllà de l'Iran, Donald Trump ha aprofitat de nou aquesta cimera anual de l'OTAN, encara a Turquia, per carregar contra Espanya. Trump acusa el govern espanyol de ser un soci terrible perquè no compleix els nous compromisos en defensa. El president dels Estats Units ha ordenat tallar tots els lligams comercials amb Madrid. Tornem encara a Bruno Fortea.
22: És el segon cop en pocs mesos que Trump amenaça de trencar el comerç amb Espanya. La primera vegada, tot plegat va quedar en no res.
0: Espanya és un soci terrible a l'OTAN. No participen, no paguen... No vull tenir res a veure amb Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, sisplau, incloent-hi les visites.
22: I això que el comerç és una competència de la Unió Europea. El president nord-americà ha acusat els líders espanyols de ser mala gent i uns aprofitats, diu. El líder de l'OTAN, Marc Rutte, estava al costat de Trump i li ha hagut de recordar que el govern espanyol ja gasta el 2% del PIB en defensa i compleix així el primer objectiu de despesa militar que es va fixar l'OTAN.
10: I tu menciones Espanya, però fins i tot has aconseguit que Espanya pagui el 2%. Han fet un gran pas endavant aquest últim any. Hi ha problemes que hem de solucionar, però fins i tot Espanya ha arribat al 2%.
22: El que passa és que aquest 2% encara és lluny del nou objectiu de gastar el 5% en defensa. L'OTAN el va pactar per la pressió de Trump, però el govern espanyol ja ha dit que no pensa complir-lo.
20: I és que el govern espanyol treu ferro a aquestes amenaces de Donald Trump. Li recorda una vegada més que les relacions comercials entre Espanya i els Estats Units depenen de la Unió Europea. A la Moncloa es mostren tranquils amb els atacs del president nord-americà i insisteixen que són uns socis fiables de l'OTAN. Madrid, Dani Sainz de Aja.
6: Bon dia. A la Moncloa no sorprenen les amenaces de Trump, que ni són noves ni fins ara s'han concretat. El govern espanyol repeteix el mateix argumentari. Les relacions amb els Estats Units són meravelloses i Espanya forma part del mercat comú de la Unió Europea. Per tant, els tractes comercials es fan amb Brussel·les, no amb Madrid. El ministre Óscar López ha tret ferro a la polèmica.
12: Espanya és un socio fiable que cumple con sus compromisos con la OTAN, que cumple con sus socios de la Unión Europea, que tiene una relación extraordinaria bilateral con Estados Unidos y va más allá del último objetivo que utiliza el señor Trump.
6: Tot això, el PP acusa Sánchez de buscar el xoc amb el president nord-americà. Sentim Elías Bendodo.
13: ¿Qué pasa? Que Sánchez ve en el enfrentamiento con Estados Unidos una oportunidad política, aunque le haga daño a España. Y eso es una gran irresponsabilidad por parte del presidente del gobierno.
6: Està previst que Pedro Sánchez comparegui esta tarda davant dels mitjans. Fons de la Moncloa han avançat que el president espanyol ha defensat davant dels aliats que Espanya complix els seus compromisos amb l'OTAN amb una inversió en defensa del 2% del PIB per sota del 5% que reclama Trump.
20: D'aquí a 3 minuts serà un quart de 3 de la tarda. Les altes temperatures de les últimes hores i la baixa humitat situen més de 200 municipis de 24 comarques catalanes en risc extrem d'incendi, el doble dels que teníem ahir mateix. En aquelles localitats, els agents rurals han activat el Pla Alfa en nivell 4, és el nivell més alt. Les restriccions també s'estenen als parcs naturals. Des d'avui ja són 7 els espais que estan tancats al públic. L'últim a afegir-s'hi és Sant Llorenç del Munt i l'UBAC. Just allà hi ha la Montse Poblet. Montse, bon dia.
14: Bon dia. Avui aquí ja no es pot sortir a caminar ni tampoc fer excursions en bicicleta de muntanya. Tot el parc està tancat per risc extrem d'incendi forestal. Hi ha cintes que impedeixen el pas a les zones d'aparcament al costat de la carretera i les barreres de tots els pàrquings estan baixades. Si algú, malgrat tot, ho intenta... Oh.
16: So it's closed. You cannot park here. You know, Montserrat, nowhere. All this area has...
17: Too dangerous. Very...
16: Yes, exactly.
17: Oh, okay. Okay, no, we understand.
14: L'UBAC s'ha afegit avui als altres 6 parcs naturals tancats. Hi ha influït la proximitat de l'incendi de Sentmenat, però sobretot la voluntat de reduir al mínim el risc que comporta la presència de gent en un moment tan delicat. David Gàmiz és sotinspector dels agents rurals.
18: Les temperatures es preveu que siguin molt altes, la humitat relativa continuarà sent molt baixa i, per tant, la probabilitat d'ignició serà alta durant uns dies. I el que volem evitar és que les persones i el parc natural, en aquest cas, doncs pateixin cap incendi.
14: El que sí que estan obertes són les carreteres, així que és possible moure's en cotxe, moto o bici de carretera per la zona. I avui, malgrat la calor, déu-n'hi-do als ciclistes que hem vist pujar. L'Alfa 4 està activat a 210 municipis de 24 comarques. En aquests pobles i ciutats se suspenen les obres a la xarxa interurbana de carreteres, se suspèn també la sega de cunetes i, evidentment, no es poden fer barbacoes ni tampoc festes de falles. En definitiva, cap activitat
2: activitat que pugui originar un incendi.
20: I mentrestant, l'incendi de Sant Benet, al Vallès Occidental, continua actiu. De nou, els bombers preveuen que l'entrada de la marinada complicarà les tasques d'extinció. La prioritat és evitar que les flames arribin als nuclis urbans, principalment a la urbanització de Guanta, que pertany a Sant Benet, i al barri del Farell de Caldes de Montbui. Sobre el terreny hi ha una norantena de dotacions terrestres, 9 mitjans aeris i més de 380 efectius. Sant Benet, Marta Vallès.
15: Bon dia. Les pròximes hores seran determinants per l'evolució d'aquest incendi forestal que des de dilluns crema en aquesta zona del Vallès i que encara continua actiu. Forta calor amb temperatures cap amunt, humitat molt baixa i el vent fan una combinació que complica moltíssim la feina d'extinció i pot generar noves represes del foc, com ja va passar ahir. Jordi Martínez, el cap d'intervenció dels bombers.
19: Les temperatures han pujat en picat des d'aquest matí. Ara podríem dir que ja estem al sostre d'aquestes temperatures i a partir d'ara doncs, començarà doncs, a augmentar aquesta marinada, que el punt més alt doncs, serà doncs, a les properes hores i per tant serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats i intentant doncs, minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes.
15: Unes revifades que, com ja va passar també en les jornades anteriors, generen molta preocupació, especialment perquè puguin portar el foc fins a zones habitades.
19: L'impacte hi va ser-hi ahir, en la zona de Guanta, on hi havia diverses edificacions que des del primer dia ja va ser doncs, evacuada. I també tenim doncs, el nucli del barri de Caldes de Montbui, que és el Farell, que són aquestes dues zones d'impacte directe que l'incendi, un sí que ja ha succeït i l'altre que podria succeir si se'ns descontrola la part dreta de l'incendi, que sigui el flanc dret.
15: I en aquest sentit, bombers confirma que a Guanta, a Sant Benet, hi ha 3 cases afectades pel foc. Els bombers esperen poder estabilitzar aquest incendi forestal avui, però encara queden moltes hores de feina per endavant. Si no hi ha cap imprevist, es podria aconseguir cap al vespre. Aquest foc ha cremat fins ara 181 hectàrees, segons els agents rurals. Un incendi que començava dilluns quan una excavadora es va cremar en una zona agrícola.
20: Aquest foc de Sant Benet és el que més amoïna els bombers, però de fet estan treballant en l'incendi de Carme, a l'Anoia, que està estabilitzat després de cremar prop de 500 hectàrees i on hi ha 25 dotacions terrestres. Però també es mantenen les tasques en altres 3 focs que de moment estan controlats. El de la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà, el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, i el de Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Més coses relacionades amb la calor i amb l'estiu. Una notícia que us avança al Catalunya Migdia. L'última setmana, els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones per culpa de la calor. Unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III a Catalunya atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Són xifres molt altes, esperables, segons el Departament de Salut, però que això sí, preocupen. Mònica Mas, bon dia.
21: Bon dia.
20: Per què preocupen?
21: Doncs, segons el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, perquè en anys anteriors també hem tingut onades de calor amb pics de temperatura molt alts, però sempre seguit d'un descens, i en canvi aquest any no està sent així. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
23: Estem des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell i semblava que disminuïa fa uns dies i estem, al contrari, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda en molts dies perquè pot portar més problemes per la salut.
21: Estem parlant de, en només una setmana, més de 400 cops de calor, 4 síncopes o desmais, 150 hidratacions i 300 urgències de patologies diferents causades per la calor. Segons el secretari de Salut Pública, el que més els preocupa són les deshidratacions, perquè són les més greus, i la gent gran són els que més les pateixen i poden descompensar altres malalties cròniques que tenen de base.
20: Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, al Parlament de Catalunya el president Salvador Illa nega cap negligència del govern en l'origen del primer gran incendi d'aquest estiu, el de les Gavarres a l'Empordà. La principal hipòtesi és que el foc el va provocar un operari que treballava per una empresa

0: que treballen per a la Generalitat provoquen un greu incendi.
1: Des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi, hem posat a disposició judicial de la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
2: L'empresa que feia tasques de manteniment a peu de carretera estava contractada pel Departament de Territori i per primera vegada avui fons del govern han demostrat a Catalunya Ràdio que l'autorització de la Generalitat posa per escrit que quan el risc d'incendi és màxim s'han de suspendre els treballs. A més, des de l'executiu confirmen que en aquell cas també es va enviar un missatge a l'empresa advertint de les restriccions. El diputat de la CUP, Dani Cornellà, ha acusat a la consellera Sílvia Paneque de falta de transparència.
3: Quan l'administració pública amaga l'informació, l'únic que aconsegueix és que corrin rumors i que generi més desconfiança amb els governants.
4: Primer l'emergència, després la investigació, aquests són els passos i l'ordre que s'ha de seguir. I prou teories de la conspiració. Una mica de responsabilitat, senyor Cornellà.
2: Aquesta tarda, Paneque i també el conseller de la presidència, Albert Dalmau, es reuneixen amb els alcaldes de la zona de les Gavarres per començar a calcular els danys d'aquest primer gran incendi que ja està controlat.
5: El que també ha acabat derivant en picabaralla política és l'esvoranc que va haver-hi ahir al Putxet. El diputat de Junts, Josep Rius, ha demanat la dimissió de la consellera de Territori i d'Habitatge, Sílvia Paneque, per l'esfondrament causat per les obres de la línia 9 del metro. Rius ho ha comparat amb l'esvoranc del Carmel de l'any 2005, però la consellera ha volgut marcar-hi distàncies.
6: Vostè és una consellera atropellada pel caos de Rodalies, cremada pels incendis. I vostè és una consellera que ofereix molts dubtes que pugui solucionar els problemes de la línia 9 del metro. Plegui d'una vegada.
4: La tecnologia que s'està utilitzant en aquests moments en la perforació de la línia 9 del metro no té res a veure amb la que s'havia utilitzat en el passat. Jo també li exigeixo que, si això que dic així es compleix, vostè també es retracti del que acaba de dir.
5: Doncs precisament sobre aquest esvoranc, els veïns dels 93 habitatges desallotjats no podran tornar a casa seva com a mínim fins al cap de setmana. Els tècnics necessiten mesurar l'estat del terreny 3 dies seguits per poder certificar-ne l'estabilitat. Els mesuraments d'avui han donat bons resultats, segons han explicat els responsables de la Generalitat. Des de primera hora del matí estem seguint les novetats l'endemà d'aquest esfondrament amb José Antonio Muñoz i Anna Escura. Bon dia.
7: Bon dia, doncs ho explicaves tu ara. A causa dels canvis tèrmics s'ha de comparar el comportament del terreny dia a dia, sempre a la mateixa hora de matinada. El director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori, en Ramon Ramírez, ha explicat que un cop s'hagi confirmat 3 dies seguits que el terreny està estable, els veïns podran començar a tornar a casa.
8: Hem de dir que avui els resultats que hem començat a mirar són positius, però insisteixo molt en que cal 3 dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny. El terreny es mou a poc fins que no ho fa, eh? Però un cop estabilitzada la situació, hem de garantir que el terreny està a la seva posició. I això seran 3 dies de supervisió contínua.
7: Ahir, com recordareu, al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio, les monges del convent de les Mercedàries van explicar que fa un mes que ja van avisar que estaven apareixent esquerdes. Avui, aquest matí, en Francesc Oliver, veí que viu davant del convent, ho ha corroborat.
9: Jo vi justament davant del convent de les monges i ahir teníem, a casa tenim esquerdes també, que en un principi eren d'assentament de finca, però ara ja cada vegada eren més grans. A mesura que anava passant la tornada d'hora, les esquerdes estaven fent més grans.
7: Sobre això s'ha pronunciat la directora de projectes de territori, Begoña Castiblanque.
10: Qualsevol petició que ens arriba en aquesta obra i en qualsevol altra obra en relació amb aparició de fissures, tenim un protocol establert, tenim un canal de comunicació i atenció, totes les peticions que ens arriben són ateses. No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, eh?
7: Fins dissabte, l'Ajuntament ha habilitat el Centre Cívic Vila Florida per informar i atendre els veïns afectats que ho necessiten.
5: D'aquí a 7 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i en tornar, nou tiroteig a Barcelona.
11: Catalunya migdia. Torna Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
12: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Peny,
11: Cris Joanico, Llac Gener 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
12: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
13: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4,05 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
14: Cada any, més d'un miler de joves fan 18 anys sense suport familiar. A Punt de Referència els acompanyem cap a la vida adulta amb persones voluntàries com tu. No cal tenir totes les respostes, només compartir temps i confiança, crear un vincle. Descobreix els nostres programes de mentoria.

0: Un vincle, el principi de moltes coses.
1: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
2: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
3: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules.
4: Abraham Orriols.
5: Jo em sento molt desgraciat per haver perdut a la meva mare, però alhora molt afortunat de tot el que he pogut viure amb ella.
4: L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
6: Catalunya migdia.
7: D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Com deien, tenim un nou tiroteig a Barcelona. Ha passat poc abans de les 6 del matí i no hi ha hagut ferits. Els Mossos d'Esquadra han explicat que la persona a qui anaven dirigit els trets de moment no ha volgut posar cap denúncia a Marriera.
8: Veïns del carrer Ferran Puig han sentit aquests trets i han avisat la policia. Els Mossos s'han desplaçat fins la zona i han obert una investigació per un incident amb arma de foc a la via pública. Aquest és el 6è tiroteig en menys de 3 mesos, aquest cop sense víctimes. Fa menys d'una setmana va morir a trets un menor de 15 anys al Parc Pegaso.
7: Coincidint amb aquests increment de tirotejos, els sindicats de caps i comandaments de les policies locals reclamen nous protocols i mitjans per fer front a l'escalada de la violència armada.
8: Insisteixen que la proliferació d'armes de foc és un problema greu de seguretat i cal una estratègia adaptada a aquesta realitat. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Valentina Nadó, un portaveu del sindicat SICPOL.
9: No estem reclamant portar en tot moment armes llargues, sinó que ja que tenim la formació, que es faci les adequacions normatives perquè en determinades circumstàncies, determinades persones molt especialitzades i sota una supervisió estricta puguin fer-la servir exactament de la mateixa manera que els Mossos d'Esquadra.
8: La llei de les policies locals té més de 35 anys i reclamen adaptar-la als nous fenòmens delictius.
7: Doncs precisament, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desmantellat un grup criminal juvenil violent que actuava a Barcelona i a l'àrea metropolitana. La investigació ha acabat amb 18 detinguts, 6 dels quals menors d'edat. A què es dedicava aquest grup, Toni Fortesa?
10: Doncs els investigadors atribueixen al grup tràfic de drogues, agressions amb armes blanques, robatoris violents i fins a 4 temptatives d'homicidi. Segons l'investigador dels Mossos d'Esquadra, José Merino, en els últims temps la violència exercida pel grup havia augmentat exponencialment i això els va obligar a accelerar la investigació.
11: Aquest grup ocupava especialment espais públics de la zona de Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris, i és precisament en aquestes zones on la seva intenció era exercir un control delinqüencial i refermar, doncs, la seva posició en aquests territoris. I si tenien que recórrer, doncs, a la violència i a la intimidació, ho realitzaven sense cap tipus de problema.
10: La violència estructural i el control del territori eren dos dels factors definitoris del grup investigat. L'ús de les xarxes socials era l'altre. Juan Guzmán és intendent en cap de la Guàrdia Urbana.
12: Transmitien la seva identitat a través dels diferents missatges que enviaven a través de les xarxes socials. Identitat basada en la confrontació, en la intimidació i la glorificació de la violència.
7: I què ha significat aquesta operació policial?
10: Doncs primer de tot ha servit per desarticular completament l'organització i alhora ha permès als cossos policials obtenir coneixements que han de servir per fer polítiques policials i preventives davant el fenomen dels grups juvenils violents, una tendència que han dit està a l'alça a Barcelona i a Catalunya.
7: 2 minuts i seran 2:15. Veneçuela comença a planificar la reconstrucció del país després del doble terratrèmol que ha causat 3.680 morts i gairebé 17.000 ferits, segons l'últim balanç oficial. Entre les víctimes mortals hi ha 36 persones de nacionalitat espanyola. Tots els esforços dels equips d'emergència s'han centrat a la zona turística de La Guaira i un centenar de poblacions rurals n'han quedat al marge. És el cas del municipi El Junquito. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
13: Bon dia. El dia del terratrèmol, El Junquito era ple de turistes de les ciutats de Caracas, València i Barcelona. Miguel Rodríguez, Joana Torres i Enrique Martínez esperen amb impotència que els ajudin a reconstruir les seves vides en aquesta petita parròquia del municipi Libertador.
14: Que venga el Estado a recoger los escombros, de momento, por lo menos para arrancar otra vez.
15: Sí, hay descontento, hay rabia, hay tristeza, hay frustración, hay de todo, porque estamos así, como tú lo ves, abandonados. Y es que la gente puede decir mucho, pero es que los hechos hablan más que mil palabras. Mira, estamos abandonados. Aquí tú no ves nadie ayudándonos, nada.
16: Las máquinas son de empresas privadas, entonces no hay apoyo de ningún tipo.
6: Lo mismo que ha pasado en todos lados. No han venido a supervisar los edificios, los que quedaron en pie, a ver si están habitables, si no están habitables, si están en situación de riesgo. Y bueno, aquí seguimos esperando.
13: No els van deixar ajudar les persones atrapades, els policies, i per la nit els agents van saquejar els comerços. 18.000 persones han perdut casa seva, segons les dades de l'administració veneçolana. Els satèl·lits de la NASA i dels de l'Agència Espacial Europea coincideixen a estimar en 59.000 els edificis afectats.
7: I a la política espanyola, el govern espanyol i els sindicats majoritaris carreguen contra el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, per aquestes paraules polèmiques sobre les baixes laborals.
16: Esto es un cáncer que no podemos pagar. Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga?
7: Ni tan sols les patronals han acabat de tancar files amb el líder del PP. Foment i la COE aposten per obrir el debat, però posen com a condició, a diferència de Feijóo, que els sindicats també hi estiguin d'acord. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
17: Bon dia. Feijóo aposta que, per defecte, els treballadors de baixa cobrin menys, agradi o no, als sindicats. Avui la patronal ha celebrat que Feijóo obri el debat perquè asseguren les empreses paguen cada any 17.000 milions en baixes. No entren a valorar la paraula càncer, però sí que deixen clar al líder del PP que tot canvi ha de ser en el marc dels convenis col·lectius i comptant amb els sindicats. Sánchez Llibre, Foment, Antonio Garamendi, de la COE.
18: Jo respecto les opinions del senyor Feijóo. Ell ha constatat una problemàtica que existeix, per tant, aquesta problemàtica l'hem de resoldre empresaris, patronals i sindicats.
19: Yo creo que lo que ha dicho también es que hay que sentarse y hablarlo, si es lo que hay que hacer con todo. Es decir, por lo tanto, yo no me quedo con frases cerradas de un día.
17: Mentrestant, els sindicats han sortit en tromb a criticar les paraules de Feijóo i l'han acusat de manipular les dades. Pepe Álvarez, UGT, Unai Sordo, Comissions.
20: Absolutament desafortunades. No tenen cap argumentació que tingui un suport mínimament rigorós.
21: No es verdad que en España se pueda coger la baja sin justificar. Y no es verdad que se cobre lo mismo trabajando que estando de baja.
17: Una crítica que s'ha sumat al govern espanyol. Arcadi España es titular d'Hisenda.
22: Bueno, hay veces en que cuando uno habla sin pensar dice lo que piensa, ¿no? Yo creo que el único proyecto que ofrece a los españoles el señor Feijóo es el de los recortes.
17: Segons les dades darreres de l'Institut d'Estadística Espanyol, hi ha 1 milió de treballadors de baixa, un 5% dels ocupats.
7: El Tribunal Suprem ha decidit no portar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea el procés de regularització extraordinari d'immigrants a Espanya. També ha resolt no suspendre cautelarment aquest procés, tal com li demanaven la Generalitat Valenciana i el govern de l'Aragó. Madrid, Pol Marçà.
23: El Tribunal Suprem resol quan fa 8 dies que es va tancar el període de sol·licituds de regularització. El Tribunal no suspèn ni atura aquest procés extraordinari de regularització de migrants i tampoc en plantejarà una qüestió prejudicial a Europa. El Suprem torna a avalar així aquest procés i no atén les peticions de mesures cautelars que havien fet via recurs al País Valencià i l'Aragó. De fet, la Sala Tercera manté la línia que ja va marcar amb el primer intent d'aturar aquest procés. El govern espanyol sempre ha defensat que s'ajusta a la legalitat i que tenia els avals necessaris per tirar-lo endavant. El PP en recela i sosté que la regularització va contra el Pacte Europeu d'Asil i Migracions, signat recentment a Europa. No només ha mirat de frenar-lo al Suprem, sinó que també ha engegat una ofensiva política al Congrés dels Diputats per qüestionar-lo.
7: Passant 3 minuts de 2:45 de la tarda, fem una pausa i de seguida la cultura.
24: Catalunya migdia.
25: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
26: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
25: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
7: Catalunya migdia. Passant 4 minuts de 2:45 de la tarda, avui arrenca el Festival Cruïlla. Per tant, Des d'avui fins dissabte, al Parc del Fòrum de Barcelona, una seixantena d'artistes i grups passaran pels seus escenaris amb una programació eclèctica i el seu cartell més complet liderat per noms com Pixies, David Byrne, Rigoberta Bandini o Alosa. Valerio Vareda, bon dia.
0: Bon dia.
7: Repassem aquest primer dia d'estrena.
0: Estrelles internacionals i talent local es passen el testimoni en aquesta edició del Cruïlla. El tret de sortida el dona avui el talent jove de Galgo Lento i Bacilos, i a l'espera de veure la cap de cartell del dia, la nord-americana Halsey, el festival ofereix, entre d'altres, les actuacions de Greta, la germana bessona de la Muixca, o l'indie pop del gallec Sen Senra.
7: Això només avui, però a partir d'avui... Everybody laughs and everybody cries, everybody lives and everybody dies. Què hem d'esperar dels altres dies del Cruïlla, Valèria?
0: El llistó no baixa. Demà dijous serà un dia dedicat a la nostàlgia amb els sons que van marcar la música dels anys 80 i 90. Destaquen els nord-americans Pixies i Garbage i els britànics Suede. També el retorn dels catalans Stan Steel i les actuacions de Sinodí, Mishima, Mazzoni i Alosa. L'endemà serà el torn de l'incombustible David Byrne, que sentim, Alice, Dan Peralbo i el Convoy, o The Black Crowes, entre d'altres. I dissabte destaquen Rigoberta Bandini, l'italià Jovanotti, John Batiste, els Pets, Svetlana i la Ludwig Van.
7: I no deixem de parlar de música, tot i que amb estils diferents. Yo estoy hecho de pedacitos de ti. Perquè aquesta tarda comença a La Garrotxa el festival Vall Viva, una alternativa als grans festivals d'estiu de la Costa Brava, però que a més destina tots els beneficis a la recerca oncològica. Girona, Fèlix Martín.
1: A la Vall d'en Bas, fins diumenge hi seran Antoni Orozco, Ana Torroja o els Teràpia d'Això, que tornen als escenaris 10 anys després. Avui per a l'estrena han triat la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i la Polifònica de Puig-reig. I tot amb un objectiu molt clar, que la música serveixi també per col·laborar en la recerca que fan l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona i ara també l'Hospital Trueta de Girona. Ho recorda Quim Morera, president de la fundació que organitza el Vall Viva.
2: És un festival íntegrament solidari, per tant, tot el benefici que generem el destinem a les malalties del càncer. Hem fet un conveni durant 3 anys en Vall d'Hebron, però aquest any hi hem afegit el Trueta per un tema de proximitat.
1: A més, el festival ofereix també 3 espais amb una àmplia oferta gastronòmica, en el que no hi falten restaurants amb estrella Michelin, com el Midamar, l'Aliança d'Anglès, les Cols o Can Jovany.
7: I ara, el grec. La companyia Malpelo debuta al teatre grec amb la seva coreografia Inventions, la tercera part del seu projecte dedicat a la música de Bach. Un gran muntatge amb 26 intèrprets sobre l'escenari i un quartet de corda que posa en solfa la dansa, la música i l'arquitectura, Marta Vives.
3: Ovació a Malpelo en el seu debut al teatre grec, tot i ser una de les companyies veteranes del festival, mai havien actuat en el seu espai emblemàtic, un lloc per desplegar aquest Inventions elegant i bellíssim, que té la música de Bach a l'epicentre. Des de les cantates fins a l'art de la fuga, interpretada per un quartet de corda, però també uns cantants, un cor i 10 ballarins inspirats en personatges que semblen sortir del bosc en un univers de fulles, de cavalls salvatges, de pedres, serres i una bufadora de partitures. Una vegada més, Pep Ramis i Maria Muñoz, les ànimes de Malpelo, hibriden disciplines, dansa, música, però també teatre, text o projeccions, i les posen totes en sol en un dels muntatges imperdibles d'aquest festival grec.
7: I ara una exposició.
4: ¿Sabes lo que es? ¿Esto de que han dado la autonomía para Cataluña?
5: No, no, ni idea.
7: Demà s'inaugura al Museu d'Art Contemporani de Barcelona El gest de filmar, una triple exposició que reivindica el vídeo com una eina per analitzar la realitat i per preservar la memòria històrica. La proposta connecta la producció audiovisual de la transició amb la de l'actualitat. Barcelona, Montse Mas.
9: L'exposició principal mostra l'arxiu de Vídeo Nou, un grup que va gravar al carrer les lluites veïnals i la contracultura de la Barcelona dels anys 70 i 80, uns fets que la televisió solia ignorar. S'hi inclouen 30 vídeos, la meitat inèdits, que van servir per donar veu als ciutadans, com explica el cocomissari de de la mostra Dani Gasol.
6: Hi ha uns vídeos absolutament meravellosos parlant de temes extremadament contemporanis, no? Sobre feminisme, sobre drets laborals, sobre dissidències sexuals, la propietat, el concepte de la propietat i de la vivenda, no? I Vídeo Nou va tenir aquesta osadia, i no només de registrar el contingut, sinó de passar el micro, a les persones per tal de que les pròpies persones parlessin i construïssin el seu relat.
9: La mostra també commemora els 100 anys del cineasta Pere Portabella a través de 5 dels seus films de resistència contra la dictadura, com informa General, un retrat de l'Espanya just després de la mort de Franco. Per acabar, s'exhibeixen 7 vídeos d'artistes internacionals sobre temes actuals com la crisi migratòria a la Mediterrània.
7: I abans dels esports... 3CAT i les associacions de productores audiovisuals catalanes, PROA, i productors audiovisuals de Catalunya han arribat a un acord per enfortir el sector de la producció audiovisual catalana. Les noves condicions afavoreixen la capacitat financera de les productores, promouen la producció audiovisual en català i s'incrementa la valoració dels drets d'antena de llargmetratges d'animació i ficció i de documentals en versió original catalana. Aquest nou acord forma part del nou marc de relació entre 3CAT i el sector de la producció que va arrencar el mes de maig de l'any passat. En els últims 3 anys, 3CAT ha incrementat la seva aportació al sector, passant dels 38 milions i mig d'euros a 70 milions.
8: Catalunya migdia.
7: 20 minuts i seran les 3, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
10: Bona tarda.
7: Amb protagonisme pel Mundial de Futbol i per la classificació agònica de l'Argentina pels quarts de final.
10: Que ens ha deixat, a més, una de les imatges d'aquests vuitens. Leo Messi plorant després de remuntar el partit.

0: Ja tenim els quarts de final del Mundial definits. Són França, Marroc, Espanya, Bèlgica, Noruega, Anglaterra i Argentina, Suïssa. De seguida analitzarem aquests quarts de final amb el Ricard Torquemada aquí al Catalunya Migdia, però abans revivim la festa de la selecció argentina després d'un partit èpic, també agònic, com deia l'Òscar, els vuitens de final. Així explicaven els companys argentins el 3-2 contra Egipte i també així ho celebraven al vestidor de l'Albiceleste.
1: ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Una más!
2: ¡Gol! Argentino, Messi, Messi, Messi, Messi! ¡Messi!
3: Va Lautaro Martínez con el centro y está...
4: ¡Ganó Argentina, carajo!
2: ¡Ganó Argentina! ¡Llora Messi, lloramos todos! ¡Llora Messi, lloramos todos!
5: Llora como un bebé Messi, no para de llorar. Es que el partido tuvo de todo, dramatismo.
6: 0-2 abajo en el minuto 79. Y esta selección de escaloneta decidió escribir otra página más de gloria.

0: Doncs aquests eren els sons del vestidor de l'Argentina, dels jugadors, també les narracions als companys d'ESPN, Ràdio La Red, Ràdio Mitre i Telefe, que són els d'un partit emocionant com ara sentíeu i amb una gran remuntada. Roger Bosà.
1: Sí, és que el que vam viure ahir va ser una bogeria i segurament de moment és el partit amb majúscules d'aquest Mundial. L'Argentina va aixecar un 0-2 en contra quan semblava que quedava eliminada, va sobreviure quan tot estava perdut i va remuntar de manera èpica. Egipte va fer el primer gol molt aviat, el va fer Ibrahim al minut 15, Messi va fallar un penal, que és el segon que falla en aquest Mundial, i Egipte va fer el 0-2 al 67, el va fer Zico, i a partir d'aquí, quan faltaven 10 minuts per al final del partit, el 79, gol del Cuti Romero de cap, després d'una gran centrada de Messi, era l'1-2, va tornar a aparèixer ell, Leo Messi, que va empatar el 83 amb un xut fortíssim a l'interior de l'àrea, és per cert el 8è gol que fa l'argentí, i a l'afegit l'Argentina va fer el gol de la victòria, gol d'Enzo Fernández, que va culminar un contraatac per a la història. És una de les remuntades més extraordinàries de la història dels Mundials i és històrica perquè és la primera selecció que remunta un 0-2 en contra en una eliminatòria d'un Mundial perdent de 2 gols al 78 i que acaba guanyant dins dels 90 minuts sense necessitat de pròrroga. Va ser una tarda de moltes emocions a Atlanta, just quan l'àrbitre va xiular el partit. Al final, ho deies, al final del partit es va posar a plorar Leo Messi celebrant aquesta victòria i deixava clar després del partit que sentia orgull.
2: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces, no deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
1: I ja és habitual que s'emocioni el seleccionador Lionel Scaloni. Això ja no és notícia, fins al punt que d'aquesta manera els jugadors argentins han batejat el seu entrenador.
3: Siempre me emociono, lo que pasa que a veces sale la lágrima, salieron también en el vestuario las lágrimas, ya me dicen la llorona, pero no me importa porque la verdad que vivir esta emoción, volver a sentir lo que sentimos hoy es algo increíble.
1: I a l'altre costat, la selecció d'Egipte va acabar molt empipada, es queixa de 2 jugades, un no penal xiulat a Salah i una falta que no xiulen a la jugada d'un dels gols de l'Argentina, i fins i tot Zico, un dels golejadors, va insinuar que el Mundial està dirigit perquè el guanyi la selecció argentina.
4: És una injustícia. L'àrbitre no ha estat just. Una injustícia clara i evident durant tot el partit. L'àrbitre ha aconseguit que malgastem l'esforç de tot un país. Des de bon principi estava en contra nostra. No pot ser que marxem així quan anàvem guanyant 0-2. Aquest torneig està arreglat. Felicitat de l'Argentina per guanyar la Copa del Món.
1: I ja veus, Laia, que tenim himne oficiós d'aquesta Argentina en aquest Mundial. És la cançó que sentíem ara a l'inici, cantada pels jugadors, al vestidor. Es diu La Quarta Estrella, l'ha compost el cantautor Palmito i ja s'ha instal·lat a l'entorn d'aquesta selecció que pot tornar a fer història.
0: Doncs els argentins que sempre ens deixen alguna cançó en cada Mundial, a cada competició, aquest any és aquesta cançó que deia l'Arbusa de Palmito. Bé, doncs la seguirem sentint. Segurament Leo Messi, que bé, va tornar a ser determinant per la classificació de l'Argentina en aquest Mundial i ho segueix fent Josep Gaya trencant rècords.
5: Leo Messi no para de batre rècords en aquest Mundial. Amb el partit contra Egipte, Messi s'ha convertit en el jugador amb més assistències de tota la història dels Mundials, amb 9, superant a Diego Armando Maradona. És el primer jugador que ha marcat en 9 partits mundialistes consecutius, fent 13 gols, i és l'únic futbolista que ha aconseguit 15 trofeus d'MVP. S'ha consolidat com a màxim golejador històric en solitari, amb 21 gols, 8 d'ells en aquesta edició, i és el jugador que més gols ha marcat, havent superat els 35 anys, fent-ne 15. És l'internacional amb més partits a la Copa del Món, amb 31 aparicions, també és el que més victòries ha aconseguit, 21, i té el rècord de participació en mundials, compartit amb Cristiano Ronaldo i Guillermo Ochoa, amb 6. Leo Messi continua batent rècords amb 39 anys, les dades el consoliden com el millor jugador de tots els temps.
0: Doncs l'Argentina, que jugarà els quarts de final del Mundial, ho farà contra Suïssa, que de mica en mica s'ha colat entre els grans equips d'aquest Mundial. Els suïssos han superat aquesta matinada la invicta Colòmbia als penals, després que no hi hagi hagut gols ni al partit ni tampoc a la pròrroga, Montserrat.
6: Sense cedir terreny per cap equip, el duel viscut entre suïssos i colombians ha anat amb molta prudència durant els 120 minuts, amb unes 4 ocasions mínimament clares per a cada equip. I això que l'equip suís no comptava amb la seva estrella Mazambi per lesió. Ja als penals, Colòmbia ha fallat un llançament de Davinson Sánchez i el porter suís Kobel ha aturat el de Cucho Hernández. 4-3 als penals per als suïssos i el porter Gregor Kobel ha elegit millor jugador del partit. Fa ni més ni menys que 72 anys que Suïssa no es classificava per a uns quarts de final d'un Mundial. De fet, des del 2014 que l'equip de la Creu Vermella ha jugat fases finals, però no passaven dels vuitens. El seleccionador suís Murat Yakin parlava de trencar amb la maledicció.
7: Encara estàs fluint i no acabes de tenir clar què ha passat. Allò que has aconseguit. Ha fet falta una lluita increïble, però també astúcia i paciència. Al final hem trencat la maledicció. Jugadors, cos tècnic i seguidors, a casa les emocions hauran estat increïbles.
6: Aquest diumenge, dia 12, Argentina-Suïssa per un lloc a les semifinals del Mundial, un partit que jugarà a les 3 de la matinada a Kansas City.
0: Avui hi ha jornada de descans del Mundial, demà comencen els quarts de final i, per tant, és un moment perfecte per analitzar aquests quarts amb el Ricard Torquemada aquí al Catalunya Migdia. Ricard, bona tarda.
8: Bona tarda, Laia.
0: Ara analitzem aquests quarts, però abans et vull preguntar per els vuitens de final que vam tancar ahir, que ens ha deixat partits i imatges com les que ara en comentàvem, aquesta remuntada de l'Argentina, segurament també l'eliminació de seleccions que a priori havien de ser favorites com Portugal. Amb què et quedes o què és el que més t'ha sorprès d'aquests vuitens?
8: Mira, diré tres coses. Primer, per enllaçar els 10 minuts de bogeria de l'Argentina, Egipte i de la remuntada, els moments més emocionants del Mundial els està donant la selecció de Messi. Després, el festival de Holland en l'eliminació del Brasil, en el partit de Noruega-Brasil, que escenifica la tendència de la caiguda de les seleccions històricament dominadores com Brasil, Alemanya, Itàlia, respecte a les noves seleccions i el nou futbol, aquells dos gols de Holland. I després em quedo amb el comiat alegre de Mèxic en un partidàs a l'Azteca contra Anglaterra, contra una Anglaterra liderada per Kane i Bellingham, la millor Anglaterra, i el complement de Gordon, que ara intentaran continuar avançant.
0: Doncs a veure, a partir d'ara, què ens ofereix aquest Mundial amb aquests quarts de final que ja estan definits i que els anem repassant amb tu. Primer, demà comencen a les 10 de la nit el primer partit de quarts, França-Marroc.
8: Candidata clara a la selecció francesa, que potser és la millor del Mundial, però compte perquè és la repetició de la semifinal del Mundial 2022 i l'eliminatòria desitjada pel Marroc. Tornar a jugar contra França. Pel Marroc crec que l'eliminatòria és gairebé un Mundial, per intentar donar la sorpresa després d'un excel·lent campionat i la confirmació del bon nivell dels marroquins.
0: Divendres a les 9, Espanya-Bèlgica.
8: Favorita Espanya i contra una Bèlgica, això sí, que ha canviat, que Rudi García ha trencat les jerarquies de De Bruyne, de Lukaku, de Doku, que són suplents, que estan en el seu millor moment. Bèlgica ha anat de menys a més, tot i que encara potser es queda curta pels recursos que té la selecció espanyola, que és l'única que no ha rebut cap gol.
0: Dissabte a les 11 de la nit, Noruega-Anglaterra.
8: El partit per veure si Anglaterra fa el pas endavant definitiu, probablement com a clar candidata, però clar que no es distreguin, perquè els noruecs, amb Haaland i amb Nilan a la porteria, han dominat les àrees i poden fer un ensurt a qualsevol.
0: I tancaran els quarts de final, Argentina, que juga amb Suïssa i ho fan diumenge a la matinada a les 3.
8: No sé si molta gent ho veurà en directe, però val la pena sempre veure l'Argentina de Messi al Mundial 2026, emoció garantida, contra la selecció amb menys encant del Mundial. No conec ningú que vulgui que guanyi Suïssa, però no el Mundial, cap partit, però que s'ha convertit com un rellotge suís en la més fiable, clàssica ja en els quarts de final d'Eurocopes i Mundials, la més divertida contra la més avorrida. Veurem qui guanya.
0: Doncs aquesta anàlisi del Ricard Torquemada, aquests quarts de final que ens esperen en aquest Mundial de Futbol, comencen demà els quarts de final. Gràcies, Ricard.
8: A tu, Laia.
0: I encara del Mundial una cosa més. Avui a les 7, ja sabeu, al Tot Costa, com cada dia, hi ha protagonista especial. Avui entrevista al porter de la selecció espanyola. Amb entrevista al Tot Costa, Unai Simón. Deixem el Mundial, però seguim amb el futbol, perquè avui l'Espanyol ha presentat el segon fitxatge de la temporada i arriba amb el repte de substituir Carlos Romero, un dels millors jugadors de la temporada passada, Sergi Andreu.
9: Sí, té, per cert, d'entrada, té un nom de pila un pèl complicat i avui hem sabut que li hem de dir Kiu. Kiu Harman té 24 anys, és un lateral esquerre neerlandès que arriba cedit pel Burnley, que és l'equip de la mateixa propietat d'Alan Pace. Era un secret a veus que la seva arribada acabaria sent una realitat. De fet, ell mateix, durant la presentació, ha explicat que feia mesos que parlava amb Alan Pace. És internacional pels Països Baixos, es va formar al Feyenoord, és un lateral esquerre versàtil, amb arribada i amb bon peu, bo tècnicament. I arriba, ara ho deies, amb la difícil faceta de substituir el que va ser segurament el millor jugador de l'Espanyol la temporada passada, Carlos Romero.
10: I've seen a lot of games and he was one of the best players, I think.
11: He vist molts partits i ell era un dels millors jugadors. És un repte molt gran per a mi ser el seu substitut. Això em dona més confiança perquè el club busca un jugador que s'apropi al seu nivell. Intento enfocar-ho d'aquesta manera i ell ho va fer tan bé que li va permetre estar a l'equip de la temporada. Això em demostra que pots aconseguir si fas bé les coses.
9: I un parell de punts més en clau blanc i blava. Un amistós que s'havia de jugar a Palamós el dia 21 de juliol a les 7 de la tarda canvia d'horari i de lloc. És contra l'equip francès del Pau i es jugarà 7:45, mitja hora més tard, a Peralada. És un amistós del primer equip de l'Espanyol. I pel que fa al femení, ha anunciat avui la incorporació de Carla Morera, una defensa de 31 anys de Cerdanyola del Vallès, que signa per una temporada amb el femení blanc i blau.
0: I encara en futbol, Arbeloa, exentrenador del Madrid, ja té nou equip, és el nou tècnic del Fulham, ha fitxat per les pròximes 3 temporades. 6 minuts i les 3 de la tarda, farem una pausa i seguim.
12: Catalunya migdia.
13: Esport i el Periódico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'skate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
14: Fins a 575 quilòmetres d'autonomia urbana, eh? Carregues del 15% fins al 80% en 30 minuts.
15: Són el nou Micra.
14: I el 0% TAE. Aprofita els incentius del Pla Auto Plus i caes fins amb 5.000 euros d'ajuts i estrena el nou Micra 100% elèctric, 100% irresistible. Consulta condicions a Nissan Pones.
16: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
17: Vols liderar l'enginyeria biomèdica que definirà la medicina del futur? Amb el grau en Enginyeria de la Salut a la Salle Universitat Ramon Llull, et formaràs com a enginyer altament qualificat. Amb una base sòlida en ciències de la salut, estudia amb una metodologia pràctica i innovadora, viu una experiència internacional i participa en projectes reals amb empreses i de recerca. La Salle, Universitat Ramon Llull.
18: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
19: Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
20: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
21: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
23: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: 4 minuts a les 3 de la tarda, el Tour, canvi de líder.
24: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret. Energia.

0: Líder al Tour i cinquena etapa també del Tour de França. Com va la cursa, Isaac Vilalta?
1: Doncs mira, una etapa que ha començat tard, fa amb prou feines 40 minuts, poques novetats, pocs moviments. Baptiste Vestrofa, el ciclista francès que ha arrencat en solitari i ara mateix està rodant tot sol, amb 3 minuts de marge respecte del gran grup, on, com deies, el mallot groc és en unes altres mans. Thorstein Train, el noruec, és el nou líder del Tour.
0: I aquest canvi de líder, el fet que no sigui Pogacar, fa que sigui una situació preocupant per l'eslovè?
1: No. Ni molt menys. De fet, la fuga d'ahir amb Train i d'altres ciclistes va ser totalment consentida per Pogacar i el seu equip, que van arribar a perdre 13 minuts. Ara la general Pogacar és quart a 8 minuts del nou líder, però hauria de recuperar diferències. Thorstein Train, noruec, va patir un càncer testicular ara fa 4 anys, se'n va sortir, a més, relativament ràpid. L'any passat ja va ser líder a la Vuelta i aquest any, com veiem, és líder al Tour, i és que ahir va ser un dia de noms propis com el d'Àlex Molinar. L'Olotí es va quedar ben a prop, no ho va aconseguir, però va lluitar per recuperar el mallot de líder de la muntanya.
2: Hemos intentado otra vez el mallot de la montaña, ¿no? Hemos intentado luchar pues los puntos, al final pues no ha sido posible, pero bueno, hemos vuelto a sumar algunos puntos y bueno, es una motivación poder seguir en la lucha. Sería un sueño, ¿no? Un sueño inesperado, ¿no? Ya lo he podido llevar un día, pues volverlo a poder llevar pues ja seria la hòstia.
1: Avui etapa amb poques dificultats, demà Pirineus en final a Gavarní, una etapa que superarà el Tourmalet.
3: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: I en bàsquet, deixem aparcat provisionalment tot el tema de fitxatges, de mercat de fitxatges, perquè avui s'han fet sortejos. El Manresa i la Penya ja saben els seus rivals a Europa per la propera temporada, d'Ernest Macià.
4: Doncs sí, podem dir que, per exemple, en el cas del Manresa no hi ha hagut sort. És un grup de 8 equips, en passen 4, i és un grup duríssim. El grup hi ha la Roma de Luka Doncic, el jugador de la NBA que ha adquirit en part en propietat aquest club, el multimilionari projecte del Pau Grec entrenat per Andrea Trinchieri del Mónaco, un ex-Final Four d'Euroliga, complementat amb el Başakşehir, un dels equips amb més pressupost d'aquesta competició, i el Lietkabelis lituà i el Balkan Botevark de Bulgària. Això vol dir que el Manresa hauria de ser un dels 4 millors. En aquest grup no és fàcil. Es passaria aleshores a 8 ens. Això és un canvi de format de competició. Quarts, semifinals i final, tot a 3 partits. I el Joventut ha quedat enquadrat a la Champions League, el mateix grup que un equip d'Israel, el Bnei Perenik Herlitza, també el Basketbon, el Telecom Basketbon i el Porto.
0: En tenis, Novak Djokovic és el primer semifinalista de Wimbledon després d'imposar-se a Félix Auger-Aliassime en el partit de quarts més llarg de la història del torneig.
5: El partit va durar 5 hores i quarts, sent el més llarg de la història dels quarts del Wimbledon. Ja tenim les primeres semifinals, Sinner contra Djokovic.
0: I acabem, Marcos, encara amb alguna cosa més?
6: Doncs sí, el COI confirma que Rússia competirà als Jocs Olímpics de Los Angeles i en futbol sala ja tenim grup pel Barça a la Champions de la propera temporada, el Semei del Kazakhstan, l'Uchenets d'Eslovàquia i el Minerva de Suïssa, primera ronda de la Champions de l'any que ve.
0: Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, a les 7 tot costa, a les 11 de la nit al Club de la Mitjanit Especial Mundial i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
7: Són les 3.
8: Catalunya migdia.
7: Encetem la segona hora del Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat que Donald Trump ha donat per acabat l'alto el foc amb l'Iran aquest matí després d'una nit de bombardejos creuats amb el règim dels ayatolars. A la vegada, Donald Trump ha carregat contra els seus socis de l'OTAN pel poc suport a la guerra a l'Orient Mitjà i ha focalitzat bona part de les crítiques en Espanya, amb qui ha demanat tallar llaços comercials. També us hem parlat de la calor, amb gairebé 32 graus de temperatura mínima aquesta nit a Portbou. És un nou rècord a Catalunya. I també del risc extrem d'incendis, que avui afecta més de 200 municipis de 24 comarques, el doble que ahir, i ara de seguida tenim una mala notícia perquè tornem a tenir un altre incendi nou i a més a l'àrea metropolitana de Barcelona, a la zona de Gavà, ho expliquem. I també hem passat pel Putxet a Barcelona, on els veïns afectats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa seva com a mínim fins dissabte. Tot això us ho hem explicat a la primera hora de Catalunya migdia. Ara, què més podem afegir? I començant per aquest incendi que us deia, Joan Bota.
9: Doncs mira, és un foc que ha començat a Gavà minuts abans de les dues del migdia, ha afectat uns vehicles i
5: i després s'hauria estès per una àrea de vegetació forestal cap a la zona de Can Tries. Hi ha 7 dotacions terrestres i 3 d'aèries. Des de Protecció Civil han decretat el confinament de la urbanització de Can Tries i Brugués de Gavà, al municipi de Sant Climent de Llobregat, i la zona propera al Puig de Miramar, a Viladecans. Els veïns d'aquestes poblacions, prop d'unes 6.000 persones, acaben de rebre una alerta d'aquestes S-Alert als seus mòbils. Se'ls recomana no sortir de casa i que tanquin portes i finestres. Més al sud, un home ha mort ofegat a Calafell, al Baix Penedès. És la novena persona que perd la vida durant aquest estiu a les platges del país. Anem cap a Tarragona ara, Jordi Barranca.
9: Es tracta d'un home d'uns 70 anys, segons Protecció Civil, que ha mort ofegat a la platja de l'Estany de Calafell, al Baix Penedès. En el moment dels fets, a la platja hi onejava la bandera groga. Els equips d'emergències han rebut l'avís quan passaven pocs minuts de 3:15 del migdia. Tres equips del SEM, és a dir, del Sistema d'Emergències Mèdiques, han acudit al lloc dels fets i l'han intentat reanimar, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. De les 9 persones que han mort en platges catalanes durant aquest estiu, 8 han estat en platges de la demarcació de Tarragona.
5: Més qüestions. El Parlament ha fet el primer pas per posar fre a la compra especulativa d'habitatges. Avui s'ha acordat tramitar per la via ràpida una proposició de llei impulsada pels comuns perquè només es pugui comprar un immoble si és per residència habitual o per llogar-lo respectant els topalls de preus. Amb els vots del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP, s'ha acordat que la llei es tramiti per la via urgent, però no es podrà aprovar abans de l'estiu perquè Junts i el PP ja han anunciat que la portaran al Consell de Garanties Estatutàries perquè creuen que atempta contra el dret a la propietat privada. Tot i aquest endarreriment, la diputada dels Comuns, Susana Segovia, està convençuda que finalment es podrà aprovar.
10: Els partits que representen el lobby rendista en aquí, els partits que representen el senyor Sánchez Llibre en aquí, intentaran dilatar-ho. Pot ser que s'aconsegueixi endarrerir, però els asseguro que la regulació de la compra especulativa a Catalunya serà una realitat més aviat que tard.
5: El que vol aquesta llei és que els ajuntaments puguin limitar la compra especulativa d'habitatges a les zones de mercat residencial tensionat. Mentrestant, el jutge Peinado respon a Begoña Gómez que sí que hi ha risc de fuga i es ratifica la retirada del seu passaport. És la resposta que dona a les queixes de la parella de Pedro Sánchez que va enviar abans de marxar de vacances. Peinado argumenta que si no hi hagués policies que no fessin el que s'espera d'ells, no existiria una divisió d'afers interns i que hi ha precedents de presidents, segons el jutge, que han fugit per esquivar la justícia. En aquest sentit, recorda el cas de l'exprimer ministre italià Bettino Craxi, que va fugir a Tunísia el 1994. El que obvia Peinado en el seu escrit és que quan va fugir feia 7 anys que havia deixat el càrrec. I la ministra per la Transició Ecològica, Sara Gessen, nega haver rebut cap indicació per part de la Moncloa sobre els préstecs d'Air Europa i Tuos reunidos durant la pandèmia. Són dos dels rescats públics que ha investigat la justícia per presumptes irregularitats en la tramitació. Sara Gessen s'hi ha referit a la Comissió d'Investigació de la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI, que es fa al Senat.
11: ¿Recibió usted directa o indirectamente indicaciones, sugerencias o comunicaciones de Presidencia del Gobierno, de la Oficina Económica de la Moncloa, de ministro de sus gabinetes sobre el sentido del voto que tenía que otorgar en alguna de las operaciones del fondo?
12: Nunca recibí ninguna indicación.
5: I un últim apunt, el Col·legi de Periodistes atorgarà el seu màxim reconeixement al Premi Ofici de Periodista a Anna Bosch. Volen distingir així més de 4 dècades de trajectòria de la corresponsal de la televisió espanyola a Moscou, Londres i Washington. La consideren textualment un referent del periodisme català i un exemple dels valors que defineixen l'exercici d'aquesta professió, el rigor, la independència i l'honestedat. El guardó que es lliurarà a la tardor l'han rebut, entre altres, Ramon Besa, Neus Bonet, Olga Viza o Joaquim Maria Puyal.
7: Passen 5 minuts de les 3 de la tarda.
3: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
7: Des d'ara i fins a les 4, amb l'Alícia Puig, experta en polítiques urbanes. Bona tarda.
0: Bona tarda.
7: El Joan López Alegre, professor de comunicació de la Universitat Abat Oliva Seu. Bona tarda.
13: Què tal?
7: I Ferran Casas, director adjunt del Nació Digital. Bona tarda.
14: Bona tarda, Òscar.
7: Com que
14: Riol... M'acaba de robar el lloc.
7: Sí, és que t'anava a dir, com que el Ferran no és habitual els dimecres, perdona. El Ferran s'ha assegut al lloc habitual d'en Joan López Alegre.
14: Ja, és que això... ja està bé anar-lo posant a puesto.
7: És molt curiós com des d'aquesta posició veig com cada dia teniu els llocs establerts. No, el Ferran s'acostuma a seure aquí.
12: però els dijous, llavors ella ha vingut i s'ha assegut aquí, que normalment és el lloc de López
13: Aliaga. Ell diu que ja està bé posar-me al lloc, però que sàpigues que ara sóc el teu subdirector, perquè estic assentat a la cadira del teu subdirector.
15: De l'Uri,
13: per
15: clar,
13: tant,
15: clar,
13: tu estaràs aquí contractes.
12: Molt bé, doncs vinga, ja està tot embolicat i ja abans de començar... Però ja
15: som
12: abans
15: animals
12: de
15: costums.
12: No, sí, sens dubte, perquè abans de donar-vos cap tema ja us heu començat a discutir. A veure, no, el posaré al lloc, no, a mi no em posis al lloc. Vull dir, encara no he ni llançat un tema i ja esteu aquí ja amb ganes de... Ah, vinga. Qui primer us llançarà un tema, però no seré per això. Perquè l'encarregat de fer-ho els dimecres és el Santi Villas. Bona tarda.
16: Hola, hola. No.
12: Què et passa? Què, eh?
16: És que, a més, vull dir, tu saps que a l'estiu no hi ha notícies, no? Doncs imagina't amb el meu cas, que ja l'hivern...
12: Què vol dir que no hi ha notícies? Però si no parem...
13: No parem, però si és un...
12: Ara, ara tenim un nou incendi, ara a Gavà. Oh. És alert,
16: bueno,
12: a més
16: però,
12: a més.
16: Ja, però vull dir... O sigui, jo, ja de normal en temporada, no trobo temes.
12: I avui, ara encara menys.
16: No els busco massa,
12: això
16: tampoc et diré.
12: La calor et fregeix el cervell.
16: I ara de repent, dic, i ara què dic? Per cert, ell no està al costat del al lloc del guapet.
12: No,
16: el guapet es posa allà.
12: Està una mica més enllà, l'Oriol. Va, ah, una cadira més.
13: No,
12: però,
13: no
12: sí.
13: Deixeu exactament aquí.
12: No,
16: ell es posa allà. Ell
12: deixa una cadira de buit entre l'Alícia i ell.
16: Ell es posa allà amagat, perquè així la ventada de l'ordinador li tapa quan mira el mòbil.
13: Bueno, però no et molesto, no, aquí?
17: Gens ni mica.
13: No, gràcies, home, per favor.
16: Ara, ell està situat ja on estava, a l'altra banda d'on estava.
13: Ja li diré això de guapet.
17: Home, però
12: no
17: cal
12: que li diguis. No, si li diu cada dia...
16: Però no cal que li diguis. No cal que li diguis, que ella això ho sap perfectament. No penses que... Va dissimular una miqueteta quan va a la Melero, que es posa jaqueteta i tal. Però aquí ve la samarreteta, el faci fred, faci calor, el bracet de Nadal, la cuixeta... Ara, ella, això...
13: La cuixeta.
16: Vull dir, ell ho porta molta gala, això. Li encanta, li encanta. La barba avui, la barba no. Ell fa coses perquè tu li diguis, ai, t'has tallat el cabell, ai, t'has deixat barba, ai, t'has...
13: Però això t'ho sembla a tu, perquè jo no li veig totes aquestes coses.
16: Bueno, perquè tu ets una persona que només te mires a tu, diguéssim. Tu a nosaltres no ens veus.
13: Tu no saps el que hi ha. Ara pillat,
16: no, no, ja m'has entès.
12: Va, així, va, això, aquí, els dimecres, escolta, ho estàs atent o reps per tot arreu. Aquí,
16: sí, ja t'ho dic, dic jo. I ell fa això, i ara tal, i ara no sé quantos, i sempre té, saps? Sempre, vull dir, sempre té algo que col·loca un ou, cloc, i ja està, ja fer la tertúlia.
13: Ara tu, Ferran, o l'Òscar o jo, posem-nos a comentar exactament
17: el mateix. Sí, és el que anava a dir,
16: Aturem.
13: Que ens cau el Consell de la Casa, no sí, sé què.
16: A quina casa?
13: La casleria.
17: No, parlar d'aquesta manera, així Catalunya com Ràdio, objectificadora d'una persona, pot ser certament problemàtic. És veritat que, per tradició històrica, és diferent si ho fas un home amb una dona, però és veritat que són dinàmiques que de mi no podries dir. Sempre bé, com perquè li comentin una samarreta nova, el bracet de la piscina, el no sé quantos...
15: I que l'Uri no s'enfadarà.
13: Per cert, portes un blau
16: qui
13: aquí.
16: Qui s'enfadarà?
13: Sí, sí. Que déu-n'hi-do, eh? Això sí que
17: sí,
13: es pot dir. Que
17: és no bastant heavy, eh?
13: Sí, tu sabràs amb qui t'has discutit.
17: És que jugo a futbol.
16: Has jugat a futbol?
17: Jugo a futbol i... Però...
16: Ah, és veritat que et vas apuntar a una cosa que vas explicar, que et vas apuntar a un camp de futbol d'un barri, no?
17: Sí, exacte, jugo a una lliga de futbol.
15: Futbol 11, eh?
17: No, futbol sala. Però
15: sala.
17: És agressiu i vaig a... No sé com, però...
15: Bueno,
17: és
15: de molt contacte.
17: Sí, molt contacte.
13: Sí, jo m'hi vaig deixar... Jo m'hi vaig deixar...
16: Bueno, jo
12: ja et veig la intenció. Tu no estàs donant cap tema.
17: Exacte.
12: Vas deixant que ells vagin parlant temes.
16: Jugar,
12: de sobte,
16: mira,
12: de sobte, miraràs el rellotge i diràs... Són i 25, ja vaig acabar. I fins aquí.
16: Vaig jugar una vegada a futbol, a escola de futbito, es diu això? És el que fas tu, futbol sala. Imagina't, jo amb 8 dies i mitja em vaig demanar porter. Perquè vaig pensar... Bueno, no em mouré gaire, no em tocarà córrer gaire amb una balla de la puta, però aquí m'estaré. Me va marcar el gol al porter de l'altre.
12: Carai.
16: Traient la pilota, em va fotre el gol
12: a mi. De cam a cam, de porteria a porteria.
16: Vaig durar 5 minuts.
12: Molt bé.
16: Ja ho he fet mai més.
12: Molt bé. Què?
16: No. És que no sabia de què parlar.
17: Sí que ho saps, Santi, sí que ho saps.
16: No sabia de què parlar. Aleshores, no sabia si parlar del nou programa de Paz Padilla...
13: Que
12: pues que estàs dedicant la teva secció a fer promocions d'altres televisions.
13: Però això quin canal és? Quina cadena?
16: Això és els caps de setmana Telecinco.
13: Ah.
16: Que és un programa, només te diré com a exemple, és un programa que promou l'amor, el carinyo de l'amor, no tracta malament a la gent, no tot l'amor, i el primer que van fer és portar a la ex de Bertín Osborne, que és de Venezuela, i fotre-li 14 vídeos a la cara de Venezuela, de la gent caient per terra.
13: T'he de dir que aquest programa té un link entre la Paz Padilla i aquest programa.
16: Al matí de
13: que
16: la...
13: Que...
16: Ai,
13: no,
16: perdona,
13: no, la Paz Padilla
12: havia
13: vingut a
12: Catalunya
13: la Paz Padilla havia vingut a Premià de Mar com la família de l'Oriol.
12: Veus?
16: L'Oriol qui és?
15: L'Oriol?
17: El guapet.
16: No, perdona, no. És el sotsdirector de Nació Digital.
12: Que ara... ell parla amb sobrenoms. Per tant, si tu li dius Oriol, no sap qui és. Li has de dir o el subdirector o el guapet.
16: Bueno, m'ha costat.
12: Quan li dius Jordi Borda, no sap qui és. Li has de dir John John.
16: Jordi Borda sí que és. Però aquest home és el que li bateja.
12: John John Kennedy, sí.
16: John John Kennedy. Només falta la bici, va tot el dia a la
15: motxilleta. El bota és el bota.
12: Botes.
15: Botes.
16: Botes, botes.
15: I tu qui eres?
16: No,
15: tu qui eres?
12: No, ha de mirar els cartells.
16: Ferran, si
12: no,
16: a vegades Ferran. No, va, és que no
12: ell va canviant els
16: però
12: noms.
16: Però ja no m'ho posen, antes m'ho posaven aquí el cartell, ara no m'ho posen Catalunya canviat, Ràdio perquè no sàpiga ni com es diu el programa ni res.
12: Van contra teva,
16: però és que tot. Jo tinc el cap... Bueno, jo volia parlar avui d'una cosa, ja m'ho diràs tu, perquè ara vull tornar a buscar el mòbil, només sé la paraula.
17: Perfecte.
16: Perquè tu... ahir me'n vaig adonar, vaig pensar, dic, bueno, igual aquí hi ha un tema. Jo l'exercici el vaig fer.
17: Molt bé.
12: Aviam.
16: El Botes té foto també d'això? Amb el seu nom?
12: No, crec que no.
16: Home, Bota, no hi tens?
12: No.
16: Però si això ho foten amb PowerPoint, si això en un moment... Déu. Ja t'ho faig jo.
15: Aquí són d'hi per líder.
16: Això t'ho envio jo. Que tu vas a ser líder de tota Catalunya, de l'informatiu més escoltat, també t'ho has col·laborat. Eh?
12: Home, i tant.
16: Home,
12: i tant.
16: Per favor.
12: Perdona, perdona, ell i tota la redacció d'informatius.
16: Bueno, però només podrem posar una foto, posarem la de Bota.
12: Eh? Has dit bé, ho has dit Bota. No has dit Botes.
16: De Bota de Santa Elena.
12: Sí, sí, exacte.
16: Bueno, i ahir vaig veure la tele i feien això del... d'això que ha fet un forat.
12: Sí.
16: I aleshores, com
12: estàs buscant la paraula? Esborant.
16: Sí, esborant. Esborant. Llavors vaig mirar, m'has donat compte que la gent estava mirant aquella notícia com si sapigués el que volia dir la paraula.
12: Esborant.
16: I jo crec que la gent no ho sabia.
12: Tu creus que la gent no sabia què volia dir la paraula esborant?
16: Esborant?
17: M'ha costat
16: digues
17: una mica.
16: Veritat.
17: Sí, és veritat que no és una paraula que jo utilitzaria.
16: Per exemple, tu que és de la Batoliva Seu, tot això...
15: No sabia...
16: Veus? Tu sí.
15: Jo sí.
16: El guapet, no.
12: Aquí ens demostrarà els que tenim una edat i sí. Els que són molt joves.
16: Clar, jo avui he pujat Carmel... a la redacció i he preguntat algú sap? I m'han dit, un no ho sabia.
12: Ell dona una paraula
16: clara. El
12: Carmel.
17: Yeah.
15: I és més, encara diré un altre.
12: L'accident del Carmel que... l'accident del Carmel va posar de moda, diguem-ne, que va donar exacte. A conèixer la paraula esboranc, que és un forat que no hi ha res a sota.
15: De la família d'esboranc n'hi ha una en castellà que és dolina. Que és una paraula que vam descobrir quan s'estaven fent les obres de l'AVE entre Madrid i Barcelona, hi havia llocs on el terreny no estava prou sòlid, s'enfonsava i es produïa un esboranc, que es veu que en castellà es diu dolina.
17: Primera vegada.
15: Les dolines a l'Aragó. Va ser un mal de cap.
13: Jo, ara que he d'agafar un AVE, et pots estalviar tota aquesta informació?
16: No, mano, no pateixis, no passa res.
15: Ho van arreglar.
16: Jo estava mirant la tele i posava esboranc, i tothom parlava, estava tothom, com si haguessin estat tots mirant el Gran Dictat tota la vida. Vull dir-te una cosa.
15: Perquè tu tens el nivell C de català.
16: Què?
15: Tu tens el nivell C de català.
17: Però hi ha el seu i el C2, no?
12: Hi ha el seu C2, eh?
15: Ah, jo no sé quin
17: el seu
15: tinc.
17: És però, com
12: perdona,
17: el màxim.
12: Perdona, hi ha seu, C2, de qualsevol llengua. D'anglès hi ha seu i C2, de castellà hi ha seu i C2.
15: No, quantes coses nivells, me n'has sabent tu?
12: Això són nivells de coneixement d'una llengua. No sí. D'una en particular, sinó d'una en general, qualsevol.
15: Jo no sé quin sí. C tinc ara.
16: A tu quin nivell tens?
17: Automàticament, quan fas el batxillerat a Catalunya, crec que estàs d'entrega al C2.
15: Això és amb la teva fastigosa joventut. Amb la meva generació, tenies que anar a fer un examen específic.
12: Seu amb ESO. Quan acabes la ESO, tens el seu.
17: Ah, val, i el C2 és com el
12: C2 has de...
15: Ets una generació que heu patit molt, Joan. Soc d'una generació que jo vaig...
16: Bueno, no s'entén, no t'hi diré.
17: Tenen tots un pis en propietat.
12: Per entendre's, perquè m'entenguis. El Fair Certificate també és un equivalent d'un C1.
15: Miquel, no el van suspendre.
17: No.
12: Seu o C2?
17: Seu, perquè el C2 és l'advance.
12: Clar, l'advance és el C2.
17: Però després hi ha el proficiency, que és encara més.
12: Sí, encara és més, clar, com totes les llengües.
16: Aquesta tertúlia té una cosa...
12: Què?
16: Que és meravella, perquè vull dir, tu treus una merda... O sigui, et puf, soltes aquí un nyap i apareixen aquí fer certificat...
12: Però que ho han dit malament. Ho he dit malament.
16: O sigui, són uns professionals d'això.
12: M'estic autocorregint. El fer certificat és el B2.
17: Ah, veus.
12: El següent, el que és l'advance, és el seu... I el C2 és el proficiency.
15: Està xivant el Bota, eh?
12: Sí.
16: Però això, per exemple... Jo ara pregunto...
12: I em sap greu perquè jo ara a casa tinc alguns que s'hi estan barallant ja amb el seu,
16: dir,
12: per tant ho he dit malament.
16: Vosaltres que deveu estar tot el dia reunits, quins temes fem i tal, aquest tema interessa en algú, el fer certificat aquest?
12: No, però és que tu has vingut amb esboranc.
16: Sí, bueno, jo és que vinc...
12: És que tu ens fas saltar de tema d'un tema a l'altre i anem...
16: És que jo avui no hagués hagut de venir.
15: Bueno, però tens el nivell C o no?
16: Que jo que sé el que tinc. Jo ja tinc molts anys i ara dic tindre... Ja no tinc ni nivell. Vull dir-te, ja estic desnivellat, jo. O sigui, és que jo que sé, ja ho buscaré. De què he de buscar? Què vols saber?
15: Si tens el títol del nivell C de català, jo no sé si tinc algú o dos.
16: Pues no ho sé. Jo català vaig estudiar que era cou, ja. Jo a Praga em van fotre català al final.
17: Ah, sí, eh?
16: Sí, jo vaig estudiar tot en castellà. Jo i no. Al final van incorporar català, però potser
13: no enviaven allà a la vara de l'estació de Sants.
16: Però és que jo no vull ser protagonista d'aquesta
13: ciutat de Barcelona fer l'examen de català.
17: Jo vaig fer el C2 i el vaig suspendre.
12: Ah.
16: Bueno, això podria ser una mica allò que feia la Mari Pau dels testimonis, no? Quan va aprendre vostè català? Vull dir, aquest programa va... No sé com ets líder,
14: Ah, la Mari Pau, paisana teva, de la Franja,
16: sí,
14: també.
16: Sí, però vull dir, allò que feia testimonis, allò que fan... Sí, sí. M'enamoré per internet, saps què vull dir? Que sí, de sí, sí.
14: Catalans igual, a Madrid.
16: Ah, sí, exacte. Vull dir, aquest tipus de proposar, això ja anava derivat cap
12: ja
16: aquí.
12: Estava, ja
16: aquí. El diari d'Òscar Fernández.
12: Molt bé, ha anat bé el cartell,
16: sí. Sí. És que, bueno, és que jo creia que no m'han deixat aquí Catalunya migdia.
12: Clar, perquè el tinguis tot.
16: Això sí, m'ho sé.
12: Molt bé.
16: I la paraula, com he dit, que es deia Esburanc.
12: Esburanc.
16: Ah, bueno, mira, me l'he pres. Bueno, molt malament. Vull dir, jo no cal que renove, jo no vinc més. L'altre dia vaig firmar un contracte per internet, ara el borro. Perquè avui, o sigui, avui ha sigut horrible. Sap greu que ho hagis vist tu, que és el director del Nació Digital.
12: Però és que pot ser que hagis firmat el contracte d'aquesta temporada que estem acabant?
17: No, ha firmat el del juliol.
16: Crec que m'han enviat una cosa perquè vingui més dies.
12: El juliol.
16: Que jo vaig pensar que aquesta
14: perquè
16: gent...
14: Perquè he vist l'èxit, que vau decidir allargar el programa.
16: No, l'han allargat, perquè com que és líder, sí. Ara acaba tot de treballar.
12: El John.
16: Els ha donat festa a tots.
14: Menys el Fernández.
16: Menys en ell, que és el líder.
14: Clar.
17: Has d'escoltar una quantitat d'aquest programa per entendre tot l'argot que tenim. O sigui, imagina't algú posant la ràdio ara i dient el John ha decidit... Que, així,
16: bueno.
12: Ara igual ja ha desconnectat, però a l'inici de la tertúlia ens estava escoltant el John, perquè m'ha enviat un WhatsApp sobre una cosa que hem comentat, però ara no ha dit res.
16: És d'aquestos que estan escoltant l'antena?
12: A vegades.
16: Pues gràcies a Déu, perquè ja cada uno que ni se l'escolta, saps?
12: No, sí.
16: Vull dir, te foten a les reunions i no t'han escoltat bé. I parlen perquè una secretària va dir un dia... a un sopar que havien fet, que allò no, aquell no li agradava gaire, aquell col·laborador.
12: Compte que m'ha entrat un missatge,
16: Què diu?
12: Ah, no, parlava del contracte.
16: Pregunta-li si va
12: enviar... Ah, no, compte, diu que has firmat un contracte amb adreça equivocada. Diu John.
16: Què, també es revisa els contractes? Mare de Déu, aquest home ha de quedar-se sempre, vull dir. No, aquest home ja, que es fixo.
12: Qui? John?
16: Sí,
12: clar.
16: Pues ja passa, ha de quedar... Home, una persona que sap si ha firmat el contracte amb adreça errònia. Bueno, d'aquestos no n'hi ha, ja.
13: Però, una pregunta, com sap en John on te viu ell?
12: No sé, jo no en tinc ni idea, a mi m'acaba de dir això.
17: És un missatge...
16: Bueno, perquè la meva...
12: Adreça equivocada al contracte, és el missatge que m'ha enviat.
13: Tot això és un misteri.
12: Jo no tinc cap contracte firmat amb Jordi Borda, per tant, John parla del teu contracte.
13: A veure, Santi, quina relació tens tu amb en John, que haguem de saber la resta?
16: No, doncs jo el veig per aquí, amb la motxilla. L'ha vist alguna vegada, ara, alguna cosa. Veig que és dels que porten la motxilla només amb una tira.
12: Ah.
13: Això, saps?
16: Suposo que quan va a la bici la porta a les dues, com a John.
12: No va en bici, va en moto.
17: Uf.
12: Bici no.
16: Ah, però això m'ho he inventat jo.
13: Ja que és amic teu, aconsella-li que es posi bé la motxilla, ja perquè no. Només d'un d'allò et casca l'ombro.
16: Pateixes, bueno, però se la deu canviar. Bueno, total, que he firmat mal el contracte? Doncs pues mira, no cal tornar-ho a fer, ja no ho dic, perquè és que això... Vull dir, això no té sentit. De què heu de parlar avui? Venga.
17: Venga, tu Sandy, quin era el segon tema que volies treure?
16: Quin era?
17: Temperatura extrema.
16: Ah, la calor. Mm. Però això ella...
17: 40,3 graus per primera vegada a la història de Barcelona.
16: Ella, que és urbanista,
12: m'ha
16: dit...
17: A veure, és que jo ara estava aquí rient dissociada, però és que és molt gros, I aquesta nit 32,5 graus mínima per Bou, o sigui, el que
12: és
17: ens toca
12: històric.
17: Veure...
12: Mai a Catalunya havíem tingut una mínima com aquesta de 32 graus, no ha baixat de 32 graus a Portbou aquesta

0: No tinc ni pestanyes, ja. És que... Va, i què volíem dir del temps? Ajuda, tira un
1: cable. No, que després al final igual hi tornem.
0: Perquè saps què passa? Veus, tot això no ho fas, perquè el guapet, de repente estem aquí que no sabem, i ell diu, pues, de repente diu, pues Loli Álvarez, es treu de la màniga un personatge d'allò, Leonardo Dantés, i ell, amb aquella veu, fa com una dada, i ja ho tenim.
2: I ja tirem
0: endavant. Tu no ens estàs ajudant, gens, també,
3: és que jo crec
0: bueno,
3: que
0: sí, ens has dit allò que ens ha dit allò de la paraula, no?
3: Una secció del cor que la
0: però, clar, no és el mateix nivell.
3: Sí, sí, clarament. No, jo crec que Nació dispararà la seva audiència si crees una secció del cor que la porti ell.
0: Qui?
3: A l'Oriol.
0: Sí.
4: Del cor,
0: No, sí, sí.
4: I de telebasura.
2: Totalment, li encantaria. Clar.
0: Sí, sí, sí. Sí. Bueno, ja... I el poses amb ell, amb, diguéssim, una foto d'ell, amb un sac de brossa al coll, a l'ombro, apoyat a l'ombro.
3: I el brossa dignificada. Jo crec que
0: i per què no ha vingut avui? La gent quan no ve aquí ha de donar motius?
1: Bueno, sí,
3: sí, com el col·le. Sí. Luego disculpen bueno, a mi hijo.
0: No. És privat?
1: Sí, sí.
0: Ha anat a treballar a l'hotel?
4: Som canviar l'Oriol.
1: Sí, el director del
0: guapet és el Ferran. O estaria parlant d'absentisme laboral no justificat.
4: Ha anat i avui al matí hem estat gravant un podcast tots dos.
0: Ah, sí, feu un podcast de què?
4: De Convergència. De la
2: com us agrada
4: de
2: fer podcast de Pujol, de Convergència, tot.
4: Tanatoplàstia.
3: Sou uns nostàlgics.
0: Ell t'ho ha dit que el va agafar el braç Marta Ferrusola, sí, de petitet.
2: No
0: així deu començar el podcast.
3: És que
0: no?
3: Tot això és... Això és l'esperit de Premià.
0: Bueno, escolta, que ha sortit una merda avui. Escolta, o sigui, és horrible. Jo me'n vaig molt apenat.
1: John sap la teva adreça perquè diu que veu ser veïns. Però ara ja no. Ah, i per això, quan ha vist l'adreça, ha posat l'adreça que no era.
0: Espero que John hagi canviat de barri, diguéssim. Hagi pujat a Periside, diguéssim.
1: No
3: per què? Es va estrellar a Martha's Vineyard, imagina't si tenia nivell el tio.
0: No, home, no, el nostre, collons.
3: Ah, el nostre John John.
0: És que de veritat, tu també, no estàs atent, eh? No, home, el nostre. Claro, haurà pujat a part sobre la Diagonal, espero. Jo encara estic a sota.
2: Per què voldries pujar a sobre? Quin horror.
3: Això sona a Mi Agüita Amarilla, aquella cançó magnífica.
1: Bé, fins aquí. Això no podem superar. D'aquí a 8 minuts seran 2 quarts, per tant, Santi Villas, gràcies. Avui, doncs mira, tenim una mica de Donald Trump, Feijó i les baixes laborals, sí? I calor, fins i tot.
0: Ah, mira, les baixes
1: laborals,
0: parleu amb guapet.
1: Com diu guapet?
3: Que és absentista
1: perquè
3: laboral.
1: No hi és.
0: Claro,
1: ha qualificat el diari del Ferran com lo teu. Així estem.
3: Bueno, no ens
1: Santi Villas, no gràcies i bona tarda. Bona tarda. Fem una pausa mínima i de seguida tornem.
5: Catalunya migdia. BQN pregunta: una universitat ha de formar professionals o ha de formar persones i professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull, perquè com surts, importa.
6: Per tu que dius és groga i per tu que crides àrbitre l'hora, gaudeix a Caprabo d'aquesta ofertassa. La tonyina del nord en oli d'oliva Eroski, flascó de 400 grams, la segona unitat amb un 50% per 4,05 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
7: Joan, demà hem d'anar a Igualada. Sí. I després a cala meva mare, Olot. Uh-huh. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
8: Molt bé.
7: Arribarem a tot?
8: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
9: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot. Descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
5: Catalunya migdia.
10: Qui diu que l'estiu no passa res?
11: Un Mundial de futbol amb 104 partits.
10: El mercat del Barça de Flick.
11: La sortida del Tour des de Barcelona.
10: Els reforços del nou Barça sense Alexia.
11: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
10: La recomposició del Girona segona.
11: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
10: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
11: El sol o a l'ombra.
10: Escolta el Tot Costa.
12: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.

0: i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: D'aquí a 6 minuts seran 3:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb el Ferran Casas, el Joan López Alegre i l'Alícia Puig. El dia que el president dels Estats Units, Donald Trump, ha tornat a una cimera de l'OTAN, aquesta vegada a Turquia, encara per tornar a mostrar el seu enuig amb els membres de l'aliança, especialment amb Espanya. Trump ha tornat a amenaçar amb alguns dels seus temes més recurrents, la sobirania de Groenlàndia,

0: el seu menyspreu per Espanya, però el president dels Estats Units també ha sorprès donant per acabat l'alto el foc amb l'Iran després dels últims intercanvis d'atacs aquesta nit, tot i assegurar, això sí, que els seus negociadors amb l'Iran continuaran fent feina. A Ankara, on es fa aquesta cimera de l'OTAN, hi tenim el Bruno Fortea. Bruno, bona tarda.
1: Hola, Òscar, bona tarda.
0: A veure, primer, això, ha donat per acabat un alto el foc d'aquella manera, no? Perquè diu, no, d'alto el foc ja no n'hi ha. Ja no negocien. No, sí, negociar sí que s'ha negociat. Vull dir que és una cosa freda i calenta, no, alhora?
1: Exacte. D'una banda, Trump ha fulminat l'alto el foc, ha dit que per ell la treva ja s'ha acabat, però en paral·lel, com tu dius, obre la porta perquè els negociadors nord-americans puguin continuar parlant amb els iranians. A títol personal, Trump creu que parlar amb els iranians és una pèrdua de temps, ja no confia en ells, però el que diu és, escolta'm, si els negociadors nord-americans volen intentar, doncs endavant, que continuïn parlant amb l'Iran. I clar, qui són aquests negociadors nord-americans? Doncs homes de confiança del president. Ell avui ha esmentat dos noms, el de Jared Kushner, que és el mateix gendre de Trump, i també el nom d'un altre home fort com Steve Witkoff. I clar, Òscar, potser la pregunta és si diu una cosa, però acte seguit diu això, fins a quin punt podem donar per trencat l'alto el foc? Doncs ho anirem veient durant els propers dies.
0: Exacte. La cimera va arrencar ahir amb una demostració molt calculada de múscul armamentístic de l'OTAN, amb anuncis de contractes milionaris en un moment en què Donald Trump continua reclamant més implicació dels aliats, i aquí és on ha tornat a aparèixer aquella pugna, aquell malestar que Donald Trump té de fa molt de temps amb Espanya. Ui, no sé si hem perdut el Bruno.
1: No, esperava un tall del Trump.
0: El podem sentir d'un altre, mira.
2: Espanya és un soci terrible a l'OTAN. No participen, no paguen, no vull tenir res a veure amb Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, si us plau, incloent-hi les visites.
0: Per tant, és com reiteratiu, perquè ja ho havia dit altres vegades, però ja ha tornat, ara feia setmanes que no ho deia.
1: Sí, recordem que tot el que afecta el comerç es gestiona des de Brussel·les, i la Comissió Europea, que és el govern comunitari, ja hi ha reaccionat fa una estona, diu que vetllarà perquè tots els estats del club comunitari, en aquest cas en referència a Espanya, estiguin protegits, que tots els països estiguin protegits. Recordem que aquest és el segon cop en pocs mesos que Trump amenaça de tallar el comerç amb Espanya. El primer cop no va acabar passant res, en part perquè d'alguna manera Washington se la podria jugar, s'arriscaria una possible represàlia de Brussel·les que perjudiqués l'accés nord-americà al conjunt del mercat europeu. Recordem que ara mateix hi ha en vigor un acord comercial entre la Unió Europea i els Estats Units, que també vincula Espanya, i la Unió Europea es va reservar l'opció de suspendre aquest acord en cas que hi hagi algun incompliment per la banda nord-americana.
0: Com que no és la primera vegada que ara firma un acord d'alto el foc, després se'n desdiu, després diu una cosa, després diu la contrària, ara amenaça Espanya, després se n'oblida, ara torna a amenaçar, sí. Diries que els líders europeus se les creuen, aquestes amenaces de Donald Trump, o ja el tenen allò de dir, no, ja ve, ja diu el mateix que va dir fa 4 mesos, per tant, ara quan marxi se'n tornarà a oblidar?
1: Bé, com a mínim, avui el que tenim és la reacció del govern espanyol. Ara estem a l'espera de sentir de viva veu Pedro Sánchez el que pugui dir, i el que han dit fons de l'executiu espanyol és que estan tranquils, que Espanya compleix, que ha assolit l'objectiu del 2% en defensa de moment de l'OTAN, i diguéssim que no eviten el xoc, eviten la confrontació i prefereixen, doncs, minimitzar aquests retrets d'avui.
0: Molt bé. Doncs deixem el Bruno Fortea perquè estigui pendent de totes les reaccions a aquestes amenaces de Donald Trump i el que es discuteix en aquesta cimera de l'OTAN. Bruno, gràcies. Fins ara.
1: Adéu, Òscar. Bona tarda.
0: No sé com ho veieu vosaltres. Ja ens hem acostumat a tenir un element tan poc habitual en la diplomàcia internacional com és Donald Trump. Les primeres vegades ens sobtava més. Ara ja donem per fet que va dient aquestes coses, i el que cal veure és què hi ha de paraula i què hi ha de real en les amenaces.
3: Amb el que té a veure en matèria econòmica, jo crec que s'ha de posar entre cometes o relativitzar totalment tot el que digui Trump, perquè al final el que Trump diu topa amb la realitat. I quina és la realitat dels darrers mesos amb la relació econòmica entre els Estats Units i Espanya? Doncs la inversió exterior a Espanya el primer trimestre del 26 ha pujat moltíssim, perquè havia caigut molt el 24 i el 25, no ha arribat al nivell del 23, però s'ha recuperat molt, i les xifres que ha donat el Ministeri d'Economia diuen que el primer inversor exterior a Espanya el primer trimestre del 26, on ha crescut moltíssim, com dic, és els Estats Units d'Amèrica. Només hem de pensar, per exemple, en tots els temes d'aquests centres de dades gegantins que s'estan fent, per ficar un exemple, a Aragó, i altres inversions. Per tant, Trump pot dir el que vulgui, però l'economia americana i les companyies americanes estan invertint a Espanya. I després una segona dada, que també desmenteix Trump, que és amb tot el conflicte d'Orient Mitjà, una part importantíssima del turisme nord-americà que anava a Dubai, a Abu Dhabi, a Emirats, etc., s'ha replegat i està venint a el que ells consideren països més segurs, que són essencialment Grècia, Itàlia i Espanya. I també les xifres turístiques dels primers 5 mesos de l'any són rècord a Catalunya i rècord a Espanya, i el mercat emissor que més fort està creixent és el dels Estats Units. Per tant, Trump pot dir el que li dongui la gana, però jo em quedaria amb la cara que li ha posat Giorgia Meloni quan el va tenir que saludar ahir, en plan, va, tio, deixa'm tranquil·la, per resumir-ho.
4: Sí, l'únic que això, no pensa Joan, que llavors deixa una situació ridícula al president Trump? Una situació en la qual ara ell diu coses i ja sembla que és una mica la història del Pere i el Llop, que ningú s'ho prengui en sèrio.
3: És que moltes vegades tu has de veure, quan té al costat, sobretot el Marco Rubio, les cares que li costa, jo crec, contindre el Marco Rubio quan parla Trump. O sigui, jo crec que aquest tio, perdoneu, aquest home... No, té incontinència. Jo crec que és un problema d'incontinència.
4: Sí, sí, el tema és que hi ha un punt com de ridícul, i és veritat que als Estats Units ara s'ha popularitzat molt aquest terme del tacolo, de Trump always chickens out, no? Com sempre es fa enrere, i per tant en totes les amenaces que fa no n'acaba complint cap, i per tant acumula una sèrie de derrotes com una mica espectaculars. Ja sé que en això no estem del tot d'acord, Joan, però per mi l'acord de pau amb Iran, que ara diu que trenca, però vés a saber el que passa, és una pèrdua grossa per als Estats Units. I després, per exemple, la guerra amb Espanya, com perquè sí que aporti el 5% del pressupost en defensa, no ho aconseguirà i no tindrà manera d'imposar-ho que sí que ho faci. Per tant, comencen a ser descrèdit rere descrèdit, en el qual el que semblava, bueno, aquesta idea, no?, com de que l'imperialisme sembla un gran tigre, i és un tigre de paper, és algú molt dèbil i quelcom com molt ridícul. Mira, contínuament.
3: Estic d'acord amb tu que és una mala estratègia, perquè en realitat Espanya ha mantingut una política de provocar Trump o govern espanyol, però en realitat sí està creixent moltíssim la inversió del Ministeri de Defensa, i sí s'està recolzant moltíssim la inversió que estan fent fons d'inversió, bueno, i empreses especialitzades en defensa.
5: És, o sigui, que si confronten a Trump han de fer això.
3: Ja, però és que segurament, per part, si Trump fos un home realment sagaz, no sé dir un català, perdoneu, és més intel·ligent dir, escolti, els espanyols, molt hi-hi, ha-ha, però en realitat aquí hem passat pel tubo. Sí. Això és molt més humillant per Sánchez, i segurament és molt més ajustat a la realitat.
0: Bueno, això és una mica que... el que ha dit Rutte. Rutte ha vingut a dir, escolti'm, sí, d'acord, però al final estan complint els compromisos. Perquè Sánchez a mi fa la sensació que no li va malament que Donald Trump el vagi atacant.
4: Sí, totalment.
5: No, però com que Trump es vol desentendre de l'OTAN i vol fer aquesta aposta per l'aïllacionisme, que no és nou a la política americana, és una pulsió que sempre hi ha sigut, doncs li va molt bé dir que tots els socis de l'OTAN són uns incomplidors, són uns deslleials, i que malament a Espanya. Perquè al final ell és un imperialista, és a dir, segueix actuant de forma imperialista, però és un imperialisme que s'ha posat una mica al dia, no? I que ja no va de política, sinó que va només d'interessos i de dèries personals, no? I a vegades, doncs, incorpora aquests elements d'aïllacionisme tradicional dels Estats Units, i a vegades no l'incorpora. I Espanya jo crec que té l'avantatge de que no està sola. És a dir, al principi, quan va començar tota la crisi a dins l'OTAN amb Trump i amb tot el tema d'armament, doncs, recordeu aquella reunió al despatx Oval, no?, amb el Merz, amb el Macron, semblava que Espanya es quedava més aïllada, però clar, ara, quan veiem la forma en la que Trump, per exemple, l'agafa amb Giorgia Meloni, com segueix insistint amb Groenlàndia i per tant posant-se a tots els països de la Unió Europea en contra, doncs jo crec que això reforça una mica la posició d'Espanya. I després el que fa molt la sensació d'aquestes cimeres de la OTAN i dels líders europeus és que Trump al final pot fer i pot dir les barbaritats que vol i ningú trenca la corda, perquè tots saben que queda 2 anys, que és possible que quedi tocat a les midterms de novembre i que ja passarà. I que ja passarà. Sí, sí. I per això, en lloc de confrontar-hi i que tot salti pels aires, doncs Rutte es dedica a raspallar-li les botes, i molts líders europeus es posen de perfil i aguanten a l'espera de que marxi. Clar, aquí el tema és, quan aquest senyor marxi, jo crec que l'America First ha vingut per quedar-se, i altres coses, malauradament, han vingut per quedar-se, és que bé, després, si hi ha una recomposició de l'ordre liberal al que encara s'aferra a Europa, no? Amb l'OTAN i amb les Nacions Unides, és a dir, del món sorgit de la Segona Guerra Mundial, que ara Trump està impugnant, si això d'alguna forma torna, com va tornar en el seu moment amb Biden, si ve més trumpisme, si Estats Units entra en un declivi com a superpotència, o si sorgeix, i tant de bo, un nou ordre mundial i multilateral, que és molt difícil, però que seria segurament el més desitjable.
3: Jo del que dius, hi ha una cosa amb la que discrepo una mica. No crec tant que estiguem davant de... O sigui, Trump és veritat que va fer campanya, i especialment G.D. Vance, parlant d'islacionisme, i amb aquella idea de per què un senyor de Milwaukee té que pagar impostos perquè s'envien soldats a Ucrània quan no sap on està Ucrània, i tot allò que vam veure a la campanya. Però jo crec que això, el govern americà ja ho ha enterrat, i que el que està passant aquí és que Europa ha deixat de tenir interès per als Estats Units, i que actualment Europa té dos interessos que estan en altres punts del globus. Un és Àsia, Xina, Taiwan, i què és el que passa amb Àsia, i l'altre és Amèrica Llatina. I què passa a Amèrica Llatina? I amb tot això, ell el que vol és treure recursos d'Europa dins dels europeus. Vostè arreglis el seu problema amb els russos i amb Ucrània, vostè faci el que vulgui en el seu continent, que jo tinc altres prioritats econòmiques i estratègiques. I jo crec que estem davant d'aquesta situació. I jo crec que hi ha una part positiva, que és que Europa, per primer cop a la seva història, parla de la seva pròpia defensa, analitza quins són els problemes que hi ha de compatibilitat dels sistemes de defensa, que són diferents, que té França, amb els que té Espanya, amb els que té el Regne Unit, amb els que té Itàlia, etc. Que nosaltres, com a Unió Europea, ens comencem a plantejar què hem de fer per poder seure en una taula i no estar de lloguer. I, per tant, Trump és un personatge histriònic, però poder ell, sense ser-ne conscient, ens està fent un favor, en part, perquè ens està fent créixer a la Unió Europea com a actor internacional, també.
4: Sí, aquesta idea és interessant, i jo t'he dit que, Joan, estic molt d'acord amb tu. Jo crec que ara la Unió Europea el que li falta decidir és exactament això, però també, vulguis o no, hi ha una definició, o sigui, i amb el que tu deies, Ferran, com de veure com això avança, i si l'Amèrica First ha vingut per quedar-se, amb qui s'acaba alineant Europa? Perquè hi ha un punt en el que t'hauràs d'acabar alineant amb algú, i per tant, si s'estreten més les relacions amb Xina, o com planteges el teu futur. Però, en tot cas, sí que és evident que això planteja uns debats per a Europa que haurien d'haver tingut fa molts anys.
5: Clar, en tot cas, també, el que em sembla trist i penós és que un continent amb el pes econòmic, amb el pes demogràfic i el problema és que no té el pes polític que hauria de tenir d'Europa, s'hagi de plantejar si bascula més cap als Estats Units o bascula més cap a la Xina, i no pugui bascular sobre ella mateixa.
0: Passant gairebé 8 minuts de dos quarts, Donald Trump aconsegueix coses impensables, com per exemple que avui s'hagi sentit dues vegades a Joan López Alegre i Alicia Puig dient-se l'una a l'altra estic d'acord amb tu. Però tots dos ho heu dit, tu ho has dit una vegada i ella ho ha dit una altra. Vull dir, arribem a final de temporada i heu estat d'acord amb una cosa. Segur que ara no estareu d'acord. Estem pendent de la compareixença de Pedro Sánchez en aquesta cimera de l'OTAN. Si parla sobre aquestes amenaces de Donald Trump, doncs sentirem el que diu el president espanyol. Però, mentrestant, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha provocat la indignació de sindicats després que ahir, davant dels empresaris del País Basc, va assegurar que les baixes laborals són, textualment, un càncer per l'economia. I va defensar que els treballadors, quan estiguin malalts, han de cobrar menys del que cobren quan estan treballant.
6: Esto es un cáncer que no podemos pagar. Si en los convenios de empresa se pacta que una persona que no va a trabajar cobre lo mismo que cuando va a trabajar, pues, ¿qué quieren que les diga? Creo que ese asunto debemos de retomarlo con las comunidades autónomas, con el gobierno central, con la patronal y con los sindicatos. Si llegamos a un acuerdo, fantástico. Y si no llegamos a un acuerdo, pues, ¿qué le vamos a hacer?
0: Els sindicats avui ja li han recordat a Feijóo que això, que un treballador malalt i de baixa cobra menys que quan està treballant, ja passa justament per una reforma que va aprovar el govern de Mariano Rajoy l'any 2015, que ja es cobra menys quan s'està de baixa, tret que el conveni de l'empresa ho compensi. I l'han acusat de falsejar la realitat de manera tendenciosa. Són el secretari general de l'UGT, Josep Maria Álvarez, i el secretari de Comissions, Unai Sordo.
7: Absolutament desafortunades, no tenen cap argumentació que tingui un suport mínimament rigorós.
8: És un despropósito iniciar un debate sobre las bajas que afectan a millones de personas trabajadoras en España
9: desde falsedades. No es verdad que en España se pueda coger la baja sin justificar. Y no es verdad que se cobre lo mismo trabajando que estando de baja.
0: Ara de seguida sento el que teniu a dir sobre aquesta picabaralla, diguem-ne, entre els sindicats i Alberto Núñez Feijóo, però Pedro Sánchez compareix després de la cimera de l'OTAN. A veure, està esperant, ara estan fent-li les fotografies, les imatges, sentim l'inici. Si parla d'altres temes, doncs sento les vostres reflexions sobre Feijóo i queda un bon punt per-li sobre Donald Trump i les amenaces, doncs el tornaríem a sentir. Està esperant, amb un somriure.
10: Más tarde, más tarde. Creo que estamos.
0: Està esperant que els companys de càmeres i de fotografies...
10: Está el embajador, ministro, ¿no? Sí, bueno. Bueno, vamos a dar comienzo a la comparecencia. En primer lugar, agradecer a los medios de comunicación. Aquí está el embajador. No, es importante porque siempre lo hago en todas las comparecencias y especialmente cuando hablamos de la OTAN. Bueno, buenas tardes a todos y a todas y en primer lugar gracias a los medios de comunicación por atender esta comparecencia y en segundo lugar, como hago siempre, embajador, reconocer el trabajo de nuestro servicio diplomático, en este caso en la OTAN, porque creo que el resultado de la cumbre también demuestra el buen hacer de nuestros servicios diplomáticos destacados en este caso en Bruselas, en la sede central de la OTAN. Me gustaría empezar, por tanto, dando las gracias a los anfitriones, especialmente al presidente Erdogan, a la sociedad turca y también, lógicamente, a la ciudad de Ankara por la hospitalidad y por la fantástica organización que nos han brindado de esta cumbre. Decir que España ha venido a la cumbre de la OTAN con los deberes hechos, por tanto satisfecha con la forma en la que se ha consensuado la declaración de esta cumbre, y también decidida a seguir apostando y haciendo un apoyo férreo a sus aliados. Los datos los conocen ustedes porque han tenido la ocasión de poder compartirlos previamente el gabinete en algunas reuniones previas informativas sobre la cumbre de la OTAN, pero yo creo que los datos nos dicen que efectivamente el mundo pues atraviesa una de las etapas más conflictivas desde el final de la Guerra Fría y estamos convencidos de que para superarla las sociedades occidentales que pertenecemos a esta alianza atlántica lo que tenemos que hacer es de esta organización una organización más fuerte, más eficaz y más europea. Y eso es precisamente lo que hemos venido a impulsar hoy con nuestra propia voz, la española, pero también con nuestras acciones, trabajando en tres ámbitos muy concretos que me gustaría compartir con la sociedad española que esté siguiendo esta rueda de prensa. En primer lugar, el año pasado, como saben, acordamos el que la Alianza Atlántica tenía que modernizar y también reforzar sus instrumentos de disuasión y que Europa tenía que asumir un mayor protagonismo en su propia defensa. España se comprometió entonces a hacer su parte y hoy puedo decir a los ciudadanos que hemos cumplido y que además hemos cumplido con creces. El mes pasado, el Comité de Política y Planes de Defensa de la Alianza concluyó que nuestro país ha alcanzado sus objetivos de capacidades fijados para el año 2026 y que lo ha hecho además con un grado de cumplimiento superior a la media europea. De hecho, España es el séptimo país que más ha cumplido, el séptimo, recuerdo, de 32 Estados miembros de la Alianza Atlántica. Creo que este buen desempeño sobre todo se aprecia en datos muy representativos que me gustaría compartir con los medios de comunicación, lógicamente, y también con la sociedad española. A principios del mes de junio, nuestro país era el tercer aliado con más efectivos desplegados en misiones y en operaciones OTAN. En total estamos hablando de 3.000 efectivos, de 3.000 militares, de hombres y mujeres que representan lo mejor de nuestra sociedad, los valores y los principios por los que merece la pena luchar, que son la paz y el respeto al derecho internacional. España es, por tanto, el país que más tropas tenía fuera de su territorio, en las fuerzas terrestres del flanco oriental de Europa, jugando, por tanto, un papel clave en la defensa de territorios que hoy legítimamente se ven amenazados por la amenaza rusa, en concreto Eslovaquia, Rumanía, Estonia, Letonia y Lituania. Por tanto, A principios de junio, repito, España era el tercer aliado con más efectivos desplegados en misiones y operaciones OTAN. Y aprovechando que está aquí el GEMAT, el almirante quisiera reconocer expresamente a las Fuerzas Armadas Españolas el trabajo tan sobresaliente que están haciendo en estos lugares. Tengo que decir que en todos los gobiernos con los que he tenido ocasión de poder hablar, incluso también en sala, estos primeros ministros y presidentes y presidentas han reconocido, lógicamente, y agradecido la labor de España. Nuestro país, además, y este es el segundo dato que me gustaría compartir con todos ustedes, es el segundo aliado que más capacidades navales despliega en operaciones y misiones fuera de su territorio y el cuarto en despliegue de capacidades aéreas. En este momento, nuestro país lidera misiones en Irak y en el Atlántico Norte, presta un apoyo esencial en los flancos sur y este de Europa, y quiero también anunciar a los medios de comunicación y también a la sociedad española que nos vamos a sumar a la misión de las Fuerzas Terrestres Avanzadas en Finlandia, que se ha puesto en marcha por parte de l'Aliança
0: Atlàntica. De moment, Pedro Sánchez està traient pit de tot allò que fa Espanya en els seus compromisos amb l'OTAN i està fent una mena de resposta indirecta, podríem dir, a Donald Trump. El moment en què diu que Espanya es compromet a una OTAN més moderna i més europea, diu, i a més repassant doncs, que ha complert els seus compromisos, que és el tercer país que té més tropes a l'exterior, ara vaixells i avions, per tant, el que està venint a fer és repassar el compromís d'Espanya amb l'OTAN en contra del que Donald Trump l'acusa de que no està prou compromès, diguem-ne, que està responent de moment de manera indirecta a les paraules del president dels Estats Units.
10: El año pasado. Este era un compromiso asumido por una anterior administración en el año 2014. Recordemos que en el año 2018, cuando formamos el primer gobierno progresista, el presupuesto estaba en torno al 0,9% del Producto Interior Bruto. Hoy estamos en el 2%, se ha consolidado, y creo que eso también demuestra que somos un país fiable y que cumplimos también, lógicamente, con nuestros compromisos internacionales. Y también se debe no solamente a esa apuesta decidida presupuestaria del 2%, sino también a que hemos gastado mejor, apostando por esa industria nacional y la industria también europea, aumentando nuestras sinergias, los proyectos conjuntos con otros países aliados, siendo capaces de compatibilizar la inversión en defensa con la defensa de los servicios públicos, la ayuda humanitaria y también algo que nos interpela y mucho, y es efectivamente la adaptación a la emergencia climàtica que sufre la península ibèrica i, per tant, també...
0: Doncs deixem a Pedro Sánchez, que continua traient pit i dient que han pujat la despesa, el govern espanyol en defensa ha deixat el 2% i no el 0,9%, que és el que diu que es va trobar com a compromís de l'anterior legislatiu espanyol, de l'anterior govern. Sobre Feijóo i les baixes, allò que dèiem, si en algun moment hi ha referència directa a Donald Trump o hi ha alguna pregunta a Donald Trump, ho tornarem a sentir a Pedro Sánchez, però el deixem de moment que estigui repassant tot el que ell entén que són els compromisos que Espanya està complint davant de l'OTAN. Què us sembla aquest embolic amb les baixes?
4: Bueno, jo trobo que des de fa... O sigui, ara Feijóo ha tornat a treure aquest tema. Junts també el va treure en el context de la negociació sobre la llei de la reducció de la jornada laboral. I crec que és un escàndol que això estigui en el debat públic, si us soc sincera. O sigui, en un moment en què el que la productivitat total dels factors està composta per la productivitat del capital i del treball, i el que tenim és un augment del 20, o sigui, està 20 punts per sobre respecte al 2000, la productivitat del treball, i en canvi la del capital s'ha enfonsat, i el debat és si la gent no va prou a treballar, si la gent, i a més que la gent cobra menys quan està de baixa, només, o sigui, el 80% de treballadors espanyols treballen en empreses que a sobre l'empresa no els hi complementa aquest salari quan estan de baixa, per tant és un escàndol, em sembla fer guerra ideològica al mateix nivell que Ayuso recuperant el tema abortista aquest del ser no concebut. Sí, guerra ideològica per tapar temes importants, no, o sigui, poques baixes s'agafa la gent pel nivell d'estrès, malalties que tenen, i el que tenim és un problema de presentisme de gent anant a treballar estan malalta. Per tant, em sembla un escàndol que seguim parlant d'això. Per sort, he vist que s'ha fet mig enrere, que des del PP han dit no, escolteu, potser no hem entès del tot què havia dit Feijóo, perquè és un escàndol que això estigui sobre la taula.
3: Bueno, no sé si és un escàndol, però les dades són les que són. Cada dia no van a treballar a Espanya 1.632.000 persones. I d'aquest 1.632.000 persones, un 77% ho fan amb una baixa mèdica, i la resta, que són unes 360.000 persones, senzillament no es presenten al seu lloc de treball.
0: Però això són coses diferents. Exactament. És a dir, ahir Feijóo no parla de l'absentisme laboral, que és gent que sense tenir baixa i sense donar cap explicació no va treballar. Ell parla de la gent que té una baixa mèdica i parla del sou dels
3: que estan de baixa. Però deixa'm donar, si m'ho permets, el conjunt de les dades. Vale? Per tant, al nostre país hi ha cada dia més d'un milió i mitja persones que, o per un motiu de salut, que ara en parlarem, o senzillament per la jeta, així de clar, no van a treballar. Això què costa? Això li costa a l'Estat 16.000 milions d'euros anuals i a les empreses 17.000 milions d'euros anuals. I per tant, això és un cost que s'ha de parlar de com s'assumeix i s'ha de començar a donar eines perquè es puguin controlar les baixes. Alemanya, que és un lloc on hi ha menys absentisme laboral amb baixa mèdica o no que Espanya, un govern del que formen part els socialistes acaba d'anunciar mesures per controlar les baixes mèdiques. Per tant, que tenim un problema quan hi ha 1.600.000 persones cada dia que no van a la feina, jo crec que és indiscutible. Quan això costa la borrada que acabo de dir de milers de milions, crec que és una altra obvietat i que, per tant, això s'ha de controlar, és també una evidència.
0: Sí, deixa'm puntualitzar, perquè quan dius absentisme laboral, sigui amb baixa o sense, no, l'absentisme laboral és quan no tens la baixa. Si tens la baixa no estàs absentant de la teva feina.
4: El que passa és que
0: tens una excusa, entre cometes, perquè un metge ha certificat que efectivament no estàs bé.
4: Totalment. El que passa és que Junts, ja quan parlava d'aquests números de més d'un milió de persones, parlen de dades on el 78%, tu ara dius 77, jo sabia que era 78,
3: però 77%
4: és gent de baixa, i per tant és un concepte criminalitzador dient que si estàs de baixa és absentisme.
3: És com una part important de les baixes que es donen, senzillament
4: sí,
3: no es tindrien que donar.
5: D'acord. En tot cas, si hi ha frau, si n'hi ha, la solució contra el frau no és treure drets, perquè s'ha de partir de la base que la baixa mèdica és un dret i que quan una persona està malalta i no pot anar a treballar amb un mercat laboral avançat, civilitzat i amb un estat del benestar, doncs ha de poder no anar a treballar, ha de poder estar de baixa i hauria de poder cobrar el 100% del seu sou. Sí. Si hi ha alguna gent, que segur que n'hi ha, i no ho discuteixo, que li fot cara, parlant clar, i que comet un frau, que jo crec, per la meva experiència que tinc al mercat laboral, que, com tots els que estem aquí, que crec que és una minoria, que hi són, però que són una minoria, perquè tots coneixem gent que té més cara que esquena, però també sabem que són absolutament minoritàries. Si això hi és, i això s'està produint, i el Partit Popular vol lluitar contra això, doncs el que ha de demanar és que hi hagi més mitjans, que hi hagi més mitjans a l'atenció primària perquè hi hagi un control més estricte d'aquella persona que està de baixa, perquè se li doni hora més ràpid, perquè si una persona que està de baixa ja li han de fer proves, se li facin les proves més ràpid per poder aclarir si està o no malalta. En el cas de la salut mental, doncs que hi hagi un servei d'atenció a la salut mental més reforçat a l'atenció primària per poder aclarir efectivament si aquella persona està deprimida i està angoixada i per tant ha de tenir una baixa o senzillament està trista o enfadada i per tant no ha de tenir una baixa, és dir, que hi hagi això. I jo m'atreviria a dir-li al senyor Feijóo que si vol això, això val diners. Això val diners. I dos idees perquè hi hagi aquests diners. Doncs mira, un impost a les grans fortunes i acabar amb les exempcions de l'impost de societats.
3: Mira, jo estic molt d'acord amb tu, amb que els drets no s'han de retallar. Però m'ha agradat que diguis que creus que efectivament hi ha gent que s'agafa baixes aprofitant-se del
5: sistema. Igual que hi ha
3: sistema.
5: Gent que fa frau fiscal.
3: Mira,
5: sí.
3: anem a veure les xifres clarament. Hi ha aproximadament uns 19 milions de persones que cotitzen al règim general,
5: treballen,
3: TREC,
5: sí.
3: Els del RET, els autònoms, vale?
5: Sí, d'acord.
3: 1.600.000 baixes. Jo m'he de creure que en aquest país hi ha pràcticament un 10% de la força laboral del règim general, perquè autònoms de baixa n'hi ha 4 amb una mà. Jo m'he de creure de veritat que en aquest país hi ha pràcticament un 10% de la força laboral del règim general que està malalta. Vinga, home.
4: Mira, i saps que jo m'he de creure?
3: Espera, Joan. I et donaré dues dades. Una,
5: castiguem a
3: tothom. Com creixen les baixes en el sector de l'ensenyament, que és, per cert, dels menys absentistes,
5: ja ho sé.
3: Just abans de començar el curs.
5: Val.
3: Segona,
11: pregunta. De veritat m'he de creure que a Correus hi ha un 15% de treballadors que estan malalts? Vinga, home.
0: Un moment, un moment, perquè és que
11: per acabar,
0: li pregunten a Pedro Sánchez directament sobre si ha parlat amb Donald Trump o no i si han tingut algun contacte.
12: Com es prenen ataques
0: i si com estan els atacs de Donald Trump al paper d'Espanya a l'OTAN.
12: La relació diplomàtica i els contactes que el govern d'Espanya mantiene con Estados Unidos en el ámbito de la OTAN. Porque
0: estos datos que la pregunta es larga,
12: explica el gobierno a los medios de comunicación y a la opinión pública, también se presentan ante los aliados de la OTAN, y me gustaría conocer cuál es la respuesta que tiene la administración americana cuando escuchan esta información. Y sobre este asunto, un último punto, me gustaría saber si ha podido hablar con la presidenta de la Comisión Europea, con Ursula von der Leyen, y si han comentado estos últimos ataques de Donald Trump. Y en clave nacional le voy a hacer le voy a pedir una valoración sobre las palabras del líder de la oposición cuando ha hablado en las últimas horas de bajas laborales, absentismo laboral en términos de cáncer. Me gustaría saber qué reflexión hace usted de estas palabras. Y muchas gracias.
10: Muchas gracias, Iñaki. Sí, he tenido ocasión de poder intercambiar una charla informal con el presidente de Estados Unidos. Hemos hablado de fútbol, del Mundial en Estados Unidos. Y por tanto, bueno, pues ha sido una charla informal, coloquial, en la que en absoluto ha habido ningún tipo de tiranteza, al contrario, todo ha sido buenas palabras y amabilidad. Y ha sido posterior a la rueda de prensa que ha dado el presidente de Estados Unidos. En segundo lugar, ¿cómo nos tomamos desde el gobierno de España estas declaraciones que nos hemos enterado, lógicamente, a través de ustedes, ¿no? Mientras estábamos esperando a que se iniciara la cumbre? Bueno, pues con calma y con paciencia, ¿no? Calma y paciencia y una cierta normalidad también, porque al fin y al cabo, cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político, muy, muy positivas, muy, muy positivas. Y cuando hablamos precisamente del ámbito comercial, yo siempre lo he dicho, me lo han escuchado decir en reiteradas ocasiones, porque no es la primera vez en fin, somos objeto de este tipo de críticas, que España sufre un déficit comercial con Estados Unidos. No somos de los países europeos donde tenemos un superávit comercial respecto a Estados Unidos, sino que sufrimos un déficit comercial. En segundo lugar, como bien ha recordado hoy la propia Comisión Europea, la política comercial es una política común, es una política que está en manos de las instituciones comunitarias, que ya, por cierto, han salido públicamente recordando pues las características de esa política comercial. Por tanto, somos un bloque comercial y es con la Comisión Europea con quien hay que negociar todos los acuerdos comerciales, incluso también las tarifas o los aranceles que la administración estadounidense pues ha impuesto a la Unión Europea previamente, ¿no? Y que, por cierto, desde España siempre hemos tenido una actitud absolutamente constructiva en el sentido de apoyar a la Comisión Europea para poder llegar a un acuerdo y ser ratificado también en el Parlamento Europeo por las fuerzas, en este caso, europeístas, para, de alguna manera, dar esa predictibilidad a los agentes económicos que operan tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea. Por tanto, esa es la segunda cuestión que me gustaría trasladar. Y la tercera es que, en fin, yo soy socialdemócrata, ¿no? Pero, en fin, las relaciones comerciales se tejen entre empresas, no entre gobiernos, ni entre estados. Por tanto, pues, creo que, en fin, más allá de todo esto, las relaciones son positivas. España es un país que quiere, trabaja por tener las mejores relaciones con todos los países, sobre todo con países aliados, con los que tenemos lazos muy, muy consolidados, que han trascendido la orientación ideológica de las administraciones que han estado en España o en Estados Unidos a lo largo de las décadas. Y bueno, a partir de ahí, pues si me permite, aprovechando la pregunta sobre Estados Unidos, felicitar al pueblo americano por el 250 aniversario de su independencia y de su creación.
0: Em queda un minuto, per tant, no sé si podrem sentir molt més sobre la resposta de Feijóo.
10: Yo creo que ya cuando se habla de absentismo laboral estamos hablando de una aproximación equivocada. Habría que hablar mejor de bajas laborales, de incapacidad temporal, porque de alguna manera ya se pone un estigma sobre esa realidad que existe en nuestro país, y es la de que efectivamente hay trabajadores y trabajadoras que enferman y que lógicamente tienen todo el derecho del mundo a coger una baja laboral. En segundo lugar, me parece absolutamente desafortunado el equiparar las bajas laborales con el cáncer. Creo que es absolutament desafortunat.
0: És la resposta de Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo, òbviament en els blocs informatius del 3CAT Info, també els bolletins horaris de Catalunya Ràdio i el Catalunya Vespre. Avui a partir de les 8 tindrem més detalls d'aquesta resposta que s'està produint ara mateix en directe encara a Turquia en aquesta cimera de l'OTAN. Alicia Puig, Joan López Alegre, Ferran Casas, gràcies a tots tres. Fins a la pròxima. Ho deixem aquí perquè són pràcticament les 4, de seguida el butlletí horari amb l'actualització de les notícies i després la tarda de Catalunya Ràdio de l'estiu amb la Marta del Cor i amb el Roger Carandell. Nosaltres tornem demà a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bona tarda de dimecres a tothom.
4: Bona tarda, en punt. Són les 4. Nova tarda complicada pel que fa als incendis. D'una banda, un foc forestal a Gavà, que ha començat poc abans de les 2 del migdia, ha obligat a confinar 6.000 persones dels nuclis urbans de la zona. Mentrestant, segueix sense estabilitzar l'incendi de Sentmenat, que ja ha cremat 181 hectàrees. La prioritat dels bombers és evitar que les flames arribin als habitatges. L'última setmana els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor, unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya. Són dades que preocupen el Departament de Salut perquè la calor sostinguda s'està allargant més que altres anys. Trump dona per acabat l'alto el foc amb l'Iran després dels últims intercanvis d'atacs. El règim de Teheran ha bombardejat Bahrain i Kuwait i Washington ha atacat una 80ena d'objectius militars iranians. Des de la cimera de l'OTAN, el president dels Estats Units ha desqualificat els líders de l'Iran i ha assegurat que l'acord provisional per la fi de la guerra ha quedat sense efecte. El trencament fa pujar el preu del petroli, s'enfila un 5% fins als 78 dòlars en el cas del barril Brent i cauen les borses. Els principals índexs europeus baixen al voltant d'un 2. El president espanyol Pedro Sánchez diu que es pren amb calma i paciència les paraules del president Donald Trump, en què ha acusat Espanya de ser un soci terrible per no complir els nous compromisos en defensa i ordena tallar tots els lligams comercials amb Madrid. Els veïns dels 93 habitatges desallotjats al Putxet, a Barcelona, per l'esvoranc de les obres del metro, no podran tornar a casa seva com a mínim fins al cap de setmana. Calen 3 dies seguits de mesuraments per certificar l'estabilitat del terreny. Els d'avui han donat bons resultats, segons la Generalitat. La Ludic Band o Alosa, entre els artistes que actuen al Cruïlla, que arrenca aquesta tarda al Parc del Fòrum de Barcelona, el terrassenc Galgo Lento dona el tret de sortida d'aquesta primera jornada d'un festival que s'ha d'allargar fins dissabte.
13: Esports.
2: En marxa la cinquena etapa del Tour de França amb 158 quilòmetres entre La Namesa i Pau. Ara mateix, a poc més de 79 quilòmetres, tenim un ciclista escapat, Baptiste Weisstrofer, del Lotto, que té un avantatge de 3 minuts 25 segons respecte al pilot, on hi figura el líder de la general, el noruec Torstein Traen. En futbol, avui hi ha jornada de descans al Mundial després que hagin quedat concretats els quarts de final. Demà jugarà el França-Marroc, divendres l'Espanya-Bèlgica, dissabte l'Anglaterra-Noruega i la matinada de dissabte-diumenge l'Argentina-Suïssa. I el Joventut s'enfrontarà al Telekom Bonn alemany, al Neijerslia israelià i al Porto portuguès a la fase de grups de la Champions de la FIBA de bàsquet. El Manresa, per la seva banda, jugarà l'Eurocup contra el Mònaco, el Başakşehir de Turquia, l'Ulm alemany, la Roma, el Lietkabelis de Lituània, el PAOK de Salònica grec i el Balkan Botevgrad de Bulgària.
4: I pel que fa al temps, rècords de calor. Avui una calor que encara s'ha intensificat més, moltes màximes que arriben als 40 o fins i tot més, i no únicament a Ponent o a l'Ebre, sinó també al litoral i al prelitoral central i en comarques gironines. A la tarda cauran alguns ruixats al Pirineu. Aquesta nit i aquesta matinada encara seran més càlides.
13: 3CAT Info.
14: Ens hi posem, són les 4 de la tarda i 4 minuts. Salutacions, sóc la Nàtia Dell i us acompanyaré fins a les 5 de la tarda. I el primer que fem és marxar cap a l'exterior, cap a Gavà, perquè els bombers treballen en un incendi aquí a Gavà, al Baix Llobregat, que ha obligat a confinar, atenció, 6.000 persones dels voltants. S'hi han desplaçat 29 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris. Una de les prioritats és evitar que el flanc esquerre del foc avanci cap a la serra de les Ferreres. Tenim una unitat mòbil desplaçada a Gavà. Àlex Giral, Robert, bona tarda. Com estan les coses?
15: Hola, bona tarda. Doncs mira, com comentaves, desenes d'efectius terrestres, també diversos mitjans aeris que van treballant per extingir un foc que s'hauria originat a l'oest de Gavà, al Baix Llobregat. Aquí hi ha unes 6.000 persones confinades, com apuntaves, que han rebut una alerta mòbil, un és alerta advertint d'aquestes flames. Els serveis d'emergències, que per ara es mostren optimistes, però sí que remarquen la necessitat de controlar el flanc esquerre perquè, com deies, no s'estenguin aquestes flames cap a la serra de Ferreres. Destacaven també la importància de controlar aquests focs aparentment secundaris perquè no s'acabin convertint en grans incendis, com hem pogut veure els últims dies i les últimes hores. Treballen en una superfície d'unes 14 hectàrees, ens comenten, i aquí sobre el terreny, doncs, com podeu anar sentint, un constant anar i venir de vehicles terrestres. També podem veure hidroavions descarregant aigua sobre el terreny, veïns que van tertuliejant, comentant com s'ha pogut originar aquest foc, i un fum entre espès i no massa espès tampoc, i a diferència d'altres incendis que es veu aquest fum negre tan visible, aquest fum vindria a ser més aviat blanquinós, grisós, una columna de fum que ja hem pogut divisar a l'alçada de la C31 sortint de la ciutat de Barcelona pel sud.
14: Doncs serà qüestió d'anar-ho seguint al llarg d'aquesta tarda. Moltes gràcies per l'última hora. Fins ara.
15: Fins ara.
14: Bona tarda. I mentrestant, l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental, que segueix actiu. De nou, els bombers preveuen que l'entrada de la marinada complicarà les tasques d'extinció. La prioritat és evitar que les flames arribin als nuclis urbans, principalment a la urbanització de Guanta, que pertany a Sentmenat, i al barri del Farell de Caldes de Montbui. Sobre el terreny hi ha una setantena de dotacions terrestres i també 4 mitjans aeris. Sentmenat, Marta Vallès.
16: Les pròximes hores seran determinants per l'evolució de l'incendi forestal que des de dilluns crema en aquesta zona del Vallès i que encara continua actiu. Forta calor, amb temperatures cap amunt, humitat molt baixa i el vent de marinada fan una combinació que complica molt la feina d'extinció i que pot generar represes del foc. Jordi Martín és el cap d'intervenció dels bombers.
17: El punt més alt serà de les properes hores i, per tant, serà el punt més delicat que haurem d'estar tots centrats i intentant minimitzar, com dèiem, aquestes possibles represes.
16: Unes revifades que, com ja va passar ahir, generen molta preocupació, especialment perquè poden portar el foc fins a zones habitades.
17: L'impacte hi va ser ahir, en la zona de Guanta, on hi havia diverses edificacions que des del primer dia ja va ser evacuada. I també tenim el nucli del barri de Caldes de Montbui, que és el Farell, on també tenim part de la gent confinada.
16: Des de bombers confirmen que a Guanta, a Sentmenat, hi ha 3 cases afectades. Els bombers esperen poder estabilitzar aquest incendi forestal avui, però encara queden moltes hores de feina per endavant. Si no hi ha cap imprevist, es podria aconseguir cap al vespre. On van recuperant la normalitat és a d'altres punts, que es van haver d'evacuar dilluns, però on la situació ha millorat. És el cas del càmping al Pasqualet de Caldes de Montbui. Quan va començar el foc, els responsables van decidir evacuar els clients per evitar posar-los en perill. Sergi Quiñones, gerent de les instal·lacions.
18: Nosaltres teníem el càmping en ple funcionament, tant la piscina com el restaurant, persones dinant dins. Nosaltres vam veure la columna de fum just aquí darrere la muntanya, no teníem ordre encara de fer l'evacuació, però sí que des del personal del càmping i per ordre meva vam decidir donar inici al pla d'emergència i evacuació.
16: La Yolanda ens ha explicat com va viure la sortida. Va marxar a casa a Barcelona i avui ha tornat i ha reprès les vacances.
19: Vam sortir, que ens van dir que havien de desallotjar, doncs sí que vam veure una columna de fum que sortia just la muntanya que tenim davant del bungalop, just darrere. Amb una mica de por, no, perquè de seguida que ja el van desallotjar tot el càmping i vam estar Caldes en el poble sí que era una passada. Com es veia, com avançava.
16: Aquest foc ha cremat fins ara 181 hectàrees segons segons els agents rurals. Un incendi que començava dilluns quan una excavadora es va cremar en una zona agrícola.
14: Gràcies, Marta. A banda d'aquests focs, els bombers continuen treballant en l'incendi de Carme, la noia, que està estabilitzat després de cremar prop de 500 hectàrees. També se segueixen fent tasques de control als focs de la Bisbal de l'Empordà, al Baix Empordà, el de Torrefeta i Florejacs, a la Segarra, i el de Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Tots tres estan controlats. Al Parlament, mentrestant, el president Salvador Illa nega cap negligència del govern en l'origen del primer gran incendi d'aquest estiu, que és el de les Gavarres, a l'Empordà. La principal hipòtesi és que el foc el va provocar un operari que treballava per una empresa contractada per la Generalitat mentre feia servir una serra radial. El cas està en mans d'un jutge i, per primera vegada, el govern assegura que va comunicar a l'empresa les restriccions que estava obligada a seguir. Parlament, Albert Prat.
13: La Generalitat mira de cobrir-se les espatlles mentre la justícia investiga les causes del foc de la Bisbal i mentre l'oposició pressiona perquè es depurin responsabilitats. El president Salvador Illa ha sigut contundent davant les crítiques de la líder parlamentària de Junts, Mònica Sales.
20: Havien d'haver reforçat la supervisió i havien de garantir que les restriccions es complien. I és evident que alguna cosa ha fallat si les empreses que treballen per a la Generalitat provoquen un greu incendi.
21: Des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi, hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
13: L'empresa que feia tasques de manteniment a peu de carretera estava contractada pel Departament de Territori i per primera vegada avui fons del govern han demostrat a Catalunya Ràdio que l'autorització de la Generalitat posa per escrit que quan el risc d'incendi és màxim s'han de suspendre els treballs. A més, des de l'executiu confirmen que en aquell cas també es va enviar un missatge a l'empresa advertint de les restriccions. El diputat de la CUP, Dani Cornellà, ha acusat a la consellera Sílvia Paneque de falta de transparència.
22: Quan l'administració pública amaga l'informació, l'únic que aconsegueix és que corrin rumors i que generi més desconfiança amb els governants.
23: Primer l'emergència, després la investigació, aquests són els passos i l'ordre que s'ha de seguir. I prou teories de la conspiració. Una mica de responsabilitat, senyor Cornellà.
13: Aquesta tarda, Paneque i també el conseller de la presidència, Albert Dalmau, es reuneixen amb els alcaldes de la zona de les Gavarres per començar a calcular els danys d'aquest primer gran incendi que ja està controlat.
14: Us ho avança 3Cat Info. L'última setmana els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor, unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Són xifres molt altes, esperables, segons el Departament de Salut, però que preocupen. Segons el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, en anys anteriors també hem tingut onades de calor amb pics de temperatura molt alts, però sempre seguit d'un descens. I, en canvi, aquest any no està sent així. Són declaracions a aquesta emissora.
24: Estem des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell i semblava que disminuïa fa uns dies i estem, al contrari, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda en molts dies perquè pot portar més problemes per la salut.
14: Estem parlant en només una setmana de més de 400 cops de calor, 4 síncopes o desmais, 150 deshidratacions i 39 urgències de patologies diferents causades per la calor. Segons el secretari de Salut Pública, el que més els preocupa són les deshidratacions, perquè són les més greus, i la gent gran són els que més la pateixen i poden descompensar altres malalties cròniques que tenen de base.
25: 3Cat Info.
14: Continuem repassant temes d'actualitat i ara ens toca marxar cap a Turquia. Tenim un enviat especial allà seguint-ho perquè Donald Trump ha advertit l'Iran d'un possible nou atac aquesta nit després de donar per trencat aquest matí l'actual foc, tot i que ha deixat en l'aire la continuïtat de les converses amb Teheran. El president dels Estats Units ho ha dit en una reunió amb Volodymyr Zelensky, que ha fet en acabar la cimera de l'OTAN de Turquia i on s'ha mostrat disposat que Kiev pugui fabricar míssils Patriot. Anem cap a Ankara, enviat especial Bruno Fortea. Mires, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Trump diu que estudia reintroduir el bloqueig naval contra l'Iran per barrar l'accés al mar des dels seus ports. El president nord-americà amenaça d'ocupar l'estratègica illa iraniana de Kerk, des d'on el país persa exporta la majoria del seu petroli al món, i llança aquest avís a la República Islàmica.
26: Els hem colpejat amb força aquesta nit passada. Molt. Probablement hi tornarem aquesta nit. Els avisaré que els atacarem amb força aquesta nit.
1: Diu això després d'haver donat per acabat l'alto el foc amb l'Iran, però alhora suggerir que els negociadors nord-americans podien continuar parlant amb Teheran. Sobre Ucraïna, Trump s'inclina per deixar que Kiev pugui fabricar míssils nord-americans Patriot, essencials per defensar-se dels bombardejos russos.
3: We have Patriots.
26: Tenim Patriots, però també en necessitem per nosaltres. Els en donarem alguns, sí, però crec que en poden produir ràpidament. Quan els ho expliquem, els portarem tècnics. Ells tenen una gran capacitat per fer servir armes. Weapons.
1: Aquesta era una de les grans reivindicacions de Zelensky durant la cimera de l'OTAN a Turquia, que s'ha acabat aquesta tarda. Els aliats també s'han compromès a ajudar Ucraïna amb 70.000 milions d'euros per aquest any i una xifra similar per a l'any que ve.
14: Gràcies, Bruno. Bona tarda.
1: Adéu, bona tarda.
14: I el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que reivindica el compromís i el compliment d'Espanya amb l'OTAN i defensa les relacions comercials amb els Estats Units. Respon així a Donald Trump, que ha acusat Espanya de ser un soci terrible per no complir els nous compromisos en defensa. El president dels Estats Units també ha ordenat tallar tots els lligams comercials amb Madrid. Sánchez compareix en roda de premsa des de Turquia, on es fa la cimera de l'OTAN.
10: Calma y paciencia y una cierta normalidad también, porque al fin y al cabo, cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy, muy positivas.
14: El president espanyol recorda a Trump que les relacions comercials depenen de la Unió Europea i des del PP, Elías Bendodo acusa Sánchez de buscar el xoc amb el president nord-americà. Sentim, Bendodo.
5: Què passa? Que Sánchez ve en el enfrentamiento con Estados Unidos una oportunidad política, aunque le haga daño a España. Y eso es una gran irresponsabilidad por parte del presidente del gobierno.
14: I abans de l'àrea de servei, dir-vos que el canvi de situació a l'Orient Mitjà ha passat factura als mercats. S'ha disparat el preu del petroli i han baixat les borses. El barril de cru brent, que dilluns costava 71 dòlars, ja es va començar a encarir amb els atacs d'ahir i aquest migdia s'ha enfilat fins als 78 dòlars. És el preu més alt des de mitjans de juny, quan els Estats Units i l'Iran van anunciar el memoràndum que suspenia la guerra. Emili Bizueta, director del Màster de Comerç i Finances Internacionals de la Universitat de Barcelona.
6: Durant uns dies estarem amb incertesa i el mercat amb aquesta incertesa sobrereacciona, o sigui, puja o baixa de forma molt accentuada, molt ràpida, no? Llavors, aquests dies podem esperar una mica d'incertesa fins que no s'aclari el senyor Trump i el senyor Iran.
14: A les borses, aquesta incertesa es tradueix en números vermells al voltant del punt i mig als principals índexs europeus. L'IBEX 35 espanyol és el que més cau, més d'un 2%, amb només una companyia amb creixements destacats, Repsol, beneficiada per l'augment del preu del petroli. Entre les que més baixa n'hi ha de relacionades amb els viatges, com IAG o Amadeus, i el consum, com l'Inditex.
25: El temps.
14: Amb un pèl de retard, repassem quina és la previsió meteorològica amb la Gemma Puig.
7: Una onada de calor de rècord, temperatures que ja n'estan fulminant alguns rècords de temperatura i això és el que anirà passant al llarg d'aquestes properes hores. De moment, rècord provisional, l'Observatori Fabra amb 40 graus i mig, la màxima més alta mai registrada a més de 100 anys de dades. Però moltes màximes que ara mateix ja arriben als 40 graus o per sobre. Aquests valors de 43, per exemple, a Vinebre, el Duver 42, a Benissanet 42, a Espolla 42, però a diferència d'ahir també tenim molts valors arribant els 40 graus a la costa o al prelitoral. Per tant, aquesta onada de calor i aquesta calor que avui s'ha intensificat una miqueta més, encara després d'una nit, la nit més càlida registrada mai, amb aquests 31,9 a Portbou. Mai s'havia registrat una temperatura tan alta. Per tant, estem en aquest punt àlgid d'aquesta segona onada de calor, ara mateix amb alguns ruixats que van descarregant i ho continuaran fent, de moment, en aquest sector entre el Prepirineu, punts del Berguedà, Solsonès, Alt Urgell, localment poden ser intensos, i com dèiem, aquesta propera nit i matinada encara serà més càlida. Nit tòrrida, nit fins i tot roent altre cop cap a l'Empordà i nit tropical a la majoria de comarques. Costarà de dormir. De cara a aquest dijous repetiríem una mica la mateixa situació d'estabilitat, de sol, d'avisos de calor durant el matí, migdia, amb aquesta calor intensa altre cop a la majoria de comarques i altre cop superarem àmpliament els 40 graus.
8: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record.
0: Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: 3CAT Info.
14: Un quart i tres minuts de 5 de la tarda, els veïns dels 93 habitatges que s'han desallotjat al Putxet, a Barcelona, per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa seva com a mínim fins al cap de setmana. Els tècnics necessiten mesurar l'estat del terreny 3 dies seguits per certificar-ne l'estabilitat. Els mesuraments d'avui han donat bons resultats, segons han explicat els responsables de la Generalitat. Des de primera hora del matí estem seguint les novetats, l'endemà de l'esfondrament a Manescura i José Antonio Muñoz.
4: A causa dels canvis tèrmics, s'ha de comparar el comportament del terreny dia a dia, sempre a la mateixa hora, de matinada. El director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori, Ramon Ramírez, ha explicat que un cop s'hagi confirmat 3 dies seguits que el terreny està estable, els veïns podran començar a tornar a casa.
9: Hem de dir que avui els resultats que hem començat a mirar són positius, però insisteixo molt en que cal 3 dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny. El terreny es mou a poc

0: les esquerres estaven fent més grans.
1: Sobre aquest tema s'ha pronunciat la directora de projectes de territori, Begoña Castiblanque.
2: Qualsevol petició que ens arriba en aquesta obra i en qualsevol altra obra en relació amb aparició de fissures, tenim un protocol establert, tenim un canal de comunicació i atenció, totes les peticions que ens arriben són ateses. No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, eh?
1: Fins dissabte, l'Ajuntament ha habilitat el Centre Cívic Vila Florida per informar i atendre els veïns afectats que ho necessitin.
3: L'origen de l'esvoranc del Putxet no és comparable a l'esfondrament que hi va haver al Carmel el 2005, ho ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio l'enginyer Albert Vilalta, que aleshores era enginyer en cap de Barcelona. Ho ha atribuït al mètode constructiu i ha argumentat què ha pogut passar ara.
4: El mètode constructiu impedeix que col·lapsi el túnel, va fent el forat, va enfondant tot el túnel. És possible que en aquest trajecte el quedin alguns buits darrere d'aquest forro de formigó que s'han d'anar omplint i tal, i per algun motiu aquí haurà quedat un espai buit de sobreexcavació entre el forro de formigó i el terreny, però molt puntual.
3: Un home mort ofegat a Calafell, al Baix Penedès, ja és la novena persona que perd la vida durant aquest estiu a les platges catalanes. Tarragona, Jordi Barranca.
5: Es tracta d'un home d'uns 70 anys, segons Protecció Civil, que ha mort ofegat a la platja de l'Estany de Calafell, al Baix Penedès. En el moment dels fets, a la platja hi onejava la bandera groga. Els equips d'emergències han rebut l'avís quan passaven pocs minuts de 3:15 del migdia. Tres equips del SEM, és a dir, del Sistema d'Emergències Mèdiques, han acudit al lloc dels fets i l'han intentat reanimar, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. De les 9 persones que han mort en platges catalanes durant aquest estiu, 8 han estat en platges de la demarcació de Tarragona.
3: Nou tiroteig a Barcelona, ha passat poc abans de les 6 del matí i no hi ha hagut ferits. Els Mossos han explicat que la persona a qui anaven dirigits els trets, de moment, no ha volgut posar cap denúncia. Veïns del carrer Ferran Puig han sentit trets i han avisat a la policia. Els Mossos s'han desplaçat i han obert una investigació per aquest incident amb arma de foc. Aquest és el 6è tiroteig en menys de 3 mesos, aquest cop sense víctimes. Fa menys d'una setmana va morir a trets un menor de 15 anys al parc del Pegaso. Coincidint amb aquest increment de tirotejos, els sindicats de caps i comandaments de les policies locals reclamen nous protocols i mitjans per fer front a aquesta escalada de violència armada. Insisteixen que la proliferació d'armes de foc és un problema greu de seguretat i que cal una estratègia adaptada a aquesta realitat. Ho ha explicat el 3CAT Info, Valentín Anadón, portaveu del sindicat SICPOL.
6: No estem reclamant portar en tot moment armes llargues, sinó que ja que tenim la formació, que es faci les adequacions normatives perquè en determinades circumstàncies, determinades persones molt especialitzades i sota una supervisió estricta puguin fer-la servir exactament de la mateixa manera que els Mossos d'Esquadra.
3: Els Mossos i la Guàrdia Urbana han desmantellat, per cert, a la banda Els 300, un grup criminal juvenil violent que actuava a Barcelona i a l'àrea metropolitana. L'organització operava de forma estructurada i jeràrquica, amb repartiment de rols, i utilitzava la violència com a mecanisme de control territorial i de cohesió interna. La investigació s'ha saldat amb 8 detinguts, 6 dels quals són menors d'edat. Anem a altres qüestions.

0: Avui arranca el Festival La Cruïlla al Parc del Fòrum de Barcelona. Fins dissabte una seixantena d'artistes i grups passaran pels seus escenaris amb una programació eclèctica del seu cartell més complet literat per noms com Pixies, David Byron, Rigoberta Bandini o Alos. El tret de sortida el dona avui el talent jove de Galgo Lento i Bacilos, i a l'espera de veure el cap de cartell del dia, la nord-americana també Halsey. El festival ofereix, entre altres, les actuacions de la Greta, la germana bessona de la Muixca o l'indie pop del gallec Senra. I amb música arribem ja a l'hora de repassar els esports, fins al punt de 4:45. Esports. Tota la informació amb el Ricard Isidro. Bona tarda.
1: Bona tarda, Nati. Comencem amb ciclisme. El Tour de França tenim en marxa la cinquena etapa. Avui són 158 quilòmetres de perfil pla entre la Namesa i Pau. Ara mateix falten 63 quilòmetres per arribar a la línia de meta. I el ciclista escapat segueix en aquesta situació, Baptiste Weisstrofer, del Lotto, amb un avantatge de 2 minuts 45 segons, avís reduïda ja, respecte al gran grup, el pilot, on hi figura el líder de la general, el noruec Torsten Train, i els favorits a la victòria final, com poden ser Pogacar, Vingegaard

0: i Seixas, uns Pogacar i Vinegar, que són a gairebé 8 minuts del líder de la general.
1: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
0: Després de 26 dies seguits de competició i 98 partits, avui hi ha la primera jornada de descans al Mundial de Futbol. Entre ahir i aquesta matinada han quedat concretats tots els aparellaments dels quarts de final, que començarà demà amb el França-Marroc a les 10 de la nit. Divendres, 10 de juliol, a les 9 del vespre, Espanya-Bèlgica. L'endemà, el dissabte 11 de juliol, l'Anglaterra-Noruega a partir de les 11 de la nit. I el diumenge de matinada, diumenge 12 de juliol, a les 3, Argentina-Suïssa. Precisament la selecció suïssa ha estat l'última selecció a classificar-se per als quarts de final després d'eliminar aquesta matinada als penals Colòmbia. El partit i la pròrroga van acabar amb empat a 0. Com hem dit, Suïssa s'enfrontarà a l'Argentina a l'última eliminatòria de quarts. L'equip argentí, per la seva banda, va passar de ronda després de capgirar un 0-2 en contra amb Egipte i acabar vencent per 3-2 els últims 13 minuts de partit. Leo Messi, autor d'un gol, es mostrava orgullós del combinat argentí.
2: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces, no deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 2-0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
0: Leo Messi suma ja 8 gols en aquesta Copa del Món i 9 partits seguits veient porteria al Mundial. Els egipcis, per la seva banda, van acabar el partit molt enfadats amb l'actuació arbitral.
1: 3CAT Info.
0: Encara en futbol, l'Espanyol acaba d'anunciar l'arribada del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i cedit per una temporada pel PSG. El club blanquiblau ha presentat aquest migdia, d'altra banda, el lateral esquerre neerlandès Gilinci Hartman, la segona incorporació de cara a la temporada que ve.
3: Personally, I just want to play a lot. I think that's important.
4: Vull jugar molt i jugar bé. També vull donar-ho tot. La temporada passada l'equip va estar molt a prop d'aconseguir alguna cosa molt especial i també és un objectiu per a mi. Espero ajudar l'equip a superar-se i intentar lluitar per Europa i donaré el màxim de mi per aconseguir-ho.
0: Hartman, de 24 anys, és internacional pels Països Baixos i arriba a cedir per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat de l'Ampeix, el president blanquiblau. D'altra banda, els jugadors del primer equip de l'Espanyol acaben de passar avui les revisions mèdiques i físiques abans de començar demà els primers entrenaments de la pretemporada. L'Espanyol femení, per la seva banda, ha anunciat el fitxatge per una temporada de la defensa catalana Carla Morera, que arriba procedent del Racing Power de Portugal. També en futbol, l'extècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, ha fitxat per el Fulham anglès de la Premier League per les 3 pròximes temporades.
1: 3CAT Info, l'activitat esportiva a fons.
0: Més coses. En bàsquet aquest migdia s'ha sortejat a Suïssa la fase de grups de la pròxima edició de la Champions de la FIBA, on hi participarà el Joventut. La penya jugarà la primera fase del grup H, juntament amb el Telekom Bonn alemany, el Bnei Herzliya d'Israel i el Porto portuguès. La valoració la fa el director esportiu de la penya, Jordi Martí.
5: Tenim relativament bons desplaçaments i sabem ja amb un any d'experiència com va la BCL intentar amb l'ambició de quedar el més amunt possible i ser ambiciosos, perquè sabem que després els creuaments això ho condicionen. Per tant, màxima ambició, anar a per aquest grup i veure que després el creuament sigui el millor possible.
0: També s'ha fet el sorteig a la fase de grups de l'Eurocup, on hi haurà el Manresa. L'equip del Bages jugarà al grup D juntament amb el Mònaco, el Başakşehir de Turquia, l'Ulm alemany, la Roma, el Lietkabelis de Lituània, el PAOK de Salònica grec i el Balkan Botevgrad de Bulgària. I des d'aquest migdia el Barça Futbol Sala ja sap els seus rivals a la ronda principal de la Champions. L'equip blaugrana jugarà al grup 1 amb el Semei del Kazakhstan, l'Usenech d'Eslovàquia i el Minerva de Suïssa. Aquesta fase es disputarà a Eslovàquia del 27 d'octubre a l'1 de novembre.

0: Són 4:45 de la tarda en directe aquí a 3Cat Info, repassant les principals informacions a aquesta hora que passen per un nou incendi, en aquest cas a Gavà. És una nova tarda doncs complicada per focs. Aquest foc forestal de Gavà ha començat poc abans de les 2 del migdia i obliga a confinar 6.000 persones dels nuclis urbans d'aquesta zona. Mentrestant, l'incendi a Sentmenat segueix sense estabilitzar. Ja han cremat 181 hectàrees. I anirem de seguida. L'altre focus informatiu l'estem posant avui amb l'OTAN. Trump dona per acabat l'alto al foc amb l'Iran després dels últims intercanvis d'atacs. El règim de Teheran ha bombardejat Bahrain, Kuwait i Washington han atacat una 80 d'objectius militars iranians. Des de la cimera de l'OTAN és on el president dels Estats Units ha desqualificat els líders de l'Iran i ha assegurat que l'acord provisional per la fi de la guerra ha quedat sense efecte, ha dit. En parlarem. A banda d'aquestes qüestions, que us ampliarem d'aquí a res, també us explicarem des d'ara i fins a les 5 que al setembre obrirà la Universitat de Montreal, a Canadà, el primer centre d'estudis catalans de fora d'Europa. Serà el 5è amb una programació estable d'activitat acadèmica i cultural catalana a l'estranger, després dels de Londres, París, Siena, Itàlia i també a Polònia. Ho ha anunciat l'Institut Ramon Llull. I en pàgina cultural passarem per la Garrotxa perquè comença el festival Vallviva, que destina tots els beneficis a la recerca oncològica. A més dels concerts d'Antonio Orozco, Ana Torroja o Teràpia de Xoc, entre d'altres, en destaca també una àmplia oferta gastronòmica de restaurants amb estrella Michelin. I el més destacat de la pàgina esportiva.
1: Que avui hi ha jornada de descans al Mundial de Futbol, després que ahir hagin quedat concretats els quarts de final. Demà jugarà el França-Marroc, divendres l'Espanya-Bèlgica, dissabte l'Anglaterra-Noruega i la matinada dissabte-diumenge l'Argentina-Suïssa.
0: Molt pendents del temps, un dia més, rècords de calor estem vivint avui, una calor que encara s'ha intensificat més, moltíssimes màximes que arriben als 40 graus o més, i no només a Ponent o a l'Ebre, també passa al litoral i al prelitoral central i en comarques gironines. A la tarda cauran alguns ruixats al Pirineu. Aquesta serà una nit i matinada encara més càlides. Primera parada informativa, 4:03 de la tarda, a Gavà, perquè els bombers treballen en aquest incendi que us estem explicant, al Baix Llobregat, que ha obligat a confinar ja 6.000 persones dels voltants. S'hi han desplaçat 33 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris estan sobre la zona. Una de les prioritats, evitar que el flanc esquerre del foc avanci cap a la serra de les Ferreres, però a tot plegat ens en parla sobre el terreny, des de Gavà mateix, l'Àlex Giral Robert. Bona tarda, Àlex.
2: Nati, bona tarda. Sí, exacte. S'han encès alguns focus secundaris, apuntaven fonts del cos de bombers. És per això que hi treballen sobre el terreny. Ara mateix 33 dotacions terrestres, com deies, a l'última connexió parlàvem de 29, per tant se n'haurien incrementat en 4, i també 7 mitjans aeris, entre els quals s'hi trobarien 2 avions amfibi de l'exèrcit espanyol. Els cossos d'emergències parlen de 14 hectàrees i de prioritat, com deies, per evitar que el flanc esquerra s'estengui per la serra de Ferreres. Els veïns també, com dèieu, confinats, en són uns 6.000 que han rebut una alerta mòbil avisant que no haurien de sortir de les seves cases per qüestions de seguretat. Un d'ells, en Jason, que viu en un bloc a tocar de la zona boscosa que està cremant, diu que feia un parell de dies que temia un foc com el d'ara per la sequedat del terreny i per la remor dels grills a la nit.
3: Luego subiendo y veo el humo y yo, ¿qué pasó acá? Es que cuando va a haber incendio, por lo general siempre esto es seco y los grillos están el día y la noche chillando. Y ya hace 2 noches yo vengo escuchando.
2: Ens explicava... Doncs això, que ell arribava d'un esdeveniment familiar, s'ha trobat amb el foc. Al principi els Mossos d'Esquadra li impedien el pas, però quan ha aclarit que era veí de la zona, l'han obligat a entrar dins de casa seva i a quedar-se confinat. I a hores d'ara, doncs, aquesta és la situació. Aquests 33 mitjans terrestres que treballen sobre un incendi que s'hauria iniciat fa qüestió d'una horeta i mitja, un parell d'hores, aquí a l'oest de Gavà, proper a les urbanitzacions de l'oest de Gavà, al Baix Llobregat, amb columna de fum de color blanquinós, amb l'olor característica dels incendis, el setge que es va veient per l'aire, i amb una columna de fum, com dèiem abans, visible ben bé des de la C31 a la sortida de Barcelona al sud de la ciutat.
0: Doncs línies obertes per qualsevol novetat, Àlex.
2: Perfecte, fins ara.
0: Gràcies. Merci. I mentrestant, l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental, que segueix actiu de nou, els bombers preveuen que l'entrada de la marinada complicarà les tasques d'extinció. La prioritat, evitar que aquestes flames arribin als nuclis urbans, principalment a la urbanització de Guanta, que pertany a Sentmenat, i al barri del Farell de Caldes de Montbui. Sobre el terreny hi ha una setantena de dotacions terrestres i també 4 mitjans aeris. A banda d'aquests focs, els bombers continuen treballant en l'incendi de Carme l'Anoia. Està estabilitzat després de cremar prop de 500 hectàrees i també segueixen fent tasques de control als focs de la Bisbal de l'Empordà, al Baix Empordà, el de Torrefeta i Florejacs, la Segarra, i el de Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Tots tres, recordem, estan ja controlats. Les altes temperatures de les últimes hores i la baixa humitat situen més de 200 municipis de 24 comarques d'arreu del país en risc extrem d'incendi, el doble que ahir. En aquestes localitats, els agents rurals han activat el pla Alfa en nivell 4, que és el més alt. Les restriccions també s'estenen als parcs naturals i des d'avui ja són 7 els espais tancats al públic. Sant Llorenç del Munt i l'Obac és el que s'hi ha afegit avui. Montse Poblet.
4: Avui aquí ja no es pot sortir a caminar ni tampoc fer excursions en bicicleta de muntanya. Tot el parc està tancat per risc extrem d'incendi forestal. Hi ha cintes que impedeixen el pas a les zones d'aparcament al costat de la carretera i les barreres de tots els pàrquings estan baixades. Si algú, malgrat tot, ho intenta...
5: Oh. So it's closed, you cannot park here, you know, Montserrat, nowhere, all this area has...
6: It's too dangerous. Very...
5: Yes, exactly.
6: Oh, okay, no, we understand.
4: L'UBAC s'ha afegit avui als altres 6 parcs naturals tancats. Hi ha influït la proximitat de l'incendi de Sentmenat, però sobretot la voluntat de reduir al mínim el risc que comporta la presència de gent en un moment tan delicat. David Gàmiz és sotinspector dels agents rurals.
7: Les temperatures es preveu que siguin molt altes, la humitat relativa continuarà sent molt baixa i, per tant, la probabilitat d'ignició serà alta durant uns dies. I el que volem evitar és que les persones i el parc natural, en aquest cas, doncs pateixin cap incendi.
4: El que sí que estan obertes són les carreteres, així que és possible moure's en cotxe, moto o bici de carretera per la zona. I avui, malgrat la calor, déu-n'hi-do als ciclistes que hem vist pujar. L'Alfa 4 està activat a 210 municipis de 24 comarques. En aquests pobles i ciutats se suspenen les obres a la xarxa interurbana de carreteres, se suspèn també la sega de cunetes i, evidentment, no es poden fer barbacoes ni tampoc festes de falles. En definitiva, cap activitat que pugui originar un incendi.
0: Queda clar. Doncs l'Ajuntament de Girona, mentrestant, en aquestes circumstàncies, suspès les activitats a l'exterior també avui i demà. Això entre la 1 del migdia i les 8 del vespre a causa de la previsió d'aquestes altes temperatures. La ciutat es troba en perill màxim de calor. Girona, Núria Pereira.
8: Les activitats de lleure, com els casals que es fan a l'exterior o esportives que es facin durant les hores centrals del dia, queden suspeses. Es fa per evitar, per exemple, cops de calor, ja que la previsió és que Girona pugui superar els 40 graus. Ho ha explicat la regidora de l'àrea de salut, Gemma Martínez.
9: Només es mantenen aquelles de caire aquàtic, és a dir, que tenen piscines que permet aquesta frescor, no? I es mantenen totes aquelles que són a l'interior, doncs, d'equipaments climatitzats.
8: Recorda que hi ha una setantena de refugis climàtics on hi poden acudir els veïns que no tenen la seva llar climatitzada, refugis com biblioteques, centres cívics o museus. Les piscines municipals seran gratuïtes per a les persones majors de 65 anys i les persones amb discapacitat. La policia local vigilarà zones amb risc d'incendi.
10: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Són 2:45 de 5 de la tarda. Donald Trump ha advertit a l'Iran d'un possible nou atac aquesta nit, després de donar per trencat aquest matí l'alto el foc, tot i que ha deixat en l'aire la continuïtat de les converses amb Teheran. El president dels Estats Units ho ha dit en una reunió amb Volodymyr Zelensky, que ha fet en acabar la cimera de l'OTAN de Turquia i on s'ha mostrat disposat que Kiev pugui fabricar míssils Patriot. Enviat especial encara Bruno Fortiamires.
10: Trump diu que estudia reintroduir el bloqueig naval contra l'Iran per barrar l'accés al mar des dels seus ports. El president nord-americà amenaça d'ocupar l'estratègica illa iraniana de Kerch, des d'on el país persa exporta la majoria del seu petroli al món, i llança aquest avís a la República Islàmica.
11: Els hem colpejat amb força aquesta nit passada. Molt. Probablement hi tornarem aquesta nit. Els avisaré que els atacarem amb força aquesta nit.
10: Diu això després d'haver donat per acabat l'alto al foc, però alhora suggerir aquest matí que els negociadors nord-americans podrien continuar parlant amb Teheran. Sobre Ucraïna, Trump s'inclina per deixar que Kiev pugui fabricar míssils nord-americans Patriot, essencials per defensar-se dels bombardejos russos.
11: Tenim Patriots, però també en necessitem per nosaltres. Els en donarem alguns, sí, però crec que en poden produir ràpidament. Quan els ho expliquem, els portarem tècnics. Ells tenen una gran capacitat per fer servir armes.
10: Aquesta era una de les grans reivindicacions de Zelensky durant la cimera de l'OTAN a Turquia, que s'ha acabat aquesta tarda. Els països aliats també s'han compromès a ajudar Ucraïna amb 70.000 milions d'euros per aquest any i una xifra semblant per a l'any que ve.
0: Doncs ja ho veieu, paraules gens conciliadores de Trump, però tampoc auguren res positiu les declaracions de la diplomàcia iraniana, que considera que les accions dels Estats Units i el fet que no els retirin les sancions deixen sense efecte parts claus del memoràndum d'entesa. En un comunicat avisen els països del voltant amb bases nord-americanes que tornen a estar en el punt de mira. De fet, Bahrain i Kuwait han patit les represàlies de Teheran, accions posteriors a la 80ena d'objectius atacats per Washington a l'Iran. Sistemes de defensa aèria i de vigilància costanera, bateries de míssils terra-aire i de míssils de creuer i plataformes de llançament de drons. L'ofensiva que ha provocat la mort d'un membre dels Guardians de la Revolució anava destinada a assegurar el trànsit a Hormuz, on encara hi ha 6.000 mariners bloquejats, segons l'ONU. Tot plegat és l'enèsim entrebanc que viu el procés negociador. I segons acabem de saber, el Fons Monetari Internacional torna a rebaixar el creixement de l'economia global, una previsió que es va fer abans de la represa de les hostilitats a l'Orient Mitjà. L'organisme situa el creixement mundial en el 3%, que és una dècima menys de l'últim informe, perquè veu riscos econòmics amb l'eufòria dels mercats amb la intel·ligència artificial i en un nou conflicte a l'estret d'Hormuz que s'ha acabat produint. L'FMI també revisa la inflació d'aquest 2026 a l'alça en unes 3 dècimes, fins al 4,7%, per l'encariment, diu, de l'energia. Tot i el context global, el FMI manté intactes els càlculs de creixement per Espanya, que és el 2,1%, més del doble de la mitjana que a la zona euro. Ara passarem per Madrid, perquè la patronal espanyola i catalana celebra el debat sobre l'absentisme laboral que ha obert el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que proposa que els treballadors de baixa cobrin sempre menys. Però adverteixen, a diferència de Feijóo, que qualsevol canvi ha de comptar amb l'acord dels sindicats. Madrid, Tania Tàpia.
12: La patronal coincideix que cal abordar un tema que suposa, diuen, 17.000 milions anuals per baixes en el sector privat. Coincideixen amb Feijóo que no s'ha fet res i cal abordar canvis, però deixen clar que la fórmula ha de passar sí o sí, pels convenis col·lectius i per l'acord amb els sindicats. Sánchez Llibre, Foment, Antonio Garamendi, de la COE.
13: Jo respecto les opinions del senyor Feijóo. Ell ha constatat una problemàtica que existeix, per tant, aquesta problemàtica l'hem de resoldre empresaris, patronals y sindicats.
14: Yo creo que lo que ha dicho también es que hay que sentarse y hablarlo, si es lo que hay que hacer con todo. Es decir, por lo tanto, yo no me quedo con frases cerradas de un día.
12: Mentrestant, els sindicats han sortit en tromba, a criticar les paraules de Feijóo i l'han acusat de manipular les dades. Pepe Álvarez, UGT, Unai Sordo, Comissions.
15: Absolutament desafortunades, no tenen cap argumentació que tingui un suport mínimament rigorós.
16: No es verdad que en España se pueda coger la baja sin justificar. Y no es verdad que se cobre lo mismo trabajando que estando de baja.
12: Segons les darreres dades de l'Institut d'Estadística Espanyol, hi ha 1 milió de treballadors de baixa, un 5% dels ocupats. La patronal demana més reforçar la sanitat pública i posar-hi més psicòlegs per escurçar, si cal, les baixes.
0: I encara una notícia més de la pàgina econòmica. Els productors de porcí catalans han perdut en el que portem d'any 100 milions d'euros, principalment per l'efecte de la pesta porcina africana. Són dades de Unió de Pagesos. Pel que fa als efectes de la calor, els porcs mengen menys, diuen, per la qual cosa hi haurà menys quilos al mercat, un fet que podria ajudar a repuntar preus. Lleida, per a Joan Álvarez.
17: Els ramaders perden uns 20 euros per porc si tenim en compte que els costos per produir-los estan per sobre de la cotització que fixa la llotja de referència de Mercol Lleida. Pel responsable nacional del Porcí d'Uní de Pagesos, Rossend Saltiveri, la tendència en el que queda d'any continuarà sent negativa.
18: Hem tocat sostre de preu i per tant, d'aquí anirem a la baixa i, per tant, continuarem sumant pèrdues durant el que quede d'any.
17: Tot i això, el preu podria repuntar puntualment pels efectes de la calor i és que els porcs mengen menys, un fet que farà que hi hagi menys oferta.
18: Properes setmanes tindrem a disposició del mercat menys quilos de carn. I, per tant, evidentment, doncs això podria ajudar a pujar el preu perquè ara menys podria baixar l'oferta.
17: Segons UPE, les pèrdues del sector faran que aquest es reestructuri amb una tendència a la concentració d'empreses.
0: El temps. Amb la Gemma Puig.
19: Avui rècords de calor que es van fulminar en aquesta segona onada de calor que ja ens està portant alguns rècords de temperatura. Ens n'ha portat durant la nit i matinada, la nit més càlida mai registrada, 31,9 a Portbou, però també ara mateix amb aquest rècord provisional de màxima a l'Observatori Fabra, 40,5, mai s'havia registrat una temperatura tan alta amb més de 100 anys de dades i moltes, moltes màximes arribant o superant els 40 graus. De moment, 43 a Vinebre, 42 al Dover, Cabanes, Benissanet, a Girona 41, a Torroja Priorat 42, però també moltes màximes avui arribant als 40 graus o gairebé a la costa i al prelitoral. Per tant, aquesta calor que s'ha intensificat en aquest tram de la costa, prelitoral i comarques gironines. En una tarda amb ruixats que ja van descarregant cap al Prepirineu, que continuaran en aquest sector, localment poden ser intensos, també algun ruixat que anirà creixent cap a la zona dels ports i aquesta propera nit i matinada encara costarà més de dormir. Avisos de calor nocturna cap al sector de la costa, del prelitoral, ni tòrrida, fins i tot podem repetir aquestes nits roents cap a l'Empordà i demà mantindríem la calor, una calor intensa, moltes màximes altre cop arribant als 40 graus i per sobre i també la mateixa situació, matí estable i a la tarda ruixats i tronades cap al Pirineu.
0: Gràcies, Gemma, i completem la informació de l'àrea de servei explicant-vos que la línia R3 entre la Garriga i Puigcerdà torna a estar tallada per una incidència als sistemes de regulació del trànsit de trens. A través de les seves xarxes socials, Adif diu que treballa per solucionar el tall el més aviat possible. De moment, hi ha transport alternatiu per carretera per garantir la mobilitat dels usuaris.
20: Quan entres a l'eclipsi, hi ha moments en què no calen paraules. Abraham Orriols.
21: Jo em sento molt desgraciat per haver perdut a la meva mare, però alhora molt afortunat de tot el que he pogut viure amb ella.
20: L'eclipsi, amb Roger Escapa. Dijous a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: 3:45 de 5 de la tarda comença la Garrotxa al Festival Vallviva, que destina tots els beneficis a la recerca oncològica. A més dels concerts d'Antonio Orozco, Ana Torroja o Teràpia de Xoc, entre altres, en destaca una àmplia oferta gastronòmica de restaurants amb estrella Michelin. La Vall d'en Bas, Fèlix Martín.
22: L'estrena del Vallviva han triat la Simfònica de Cobla i Corda de Catalunya i la Polifònica de Puig-reig, 150 músics a l'escenari, acompanyant les veus, entre d'altres, de Mariona Escoda, Bet Samantha o Joan Garrido. Sense tu, jo no puc. Demà serà el torn d'Antoni Orozco i divendres amb la gira de retorn dels Teràpia de Xoc, que 10 anys després de la seva dissolució han tornat amb una gira que destina els beneficis a la recerca sobre el càncer infantil. Un objectiu solidari que, de fet, és el mateix del festival. Ho destaca Quim Morera, president de la fundació que organitza el Vallviva.
23: Per descomptat, lliga amb l'esperit, lliga amb l'origen. Nosaltres, a Olot, les preses ha vist créixer aquesta formació, els hem conegut de joves, i llavors bueno, penso que també és emotiu veure aquest grup amb aquest format més gran i amb aquest i 10 anys després. Vol dir que també penso que pot tenir molt de ganxo a nivell artístic i sentimental.
22: A més de la música en directe, el festival reforça l'oferta gastronòmica en tres espais diferents. Un de productors locals, un que està dedicat a la cuina d'autor, i el tercer amb la participació de diferents restaurants amb estrella Michelin, cada dia un de diferent, el Miramar, l'Aliança d'Anglès, Can Jovany i les Cols.
0: Al setembre obrirà la Universitat de Montreal al Canadà el primer centre d'estudis catalans de fora d'Europa. Serà el cinquè amb una programació estable d'activitat acadèmica i cultural catalana a l'estranger, després dels de Londres, París, Siena, a Itàlia i Poznan, a Polònia. Ho ha anunciat l'Institut Ramon Llull, que és qui ho impulsa. El continent asiàtic és una altra de les prioritats geogràfiques del Ramon Llull. Ja s'ha recuperat el lectorat creat el 2015 a Pequín, i ara volen explorar altres ciutats xineses i de l'Índia i també de Corea. Escoltem Josep Anton Fernández, que ha avançat a quins altres territoris volen créixer.
1: D'una banda, Llatinoamèrica, i aviat tindreu alguna notícia en aquest sentit. Els països àrabs, especialment Marroc i Egipte. El Marroc, per raons òbvies d'intercanvis de població, de relacions culturals, relacions econòmiques, i Egipte, perquè és on es concentra la indústria editorial àrab, perquè pugui haver-hi traduccions del català a l'àrab.
2: Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
3: Somalilàndia, un país per Israel.
5: Somalilàndia, una regió del nord de Somàlia amb uns 6 milions d'habitants que va declarar unilateralment la seva independència el 1991, té moneda, bandera, parlament i eleccions i una estabilitat inusual en una regió convulsa. Però feia més de 30 anys que aquesta antiga colònia britànica lluitava sense èxit per ser reconeguda internacionalment i ha trencat finalment l'aïllament diplomàtic. Al desembre, Israel va anunciar per sorpresa que considera Somalilàndia com un estat sobirà independent. Fins a dia d'avui és l'únic país que ha fet el pas.
24: We agreed on the mutual appointment of ambassadors.
5: És el ministre d'Afers Estrangers d'Israel, Gideon Saar, al gener, per primer cop de visita a Hargeisa, la capital de Somalilàndia. Els dos països han acordat l'obertura d'ambaixades recíproques. S'estableixen relacions diplomàtiques. Però què més busca Israel amb el reconeixement? Ubicar a Somalilàndia una base militar? Enviar-hi palestins de Gaza? El reconeixement té a veure amb la rivalitat d'Israel amb l'Iran?
3: Una ubicació privilegiada per a Israel.
5: No hi ha dubte entre els experts sobre el principal motiu del reconeixement. Somalilàndia té un emplaçament estratègic amb accés al Golf d'Aden i al Mar Roig i a un dels corredors marítims més transitats i sensibles del planeta. Per Israel és també una manera de ser més a prop, a uns 300 quilòmetres, de la zona del Iemen controlada pel moviment armat dels Houthis, aliats de l'Iran i defensors de la causa palestina a la Guerra de Gaza, cosa que els ha portat a disparar drons i míssils els últims 3 anys contra Israel. S'especula amb la idea que Israel instal·li una base militar a Somalilàndia. Omar Mahmoud és analista al think tank International Crisis Group.
25: No hem vist que es comenci a construir res, ni res per l'estil, però sens dubte forma part de les possibilitats. Pels interessos d'Israel de contrarrestar els Houthis, necessitarien algun tipus de presència militar allà. Crec que la discussió encara està en curs, les avaluacions encara estan en curs, però sens dubte està dins del ventall de possibilitats.
5: Somalilàndia, al seu torn, espera tancar un acord comercial amb Israel, a qui també ha ofert accés a les seves reserves de minerals.
3: Un reconeixement, de moment, únic.
5: El president de Somalilàndia espera un reconeixement de tots els països de l'ONU, però el desig està molt lluny de la realitat. Els experts no esperen a priori un efecte dòmino. Somalilàndia ha pressionat sense èxit per obtenir el reconeixement dels Estats Units, que defensen la decisió d'Israel, però també la integritat de Somàlia. Etiòpia i Kènia, els països amb qui té més relació a la banya d'Àfrica, tampoc han fet el pas, i el reconeixement d'Israel ha generat reaccions en bloc en contra de la Unió Africana, la Lliga Àrab, la Xina, la Unió Europea, Turquia o Egipte. Els experts apunten al risc que Somalilàndia quedi aïllada.
25: Tot i que Somalilàndia ha obtingut el reconeixement d'Israel, això també l'ha aïllat, en certa manera, perquè hi ha hagut diversos països que hi han reaccionat en contra, i per diverses raons. No els agrada que Israel tingui un peu en aquesta part del món, o estan donant suport a una Somàlia unida. Pel que fa a una allau de països, crec que serà molt més aviat un degoteig, tenint en compte alguns dels costos que hi ha.
3: El vincle amb Gaza.
5: Què hi ha de cert en les informacions que Israel podria utilitzar Somalilàndia per reubicar-hi de forma forçosa palestins de Gaza? Els experts no ho veuen probable i expliquen que en un país musulmà la guerra d'Israel a la franja genera rebuig, malgrat el reconeixement. Hani Ibrahim és investigadora al think tank Royal United Services Institute amb base a Nairobi, a Kenya.
4: Hi ha la perspectiva moral pel que fa a com se senten realment els habitants del país sobre estar associats amb Israel. Somalilàndia ha tingut una llarga història de ser molt pro-Palestina. Això situa Somalilàndia una mica en una posició de peix que es mossega la cua. Estan contents d'haver estat reconeguts, però es troben que la seva posició estratègica s'està utilitzant en contra seva.
5: Ara ve Somalilàndia en un gest polític d'acostament extra al govern israelià, no obrirà l'ambaixada a Tel Aviv, com la majoria de països, sinó a Jerusalem, amb un estatus en disputa entre israelians i palestins.
0: És un reportatge de Jordi Baró amb el muntatge tècnic de Jordi Galbany.
2: Esports.
0: Fins al punt de les 5 amb el Ricard Isidro. Bona tarda.
6: Bona tarda. Al Tour de França tenim en marxa la cinquena etapa.
7: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
6: Avui són 158 quilòmetres de perfil pla entre la Namesa i Po, i l'està seguint l'Isaac Vilalta. Isaac, bona tarda.
8: Què tal? Bona tarda. 40 quilòmetres per al final, com deies, una etapa que no presenta grans dificultats. És més, després d'aquests últims dies, després d'aquest inici del Tour de França tan elèctric, tan frenètic, el gran grup que s'ho pren de manera relativament tranquil·la. No hi ha hagut molts moviments al llarg de la jornada. Tan sols un de destacable, de remarcable, l'atac tot just començada del francès Baptiste Bestrofe, un ciclista que va ser molt protagonista en l'última edició de la Volta a Catalunya, protagonitzant moltes escapades de molts quilòmetres també, i que en aquest Tour de França ja s'ha deixat veure. Bestrofe, que ha atacat, se n'ha anat a l'inici d'aquesta jornada, d'aquesta etapa, i segueix rodant en solitari quan queden... però feina 50, com dèiem abans, 40 quilòmetres per al final, i manté l'avantatge de 2 minuts respecte del gran grup, on hi són tots els favorits, on hi és també el mallot groc, el líder de la general, Thorstein Train, que es va situar líder ahir després de l'etapa en què va triomfar la fuga. Últims 40 quilòmetres de l'etapa, Baptiste Bestrofe, cap de cursa en solitari, amb 2 minuts pràcticament respecte del gran grup, on qui comanda són els equips dels sprinters.
6: Moltes gràcies, Isaac.
2: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
6: Parlem ara de futbol i d'Alexia Putellas, que està sent presentada en aquests instants com a nova jugadora del London City anglès, una presentació que s'està duent a terme a Nova York.
2: 3CAT Info.
6: Després de 26 dies de competició i 98 partits, avui hi ha la primera jornada sencera de descans al Mundial de Futbol. Entre ahir i aquesta matinada han quedat concretats tots els aparellaments dels quarts de final, que començaran demà amb el França-Marroc a les 10 de la nit. L'endemà, el divendres 10 de juliol, a les 9 del vespre, Espanya-Bèlgica, el dissabte 11 de juliol a les 11 de la nit, Anglaterra-Noruega, i aquella matinada de diumenge 12 de juliol a les 3, Argentina-Suïssa. La selecció suïssa, per cert, ha estat l'última a classificar-se per als quarts de final després d'eliminar aquesta matinada els penals Colòmbia. El partit i la pròrroga van acabar amb empat a 0. Com hem dit, Suïssa s'enfrontarà a l'Argentina a l'última eliminatòria de quarts. L'equip argentí va passar de ronda després de capgirar un 0-2 en contra amb Egipte i acabaven 100-3-2 als últims 13 minuts. Leo Messi, autor d'un gol, es mostrava orgullós del combinat argentí.
9: Yo siento que creo y sé que este grupo no baja nunca los brazos y lo demuestra partido tras partido. Yo lo dije muchas veces, no deja de competir, de intentarlo. Se nos había puesto fea de verdad con el 0 en contra y levantar un resultado así en una eliminatoria del Mundial, la verdad que una muestra más de orgullo, de carácter, de querer, de intentarlo hasta el final, y muy orgulloso y feliz por todo este grupo.
6: Encara en futbol, l'Espanyol acaba d'anunciar l'arribada del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i cedit per una temporada pel Paris Saint-Germain. Format al Corinthians, les últimes 2 temporades, ha jugat cedit a l'Estat de Reims francès i al Braga de Portugal. És el tercer fitxatge de l'Espanyol de cara a la propera temporada. El segon fitxatge ha estat presentat aquest migdia. Es tracta del lateral esquerre neerlandès Gilinchi Hartman, té 24 anys, és internacional pels Països Baixos i arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat d'Alan Pace, el president blanquiblau.
10: Personally, I just want to play a lot. I think that's important.
11: Vull jugar molt i jugar bé. També vull donar-ho tot. La temporada passada l'equip va estar molt a prop d'aconseguir alguna cosa molt especial i també és un objectiu per a mi. I can help to get that over the line. Espero ajudar l'equip a superar-se i intentar lluitar per Europa i donaré el màxim de mi per aconseguir-ho.
6: D'altra banda, els jugadors del primer equip de l'Espanyol acaben de passar avui les revisions mèdiques abans de començar demà els primers entrenaments de la pretemporada. L'Espanyol femení, per la seva banda, ha anunciat el fitxatge per una temporada de la defensa catalana Carla Morera, que arriba procedent del Racing Power de Portugal. I en clau internacional, l'extècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, ha fitxat pel Fulham anglès de la Premier League per les tres pròximes temporades. D'altra banda, en bàsquet, aquest migdia s'ha sortejat a Suïssa la fase de grups de la pròxima edició de la Champions FIBA i participarà el Joventut i s'enfrontarà al Telecom Bonn alemany, al Benei Erlija d'Israel i al Porto portuguès. També s'ha fet el sorteig de l'Eurocup amb el Manresa, que jugarà al grup D.
2: 3CAT Info.
13: Les 5. Nova tarda complicada pel que fa als incendis. D'una banda, un foc forestal a Gavà que ha començat poc abans de les 2 del migdia obliga a confinar 6.000 persones dels nuclis urbans de la zona. Mentrestant, segueix sense estabilitzar-se l'incendi de Sant Manat, que ja ha cremat 181 hectàrees. La prioritat dels bombers és evitar que les flames arribin als habitatges. I ho hem sabut fa poca estona, hi ha un incendi a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. El foc crema a la zona de la Serra del Montmell. Una vintena de dotacions dels bombers treballen en les tasques d'extinció. És un foc d'alta intensitat que preocupa el cos de bombers. L'última setmana els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor, unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya. Són dades que preocupen el Departament de Salut perquè la calor sostinguda s'està allargant més que altres anys. Pedro Sánchez defensa el compromís i el compliment d'Espanya amb l'OTAN i les relacions comercials amb els Estats Units, que depenen de la Unió Europea. És la resposta del president espanyol a Donald Trump, que ha acusat Espanya de ser un soci terrible per no complir amb els nous compromisos en defensa i ha ordenat tallar les relacions comercials amb Madrid. Donald Trump adverteix l'Iran d'un possible nou atac aquesta nit després de donar per trencat l'alto el foc, però deixa en l'aire la continuïtat de les converses amb Teheran. Trump ha dit que autoritzarà a Ucraïna a fabricar míssils Patriot durant una reunió amb Zelensky després de la cimera de l'OTAN. Els veïns dels 93 habitatges desallotjats al Putxet a Barcelona per l'esvoranc de les obres del metro no podran tornar a casa seva, com a mínim, fins al cap de setmana. Calen 3 dies seguits de mesuraments per certificar l'estabilitat del terreny. Els d'avui han donat bons resultats, segons la Generalitat. El govern espanyol i els sindicats carreguen contra Núñez Feijóo, que ha qualificat de càncer les baixes laborals i ha plantejat que els que no vagin a treballar cobrin menys. Els sindicats recorden que això ja és així, tret que el conveni ho compensi, i acusen el líder del PP de voler perjudicar els treballadors. La patronal defensa que s'obri el debat. Grup 62 preveu tancar l'any amb un augment de vendes del 4%. El llibre juvenil es manté com un dels principals motors. Entre les seves apostes per la tardor hi ha la monumental història de les dones i una nova història de Catalunya des d'una perspectiva de gènere i distòpia del preu de néixer de Laura Agost.
2: Esports.
6: En marxa la cinquena etapa del Tour de França amb 158 quilòmetres entre la Namesa i Pau, ara mateix a 35 quilòmetres per la línia de meta. L'avantatge de Baptiste Destroffer cada vegada s'està reduint més, ara és d'un minut 22 segons respecte al gran grup, on hi figura el líder de la general, el noruec Torstein Traen. En futbol, l'Espanyol acaba d'anunciar l'arribada del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i cedit per una temporada pel PSG. Alexia Putellas, per la seva banda, està sent presentada en aquests instants com a nova jugadora del London City. I també en futbol, avui hi ha jornada de descans al Mundial, després que hagin quedat concretats els quarts de final. Demà jugarà el França-Marroc, divendres l'Espanya-Bèlgica, dissabte l'Anglaterra-Noruega i la matinada de dissabte-diumenge l'Argentina-Suïssa.
13: Rècords de calor avui s'ha intensificat encara més. Moltes màximes arriben als 40 o més i no únicament a Ponent o a l'Ebre, sinó també al litoral i al prelitoral central i en comarques gironines. A la tarda cauran alguns ruixats al Pirineu. Aquesta nit i aquesta matinada encara seran més càlides.
2: 3CAT Info.
13: Malauradament, nova tarda d'incendis simultanis en diferents punts de Catalunya. A Gavà, al Baix Llobregat, a Aiguamúrcia, al Camp, a Navarcles, al Bages i també al de Sant Manat, al Vallès, que fa dos dies que crema. Pel que fa al foc de Gavà, han confinat 6.000 persones dels voltants, s'hi han desplaçat 33 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris. En busquem l'última hora anant fins a Gavà, on hi ha l'Àlex Giral Robert. Àlex, bona tarda.
12: Què tal, Marc? Bona tarda. Sí, i dels 7 mitjans aeris que hi actuen, hi ha dos avions amfibi de l'exèrcit espanyol. Preocupen alguns focus secundaris que han anat sorgint, però sobretot la possibilitat que el foc s'escampi per la Serra de Ferreres, al flanc esquerre d'aquest incendi. Els bombers parlen d'una zona perimetrada de 14 hectàrees. Hi ha 6.000 veïns confinats que han rebut una alerta al mòbil per no sortir de casa. Una d'elles, la Maria Rosa, que ens explicava que, a més, s'ha quedat sense electricitat.
14: Aprendido en nada. 10 minutos y buf, todo prendido. Desde la Ferrera hasta aquí, hasta Cantrías. Sí que nos ha llegado Protección Civil, que estuviéramos en casa y que no saliéramos, que cerráramos todas las ventanas y eso, que no saliéramos de casa y ya está. Lo que pasa es que, claro, estamos sin luz ahora y hace la misma calor dentro que fuera.
12: En són uns quants de veïns, ens comenten, sense llum aquí a la urbanització de Can Tries de Gavà. En Jason ens comentava que la sequedat del bosc que té a tocar de casa i el soroll nocturn dels grills li feia tema ja un foc com el que estem vivint ara mateix.
15: Vengo subiendo y veo el humo y yo, ¿qué pasó acá? Es que cuando va a haber incendio, por lo general siempre esto es seco y los grillos están el día y la noche chillando. Y ya hace dos noches yo vengo escuchando.
12: També és veritat que la densitat del fum, almenys des de la zona des d'on nosaltres podem veure aquest incendi, o si més no, el fum, podem veure que aquest fum cada cop és menys dens, més blanquinós, senyal que les dotacions terrestres i també els mitjans aeris que anem veient estan actuant, estan fent la seva feina d'extinció d'aquest foc aquí a Gavà.
13: És l'última hora que ens arriba, com diu l'Àlex, des de Gavà, d'aquest incendi que s'ha declarat pels vols de les dues del migdia. Qualsevol novetat, línies obertes. Àlex, gràcies. Fins ara.
12: I tant, fins ara.
13: L'altre focus important que ens crida aquesta hora és l'incendi a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, el foc crema a la zona de la Serra del Montmell, una vintena de dotacions dels bombers hi treballen en aquestes tasques d'extinció. L'última hora la té des de Tarragona el Jordi Barranca. Jordi, bona tarda.
16: Hola, Marc, molt bona tarda. Sí, el foc s'ha originat a la zona del Pla de Manlleu, això és entre els municipis d'Aiguamúrcia, la comarca de l'Alt Camp i Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès. És un foc d'alta intensitat, en paraules dels bombers, per tant els preocupa l'evolució que en pugui tenir. L'avís s'ha rebut fa menys d'una hora des d'una zona propera a la carretera TP 2442. De moment, el que sabem és que els bombers hi treballen amb 16 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris.
13: És l'última hora aquest que ens arriba de l'incendi d'Aiguamúrcia. Jordi Barranca, qualsevol novetat, com li dèiem amb l'Àlex, línies obertes. Fins ara, bona tarda.
16: Fins ara.
13: I l'incendi de Sant Manat al Vallès Occidental segueix actiu. De nou, els bombers preveuen que l'entrada de la marinada complicarà les tasques d'extinció. La prioritat és evitar que les flames arribin als nuclis urbans, principalment a la urbanització de Guanta, que pertany a Sant Manat, i al barri del Farell de Caldes de Montbui. Sobre el terreny hi ha una setantena de dotacions terrestres i 4 mitjans aeris. I anem en directe amb la unitat mòbil a Sant Manat, amb la Matilde Seoane i la Maria Costa. Maria, bona tarda.
17: Bona tarda. L'incendi de Sant Manat continua actiu, però amb més bona perspectiva. Els dos flancs de l'incendi ja s'han trobat i l'objectiu ara és contenir el foc i estabilitzar-lo. Això obliga a mantenir el confinament de l'urbanització del Farell, que està força a prop encara de les flames. Els veïns hi estan confinats des de dilluns a la tarda. L'Ajuntament de Caldes de Montbui manté actiu el dispositiu per atendre's, ho explicava a 3CAT Info l'alcalde Isidre Pineda.
18: Des de persones que necessitaven medicació específica fins a gent que es quedava sense aigua o sense menjar, a dalt del Farell o a Sant Sebastià, una persona que sortia del, que li donaven l'alta de l'hospital de Mollet i que no podia tornar a la seva casa perquè i que doncs ha acabat dormint a la Fundació Santa Susana.
17: L'incendi ha cremat fins ara prop de 200 hectàrees.
13: Maria Costa, amb el suport tècnic de Matilde Seoane, des de Sant Manat. Gràcies, bona tarda.
17: Bona tarda.
13: Els incendis són una de les conseqüències de l'altíssima calor que estem tenint en aquesta segona onada de l'estiu i una altra és la salut. Us ho avança 3CAT Info. L'última setmana els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor, unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Són xifres molt altes, esperables, segons el Departament de Salut, però que preocupen. Segons el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, en anys anteriors també hem tingut onades de calor amb pics de temperatura molt alts, però sempre seguit d'un descens, i en canvi aquest any no està sent així. Ho explicaven declaracions a 3CAT Info.
1: Tens des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell i semblava que disminuïa fa uns dies i estem, al contrari, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda durant molts dies perquè pot portar més problemes per la salut.
13: Estem parlant de, en només una setmana, més de 400 cops de calor, 4 síncopes o desmais, 150 deshidratacions i 39 urgències de patologies diferents causades per la calor. Segons el secretari de Salut Pública, el que més els preocupa són les deshidratacions, perquè són les més greus, i la gent gran són els que més la pateixen i poden descompensar altres malalties cròniques que tenen de base. Conseqüència d'aquesta calor, de seguida, d'aquí a només 5 minuts, sentirem la previsió meteorològica per saber si ha de continuar gaires dies més, però ja els avanço que sí, i en qualsevol cas, també a 3CAT Info estem pendents de l'evolució d'aquests incendis. Mentrestant, però, repassem d'altres temes.
2: 3CAT Info.
13: Pedro Sánchez reivindica el compromís i el compliment d'Espanya amb l'OTAN i defensa les relacions comercials amb els Estats Units. Ho fa en resposta a Donald Trump, que ha acusat Espanya de ser un soci terrible i ha ordenat tallar tots els lligams comercials amb Madrid. Sánchez i Trump han coincidit a la cimera de l'OTAN, que es fa a Turquia, de seguida sabrem com ha anat, on han mantingut ells dos una conversa informal i cordial. Sentim primer les amenaces de Trump i com el president espanyol hi treu ferro.
19: Espanya és un soci terrible a l'OTAN. No participen, no paguen, no vull tenir res a veure amb Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, si us plau, incloent-hi les visites.
20: Calma i paciència i una certa normalitat també, perquè al fin i al cabo quan uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy muy positivas.
13: Sánchez recorda a Trump que les relacions comercials depenen de la Unió Europea. Des del Partit Popular, Elías Bendodo acusa Sánchez de buscar el xoc amb el president nord-americà.
21: ¿Qué pasa? Que Sánchez ve en el enfrentamiento con Estados Unidos una oportunidad política, aunque le haga daño a España. Y eso es una gran irresponsabilidad por parte del presidente del gobierno.
13: Doncs, com dèiem, Donald Trump ha criticat Espanya des de la cimera de l'OTAN a Turquia, on també ha advertit l'Iran d'un possible nou atac aquesta nit després de donar per trencat aquest matí l'alto al foc, tot i que ha deixat en l'aire la continuïtat de les converses amb Teheran. El president dels Estats Units ho ha dit, com dèiem, en una reunió, d'altra banda, amb Vladimir Zelensky, que ha fet en acabar la cimera de l'OTAN de Turquia i on s'ha mostrat disposat que Kiev pugui fabricar míssils Patriot. Enviat especial a Ankara, Bruno Forte Amires.
22: Trump diu que estudia reintroduir el bloqueig naval contra l'Iran per barrar l'accés al mar des dels seus ports. El president nord-americà amenaça d'ocupar l'estratègica illa iraniana de Kerk, des d'on el país persa exporta la majoria del seu petroli al món, i llança aquest avís a la República Islàmica.
23: Els hem colpejat amb força aquesta nit passada. Molt. Probablement hi tornarem aquesta nit. Els avisaré que els atacarem amb força aquesta nit.
22: Diu això després d'haver donat per acabat l'alto al foc, però alhora suggerir aquest matí que els negociadors nord-americans podrien continuar parlant amb Teheran. Sobre Ucraïna, Trump s'inclina per deixar que Kiev pugui fabricar míssils nord-americans Patriot, essencials per defensar-se dels bombardejos russos.
23: Tenim Patriots, però també en necessitem per nosaltres. Els en donarem alguns, sí, però crec que en poden produir ràpidament. Quan els ho expliquem, els portarem tècnics. Ells tenen una gran capacitat per fer servir armes.
22: Aquesta era una de les grans reivindicacions de Zelensky durant la cimera de l'OTAN a Turquia, que s'ha acabat aquesta tarda. Els països aliats també s'han compromès a ajudar Ucraïna amb 70.000 milions d'euros per aquest any i una xifra semblant per a l'any que ve.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
13: Més qüestions. D'aquí a dos minuts arribarem a un quart de sis de la tarda. Els veïns dels 93 habitatges desallotjats al Putxet de Barcelona per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro no podran tornar a casa seva com a mínim fins al cap de setmana. Els tècnics necessiten mesurar l'estat del terreny 3 dies seguits per certificar-ne l'estabilitat. Els mesuraments d'avui han donat bons resultats, segons han explicat els responsables de la Generalitat. Ens ho explica l'Anna Escura amb el suport tècnic del José Antonio Muñoz.
0: A causa dels canvis tèrmics s'ha de comparar el comportament del terreny dia a dia sempre a la mateixa hora, de matinada. El director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori, Ramon Ramírez, ha explicat que un cop s'hagi confirmat 3 dies seguits que el terreny està estable, els veïns podran començar a tornar a casa.
3: Hem de dir que avui els resultats que hem començat a mirar són positius, però insisteixo molt en que cal tres dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny. El terreny es mou a poc fins que no ho fa, però un cop estabilitzada la situació hem de garantir que el terreny està a la seva posició i això seran 3 dies de supervisió contínua.
0: Fins dissabte els bombers han explicat que els veïns que ho necessitin podran entrar a casa a buscar alguna pertinença, sempre però acompanyats per algun membre del cos. Ahir al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio, les monges del convent de les Mercedàries van explicar que fa un mes van avisar que estaven sortint esquerdes. Avui en Francesc Oliver, veí que viu just davant del convent, ho ha corroborat.
4: Jo vi justament davant del convent de les monges i ahir teníem a casa tenim esquerdes també que en un principi eren d'assentament de finca però ara ja cada vegada eren més grans. A mesura que anava passant la tornada d'hora les esquerdes estaven fent més grans.
0: Sobre aquest tema s'ha pronunciat la directora de projectes de territori, Begoña Castiblanque.
5: Qualsevol petició que ens arriba en aquesta obra i en qualsevol altra obra en relació amb aparició de fissures, tenim un protocol establert, tenim un canal de comunicació i atenció, totes les peticions que ens arriben són ateses. No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, eh?
0: Fins dissabte, l'Ajuntament ha habilitat el Centre Cívic Vila Florida per informar i atendre els veïns afectats que ho necessitin.
13: És 6:15 de la tarda, de seguida actualitzem la previsió del temps, però encara relacionat amb aquest esboranc, l'origen no és comparable amb l'esfondrament que hi va haver al Carmel el 2005, segons ha explicat al matí de Catalunya Ràdio l'enginyer Albert Vilalta, que aleshores era enginyer en cap de Barcelona. Ho ha atribuït al mètode constructiu i ha argumentat què ha pogut passar.
24: El mètode constructiu impedeix que col·lapsi el túnel, va fent el forat, va enfondant tot el túnel. És possible que en aquest trajecte el quedin alguns buits darrere d'aquest forro de formigó que s'han d'anar omplint i tal, i per algun motiu, aquí haurà quedat un espai buit de sobreexcavació entre el forro de formigó i el terreny, però molt puntual.
13: Ara sí, previsió meteorològica.
2: El temps.
13: Gemma Puig.
25: Una de calor de rècord, temperatures que ja n'estan fulminant alguns rècords de temperatura i això és el que anirà passant al llarg d'aquestes properes hores. De moment, rècord provisional, l'Observatori Fabra, amb 40 graus i mig, la màxima més alta mai registrada a més de 100 anys de dades. Però moltes màximes que ara mateix ja arriben als 40 graus o per sobre. Aquests valors de 43, per exemple, a Vinebre, el Dover 42, a Benissanet 42, a Espolla 42, però a diferència d'ahir, també tenim molts valors arribant als 40 graus a la costa o al prelitoral. Per tant, aquesta onada de calor i aquesta calor que avui s'ha intensificat una miqueta més, encara després d'una nit, la nit més càlida registrada mai, amb aquests 31,9 a Portbou. Mai s'havia registrat una temperatura tan alta. Per tant, estem en aquest punt àlgid d'aquesta segona onada de calor, ara mateix amb alguns ruixats que van descarregant i ho continuaran fent, de moment, en aquest sector entre el Prepirineu, punts del Berguedà, Solsonès, Alt Urgell, localment poden ser intensos i, com dèiem, aquesta propera nit i matinada encara serà més càlida. Nit tòrrida, nit fins i tot roent altre cop cap a l'Empordà i nit tropical a la majoria de comarques. Costarà de dormir. De cara a aquest dijous repetiríem una mica la mateixa situació d'estabilitat, de sol, d'avisos de calor durant el matí i migdia amb aquesta calor intensa altre cop a la majoria de comarques i altre cop superarem àmpliament els 40 graus.
2: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
13: 5:17, les patronals catalanes i espanyoles celebren el debat sobre l'absentisme laboral que ha obert el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, que proposa que els treballadors de baixa cobrin sempre menys, però adverteixen, a diferència de Feijóo, que qualsevol canvi ha de comptar amb l'acord dels sindicats. Madrid, Tania Tàpia.
26: La patronal coincideix que cal abordar un tema que suposa, diuen, 17.000 milions anuals per baixes en el sector privat. Coincideixen amb Feijóo que no s'ha fet res i cal abordar canvis, però deixen clar que la fórmula ha de passar sí o sí pels convenis col·lectius i per l'acord amb els sindicats. Sánchez Llibre, Foment, Antonio Garamendi, de la COE.
27: Jo respecto les opinions del senyor Feijóo. Ell ha constatat una problemàtica que existeix, per tant, aquesta problemàtica l'hem de resoldre empresaris, patronals y sindicats.
28: Yo creo que lo que ha dicho también es que hay que sentarse y hablarlo, si es lo que hay que hacer con todo. Es decir, por lo tanto, yo no me quedo con frases cerradas de un día.
26: Mentrestant, els sindicats han sortit en tromb a criticar les paraules de Feijóo i l'han acusat de manipular les dades. Pepe Álvarez, UGT, Unai Sordo, Comissions.
6: Absolutament desafortunades. No tenen cap argumentació que tingui un suport mínimament rigorós.
7: No es verdad que en España se pueda coger la baja sin justificar. Y no es verdad que se cobre lo mismo trabajando que estando de baja.
26: Segons les darreres dades de l'Institut d'Estadística Espanyol, hi ha 1 milió de treballadors de baixa, un 5% dels ocupats. La patronal demana més reforçar la sanitat pública i posar-hi més psicòlegs per escurçar, si cal, les baixes.
13: I encara en clau política, però en aquest cas politico-judicial, el jutge Peinado respon a Begoña Gómez que sí que hi ha risc de fuga i es ratifica en la retirada del passaport. És la resposta que dona a les queixes de la parella del president espanyol i que va enviar abans que marxés de vacances. Peinado argumenta que si no hi hagués policies que no fessin el que esperen d'ells, no existiria una divisió d'afers interns i que hi ha precedents de presidents, segons el jutge, que han fugit per esquivar la justícia. En aquest sentit, recorda el cas de l'exprimer ministre italià Bettino Craxi, que va fugir a Tunísia el 1994, el que obvia Peinado en el seu escrit és que quan va fugir feia 7 anys que havia deixat el càrrec. I la ministra per a la Transició Ecològica, Sara Agesen, nega haver rebut cap indicació per part de la Moncloa sobre els préstecs d'Era Europa i Tubos Reunidos durant la pandèmia. Són dos dels rescats públics que investiga la justícia per presumptes irregularitats en la tramitació. Sara Agesen s'hi ha referit a la Comissió d'Investigació de la Societat Estatal de Participacions Industrials, la CEPI, al Senat.
8: ¿Recibió usted directa o indirectamente indicaciones, sugerencias o comunicaciones de Presidencia del Gobierno, de la Oficina Económica de la Moncloa, de ministros, de sus gabinetes, sobre el sentido del voto que tenía que otorgar en alguna de las operaciones del fondo?
9: Nunca recibí ninguna indicación.
13: Agesen assegura que el Tribunal de Comptes va avalar totes les operacions de la CEPI i remarca que el procediment de comissions d'ajudes a Aera Europa i Tubos Reunidos estava completament reglat. Insisteix que no eren subvencions i que, per tant, les empreses les havien de retornar.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
13: A Tarragona, anem ara perquè una operació policial contra el Tom Manta a Cambrils, al Baix Camp, acaba amb un enfrontament amb els venedors i 3 persones ferides. L'acció s'ha fet després de les reiterades queixes de l'alcalde de Salou

0: i una altra gent va acabar amb una lesió muscular. Finalment, dos venedors van ser denunciats i 2.600 objectes falsificats decomissats. L'alcalde de Salou, Pere Granados, ha celebrat l'acció que arriba després que una altra operació policial desarticulés el passat 17 de juny l'estructura de distribució del Top Manta. Es van detenir 28 persones pertinents a organització criminal i es van decomissar més de 25.000 productes falsificats.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
2: El sector editorial manté l'increment de vendes i ho confirma el balanç de temporada que fa Grup 62, que preveu tancar l'any amb un augment del 4%. Els seus 15 segells editorials han publicat 500 títols diferents. El lector juvenil es manté com un dels principals motors, com explica Emili Rosales, director editorial del grup.
3: L'any passat parlàvem més d'un fenomen que és el roman fantasy, continua existint. Columna fa una de les sèries de més èxit que de la Rebecca Yarros. I per tant, sí, la franja juvenil és la franja on creix més la lectura. Això continua sent així amb les últimes dades que tenim.
2: Entre les apostes per la tardor destaca la monumental història de les dones, una nova història de Catalunya des d'una perspectiva de gènere que ha elaborat 70 autors sota la direcció de la historiadora Montserrat Duc. L'obra busca respostes a preguntes com aquesta.
4: On eren elles sota el feudalisme? Com ens les representa, per exemple, la pintura rupestre? A mesura que les guerres són acceleradors de canvis socials, què va representar la Guerra Civil? Què van fer les dones a la Guerra Civil? Van ser en una primera instància milicianes, ho sabem, però és claríssim que hi va haver un procés d'aprenentatge i de ruptura dels rols existents tradicionals.
2: Entre les altres novetats seran Malaveïna, el nou llibre de Martí Gironell, Buidar la casa, de Care Santos, i El preu de néixer, de Laura Agost, una distòpia que ja té contractada la traducció en 7 llengües, entre les quals el francès i l'anglès. També s'han venut els drets audiovisuals a la productora nord-americana. D'aquests d'autors internacionals destaquen L'azar, de Nelio Biedermann, que ha sigut un best-seller a Alemanya, i La ploramors, de Camila Lackberg.

0: Avui arrenca el Festival Cruïlla al Parc del Fòrum de Barcelona fins dissabte, on una centena d'artistes i grups passaran pels seus escenaris amb una programació eclèctica i el seu cartell més complet liderat per noms com Pixies, David Byrne i Rigoberta Bandini o Alosa. El tret de sortida el dona avui el tren jove de Galgo Lento i Bacilos, i a l'espera de veure el cap de cartell del dia, la nord-americana Halsley, el festival ofereix, entre d'altres, les actuacions de la Greta, la germana bessona de la Muixca, o l'indie pop del gallec Sen Serna. Everybody laughs and everybody cries. Everybody lives and everybody dies. I la resta de dies, el llistó no baixa. Demà dijous serà un dia dedicat a la nostàlgia, amb els sons que van marcar la música dels anys 80 i 90. Destaquen els nord-americans Pixie i Garbage i els britànics Sweet. També destaca el retorn dels catalans Standstill i l'actuació de Sidoní, Mishima, Mazzoni i Alosa. L'endemà serà el torn de l'incombustible David Byrne, que sentim de fons, Alice, Dan Peralbo i el Convoy o The Black Crowes. Entre d'altres, dissabte destaquen Rigoberta Bandini i l'italià Jovanotti, John Basti, Els Pets, Svetlana i la Ludwig Band. Amb la música del Cruïlla hem arribat al temps dels esports.
1: Esports.
0: 5 minuts fins a 6:15. Ricard Isidro, bona tarda.
2: Bona tarda. Comencem parlant de ciclisme, perquè tenim en marxa la cinquena etapa del Tour de França.
3: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
2: A pocs quilòmetres per arribar a la línia de meta situada a Pau. Isaac Vilalta, bona tarda.
4: Què tal, Ricard? Bona tarda. Menys de 20 quilòmetres, però al final d'aquesta etapa s'està definint com es resoldrà. De fet, una etapa dissenyada perquè es decideixi a l'esprint. Hi ha una fuga des de principi, des dels primers quilòmetres en solitari, Baptiste Vestrofa, el ciclista francès de l'equip Lotto, que està rodant en solitari. Ha tingut un avantatge màxim d'uns 3 minuts, però sempre per darrere controlat pels equips dels sprinters. I ara s'acosta ja al final. Les diferències es van retallant. Per darrere hi ha hagut alguns moviments i ara mateix la situació de cursa és aquesta. Vestrofa, cap de cursa en solitari, a 10 segons, 3 perseguidors, que són bons rodadors, no tenen cap mena d'opció, però Valentin Paret-Pentre, Casper Asgreen i Fred Wright, i poc després, ja al darrere, a punt de caçar-los a 14 segons

0: del cap de cursa al gran grup, on hi és els homes importants com Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel, Pol Sexas i la resta, però també on hi és el mallot groc, el líder de la general, del noruec Thorstein Train. Per tant, Beistrofa, que 18 quilòmetres per al final encara es manté com a cap de cursa en solitari, però a 10 segons té aquest grupet de 3 perseguidors i a 14 segons el grup amb tots els homes importants, el pilot que està comandat pels equips dels sprinters, que aviat neutralitzaran del tot les fugues que hi ha per davant per jugar-se la victòria d'avui, a l'etapa d'avui, a l'esprint. Veurem qui és l'home més ràpid, però sense cap mena de dubte, Jasper Philipsen, Vinian Girmay, Tim Merlier o fins i tot Mats Pedersen són els que tenen més possibilitats de victòria.
1: Moltes gràcies, Isaac.
2: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
1: Després de 26 dies de competició i 98 partits, avui hi ha la primera jornada de descans al Mundial de Futbol. Entre ahir i aquesta matinada han quedat ja concretats tots els aparellaments dels quarts de final, que començaran demà amb un França-Marroc a les 10 de la nit. L'endemà, divendres, demà passat, 10 de juliol, a les 9 del vespre, Espanya-Bèlgica. Dissabte, 11 de juliol, a les 11 de la nit, Anglaterra-Noruega. I diumenge, 12 de juliol, a les 3 de la matinada, és a dir, la matinada de dissabte a diumenge, Argentina-Suïssa a partir de les 3. Precisament, la selecció suïssa ha estat l'última selecció a classificar-se per als quarts de final després d'eliminar els penals Colòmbia. S'enfrontarà a l'Argentina, l'equip que va passar ronda després de capgirar un 0-2 en contra amb Egipte i acabar vencent per 3-2 els últims 13 minuts de partit. Encara en futbol, l'Espanyol ha anunciat l'arribada del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i cedit per una temporada pel PSG. Format al Corinthians, les dues últimes temporades, Moscardo ha jugat cedit a l'Estat de Reims francès i el Braga portuguès. És el tercer fitxatge, de fet, de l'Espanyol de cara a la propera temporada. I el segon, el neerlandès Hilinci Harman, ha estat presentat aquest migdia.
3: Personally, I just want to play a lot. I think that's important.
4: Vull jugar molt i jugar bé. També vull donar-ho tot. La temporada passada l'equip va estar molt a prop d'aconseguir alguna cosa molt especial i també és un objectiu per a mi. I can help to get that over the line. Espero ajudar l'equip a superar-se i intentar lluitar per Europa i donaré el màxim de mi per aconseguir-ho.
1: Harman, de 24 anys, és internacional pels Països Baixos i arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, equip que també és propietat de l'Ambeis, el president blanquiblau. D'altra banda, els jugadors del primer equip de l'Espanyol acaben avui de passar les revisions mèdiques abans de començar ja demà els primers entrenaments de la pretemporada. D'altra banda, l'Espanyol femení ha anunciat el fitxatge per una temporada de la defensa catalana Carla Morera, de 31 anys, que arriba procedent del Racing Power de Portugal. També en clau femenina, Alexia Botellas està presentada com a nova jugadora de London City en un acte que s'ha fet a Nova York.
2: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
1: En bàsquet aquest migdia s'ha sortejat a Suïssa la fase de grups de la pròxima edició de la Champions FIBA, on hi participarà el Joventut. La penya jugarà la primera fase contra el Telecom Bonn alemany, el Benei Herlija d'Israel i el Porto portuguès. També s'ha fet el sorteig de la fase de grups de l'Eurocup, on hi haurà el Manresa. L'equip del Bages jugarà contra el Mònaco, el Başakşehir de Turquia, l'Ulm alemany, la Roma, l'Lietkabelis de Lituània, el PAOK de Salònica grec i el Balkan Botevgrad de Bulgària.

0: Hem arribat a 6:15 de la tarda. Sintonitzeu 3CatInfo. Fem un cop d'ull als principals temes a aquesta hora, on una tarda més, malauradament, hem de parlar de tarda complicada pel que fa als incendis i de simultaneïtat. Hi ha un incendi a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp. El foc crema a la zona de la Serra del Montmell. Una vintena de dotacions dels bombers hi treballen en les tasques d'extincions en un foc d'alta intensitat que preocupa els bombers i que ja ha cremat 25 hectàrees. A Navarcles, al Bages, 7 dotacions i 3 mitjans aeris treballen en un incendi de vegetació als marges del pont de Cabrianes. També, d'altra banda, un foc forestal a Gavà que ha començat poc abans de les 2 del migdia obliga a confinar 6.000 persones dels nuclis urbans de la zona i, mentrestant, se segueix sense estabilitzar l'incendi de Sant Manat que fa 2 dies que crema i que ja ha arrasat 181 hectàrees. La prioritat dels bombers és evitar que les flames arribin als habitatges. De seguida fem un repàs de tots aquests incendis. També parlarem d'altres qüestions. D'altra banda, Pedro Sánchez ha defensat el compromís i el compliment d'Espanya amb l'OTAN i les relacions comercials amb els Estats Units, que depenen de la Unió Europea. Recordat, és la resposta del president espanyol a Donald Trump, que ha acusat Espanya de ser un soci terrible per no complir amb els nous compromisos en defensa i ha ordenat tallar les relacions comercials amb Madrid. De seguida ho ampliem, però també la propera mitja hora parlarem d'altres qüestions, si l'actualitat ho permet. Més de 200 municipis, de fet, relacionades també amb la calor, de 24 comarques d'arreu del país estan avui en risc d'incendi extrem, el doble que ahir, i en aquestes localitzats els agents rurals han activat el Pla Alfa al nivell 4. El Tribunal Suprem ha decidit no portar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea el procés de regularització extraordinari d'immigrants a Espanya i la venda de les vendes de la grossa de cap d'any han caigut pràcticament a la meitat en els últims 7 anys.
1: Esports.
0: Arribaran quan faltin 5 minuts per les 6. Ricard, amb quins temes?
2: Doncs ara mateix en ciclisme falten 13 quilòmetres i mig per arribar a la línia de meta de la 5a etapa del Tour de França, situada a Pau, després de 158 quilòmetres. Ara mateix l'escapada ha quedat neutralitzada, per tant, el gran grup que encapçala el pilot d'aquesta 5a etapa es preveu una arribada a l'esprint. Recordem que la malla groga de líder correspon al noruec Torstein Traen.
0: I el temps, rècord de calor, perquè avui s'ha intensificat encara més. Moltes màximes arriben als 40 o més, i no únicament a Ponent o a l'Ebre, sinó també al litoral i al prelitoral central i en les comarques gironines. A la tarda cauran alguns ruixats al Pirineu. Aquesta nit i aquesta matinada encara seran més càlides. Ara passen 3 minuts de 6:15 de la tarda. Soc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré la propera mitja hora. Nova tarda d'incendis simultanis a diferents punts de Catalunya, a Gavà, al Baix Llobregat, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, a Navarcles, al Bages i també pendents encara del de Sant Manat, al Vallès Occidental, on crema des de fa 48 hores. Comencem pel que hi ha ara a la Serra de Montmell, a Aiguamúrcia. Els bombers treballen en les tasques d'extinció d'aquest incendi d'alta intensitat. De moment, les flames han cremat una vintena d'hectàrees, segons dades dels agents rurals, i els bombers hi treballen amb una vintena de dotacions. Tarragona, Jordi Barranca.
3: El foc s'ha originat a la zona del Pla de Manlleu, això és entre els municipis d'Aiguamúrcia, la comarca de l'Alt Camp i Sant Jaume dels Domenys, al Baix Penedès. És un foc d'alta intensitat, en paraules dels bombers, per tant, els preocupa l'evolució que en pugui tenir. L'avís s'ha rebut fa menys d'una hora des d'una zona propera a la carretera TP2442. De moment, el que sabem és que els bombers hi treballen amb 16 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris.
0: També hi parlem ara de l'incendi de Navarcles, on s'hi ha declarat un foc als marges del pont de Cabrianes, on s'hi han desplaçat 25 dotacions, 3 de les quals són mitjans aeris. L'avís s'ha rebut a 3:15. El foc ha generat alguns focus secundaris. Els bombers informen que el flanc dret ha pogut quedar ancorat en un camí i no l'ha superat, mentre que els esforços se centren ara en el flanc esquerre, que ha travessat un camp de rostolls i afecta massa forestal. Per aquest incendi, la C-25 està tallada entre Sallent i Artés en tots dos sentits. I evoluciona favorablement l'altre incendi que s'ha declarat aquest migdia, el de Gavà, al Baix Llobregat, que ha obligat a confinar 6.000 persones dels voltants. Tot i així, el foc segueix actiu. Els bombers hi treballen amb 33 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris. Els esforços se centren a evitar que el flanc esquerre del foc avanci cap a la Serra de les Ferreres. Ho està seguint des de Gavà, l'Àlex Giral. Robert, Àlex, bona tarda.
4: Hola, Marc, bona tarda de nou. Sí, oficialment encara no hi ha informacions, no sabem si s'ha aixecat el confinament dels veïns, però és ben bé que això, a nivell aparença, sembla que va de baixada. Per què? Doncs perquè hem vist com s'anaven retirant diverses dotacions terrestres dels bombers d'aquí a l'urbanització de Can Tries de Gavà, on estem, entre aplaudiments dels veïns. Hem vist també com s'ha reprès la circulació, el trànsit rodat i tornen a circular els busos de línia de l'Ajuntament de Gavà i de l'àrea metropolitana, i és ben bé que també des d'on som pràcticament ja no es veu fum, no es veu columna de fum, tot i que sí que encara es continua veient aquella fumarola típica de quan s'ha apagat, quan s'han apagat les flames. Diversos veïns ens han explicat aquí els micròfons de 3Cat Info com han viscut aquest incendi de Gavà.
1: Seria les dues del migdia, no? I bueno, ja no ens han deixat passar. Hem començat a veure fum i tal, la policia no ens deixava accedir i hem deixat el cotxe a baix del carrer.
5: Aprendido en nada. 10 minutos y buf, todo prendido. Desde la Ferrera hasta aquí, hasta Can Trias.
6: He fet la volta així amb el cap i he vist que el fum el tenia ja sobre casa nostra. Clar, he pillat corrents cap a casa, lo típic. Agafa els gats com he pogut, els bombers han vingut, sincerament, molt ràpid, molt ràpid. O sigui, el treball d'aquesta gent l'he d'aplaudir.
4: Diversos veïns també ens comentaven que encara, a hores d'ara, no s'ha reprès el subministrament de llum en aquesta urbanització de Can Trias de Gavà. El foc aquí al Baix Llobregat hauria afectat unes 7 hectàrees i hi han arribat a treballar simultàniament una trentena de dotacions terrestres de bombers i 7 mitjans aeris.
0: És l'última hora que ens arriba des de Gavà amb l'Àlex Giralt Robert. Gràcies, Àlex. Bona tarda.
4: Gràcies, fins ara.
0: I l'incendi de Sentmenat al Vallès Occidental segueix actiu. De nou, els bombers preveuen que l'entrada de la marinada complicarà les tasques d'extinció. La prioritat és evitar que les flames arribin als nuclis urbans, principalment a la urbanització de Guanta, que pertany a Sentmenat, i al barri del Farell de la Caldes de Montbui. Sobre el terreny hi ha una setantena de dotacions terrestres i 4 mitjans aeris, i ho estan seguint a la unitat mòbil de Sentmenat, la Matilde Seoane i la Maria Costa.
7: L'incendi de Sentmenat continua actiu, però amb més bona perspectiva. Els dos flancs de l'incendi ja s'han trobat i l'objectiu ara és contenir el foc i estabilitzar-lo. Això obliga a mantenir el confinament de l'urbanització del Farell, que està força a prop encara de les flames. Els veïns hi estan confinats des de dilluns a la tarda. L'Ajuntament de Caldes de Montbui manté actiu el dispositiu per atendre's, ho explicava a 3Cat Info l'alcalde Isidre Pineda.
8: Des de persones que necessitaven medicació específica fins a gent que es quedava sense aigua o sense menjar a dalt del Farell o a Sant Sebastià. Una persona que sortia, que li donaven l'alta de l'hospital de Mollet i que no podia tornar a la seva casa perquè i que doncs, ha acabat dormint a la Fundació Santa Tutana.
7: L'incendi ha cremat fins ara prop de 200 hectàrees.
0: A banda d'aquests focs, els bombers continuen treballant en l'incendi de Carme a l'Anoia, que està estabilitzat després de cremar prop de 500 hectàrees. També se segueixen fent tasques de control als focs de la Bisbal d'Empordà, el Baix Empordà, el de Torreta, el de Torrefeta i Florejacs a la Segarra i el de Savallà del Comtat, a la Conca de Barberà. Tots tres estan controlats. Al Parlament, el president Salvador Illa nega cap negligència del govern a l'origen del primer gran incendi d'aquest estiu, el de les Gavarres a l'Empordà. La principal hipòtesi és que el foc el va provocar un operari que treballava per una empresa contractada per la Generalitat mentre feia servir una serra radial. El cas està en mans d'un jutge i, per primera vegada, el govern assegura que va comunicar a l'empresa les restriccions que estava obligada a seguir. Parlament, Albert Prat.
9: La Generalitat mira de cobrir-se les espatlles mentre la justícia investiga les causes del foc de la Bisbal i mentre l'oposició pressiona perquè es depurin responsabilitats. El president Salvador Illa ha sigut contundent davant les crítiques de la líder parlamentària de Junts, Mònica Sales.
10: Havien d'haver reforçat la supervisió i havien de garantir que les restriccions es complien. I és evident que alguna cosa ha fallat si les empreses que treballen per a la Generalitat provoquen un greu incendi.
11: Des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi, hem posat a disposició judicial de la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
9: L'empresa que feia tasques de manteniment a peu de carretera estava contractada pel Departament de Territori i per primera vegada avui fons del govern han demostrat a Catalunya Ràdio que l'autorització de la Generalitat posa per escrit que quan el risc d'incendi és màxim s'han de suspendre els treballs. A més, des de l'executiu confirmen que en aquell cas també es va enviar un missatge a l'empresa advertint de les restriccions. El diputat de la CUP, Dani Cornellà, ha acusat a la consellera Sílvia Paneque de falta de transparència.
12: Quan l'administració pública amaga l'informació, l'únic que aconsegueix és que corrin rumors i que generi més desconfiança amb els governants.
13: Primer l'emergència, després la investigació, aquests són els passos i l'ordre que s'ha de seguir. I prou teories de la conspiració. Una mica de responsabilitat, senyor Cornellà.
9: Aquesta tarda, Paneque i també el conseller de la presidència, Albert Dalmau, es reuneixen amb els alcaldes de la zona de les Gavarres per començar a calcular els danys d'aquest primer gran incendi que ja està controlat.
0: Les altes temperatures de les últimes hores i la baixa humitat situen més de 200 municipis de 24 comarques d'arreu del país en risc extrem d'incendi, el doble que ahir. En aquestes localitats localitats, els agents rurals han activat el Pla Alfa, nivell 4, el més alt. Les restriccions també s'estenen als parcs naturals. Des d'avui ja són 7 els espais tancats al públic. Sant Llorenç del Munt i l'Ubac, Montse Poblet.
14: Avui aquí ja no es pot sortir a caminar ni tampoc fer excursions en bicicleta de muntanya. Tot el parc està tancat per risc extrem d'incendi forestal. Hi ha cintes que impedeixen el pas a les zones d'aparcament al costat de la carretera i les barreres de tots els pàrquings estan baixades. Si algú, malgrat tot, ho intenta...
15: So it's closed, you cannot park here, you know, Montserrat, nowhere, all this area has a...
16: It's too dangerous. Very...
15: Yes, exactly.
16: Oh, okay, no, we understand.
14: L'UBAC s'ha afegit avui als altres 6 parcs naturals tancats i ha influït la proximitat de l'incendi de Sentmenat, però sobretot la voluntat de reduir al mínim el risc que comporta la presència de gent en un moment tan delicat. David Gàmiz és sotinspector dels agents rurals.
16: Les temperatures es preveu que siguin molt altes, la humitat relativa continuarà sent molt baixa i, per tant, la probabilitat d'ignició serà alta durant uns dies. I el que volem evitar és que les persones i el parc natural, en aquest cas, doncs pateixin cap incendi.
14: El que sí que estan obertes són les carreteres, així que és possible moure's en cotxe, moto o bici de carretera per la zona. I avui, malgrat la calor, déu-n'hi-do als ciclistes que hem vist pujar. L'Alfa 4 està activat a 210 municipis de 24 comarques. En aquests pobles i ciutats se suspenen les obres a la xarxa interurbana de carreteres, se suspèn també la sega de cunetes i, evidentment, no es poden fer barbacoes ni tampoc festes de falles. En definitiva, cap activitat que pugui originar un incendi.
0: Seguim pendents a 3Cat Info dels diferents incendis que cremen a diferents punts del país. Abans, mentre no en tenim noves informacions, repassem la resta d'actualitat.
17: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Pedro Sánchez reivindica el compromís i el compliment d'Espanya amb l'OTAN i defensa les relacions comercials amb els Estats Units. Ho fa en resposta a Donald Trump, que ha acusat Espanya de ser un soci terrible i ha ordenat tallar tots els lligams comercials amb Madrid. Sánchez i Trump han coincidit a la cimera de l'OTAN, que es fa a Turquia, on han mantingut una conversa informal i cordial. Sentim primer les amenaces de Trump i com el president espanyol hi treu ferro.
18: Espanya és un soci terrible a l'OTAN. No participen, no paguen... No vull tenir res a veure amb Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, si us plau, incloent-hi les visites.
19: Calma i paciència i una certa normalitat també, perquè al fin i al cabo quan uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy muy positivas.
0: Sánchez recorda a Trump que les relacions comercials depenen de la Unió Europea. Des del PP, Elías Bendodo acusa Sánchez de buscar el xoc amb el president nord-americà.
20: ¿Qué pasa? Que Sánchez ve en el enfrentamiento con Estados Unidos una oportunidad política, aunque le haga daño a España. Y eso es una gran irresponsabilidad por parte del presidente del gobierno.
0: Les amenaces de Trump i la resposta de Sánchez arribaven des de Turquia, on s'ha celebrat la cimera de l'OTAN i des d'on Donald Trump ha donat per trencat l'alto el foc amb l'Iran. I precisament, arran d'aquestes paraules, hi ha hagut caigudes generalitzades a les borses. Wall Street ha obert la sessió amb l'índex Dow Jones perdent gairebé un 1,5%. A Europa les pèrdues s'acosten al 2%, mentre que el selectiu de la borsa espanyola, l'IBEX 35, recula gairebé un 3% després de les amenaces de Trump han de desatendre el comerç amb Espanya. Mentrestant, el preu del petroli escala un 7,5% i el barril de Brent s'acosta als $80. És el preu més alt des de mitjans de juny, quan els Estats Units i l'Iran van anunciar el memoràndum que suspenia la guerra. Emili Bitute, director del Màster de Comerç i Finances Internacionals de la Universitat de Barcelona.
21: Durant uns dies estarem amb incertesa i el mercat amb aquesta incertesa sobrereacciona, o sigui, puja o baixa de forma molt accentuada, molt ràpida, no? Llavors, aquests dies podem esperar una mica d'incertesa fins que no s'aclari el senyor Trump i els senyors d'Iran.
0: La pujada del preu del petroli torna a generar preocupació pels efectes sobre la inflació. Amb tot, el Fons Monetari Internacional ha tornat a rebaixar el creixement de l'economia global, una previsió que es va fer abans de la represa de les hostilitats a l'Orient Mitjà. L'organisme situa el creixement mundial en el 3%, una dècima menys de l'últim informe, perquè veu riscos econòmics en l'eufòria dels mercats amb la intel·ligència artificial i en un nou conflicte a l'estret d'Hormuz, que s'ha acabat produint. L'FMI també revisa la inflació d'aquest 2026 a l'alça en unes 3 dècimes fins al 4,7% per l'encariment de l'energia. Tot i el context global, el Fons Monetari Internacional manté intactes els càlculs de creixement per Espanya al 2,1%, més del doble de la mitjana que la zona euro. Amb aquesta informació hem arribat a 6:15 de la tarda. Ara toca repassar la previsió meteorològica.
17: El temps.
0: Gemma Puig.
2: Avui rècords de calor que es van fulminar en aquesta segona onada de calor que ja ens està portant alguns rècords de temperatura. Ens n'ha portat durant la nit i matinada, la nit més càlida mai registrada, 31,9 a Portbou, però també ara mateix amb aquest rècord provisional de màxima a l'Observatori Fabra, 40,5, mai s'havia registrat una temperatura tan alta, més de 100 anys de dades, i moltes, moltes màximes arribant o superant els 40 graus. De moment, 43 a Vinebre, 42 al Dover, Cabanes, Benissanet, a Girona 41, a Torroja Priorat 42, però també moltes màximes avui arribant als 40 graus o gairebé a la costa i al prelitoral. Per tant, aquesta calor que s'ha intensificat en aquest tram de la costa, prelitoral i comarques gironines. En una tarda amb ruixats que ja van descarregant cap al Prepirineu, que continuaran en aquest sector, localment poden ser intensos, també algun ruixat que anirà creixent cap a la zona dels ports, i aquesta propera nit i matinada encara costarà més de dormir. Avisos de calor nocturna cap al sector de la costa, del prelitoral, nit torri de fins i tot podem repetir aquestes nits roents cap a l'Empordà, i demà mantindríem la calor, una calor intensa, moltes màximes altre cop arribant als 40 graus i per sobre, i també la mateixa situació, matí estable i a la tarda ruixats i tronades cap al Pirineu.
0: I encara relacionat amb l'àrea de serveis i una qüestió també de servei relacionada amb l'incendi que crema a Navarcles, perquè la C25 està tallada entre Sallent i Artés en tots dos sentits per aquest foc, com dèiem, que crema a Navarcles i on els bombers hi treballen des de fa una hora. D'altra banda, la línia R3 entre la Garriga i Puigcerdà està tallada per una incidència als sistemes de regulació del trànsit de trens a través de les seves xarxes socials. Adif diu que treballa per solucionar el tall el més aviat possible. Renfe ha establert un servei de transport alternatiu per carretera per garantir la mobilitat als usuaris.
17: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3catinfo.
0: El Tribunal Suprem ha decidit no portar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea el procés de regularització extraordinari d'immigrants a Espanya. També ha resolt no suspendre cautelarment aquest procés, tal com li demanava la Generalitat Valenciana i el govern de l'Aragó. Madrid, Pol Marçà.
3: El Tribunal Suprem resol quan fa 8 dies que es va tancar el període de sol·licituds de regularització. El Tribunal no suspèn ni atura aquest procés extraordinari de regularització de migrants i tampoc en plantejarà una qüestió prejudicial a Europa. El Suprem torna a avalar així aquest procés i no atén les peticions de mesures cautelars que havien fet via recurs al País Valencià i l'Aragó. De fet, la Sala Tercera manté la línia que ja va marcar amb el primer intent d'aturar aquest procés. El govern espanyol sempre ha defensat que s'ajusta a la legalitat i que tenia els avals necessaris per tirar-lo endavant. El PP en recela i sosté que la regularització va contra el Pacte Europeu d'Asil i Migracions, signat recentment a Europa. No només ha mirat de frenar-lo al Suprem, sinó que també ha engegat una ofensiva política al Congrés dels Diputats per qüestionar-lo.
0: 12 minuts i seran les 6.
17: 3Cat Info.
0: Nou tiroteig a Barcelona ha passat poc abans de les 6 del matí i no hi ha hagut ferits. Els Mossos han explicat que la persona a qui anaven dirigits els trets de moment no ha volgut posar cap denúncia. Veïns del carrer Ferran Puig han sentit trets i han avisat la policia. Els Mossos s'han desplaçat a la zona i han obert una investigació per un incident amb arma de foc a la via pública. Aquest és el 6è tiroteig en menys de 3 mesos, aquest cop sense víctimes. Fa menys d'una setmana va morir a trets un menor de 15 anys al Parc Pegaso. Coincidint amb aquest increment de tirotejos, els sindicats de caps i comandaments de les policies locals reclamen nous protocols i mitjans per fer front a l'escalada de la violència armada. Insisteixen que la proliferació d'armes de foc és un problema greu de seguretat i cal una estratègia adaptada a aquesta realitat. Ho ha explicat a 3Cat Info Valentín Anadón, portaveu del sindicat Sigpol.
22: No estem reclamant portar en tot moment armes llargues, sinó que ja que tenim la formació, que es faci les adequacions normatives perquè en determinades circumstàncies determinades persones molt especialitzades i sota una supervisió estricta puguin fer-la servir exactament de la mateixa manera que els Mossos d'Esquadra.
0: La llei de les policies locals té més de 35 anys i reclamen adaptar-la als nous fenòmens delictius. I els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana precisament han desmantellat la banda dels 300, un grup criminal juvenil violent que actuava a Barcelona i a l'àrea metropolitana. L'organització operava de forma estructurada i jeràrquica amb repartiment de rols i utilitzava la violència com a mecanisme de control territorial i de cohesió interna. La investigació s'ha saldat amb 18 detinguts, 6 dels quals són menors d'edat. Els investigadors relacionen els grups amb delictes de tràfic de drogues, agressions amb armes blanques, robatoris amb violència i fins a 4 temptatives d'homicidi. Segons l'inspector dels Mossos d'Esquadra, José Ángel Merino, en els darrers mesos la violència exercida per la banda havia crescut crescut de manera exponencial, fet que va obligar a accelerar la investigació.
1: Aquest grup ocupava especialment espais públics de la zona de Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris, i és precisament en aquesta zona on la seva intenció era exercir un control delinqüencial i refermar, doncs, la seva posició en aquests territoris. I si tenien que recórrer, doncs, a la violència i la intimidació, ho realitzaven sense cap tipus de problema.
0: La violència estructural i el control del territori eren dos dels trets principals del grup investigat. L'altre era l'ús de les xarxes socials. Juan Guzmán és intendent en cap de la Guàrdia Urbana.
5: Transmitien la seva identitat a través dels diferents missatges que enviaven a través de les xarxes socials. Identitat basada en la confrontació, en la intimidació i la glorificació de la violència.
0: La investigació ha permès desmantellar completament l'organització. Alhora, també ha facilitat als cossos policials conèixer millor el funcionament i l'evolució d'aquest tipus de grups. Segons els Mossos, aquest coneixement ha de servir per a desenvolupar polítiques policials i preventives davant l'augment dels grups juvenils violents a Barcelona i Catalunya. 3CAT Info. El conductor que jutgen a Girona per atropellar mortalment una ciclista i fugir del lloc dels fets l'any 2021 ha declarat que mai va pensar que havia embestit una persona i ha admès que anava begut. El judici es fa amb jurat popular i demanen per a ell 8 anys de presó. Girona, Clara Jordan.
6: Eren fires de Girona i ha reconegut que aquella nit havia sortit i begut. Ja entrada la matinada va decidir amb un amic pujar al Santuari dels Àngels a xerrar. Quan estaven de camí, ha explicat que va perdre el control del cotxe, va topar amb una tanca i va embestir el que va pensar que era un animal.
23: I metros després sí que pensé... ¿Qué podría haber sido? No pensé en ningún momento que podría haber una persona allí, un animal, como tantos hay en la zona de alrededor de Girona.
6: El noi que l'acompanyava ha assegurat que dormia i quan va obrir els ulls arran de l'impacte no va veure la víctima, una dona de 35 anys que va morir. La vista oral acaba avui i demà s'entregarà l'objecte del veredicte al jurat popular.
17: 3CAT Info.
0: D'aquí a 8 minuts arribarem a les 6 de la tarda, però a aquesta hora el que hem de fer és saludar en directe a Òscar Sastre, alcalde d'Aiguamúrcia. Bona tarda.
24: Hola, bona tarda.
0: En primer lloc, gràcies per atendre en aquesta tarda complicada la trucada de 3CAT Info, alcalde. La primera pregunta és obligada. Quina és la situació a aquesta hora al seu municipi i pel que fa a aquest incendi que crema fa una horeta aproximadament?
24: Bueno, la situació no està... Bueno, estem mirant de com poder controlar aquest incendi i esperant que a veure si ens poden aportar més dotacions amb tots els problemes que tenim a tot el territori català.
0: Uh-huh. Perquè entenc que la simultaneïtat és un dels principals problemes. De fet, els bombers ho diuen des de dilluns, quan ja es van produir 2-3 grans incendis en diferents punts. Alcalde, no sé si ens pot explicar si hi ha previsió de confinament d'alguns dels nuclis urbans més propers.
24: Sí, mira, el confinament ara ja està donat. Ara arribaran les alarmes, en poc, als veïns, a la zona del Pla de Manlleu i totes les seves masies al voltant. Això afectarà diversos municipis, també, no només el nostre, ja que és una punta de municipi que pot tocar Montmell, Pontons, Torrelles. I bé, la gent el que ha de fer és, quan arribi el seu confinament, quedar-se a casa, tancar finestres i no sortir.
0: No sé si ens pot explicar per què els bombers parlen d'un incendi d'alta intensitat. Estem parlant de massa forestal? Estem parlant de camps de conreu? De què estem parlant exactament?
24: És massa forestal. Massa forestal, molt seca, amb totes les temperatures que estem tenint aquesta onada de calor.
0: No sé si tenen previst habilitar algun espai o algun centre cívic del municipi, si és necessari per atendre les persones que hagin de marxar de casa seva, que no sé si hi ha risc de que el foc pugui arribar a algun habitatge.
24: Aquí els riscos més grans que tenim ara mateix són les masies. És una zona amb molta població amb masies, no? En zones rurals. I si es té que declarar fer un espai per aquests casos, es farà. Primer, sempre esperar que diuen els cossos de bombers i treballar conjuntament perquè puguem actuar aquest incendi el més ràpid possible.
0: Se sap alguna possible causa d'aquest incendi?
24: No, per ara encara no sabem, no tenim cap informació.
0: I hi ha afectació a nivell de trànsit, és a dir, carreteres de la zona que estiguin tallades per aquest foc?
24: La veritat que pot ser que tinguem un tram tallat que pugi cap a la Mussar, que pot pujar de Pla de Manlleu per la direcció d'Aigua Viva. Jo no hi he arribat encara, estic a l'altra banda del poble de Pla de Manlleu. Estic.
0: Ens comentava que aquest confinament està previst que sigui de Pontons, Pla de Manlleu, les Pinedes Altes de Montmell, el Pla de Manlleu i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Entenc que ara, perquè pel que estem veient, és que s'hi han afegit aquestes cases aïllades que en el primer moment no s'havia comptat.
24: Aquestes cases aïllades són totes les masies que tenim dins la zona del Pla de Manlleu. No és un altre nucli. Són totes les masies que tenim escampades per aquesta zona, que n'hi ha moltes.
0: No sé si ha pogut vostè parlar en els últims minuts amb els bombers perquè li hagin donat alguna informació. Sabem que està prevista una compareixença aquesta tarda des del centre de comandament de Cerdanyola, doncs, per informar dels diferents focs, perquè recordem-ho que a banda d'aquest d'Aigua Múrcia se n'ha declarat un altre a Navarcles, al Bages, aquesta mateixa tarda, pendents també del de Sant Manat des de dilluns, que crema al Vallès Occidental, i la resta de focs que tampoc encara estan extingits o controlats o estabilitzats, com és el cas de Carme. No sé si té informació de si han d'enviar més dotacions. Parlaven d'una vintena fa una estona.
24: A veure, hem de pensar que, com hem dit, no, amb tot el problema que tenim, amb tots els incendis que tenim al territori, enviaran tots els efectius que puguin. I encara no he pogut assentar-me ni parlar amb ells. Jo crec que primer s'ha de deixar que facin la feina. Està tot a les seves mans, i com a municipi de Gomurxi, com a batlle que soc, doncs ajudarem amb tot el que faci falta per ajudar a apagar aquest foc.
0: És Òscar Cendra, no sastre, com li hem dit al principi d'aquesta entrevista, alcalde d'Aigua Múrcia. Gràcies per atendre, com dèiem, aquesta trucada de 3Cat Info, malgrat les condicions no són les favorables. Gràcies i sort.
24: Gràcies a vosaltres.
0: Esports. 4 minuts, fins les 6. Ricard Isidro, bona tarda.
4: Bona tarda, Marc. El Tour de França acaba de finalitzar la cinquena etapa amb triomf a l'esprint per al neerlandès Olaf Koig del Decathlon. Isaac Vilalta, bona tarda.
7: Bona tarda, victòria a l'esprint per al neerlandès Olaf Koig de l'equip Decathlon en un esprint final bastant caòtic, perquè en els últims quilòmetres hi ha hagut diferents caigudes. El gran grup ha quedat allà per rotondes, per petites illes que hi havia a la carretera en trams una mica estrets. De fet, hi ha hagut una caiguda a més just abans dels 5 quilòmetres finals, per tant, la zona de seguretat que ha afectat a Àlex Molinar, l'olotí del Caja Rural, que és qui s'ha aixecat més tard del terra, però que finalment, tot i algunes cremades a la pell, ha pogut continuar. El grup, com dèiem, ha quedat fragmentat. Falten les classificacions oficials perquè potser Pol Sexas ha quedat en una posició una mica capdavantera i pot haver rascat 5-6 segons respecte als altres homes importants. Victòria d'etapa per Olaf Koig per davant de Max Kanter i Tim Merlier. A la general, Thorsten Train manté el mallot groc de líder.
4: Moltes gràcies, Isaac.
8: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
4: Després de 26 dies de competició i 98 partits, avui hi ha la primera jornada de descans al Mundial de Futbol. Entre ahir i aquesta matinada han quedat concretats tots els aparellaments dels quarts de final, que començaran demà amb un França-Marroc, que començarà a les 10 de la nit. L'endemà, divendres 10 de juliol, Espanya-Bèlgica a les 9 del vespre. El dissabte 11 de juliol, Anglaterra-Noruega a les 11 de la nit. I aquella matinada, la de dissabte a diumenge, el diumenge 12 de juliol, a les 3 de la matinada, Argentina-Suïssa. Suïssa, per cert, ha estat l'última selecció a classificar-se per als quarts de final, després d'eliminar aquesta matinada els penals Colòmbia. El partit i la pròrroga van acabar amb un empat a 0. Suïssa s'enfrontarà, com diem, a l'Argentina, i l'equip argentí va passar ronda després de capgirar un 0-2 en contra amb Egipte i acabaven sent per 3-2 els últims 13 minuts de l'enfrontament.
8: 3Cat Info.
4: Alexia Putellas ha estat presentada com a nova jugadora del London City a Nova York. L'excapitana del Barça explica els motius per fitxar per l'equip anglès.
10: Era el moment indicat després de guanyar-ho tot i després de donar el millor de mi pel Barça. Per prendre la decisió que la temporada passada era la meva última al Barça.
4: Encara en futbol, l'Espanyol anuncia l'arribada del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i cedit per una temporada pel Paris Saint-Germain. El club blanquiblau ha presentat aquest migdia un altre jugador, en aquest cas el lateral esquerre neerlandès Kiu Hartman, la segona incorporació de cara a la temporada vinent. D'altra banda, l'Espanyol femení ha anunciat el fitxatge per una temporada de la defensa catalana Carla Moreira, que arriba procedent del Racing Power de Portugal. I qui ha tornat avui a la feina és el Girona, amb poques incorporacions a hores d'ara, però amb l'objectiu de tornar a la primera divisió.
8: 3Cat Info.
4: Pel que fa al bàsquet, aquest migdia s'ha sortejat a Suïssa la fase de grups de la pròxima edició de la Champions de la FIBA, on hi participarà el Joventut. Jugarà a la primera fase al grup H, juntament amb el Telekom Bonn alemany, el Benei Herzliya d'Israel i el Porto portuguès. També s'ha fet el sorteig de la fase de grups de l'Eurocup, on hi haurà el Manresa, que jugarà contra el Mónaco, el Başakşehir de Turquia, l'Ulm alemany, la Roma, el Lietkabelis de Lituània, el PAOK de Salònica i el Balkan Botevgrad de Bulgària. I des d'aquest migdia el Barça Futbol Sala ja sap els seus rivals a la ronda principal de la Champions. Són el CMI del Kazakhstan, el Lucenech d'Eslovàquia i el Minerva de Suïssa.
17: Trescat Info.
10: Bona tarda, en punt són les 6. Un altre incendi forestal crema sense control ara mateix a Navarcles, al Bages. Són 25 dotacions dels bombers mobilitzades, 3 de les quals aèries. Treballen en un focus a la zona del pont de Cabrianes. Protecció Civil ha ordenat el confinament de 3 nuclis. De Cabrianes, del polígon Berenguer de Sallent i de l'oest d'Artés. La C-25 continua tallada entre Sallent i Artés entre dos sentits. Mentre els bombers continuen treballant amb més d'una vintena d'efectius en les tasques d'extinció d'un altre foc que crema des d'aquesta tarda al Pla de Manlleu a tocar d'Aiguamúrcia, això és l'Alt Camp. Segons dades provisionals dels agents rurals, les flames han calcinat ja més d'una vintena d'hectàrees. És un foc d'alta intensitat que preocupa els bombers. I mentrestant, l'incendi de Sentmenat encara no s'ha pogut estabilitzar. També hi ha un foc que ha començat a gavar, que evoluciona de manera favorable. Incendis a banda, Pedro Sánchez defensa el compromís i el compliment d'Espanya amb l'OTAN i les relacions comercials amb els Estats Units que depenen de la Unió Europea. És la resposta del president espanyol a Donald Trump, que ha acusat Espanya de ser un soci terrible per no complir amb els nous compromisos en defensa i ha ordenat tallar les relacions comercials amb Madrid. Per la seva banda, Donald Trump ha advertit l'Iran d'un possible nou atac aquesta nit, després de donar per trencat l'alto al foc, però deixa en l'aire la continuïtat de les converses amb Teheran. Trump ha dit que autoritzarà Ucraïna a fabricar míssils Patriot durant una reunió amb Zelensky després de la cimera de l'OTAN. El trencament de la treva de l'Orient Mitjà fa pujar el preu del petroli, que s'enfila un 8% i ja supera els $80 en el cas del barril Brent. Les borses l'han registrat caigudes generalitzades. L'IBEX 35 s'hi ha deixat un 3% i ha liderat les pèrdues a Europa després de les amenaces comercials de Donald Trump. Wall Street ha obert a la baixa i recula un 1,5%. I els veïns dels 93 habitatges desallotjats al Putxet, a Barcelona, per l'esvoranc de les obres del metro, no podran tornar a casa seva com a mínim fins al cap de setmana. Calen, per tant, 3 dies seguits de mesuraments per certificar l'estabilitat del terreny, diuen els experts. Els d'avui han donat bons resultats, segons la Generalitat.
17: Esports.
4: Triomf per al neerlandès Olaf Koig a l'esprint de la cinquena etapa del Tour de França. El noruec Torstein Traim manté el mallot de líder. Alexia Putellas ha estat presentada com a nova jugadora del London City en un acte fet a Nova York, mentre que l'Espanyol ha anunciat l'arribada del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i cedit per una temporada pel Paris Saint-Germain. També en futbol, avui hi ha jornada de descans al Mundial, després que hagin quedat concretats ja els quarts de final, que començaran a disputar-se demà amb el França-Marroc. Divendres, demà passat, Espanya-Bèlgica, dissabte, Anglaterra-Noruega i la matinada de dissabte a diumenge, Argentina-Suïssa.
10: Pel que fa al temps, punt àlgid a la segona onada de calor. S'han batut rècords de calor, moltes màximes, arribant als 40 graus o més, i no només a Ponent o a l'Ebre, sinó també al litoral i al prelitoral central i en comarques gironines. Es mantindran alguns ruixats localment intensos al Pirineu i al Prepirineu. Aquesta nit i matinada encara seran més càlides.
17: 3CAT Info.
10: Bona tarda, són les 6 i 4 minuts. Salutacions, sóc la Nàtia Dell i us acompanyaré fins al punt de les 7. Comencem. Comencem amb Navarcles, cap al Bages. Un incendi forestal crema a la zona del pont de Cabrianes. S'hi han desplaçat 25 ja dotacions dels bombers, 3 de les quals són mitjans aeris. L'avís s'ha rebut a 3:15. Protecció Civil ha enviat un missatge és alert als mòbils amb una ordre de confinament de la població a la zona de Cabrianes, al polígon industrial de Can Berenguer de Sallent i a la zona oest del nucli d'Artés. A aquests 3 nuclis hi viuen unes 400 persones. El foc ha generat alguns focus secundaris. Els bombers informen que el flanc dret ha pogut quedar ancorat en un camí i no l'ha superat, mentre que els esforços se centren ara mateix en el flanc esquerre, que ha travessat un camp de rostolls i afecta massa forestal. Per aquest incendi, la C25, l'eix transversal, està tallada entre Sallent i Artés en tots dos sentits de la marxa. Més incendis. Els bombers treballen amb més d'una vintena d'efectius en les tasques d'extinció del foc que crema des d'aquesta tarda al Pla de Manlleu a tocar d'Aiguamúrcia a l'Alt Camp. Segons dades provisionals dels agents rurals, les flames ja han calcinat més d'una vintena d'hectàrees. És un foc d'alta intensitat que preocupa els bombers. L'avís s'ha rebut fa menys d'una hora des d'una zona propera a la carretera TT-2442. De moment, els bombers hi treballen amb 16 dotacions terrestres i 3 mitjans aeris. Protecció Civil demana el confinament de pontons al Pla de Manlleu, les pinedes altes del Montmell i zones properes. Es demana als veïns que tanquin portes i finestres i segueixin les indicacions de les autoritats. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, Múrcia, que hem entrevistat fa només uns minuts aquí a 3CAT Info. Escoltem-lo.
24: Aquí els riscos més grans que tenim ara mateix són les masies. És una zona amb molta població amb masies, no? En zones rurals. I si es té que declarar algun, fer un espai per aquests casos, es farà. Primer, sempre esperar que diuen els cossos de bombers i treballar conjuntament perquè puguem actuar aquest incendi el més ràpid possible.
10: De moment es desconeix què ha pogut provocar aquest incendi. El que evoluciona favorablement és l'incendi de Gavà, al Baix Llobregat, que ha obligat a confinar 6.000 persones dels voltants. Tot i així, el foc segueix actiu. Els bombers hi treballen amb 33 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris. Els esforços se centren a evitar que el flanc esquerre del foc avanci cap a la serra de les Ferreres. Anem cap a Gavà. Tenim desplaçat des de primera hora l'Àlex Giral. Robert, bona tarda, Àlex. Explica'ns.
9: Bona tarda. Sí, oficialment encara no s'ha informat si s'ha aixecat el confinament dels 6.000 veïns de la zona, però el fet és que la disminució visible del fum, la retirada constant de camions de bombers entre aplaudiments de veïns i també el restabliment del trànsit rodat a bona part dels carrers conviden a l'optimisme. El foc s'ha iniciat als voltants de les 2 del migdia i hauria afectat unes 7 hectàrees. Així ens han explicat com ho han viscut alguns dels veïns d'aquí del barri de Can Tries de Gavà.
11: Seria les 2 del migdia, no? I bueno, ja no ens han deixat passar. Hem començat a veure fum i tal, la policia no ens deixava accedir i hem deixat el cotxe a baix del carrer.
12: Aprendido en nada. 10 minutos y buf, todo prendido. Desde la Ferrera hasta aquí, hasta Can Tries.
13: He fet la volta així amb el cap i he vist que el fum el tenia ja sobre casa nostra. Clar, he picat corrents cap a casa, lo típic. Agafa els gats com he pogut, els bombers han vingut, sincerament, molt ràpid, molt ràpid. O sigui, el treball d'aquesta gent l'he d'aplaudir.
9: Els veïns d'aquest barri apunten que encara a aquesta hora no se'ls ha restablert el subministrament d'electricitat. Per extingir aquest foc de Gavà han arribat a treballar simultàniament una trentena de dotacions terrestres de bombers i també 7 mitjans aeris. A hores d'ara tampoc es coneix l'origen, la causa d'aquestes flames que haurien afectat, com dèiem, 7 hectàrees aquí a Gavà, al Baix Llobregat.
10: Gràcies, Àlex. Línies obertes, doncs, qualsevol novetat. Fins ara.
9: Perfecte, fins ara.
10: I l'incendi de Sant Manat, al Vallès Occidental, que segueix actiu. De nou, els bombers preveuen que l'entrada de la marinada compliqui les tasques d'extinció. La prioritat és evitar que les flames arribin als nuclis urbans, principalment a la urbanització de Guanta, que pertany a Sant Manat, i al barri del Farell de Caldes de Montbui. Sobre el terreny hi ha ara mateix una setantena de dotacions terrestres i també 4 mitjans aeris. També hi tenim sobre el terreny una unitat mòbil a Sant Manat, que està seguint com evoluciona aquest incendi des del primer moment, amb la Matilde Sioane i la Maria Costa, qui saludem en directe. Bona tarda.
14: Bona tarda. Els bombers esperen donar per estabilitzat l'incendi aquest vespre. Malgrat el pic de calor i la matina, la marinada, la situació aquesta tarda és molt més positiva. Hi ha hagut fins ara comptats focus que s'han reactivat, però res que faci descontrolar el foc. Tot i això, es manté el confinament a l'urbanització del Farell, al mig de la muntanya, on el perímetre de l'incendi hi és a prop d'hora un quilòmetre. Els veïns porten confinats des de dilluns a la tarda. Gonzalo Brito, que viu allà mateix, assegura que en el seu cas té un rebost generós, però que altres veïns necessiten menjar i medicaments i s'han organitzat amb la policia local perquè els hi facin arribar. Ho ha explicat a 3Cat Info.
15: Han sortit altres veïns dient: ostres, a mi em falta pa, a mi em falta llet, a mi em falta aigua. I clar, són com coses que, si haguéssim d'estar més dies, per dos dies potser no passa res, però ja hem entrat en el tercer i fins a la nit no podem moure'ns. Llavors, si entrem en un quart dia, això ja començaria a ser problemàtic.
14: En Gonzalo assegura que està visquent la situació amb certa serenor i tranquil·litat i que ha preparat una maleta, això sí, amb coses imprescindibles a l'entrada de casa per si els bombers li diuen finalment que ha de marxar de casa.
15: Però també sabíem que les recomanacions i les ordres eren d'estar tancats i si hi hagués alguna cosa, alguna evacuació d'emergència o el que fos, vindrien aquí a buscar-me.
14: L'incendi fins ara ha cremat prop de 200 hectàrees i el perímetre continua estable.
16: Gràcies, doncs, Maria. Ens quedem amb aquest missatge, cert missatge d'optimisme respecte a aquest incendi. Fins ara. Gràcies.
14: Fins ara.
16: I us avança el 3Cat Info. L'última setmana els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor, unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Són xifres altes, molt altes, esperables, però segons el Departament de Salut, això sí, preocupants. Segons el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, en anys anteriors també han tingut onades de calor amb pics de temperatura molt alts, però sempre ha seguit un descens. I, en canvi, aquest any no està sent així. Són declaracions a 3Cat Info.
18: Portem des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell i semblava que disminuïa fa uns dies i estem, al contrari, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda durant molts dies perquè pot portar més problemes per la salut.
16: Estem parlant de, en només una setmana, més de 400 cops de calor, 4 síncopes o desmais, 150 deshidratacions i 39 urgències de patologies diferents causades per la calor. Segons el secretari de Salut Pública, el que més els preocupa són les deshidratacions, perquè són les més greus, i la gent gran són els que més la pateixen i poden descompensar altres malalties cròniques que tenen de base.
19: 3Cat Info. 3Cat Info.
16: Anem a altres qüestions. Són les 6 i 12 minuts. Pedro Sánchez ha reivindicat el compromís i el compliment d'Espanya amb l'OTAN i defensa les relacions comercials amb els Estats Units. Ho fa en resposta a Donald Trump, que ha acusat Espanya de ser un soci terrible i ha ordenat tallar tots els lligams comercials amb Madrid. Sánchez i Trump han coincidit a la cimera de l'OTAN que s'està fent a Turquia, on han mantingut una conversa informal i cordial alhora. Sentim primer les amenaces de Trump i com el president espanyol hi treu ferro.
25: Espanya és un soci terrible a l'OTAN. No participen, no paguen, no vull tenir res a veure amb Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, si us plau, incloent-hi les visites.
26: Calma i paciència i una certa normalitat també, perquè al fin i al cabo quan uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy, muy positivas.
16: Sánchez recorda a Trump que les relacions comercials depenen de la Unió Europea i des del PP, Elías Bendodo acusa Sánchez de buscar el xoc amb el president nord-americà.
20: Què passa? Que Sánchez ve en el enfrentamiento con Estados Unidos una oportunidad política, aunque le haga daño a España. Y eso es una gran irresponsabilidad por parte del presidente del gobierno.
16: I és que Donald Trump, per altra banda, ha advertit l'Iran d'un possible nou atac aquesta nit després de donar per trencat aquest matí l'alto al foc, tot i que ha deixat en l'aire la continuïtat de les converses amb Teheran. El president dels Estats Units ho ha dit en una reunió amb Vladimir Zelensky, que ha fet acabar aquesta cimera de l'OTAN de Turquia que us dèiem, i on s'ha mostrat disposat que Kiev pugui fabricar míssils Patriot. Tenim un enviat especial encara que ens ho explicarà. És el Bruno Forte Amires.
1: Trump diu que estudia reintroduir el bloqueig naval contra l'Iran per barrar l'accés al mar des dels seus ports. El president nord-americà amenaça d'ocupar l'estratègica illa iraniana de Kerch, des d'on el país persa exporta la majoria del seu petroli al món, i llança aquest avís a la República Islàmica.
2: Els hem colpejat amb força aquesta nit passada. Molt. Probablement hi tornarem aquesta nit. Els avisaré que els atacarem amb força aquesta nit.
1: Diu això després d'haver donat per acabat l'alto al foc, però alhora suggerir aquest matí que els negociadors nord-americans podrien continuar parlant amb Teheran. Sobre Ucraïna, Trump s'inclina per deixar que Kiev pugui fabricar míssils nord-americans Patriot, essencials per defensar-se dels bombardejos russos.
2: Tenim Patriots, però també en necessitem per nosaltres. Els en donarem alguns, sí, però crec que en poden produir ràpidament. Quan els ho expliquem, els portarem tècnics. Ells tenen una gran capacitat per fer servir armes.
1: Aquesta era una de les grans reivindicacions de Zelensky durant la cimera de l'OTAN a Turquia, que s'ha acabat aquesta tarda. Els països aliats també s'han compromès a ajudar Ucraïna amb 70.000 milions d'euros per aquest any i una xifra semblant per a l'any que ve.
16: Afegim només una informació abans de l'àrea de servei d'altabaix a les borses per la fi de l'alto al foc a l'Orient Mitjà. Les amenaces comercials de Trump a Espanya han fet que l'IBEX 35 hagi liderat les pèrdues a Europa. El selectiu de la borsa espanyola ha caigut un 3%, mentre l'Eurostoxx 50, que inclou els principals valors del continent, ha reculat menys d'un 2%. Wall Street també ha obert a la baixa i el Dow Jones està perdent ara mateix un 1,5%. I el petroli, que escala un 8,5%, el barril de Brent ja es paga a més de $80. És un quart de 7 de la tarda. A aquesta hora volem actualitzar quina és la situació a les carreteres catalanes, sobretot tenint en compte aquests incendis que tenim actius. Txell Garriga, bona tarda.
3: Molt bona tarda, sí. De fet, hem de començar destacant les vies que tenim afectacions per aquests incendis forestals que anem explicant. La repassem ràpidament. Per l'incendi de Navarcles, al Bages, està tallada la C25, l'eix transversal en els dos sentits de la marxa entre Sallent i Artés. Per l'incendi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, dues vies locals tallades, la TP2442, i des del Monell amb la Cruïlla amb la TV-2443, on de moment tampoc s'hi pot circular. Per l'incendi de Carme, a l'Anoia, continua tallada la BB-2131 entre Carme i la Pobla de Claramunt. I per l'incendi de Sentmenat, al Vallès Occidental i també el de les Gavarres, al Baix Empordà, diverses vies on només es permet la circulació als residents de la zona. Són, per exemple, la GI-664 entre Cassà de la Selva i Cruïlles, la GI-660 entre Forallac i Calonja, o bé la GI-660 6703 entre Quart i Madremanya. En total, doncs, 8 vies estan afectades en aquests moments pels incendis. I més enllà d'aquestes incidències, només destacar a aquesta hora que hi ha dos accidents afectants les dues rondes de Barcelona. En el cas de la ronda litoral, provoca cua a Zona Franca en sentit Besòs. I en el cas de la ronda de dalt, tenim intensitat des del Nus de la Trinitat fins a Montgat cap a Mataró. De moment, això és tot.
16: Moltes gràcies, Txell. Bona tarda.
3: Bona tarda.
16: I afegim a la informació viària que la línia R3 entre la Garriga i Puigcerdà s'ha tallada per una incidència als sistemes de regulació del trànsit de trens. A través de les seves xarxes socials, Adif diu que es treballa per solucionar el tall el més aviat possible, però el tall hi és. Renfe ha establert un servei de transport alternatiu per carretera, diu, per garantir la mobilitat dels usuaris.
5: El temps.
16: Crònica meteorològica, tots molt pàndits, aquesta onada de calor, i com està afectant doncs, aquest context d'incendis simultanis ara mateix, Gemma Puig.
21: Avui rècords de calor que es van fulminar en aquesta segona onada de calor que ja ens està portant alguns rècords de temperatura. Ens n'ha portat durant la nit i matinada, la nit més càlida mai registrada, 31,9 a Portbou, però també ara mateix amb aquest rècord provisional de màxima a l'Observatori Fabra, 40,5, mai s'havia registrat una temperatura tan alta, més de 100 anys de dades, i moltes màximes arribant o superant els 40 30 graus. De moment, 43 a Vinebre, 42 al Dover, Cabanes, Benissanet, a Girona 41, a Torroja del Priorat 42, però també moltes màximes avui arribant als 40 graus o gairebé a la costa i al prelitoral. Per tant, aquesta calor que s'ha intensificat en aquest tram de la costa, prelitoral i comarques gironines. En una tarda amb ruixats que ja van descarregant cap al Prepirineu, que continuaran en aquest sector, localment poden ser intensos, també algun ruixat que anirà creixent cap a la zona dels ports, i aquesta propera nit i matinada encara costarà més de dormir. Avisos de calor nocturna cap al sector de la costa, del prelitoral, nit tòrrida, fins i tot podem repetir aquestes nits roents cap a l'Empordà, i demà mantindríem la calor, una calor intensa, moltes màximes altre cop arribant als 40 graus i per sobre, i també la mateixa situació, matí estable i a la tarda ruixats i tronades cap al Pirineu.
17: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
16: És un quart i quatre minuts de set de la tarda. Els veïns dels 93 habitatges desallotjats al Putxet, a Barcelona, per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa seva com a mínim fins al cap de setmana. Els tècnics necessiten mesurar l'estat del terreny tres dies seguits per certificar-ne l'estabilitat. Els mesuraments d'avui han donat bons resultats, segons han explicat els responsables de la Generalitat. Des de primera hora al matí, seguint les novetats l'endemà de l'esfondrament, tenim l'Anna Escura i el José Antonio Muñoz.
0: A causa dels canvis tèrmics s'ha de comparar el comportament del terreny dia a dia, sempre a la mateixa hora, de matinada. El director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori, Ramon Ramírez, ha explicat que un cop s'hagi confirmat tres dies seguits que el terreny està estable, els veïns podran començar a tornar a casa.
4: Hem de dir que avui els resultats que hem començat a mirar són positius, però insisteixo molt en que cal tres dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny. El terreny es mou a poc fins que no ho fa, però un cop estabilitzada la situació hem de garantir que el terreny està a la seva posició, i això seran tres dies de supervisió contínua.
0: Fins dissabte els bombers han explicat que els veïns que ho necessitin podran entrar a casa a buscar alguna pertinença, sempre però acompanyats per algun membre del cos. Ahir al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio, les monges del convent de les Mercedàries van explicar que fa un mes van avisar que estaven sortint esquerdes. Avui en Francesc Oliver, veí que viu just davant del convent, ho ha corroborat.
6: Jo vi justament davant del convent de les monges, i ahir teníem a casa, tenim esquerdes també, que en un principi eren d'assentament de finca, però ara ja cada vegada eren més grans. A mesura que anava passant la dona, les esquerdes

0: que només reflecteixen la voluntat del PP de retallar drets laborals quan arribi a la Moncloa. Madrid, Àngels Lafuente.
1: Bona tarda. Pedro Sánchez qualifica de totalment desafortunada les declaracions de Feijóo equiparant l'absentisme laboral amb un càncer que no es pot pagar. I davant els intents del PP de matisar les paraules del seu líder, el president espanyol diu que tothom ha entès el que vol dir i adverteix que només tenen un propòsit.
2: Són recortes. És cercenar derechos. Es recortar y poner en cuestión conquistas sociales y laborales que nos han tardado muchos años en poder lograr.
1: I tampoc els empresaris han fet costat al líder del PP. Foment i la COE aposten per obrir el debat, però posen com a condició, a diferència de Feijóo, que els sindicats també formin part de la negociació.
0: Els productors de porcí catalans han perdut en el que portem d'any 100 milions d'euros, principalment per l'efecte de la pesta porcina africana, segons Unió de Pagesos. Pel que fa als efectes de la calor, els porcs mengen menys, per la qual cosa hi haurà menys quilos al mercat, un fet que podria ajudar a fer repuntar els preus. Anem a Lleida, Pere Joan Álvarez.
3: Els ramaders perden uns 20 euros per porc si tenim en compte que els costos per produir-los estan per sobre de la cotització que fixa la llotja de referència de Mercol Lleida. Pel responsable nacional del porcí d'Unió de Pagesos, Rossend Saltiveri, la tendència en el que queda d'any continuarà sent negativa.
4: Hem tocat sostre de preu i per tant, d'aquí anirem a la baixa i, per tant, continuarem sumant pèrdues durant el que queda d'any.
3: Tot i això, el preu podria repuntar puntualment pels efectes de la calor i és que els porcs mengen menys, un fet que farà que hi hagi menys oferta.
4: Properes setmanes tindrem a disposició del mercat menys quilos de carn. I, per tant, evidentment, doncs això podria ajudar a pujar el preu perquè ara menys podria baixar l'oferta.
3: Segons UPE, les pèrdues del sector faran que aquest es reestructuri amb una tendència a la concentració d'empreses.
0: El sector editorial manté l'increment de vendes i ho confirma el balanç de temporada que fa el grup 62, que preveu tancar l'any amb un augment del 4%. Els seus 15 segells editorials han publicat 500 títols diferents. El lector juvenil es manté com un dels principals motors, com explica Emili Rosales, director editorial del grup.
5: L'any passat parlàvem més d'un fenomen que és el roman fantasy, continua existint. Columna fa una de les sèries de més èxit que de la Rebecca Yarros i, per tant, sí, la franja juvenil és la franja on creix més la lectura. Això continua sent així amb les últimes dades que tenim.
0: Entre les apostes per la tardor destaca la monumental Història de les dones, una nova història de Catalunya des d'una perspectiva de gènere que han elaborat 70 autors sota la direcció de la historiadora Montserrat Duc. L'obra busca respostes a preguntes com aquestes.
6: On eren elles sota el feudalisme? Com ens les representa, per exemple, la pintura rupestre? A mesura que les guerres són acceleradors de canvis socials, què va representar la Guerra Civil? Què van fer les dones a la Guerra Civil? Van ser en una primera instància milicianes, ho sabem, però és claríssim que hi va haver un procés d'aprenentatge i de ruptura dels rols existents tradicionals.
0: Altres novetats seran Mala veïna, el nou llibre de Martí Gironell, Buidar la casa, de Care Santos, i El preu de néixer, de Laura Agost, una distopia que ja té contractada la traducció en 7 llengües, entre les quals el francès i l'anglès.
7: Esports.
0: Temps d'esports fins a 6:45 amb el Ricard Isidro. Bona tarda.
8: Bona tarda, Nati. Alexia Putellas està presentada com a nova jugadora del London City. L'excapitana del Barça explica un dels motius per fitxar per l'equip anglès.
9: És un repte, però encara ho és més perquè és un club independent. I aquesta és una de les raons per convertir-me en jugadora del London City. Per què no hi ha un equip masculí al darrere? I tenim la mateixa visió. Recordo una de les coses que em va dir Michel Kang quan ens vam trobar. El futbol femení no és caritat, no passa per accident. Hem de treballar.
8: L'acte de presentació de Putellas com a nova jugadora de London City s'ha fet a Nova York.
10: 3CAT Info.
8: Encara en futbol, l'Espanyol ha anunciat l'arribada del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i cedit per una temporada pel Paris Saint-Germain i format al Corinthians.
11: Estoy muy contento de estar acá. Que me llamó la atención fue la grandeza del club, los aficionados del todo y toda la historia del club. Jugar un campeonato tan importante, ser visto por todo el mundo. También la ciudad me parece una ciudad muy buena para vivir, con el sol, con la playa. Espero vivir días increíbles aquí y por eso que estoy muy contento acá.
8: Les dues últimes temporades, Moscardo ha jugat cedit a l'Estat de Reims francès i al Braga portuguès. És el tercer fitxatge de l'Espanyol de cara a la propera temporada. I la segona

0: corporació és la del lateral esquerre neerlandès Hartman, que ha estat presentat aquest migdia.
1: Des que sóc petit miro molt de futbol en general. Lògicament la Premier, però també miro molt la Lliga. Crec que encaixa perfectament amb el meu estil de joc i la meva experiència a la Premier em pot aportar moltes coses bones. Intentaré ser encara molt millor.
0: Hartman, de 24 anys, arriba a cedir per una temporada procedent del Burnley. Dos jugadors que arriben a l'Espanyol i un que marxa. Es tracta del migcampista Ramon Terrats, qui després d'un any a l'equip blanc i blau cedit pel Villarreal va traspassar al Getafe amb un contracte fins al 2029. L'Espanyol femení, per la seva banda, ha anunciat l'arribada per una temporada de la defensa catalana Carla Morera, que arriba procedent de Racing Power de Portugal i que ha tornat avui a la feina és el Girona, amb poques incorporacions fins ara, però amb l'objectiu de tornar a la primera divisió.
2: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
0: El Tour de França triomfa l'esprint per al neerlandès Olaf Koig del Decathlon després dels 158 quilòmetres de perfil pla entre l'Anamesa i Pau de la cinquena etapa. El noruec Thorsten Traen de l'equip 1X manté el mallot groc de líder de la general amb 28 segons sobre l'estatunidenc Sean Quinn de l'Education First. Demà es disputarà la sisena etapa. Seran 186 quilòmetres de muntanya entre Pau i Gavarnie-Gedre, amb un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta.
2: 3CAT Info.
0: Més coses en bàsquet. Aquest migdia s'ha sortejat a Suïssa la fase de grups de la pròxima edició de la Champions de la FIBA, on hi participarà el Joventut. La penya jugarà la primera fase al grup H, juntament amb el Telekom Bonn alemany, el Benei Herzliya d'Israel i el Porto portuguès. La valoració la fa el director esportiu de la penya, Jordi Martí.
3: Tenim relativament bons desplaçaments i sabem ja amb un any d'experiència com va la BCL intentar amb l'ambició de quedar el més amunt possible i ser ambiciosos perquè sabem que després els creuaments això ho condicionen. Per tant, màxima ambició a anar a per aquest grup i veure que després el creuament sigui el millor possible.
0: També s'ha fet el sorteig de la fase de grups de l'Eurocup, on hi haurà el Manresa. L'equip vegenc jugarà el grup D, juntament amb el Mónaco, el Başakşehir de Turquia, l'Ulma alemany, la Roma, el Lietkabelis de Lituània, el Pau de Salònica grec i el Balkan Botevgrad de Bulgària. Des d'aquest migdia, el Barça Futbol Sala ja sap els seus rivals a la ronda principal de la Champions. L'equip blaugrana jugarà el grup 1 amb el Semei del Kazakhstan, el Lucenech d'Eslovàquia i el Minerva de Suïssa. Aquesta fase es disputarà a Eslovàquia del 27 d'octubre a l'1 de novembre. I el torneig de tenis a Wimbledon, el quadre femení ja sabem qui disputarà la segona semifinal. La jugaran la txeca Linda Noskova i l'ucraïnesa Marta Kostiuk, que han superat la belga Mertens i l'italiana Jasmin Paolini. El quadre masculí en joc els dos partits de quarts de final, els últims, que ja han acabat, amb victòries d'Arthur Ferri, de Vancouver, per 3-16-0, i d'Alexander Zverev, pel mateix resultat sobre Taylor Fritz.

0: Són 6:45, està sent una nova tarda molt complicada pel que fa als incendis. L'últim que s'ha declarat és a Navarcles, al Bages, que crema la zona del pont de Cabrianes. S'ha enviat als mòbils una ordre de confinament de la població de Cabrianes, polígon industrial Berenguer de Sallent i a la zona oest del nucli d'Artés, on hi viuen unes 400 persones. També estem pendents de l'incendi Aiguamúrcia a l'Alt Camp. El foc crema a la zona de la Serra de Montmell i una vintena de dotacions dels bombers treballant en les tasques d'extinció. És un foc d'alta intensitat que està preocupant els bombers. També pendents del foc forestal a Gavà, que ha començat poc abans de les 2:00 PM i que ha obligat a confinar 6.000 persones dels nuclis urbans d'aquesta zona. En aquest cas, el foc està evolucionant de manera favorable, tot i que encara no està del tot estabilitzat. Mentrestant, actiu encara l'incendi de Sant Manat, que ja ha cremat 181 hectàrees, i la prioritat dels bombers, evitar que això arribi, el foc arribi als habitatges. Aquesta és la situació ara mateix, que us ampliarem d'aquí res sobre els incendis simultanis que tenim actius ara mateix a Catalunya i que, evidentment, tenen un efecte sobre la xarxa viària del país. Per això connectem l'equip viari. Txell Garriga, bona tarda.
1: Molt bona tarda. Sí, 8 vies estan afectades pels diferents incendis, 4 d'elles tallades, la C25, l'eix transversal entre Sallent i Artés en els dos sentits de la marxa, la TP2442 o la TB-2443 entre Aiguamúrcia i Montmell, o la BB-2131 entre Carme i la Pobla de Claramunt. Les vies al voltant de les Gavarres o de Sant Manat, de moment, estan obertes, però només per residents.
0: Gràcies, Txell. Unes temperatures altes, la de les últimes hores, amb una baixa humitat que situen més de 200 municipis de 24 comarques d'arreu del país en aquest risc extrem d'incendi. El doble que hi de municipis afectats. Unes localitats que, on s'ha activat aquest pla alfa, nivell 4, el més alt, us ho ampliarem d'aquí a res. Una altra qüestió que també us explicarem abans de les 7 és que el Tribunal Suprem ha decidit no portar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea el procés de regularització extraordinari d'immigrants a Espanya. També ha resolt no suspendre de manera cautelar aquest procés, tal com li demanava la Generalitat Valenciana i el Govern d'Aragó. En parlarem. I el principal focus que posem en la part esportiva és aquest.
2: Alexia Putellas està sent presentada en aquests instants com a nova jugadora del London City a Nova York, mentre que l'Espanyol ha anunciat l'arribada del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i cedit per una temporada pel Paris Saint-Germain. En ciclisme, triomf per al neerlandès Olaf Koig a l'esprint de la cinquena etapa del Tour de França. Thorstein Train manté el mallot de líder.
0: I acabem el titular del temps, punt àlgid de la segona onada de calor, on s'han batut rècords de calor, com us explicava, moltes màximes que arriben als 40 graus o més, i no només a Ponent o a l'Ebre, també al litoral, al prelitoral central i en comarques gironines. Es mantenen alguns ruixats localment intensos al Pirineu i al Prepirineu, i aquesta nit i matinada, atenció, perquè encara en seran més càlides. Ara mateix són 6:45 de la tarda. El que fem ara mateix és connectar amb l'alcalde d'Artés. Bona tarda, senyor Enric Forcada.
3: Hola, bona tarda.
0: A Navarcles, explicàvem, al Bages, un incendi forestal crema a la zona del pont de Cabrianes. S'hi han desplaçat 25 dotacions als bombers, 3 dels quals són mitjans aeris. I ha estat un avís que s'ha rebut a 3:45. Protecció Civil ha enviat també un missatge d'es alert als mòbils amb una ordre de confinament de la població de ben bé la zona de Cabrianes, polígon industrial de Can Berenguer de Sallent i també la zona oest del nucli d'Artés. Per això volem ampliar la informació que tingui ara mateix l'alcalde sobre la taula respecte a l'impacte d'aquest incendi i com està evolucionant. Senyor Forcada, quina és l'última hora pel que fa a aquest foc? Quina és la situació ara mateix del seu municipi? Expliqui'ns.
3: Doncs bé, no sabem exactament l'última hora perquè estem pendents de que arribi inspector de bombers al punt de trànsit, que és a Sant Fruitós. Llavors, sí que aquí al nostre poble, com aquests altres nuclis de població que heu comentat, s'ha confinat, sobretot per precaució, és el que ens han dit, i més que per precaució i de perill, per facilitar els treballs dels equips d'extinció de l'incendi. Llavors, el que s'està fent és intentar perimetrar. Hi ha hagut moments que semblava que estava més a prop. Sí que llavors ha afectat una empresa de gestió de residus i s'han cremat materials que han fet que sortís un fum molt fosc i que, per tant, dificultessin també les tasques dels equips aeris. I ara això és fins on sé, de fa una estona, i esperant, aviam, si tenim una nova actualització.
0: El foc, explicàvem, ha afectat aquesta vegetació, marges del pont de Cabrianes, que ha travessat un camp de rostolls fins a arribar a aquesta vegetació forestal, però, com vostè deia, també ha arribat a una empresa i ha cremat això, palets i camions. Però expliqui'ns una mica aquesta empresa a què es dedica i si hi ha realment risc que arribi ben bé a la part d'oficines.
3: No sé exactament, però és una empresa de gestió de residus. Llavors, sí que no està integrada dins el polígon industrial d'Artés, està a les afores, i no sé de l'abast. Sé que hi ha arribat i sé que això, que és el tuit, la pilada de bombers que s'han cremat palets i entenc que també part dels residus per el color del fum.
0: Sí.
3: Però no sé exactament fins a quin punt ha afectat a l'empresa.
0: I no sabem si hi havia treballadors en aquell moment. Sí, i
3: no, els treballadors són fora perquè en aquell moment érem... És a dir, abans que entrés jo era allà a la carretera, allà davant,
0: sí.
3: I tots els treballadors que hi havia dins s'han desallotjat i han marxat amb els seus cotxes a ben bé mitja hora abans que el foc arribés, vull dir que persones no n'hi havien.
0: S'ha més, com explicàvem, aquesta ordre de confinament de la població a la zona de Cabrians, al polígon industrial de Can Berenguer, Sallent, a la zona oest del nucli d'Artés. Això calculen que són unes 400 persones. No sé si en el cas seu, de la seu municipi, quina és l'afectació, és a dir, el total de gent confinada. Quin és el total de població confinada en el seu municipi ara mateix, si té les dades?
3: Doncs no sé exactament, perquè no sé que han confinat part del municipi, però no sé en exactitud quins eren els carrers. Però en tot cas nosaltres hem fet l'alerta de que es confinava tota aquesta zona i entenc que qui estava afectat ho ha rebut.
0: Clar.
3: Diria que ho ha rebut tot el poble i és possible que molta gent s'hagi acabat confinant perquè el municipi tampoc és excessivament gros. Llavors, tampoc no anem per barris. Sí que la part oest és més identificable, però vaja, no tenim un límit que digui aquí s'acaba la part oest i comença l'est. Tampoc no l'hem marcat mai. Llavors, no sé si ha sigut molt acurat o simplement... s'ha enviat l'alerta als carrers que pertocaven.
0: Quina recomanació vol fer als veïns que ara ens puguin estar escoltant?
3: No, bé, doncs estar tranquils, estar confinats tal com ens diuen i esperar que els equips d'emergència doncs, faran la seva feina segur com estan fent aquests últims dies a Catalunya, a tota la resta del país, els ADFs, bombers, agents rurals, Mossos d'Esquadra i que realment hi ha bona coordinació que ha estat allà davant i res, esperar que es pugui, que ara amb l'arribada del vespre o de la...
0: Bé, hem perdut la comunicació que teníem ara mateix amb l'alcalde d'Artés. Bé, ara sembla que l'hem pogut recuperar.
3: No, controlant.
0: Ens sent bé.
3: És que em van trucant i em van trucant i se me'n va a vegades la...
0: La cobertura.
3: El so, perdoneu.
0: Cap problema. Ja estàvem acabant aquesta entrevista, gairebé acomiadant-nos. Només una reflexió final. Entenc que amb el tall de la C-25, que és l'eix principal en aquesta zona, ara mateix la mobilitat ha de ser complicadíssima, no? Bé, no sé si ha arribat la pregunta a l'alcalde. Sí, li preguntàvem, només per acabar, alcalde Enric Forcada, si és molt complicada ara mateix la mobilitat a la zona. Entenc que sí, perquè amb la C-25 tallada és molt difícil desplaçar-se.
3: La mobilitat és complicada perquè hi ha les dues entrades principals tallades i anar en direcció Lleida, direcció Manresa, ara mateix és complicat. A més, doncs, ens trobem que, per exemple, aquí al poble tenim un campus, per exemple, de bàsquet que té nens i nenes d'arreu de la comarca, que ara a les 8 en principi els han de venir a buscar, que estan confinats al pavelló i que, per tant, doncs, no sabem gaire com si arribaran els pares, si no arribaran els pares o si es notificarà doncs, que s'esperin a que hi hagin millors o unes ordres o millor fluïdesa en la mobilitat. Però sí que, com que el foc anava a direcció a la C-25, entenc que s'ha tallat i tota aquesta zona doncs, està bastant col·lapsada.
0: De quants infants o joves estaríem parlant d'aquest campus de bàsquet?
3: La majoria són d'Artés i la majoria també són interns i es queden a dormir, però sí que hi ha una part doncs, que s'ha de venir a buscar. No et sé dir la quantitat exacta. Sé que en total d'uns 150 jugadors i jugadores, una setantena es queden a dormir i una altra gran majoria són del poble. Llavors, no t'ho sé dir exactament, però sí que també tenim aquest hàndicap que hi ha gent que ha d'arribar al poble i que de moment no sabem si es podrà o com es podrà.
0: Doncs bé, el deixem que acabi de fer les gestions que convingui en aquest sentit. Moltes gràcies per atendre la trucada de 3 Cat Info i sort. Fins ara.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Bona tarda.
3: Abraçada.
0: Bé, continuem repassant quina és la situació dels diferents incendis que tenim actius. Ara teníem aquesta informació en directe de l'alcalde d'Artés, que ens ha donat més dades sobre aquest incendi de Navarcles que ha començat fa poca estona. Ens deia aquest grup de joves, d'infants, amb aquests campus de bàsquet pendents que els pares i mares els recullin, amb aquesta dificultat afegida, diguem-ne, de la mobilitat a la zona per aquest incendi que tenim ara mateix actiu. Anem a buscar d'altres punts de connexió. Els bombers treballen ara mateix també les tasques d'extinció d'un incendi que s'ha declarat a la tarda al Pla de Manlleu a tocar d'Aigua Múrcia, això és a l'Alt Camp, i el foc en aquest cas és d'alta intensitat, també ha obligat a demanar el confinament d'unes 500 persones del municipi de Pontons, al Pla de Manlleu, algunes zones de Montmell i cases també aïllades d'Aigua Múrcia. Busquem una última hora amb la unitat mòbil a Montmell, amb el Xavier Espelt i el Jordi Barranca. Bona tarda.
4: Hola, Nati, molt bona tarda. Sí, mira, nosaltres estem al petit nucli d'Aigua Viva, això pertany al municipi del Montmell, al Baix Penedès. És, diguem-ne, el punt màxim on ens hem pogut aprovar, perquè justament aquí al costat tenim l'encreuer amb la carretera TB2442, que és on precisament els Mossos d'Esquadra fan el tall per evitar la circulació en aquesta zona de l'incendi. A escassos 2.000, 3.000, és a dir, 2-3 quilòmetres com a molt, tenim l'incendi, veiem clarament aquests dos flancs amb fum més gris en un dels dos flancs. Veiem com contínuament els mitjans aeris dels bombers, hem quantificat un parell o tres d'helicòpters i mitjans aeris que estan llançant aigua i, diguem-ne, remullant tota aquesta zona per evitar que aquest foc es propagui. Un foc que s'ha declarat quan passaven pocs minuts de les 4 de la tarda. Com bé dèieu, fa poca estona s'ha rebut aquest missatge és alert que demanava el confinament d'aquests nuclis: Pontons, Pla de Manlleu, les Pinedes Altes de Montmell i cases aïllades d'Aigua Múrcia, Vall d'Ossera de Querol i de zones properes, en total unes 500 persones aproximadament, a les quals se'ls recomana que tanquin portes i finestres i que, diguem-ne, no surtin de les seves cases, tal com deia fa uns minuts en aquesta emissora l'alcalde d'Aigua Múrcia, Òscar Cendra.
5: Aquí els riscos més grans que tenim ara mateix són les masies. És una zona amb molta població amb masies, no?, en zones rurals, i si es té que declarar fer un espai per aquests casos, es farà. Primer, sempre esperar que diuen els cossos de bombers i treballar conjuntament perquè puguem actuar aquest incendi el més ràpid possible.
4: Els bombers han de jugar amb un component que juga en contra, com és el vent, que tant en tant va bufant amb no molta intensitat, però de ben segur que els fa la guitza per continuar en aquestes tasques d'extinció. I precisament aquest incendi s'ha produït a tota aquesta zona de la Serra del Montmell, un espai natural, el del Montmell Marmellà, que a partir d'aquesta mitjanit s'afegeix a les restriccions d'accés per aquest elevat risc d'incendi, com acabem de comprovar.
0: Doncs moltes gràcies. Línies obertes també per qualsevol novetat, Jordi.
4: Val, fins ara.
0: Gràcies, bona tarda. I l'incendi de Sant Manat al Vallès Occidental, que continua també actiu. De nou, els bombers preveuen que l'entrada de la marinada compliqui les tasques d'extinció. La prioritat és evitar que les flames arribin als nuclis urbans, sobretot a l'urbanització de Guanta, que pertany a Sant Manat, i també al barri del Farell de Caldes de Montbui. Sobre el terreny hi ha una setantena de dotacions terrestres i 4 mitjans aèris. Ho està seguint la unitat mòbil del 3Cat Info, amb Matilde Seuana i Maria Costa.
6: Els bombers esperen donar per estabilitzat l'incendi aquest vespre. Malgrat el pic de calor i la matina, la marinada, la situació aquesta tarda és molt més positiva. Hi ha hagut fins ara comptats focus que s'han reactivat, però res que faci descontrolar el foc. Tot i això, es manté el confinament a l'urbanització del Farell, al mig de la muntanya, on el perímetre de l'incendi hi és a prop d'hora un quilòmetre. Els veïns porten confinats des de dilluns a la tarda. Gonzalo Brito, que viu allà mateix, assegura que en el seu cas té un rebost generós, però que altres veïns necessiten menjar i medicaments i s'han organitzat amb la policia local perquè els hi facin arribar. Ho ha explicat a 3Cat Info.
7: Han sortit altres veïns dient: ostres, a mi em falta pa, a mi em falta llet, a mi em falta aigua. I clar, són com coses que, si haguéssim d'estar més dies, per 2 dies potser no passa res, però ja hem entrat en el tercer i fins a la nit no podem moure'ns. Llavors, si entrem en un en un quart dia això ja començaria a ser problemàtic.
6: En Gonzalo assegura que està visquent la situació amb certa serenor i tranquil·litat i que ha preparat una maleta, això sí, amb coses imprescindibles a l'entrada de casa per si els bombers li diuen finalment que ha de marxar de casa.
7: Però també sabíem que les recomanacions i les ordres era d'estar tancats i si hi hagués alguna cosa, alguna evacuació d'emergència o el que fos, vindrien aquí a buscar-me.
6: L'incendi fins ara ha cremat prop de 200 hectàrees i el perímetre continua estable.
0: I evoluciona favorablement l'incendi a Gavà, al Baix Llobregat, que ha obligat a confinar 6.000 persones. Tot i així, el foc continua actiu. Els bombers hi treballen amb 33 dotacions terrestres i 7 mitjans aeris. Els esforços se centren a evitar que el flanc esquerre del foc avanci cap a la serra de les Ferreres. I a aquesta hora, 6:45 del vespre, és moment d'actualitzar la informació viària perquè tots aquests incendis afectació en tenen a la xarxa viària. Txell Garriga, bona tarda.
1: Molt bona tarda. Sí, avui mobilitat molt complicada, sobretot a les vies que tenen a prop els diferents incendis. Per l'incendi de Narvacles, al Bages, està tallada la C25, és l'eix transversal en els dos sentits de la marxa en aquest sentit, entre Sallent i Artés. Per l'incendi a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, dues vies locals que continuen tallades, la TP2442 amb la Cruïlla, amb la TV-2443. Aquesta és la via entre Aiguamúrcia i Montmell cap a Aiguaviva. Per l'incendi a Carme, a l'Anoia, està tallada la BB-2131. Aquesta és la carretera que uneix Carme i la Pobla de Claramunt. I per l'incendi de Sant Manat, al Vallès Occidental o a les Gavarres, al Baix Empordà, tenim diverses vies on només es permet la circulació als residents. Són, per exemple, la GI-664 entre Cassà de la Selva i Cruïlles o la GI-660 entre Forallac i Calonja. En total, doncs, tenim 8 vies en aquests moments afectades aquesta tarda pels incendis. Més enllà, però, d'aquestes incidències, també està tallada ara la C32 a Calafell, direcció Barcelona, en sentit nord, per un accident. I pel que fa al transport públic, hem de destacar que la línia R3 entre la Garriga i Puigcerdà també està tallada, en aquest cas, per una incidència en els sistemes de regulació del trànsit de trens, i Renfe ja ha establert un servei alternatiu per carretera per garantir la mobilitat. De moment, això és tot.
0: El temps. A Gemma Puig.
8: Una onada de calor de rècord, temperatures que ja n'estan fulminant alguns rècords de temperatura i això és el que anirà passant al llarg d'aquestes properes hores. De moment, rècord provisional l'Observatori Fabra amb 40 graus i mig, la màxima més alta mai registrada a més de 100 anys de dades. Però moltes màximes que ara mateix ja arriben als 40 graus o per sobre. Aquests valors de 43, per exemple, a Vinebre, el Duber 42, a Benissanet 42, a Espolla 42, però a diferència d'ahir, també tenim molts valors arribant als 40 graus a la costa o al prelitoral. Per tant, aquesta onada de calor i aquesta calor que avui s'ha intensificat una miqueta més, encara després d'una nit, la nit més càlida registrada mai, amb aquests 31,9 a Portbou. Mai s'havia registrat una temperatura tan alta. Per tant, estem en aquest punt àlgid d'aquesta segona onada de calor, ara mateix amb alguns ruixats que van descarregant i ho continuaran fent de moment en aquest sector entre el Prepirineu, punts del Berguedà, Solsonès, Alt Urgell, local poden ser intensos i, com dèiem, aquesta propera nit i matinada encara serà més càlida. Nit tòrrida, nit fins i tot roent altre cop cap a l'Empordà i nit tropical a la majoria de comarques. Costarà de dormir. De cara a aquest dijous repetiríem una mica la mateixa situació d'estabilitat, de sol, d'avisos de calor durant el matí i migdia amb aquesta calor intensa altre cop a la majoria de comarques i altre cop superarem àmpliament els 40 graus.
9: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Són 3:45 de 7 de la tarda. Incendis a banda. També volem explicar-vos que un home ha mort ofegat a Calafell, al Baix Penedès, i és la novena persona que perd la vida durant aquest estiu a les platges catalanes. Tarragona, Jordi Barranca.
10: Es tracta d'un home d'uns 70 anys, segons Protecció Civil, que ha mort ofegat a la platja de l'Estany de Calafell, al Baix Penedès. En el moment dels fets, a la platja hi onejava la bandera groga. Els equips d'emergències han rebut l'avís quan passaven pocs minuts de 12:45 del migdia. Tres equips del SEM, és a dir, del Sistema d'Emergències Mèdiques, han acudit al lloc dels fets i l'han intentat reanimar, però no han pogut fer res per salvar-li la vida. De les 9 persones que han mort en platges catalanes durant aquest estiu, 8 han estat en platges de la demarcació de Tarragona.
0: I ara passem per Madrid perquè el Tribunal Suprem ha decidit no portar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea el procés de regularització extraordinari d'immigrants a Espanya. També ha resolt no suspendre cautelarment aquest procés, tal com li demanava la Generalitat Valenciana i el govern de l'Aragó. Madrid, Pol Marçà.
11: El Tribunal Suprem resol quan fa 8 dies que es va tancar el període de sol·licituds de regularització. El Tribunal no suspèn ni atura aquest procés extraordinari de regularització de migrants i tampoc en plantejarà una qüestió prejudicial a Europa. El Suprem torna a avalar així aquest procés i no atén les peticions de mesures cautelars que havien fet via recurs al País Valencià i l'Aragó. De fet, la Sala Tercera manté la línia que ja va marcar amb el primer intent d'aturar aquest procés. El govern espanyol sempre ha defensat que s'ajusta a la legalitat i que tenia els avals necessaris per tirar-lo endavant. El PP en recela i sosté que la regularització va contra el Pacte Europeu d'Asil i Migracions, signat recentment a Europa. No només ha mirat de frenar-lo al Suprem, sinó que també ha engegat una ofensiva política al Congrés dels Diputats per qüestionar-lo.
0: Són els crits d'una protesta improvisada a Houston, a Texas, on l'FBI investiga la mort a trets d'un migrant mexicà a mans d'un agent del Servei d'Immigració i Control de Duanes. L'home Lorenzo Salgado era als Estats Units en situació irregular, segons el Departament de Seguretat Nacional. L'incident va tenir lloc ahir al voltant de les 7 del matí, hora local, quan agents de l'ICE van detenir el vehicle de la víctima com a part d'una operació per arrestar-lo. Segons la versió del govern, l'home va intentar fugir del control, va embestir un dels vehicles oficials i va provar d'atropellar un dels agents amb el seu cotxe. Justifiquen així que un dels agents disparés en defensa pròpia a la víctima, que va acabar morint a l'hospital. Els veïns de la zona, però, ja en responsabilitzen l'administració.
12: Assassinen mexicans innocents. Venen a treballar. Venen aquí a treballar. Què importa si no tenen papers? És culpa de Trump. Trump ho ha fet. Ho ha fet en Trump. Aquesta gent ha estat aquí durant anys.
0: Aquest seria el primer tiroteig mortal aquest any per part d'agents federals d'immigració des que dos ciutadans nord-americans van ser assassinats a Minneapolis el mes de gener. Per aquesta nit està prevista una manifestació multitudinària a Houston per denunciar aquests fets. Tornem a l'estat espanyol. Begoña Gómez ja té el passaport per viatjar a Londres i assistir a la graduació de la seva filla, després que ho hagi autoritzat el jutge substitut de Juan Carlos Peinado. La parella de Pedro Sánchez ha anat a recollir el passaport als jutjats, on ha de firmar cada 15 dies. La retirada del document la va dictar Peinado quan va enviar al judici Begoña Gómez, acusada, recordem, d'haver-se aprofitat de la seva posició per fer negocis. Avui s'ha fet públic un comunicat de Peinado d'abans de marxar de vacances, en què retira que hi ha risc que la dona del president es fugui. El jutge argumenta que si no hi hagués policies que no fessin el que s'espera d'ells, no existiria una divisió d'afers interns i que hi ha precedents de presidents, segons el jutge, que han fugit per esquivar la justícia. La ministra per la Transició Ecològica, Sara Aiguisen, nega haver rebut cap indicació per part de la Moncloa sobre els préstecs d'Air Europa i Tubos Reunidos durant la pandèmia. Són dos dels rescats públics que ha investigat la justícia per presumptes irregularitats en la tramitació. S'hi ha referit a la Comissió d'Investigació de la SEP i el Senat.
13: ¿Recibió usted directa o indirectamente indicaciones, sugerencias o comunicaciones de Presidencia del Gobierno, de la Oficina Económica de la Moncloa, de ministros, de sus gabinetes, sobre el sentido del voto que tenía que otorgar en alguna de las operaciones del fondo?
14: Nunca recibí ninguna indicación.
0: Y ha asegurado que el Tribunal de Comptes va avalar todas las operaciones de la SEPI. La Guàrdia Urbana de Barcelona ha tingut dos homes per robar dues escultures, una de Chillida a la Galeria Mayoral i una altra de Coderac i Malavia a la Galeria Villa de l'Arte dilluns i dimarts d'aquesta setmana. Les dues estan valorades en més de 230.000 euros en total. Tal com ha confirmat la Guàrdia Urbana, aquesta emissora, ahir al matí una patrulla de l'Eixample va identificar dues persones de nacionalitat sèrbia que coincidien amb la descripció que s'havia difós. I encara a la pàgina de Cultura, demà s'inaugura el Museu d'Art Contemporani de Barcelona al gest de filmar una triple exposició que reivindica el vídeo com una eina per analitzar la realitat i preservar la memòria històrica. A partir de la pròpia col·lecció del centre, la proposta connecta la producció audiovisual de la transició amb la de l'actualitat. I encara un apunt més, abans dels esports, el Col·legi de Periodistes atorgarà el seu màxim reconeixement, el Premi Ofici de Periodista, a Anna Bosch. Volen distingir així més de 4 dècades de trajectòria de la corresponsal de Televisió Espanyola a Moscou, Londres i també Washington.
9: Esports.
0: Saludem a aquesta hora el Ricard Isidro. Bona tarda.
2: Bona tarda, Nati. Alexia Putellas ha estat presentada aquesta tarda com a nova jugadora del London City anglès. L'excapitana del Barça explica els motius per fitxar per aquest equip.
14: És un repte, però encara ho és més perquè és un club independent. I aquesta és una de les raons per convertir-me en jugadora del London City. Per què no hi ha un equip masculí al darrere? I tenim la mateixa visió. Recordo una de les coses que em va dir Michelle Kang quan ens vam trobar. El futbol femení no és caritat, no passa per accident. Hem de treballar.
2: L'acte de presentació de Putellas com a nova jugadora del London City s'ha fet a Nova York.
9: 3Cat Info.
2: Encara en futbol, l'Espanyol ha anunciat l'arribada del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i cedit per una temporada pel Paris Saint-Germain. Cedit pel Paris Saint-Germain, però format al Corinthians.
15: Estoy muy contento de estar acá. Que me llamó la atención fue la grandeza del club, los aficionados del todo y toda la historia del club. Jugar un campeonato tan importante, ser visto por todo el mundo, también la ciudad. Me parece una ciudad muy buena para vivir, con el sol, con la playa. Espero vivir días increíbles aquí, por eso que estoy muy contento acá.
2: Les dues últimes temporades, Moscardo ha jugat cedit a l'Estat de Reims francès i al Braga de Portugal. De fet, el de Moscardo és el tercer fitxatge de l'Espanyol de cara a la propera temporada. La segona incorporació és la del lateral esquerre neerlandès Hartman, que ha estat presentat aquest migdia.
16: Since I was young, I watched a lot of football.
17: Des que sóc petit miro molt de futbol en general. Lògicament la Premier, però també miro molt la Lliga. Crec que encaixa perfectament amb el meu estil de joc i la meva experiència a la Premier em pot aportar moltes coses bones. Intentaré ser encara molt millor.
2: Hartman, de 24 anys, arriba a cedir per una temporada procedent del Burnley anglès. Dos jugadors que arriben a l'Espanyol i un que marxa. Es tracta del migcampista Ramon Terrats, qui després d'un any cedit a l'equip blanquiblau pel Villarreal, va traspassar al Getafe amb un contracte fins al 2029. D'altra banda, també, l'Espanyol femení ha anunciat el fitxatge per una temporada de la defensa catalana Carla Morera, que arriba procedent del Racing Power de Portugal. A la segona divisió, qui ha tornat avui a la feina és el Girona, amb poques incorporacions, però amb l'objectiu de tornar a la primera divisió.
9: 3Cat Info. Tota la informació esportiva.
2: El Tour de França triomfa l'esprint per al neerlandès Olaf Koig del Decathlon després dels 158 quilòmetres de perfil pla entre l'Anamesa i Pau de la cinquena etapa. El noruec Torsten Traen, de l'equip 1X, manté el mallot groc de líder de la general amb 28 segons sobre l'estatunidenc Sean Quinn, de l'Education First. Demà ja es disputarà la sisena etapa, 186 quilòmetres de muntanya entre Pau i Gavarnie-Gedre, amb un port de primera categoria, un de segona, un de tercera i un de quarta, que serà al principi de l'etapa.
9: 3Cat Info.
2: Pel que fa al bàsquet, aquest migdia s'ha sortejat a Suïssa la fase de grups de la pròxima edició de la Champions de la FIBA, on hi participarà el Joventut. La penya jugarà la primera fase al grup H, juntament amb el Telecom Bonn alemany, el Venei Herzliya d'Israel i el Porto portuguès. També s'ha fet el sorteig de la fase de grups de l'Eurocup, on hi haurà el Manresa. L'equip del Bages jugarà el grup D juntament amb el Mònaco, el Basaksehir de Turquia, l'Ulm alemany, la Roma, el Lietkabelis de Lituània, el PAOK de Salònica i el Balkan Botevgrad de Bulgària. Via el Coromines, el director esportiu del club manresà, reconeix que és un grup complicat.
18: Un sorteig duríssim, amb uns rivals d'un grandíssim nivell. Evidentment, doncs, el Basaksehir, el PAOK de Thessaloniki són projectes amb un potencial econòmic increïble que s'està demostrant amb les incorporacions que estan fent. El Mónaco, un equip que surt d'Euroliga, que sí que és cert que té una mica d'incertesa en la seva situació i està una mica per veure com acabarà sent l'equip, però evidentment un equip i un club d'un nivell altíssim, d'un caché molt alt.
2: El Barça de futbol sala, per la seva banda, ja sap els seus rivals a la ronda principal de la Champions. L'equip blaugrana jugarà al grup 1 amb el Semei del Kazakhstan, el Lucenech d'Eslovàquia i el Minerva de Suïssa. Aquesta fase es disputarà a Eslovàquia del 27 d'octubre a l'1 de novembre. D'altra banda, el Barça ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta del pivot Igor Ribeiro de Sousa, té 28 anys, arriba del Benfica i signa per les dues pròximes temporades. I al torneig de tenis de Wimbledon han quedat definides ja les semifinals del quadre masculí i del femení. El masculí, la segona semifinal la jugaran Arthur Ferri, el número 114 del món, i Alexander Zverev, després d'eliminar Kovoli i Fritz. El femení, a la segona semifinal, jugaran Noskova i Kostiuk. 3CAT Info.

0: Les 7. Bona tarda. Nova tarda complicada per als bombers. Hi ha dos focus actius de Camoïna, especialment a Aiguamúrcia, a l'Alcamp i a Navarcles, al Bages. Han sonat els avisos dels ES Alerts per confinar la població afectada pels dos incendis que cremen, de moment, sense control. Els bombers també treballen per estabilitzar l'incendi de Sant Manat, que va començar dilluns, i el de Gavà, que ha començat aquest migdia, i també ha fet activar les alertes als mòbils per confinament dels veïns afectats. Coneguem quina afectació té aquests dos focs importants i la resta pel que fa a l'equip viari. Endavant.
1: Bona tarda. Doncs 8 vies estan afectades pels diferents incendis, 4 d'elles tallades, les principals, la C25 entre Sallent i Artés en els dos sentits, la T224 Aiguamúrcia o la BB-2131 entre Carme i la Pobla de Claramunt. Les vies de moment al voltant de les Gavarres o de Sant Manat estan obertes només per residents.
0: Més de 200 municipis de 24 comarques d'arreu del país estan avui en risc extrem d'incendi, el doble que ahir. En aquestes localitats, els agents rurals han activat el pla Alfan nivell 4. També s'han ampliat les restriccions d'accés en 7 parcs naturals d'arreu del país. Pedro Sánchez defensa el compromís i el compliment d'Espanya amb l'OTAN i amb les relacions intercomercials amb els Estats Units que depenen de la Unió Europea. És la resposta del president espanyol a Donald Trump, que ha acusat Espanya de ser un soci terrible per no complir amb els nous compromisos en defensa i ha ordenat tallar les relacions comercials amb Madrid. Donald Trump adverteix l'Iran d'un possible nou atac aquesta nit després de donar per tancat l'alto al foc, però deixa en l'aire la continuïtat de les converses amb Teheran. Trump ha dit que autoritzarà a Ucraïna a fabricar míssils Patriot durant una reunió amb Zelensky després de la cimera de l'OTAN. El trencament de la treva a l'Orient Mitjà fa pujar el preu del petroli, que s'enfila un 7% i se situa a prop dels $80 en el cas del barril de Brent. Les borses han registrat caigudes generalitzades. L'IBEX 35 s'hi ha deixat gairebé un 3% i ha liderat les pèrdues a Europa després de les amenaces comercials de Donald Trump. Wall Street ha obert a la baixa i recula un 1,5%. Unió de Pagesos estima que el sector porcí ha perdut 100 milions d'euros per l'efecte de la pesta porcina durant el primer semestre. El sindicat preveu que l'any es tancarà amb pèrdues. I arrenca el Festival Cruïlla amb la nord-americana Haisley com a cap de cartell. El festival omplirà de música al Parc del Fòrum a Barcelona fins dissabte amb noms com Pixies, David Brain, Rigoberta Bandini o Alosa.
2: Esports.
3: Alexia Putellas està presentada com a nova jugadora del London City, mentre que l'Espanyol ha anunciat l'arribada del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i cedit per una temporada pel Paris Saint-Germain. Triomf per al neerlandès Olaf Kooi a l'esprint de la cinquena etapa del Tour de França. Thorstein Train manté el mallot de líder. I el Barça de Futbol Sala jugarà contra el Semei del Kazakhstan, el Lucenec d'Eslovàquia i el Minerva de Suïssa a la ronda principal de la Champions.
0: Punt àlgid de la segona onada de calor. S'han batut rècords de calor. Moltes màximes arriben als 40 o més i no només a Ponent o a l'Ebre, sinó també al litoral i al prelitoral central i en comarques gironines. Es mantindran alguns ruixats localment intensos al Pirineu i Prepirineu. Aquesta nit i aquesta matinada encara seran més càlides.
2: 3CAT Info.
0: Passant pràcticament 4 minuts de les 7 de la tarda, sóc el Marc Teixidor Valls i us acompanyaré repassant l'actualitat fins al punt de les 8.
2: 3CAT Info.
0: Pendents d'aquests incendis que cremen a diferents punts del país, comencem pel del Montmell, a cavall entre l'Alt Camp i el Baix Penedès, perquè continua actiu i descontrolat, que crema des d'aquesta tarda amb el foc. Les flames han calcinat una setantena d'hectàrees, segons les dades provisionals dels agents rurals. També hi ha un ordre de confinament sobre unes 500 persones de municipis com Pontons, el Pla de Manlleu, algunes zones del Montmell i cases aïllades d'Aiguamúrcia. En busquem l'última hora i ho fem amb la unitat mòbil al Montmell, precisament amb el Xavier Espel i el Jordi Barranca. Jordi, bona tarda.
4: Hola, Marc, molt bona tarda. Sí, nosaltres estem a escassos 2.000 metres d'on s'està produint aquest incendi. Veiem molt clarament aquests dos flancs amb un fum més amb una negror del fum, diguem-ne, més intensa a cadascun dels dos flancs. També veiem, diguem-ne, com continua ben actiu, és a dir, com hi ha punts on les flames estan ben vives, ben enceses, com deien els bombers. A poc a poc també estem veient com es va reforçant el dispositiu per atendre a totes les tasques d'extinció d'aquest incendi a mesura que els bombers hi poden anar destinant destinant-hi recursos. Veiem com estan sobrevolant constantment mitjans aèris, ja siguin hidroavions o també altres helicòpters. Veiem camions de bombers que accedeixen en aquest punt, en aquest incendi que, recordem, s'ha declarat poc després de les 4 de la tarda a tocar mateix d'aquesta carretera TV-2442. De fet, nosaltres estem a la sortida del nucli d'Aigua Viva que pertany al Montmell, això és el Baix Penedès, a la Cruïlla, amb aquesta via, que és el punt on els Mossos d'Esquadra ja barren el pas. Com bé dèieu, derivat d'aquest incendi s'ha decretat, s'ha demanat, s'ha ordenat, més ben dit, el confinament de diversos municipis, de diversos nuclis, com ara Pla de Manlleu, les Pinedes Altes de Montmell i cases aïllades també d'Aiguamúrcia, Valldossera de Querol i zones properes, i a més també al municipi de Pontons. Això ja seria a la comarca de l'Alt Penedès. Fa una estona, l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, feia aquestes recomanacions a seguir per part de la ciutadania afectada aquí a 3CAT Info.
5: Aquí els riscos més grans que tenim ara mateix són les masies. És una zona amb molta població amb masies, no? En zones rurals. I si es té que declarar algun, fer un espai per aquests casos, es farà. Primer, sempre esperar que diuen els cossos de bombers i treballar conjuntament perquè puguem actuar aquest incendi el més ràpid possible.
4: Nosaltres, en el punt on estem, hi ha diverses persones que també s'estan ajuntant a aquest punt, com bé deia, més on els Mossos d'Esquadra tallen el pas, i entre elles hem pogut parlar amb la Jèssica, que és una veïna del pla de Manlleu, que no ha pogut accedir al seu nucli fa tot just una estona. Això ens deia.
6: No podem tornar. Quan he arribat m'he trobat la patrulla aquí i m'ha dit que no es pot entrar. Després, al cap de mitja hora, han sonat les alarmes de confinament, però ja feia estona que havien tancat el poble. I de moment doncs, no sabem res. Preguntes i ningú sap res. Truques al 112 i ningú sap res. Llavors estem esperant a veure si ens deixen entrar.
4: Un foc, segons la darrera actualització dels agents rurals, ja ha cremat 68 hectàrees, la gran majoria de terreny forestal.
0: És l'última hora que ens arriba des d'Aiguamúrcia, l'incendi que crema des d'aquesta tarda amb el Jordi Barranca i el suport tècnic del Xavier Espel. Gràcies, Jordi. Fins ara, bona tarda.
4: Fins ara.
0: Pendents també de Navarcles, al Bages, on un incendi forestal crema a la zona del pont de Cabrianes i avança cap a la població d'Artés, i treballen 25 dotacions dels bombers, 3 de les quals són mitjans aeris. L'avís s'ha rebut a 3:15 i el foc ha arribat a una indústria per gestió de residus on hauria cremat material, un camió i palets. Els cossos d'extinció treballen per protegir la zona d'oficines de l'empresa i de moment no hi ha hagut cap afectació personal. Enric Forcada, alcalde d'Artés, ha explicat a 3CAT Info les característiques d'aquesta empresa.
7: Hi ha hagut moments que semblava que estava més a prop. Sí que llavors ha afectat una empresa de gestió de residus i s'han cremat materials que han fet que sortís un fum molt fosc i que, per tant, dificultessin també les tasques dels equips aeris.
0: Protecció Civil ha enviat un missatge és alerta als mòbils amb un ordre de confinament de la població a la zona de Cabrianes i a tot el municipi de Sallent i a la zona oest del nucli d'Artés. En aquests 3 nuclis hi viuen unes 400 persones. L'alcalde també demana a la població que segueixi les recomanacions dels cossos d'emergència.
7: Estar tranquils, estar confinats tal com ens diuen i esperar que els equips d'emergència doncs, faran la seva feina segur com estan fent aquests últims dies a Catalunya, a tota la resta del país, els ADFs, bombers, agents rurals, Mossos d'Esquadra i realment hi ha bona coordinació que està allà.
0: Artés s'ha habilitat el pavelló desallotjat per possibles confinats. De moment s'han hagut de desallotjar 150 nens i joves d'un campus de bàsquet d'Artés. Per aquest incendi, la C-25 està tallada entre Sallent i Artés en tots dos sentits. A un quart repassarem quines són les afectacions dels diferents incendis a la xarxa viària catalana. L'altre incendi que ens ha tingut aquesta tarda amb atenció ha estat el de Gavà. Des d'aquest migdia els bombers treballen en les tasques d'extinció d'aquest foc. Els bombers estan a punt de perimetrar-lo. Ara la columna i la intensitat de les flames han disminuït considerablement. Els bombers hi treballen amb 29 dotacions. I a Sentmenat, l'incendi del Vallès Occidental continua actiu. De nou, els bombers preveuen que l'entrada de la marinada compliqui les tasques d'extinció. La prioritat és evitar que les flames arribin als nuclis urbans, principalment a la urbanització de Guanta, que pertany a Sentmenat, i al barri del Farell de Caldes de Montbui. Sobre el terreny hi ha una setantena de dotacions terrestres i 4 mitjans aeris, i ho estan seguint amb la unitat mòbil a Sentmenat, la Matilde Seona i la Maria Costa.
1: Els bombers esperen donar per estabilitzat l'incendi aquest vespre. Malgrat el pic de calor i la matina, la marinada, la situació aquesta tarda és molt més positiva. Hi ha hagut fins ara comptats focus que s'han reactivat, però res que faci descontrolar el foc. Tot i això, es manté el confinament a l'urbanització del Farell, al mig de la muntanya, on el perímetre de l'incendi hi és a prop d'hora 1 quilòmetre. Els veïns porten confinats des de dilluns a la tarda. Gonzalo Brito, que viu allà mateix, assegura que en el seu cas té un rebost generós, però que altres veïns necessiten menjar i medicaments i s'han organitzat amb la policia local perquè els hi facin arribar. Ho ha explicat a 3Cat Info.
8: Han sortit altres veïns dient: ostres, a mi em falta pa, a mi em falta llet, a mi em falta aigua. I clar, són com coses que, si haguéssim d'estar més dies, per dos dies potser no passa res, però ja hem entrat en el tercer i fins a la nit no podem moure'ns. Llavors, si entrem en un quart dia, això ja començaria a ser problemàtic.
1: En Gonzalo assegura que està visquent la situació amb certa serenor i tranquil·litat i que ha preparat una maleta, això sí, amb coses imprescindibles a l'entrada de casa per si els bombers li diuen finalment que ha de marxar de casa.
8: Però també sabíem que les recomanacions i les ordres era d'estar tancats i si hi hagués alguna cosa, alguna evacuació d'emergència o el que fos, vindrien aquí a buscar-me.
1: L'incendi fins ara ha cremat prop de 200 hectàrees i el perímetre continua estable.
0: Pendents estem a aquesta hora de que comparegui David Borrell, cap dels bombers, des del Centre de Comandament dels Bombers de la Generalitat de Catalunya. Tan bon punt comenci aquesta compareixença per resumir i saber quina és la situació de tots aquests focs que cremen, a banda dels que es continuen treballant, que les darreres hores i els dies anteriors haurien fet altres focs, doncs ho explicarem i ho emetrem en directe aquí a 3Cat Info. Mentrestant, més qüestions, però encara relacionades amb aquesta onada de calor, perquè les altes temperatures de les últimes hores i la baixa humitat situen més de 200 municipis de 24 comarques d'arreu del país en risc extrem d'incendi. El doble que hi ha en aquestes localitats, els agents rurals han activat el Pla Alfa, nivell 4, el més alt. Les restriccions també s'estenen als parcs naturals. Des d'avui ja són 7 els espais tancats al públic. Sant Llorenç del Munt i l'Obac, Montse Poblet.
9: Avui aquí ja no es pot sortir a caminar ni tampoc fer excursions en bicicleta de muntanya. Tot el parc està tancat per risc extrem d'incendi forestal. Hi ha cintes que impedeixen el pas a les zones d'aparcament al costat de la carretera i les barreres de tots els pàrquings estan baixades. Si algú, malgrat tot, ho intenta...
10: So it's closed, you cannot park here, you know, Montserrat, nowhere, all this area has a...
11: It's too dangerous. Very...
10: Yes, exactly.
11: Oh, okay, no, we understand.
9: L'UBAC s'ha afegit avui als altres 6 parcs naturals tancats i ha influït la proximitat de l'incendi de Sant Manat, però sobretot la voluntat de reduir al mínim el risc que comporta la presència de gent en un moment tan delicat. David Gàmiz és sotinspector dels agents rurals.
12: Les temperatures es preveu que siguin molt altes, la humitat relativa continuarà sent molt baixa i, per tant, la probabilitat d'ignició serà alta durant uns dies. I el que volem evitar és que les persones i el parc natural, en aquest cas, doncs pateixin cap incendi.
9: El que sí que estan obertes són les carreteres, així que és possible moure's en cotxe, moto o bici de carretera per la zona. I avui, malgrat la calor, déu-n'hi-do als ciclistes que hem vist pujar. L'Alfa 4 està activat a 210 municipis de 24 comarques. En aquests pobles i ciutats se suspenen les obres a la xarxa interurbana de carreteres, se suspèn també la sega de cunetes i, evidentment, no es poden fer barbacoes ni tampoc festes de falles. En definitiva, cap activitat que pugui originar un incendi.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
0: Pedro Sánchez reivindica el compromís i el compliment d'Espanya amb l'OTAN i defensa les relacions comercials amb els Estats Units. Ho fa en resposta a Donald Trump, que ha acusat Espanya de ser un soci terrible i ha ordenat tallar tots els lligams comercials amb Madrid. Sánchez i Trump han coincidit a la cimera de l'OTAN que es fa a Turquia, on han mantingut una conversa informal i cordial. Sentim primer les amenaces de Trump i com el president espanyol hi treu ferro.
13: Espanya és un soci terrible a l'OTAN. No participen, no paguen... No vull tenir res a veure amb Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, si us plau, incloent-hi les visites.
14: Calma i paciència i una certa normalitat també, perquè al fin i al cabo quan uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy muy positivas.
0: Sánchez recorda a Trump que les relacions comercials no depenen d'Espanya, sinó de la Unió Europea. Des del PP, Elías Bendodo acusa Sánchez de buscar el xoc amb el president nord-americà.
15: Què passa? Que Sánchez ve en el enfrentamiento con Estados Unidos una oportunidad política, aunque le haga daño a España. Y eso es una gran irresponsabilidad por parte del presidente del gobierno.
0: Pràcticament un quart de vuit del vespre. El que fem ara és aturar-nos en l'actualitat i fem un cop d'ull a la situació del trànsit i també del temps. Pendent de les afectacions que tenen els diferents incendis que cremen el país a la xarxa viària catalana, equip viari, Txell Garriga, bona tarda.
1: Bona tarda, doncs sí, mobilitat avui molt complicada, sobretot a les vies que tenim al voltant d'aquests incendis. Ara mateix, però, de moment sense novetats, la fotografia no canvia. Són quatre vies les que tenim tallades per aquests incendis. Pel de Navarcles, al Bages, està tallada la C25, l'eix transversal en els dos sentits de la marxa entre Sallent i Artés. Per l'incendi Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, tres vies ara tallades, la T244 Aiguamúrcia, també les dues vies locals, la TP2442 amb la Cruïlla, amb la TV-2443. Aquesta és la via entre Aiguamúrcia i Montmell cap a Aiguaviva. I per l'incendi de Carme a l'Anoia, està tallada també la BB-2131. Aquesta és la carretera que uneix Carme amb la Pobla de Claramunt. Pel que fa a l'incendi de Sant Manat, al Vallès Occidental, o a les Gavarres, al Baix Empordà, també tenim diverses afectacions. Són vies on només es permet la circulació pels residents, com per exemple la GI-664 entre Cassà i Cruïlles, o bé la carretera entre Forallac i Calonja. Més enllà, però, d'aquestes incidències, també estava tallada la C-32 a Calafell, direcció Barcelona, per un accident. En aquest cas, s'acaba de reobrir aquesta via, hi ha uns 3 quilòmetres, però, de retenció. I pel que fa al transport públic, continua tallada la línia R3 entre la Garriga i Puigcerdà, en aquest cas, per una incidència als sistemes de regulació del trànsit. De moment, això és tot.
0: Gràcies, Txell. Fins ara.
1: Fins ara.
2: El temps.
0: Gemma Puig.
16: Avui les temperatures encara s'han disparat més. Aquesta segona onada de calor ja ens ha portat rècord de moment. Durant la nit i matinada, amb aquesta mínima provisional de rècord a Portbou, la nit més càlida, 31,9, la temperatura que ha superat la darrera nit més càlida, que era 31,2, a l'Observatori Fabra. I també de dia, temperatures disparades de moment, amb aquesta màxima provisional a l'Observatori Fabra, de 40,7, amb més de 100 anys de dades, mai s'havia arribat a aquesta temperatura. I molts valors i moltes màximes arribant als 40 graus i per sobre. I no només, com aquests darrers dies, cap a Ponent o cap a l'interior de les Terres de l'Ebre o Catalunya Central, sinó també en alguns trams del prelitoral o fins i tot a la mateixa línia de la costa. Per tant, aquesta temperatura disparada avui. Per exemple, aquests 40 graus a Roses, 41 a Girona, 42 a Torroja Priorat, 44 a Vinebre o també els 42 a Ascó. En una tarda en moviment, altre cop amb ruixats, tronades que van descarregant amb certa intensitat, aquests 8 litres per metre quadrat al Port del Comte, 6 a Linyà, 3 a Salòria, 3 a Xisclareny, 3 a Sant Joan de les Abadeses, i encara continuarà aquests ruixats en aquest sector del Pirineu, Prepirineu més occidental. Aquesta propera nit de matinada tornarà a ser càlida. Avisos de calor nocturna, façana litoral, nits tòrrides, nit roent que es pot repetir cap a l'Empordà i nit tropical en moltes comarques interiors. Tot plegat en un dijous, altre cop amb un matí de sol, amb estabilitat. A la tarda tornarem a tenir ruixats i tronades i a la tarda les temperatures tornaran a enfilar-se. Mantenim aquests avisos de calor intensa cap a aquest sector de Ponent, amb aquest nivell molt alt, o també entre el Baix Llobregat i l'Empordà. Divendres, dissabte, tindríem un petit descens de la temperatura que en molts trams de la costa o al prelitoral gairebé no es notarà, però aquesta segona onada de calor s'allargarà la propera setmana i fins i tot s'intensificarà.
2: 3CAT Info.
0: 7 i 18 minuts pendents a 3CAT Info de la compareixença del cap dels bombers David Borrell, que també estarà acompanyat de la consellera Núria Parlon per situar quina és a aquesta hora la situació dels diferents incendis que cremen al país. Mentrestant, però, seguim amb més qüestions. Donald Trump adverteix l'Iran d'un possible nou atac aquesta nit després de donar per tancat aquest matí l'alto al foc, tot i que ha deixat en l'aire la continuïtat de les converses amb Teheran. El president dels Estats Units ho ha dit en una reunió amb Volodymyr Zelensky, que ha fet en acabar la cimera de l'OTAN a Turquia i on s'ha mostrat disposat que Kiev pugui fabricar míssils Patriot. Enviat especial encara Bruno Forteamires.
17: Trump diu que estudia reintroduir el bloqueig naval contra l'Iran per barrar l'accés al mar des dels seus ports. El president nord-americà amenaça d'ocupar l'estratègica illa iraniana de Kerk, des d'on el país persa exporta la majoria del seu petroli al món, i llança aquest avís a la República Islàmica.
18: Els hem colpejat amb força aquesta nit passada. Molt. Probablement hi tornarem aquesta nit. Els avisaré que els atacarem amb força aquesta nit.
17: Diu això després d'haver donat per acabat l'alto al foc, però alhora suggerir aquest matí que els negociadors nord-americans podrien continuar parlant amb Teheran. Sobre Ucraïna, Trump s'inclina per deixar que Kiev pugui fabricar míssils nord-americans Patriot, essencials per defensar-se dels bombardejos russos.
18: Tenim Patriots, però també en necessitem per nosaltres. Els en donarem alguns, sí, però crec que en poden produir ràpidament. Quan els ho expliquem, els portarem tècnics. Ells tenen una gran capacitat per fer servir armes.
17: Aquesta era una de les grans reivindicacions de Zelensky durant la cimera de l'OTAN a Turquia, que s'ha acabat aquesta tarda. Els països aliats també s'han compromès a ajudar a Ucraïna amb 70.000 milions d'euros per aquest any i una xifra semblant per a l'any que ve.
0: D'alta baix a les borses per la fi de l'alto al foc a l'Orient Mitjà. Les amenaces comercials de Donald Trump a Espanya han fet que l'IBEX 35 hagi liderat les pèrdues a Europa. El selectiu de la borsa espanyola ha caigut gairebé un 3%, mentre que l'Eurostox 50, que inclou els principals valors del continent, ha reculat menys d'un 2%. Wall Street també ha obert a la baixa i el Dow Jones està perdent un 1,5%. La previsió dels analistes és que s'ha entrat en una etapa d'inestabilitat, tal com explica el director del Màster de Comerç i Finances Internacionals de la Universitat de Barcelona, Emili Bizuete.
19: Durant uns dies estarem amb incertesa i el mercat amb aquesta incertesa sobrereacciona, o sigui, puja o baixa de forma molt accentuada, molt ràpida.
0: Mentrestant, el preu del petroli escala un 7% i el barril de Brent ja es pega a prop dels $80. És el preu més alt des de mitjans de juny, quan els Estats Units i l'Iran van anunciar el memoràndum que suspenia la guerra.
2: Descobreix el nou univers informatiu. Descarrega't l'app de 3Cat Info.
0: Pedro Sánchez carrega contra Feijóo per haver comparat les baixes laborals amb el càncer. Diu que són paraules del tot desafortunades i alerta que només reflecteixen la voluntat del Partit Popular de retallar drets laborals quan arribi a la Moncloa. La COE aposta per obrir el debat i asseure's amb els sindicats per buscar una solució a les baixes laborals. Madrid, Àngels Lafuente.
20: Pedro Sánchez qualifica de totalment desafortunades les declaracions de Feijóo equiparant l'absentisme laboral amb un càncer que no es pot pagar. I davant els intents del PP de matisar les paraules del seu líder, el president espanyol diu que tothom ha entès el que vol dir, i adverteix que només tenen un propòsit.
14: Són recortes, és cercenar derechos, és recortar i poner en qüestió conquistes socials i laborals que nos han tardat molts anys en poder lograr.
20: I tampoc els empresaris han

0: un suport mínimament rigorós.
1: És un despropósito iniciar un debate sobre les bajes que afecten a milions de persones treballadores en Espanya des de falsedades. No es verdad que en España se pueda coger la baja sin justificar. Y no es verdad que se cobre lo mismo trabajando que estando de baja.
2: Segons l'Institut Espanyol d'Estadística, hi ha 1 milió de treballadors de baixa laboral, un 5% dels ocupats.
3: Els productors de porcí catalans han perdut en el que portem d'any 100 milions d'euros, principalment per l'efecte de la pesta porcina africana, segons la Unió de Pagesos. Pel que fa als efectes de la calor, els porcs mengen menys, per la qual cosa hi haurà menys quilos al mercat, un fet que podria ajudar a repuntar els preus. Lleida, Pere Joan Álvarez.
4: Els ramaders perden uns 20 euros per porc si tenim en compte que els costos per produir-los estan per sobre de la cotització que fixa la llotja de referència de Mercor Lleida. Pel responsable nacional del porcí d'Uní de Pagesos, Rossend Saltiveri, la tendència en el que queda d'any continuarà sent negativa.
5: Hem tocat sostre de preu i per tant, d'aquí anirem a la baixa i, per tant, continuarem sumant pèrdues durant el que quede d'any.
4: Tot i això, el preu podria repuntar puntualment pels efectes de la calor i és que els porcs mengen menys, un fet que farà que hi hagi menys oferta.
5: Per tres setmanes tindrem a disposició del mercat menys quilos de carn. I, per tant, evidentment, doncs això podria ajudar a pujar el preu perquè ara menys podria baixar l'oferta.
4: Segons UPE, les pèrdues del sector faran que aquest es reestructuri amb una tendència a la concentració d'empreses.
6: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Ja està en marxa la segona jornada, jornada inaugural del Festival Cruïlla amb la nord-americana Hasley com a cap de cartell. El festival omplirà de música el Parc del Fòrum de Barcelona fins dissabte. Parc del Fòrum, Marc Ruiz.
7: La noruega Sigrid portava un sac ple de bones vibracions que ha bocat a sobre del públic del Cruïlla. Es mou per l'escenari fent saltets com si acabés d'obrir un regal esperadíssim. I pels seus fans, les cançons de Sigrid són ben bé això. Amb una veu magnífica crea un pop lluminós que funciona. I en cançons com Sucker Punch hi afegeix hip-hop i electrònica amb moltes textures. I malgrat la llum que desprèn la seva música, les lletres de Sigrid són just al contrari. Parlen de frustració, de ràbia o d'enyor, com en un intent de treure's els dimonis de dins. Bonnie Raitt, Adele, Coldplay o Lee Kelly formen part dels fonaments de la seva música. Aquesta és la primera jornada del Cruïlla, amb 4 dels 7 escenaris en marxa i amb actuacions com les de Greta o Halsey.
3: 5 minuts i seran 7:45.
6: Esports.
3: Ricard Isidro, bona tarda.
8: Bona tarda, Marc. Alexia Putellas està presentada com a nova jugadora del London City. L'excapitana del Barça explica un dels motius per fitxar per l'equip anglès.
9: És un repte, però encara ho és més perquè és un club independent. I aquesta és una de les raons per convertir-me en jugadora del London City. Per què no hi ha un equip masculí al darrere? I tenim la mateixa visió. Recordo una de les coses que em va dir Michel Kang quan ens vam trobar. El futbol femení no és caritat, no passa per accident. Hem de treballar.
8: No s'ha fet pública la durada del contracte de Putellas amb el London City. Recordem que aquest equip és propietat de Michel Kang, propietari també de l'Olímpic de Lió. Per cert, l'acte de presentació s'ha fet a Nova York.
6: 3CAT Info.
8: Mentrestant, l'Espanyol ha anunciat l'arribada del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i cedit per una temporada pel Paris Saint-Germain i format al Corinthians. Les dues últimes temporades, Moscardo ha jugat cedit a l'Estat de Reims francès i al Braga de Portugal. És el tercer fitxatge de l'Espanyol de cara a la propera temporada. La segona incorporació és la del lateral esquerre neerlandès Hartman, que ha estat presentat aquest migdia.
10: Since I was young, I watched a lot of football.
11: Des que sóc petit miro molt de futbol en general. Lògicament la Premier, però també miro molt la Lliga. Crec que encaixa perfectament amb el meu estil de joc i la meva experiència a la Premier em pot aportar moltes coses bones. Intentaré ser encara molt millor.
8: Hartman, de 24 anys, arriba a cedir per una temporada procedent del Burnley anglès. Relacionat amb l'Espanyol, l'exmigcampista blanc i blau Ramon Tarrats, qui després d'un any a l'equip perico com a cedir pel Villarreal, va traspassat al Getafe amb un contracte fins al 2029. D'altra banda, l'Espanyol femení ha anunciat el fitxatge per una temporada de la defensa catalana Carla Morera, que arriba procedent del Racing Power de Portugal. I qui ha tornat avui a la feina a la segona divisió és el Girona, amb poques incorporacions, però amb l'objectiu de tornar a la primera divisió.
6: 3CAT Info. L'activitat

0: Esportiva a fons.
1: El Tour de França triomfa l'esprint per neerlandès Olaf Kooi del Decathlon després dels 158 quilòmetres de perfil pla entre la Namesa i Po de la cinquena etapa. El noruec Torsten Traen de l'equip 1X manté el mallot groc de líder de la general amb 28 segons sobre l'estatunidenc Sean Quinn de l'Education First. Demà, sisena etapa, torna a la muntanya amb 186 quilòmetres entre Po i Gavarnie-Gedre, amb l'ascensió al mític coll del Tourmalet. També els ciclistes hauran de passar per un port de segona categoria, un de tercera i un de quarta. Pel que fa al bàsquet, aquest migdia s'ha sortejat a Suïssa en la fase de grups de la pròxima edició de les Champions de la FIBA, on hi participarà el Joventut. La penya jugarà la primera fase al grup H, juntament amb el Telecom Bonn alemany, el Venei Herzliya d'Israel i el Porto portuguès. La valoració la fa el director esportiu de la penya, Jordi Martí.
2: Tenim relativament bons desplaçaments i sabem ja amb un any d'experiència com va la BCL intentar amb l'ambició de quedar el més amunt possible i ser ambiciosos, perquè sabem que després els creuaments això ho condicionen. Per tant, màxima ambició, anar a per aquest grup i veure que després el creuament sigui el millor possible.
1: També s'ha fet el sorteig de la fase de grups de l'Eurocup, on hi haurà el Manresa. L'equip del Bages jugarà al grup D juntament amb el Mònaco, el Başakşehir de Turquia, l'Ulm alemany, la Roma, el Lietkabelis de Lituània, el PAOK de Salònica i el Balkan Botevgrad de Bulgària. Des d'aquest migdia, el Barça de Futbol Sala ja sap els seus rivals a la ronda principal de la Champions. L'equip blaugrana jugarà al grup 1 amb el Semei del Kazakhstan, el Luchenec d'Eslovàquia i el Minerva de Suïssa. Aquesta fase es disputarà a Eslovàquia del 27 d'octubre a l'1 de novembre. D'altra banda, el Barça, també de futbol sala, ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta del pivot Igor Ribeiro de Sousa, té 28 anys, arriba del Benfica i signa per les dues pròximes temporades. I al torneig de tennis de Wimbledon han quedat definides les semifinals tant del quadre masculí com del femení. El masculí, la segona semifinal, la jugaran Arthur Ferri, el número 114 del món, i Alexander Zverev. Tots dos han derrotat en tres sets Flavio Cobol i Taylor Fritz, respectivament. El torneig femení, la segona semifinal femenina, la jugaran a partir de demà la txeca Linda Noskova i l'ucraïnesa Marta Kostyuk, que han superat la belga Mertens i la italiana Jasmine Paolini.

0: Dos quarts de vuit de vespre, sou a 3Cat Info. Fem un cop d'ull als principals temes que aquesta tarda, una tarda més, passen pels incendis que cremen de manera simultània a diferents punts del país. Ara hi ha dos focs actius que amoïnen especialment. Un és a Navarcles, al Bages. Per aquest incendi, Protecció Civil acaba de demanar també el confinament de la població de Sallent, unes 7.000 persones més. L'altre foc actiu que preocupa els bombers és el d'Aiguamúrcia, l'Alt Camp. Aquí també han sonat avisos és alert per confinar la població afectada. Els bombers també treballen per estabilitzar l'incendi de Sant Manat, que va començar dilluns, i el de Gavà, que ha començat aquest migdia, i també ha fet activar les alertes als mòbils per confinament dels veïns afectats. Quina és l'afectació a la xarxa viària? Ens ho explica l'equip viari. Txell Garriga, bona tarda.
1: Bona tarda. Doncs tenim quatre vies tallades per aquests incendis. Tots tenen a veure amb els focs de Navarcles, Aiguamúrcia o el de Carme. La C25 tallada entre Sallent i Artés en els dos sentits, la T224 a Aiguamúrcia i la BV-2131 entre Carme i la Pobla de Claramunt. Les vies al voltant de les Gavarres o Sant Manat, de moment, estan obertes, tot i que només per residents.
0: Ho ampliem tot d'aquí a 15 minuts. La propera mitja hora, si l'actualitat ho permet, perquè recordem, estem pendents d'una compareixença dels cossos d'emergències per actualitzar la situació dels diferents focs que cremen al país. Parlarem d'altres qüestions. L'última setmana, els serveis d'urgència de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor, unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, l'Institut de Salut Carlos III ho atribueix a la calor, 97 morts a Catalunya. Els veïns dels 93 habitatges desallotjats al Putxet de Barcelona per l'esvoranc de les obres del metro no podran tornar a casa seva com a mínim fins al cap de setmana. I la Guàrdia Urbana de Barcelona ha detingut dos homes per robar dues escultures, una de Chillí de la Galeria Mayoral i una altra de Coderchi Malviam a la Galeria Villa de l'Arte dilluns i dimarts d'aquesta setmana.
2: Esports.
0: Poc més de 20 minuts i arribaran els esports. Ricard, amb quins temes?
3: Calixte Putellas està presentada avui com a nova jugadora del London City, mentre que l'Espanyol han anunciat l'arribada del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i cedí per una temporada pel PSG.
0: I la calor ha arribat al seu punt àlgid en aquesta onada. S'han batut rècords màximes, moltes que arriben als 40 graus o més, i no només a Ponent o a l'Ebre, sinó també al litoral i al prelitoral central i en comarques gironines. Es mantindran alguns ruixats localment intensos al Pirineu i al Prepirineu aquesta nit i aquesta matinada, encara ara seran més càlides. Passen dos minuts i mig de dos quarts de vuit del vespre a Navarcles, al Bages. Un incendi forestal crema a la zona del pont de Cabrianes i avança cap a la població d'Artés. Fins ara ha calcinat una superfície aproximada de 20 hectàrees, segons dades provisionals d'agents rurals. Sobre el terreny hi treballen 25 dotacions dels bombers, 3 de les quals són mitjans aeris. L'avís s'ha rebut a 3:15 i el foc ha arribat a una indústria de gestió de residus on hauria cremat material, un camió i palets. Els cossos d'extinció treballen per protegir la zona d'oficines de l'empresa i de moment no hi ha hagut cap afectació personal. Enric Forcada, alcalde d'Artés, ha explicat a 3Cat Info les característiques d'aquesta empresa.
4: Hi ha hagut moments que semblava que estava més a prop. Sí que llavors ha afectat una empresa de gestió de residus i s'han cremat materials que han fet que sortís un fum molt fosc i que, per tant, dificultessin també les tasques dels equips aeris.
0: Protecció Civil ha enviat un missatge és alert als mòbils amb un ordre de confinament de la població a la zona de Cabrianes, a tot el municipi de Sallent i a la zona oest del nucli d'Artés. Això afecta unes 7.000 persones. L'alcalde també demana a la població que segueixi les recomanacions dels cossos d'emergència.
4: Estar tranquils, estar confinats tal com ens diuen i esperar que els equips d'emergència doncs, faran la seva feina segur com estan fent aquests últims dies a Catalunya, a tota la resta del país, els ADFs, bombers, agents rurals, Mossos d'Esquadra i realment hi ha bona coordinació que ha estat allà.
0: A Artés s'ha habilitat el pavelló municipal per a possibles desallotjats. De moment, s'ha hagut d'evacuar 150 nens i joves d'un campus de bàsquet d'Artés. Per aquest incendi, la C25 està tallada entre Sallent i Artés en tots dos sentits. I continua actiu i descontrolat l'incendi que crema des d'aquesta tarda a la Serra del Montmell, a cavall entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. Les flames han calcinat una setantena d'hectàrees, segons les dades provisionals dels agents rurals. També hi ha un ordre de confinament sobre unes 500 persones de municipis com Pontons, el Pla de Manlleu, algunes zones del Montmell i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Ens ho expliquen des de la unitat mòbil al Montmell en Xavier Espel i en Jordi Barranca.
5: I nosaltres estem a escassos 2.000 metres d'on s'està produint aquest incendi. Veiem molt clarament aquests dos flancs amb un fum més intens, amb una negror del fum, diguem-ne, més intensa que cadascun dels dos flancs. També veiem, diguem-ne, com continua ben actiu, és a dir, com hi ha punts on les flames estan ben vives, ben enceses, com deien els bombers. A poc a poc també estem veient com es va reforçant el dispositiu per atendre a totes les tasques d'extinció d'aquest incendi a mesura que els bombers hi poden anar destinant-hi recursos. Veiem com estan sobrevolant constantment mitjans aeris, ja siguin hidroavions o també altres helicòpters. Veiem camions de bombers que accedeixen en aquest punt, en aquest incendi que, recordem, s'ha declarat poc després de les 4 de la tarda a tocar mateix d'aquesta carretera TV-2442. De fet, nosaltres estem a la sortida del nucli d'Aigua Viva que pertany al Montmell, això és el Baix Penedès, a la Cruïlla, amb aquesta via, que és el punt on els Mossos d'Esquadra ja barren el pas. Com bé dèieu, derivat d'aquest incendi s'ha decretat, s'ha demanat, s'ha ordenat, més ben dit, el confinament de diversos municipis, de diversos nuclis, com ara Pla de Manlleu, les Pinedes Altes de Montmell i cases aïllades també d'Aiguamúrcia, Valldossera de Querol i zones properes, i a més també al municipi de Pontons. Això ja seria a la comarca de l'Alt Penedès. Fa una estona, l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, deia aquestes recomanacions a seguir per part de la ciutadania afectada aquí a 3Cat Info.
2: Aquí els riscos més grans que tenim ara mateix són les masies. És una zona amb molta població amb masies, no? Zones rurals, i si es té que declarar algun, fer un espai per aquests casos, es farà. Primer, sempre esperar que diuen els cossos de bombers i treballar conjuntament perquè puguem actuar aquest incendi el més ràpid possible.
5: Nosaltres, en el punt on estem, hi ha diverses persones que també s'estan ajuntant a aquest punt, com bé deia, més on els Mossos d'Esquadra tallen el pas, i entre elles hem pogut parlar amb la Jèssica, que és una veïna del pla de Manlleu, que no ha pogut accedir al seu nucli fa tot just una estona. Això ens deia.
6: No podem tornar. Jo quan he arribat m'he trobat la patrulla aquí i m'ha dit que no es pot entrar. Després, al cap de mitja hora, han sonat les alarmes de confinament, però ja feia estona que havien tancat el poble. I de moment doncs, no sabem res. Preguntes i ningú sap res. Que és el 112 i ningú sap res. Llavors estem esperant a veure si ens deixen entrar.
5: Un foc, segons la darrera actualització dels agents rurals, ja ha cremat 68 hectàrees, la gran majoria de terreny forestal.
0: Des d'aquest migdia, d'altra banda, els bombers també treballen en les tasques d'extinció d'un incendi que s'ha declarat a Gavà. Els bombers estan a punt de perimetrar el foc. Ara la columna i la intensitat de les flames han disminuït considerablement. Els bombers hi treballen amb 29 dotacions i Protecció Civil ha enviat un nou missatge per aixecar el confinament als municipis de Gavà, Viladecans i Sant Climent de Llobregat, que seguia vigent des d'aquest migdia. Els primers indicis de la investigació de l'incendi apunten a l'ús de material pirotècnic com a hipòtesi principal de l'origen del foc. Es treballa conjuntament amb els Mossos per identificar les persones responsables. L'altre punt d'atenció és l'incendi de Sant Manat al Vallès Occidental, que continua actiu. De nou, els bombers preveuen que l'entrada de la marinada compliqui les tasques d'extinció. La prioritat és evitar que les flames arribin als nuclis urbans, principalment a la urbanització de Guanta, que pertany a Sant Manat, i al barri del Farell, de Caldes de Montbui. Sobre el terreny hi ha una setantena de dotacions terrestres i 4 mitjans aeris. Unitat mòbil a Sant Manat, Matilde Seona i Maria Costa.
7: Els bombers esperen donar per estabilitzat l'incendi aquest vespre. Malgrat el pic de calor i la matina, la marinada, la situació aquesta tarda és molt més positiva. Hi ha hagut fins ara comptats focus que s'han reactivat, però res que faci descontrolar el foc. Tot i això, es manté el confinament a l'urbanització del Farell, al mig de la muntanya, on el perímetre de l'incendi hi és a prop d'hora un quilòmetre. Els veïns porten confinats des de dilluns a la tarda. Gonzalo Brito, que viu allà mateix, assegura que en el seu cas té un rebost generós, però que altres veïns necessiten menjar i medicaments i s'han organitzat amb la policia local perquè els hi facin arribar. Ho explica a 3Cat Info.
8: Han sortit altres veïns dient, ostres, a mi em falta pa, a mi em falta llet, a mi em falta aigua. I clar, són com coses que si haguéssim d'estar més dies, per 2 dies potser no passa res, però ja hem entrat en el tercer i fins a la nit no podem moure'ns. Llavors, si entrem en un quart dia, això ja començaria a ser problemàtic.
7: En Gonzalo assegura que està visquent la situació amb certa serenor i tranquil·litat i que ha preparat una maleta, això sí, amb coses imprescindibles a l'entrada de casa per si els bombers li diuen finalment que ha de marxar de casa.
8: Però també sabíem que les recomanacions i a les ordres era d'estar tancats i si hi hagués alguna cosa, alguna evacuació d'emergència o el que fos, vindrien aquí a buscar-me.
7: L'incendi fins ara ha cremat prop de 200 hectàrees i el perímetre continua estable.
0: És l'actualització dels 4 incendis, més dels quals n'estem pendents des de fa hores, a banda de la resta de focs que cremen des de dilluns i que encara no s'han ni controlat o apagat. Insistim, estem pendents també d'una compareixença que s'havia convocat per les 7 de la tarda amb el cap dels bombers David Borrell i la consellera Núria Parlon per donar l'última hora sobre tots aquests focs que cremen al país. De moment, però, aquesta compareixença no ha començat. Tan bon punt comenci, evidentment, us l'oferirem a l'antena de 3Cat Info. I també us va avançar aquesta emissora. L'última setmana, els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor, unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Són xifres molt altes, esperables, segons el Departament de Salut, però que preocupen. Segons el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, en anys anteriors també hem tingut onades de calor amb pics de temperatura molt alts, però sempre ha seguit un descens, i en canvi aquest any no s'està sent així. Són declaracions a 3CAT Info.
9: Tens des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell, i semblava que disminuïa fa uns dies i estem, al contrari, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda en molts dies perquè pot portar més problemes per la salut.
0: Estem parlant de, en només una setmana, més de 400 cops de calor, 4 síncopes i desmais, 150 deshidratacions i 39 urgències de patologies diferents causades per la calor. Segons el secretari de Salut Pública, el que més preocupa són les deshidratacions, perquè són les més greus, i la gent gran són els que més les pateixen i poden descompensar altres malalties cròniques que tenen de base. Més temes. El govern es planteja implantar a la P7 un model de pagament per ús tipus vinyeta per resoldre l'accés de trànsit i els problemes de seguretat d'aquesta autopista. Ho ha anunciat avui des del Parlament la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en resposta a una interpel·lació dels comuns.
10: La proposta que plantegem des del govern com a inicial, en tot cas seria més assimilable al model de vinyeta, similar al que ja està funcionant en països com Àustria, com Suïssa, com Eslovènia, que a través d'una quota anual permeti circular per totes les vies d'altes capacitats amb opcions específiques.
0: Sobre aquestes opcions específiques, Paneque ha dit que podrien estar vinculades a les emissions o al tonatge dels vehicles. La consellera ha afegit que Catalunya ha de disposar d'una font de finançament estable per al manteniment de les vies d'alta capacitat del país. Hem de deixar-ho aquí perquè en aquests moments, com us dèiem, estàvem pendents, feia 3/4 d'hora d'una compareixença de la consellera de l'Interior, Núria Parlon, i també del cap dels bombers, David Borrell, per informar de l'última hora dels diferents incendis que cremen el país des d'avui i també des de fa dies. Ara ja sí que estan davant dels companys periodistes que s'estan acabant de preparar amb els micròfons. I començarà aquesta compareixença, com dèiem, pendents de diferents focs. El de Sant Manat, que crema des de dilluns, el de Gavà també, el del Montmell, Aiguamúrcia, i el de Navarcles. Comença la consellera Parlon a la seva compareixença.
11: Per actualitzar-vos com avancen els incendis que hem tingut durant tot el dia d'avui, i també explicar-vos com està el de Sentmenat. L'incendi de Sentmenat, com sabeu, tenim dos nuclis confinats, que si tot va bé al llarg d'aquesta nit o demà els podrem desconfinar, perquè l'incendi doncs probablement el podrem donar per estabilitzat. Després, durant aquest matí, hem tingut l'incendi de Gavà, que també ha portat a confinar tres poblacions, urbanitzacions del propi Gavà, una part de Sant Climent de Llobregat i també una part del municipi de Viladecans. Aquests confinaments ja els hem pogut aixecar, la població ja ha rebut l'AES Alert, i per tant aquest incendi ja el podem donar per estabilitzat, encara té algun foc secundari actiu, però és un incendi que avança de manera adequada. Després tenim l'incendi de Navarcles, que aquest sobretot està donant feina perquè també doncs ha provocat molt fum, que ha cremat una planta de reciclatge. Aquí tenim un confinament actiu que afecta a diferents municipis, al global al municipi de Sallent i també a la zona oest del municipi d'Artés, un total aproximadament de 9.000 persones confinades a hores d'ara. És un incendi que està actiu, que d'aquí a un parell d'hores us podrem dir si té una bona evolució en via d'estabilització o no. Per tant, de moment és un incendi actiu amb el qual estem treballant en diferents mitjans. Després us faré el resum de tots els mitjans que estan treballant en els diferents incendis. I després tenim l'incendi forestal de Pla de Manlleu, on tenim aproximadament 1.615 persones confinades dels municipis de Pontons, Pinedes Altes de Montmell, el Pla de Manlleu, algunes cases aïllades també les tenim confinades del municipi d'Aiguamúrcia, i Valldocer del municipi de Querol. Això són aproximadament 1.515 persones confinades. Aquest incendi està actiu, té també a priori una evolució i un pronòstic que pot ser favorable, però us actualitzarem d'aquí a 2 hores si és així i es confirma aquest pronòstic. Estem treballant en el global dels incendis que us he resumit amb 200 vehicles hem incorporat 200 vehicles, 20 mitjans aeris i un total de 677 efectius, bombers i bomberes, que estan treballant donant resposta a aquests incendis. Com veieu, fet el resum, estem en una situació de simultanietat que, com ja hem dit en els dies anteriors, ens tensiona l'operativa del cos de bombers. Estem en un moment complicat d'altes temperatures, temperatures que gairebé superen rècords històrics i, per tant, hem de demanar una vegada més la complicitat i la corresponsabilitat del conjunt de la ciutadania d'evitar aquelles activitats que generen risc i poden provocar incendis, perquè, òbviament, doncs, a part del dany que fan des del punt de vista doncs, de la natura, dels entorns naturals i dels problemes que ocasionen perquè posen en risc la vida de les persones, fins ara no hem de lamentar la pèrdua de la vida de cap persona, però òbviament aquest és un risc que està implícit quan es provoquen incendis d'aquesta magnitud. Per tant, demanar complicitat de la ciutadania, corresponsabilitat i molta precaució, perquè els propers dies potser tenim una mica de treva des del punt de vista meteorològic cap al cap de setmana, però tornarem amb una setmana amb moltíssima calor i, per tant, un alt risc d'incendi. Demanar aquesta precaució i aquesta corresponsabilitat.
12: Sí?
0: David Borrell es col·loca ja davant dels companys, cap dels bombers.
12: Un dia molt complicat. A banda de les altes temperatures que estem tenint, que com comentava la consellera, doncs, són temperatures de rècord, també les humitats relatives són humitats relatives baixes de rècord. Estem tenint humitats de l'ordre del 15-20%. Això ens posa en una situació duríssima. Ja aquí ho podem notar, no?, que ni es sua de la humitat relativa tan baixa que tenim. Això de cara a la propagació dels incendis, no?, aquesta combinació d'aquesta alta temperatura, aquesta humitat relativa extremadament baixa i amb una mica de vent de marinada que faci, doncs és una combinació letal. Estem tenint molts problemes també perquè, a banda de tots els incendis que anem arrossegant dia rere dia i que aconseguim doncs, anar progressant en la seva estabilització i control, doncs ens apareixen nous incendis molt d'hora durant el dia, és a dir, ens apareixen aquests incendis al migdia, que tenim tota la tarda doncs, perquè puguin anar creixent, perquè puguin aparèixer nous incendis, i això doncs, ens tensiona moltíssim i, a més, ens genera aquesta situació de simultaneïtat. No? Si aquests incendis ens apareguessin a les 5 de la tarda, el marge que té de créixer també és molt menor i, a més, la possibilitat d'aparèixer nous grans incendis és més reduïda. En aquesta situació que estem ara, on justament ens estan apareixent, no d'avui, ja cada dia ens està passant el mateix, que ja al migdia, a les 2 del migdia, comencem a tenir aquests incendis, doncs la situació és molt complicada. Pel que fa al dia d'avui, ara mateix, a la situació d'ara, el que, tot i l'incendi, els altres incendis que hem tingut, el que realment ens preocupa és la situació de l'incendi del Bages i l'incendi que tenim entre l'Alt Camp i que podria entrar a l'Alt Penedès, aquest incendi que dèiem de Navarcles i el Pla de Manlleu, disculpeu. Són els dos incendis que realment ens preocupen. Tot i així, estem treballant molt intensament. En el cas de l'incendi aquest del Pla de Manlleu, aquest incendi que va cap al Penedès, estem aconseguint doncs, que vagi a poder-lo aturar, diguéssim, amb unes vinyes, que això és una oportunitat, diguéssim, per poder-lo parar. No ens ha fet piroconvecció, cosa que és una bona notícia. Queda molta nit per endavant i molt dia per endavant i no descartem que això pogués passar, però de moment diguéssim que en dues hores ho sabrem. I l'altre incendi, el cas de Navarcles, doncs estem treballant amb molta complicació perquè també és un incendi que no és només forestal, sinó que té també interfase urbano-forestal amb algun polígon, ens ha afectat una activitat industrial i això també genera, com deia la consellera, no? Doncs també recursos. Hem hagut de protegir també un parc de caravanes, diverses naus industrials, granges, etc.
13: A quin potencial té el de Pla de Manlleu, que deia que us preocupava bastant? Teniu idea de per què es donarà aquesta complicació?
12: Sí, perquè també són incendis que ara mateix els tenim tots amb un centenar d'hectàrees i és molt aproximat, perquè igual després us diem són 250, però perquè tingueu un ordre de magnitud no són ni 10 ni 1.000, estem parlant de centenars d'hectàrees i el potencial és de milers d'hectàrees, tant de l'un com de l'altre.
13: A més, una zona d'aquestes que dèiem amb petits nuclis de població, amb algunes masies disperses, que era l'època que teníeu l'altre dia també en Sant Manat, no?
12: Sí, per això hem fet ordres de confinament. Ara mantenim aquestes tres ordres de confinament. Hem fet dues en el cas de l'incendi de Navarcles i n'hem fet una en el cas de l'incendi del Pla de Manlleu. En el cas de l'incendi del Pla de Manlleu, sobretot agafa una zona molt més doncs, de masies i cases disseminades.
14: I pel de Setmanat, hi ha alguna variació respecte al confinament dels veïns?
12: Com comentava la consellera, la Setmanat està evolucionant bé. Aquesta tarda no tenim l'activitat que teníem ahir, que tota la tarda vam tenir represes contínuament. Estem en una situació molt diferent, molt més tranquil·la, i si tot segueix així, el vespre el donaríem per estabilitzat.
15: Algunes en castellà?
16: Sí, nosaltres.
15: Un resum gràfic en castellà.
0: Són les explicacions, doncs, de la consellera d'Interior, Núria Parlon, i també del cap de bombers, David Borrell. En resum, pel que fa als diferents incendis, els que més preocupen a aquesta hora són el de Navarcles i el de l'Alcamp. El de Navarcles, al Bages, hauria agafat també una planta de reciclatge. Hi ha unes 9.000 persones confinades. Segueix actiu, però es podria donar més informació de com evoluciona el foc d'aquí a un parell d'hores. Pel que fa al de l'Alcamp, al Pla de Manlleu, hi ha 1.500 persones confinades, també està actiu, l'evolució és favorable. Segons ha explicat David Borrell, cap dels bombers, estan pendents de si un camp de vinyes podria arribar a frenar les flames, però que també s'haurà d'esperar a les properes hores per poder determinar si aquest foc es dona per continuen una bona evolució i es podria estabilitzar en les properes hores. De totes maneres, encara és molt aviat per saber si això passarà. I pel que fa als efectius que treballen en els diferents incendis que s'han declarat aquest dimecres, sumat als que ja hi havia, hi ha 200 vehicles, 20 d'aeris, també més 677 efectius treballant en els diferents focs. Han repetit una vegada més que la simultaneïtat d'incendis tensiona l'operativa dels bombers. I el cap dels bombers, David Borrell, ha explicat que hi ha una humitat molt, molt baixa, entre el 15 i el 20%, i això és una situació, ho ha definit com a duríssima. I assegurava que, combinat amb les altes temperatures més el vent que bufa, és una combinació letal. Per tant, actualitzada la situació dels diferents bombers, ara la consellera Parlon atén els mitjans en castellà, el que fem és conèixer la previsió meteorològica i actualitzar també la situació del trànsit. Comencem, però, pel temps.
17: El temps.
0: Gemma Puig.
18: Aquest dimecres hem tingut aquest punt àlgid d'aquesta segona onada de calor, amb la nit més càlida mai registrada, en Portbou amb 31,9, però també amb rècords de temperatura màxima. Calor que s'ha fet notar a tot arreu, moltes comarques i moltes poblacions que han arribat als 40 graus i per sobre, i no només en aquests punts més càlids que s'han anat repetint aquests dies cap a Ponent, Catalunya Central o interior de les Terres de l'Ebre, sinó també fins i tot a la mateixa línia de la costa. De moment, aquest rècord provisional, aquesta màxima provisional de Barcelona, Observatori Fabra, amb 40,7, la temperatura més alta mai registrada en aquesta sèrie centenària. Calor i també ruixats de tarda que van descarregant i continuaran fent encara en les immediates hores cap a aquest sector del Pirineu, Prepirineu, des del Berguedà, cap a punts de l'Alt Urgell, nord del Solsonès, Pallars. Alguns dels registres que hem tingut fins ara, els 7 litres per metre quadrat al Port del Comte, els 6 a Alinyà, els 3 avui o també els 2 litres a Tremp. Aquesta propera nit i matinada tornarà a costar de dormir. Tornarem a repetir nit tòrrida a la costa i també fins i tot altre cop nit roent cap a l'Empordà. Avisos de calor nocturna des del Baix Llobregat fins a l'Empordà i també cap a comarques interiors. I demà tornarà a fer calor. Potser no tornaríem a repetir els 40 graus de forma tan extensa com avui, però tornarem a superar aquesta xifra en un matí de sol i en una tarda altre cop amb algun ruixat.

0: que ara hi afegim la connexió amb l'equip viari. Txell, quina és la situació ara a aquesta hora pel que fa als diferents incendis a la xarxa viària?
1: Molt bona tarda. Doncs tenim 5 vies que continuen tallades per aquests incendis. Totes tenen a veure, a tal moment, amb els focs de Navarcles, Aiguamúrcia i Carme. Pel de Navarcles, al Bages, continua tallada la C25. És l'eix transversal en els dos sentits de la marxa, entre Sallent i Artés. I ara també es talla la sortida 57 des de la C16, que és l'enllaç doncs cap a la C25, l'eix transversal. Per l'incendi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, continuen tallades 3 vies. Són la principal, la T244 Aiguamúrcia, però també dues de locals, la TP2442 amb la Cruïlla, amb la TP2443. Aquesta és la via doncs entre Aiguamúrcia i Montmell cap a Aiguaviva. Per l'incendi de Carme, a l'Anoia, continua també tallada una carretera, és la BB2131, és la que uneix Carme amb la Pobla de Claramunt. I també tenim afectacions a les vies al voltant de l'incendi de Sentmenat, al Vallès Occidental, i també de les Gavarres al Baix Empordà, però en aquestes vies es permet la circulació, tot i que només els residents. Són, per exemple, les carreteres que van entre Cassà i Cruïlles, entre Forallac i Calonja, o bé entre Quart i Madremanya. De moment, això és tot.
0: Gràcies, Txell. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Esports. 5 minuts fins a les 8, quan començarà el Catalunya Vespre. Ricard Isidro, bona tarda.
2: Bona tarda. Alexia Putellas ha estat presentada com a nova jugadora del London City. L'excapitana del Barça explica els motius per fitxar per l'equip anglès.
3: Era el moment indicat després de guanyar-ho tot i després de donar el millor de mi pel Barça. Per prendre la decisió que la temporada passada era la meva última al Barça.
2: L'acte de presentació de Putellas com a nova jugadora del London City s'ha fet a Nova York.
4: 3CAT Info.
2: Encara en futbol, l'Espanyol ha anunciat l'arribada del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i cedit per una temporada pel Paris Saint-Germain i format al Corinthians.
5: Un jugador muy intenso, aguerrido, que da todo por el equipo, que coge 90 minutos, hace de todo por la afición y por los compañeros, por el club. Hace de todo y va a guerrear y pelear por todo partido.
2: Les dues últimes temporades, Moscardo ha jugat cedit a l'Estat de Reims francès i al Braga de Portugal. És el tercer fitxatge de l'Espanyol de cara a la pròxima temporada. I la segona incorporació blanquiblava és la del lateral esquerre neerlandès Hartman, que ha estat presentat aquest migdia.
6: Personally, I just want to play a lot. I think that's important.
7: Vull jugar molt i jugar bé. També vull donar-ho tot. La temporada passada l'equip va estar molt a prop d'aconseguir alguna cosa molt especial i també és un objectiu per a mi.
6: To get that over the line.
7: Espero ajudar l'equip a superar-se i intentar lluitar per Europa i donaré el màxim de mi per aconseguir-ho.
2: Hartman, de 24 anys, arriba a cedir per una temporada procedent del Burnley. Relacionat amb l'Espanyol, l'exmigcampista blanquiblau Ramon Tarrats, que després d'un any a l'equip perico com a cedit pel Villarreal, ara va traspassat al Getafe amb un contracte fins al 2029. L'Espanyol femení, per la seva banda, ha anunciat el fitxatge per una temporada de la defensa catalana Carla Morera, que arriba procedent del Racing Power de Portugal. I qui ha tornat avui a la feina és el Girona, amb poques incorporacions, però amb l'objectiu de tornar a la primera divisió. També en futbol, l'extècnic del Madrid, Álvaro Arbeloa, ha fitxat pel Fulham anglès de la Premier League per les tres pròximes temporades.
4: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
2: El Tour de França triomfa a l'esprint per al neerlandès Olaf Kooi del Decathlon després dels 158 quilòmetres de perfil pla entre la Namizan i Po de la cinquena etapa. El noruec Torstein Train, de l'equip 1X, manté el maillot groc de líder de la general amb 28 segons sobre l'estatunidenc Sean Quinn, de l'Education First. Probablement demà hi haurà canvis en aquesta general. Es disputa la sisena etapa. Seran 186 quilòmetres de muntanya entre Po i Gavarnier-Gedre, amb l'ascensió al mític coll del Tourmalet de primera categoria, però també els ciclistes hauran de passar per tres ports més, un de segona, un de tercera i un de quarta.
4: 3CAT Info.
2: En bàsquet, aquest migdia s'ha sortejat a Suïssa la fase de grups de la pròxima edició de la Champions de la FIBA, en què participarà el Joventut. La Penya jugarà la primera fase al grup H, juntament amb el Telekom Bonn alemany, el Venei Herzliya d'Israel i el Porto portuguès. La valoració la fa el director esportiu de la penya, Jordi Martí.
8: Tenim relativament bons desplaçaments i sabem ja amb un any d'experiència com va la BCL intentar amb l'ambició de quedar el més amunt possible i ser ambiciosos, perquè sabem que després els creuaments això ho condicionen Per tant, màxima ambició, anar a per aquest grup i veure que després el creuament sigui el millor possible.
2: També s'ha fet el sorteig a la fase de grups de l'Eurocup, on hi haurà el Manresa. L'equip del Bages jugarà al grup D, juntament amb el Mònaco, el Başakşehir de Turquia, l'Ulm alemany, la Roma, el Lietkabalis de Lituània, el PAOK de Salònica i el Balkan Botevgrad de Bulgària. I des d'aquest migdia, el Barça Futbol Sala ja sap els seus rivals a la ronda principal de la Champions. L'equip blaugrana jugarà al grup 1 amb el Semei del Kazakhstan, el Luchenets d'Eslovàquia i el Minerva de Suïssa. Aquesta fase es disputarà a Eslovàquia del 27 d'octubre a l'1 de novembre. D'altra banda, el Barça ha fet oficial el primer fitxatge de la temporada. Es tracta del pivot Igor Ribeiro de Sousa. Té 28 anys i arriba del Benfica. I el torneig de tenis de Wimbledon, el quadre masculí, la segona semifinal, la jugaran Arthur Ferri, el número 114 del món, i Alexander Zverev, després d'eliminar Kobol i Fritz. El femení, la segona semifinal, la jugaran Linda Noskova i l'ucraïnesa Marta Kostyuk.
3: Les temperatures pugen a nivell de rècords en molts punts de Catalunya, la humitat és molt baixa i els incendis simultanis tornen a posar el límit als bombers. Els focs que més preocupen ara mateix són el del Bages, a la zona de Navarcles, amb 9.000 persones confinades, i el de l'Alt Camp, Aiguamúrcia, amb 1.600. Bona tarda, són les 8.
9: Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
3: A banda dels dos incendis actius que preocupen ara mateix, n'hi ha hagut un a Gavà que ja s'ha pogut estabilitzar i el de Sant Manat que encara crema però que té bon pronòstic. Avui tornem a tenir un gran desplegament per poder passar en directe per tots els punts on hi ha incendis importants i també per Bellaterra, a la seu dels bombers, on se centralitza tota la informació.
10: L'onada de calor és molt contundent, té efectes en la salut de les persones més delicades i tornen a créixer el nombre de municipis amb el risc més alt d'incendis i, per tant, també creixen les restriccions. Estarem en directe a Sarai Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya, i aprofitem ja per donar entrada a la Gemma Puig amb un primer titular, perquè realment les temperatures ens tenen a tots esturats. Gemma Puig, bona tarda.
11: Bona tarda, doncs sí, avui hem tingut aquest punt àlgid de l'onada de calor, d'aquesta segona onada de calor, amb rècords de temperatura en 10 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya, de més de 20 anys de dades, on s'ha registrat aquesta temperatura de rècord i, sobretot, destacant l'Observatori Fabra, amb una temperatura de 40,7 amb més de 100 anys de dades. Mai s'havia registrat aquest valor. Avui els 40 han sigut a moltes comarques i, a més, no només als llocs una miqueta més habituals, Ponent o Interior de l'Ebre, sinó en trams de la costa, fins i tot del prelitoral. Aquesta onada de calor que no s'acaba, aquesta propera nit i matinada, mantindrem aquests avisos de calor nocturna, nit torri de la costa central, nit roent, altre cop cap a l'Empordà, en un dijous que tornarem a tenir temperatures elevades, sí que els 40 graus no seran tan extensos, però hi arribarem i els tornarem a passar.
3: Uns incendis que també estan causant talls i problemes en algunes vies, Tia Garriga.
12: Doncs sí, hi ha afectacions a 8 carreteres i 5 d'aquestes vies estan completament tallades. Els talls tenen a veure, sobretot, de moment, amb els focs de Navarcles, Aiguamúrcia i Carme. La repassem molt ràpidament. Pel de Navarcles, la C25, l'eix transversal, està tallada entre Sallent i Artés i també està tallada la sortida 57 de la C16 cap a l'eix. En aquest cas, doncs, alerta, perquè és una via principal i de moment no tenim alternativa com a tal establerta. Pel d'Aiguamúrcia, la T224, a Aiguamúrcia mateix, i també la TP2442 des de Montmell, i pel de Carme, la BB-2131, en aquest cas és la carretera que uneix Carme amb la Pobla de Claramunt. També ens consten algunes afectacions per a diverses vies al voltant de Sant Manat i de les Gavarres, però en aquests dos casos sí que s'està permetent la circulació pels veïns, per exemple, entre Cassà i Cruïlles, entre Forallac i Calonge o entre Quart i Madremanya.
10: I l'actualitat internacional avui passa per Donald Trump, que torna a estar de mal humor i ha repartit amenaces. La més greu, tornar a atacar l'Iran aquesta mateixa nit.
13: Els hem colpejat amb força aquesta nit passada. Molt. Probablement hi tornarem aquesta nit. Els avisaré que els atacarem amb força aquesta nit.
10: En la cimera de l'OTAN també ha apuntat contra Espanya. L'ha descrit com un membre horrible de l'organització transatlàntica. Pedro Sánchez, també des d'encara, ha optat per no inflar la polèmica.
14: Espanya és un soci terrible a l'OTAN. No participen, no paguen. No vull tenir res a veure amb Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, si us plau, incloent-hi les visites.
15: Al fin y al cabo, cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy, muy positivas.
3: A Barcelona, els veïns dels 93 habitatges desallotjats al Putxet no podran tornar a casa com a mínim fins al cap de setmana. Després de l'esvoranc que es va obrir ahir per les obres del metro, es faran mesuraments de l'estabilitat del terreny durant 3 dies.
10: I ja tenim en marxa un dels grans festivals, el Cruïlla. Avui amb actuacions de Sense Regreta i segurament el plat fort per molts, els que sentiu Halsey, i passarem en directe.
3: I també passarem per la celebració del 50è aniversari del Festival Grec. Un dia més, si parlem de teatre, ho farem amb Marta Vives.
10: I abans d'arribar a les 9, com sempre, als esports, un primer titular, David Ubach.
16: Avui amb un nom propi, el d'Alexia Putellas, l'excapitana del Barça, que ja és oficialment nova jugadora del London City, en un acord que s'ha oficialitzat avui. A més, ja l'han presentada a Nova York. Alexia, entre els motius que l'han dut a fitxar pel London City, ha destacat que és un equip exclusivament femení, que no té el seu homòleg masculí. A London City, doncs, nou destí d'Alexia Putellas, tot i que no s'ha especificat la durada del nou contracte.
10: Perfecte, després ho ampliem.
16: Molt bé, fins ara.

0: Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: 8 i pràcticament 6 minuts, tarda molt complicada a Catalunya amb diversos incendis actius. Ara mateix els que més preocupen són els que cremen al Bages i a l'Alt Camp, però també n'hi ha hagut a Gavà i el de Sant Manat, que encara no han pogut estabilitzar. Els bombers treballen amb tots els efectius que tenen i les autoritats demanen extremar les precaucions i evitar riscos. Busquem l'última hora des de Bellaterra, a la seu del cos de bombers, on acaben de comparèixer la consellera d'Interior i el cap del cos, Àlex Giralt. Robert, bona tarda.
2: Hola, què tal? Bona tarda.
1: Què han explicat des d'aquí, Àlex?
2: Doncs mira, de moment els bombers que parlen d'una afectació d'unes 100 hectàrees amb aquest global d'incendis d'avui, però amb potencial per a milers d'hectàrees. Els cossos d'emergències, com apuntaves, els inquieta especialment els focs de Navarcles al Bages, que ha provocat el confinament de 9.000 veïns de la zona, encara en actiu, i el del Pla de Manlleu, Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que avança cap al Penedès i que manté 1.600 habitants tancats a casa seva. El primer preocupa pel potencial que pot tenir i el segon també perquè ha afectat instal·lacions urbanes. El de Sant Manat encara està actiu, amb bon pronòstic, però i el de Gavà hauria quedat ja estabilitzat. Aquest últim, per cert, sembla que l'hauria originat l'ús de pirotècnia. Com comentàveu, el centre de comandament de bombers, Núria Parlon, consellera d'Interior, David Borrell, cap dels bombers, acaben de comparèixer, han explicat que en total estan treballant gairebé 700 efectius dels bombers amb 200 vehicles terrestres, 20 mitjans aeris. A David Borrell, cap dels bombers, explicava que la combinació de diversos factors està posant al límit el cos de bombers.
3: Aquesta combinació d'aquesta alta temperatura, aquesta humitat relativa extremadament baixa i amb una mica de vent de marinada que faci, doncs és una combinació letal.
2: Per tot plegat, la consellera Parlon ha demanat molta consciència, molta precaució a la població, que col·labori i que faci efectius els confinaments que continuen en actiu.
4: Per tant, hem de demanar una vegada més la complicitat i la corresponsabilitat del conjunt de la ciutadania d'evitar aquelles activitats que generen risc i poden provocar incendis.
2: La consellera Parlon i el mateix David Borrell, cap de bombers, està previst que tornin a comparèixer per actualitzar les informacions d'aquí aproximadament una hora, i ens han explicat i ens han dit que el decurs de les pròximes dues hores marcarà l'evolució d'aquests incendis que estan en actiu i que avui han marcat l'agenda dels bombers de la Generalitat.
5: Molt bé, moltes gràcies, Àlex. Doncs tornem a connectar amb tu quan comenci aquesta nova compareixença d'actualització, perquè, com dèiem, mentrestant continua actiu i descontrolat l'incendi que crema des d'aquesta tarda a la Serra del Montmell, entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. Els bombers hi treballen amb una quarantena de dotacions, tres de les quals són aèries. Les flames han calcinat una setantena d'hectàrees, segons les dades provisionals dels agents rurals, i també hi ha una ordre de confinament sobre unes 1.600 persones de municipis com Pontons, el Pla de Manlleu, algunes zones del Montmell i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Busquem l'última hora amb l'unitat mòbil al Montmell, Xavier Espelt i Jordi Barranca. Bona tarda.
6: Hola, Agnès, molt bona tarda. Sí, mira, nosaltres ens trobem just al nucli d'Aigua Viva, pertany al municipi de Montmell, al Baix Penedès. Estem just, diguem-ne, a la cruïlla entre la sortida d'aquest nucli amb la TV-2442, que és el punt en què els Mossos tallen, diguem-ne, impedeixen l'accés a tot el que és la zona més propera a l'incendi. El que us podem explicar ara mateix és que fa l'última connexió que fèiem, explicàvem que hi havia dos focus clarament identificats. Ara un d'aquests, ara tot es concentra en un focus. Hi ha alguna petita flamarada que sobresurt en algun punt, però bàsicament els esforços de bombers i dels equips d'emergència se centren sobretot en un dels dos flancs d'aquest incendi, per entendre's que estaria més a tocar del nucli del poble del Pla de Manlleu. Com dèieu, hi ha unes 1.500 persones que s'han hagut de confinar a casa seva d'aquests diversos nuclis, tant d'aquí del Pla de Manlleu com de diversos nuclis i cases aïllades de Gomúrcia, fins i tot també al municipi de la comarca veïna de l'Alt Penedès, en aquest cas, Pontons, unes 1.500 persones confinades, i deia aquesta tarda l'alcalde d'Aiguamúrcia, Òscar Cendra, les recomanacions i, sobretot, què és el que més preocupava a les autoritats. Sentim-lo.
7: Aquí els riscos més grans que tenim ara mateix són les masies. És una zona amb molta població amb masies, no?, en zones rurals, i si es té que declarar fer un espai per aquests casos, es farà. Primer, sempre, esperar que diuen els cossos de bombers i treballar conjuntament perquè puguem actuar aquest incendi el més ràpid possible.
6: Fins fa una estona, aquest punt on ens trobem nosaltres era un anar i venir de camions de bombers que marxaven o que anaven a buscar aigua. També hem vist sobrevolar durant tota la tarda, per exemple, a l'helicòpter de bombers i també diversos altres mitjans aeris com ara hidroavions. Aquí amb nosaltres, just al costat, us explicàvem fa uns minuts que hi ha unes 1.500 persones que estan confinades i també, diguem-ne, que no poden tornar a casa. Un d'ells és el Marcos, que el tenim aquí amb nosaltres. Marcos, bona tarda i gràcies per atendre'ns.
8: Bona tarda.
6: No sé, tu vius al Pla de Manlleu, si no vaig errat. No sé què és el que t'han dit, en quina situació està.
8: Bueno, jo anava cap a casa, tinc amb un pare amb 80 anys sol a casa, i li he dit als Mossos que em deixessin passar. No m'han deixat passar, perquè diu que no. He tornat a repetir que tinc amb un pare amb 80 anys, m'han dit que no. Una de les opcions que m'han donat que busqui un camí per anar a casa i que m'espavili. I res, aquí esperant que em deixin passar per anar, més que res per anar a veure com està el pare i a veure com està la situació i el poble.
6: No sé si a banda del seu pare ha pogut parlar amb altres veïns del poble que l'hagin pogut transmetre quina és la situació?
8: No, he trobat amb un veí que viu aquí a prop que està, em sembla que està fotut també amb això de l'ADF, de l'Ajuda de Defensa Forestal, i m'ha dit que provés, que estava bastant controlat, però veu que no, que encara no està controlat de tot i, bueno, doncs res, patint una miqueta per veure el que passa al poble i a la família.
6: Això li anava a preguntar ara, dic, a banda d'aquest patiment i d'aquesta preocupació lògica pel tema familiar, també li volia preguntar, diguem-ne, per la preocupació de com pot acabar, diguem-ne, tot aquest entorn natural de la Serra del Montmell aquí a la zona del Pla de Manlleu.
8: Home, a veure, estem rodejats de boscos secs, i dic que en qualsevol moment una flamarada tonta pot arribar a saber bon. Ja sabem com està tot el país estem igual. Clar, estem entremig de dues muntanyes, és a dir que, no ho sé, la veritat és que fins que no arribi a casa i vegi l'estat de com està tot, doncs, no sé què dir, més ja no puc dir.
6: Doncs, Marcos, moltíssimes gràcies, esperem, diguem-ne, que el més aviat possible pugui tornar a casa seva i veure quina és la situació tant a la família com al poble. Gràcies.
8: De res, a vosaltres, i que vagi tot bé. Moltes gràcies.
6: I recordem, diguem-ne, ara aquest testimoni ens parlava d'aquestes muntanyes. Precisament la Serra del Montmell Marmellà és una dels espais naturals que demà no s'hi podrà accedir, segons l'última actualització que han fet aquesta tarda els agents rurals del Pla Alfa.
1: Moltes gràcies, Jordi. A Navarcles, al Bages, tenim aquest altre incendi forestal que crema la zona del pont de Cabrianes i que avança cap a la població d'Artés. Les flames ja han calcinat una indústria de gestió de residus sense danys personals, això sí. Fins ara s'haurien cremat unes 20 hectàrees aproximadament i recordem que hi ha unes 9.000 persones que estan confinades sobre el terreny des del centre de comandament de Sant Fruitós de Bages. I tenim la Maria Costa. Bona tarda, Maria.
9: Bona tarda, doncs. Sí, som a Sant Fruitós de Bages, que és on s'ha muntat aquest centre de comandament. Des d'aquí encara hi veiem una columna important de fum. Recordem un incendi que crema, que ha començat a la zona del pont de Cabrianes, que s'ha dirigit cap a la població d'Artés. Fins ara, segons l'últim balanç dels agents rurals, s'han calcinat prop de 30 hectàrees. Un incendi que ha començat a 3:15 de la tarda des d'aquest pont de Cabrianes. El foc ha arribat mentre anava cap a Artés a una empresa de gestió de residus, on ara per ara ha cremat material, un camió i també palets, els que fan els cossos d'extinció. Els bombers és intentar protegir tota aquesta empresa. Ens explicava el mateix responsable de premsa, que és aquí mateix al centre de comandament i que es mira, doncs, tot aquest escenari amb molta incredulitat, doncs, que es tracta d'una planta de reciclatge, Vilavilà, és una empresa familiar des de fa una cinquantena d'anys, doncs, que es dedica, entre altres coses, a gestionar residus. En aquest cas, doncs, podien haver residus des de fusta, ferralla, ens deia, i també electrodomèstics. Els efectius el que estan fent és, d'una banda, lluiten contra aquest flanc dret que s'hauria estancat a un camí, en un principi no l'ha saltat, tenint aquest focus que és aquesta indústria que ja està cremat i que llença, diuen altres, focus secundaris, i per altra banda, doncs, el flanc esquerre, que és el que es dirigeix, doncs, cap a Artés i que ha travessat un camp de rostolls i també afecta, doncs, ja vegetació forestal. Tot plegat ho explicava Enric Forcada, alcalde d'Artés, aquí mateix, a 3CAT Info.
10: Hi ha hagut moments que semblava que estava més a prop, sí que llavors ha afectat una empresa de gestió de residus i s'han cremat materials que han fet que sortís un fum molt fosc i que, per tant, dificultessin també les tasques dels equips aeris.
9: Protecció Civil per tot plegat el que ha fet és enviar un missatge, és alerta als mòbils. Hi ha un ordre de confinament, recordem, a tota la zona de Cabrianes, també al polígon industrial Berenguer, a Sallent i a la zona oest del nucli d'Artés. Això afecta unes 9.000 persones. Per això l'alcalde d'Artés demanava a la població que segueixi les recomanacions dels cossos d'emergència.
10: Estar tranquils, estar confinats tal com ens diuen i esperar que els equips d'emergència doncs, faran la seva feina segur com estan fent aquests últims dies a Catalunya, a tota la resta del país, els ADFs, bombers, agents rurals, Mossos d'Esquadra i realment hi ha bona coordinació que ha estat allà.
9: A Artés ens explicava el mateix alcalde, que de fet s'hi estava fent un campus de bàsquet amb uns 150 nens i joves que s'han hagut d'evacuar. De la mateixa manera explicaven des de l'Ajuntament que s'ha habilitat el pavelló municipal per possibles altres desallotjats o criatures que s'hagin de quedar la nit i els pares o mares no els puguin venir a buscar. La C25, que passava justament per aquesta de les dues, aquesta via entre Sallent i Artés, en un moment s'ha tallat. Ara ens acabaven d'informar que ja torna a estar oberta aquesta via. Per tant, molt pendents de la situació d'aquest incendi. El cert és que les temperatures, com la resta de punts de Catalunya, no són fàcils. En aquesta zona en concret s'han arribat a temperatures màximes d'uns 40 graus. Actualment la temperatura és de 36 graus. Hi ha aquesta marinada que encara afecta i veurem si per aquesta nit la baixada de la marinada i el fet de que pugi la humitat pot ajudar de bon grat a les tasques d'extinció dels bombers.
5: Gràcies, Maria. Són les 8 i 17 minuts. En paral·lel a la tasca d'extinció dels incendis, acabem de saber que el govern es compromet a tirar endavant el pla director de gestió de les Gavarres, que el consorci, que és qui gestiona la zona, està acabant d'enllestir. Ara mateix s'acaben de reunir responsables del govern amb alcaldes i membres del consorci de les Gavarres, així que busquem tota la informació en connexió amb la Bisbal d'Empordà, amb Josep Lluís Blázquez i Laia Claret. Bona tarda, Laia.
11: Hola, bona tarda. Sí, ens ho acaben d'explicar ara mateix. Ha estat una reunió llarga, de més de dues hores, i el conseller de la presidència ha remarcat que es buscarà el finançament a través de govern, diputació i Consell Comarcal per poder-lo tirar endavant.
12: I avui podem estar posant-nos d'acord al voltant de quantitats econòmiques que haurem de calcular en els propers 15 dies en aquesta Junta Rectora, perquè el Consorci de les Gavarres ja havia encarregat un pla director que s'estava desenvolupant en aquests moments i, per tant, l'acabarem de tancar en aquests propers 15 dies i ens fixarem aquest horitzó a 4 i 8 anys per poder seguir treballant.
11: Per tant, en què han quedat avui? En què es tornaran a trobar d'aquí dues setmanes? Hi haurà una Junta Rectora extraordinària de les Gavarres per analitzar concretament les intencions i el finançament. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, també present a la reunió, ha remarcat que en la zona cremada hi haurà ajudes específiques, però que aquest pla serà per les 30.000 hectàrees del massís.
13: Respecte a la zona cremada, aquí sí que pot haver-hi tant les tasques d'urgència que en aquests moments ja s'estan realitzant per part del Consorci, com ajudes a la restauració d'aquest espai. Però aquest pla director té una visió global. No tindria sentit que féssim un pla director només per una zona de les Gavarres. És un pla global.
11: Alguns dels punts que ja ens han dit que sí que s'abordaran en aquesta reunió d'aquí 15 dies, per exemple, és la delimitació dels camins del massís o bastar de dipòsits d'aigües tot el massís per si cal una nova actuació dels bombers.
1: Gràcies, Laia. I una dada que podem avançar aquí a Catalunya Ràdio és que l'última setmana els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor. Són unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Són xifres molt altes, esperables, segons el Departament de Salut, però que preocupen, evidentment. Segons el secretari de Salut Pública, Esteve Fernández, en anys anteriors també hem tingut onades de calor amb pics de temperatura molt alts, però sempre seguit d'un descens, i en canvi aquest any no està sent així. Són declaracions, com dèiem, aquí a Catalunya Ràdio.
14: Temps des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell i semblava que disminuïa fa uns dies i estem, al contrari, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda durant molts dies perquè pot portar més problemes per la salut.
1: En una setmana han atès més de 400 cops de calor, 4 síncopes o desmais i 150 deshidratacions i 39 urgències de patologies diferents causades per la calor. Segons el secretari de Salut Pública, el que més els preocupa són les deshidratacions, perquè són les més greus, i la gent gran són els que més les pateixen i poden descompensar altres malalties cròniques que tenen de base.
5: I ja són 219 els municipis que estan en risc extrem d'incendis. S'hi ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, que prohibeix, entre altres activitats considerades perilloses, les obres a la xarxa de carreteres, també les barbacoes o les acampades i activitats esportives en espais forestals. Per reduir riscos, s'amplia la prohibició d'accés a un nou espai natural, és el del Montmell Marmellà. Tampoc es pot entrar a les Gavarres, la Ribera Salada, la Baronia de Rialp, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies, Montserrat i Sant Llorenç d'Amunt i l'Ubac. Sant Llorenç d'Amunt i l'Ubac, justament, Montse Poblet, bona nit.
15: Hola, bona nit. Aquí, com els altres 8 espais naturals tancats per risc extrem d'incendis, no es pot circular ni a peu ni en bicicleta pels camins. Hi ha cintes barrant el pas i cartells advertint que el perill d'incendi és extrem i als pàrquings totes les barreres estan baixades. Els que, malgrat tot, han vingut, els informadors del parc els han fet girar cua.
16: So it's closed, you cannot park here, you know, Montserrat, nowhere, all this area has a...
17: Too dangerous. Very...
16: Yes, exactly.
17: Oh, okay, now we understand.
16: Yep. Okay. Thank you.
15: David Gamis, sotinspector dels agents rurals, justifica el tancament dels espais naturals per la necessitat de reduir al màxim els riscos en un moment en què qualsevol incident pot acabar derivant en un incendi forestal.
18: Les temperatures es preveu que siguin molt altes, la humitat relativa continuarà sent molt baixa i, per tant, la probabilitat d'ignició serà alta durant uns dies i el que volem evitar és que les persones i el parc natural, en aquest cas, doncs pateixin cap incendi.
5: I què passa, Montse, si algú se salta la prohibició?
15: Doncs si l'enganxen, les multes per no fer cas de la prohibició d'entrar als espais naturals que s'han tancat van dels 6.000 euros per les infraccions lleus als 150.000 per les molt greus.
1: Doncs falten 8 minuts per arribar a 2:15 del vespre. És evident que les temperatures que estem...

0: Que una mica sí, no tant per un registre en concret, sinó perquè n'hi ha molts. Avui mateix hem batut 10 rècords absoluts amb sèries de dades molt llargues. O sigui, la de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona i avui ha sigut així. Però és que la sèrie de dades que tenim al Servei Meteorològic com a mínim són dades de més de 20 anys de dades. Llavors, que en més de 20 anys avui hagi sigut el dia més càlid a molts punts del territori, no només al litoral i prelitoral, sinó també en algun indret de les Terres de l'Ebre, doncs és molt significatiu.
1: Clar, ara ens ho deia vostè, 40,5 graus a l'Observatori Fabra, però si busquem la màxima del dia, l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, han superat els 44 graus.
0: Sí, i ahir també. De fet, és que és molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia. Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus i amb registres també inèdits durant les nits. És a dir, que això és molt significatiu i associat al fet que enguany també venim d'una primavera històrica. La primavera d'aquest 2026 és la més càlida mai registrada a Catalunya i això va associat també a aquest inici d'estiu que està sent excepcional. Amb aquesta segona onada de calor, perquè la primera va ser la de la setmana de Sant Joan, aquesta onada de calor que es preveu encara més intensa, però sobretot molt llarga. Estem parlant que es pot mantenir encara fins al dia 15-17 de juliol. Per tant, més d'una setmana amb registres molt elevats de temperatura, fins i tot superiors als 40 graus, i amb nits que són tòrrides. També la dada d'avui, d'aquesta passada nit a Portbou, és molt i molt espectacular.
1: Sí, perquè és la mínima registrada mai a Catalunya més alta, no? 31,9 graus de mínima.
0: Sí, de fet, el Servei Meteorològic de Catalunya estem començant a treballar un projecte que creiem que ens ha d'ajudar a preveure millor una mica els ascens de temperatura nocturna, perquè està molt vinculat a les marinades. Volem acabar de constatar si realment és veritat que darrerament, no, fruit d'aquest ascens de la temperatura de l'aigua del mar, està facilitant que les marinades perdin intensitat i que a sobre entrin més tard a la tarda.
1: Clar. Ara feia vostè aquella comparació amb els 30 graus, no? Que per nosaltres, si haguéssim parlat fa uns anys i haguéssim volgut dir que feia molta calor, diríem que estàveu a 30. Ara això haurem de començar a dir als 40, no?
0: Sí. De fet, també tenim un projecte al Servei Meteorològic de Catalunya per deduir o intentar saber quan arribaran els primers 50, perquè les projeccions climàtiques ja hi ha alguns escenaris en què comencen a marcar els primers 50 a Catalunya.
1: Clar, això, ara quan imaginem allò, països amb molta calor, no sé si diríem alguns llocs del Marroc, del desert, Egipte, o no sé on hauríem d'anar, el que esteu veient aquí, com ho descriuríeu? És a dir, si sempre havíem parlat de clima mediterrani, està canviant el patró, el paràmetre?
0: Sí, fa pocs mesos, fa poques setmanes, perdona, vam publicar el butlletí anual d'indicadors de canvi climàtic i aquí ja assenyalàvem com la tendència és clara. Preveiem una Catalunya més seca, més càlida i amb menys períodes de vent i això es manté durant els últims anys. És una tendència que ja hem observat i que es va mantenint de cara als propers anys. És veritat que en referència a les projeccions climàtiques que teníem fins ara, perquè ara les estem actualitzant, doncs les que teníem fins ara, l'escenari actual el preveiem per passat el 2030. És a dir, que s'està avançant el pronòstic que havíem fet fa uns anys. Per això ara també estem actualitzant aquestes projeccions climàtiques.
1: Clar, ha dit vostè la xifra dels 50, que aquí ens ha posat els pèls de punta a tots. No sé quin ha estat mai el rècord de temperatura a Catalunya, però vostè veuria com impossible, per exemple, que aquest estiu mateix arribéssim a acostar-nos a uns 50 graus?
0: Sí, vull pensar que a tan curt termini no serà. Però el màxim de temperatura aquí a Catalunya són els 45,1 que vam registrar al juliol del 23 a Darnius. I avui la dada de Vinebre és de 44, amb la qual cosa ja estem una mica a punt de tornar a batre el rècord de temperatura màxima a Catalunya.
1: Clar, finalment, no sé a què ens obligarà tot això, ho estem veient aquests dies, com afecta a la salut,

0: els incendis, als nostres boscos, però fins i tot també en les converses aquests dies ja se sent molta gent que segurament no s'ho havia plantejat mai, mirant preus per un aire condicionat o per aquests ventiladors de sostre. Ens està canviant fins i tot la manera de viure, de comportar-nos.
1: Sí, la meteorologia ens afecta a tots, ens agradi o no, i no té aturador. Llavors sí que crec que hi ha un plantejament, no, de reducció d'emissions, que és el que probablement en base als estudis de l'IPCC, doncs ens hauríem d'implantar, no? Les energies renovables, tot el tema de la gestió forestal, són probablement algunes de les solucions que podem fer, malgrat no siguin d'un dia per altre, però sí que crec que els pitjors escenaris ja s'estan complint ara. Per tant, sí que tenim una feina a fer i és intentar reduir aquesta velocitat de vertigen dels escenaris que ja més o menys havíem pronosticat, malgrat que no per tan aviat.
0: Sí, sí, el que preveiem pel 2030 ho tenim el 2026, veurem què és el que passa, però ha estat molt interessant escoltar-la. Sarai Sarroca, directora del Servei Meteorològic de Catalunya. Una abraçada i bona tarda.
1: Una abraçada, gràcies.
2: Un minut i arribarem a 8:45 del vespre. Tots aquests accidents i incendis tenen una derivada política. Avui al Parlament s'ha vist, el president Salvador Illa i el seu govern han hagut de negar cap negligència en l'origen del primer gran incendi d'aquest estiu, que és el de les Gavarres, a l'Empordà. Joan Vilaplana.
3: Sí, es va originar divendres passat i la principal hipòtesi és que el va causar la radial d'un operari d'una empresa contractada pel Departament de Territori en el marc d'unes tasques de manteniment a peu de carretera. Avui Catalunya Ràdio ha pogut comprovar que l'autorització de la Generalitat per la realització dels treballs indicava que, en cas de risc d'incendi molt alt, com era el cas, s'havia de suspendre l'operatiu. Tot i això, l'oposició ha pressionat en la sessió de control perquè es depurin responsabilitats. Sentim la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, i la resposta contundent de Salvador Illa.
4: Havien d'haver reforçat la supervisió i havien de garantir que les restriccions es complien. I és evident que alguna cosa ha fallat si les empreses que treballen per a la Generalitat provoquen un greu incendi.
5: Des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi, hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
3: L'executiu ha confirmat que es va enviar un missatge a l'empresa advertint de les restriccions, però el diputat de la CUP, Dani Cornellà, se les ha tingut amb la consellera Sílvia Paneque perquè creu que tot plegat no queda clar. El sentim.
6: Quan l'administració pública amaga l'informació, l'únic que aconsegueix és que corrin rumors i que generi més desconfiança amb els governants.
7: Primer l'emergència, després la investigació. Aquests són els passos i l'ordre que s'ha de seguir. I prou teories de la conspiració. Una mica de responsabilitat, senyor Cornellà.
3: I des del Partit Popular de Catalunya han acusat el govern d'arribar tard en política forestal.
2: Gràcies, Joan. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada reprenem el fil de l'actualitat amb la crònica internacional i les grans esbroncades que ha fet avui Donald Trump als líders europeus per tancar la cimera de l'OTAN.
8: Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
11: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
12: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
13: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
14: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
9: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
15: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
8: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu. Catalunya Vespre, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
0: Passen 3 minuts i mig de 9:15. Després d'esbroncar els líders europeus, Donald Trump tanca la cimera de l'OTAN a Turquia, enterrant la destral de guerra, sembla. Aquesta tarda ha celebrat els progressos, diu, dels aliats per augmentar la despesa militar i creu que tots els països acabaran gastant el 5% del PIB en defensa, tal com reclamen els Estats Units. Anem cap a Turquia amb el nostre enviat especial a la cimera d'Ankara, Bruno Fortea. Bona nit.
16: Hola, bona nit, Manel.
0: Bona nit, Bruno. Trump sembla que ha acabat una mica més relaxat de com ha començat aquesta cimera, perquè ha llançat amenaces a tothom, d'entrada a l'Iran.
16: Sí, ha amenaçat l'Iran de llançar-los atacs més durs aquesta nit després d'haver donat per enterrat l'alto el foc amb Teheran aquest matí arran dels bombardejos creuats de les últimes hores entre els Estats Units i la República Islàmica. Trump avui ha dit que per ell la treva ja s'ha acabat. Arran d'això, els preus del petroli s'han disparat i preguntat sobre què pensa fer a partir d'ara, el president nord-americà ha reivindicat la seva gestió de la guerra.
17: Mai veurem un Iran amb armes nuclears. Això és molt més important que els números de què parles. Els preus del petroli estan caient com una roca i ara pujaran una mica. Això s'acabarà molt ràpid.
16: Trump portava des d'ahir carregant contra els aliats de l'OTAN, entre altres coses, per no haver ajudat els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. Però aquesta tarda, després de reunir-se amb els líders europeus, Trump ha capgirat el seu discurs.
17: La unitat en aquella sala ha estat increïble. Sí, en realitat, amor. Ha anat tot molt bé. Hi havia un amor en aquella sala que ha estat fantàstic. Així que aquesta cimera ha estat un gran èxit.
16: I creu que tard o d'hora tots els aliats europeus gastaran el 5% del PIB en defensa.
17: Alguns ja han respost de debò a la crida. D'altres estan fent grans canvis i acabaran responent a la crida. Crec que puc dir que en tots els casos acabaran responent a la crida.
16: El govern espanyol, però, continua negant-se a complir aquest objectiu del 5% impulsat pels Estats Units.
0: Sí, Trump ja sabem que és capaç de dir dues coses diferents al mateix dia i avui, abans de tot això que sentíem, havia amenaçat Sánchez per la falta de compromís que, segons ell, té Espanya amb l'OTAN, però el president espanyol podríem dir que ja ha tret ferro, eh?
16: Sí, absolutament. Sánchez ha minimitzat l'amenaça de Trump de tallar les relacions comercials amb Espanya. De fet, és el segon cop que ho fa en pocs mesos i la primera va quedar en no res.
18: Calma y paciencia y una cierta normalidad también, porque al fin y al cabo cuando uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones muy, muy positivas.
16: Sánchez diu que quan s'ha vist cara a cara amb Trump el tracte ha estat cordial i que han parlat de golf i del Mundial de Futbol. Hem de tenir en compte, a més, que tot el que afecta el comerç ho gestiona la Unió Europea i, per tant, trencar el comerç amb Espanya podria implicar per als Estats Units una represàlia a escala europea.
0: Veurem com acaba tot plegat. Gràcies, Bruno.
16: Adéu, Manel, bona nit.
2: Doncs hem d'afegir que el Pakistan, el país mediador entre els Estats Units i l'Iran, ha demanat a les dues parts que tornin al marc d'acord signat a Islamabad ara fa dues setmanes i s'atenguin els compromisos que van adquirir llavors. Des de Teheran admeten 9 militars morts pels atacs nord-americans i amenacen amb una resposta, diuen, devastadora. Ignasi Abad.
19: Sí, després del bombardeig dels Estats Units ahir a la nit a una vuitantena d'objectius iranians, la majoria militars, la República Islàmica ha atacat avui interessos nord-americans a Bahrain i a Kuwait, dos aliats dels Estats Units. Al Golf, un responsable militar nord-americà assegura que no hi ha hagut víctimes per la resposta iraniana. El principal negociador d'aquest país parla de múltiples violacions del memoràndum d'entesa per part dels Estats Units i diu que la política d'intimidació de Washington no porta enlloc. El ministre d'Exteriors de l'Iran ha respost aquesta tarda a les paraules de Trump, dient que el seu país no respon a la vulgaritat i el llenguatge despectiu, diu, amb més vulgaritat, sinó amb fets.
0: Doncs les paraules de Trump, que ja tenen alguns efectes, perquè l'anunci de la fi de l'alto el foc ha disparat el preu del petroli i ha enfonsat les borses, Rafael de Ribot.
20: El preu del Brent, el cru de referència a Europa, ha escalat un 5% i el barril ja s'ha situat per sobre dels 77 dòlars. Els inversors reaccionen així a l'amenaça d'una nova interrupció del subministrament per l'estret d'Hormuz. La previsió dels analistes és que s'ha entrat en una etapa d'inestabilitat, tal com explica el director del Màster de Comerç i Finances Internacionals de la Universitat de Barcelona, Emili Bizuete.
21: Durant uns dies estarem amb incertesa i el mercat amb aquesta incertesa sobrereacciona, o sigui, puja o baixa de forma molt accentuada, molt ràpida.
20: I com deies, Manel, les borses han reaccionat al trencament de la treva amb baixes generalitzades. Als Estats Units baixen tots els índexs de referència, el Dow Jones recula més d'un 1% a aquesta hora. A Europa s'ha tancat la sessió amb pèrdues de prop del 2%. L'IBEX 35 ha caigut prop d'un 3% per les amenaces de Trump de tallar les relacions comercials bilaterals amb Espanya.
2: Els veïns dels 93 habitatges de Sant Gervasi a Barcelona, desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar a casa seva fins al cap de setmana com a mínim. Els tècnics necessiten mesurar l'estat del terreny fins dissabte per tard de certificar-ne l'estabilitat. Roger Santaló, bona tarda.
22: Bona tarda. Sí, segons els responsables de la Generalitat, els controls d'avui han donat bons resultats després que ahir s'omplís l'esvoranc de formigó. Tot i això, asseguren que s'ha de comparar els mesuraments cada dia repetint el mateix mètode per veure si els canvis tèrmics afecten la solidesa del terreny. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori.
23: Hem de dir que avui els resultats que hem començat a mirar són positius, però insisteixo molt en que cal tres dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny. El terreny es mou a poc fins que no ho fa. Però un cop estabilitzada la situació, hem de garantir que el terreny està a la seva posició. I això seran 3 dies de supervisió contínua.
22: Sobre les esquerdes que han aparegut o s'han eixamplat en les últimes setmanes en habitatges de la zona, coincidint amb el pas de la tuneladora, la directora de projectes de territori, Begoña Castilblanque, diu que revisaran tots els casos.
24: Qualsevol petició que ens arriba en aquesta obra i en qualsevol altra obra en relació amb aparició de fissures, tenim un protocol establert, tenim un canal de comunicació i atenció, totes les peticions que ens arriben són ateses. No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, eh?
22: Mentrestant, els veïns dels pisos desallotjats que necessitin entrar a casa seva ho podran fer sempre que vulguin, això sí, amb l'acompanyament dels bombers.
0: El debat sobre l'AP7 va guanyant protagonisme i el govern va concretant quina és la seva aposta per fixar un model de pagament que redueixi el trànsit per aquesta via. La consellera Sílvia Paneque es decanta pel model de vinyeta, Rafael.
20: Doncs sí, seria una tarifa plana i, segons ha explicat la consellera de Territori, serviria per circular per totes les vies ràpides.
25: La proposta que plantegem des del govern com a inicial, en tot cas, seria més assimilable al model de vinyeta, similar al que ja està funcionant en països com Àustria, com Suïssa, com Eslovènia, que a través d'una quota anual permeti circular per totes les vies d'altes capacitats amb opcions específiques.
20: Aquestes opcions específiques, ha explicat la consellera, podrien estar vinculades a l'emissions o al tonatge dels vehicles. La consellera ha afegit que Catalunya ha de disposar d'una font de finançament estable pel manteniment de les vies d'alta capacitat del país, que també permetri millorar el finançament del transport públic, i ha descartat un retorn a l'anterior model de peatges. Una segona opció, segons Paneque, és replicar el model basc, és a dir, un pagament per ús que serveixi per finançar el manteniment i també l'ampliació de les vies. La consellera ha recordat que es faci el que es faci, sí, s'hauria de poder replicar a la resta de vies d'alta capacitat de tot l'Estat per no generar un sistema incoherent, ha dit, que perjudica el territori i els seus usuaris. La Unió Europea, recordem-ho, permetrà aquest model de vinyeta com a mínim, perdoneu, com a molt tard, fins al 2032, i a partir de llavors exigirà que es cobri un tant per quilòmetre recorregut.
0: Gràcies, Rafael.
2: Tres minuts i arribarem a 3:15 del vespre. Pedro Sánchez ha carregat contra Núñez Feijóo per equiparar les baixes laborals amb el càncer i adverteix que el que pretén el Partit Popular és retallar drets laborals quan governi. Des de Gènova matisen les paraules de Feijóo. Diuen que es referia als casos fraudulents. Els empresaris aposten per obrir aquest debat, però negocien amb els sindicats per trobar una solució al problema. A Madrid, Àngels Lafuente.
1: Pedro Sánchez ha deixat molt clar què en pensa de les declaracions de Feijó.
18: Me parece absolutamente desafortunado el equiparar las bajas laborales con el cáncer.
1: Mentre el popular Juan Bravo, en una entrevista a La Sexta, ha matitzat el missatge de Feijó i assegura que es referia només a l'absentisme fraudulent, Sánchez diu que tothom ha entès el que volia dir i adverteix que l'objectiu és clar.
3: Cuando el presidente Feijó estaba explicando las situaciones, hablaba de las situaciones en las que se pueden producir fraude en esas bajas, ¿vale? No cuando una persona esté de baja por enfermedad.
18: Son recortes, es cercenar derechos y poner en cuestión conquistas sociales y laborales.
1: Els empresaris eviten valorar la paraula càncer i celebren que Feijó hagi obert el debat, però discrepen de com solucionar el problema. I a diferència del líder del PP, volen que els sindicats formin part de la negociació. Antonio Garamendi, de la COE, i Sánchez Llibre, de Foment.
4: Yo creo que lo que ha dicho también es que hay que sentarse y hablarlo, si es lo que hay que hacer con todo. Es decir, por tanto, yo no me quedo con frases cerradas de un día.
5: Ell ha constatat una problemàtica que existeix, per tant, aquesta problemàtica l'hem de resoldre empresaris, patronals i sindicats.
1: I els sindicats han criticat les paraules de Feijó, a qui han acusat de manipular les dades. Pepe Álvarez, de la UGT, i Unai Sordo, de Comissions Obreres.
6: Absolutament desafortunades, no tenen cap argumentació que tingui un suport mínimament rigorós.
7: És un despropósito iniciar un debate desde falsedades. No es verdad que en España se pueda coger la baja sin justificar. Y no es verdad que se cobre lo mismo trabajando que estando de baja.
1: La COE assegura que les empreses privades paguen cada any 17.000 milions d'euros en baixes.
0: Les Nacions Unides fan una crida a la comunitat internacional per recaptar 300 milions de dòlars per als veneçolans afectats pel doble terratrèmol. Tant l'oposició, Marina Corina Machado al capdavant, com l'actual govern de Delcy Rodríguez intenten capitalitzar la gestió de la catàstrofe natural. Mentrestant, i sota l'atenta mirada dels Estats Units, poders econòmics internacionals pensen en la reconstrucció de l'estat de La Guaira. Enviat especial a Venezuela, Miquel Jarque, bona nit.
26: Hola, bona nit. El paper dels Estats Units, que va irrompre a Venezuela amb el segrest de Nicolás Maduro, és volgudament discret. Els 2.000 soldats que té desplegats no s'han fet notar aquests dies. Luis Vicente León, analista polític, sosté que no volen ser percebuts per la població com un poder polític, tot i que domina i sotmet el gabinet de Delcy Rodríguez.
27: Si tú muestras 2.000 efectivos militares, la gente puede percibir que eso es quien lo viene a defender. Ese militar no viene a defenderte a ti. Ese militar viene a defender los intereses americanos, probablemente los intereses económicos. Él no quiere confundir eso en la defensa de tus intereses sociales, políticos o de seguridad ciudadana.
26: Sembla que amb el terratrèmol, tant Delcy com Maria Corina surten guanyant. La primera perquè guanya temps i evita unes eleccions que la desbancarien segurament del poder. La segona perquè és qui millor capitalitzarà el descontent social per la gestió de la tragèdia. Aquí també es freguen les mans els poders econòmics que ja pensen en tornar a edificar a La Guaira.
0: Gràcies, Miquel. Hem arribat a 3:15. Fem una pausa molt ràpida per la publicitat i a la tornada sortim de festivals, música i teatre.
8: Catalunya Ràdio.
10: Som 3Cat.
8: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
28: Hi ha veus que marquen una època, i la de Luciano Pavarotti en va ser una. El 14 de desembre, al Palau de la Música Catalana, acompanya'ns a la nit de l'ara per recordar el seu llegat, interpretat per l'Orquestra Simfònica del Vallès. Entrades a botiga.ara.cat. Amb la col·laboració de Fundació La Caixa, Bassols Energia i Fundació Vila Casas.
29: Atenció, ens comenten per orellera que arriben els fitxatges d'última hora del Com Viatges. La selecció dels millors viatges, els millors preus amb vaques flex, venen a seure a la banqueta els teus plans de sempre. República Dominicana, Tailàndia, Riviera Maya i més destinacions des de 990 euros. I el millor, si puja el combustible, el teu preu queda protegit. Al Com Viatges, sabem de viatgers.

0: ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT. Catalunya Vespre. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
2: Avui ha arrencat el Festival Cruïlla amb la nord-americana Halsey com a cap de cartell. El certamen omplirà de música i humor al Parc del Fòrum fins dissabte amb una 60 d'artistes i grups que passaran pels seus escenaris en aquesta primera jornada. Al Parc del Fòrum hi tenim el Marc Rubí.
3: Aquesta primera jornada és el pop qui mana al Cruïlla. Ara s'està acabant a l'escenari principal l'actuació del gallec Sense Enra, que mescla pop, funky i música urbana, amb un resultat que pot recordar Se Tangana, en cançons com Wu Wu, o que Catriel i Paco Amoroso, fins i tot. Però la diferència fonamental amb els argentins és que Sense Enra sí que s'ho creu i no deixa espai per a l'humor. En canvi, sí que hi ha lloc pel sexe i el desamor. Molt més lluminós ha estat el pop de la noruega Sigrid. Els assistents s'apinyaven a les escasses ombres que projectaven els escenaris, que s'han anat omplint de públic de mica en mica. Fins i tot Sigrid reconeixia que, com a noruega, se li feia molt difícil lluitar contra la calorada. Les seves armes han estat un somriure constant, una veu fantàstica i unes melodies optimistes, malgrat la duresa d'algunes de les lletres. D'aquí una estona el protagonisme serà per Greta, la germana bessona de Mushka, i les nord-americanes René Rapp i Halsey.

0: El Festival Grec celebra 50 anys reivindicant el seu esperit fundacional, la seva relació amb la ciutat de Barcelona i fent un recorregut per la memòria d'un dels aparadors més importants de les arts escèniques del país i també internacionals. La festa s'està celebrant ara al Teatre Grec i a partir de les 10 acollirà una conversa amb Mario Gas, que és qui va fundar el festival. La projecció de 4 curtmetratges sobre la història del festival i una ballada amb DJs als jardins del Grec ho acabaran de reblar tot plegat. Anem cap allà, Marta Vives. Bona nit.
1: Bona nit. Rebel·lia, col·lectivitat i somnis. Amb aquesta divisa va néixer ara fa 50 anys al Festival Grec. Mig segle fa que un grup d'artistes va unir-se amb un objectiu, recuperar el Teatre Grec i posar-lo al servei del poble. Es tractava d'una experiència d'autogestió que va marcar una de les fites culturals més importants de la història del país. Mario Gas, un dels instigadors de la proposta, ens ho ha explicat així a Catalunya Ràdio.
2: Volem fer un teatre autogestionat, donada la situació sindical de la ciutat, afavorir un discurs teatral ideològicament molt més a l'esquerra i un sentit vindicatiu de no retrobar-se amb tota la ciutadania.
1: Així va sortir el Grec, sinònim de llibertat i cultura i amb un llegat que arriba als nostres dies. Amb aquest esperit de reivindicar la memòria, però també el present i el futur del festival, que en els últims 50 anys s'ha convertit en tota una referència de les arts escèniques del país, es projecten 4 curtmetratges que signen 4 directors de generacions i mirades diferents. Núria Jiménez Lorang, Sílvia Munt, Jaume Claret Muixart i Marc Salí Cru, una història que sona així.
3: El centre de Barcelona no era la plaça Sant Jaume, era les Rambles. Al Cafè de l'Òpera ens trobàvem Ocaña, Jaime Gil de Viedma i en Gabriel García Márquez, la Maria Aurelia Campmany.
1: La festa d'aquesta nit congregarà el món cultural de la ciutat i, sobretot, alguns dels protagonistes de la història del festival. Des d'Enric Major a Imma Colomer o Carme Sansa, passant per Anna Rosa Sisquella, Àngels Margarit o Letícia Martín, l'actual directora del Grec, Marta Pazos, responsable de l'obra inaugural d'enguany, l'Òpera dels Tres Rals, o Josep Maria Mestres, el flamant nou director del TNC, entre tants d'altres. I com que no hi ha festa sense música, els irreverents Los Informals han fet la promesa de disbauxa i caos musical fins ben entrada la matinada.
4: El grup 62 arrencarà la nova temporada literària de tardor en un moment de bonança editorial i amb la previsió de tancar l'any amb un increment de vendes del 4%. Entre les grans apostes hi ha el nou llibre de Laura Gost i la monumental història de les dones, Montse Camps.
5: El grup, que publica 500 títols en català l'any, confirma que el llibre juvenil es manté com un dels principals motors. Emili Rosales, director editorial de grup 62.
6: L'any passat parlàvem més d'un fenomen que és el roman fantasy, continua existint, Columna fa una de les sèries de més èxit que de la Rebecca Yarros i per tant sí, la franja juvenil és la franja on creix més la lectura. Això continua sent així.
5: Entre les novetats per la tardor destaca Història de les dones, una nova història de Catalunya des d'una perspectiva de gènere que han elaborat 70 autors sota la direcció de la historiadora Montserrat Duc.
7: Refer la història de Catalunya que té un dèficit crònic perquè és una historiografia avançada però que continua sent una historiografia amb filtre masculí, parlant d'homes, parlant majoritàriament d'aquelles activitats que són el poder i els negocis i, per tant, excloent les dones.
5: Un altre títol important serà El preu de néixer de Laura Gost, una distopia que ja té contractada la traducció en 7 llengües i també s'han venut els drets audiovisuals a una productora nord-americana.
0: Doncs anar a buscar llibres a les biblioteques de Barcelona es pot complicar perquè la plantilla ha decidit que continuarà en vaga indefinida durant l'estiu. Els treballadors ho han decidit avui en assemblea i mantenen així la decisió que van prendre el 26 de maig. Demà hi ha una mediació convocada pel Departament de Treball amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona a instàncies del comitè d'empresa. Un dels seus membres és Pau Solsona.
8: No és normal això de portar 7 setmanes en vaga indefinida, biblioteques tancades en els períodes de màxima calor, que són refugis climàtics. Llavors l'objectiu és que una tercera persona pugui desencallar la situació, perquè nosaltres hem fet propostes i bé, doncs ens trobem amb la negativa de l'empresa i no hi ha manera de sortir d'aquí.
0: La protesta va començar a finals d'abril per millorar les condicions laborals i salarials del personal bibliotecari, així com el seu reconeixement professional.
4: 6 minuts i arribarem a les 9, és l'hora dels esports. David Ubach, bona tarda, bon vespre.
9: Bona tarda.
4: Aviam, el destí que havíem apuntat feia setmanes per Alexia Putellas, avui, un cop la capitana ha deixat el Barça, ja s'ha confirmat.
9: Sí, és el London City, s'ha oficialitzat el fitxatge d'Alexia pel club londinenc i avui mateix l'han presentada a Nova York com a nova jugadora d'aquest conjunt. Sense especificar-ne doncs, la durada, això sí, del seu nou contracte, Alexia en la posada de llarg ha explicat un dels motius per fitxar per aquest conjunt.
10: És un repte, però encara ho és més perquè és un club independent. I aquesta és una de les raons per convertir-me en jugadora del London City. Per què no hi ha un equip masculí al darrere? I tenim la mateixa visió. Recordo una de les coses que em va dir Michelle Kang quan ens vam trobar. El futbol femení no és caritat, no passa per accident. Hem de treballar.
0: I encara en futbol parlem novament de l'Espanyol perquè se segueix reforçant, eh?
9: Avui ha arribat a anunciar l'arribada del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que ho farà com a cedit per una temporada pel Paris Saint-Germain. Moscardo ha jugat cedit les dues últimes temporades a l'Estadi de Reims francès i també al Braga de Portugal, i és el tercer reforç de l'Espanyol de cara a la propera temporada. La segona incorporació és la de lateral esquerre neerlandès Harman, la vam conèixer ahir i avui l'han presentat.
11: Personally, I just want to play a lot. I think that's important.
12: Vull jugar molt i jugar bé. També vull donar-ho tot. La temporada passada l'equip va estar molt a prop d'aconseguir alguna cosa molt especial i també és un objectiu per a mi. Espero ajudar l'equip a superar-se i intentar lluitar per Europa i donaré el màxim de mi per aconseguir-ho.
9: Harman té 24 anys i arriba cedit pel Burnley anglès. També relacionat amb l'Espanyol, afegim que l'exmigcampista blanc i blau Ramon Terrats, qui després d'un any a l'equip perico com a cedit pel Villarreal, va traspassat ara al Getafe, amb un contracte fins al 2029. D'altra banda, l'Espanyol femení ha anunciat el fitxatge per una temporada de la defensa catalana Carla Morera, que arriba procedent del Racing Power de Portugal, i qui ha tornat avui a la feina espanyola a banda és el Girona, amb poques incorporacions, això sí, però amb l'objectiu de tornar a primera.
4: I el Tour de França ha hagut d'abandonar el garrotxí amb nacionalitat neerlandesa Alex Molenaar, eh?
9: Sí, després de completar la cinquena etapa, ha pogut acabar-la, tot i que una mica més de 5 quilòmetres per a l'arribada a Pau, Molenaar del Caja Rural ha caigut i s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. A l'arribada, abans de saber que hauria d'acabar abandonant, n'ha parlat el seu director del Caja Rural, Josemi Fernández.
13: Desde el inicio de carrera tenemos claro que vamos a apostar por Gaviria, hemos decidido no meter a nadie en la fuga para que se sienta arropado y que todo el mundo estuviera con él todo lo posible. El equipo ha estado muy bien todo el día, muy bien colocado, en muy buena posición, siempre cerca de él. Hemos hecho un primer, vamos a decir, simulacro en el sprint intermedio para ver qué...
9: El triomf de l'Espina en aquesta etapa ha estat per al neerlandès Olaf Koijs del Decathlon. El Nubrec Tour Centraen de l'equip 1X manté el mallot groc de líder de la general amb 28 segons d'avantatge sobre l'estatunidenc Sean Quinn de l'Education First. Demà, sisena etapa, entre els ports a ascendir el destacadíssim Tourmalet.
0: Això pinta ja fort, eh? I el torneig de tennis de Wimbledon han quedat definides les semifinals tant del quadre masculí com del femení.
9: El masculí hem sabut la segona semifinal que enfrontarà Arthur Ferri, atenció, el 114 del món contra Alexander Zverev. Tots dos han derrotat en 3 sets Flavio Cobolli, això Ferri, i Taylor Fritz ha estat víctima d'Zverev. La primera semifinal es va definir i enfrontarà Jannik Sinner i Novak Djokovic. També divendres, al torneig femení, la segona semifinal la jugaran la txeca Noskova i la ucraïnesa Kostyuk, que han superat la belga Mertens i la italiana Paolini. La primera semifinal enfrontarà Coco Gauff i Carolina Muchova. Dues eliminatòries, en aquest cas, les semifinals femenines que jugaran demà mateix dijous, volíem dir.
4: Gràcies, David. Ara és l'hora de saber quin és el pronòstic del temps per les pròximes hores i per demà. Gemma Puig.
14: Avui aquesta segona onada de calor ens ha donat rècords de temperatura. S'han enfilat, hem tingut molts valors arribant als 40 graus o per sobre i no només en aquests punts més càlids i més habituats cap a Ponent o cap a l'interior de l'Ebre o Catalunya Central, sinó que moltes màximes han arribat o superat els 40 graus, fins i tot a la línia de la costa o al prelitoral. Alguns dels rècords en aquestes estacions del Servei Meteorològic de Catalunya, 10 estacions amb més de 20 anys de dades, i destaquem en el cas de Barcelona de l'Observatori Fabra amb aquests 40,7. Aquesta dada no s'havia registrat mai amb aquestes més de 100 anys de dades. Per tant, una calor de rècord, una onada de calor que ens ha portat també a la nit més càlida mai registrada a Catalunya, Portbou, amb 31,9, i aquesta tarda doncs, hem tingut alguns ruixats, algunes tronades. Aquesta propera nit i matinada, altre cop costarà de dormir, nit torri de la costa central, nit roent cap a l'Empordà, amb avisos de calor nocturna no només a la costa i al prelitoral, sinó també cap a Ponent. En un dijous al matí amb sol, amb alguns núvols núvols poc importants. A la tarda tornaran a créixer nuvolades, repetirem alguns ruixats o tronades gairebé a les mateixes comarques, ruixats que poden ser localment intensos, i demà tornarà a fer calor. Mantenim aquests avisos de calor intensa, sobretot cap a Ponent o cap a l'Empordà, i moltes màximes altre cops que rondaran aquests 39 o 40 graus i les més altes cap a Ponent o cap a l'interior de les Terres de l'Ebre. L'onada de calor no s'acaba, però sí que entre divendres i dissabte tindrem unes temperatures un pèl més baixes.

0: Trescat Info.
1: Són les 9, bona nit. Dimecres molt complicat per als bombers amb diversos incendis actius i simultanis. Més de 600 efectius treballen contra els focs que s'han declarat aquesta tarda. Preocupen especialment els que cremen al Bages i a l'Alt Camp. Més de 9.000 persones estan confinades en diversos municipis. Mentrestant, ja s'ha aconseguit estabilitzar l'incendi que s'ha declarat aquest migdia a Gavà i que també ha obligat a ordenar confinament. S'ha setmanat, en canvi, el foc encara no està estabilitzat, però l'evolució és positiva. El risc extrem d'incendi s'eleva a 219 municipis. S'ha ampliat la prohibició d'accés a 9 espais naturals. Al Montmanell, Marmar, tampoc es pot entrar a les Gavarres, a la Ribera Salada, a la Baronia de Rialb, al Montsec d'Ares, al Montsec de Rúbies, Montserrat i Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. Pedro Sánchez treu ferro a les amenaces de Trump de tallar les relacions comercials amb Espanya per no complir amb els nous compromisos en defensa. El president espanyol li ha recordat que aquestes relacions depenen de la Unió Europea i ha reivindicat el compromís de l'Estat amb l'OTAN. Precisament Donald Trump rebaixa el to amb els seus socis de l'OTAN després de l'esbroncada prèvia a la cimera i diu que estan fent passos per incrementar la despesa militar i que acabaran en el 5% del PIB. Trump amenaça amb atacs més durs a l'Iran després d'haver donat per enterrar l'alto el foc amb Teheran. Pedro Sánchez carrega contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per equiparar les baixes laborals amb el càncer. Els populars argumenten que Feijóo es referia als casos fraudulents. Per la seva banda, els empresaris aposten per negociar amb els sindicats una solució a l'absentisme laboral. Els veïns dels 93 habitatges desallotjats al Putxet de Barcelona per l'esvoranc de les obres del metro no podran tornar a casa seva com a mínim fins al cap de setmana. Calen 3 dies seguits de mesuraments per certificar l'estabilitat del terreny. Els d'avui els han donat bons resultats, segons la Generalitat. I arrenca el Festival Cruïlla amb la nord-americana Hasley com a cap de cartell. El festival omplirà de música el Parc del Fòrum a Barcelona fins dissabte amb noms com Pixies, David Brain, Rigoberta Bandini o Alosa.
0: Esports.
2: Alexia Putellas ha estat presentada com a nova jugadora del London City amb una durada de contracte sense especificar. Mentrestant, l'Espanyol ha anunciat l'arribada del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys i cedit per una temporada pel PSG. Triomf pel neerlandès Olaf Kooi a l'esprint de la cinquena etapa del Tour de França. Thorstein Traen manté el mallot de líder i abandonament d'Àlex Molinar per una forta caiguda en els últims quilòmetres.
1: Punt àlgid de la segona onada de calor que s'ha batut rècords. Aquesta nit i aquesta matinada encara seran més càlides. Nits tòrrides a la costa, tropicals a l'interior i no descartem repetir alguna nit roent. Matí de sol i tarda de ruixats al Pirineu. La calor serà intensa un altre cop i superarà els 40 graus, però no forma tan extensa com dimecres.
0: 3CAT Info.
1: Tarda molt complicada a Catalunya amb diversos incendis actius. Ara mateix els que més preocupen són els que cremen al Bages i a l'Alt Camp. De seguida anirem a tots dos llocs, però també n'hi ha hagut al Gavà i al de Sentmenat, que encara no s'ha pogut estabilitzar. Els bombers treballen amb tots els efectius que tenen i les autoritats demanen extremar les precaucions i evitar riscos. Al centre de comandament dels bombers a Bellaterra hi ha l'Àlex Giral Robert.
3: Des de la precaució i la provisionalitat, els bombers xifren en 100 les hectàrees afectades pels incendis d'avui, però avisen que el potencial que tenen és de milers. Els inquieten especialment els focs de Navarcles, al Bages, amb 9.000 veïns de la zona confinats, i el del Pla de Manlleu, Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, que avança cap al Penedès i que manté 1.600 habitants tancats a casa seva. El primer preocupa perquè s'ha estès per instal·lacions urbanes i això en complica l'extinció, i el segon pel recorregut que pot tenir. El de Sentmenat, al Vallès Occidental, encara està actiu, però amb bon pronòstic, mentre que el de Gavà, al Baix Llobregat, ha quedat estabilitzat. Segons els primers indicis, per cert, aquest últim s'hauria iniciat per l'ús de pirotècnia. Els Mossos ho investiguen. El cap dels bombers, David Borrell, ha explicat que la simultaneïtat d'incendis i el còctel de condicions que els està provocant està portant al límit el cos.
4: Aquesta combinació d'aquesta alta temperatura, aquesta humitat relativa extremadament baixa i amb una mica de vent de marinada que faci, doncs és una combinació letal.
3: Per tot plegat, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit a demanar cautela a la ciutadania pels focs en actiu, però sobretot perquè no se n'originin de nous.
5: Per tant, hem de demanar una vegada més la complicitat i la corresponsabilitat del conjunt de la ciutadania d'evitar aquelles activitats que generen risc i poden provocar incendis.
3: Els cossos d'emergències treballen amb gairebé 700 efectius, 200 vehicles terrestres i 20 mitjans aeris.
1: Com dèiem, doncs, connectem ara amb els dos punts que hi ha i que preocupen els bombers a aquesta hora. És a Navarcles, un d'ells, l'altre a Aiguamúrcia, un és el del Bages, un incendi forestal que continua cremant el límit del terme municipal d'Artés. Les flames ja han calcinat una indústria de gestió de residus sense danys personals. Fins ara ha cremat una superfície aproximada de 30 hectàrees, segons càlculs provisionals dels agents rurals. Protecció Civil ha enviat un missatge des d'alerta als mòbils amb un ordre de confinament de la població de la zona que afecta unes 9.000 persones. Sobre el terreny, des del centre de comandament a Sant Fruitós del Bages, hi tenim la Maria Costa. Maria, bona tarda.
6: Bona tarda. Doncs sí, l'incendi que ha començat al pont de Cabrianes, de fet, ara, segons els últims minuts, vaja, té un molt més bon pronòstic. Tot fa pensar que podríem donar notícia en les properes hores que estiguin vies d'estabilitzar-se. Ha començat aquesta zona i ha anat saltant amb focus secundaris en direcció Artés i Cabrianes. Les flames han arribat fins a una indústria que es tracta d'una planta de reciclatge de materials com fusta i ferralla, que ha tingut una afectació important, ara bé, sense que hi hagi hagut ferits. El foc ha avançat per una zona agrícola i forestal. Les zones amb camps de conreu hi han actuat tractors que han estat els camps que han segat els camps que no ho estaven per protegir, doncs, algunes de les granges que hi ha entremig de tota aquesta zona. Pendents ara de saber, doncs, si hi ha hagut una afectació a aquestes naus. Protecció Civil ha enviat un missatge als mòbils amb un ordre de confinament tant de la població de la zona de Cabrianes a tot el municipi de Sallent i també a la zona oest del nucli d'Artés. Això afecta a unes 9.000 persones. De fet, a Artés s'ha habilitat el pavelló municipal per possibles desallotjats. De moment s'han hagut d'evacuar 150 nens i joves que participaven a un campus de bàsquet d'Artés. Aquest incendi també en un moment ha tallat de fet la C-25 entre Sallent i Artés en els dos sentits, però ara aquesta via ja està oberta.
1: Doncs aquesta és l'última hora que ens arriba des de Navarcles amb la Maria Costa, de fet des del centre de comandament a Sant Fruitós del Bages, per ser més concrets. Maria, gràcies, bona tarda.
6: Bona tarda.
1: I l'altre punt de contacte és l'incendi de la Serra de Montmell, que encara crema des d'aquesta tarda entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. Els bombers hi treballen amb una quarantena de dotacions, tres d'aèries. Les flames han calcinat una setantena d'hectàrees, segons les dades provisionals dels agents rurals. També hi ha un ordre de confinament sobre unes 1.600 persones de municipis com Pontons, el Pla de Manlleu, algunes zones del Montmell i cases aïllades d'Aiguamúrcia. En busquem ara l'última hora amb la unitat mòbil en aquest punt de Montmell, amb el Xavier Espel i el Jordi Barranca. Jordi, bona tarda.
7: Hola, molt bona tarda. Doncs mira, a simple vista que us vam explicar és que la situació en aquest punt és molt millor que fa un parell d'hores, que fa que quan hem arribat aquí al Aigua Viva, al terme del Montmell, només es veu fum intens en un dels dos flancs i la intensitat ha anat reduint força en aquesta última estona. De fet, ara farà uns minuts que ja s'han retirat els mitjans aeris, també perquè el dia s'està acabant, i ara veiem també com tot el que són les furgonetes i tot el que són membres de les ADF, és a dir, els voluntaris de l'agrupació de defensa forestal també s'estan retirant, ja estan diguem-ne, retirant, com bé dèiem. De fet, un dels objectius que tenen els bombers és mirar d'aturar l'avenç de les flames amb les vinyes, i és que és precisament aquest factor, el que hi hagi terrenys treballats a tocar mateix d'aquest incendi, que és un factor que està ajudant i molt els equips d'emergència en les tasques d'extinció d'aquest incendi. Un dels bombers que marxava ens deia fa una estona que la cosa pinta bé, falta ara que es concreti oficialment. Un missatge d'esperança, doncs, per veïns com el Marcos i la Jèssica, dos veïns que viuen, que tenen casa i que viuen precisament al Pla de Manlleu i que no poden tornar de moment a casa seva.
8: Bueno, jo anava cap a casa, tinc amb un pare amb 80 anys sol a casa, i li he dit als Mossos que em deixessin passar, no m'han deixat passar. Una de les opcions que m'han donat que busqui un camí per anar a casa i que m'espavili.
9: Jo quan he arribat m'he trobat la patrulla aquí i m'ha dit que no es pot entrar. Després, al cap de mitja hora, han sonat les alarmes de confinament, però ja feia estona que havien tancat el poble. I de moment, doncs, no sabem res. Preguntes i ningú sap res. Truques al 112 i ningú sap res.
7: I és que des de mitja tarda, recordem-ho, hi ha activat una ordre de confinament de diversos nuclis que engloben aproximadament unes 1.500 persones. Òscar Cendra és l'alcalde d'Aiguamúrcia, al municipi al qual pertany aquest nucli, al Pla de Manlleu, on s'ha originat l'incendi.
10: Aquí els riscos més grans que tenim ara mateix són les masies. És una zona amb molta població amb masies, no?, en zones rurals. I si es té que declarar algun, fer un espai per aquests casos, es farà. Primer, sempre esperar que diuen els cossos de bombers i treballar conjuntament perquè puguem actuar aquest incendi el més ràpid possible.
7: un espai que, un incendi, volíem dir, que afecta tot el que és l'espai natural de la Serra del Montmell i Marmellà, un espai natural al qual, per cert, demà no s'hi podrà accedir per aquestes restriccions d'accés aprovades pels, ordenades, més ben dit, pels agents rurals, i un incendi que de moment hauria cremat ja més de 80 hectàrees.
1: És l'última hora que ens arriba, com dèiem, des de l'incendi que crema l'Alt Camp des d'aquesta tarda. Jordi Barranca, bona nit i no bona tarda, com hem dit abans. Fins ara.
7: Bona nit, fins ara.
1: El govern i la Diputació es comprometen a tirar endavant el pla director de les actuacions de les Gavarres que està enllestint el consorci, que és qui gestiona el massís. Aquesta tarda s'han reunit totes les parts conjuntament amb els alcaldes de la zona, la Bisbal d'Empordà, Josep Lluís Blázquez i Laia Claret.
11: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha remarcat que es buscarà el finançament a través del govern i Diputació per poder-lo dur a terme.
12: I avui podem estar posant-nos d'acord al voltant de quantitats econòmiques que haurem de calcular en els propers 15 dies en aquesta junta rectora, perquè el Consorci de les Gavarres ja havia encarregat un pla director que s'estava desenvolupant en aquests moments i, per tant, l'acabarem de tancar en aquests propers 15 dies i ens fixarem aquest horitzó a 4 i 8 anys per poder seguir treballant.
11: Avui han anunciat que d'aquí dues setmanes hi haurà una junta rectora extraordinària del Consorci de les Gavarres per tancar-ne la part tècnica. El president del Consell Comarcal i alcalde de la Bisbal, Òscar Aparicio, remarca que l'important per tirar el pla endavant és treballar anualment.
13: El més important és que la quantitat que es posi cada any al pressupost per mantenir les Gavarres, realment el consorci la pugui executar.
11: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha especificat que per la zona cremada hi haurà ajudes directes, però que aquest pla serà per les 30.000 hectàrees de tot el massís. Alguns dels punts que s'abordaran, per exemple, és la delimitació de camins o abastar de dipòsits d'aigua al massís.
1: Catalunya viu aquest dimecres al pic d'aquesta segona onada de calor amb temperatures rècord en alguns punts. L'Observatori Fabra a la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat avui la temperatura més alta de la història, amb 40 graus i mig, però també en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat s'han batut rècords absoluts. Sarai Sarroca, que és directora del Meteocat, en declaracions a Catalunya Ràdio.
14: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important sobretot remarcar el fet que és dia rere dia. Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
1: La màxima del dia, però, l'han patit a Vinebre, la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Els serveis d'urgència de salut han atès unes 600 persones a causa d'aquesta calor dels últims dies, unes xifres que s'han disparat en aquesta darrera setmana. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública, en declaracions a 3Cat Info.
15: Tens des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell i semblava que disminuïa fa uns dies i estem, al contrari, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda en molts dies la que pot portar més problemes per la salut.
1: S'eleva, segons el secretari de Salut Pública, el que més preocupa són les deshidratacions, perquè són les més greus i la gent gran, que són les que poden patir malalties cròniques de base i es poden descompensar. D'altra banda, 219 municipis és els que tindran el risc extrem d'incendi. S'ha elevat la xifra. S'hi ha activat el nivell 4 del PAALFA, que prohibeix, entre d'altres activitats considerades perilloses, les obres a la xarxa de carreteres, les barbacoes o les acampades i activitats esportives en espais forestals. Per reduir el risc, s'amplia la prohibició d'accés a un nou espai natural, a Montmell Marmelà. Tampoc es pot entrar a les Gavarres, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies, Montserrat i Sant Llorenç i el Munt i l'Ubac. Ens ho explica des d'aquest últim punt la Montse Poblet.
16: Aquí, com els altres 8 espais naturals tancats per risc extrem d'incendis, no es pot circular ni a peu ni en bicicleta pels camins. Hi ha cintes barrant el pas i cartells advertint que el perill d'incendi és extrem i als pàrquings totes les barreres estan abaixades. Els que, malgrat tot, han vingut, els informadors del parc els han fet girar cua.
17: So it's closed, you cannot park here, you know, Montserrat, nowhere, all this area has
18: too dangerous.
17: Very, yes, exactly.
18: Okay, now we understand.
17: Yep. Okay. Thank you.
16: David Gami, sotsinspector dels agents rurals, justifica el tancament dels espais naturals per la necessitat de reduir al màxim els riscos en un moment en què qualsevol incident pot acabar derivant en un incendi forestal.
19: Les temperatures es preveu que siguin molt altes, la humitat relativa continuarà sent molt baixa i, per tant, la probabilitat d'ignició serà alta durant uns dies i el que volem evitar és que les persones i el parc natural, en aquest cas, doncs pateixin cap incendi.
16: Les multes per no fer cas de la prohibició d'entrar als espais naturals...
1: Ho deixem aquí perquè ara tornen a comparèixer Núria Parlon, conseller d'Interior, i David Borrell, cap dels bombers.
20: Ja l'hem donat, abans us ho avançàvem, per estabilitzat i s'han aixecat doncs, els confinaments. Per altra banda, el de Sentmenat ja hem aixecat els dos confinaments que afectaven a les urbanitzacions de Caldes de Montbui i només queda encara evacuades les persones de la urbanització de Guanta que pertanyen al municipi de Sentmenat i l'incendi doncs, també el podem donar per estabilitzat. Dels dos que teníem actius, el de Navarcles ha tingut una bona evolució, per tant està pràcticament estabilitzat i en aquest cas hem pogut aixecar els confinaments que afectaven el nucli urbà de Sallent i també el polígon industrial i a la zona de l'oest d'Artés. Per altra banda, el de Pla de Manlleu també té un molt bon pronòstic, és a dir, està en vies d'estabilització, però de moment encara doncs, mantindrem els confinaments dels diferents nuclis d'Aiguamúrcia, també de Pontons i de Vall d'Ocer de Querol i algun altre nucli que ens quedava també de petites cases disseminades, de moment el mantenim i si al llarg de les properes hores el podem donar per estabilitzat, doncs també s'aixecaria. Hem parlat amb els alcaldes dels municipis, estaven doncs, agraïts de tota la tasca que s'ha fet per part de bombers. Pensin que són tasques simultànies, molta simultanietat, que porta a treballar amb molta atenció, i per tant doncs són bones notícies dintre de tota la prudència que hem de tenir en les properes hores. Tornar a remarcar cada cop que m'adreço a través dels diferents mitjans de comunicació a la població aquest compromís davant de la minimització dels riscos donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades a les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies, i per tant doncs, molta precaució, molta prudència i sobretot evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar risc d'incendi.
1: Núria, parlo amb consellera d'Interior explicant la situació dels incendis i ara és el cap dels bombers.
4: Ha estat un dia molt, molt dur. Hem tingut unes humitats relatives baixíssimes, per sota del 15% a la costa, temperatures de rècord, i això ens ha portat doncs, a aquesta situació de simultaneïtat molt dura. Ara recordàvem que era similar a la que havíem tingut l'any 94, amb molts dies, diguéssim, d'incendis acumulats. La nostra satisfacció és que, a diferència de l'any 94, els incendis els aconseguim estabilitzar relativament ràpid. Estem molt satisfets. Estem doncs, fent aquesta activitat d'anar prioritzant i amb molt esforç amb tots i cadascun dels incendis doncs, estem progressant. I en aquest sentit, doncs, molt contents d'haver aconseguit dos incendis capital molt manament, el de Navarcles, sobretot per aquesta situació de simultaneïtat, i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees, i per tant, doncs, haver aconseguit, no estan estabilitzats, però sí que en vies d'estabilització, i com us comentava la consellera, no, aixecant ja bona part dels confinaments que tenim, i valorarem algun confinament que ens queda a l'incendi concretament del Pla de Manlleu a les properes hores per si es pot aixecar. Per tant, diguéssim que molt satisfets. Encara ens queda demà, molta consciència col·lectiva com a país de que ens queda demà. Demà serà un dia encara molt, molt dur. Les condicions són exactament les mateixes que avui. Humitat molt baixa, temperatura molt alta, risc de simultaneïtat, i amb una mica, doncs, amb aquest sobreesforç que estem fent com a cos de bombers i tot el sistema de resposta, no només bombers, sinó una resposta de tots els equips de seguretat i d'emergències del país per afrontar aquesta situació. Esperem, doncs, avui diguéssim que tenim el xec del dia d'avui i demà tornar-hi. Sabem que tornarem a tenir un migdia complicat i una tarda complicada, i es tracta doncs de passar el dia de demà i dia a dia en aconseguint els objectius.
16: Esteu satisfets llavors de l'evolució fins ara?
4: Sí, sí, estem supersatisfets de com estan els dos incendis, que no els podem donar per estabilitzats, però la feina que s'ha fet és molt gran amb els dos incendis i, per tant, doncs, esperem que ara ja, diguéssim, que no patim per aquests incendis. No els podem donar per estabilitzats, però no patim per aquests incendis. Tenim molta feina encara per fer. Penseu que tenim entre els dos incendis més de 300 bombers treballant, vull dir que l'esforç és gran. Estem, doncs, amb els tors doblats, amb molt esforç per part de tothom, que pràcticament, doncs, estem descansant un dia i treballant l'endemà, i així portem treballant, doncs, això 24 hores, descansant 24 hores, portem ja dies, i demà continuarem amb la mateixa tònica.
2: Gràcies.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Acaba aquí aquesta compareixença en què han donat detalls Núria Parlon, conseller d'Interior, i el cap dels bombers David Borrell sobre els incendis. Pel que fa a Sant Benet, bona notícia, ha estabilitzat després de 48 hores i ja només queda un sol confinament a Aguanta, aquesta urbanització que pertany a Sant Benet. S'han pogut aixecar els confinaments de les urbanitzacions de Caldes de Montbui. Pel que fa als dos focs que preocupaven aquesta tarda, el de Navarcles, al Bages, i el de Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, es manté el confinament d'una petita part pel que fa al de Navarcles, però ja s'ha aixecat el de Sallent i Artés, i el Pla de Manlleu s'hi mantenen els confinaments. Això sí, la bona notícia, deia David Borrell, és que estan en vies d'estabilització i que tenien un potencial molt gran, però que finalment, davant la feina que s'ha fet, doncs es pot parlar ja d'aquesta via favorable per aconseguir una estabilització en les pròximes hores, segurament. David Borrell, que insistia en aquest missatge de molta precaució de cara a demà, ja que ha dit que serà el mateix dia que avui, amb una humitat molt baixa, fet que dificulta molt les tasques d'extinció, una temperatura molt alta, fet que facilita que es produeixin nous incendis, i un risc de simultaneïtat que porten ja dies patint el cos dels bombers i posant al límit l'operativa del cos de bombers. Un David Borrell que feia referència a l'estiu del 1994, on també es van viure diferents incendis que van preocupar, però assegurava que la tècnica dels darrers anys els permet estabilitzar molt més ràpid els incendis i que això els fa mostrar-se més satisfets. Acabarem aquest bloc explicant-vos, abans de aquesta compareixença explicàvem que les restriccions s'han ampliat pel que fa al Pla Alfa de diferents municipis. Aquest Pla Alfa, en nivell 4, ha obligat que el Festival de Globus Aerostàtics, l'European Balloon Festival d'Igualada, hagi de suspendre els vols després que aquesta comarca, l'Anoia, hagi entrat en aquest nivell 4. Els vols estaven previstos per demà, dijous, i fins diumenge. En un comunicat, el festival assegura que es cancel·len els vols per motius de seguretat i prevenció, ja que els globus utilitzen cremadors de flama per escalfar l'aire que permet el vol. A més, afegeix el comunicat, els aterratges es produeixen habitualment en camps i espais de vegetació. La cancel·lació afecta únicament els vols aerostàtics, els que es fan a primera hora i a primera hora del matí i a darrera hora de la tarda, mentre que la resta d'activitats, com el Night Glow, els concerts o els iglús de vent i de llums, es poden mantenir. L'European Balloon Festival celebrava la seva 30a edició i havia de reunir a Igualada una cinquantena de globus d'arreu del món.
0: El temps.
1: Gemma Puig.
21: Aquesta segona onada de calor avui ens ha donat temperatures de rècords

nit torri de la costa central i nit fins i tot altre cop roent cap a l'Alt Empordà. Per tant, una altra nit amb nit tropical també a moltes comarques. I pel que fa a l'estat del cel, començarem amb un matí de sol, amb alguna banda de núvol prim, tramuntana rescalfada. A la tarda repetirem algun ruixat, alguna tronada, i ens mantenen aquests avisos de calor a nivell molt alt cap a Ponent i també en trams de la costa entre el Baix Llobregat i l'Empordà, i també a nivell alt a moltes comarques interiors. Per tant, aquest perill d'incendi que es manté molt alt o extrem en molts sectors. Molta precaució. De cara a divendres, recula una mica la temperatura, també de cara a dissabte, però aquesta onada de calor s'allargarà ben bé fins a la propera setmana.

0: I un darrer punt del trànsit davant dels esports, perquè els diferents incendis que cremen a Catalunya també han tingut impacte en la mobilitat. Pel que fa a les carreteres, continuen tallades tres vies. Dues locals, entre Aiguamúrcia i el Pla de Manlleu, a l'Alt Camp, la T244 i la TP22442, i la carretera BB-2131 entre Carme i la Pobla de Claramunt a l'Anoia per l'incendi de Carme. A la C25, que també estava tallada per l'incendi de Navarcles, ja ha normalitzat la circulació. També queden algunes restriccions a la xarxa viària pels incendis de Sant Manat i el de les Gavarres, i en aquests dos casos s'està restringint la circulació en algunes vies i només es permet el pas dels veïns, per exemple, entre Cassà i Cruïlles o entre Forallac i Calonja.
1: Esports.
0: Fins a 2:15, David Ubach, bona nit.
2: Bona nit, els arrenquem parlant de l'excapitana del Barça femení de futbol, Alexia Putellas, que ja té nou equip de manera oficial. El que havíem apuntat fa setmanes s'ha confirmat avui. Alexia fitxa per London City anglès i avui mateix l'han presentada a Nova York com a nova jugadora d'aquest conjunt, sense especificar, això sí, la durada del seu nou contracte. Alexia ha explicat en la seva posada de llarg un dels motius per haver escollit a London City.
3: És un repte, però encara ho és més perquè és un club independent. I aquesta és una de les raons per convertir-me en jugadora del London City. Per què no hi ha un equip masculí al darrere? I tenim la mateixa visió. Recordo una de les coses que em va dir Michelle Kang quan ens vam trobar. El futbol femení no és caritat, no passa per accident. Hem de treballar.
2: També en futbol, l'Espanyol ha anunciat l'arribada del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i cedit una temporada pel Paris Saint-Germain.
4: Un jugador muy intenso, aguerrido, que da todo por el equipo, que corre 90 minutos, hace de todo por la afición y por los compañeros, por el club. Hace de todo y va a guerrear y pelear por todo partido.
2: Les dues últimes temporades, Moscardo ha jugat cedit a l'Estadi de Reims francès i al Braga de Portugal. És el tercer fitxatge de l'Espanyol de cara a aquesta propera temporada. La segona incorporació blanquiblava és la de lateral esquerre neerlandès Hartman, la vam conèixer ahir, i avui mateix l'han presentat. Ha estat aquest migdia.
5: Personally, I just want to play a lot. I think that's important.
6: Vull jugar molt i jugar bé. També vull donar-ho tot. La temporada passada l'equip va estar molt a prop d'aconseguir alguna cosa molt especial i també és un objectiu per a mi.
5: Espero
6: ajudar l'equip a superar-se i intentar lluitar per Europa i donaré el màxim de mi per aconseguir-ho.
2: Hartman, de 24 anys, arriba cedit per una temporada procedent del Burnley. Relacionat amb l'Espanyol, l'exmigcampista blanc i blau Ramon Terrats, qui després d'un any a l'equip perico com ha cedit pel Villarreal, va traspassat al Getafe amb un contracte fins al 2029. D'altra banda, l'Espanyol femení ha anunciat el fitxatge per una temporada de la defensa catalana Carla Morera, que arriba procedent del Racing Power de Portugal. I Espanyol a banda, qui ha tornat avui a la feina és el Girona, amb poques incorporacions, però amb l'objectiu de tornar a primera.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Encetem bloc poliesportiu parlant de ciclisme. El Tour de França, el garrotxí, amb nacionalitat neerlandesa Alex Molinar, ha hagut d'abandonar, després de completar, això sí, la cinquena etapa. Molinar, del Caja Rural, ha caigut a poc més de 5 quilòmetres de l'arribada a Pau i s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. En parla el seu director, el Caja Rural, Josemi Fernández.
7: Y en la parte final, pues, ha habido una caída que nos ha pillado a tres corredores. El más afectado ha sido Alex, que tiene varios golpes.
2: Tot i que ha pogut completar els 158 quilòmetres des de

0: de l'anem és en, com dèiem, Molnar ha hagut de plegar, finalment, després de passar proves mèdiques que han confirmat aquest diagnòstic. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Koig, del Decathlon, mentre que el noruec Torsten Train, de l'equip 1X, manté el mallot groc de líder de la general. Demà, sisena etapa, 186 quilòmetres de muntanya entre Po i Gavarnie-Gedre, amb l'ascensió, entre d'altres, al coll del Tourmalet. Pel que fa al torneig de tenis de Wimbledon, han quedat definides les semifinals tant del quadre masculí com del femení. Al masculí, la segona semifinal la jugaran Arthur Ferri, el 114 del món, i Alexander Zverev. Tots dos han derrotat en 3 sets Flavio Cobolli, això Ferri, i Taylor Fritz, Zverev. La primera semifinal la jugaran divendres també Jannik Sinner i Novak Djokovic. I al torneig femení de Wimbledon, la segona semifinal femenina la jugaran la txeca Linda Noskova i l'ucraïnesa Marta Kostiuk, que han superat la belga Mertens i la italiana Paolini. La primera semifinal enfrontarà Coco Gauff i Carolina Muchova. Dues eliminatòries que jugaran demà mateix.
1: 3CAT Info.
0: I afegim que en futbol sala el Barça ja sap els seus rivals a la ronda principal de la Lliga de Campions. L'equip blaugrana jugarà al grup 1 amb el CMI del Kazakhstan, el Luchenek d'Eslovàquia, que exercirà d'anfitrió, i el Minerva de Suïssa.

0: 2:15 del vespre, moment de fer un cop d'ull als principals titulars d'aquest dimecres que s'està acabant. Ha estat un dia molt complicat per als bombers amb diversos incendis actius i simultanis. Tercer dia consecutiu amb les mateixes condicions. Més de 600 efectius treballen contra els focs que s'han declarat aquesta tarda. Han preocupat especialment els del Bages i l'Alt Camp, tot i que la situació ha millorat. S'aixeca el confinament pel foc de Navarcles i hi ha bons pronòstics pel d'Aiguamúrcia. Mentrestant, ja s'ha aconseguit estabilitzar l'incendi que s'ha declarat aquest migdia a Gavà, que també ha obligat a ordenar confinaments, i avui, 48 hores després, s'ha pogut estabilitzar finalment l'incendi de Sant Manat al Vallès Occidental. De seguida repassem la situació en tots aquests focus, però també la propera mitja hora us parlarem d'altres qüestions. D'un jutge federal de Nova York que ha ordenat avui a Donald Trump que pagui els 5 milions de dòlars més interessos que deu a l'escriptora Janie Carroll com a indemnització per a l'abús sexual de què va ser víctima als anys 90 per part de l'avui president dels Estats Units. I també parlarem d'altres qüestions, com per exemple que el síndic de Greuges alerta que l'infrafinançament del cost de la plaça escolar es manté malgrat l'augment de la inversió en educació. Xifra 944 els milions d'euros que s'haurien d'invertir per posar fi a la segregació escolar i garantir la gratuïtat de l'ensenyament per a les famílies.
1: Esports.
0: Arribaran d'aquí a poc més de 20 minuts, David, amb quins temes?
2: Doncs amb un nom propi, el d'Alexia Putellas, a qui han presentat ja com a nova jugadora del London City, en un acord que s'ha confirmat també oficialment avui mateix. Això sí, la durada del contracte de l'excapitana del Barça no s'ha especificat. Mentrestant, a l'Espanyol, anunci del tercer fitxatge, el del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit per una temporada pel Paris Saint-Germain.
0: I la previsió meteorològica, punt àlgid de la segona onada de calor. S'han batut rècords en aquesta calor que s'està notant a tot el país. Aquesta nit i aquesta matinada, atenció, perquè encara seran més càlides. Nits tòrrides a la costa, tropicals a l'interior, i no es descarta repetir alguna nit roent. Per tant, nit de mal dormir. I demà, matí de sol i tarda de ruixats al Pirineu. La calor serà intensa un altre cop i se superaran els 40 graus, com s'ha passat, com sí que ha passat avui a diferents punts, però no de forma tan extensa com ha sigut aquest dimecres. Ara passen 2:30 de 10:15 del vespre.
1: Comprensió lectora, matemàtiques, atenció a la diversitat.
3: Formació professional, batxillerat i també lleure educatiu.
1: Aula oberta. L'educació del futur amb Sara Canyeté a 3CAT Info.
4: Escoltem professionals i alumnes dels centres educatius.
0: Catalunya viu una nova jornada molt complicada per incendis simultanis. Els bombers han hagut de treballar amb diversos focs que han obligat a confinar més de 12.000 persones. Les altes temperatures i les baixes humitats registrades arreu del país fan que el risc sigui màxim a bona part del país. A hores d'ara, però, els incendis del Bages i l'Alt Camp estan en vies d'estabilització i els bombers es mostren més optimistes. Al centre de comandament dels bombers de Bellaterra hi ha l'Àlex Giralt Robert, que ha seguit aquestes compareixences. Àlex, bona nit.
5: Hola, Marc, què tal? Bona nit. Els cossos d'emergències donen per acabats els moments més complicats d'aquesta última onada d'incendis. El de Gavà ha quedat estabilitzat a mitja tarda, mentre que en els de Sant Manat, Aiguamúrcia i Navarcles, les tasques d'extinció continuen amb bon pronòstic. Els dos últims són els que més preocupaven els bombers pel seu potencial. David Borrell, cap del cos.
6: Dos incendis que pintaven molt malament. El de Navarcles, sobretot per aquesta situació de simultaneïtat, i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, haver aconseguit, no estan estabilitzats, però sí que en vies d'estabilització, diguéssim que molt satisfets.
5: Però ha advertit que la perillositat continua sent màxima amb la combinació d'altes temperatures, baixa humitat relativa i cops de vent. Per això, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha demanat màxima precaució.
7: Donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades a les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies. I, per tant, doncs, molta precaució, molta prudència i, sobretot, evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar risc d'incendi.
5: Els incendis d'aquest dimecres han arribat a confinar més de 12.000 persones arreu del país i ha mobilitzat gairebé 700 efectius dels cossos d'emergències, a més de 20 mitjans aeris i 200 de terrestres.
0: És l'última hora que ens arriba des del centre de comandament de bombers a Bellaterra amb l'Àlex Giralt Robert. Àlex, gràcies, bona nit.
5: A vosaltres, bona nit.
0: Ara ens centrem en els dos incendis que han preocupat durant la tarda aquests bombers, com ens explicava l'Àlex. Un d'ells era a la Serra de Montmell, entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. Té bon pronòstic, segons els cossos d'emergència. Els bombers hi han treballat amb una quarantena de dotacions. Les flames han calcinat, però, una setantena d'hectàrees, segons les dades provisionals dels agents rurals. També hi ha un ordre de confinament sobre unes 1.600 persones de municipis com Pontons, el Pla de Manlleu, algunes zones de Montmell i cases aïllades d'Aiguamúrcia, que de moment es manté. Coneguem-ne, doncs, l'última hora. Unitat de mòbil a Montmell, Xavier Espel i Jordi Barranca, bona nit.
8: Hola, Marc, molt bona nit. Sí, a l'anterior connexió us dèiem que la cosa pintava millor, ara la cosa ja està confirmada, com bé dèiem, segons deien ara els bombers. Aquest incendi també està en vies d'estabilització. Un missatge positiu també per totes aquelles persones que o bé estan confinades o bé no han pogut tornar a casa seva. De fet, els bombers ens deien que la cosa pintava bé. Ara caldrà veure com evoluciona durant aquestes properes hores. Ara aquí el que estem veient són camions de bombers que van i venen, sobretot per tal de recarregar tot el que és aigua per mirar de continuar amb aquestes tasques d'extinció. Als mitjans aeris i ja fa estona que s'han retirat. Ara gairebé ja cada cop hi ha menys llum, per tant, també serà més difícil la seva activitat. Com bé dèiem, un missatge d'esperança que aquest incendi està en vies d'estabilització per veïns com el Marcos i la Jèssica, que són del Pla de Manlleu i que encara no saben quan poden tornar a casa.
9: Bueno, jo anava cap a casa, tinc amb un pare amb 80 anys sol a casa i li he dit als Mossos que em deixessin passar, no m'han deixat passar. Una de les opcions que m'ha donat que busqui un camí per anar a casa i que m'espavili.
10: Jo quan he arribat m'he trobat la patrulla aquí i m'ha dit que no es pot entrar. Després, al cap de mitja hora, han sonat les alarmes de confinament, però ja feia estona que havien tancat el poble. I de moment doncs, no sabem res. Preguntes i ningú sap res. Truques al 112 i ningú sap res.
8: I és que recordem que des de mitja tarda hi activa aquest ordre de confinament que afecta diversos nuclis, unes 1.600 persones, segons les dades de Protecció Civil, com a mesura preventiva. Hem parlat durant aquesta tarda aquí a 3Cat Info amb l'alcalde d'Aiguamúrcia, el terme municipal al qual pertany Pla de Manlleu, on s'ha originat aquest incendi, Òscar Cendra, i això és el que ens deia.
11: Aquí els riscos més grans que tenim ara mateix són les masies. És una zona amb molta població amb masies, no?, amb zones rurals, i si es té que declarar fer un espai per aquests casos, es farà. Primer, sempre esperar que diuen els cossos de bombers i treballar conjuntament perquè puguem actuar aquest incendi el més ràpid possible.
8: I és que un dels punts favorables que està ajudant en les tasques d'extinció d'aquest incendi d'aquí de la Serra del Montmell és precisament que a tocar de les flames, a tocar de la zona de l'incendi, hi hagi tot de terrenys treballats bàsicament de la vinya.
0: Gràcies, Jordi. És l'última hora que ens arriba des del Montmell i també en Xavier Espel, que és el control tècnic. Gràcies, bona nit.
8: Adéu, bona nit.
0: I busquem ara l'última hora també de l'incendi a Navarcles, al Bages, l'altre que preocupava els bombers, un incendi forestal que crema al límit del terme municipal d'Artés i ja està també en vies d'estabilització. Les flames ja han calcinat una superfície aproximada de 30 hectàrees, segons càlculs provisionals dels agents rurals. Protecció Civil ja ha aixecat l'ordre de confinament que havia emès a la zona i que ha afectat unes 9.000 persones. Com dèiem, al centre de comandament de Sant Fruitós del Bages hi tenim la Maria Costa. Maria, bona nit.
12: Bona nit. Si el bon pronòstic de l'incendi, que ja es troba perimetrat, ha permès aixecar el confinament de Cabrianes, la zona del polígon industrial de Berenguer, Sallent i també la zona d'Artés. Protecció Civil ha enviat el missatge és alert, que demana alhora no acostar-se a la zona afectada. En parla 3Cat Info, la delegada del govern a la Catalunya Central, Èlia Tortolero, des del centre de comandament dels bombers de Sant Fruitós de Bages.
13: Demanem a la població que segueixin totes les indicacions, que segueixin mantenint la prudència davant de l'incendi. Ha afectat algunes granges, més que afectant el tema d'incendi, sobretot amb el component elèctric, perquè s'ha hagut de tallar l'electricitat, però com deia a l'inici, ara mateix no estem parlant tant d'un incendi forestal, sinó més d'un incendi industrial.
12: Tot i això, segons ens explicaven fa uns moments els ADFs del Bages i el Moianès, en aquestes granges no hi ha hagut cap afectació pel que fa a les infraestructures ni tampoc al bestiar. El foc ha començat, recordem, al pont de Cabrianes i ha anat saltant amb focus secundaris en direcció Cabrianes i Artés. Les flames han arribat fins a una indústria, que és una planta de reciclatge de materials com fusta i ferralla, que ha tingut una afectació important, sense però que hi hagi hagut ferits. El foc ha avançat per una zona agrícola i forestal i les zones amb camps de conreu hi han actuat tractors que han cegat els camps que encara no ho estaven per protegir, com explicàvem, aquestes granges que hi ha entremig.
0: Aquesta és, doncs, l'última hora que ens arriba des de Sant Fruitós del Bages per aquest incendi de Navarcles que ha començat aquesta tarda i que era un dels que preocupava els bombers. Una última hora que ens ha arribat amb la Maria Costa. Maria, gràcies, bona nit.
12: Bona nit.
0: I pel que fa als incendis de Sant Manat i de Gavà, un iniciat dilluns i l'altre aquest mateix migdia. Els bombers ja els han donat per estabilitzats també aquesta mateixa tarda. Amb tot, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha negat cap negligència en l'origen de l'incendi del de les Gavarres, que va començar divendres passat i ho ha dit durant la sessió de control que s'ha fet aquest matí al Parlament. Recordem que la principal hipòtesi sobre l'origen del foc és que va ser causa d'una radial d'un operari que treballava per una empresa contractada pel Departament de Territori. L'executiu ha confirmat que es va enviar un missatge a la companyia advertint de les restriccions. Tot i això, l'oposició ha pressionat perquè depurin responsabilitats. Sentim la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, i la resposta contundent del president de la Generalitat, Salvador Illa.
14: Havien d'haver reforçat la supervisió i havien de garantir que les restriccions es complien. I és evident que alguna cosa ha fallat si les empreses que treballen per a la Generalitat provoquen un greu incendi.
15: Des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi, posat a disposició judicial de la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
0: El diputat de la CUP, Dani Cornellà, s'ha enfrontat amb la consellera Sílvia Paneque perquè creu que tot plegat no queda clar, el sentim.
16: Quan l'administració pública amaga l'informació, l'únic que aconsegueix és que corrin rumors i que generi més desconfiança amb els governants.
17: Primer l'emergència, després la investigació. Aquests són els passos i l'ordre que s'ha de seguir. I prou teories de la conspiració. Una mica de responsabilitat, senyor Cornellà.
0: 3Cat Info ha pogut comprovar que l'autorització de la Generalitat per a la realització de les obres posava per escrit que en cas de risc màxim d'incendi s'havien de suspendre els treballs. I encara una darrera informació relacionada amb els incendis, perquè a Mollerussa els bombers treballen per extingir un foc que crema a l'exterior d'una indústria de cartró ondulat. De moment no hi ha cap afectació a les naus, però les flames han clamat part d'un camp del costat i treballen 17 dotacions terrestres i l'avís s'ha rebut a 8:15 del vespre. Si en tenim més informació, evidentment, com de la resta d'incendis, us l'oferirem a 3Cat Info.
1: Entén el món que t'envolta en profunditat. Segueix el podcast El Radar de 3Cat Info.
0: Més qüestions. Un jutge federal de Nova York ha ordenat avui a Donald Trump que pagui els 5 milions de dòlars més interessos que deu a l'escriptora Janie Carroll com a indemnització per l'abús sexual de què va ser víctima als anys 90 per part de l'avui president dels Estats Units. El magistrat ha emès un ordre perquè aquests diners, que porten congelats en un compte bancari controlat judicialment, es transfereixin a Carroll després que el Tribunal Suprem va tombar fa poc la petició de recurs contra la sentència plantejada pels advocats del mandatari de la Casa Blanca. La sentència contra Trump data del 2023, però fins ara la víctima de la magnat novaiorquès no ha pogut cobrar els diners perquè de la indemnització. El cas es remunta al 1995, quan l'excolumnista de la revista Elle va ser agredida sexualment per Donald Trump als emprovadors d'uns grans magatzems de Nova York. Són els crits d'una protesta improvisada a Houston, Texas, on l'FBI investiga la mort a trets d'un migrant mexicà a mans d'un agent de l'ICE, el Servei d'Immigració i Control de Duanes. L'home, Lorenzo Salgado, era als Estats Units en situació irregular, segons el Departament de Seguretat Nacional. L'incident va tenir lloc ahir al voltant de les 7 del matí, hora local, quan els agents de l'ICE van detenir el vehicle de la víctima com a part d'una operació per arrestar-lo. Segons la versió del govern, l'home va intentar fugir del control, va embestir un dels vehicles oficials i va provar d'atropellar un dels agents amb el seu cotxe, justificant així que un dels agents disparés en defensa pròpia a la víctima, que va acabar morint a l'hospital. Els veïns de la zona, però, ja en responsabilitzen l'administració.
18: Assassinen mexicans innocents. Venen a treballar. Venen aquí a treballar. Què importa si no tenen papers? És culpa de Trump. Trump ho ha fet. Ho ha fet en Trump. Aquesta gent ha estat aquí durant anys.
0: Aquest seria el primer tiroteig mortal aquest any per part dels agents federals d'immigració des que dos ciutadans nord-americans van ser assassinats a Minneapolis el mes de gener. Per aquesta nit està prevista una manifestació multitudinària a Houston per denunciar els fets.
1: 3Cat Info.
0: La ministra per a la Transició Ecològica, Sara Agesen, nega haver rebut cap indicació per part de la Moncloa sobre els préstecs d'Air Europa i Tubos Reunidos durant la pandèmia. Són dos dels rescats públics que investiga la justícia per presumptes irregularitats en la seva tramitació. Sara Agesen s'hi ha referit a la Comissió d'Investigació de la Societat Estatal de Participacions Industrials, la SEPI, al Senat.
19: ¿Recibió usted directa o indirectamente indicaciones, sugerencias o comunicaciones de Presidencia del Gobierno, de la Oficina Económica de la Moncloa, de ministros, de sus gabinetes, sobre el sentido del voto que tenía que otorgar en alguna de las operaciones del fondo?
20: Nunca recibí ninguna indicación.
0: Agesens assegura que el Tribunal de Comptes va avalar totes les operacions de la SEPI i remarca que el procediment de concessió d'ajudes a Aera Europa i Tuborreu Unidos estava completament reglat. Insisteix que no eren subvencions i que, per tant, les empreses les havien de retornar. I abans de l'àrea de serveis, un darrer apunt, Begoña Gómez ja té el passaport per viatjar a Londres i assistir a la graduació de la seva filla després que ho hagi autoritzat el jutge substitut de Juan Carlos Peinado. La parella de Pedro Sánchez ha anat a recollir el passaport als jutjats, on ha de firmar cada 15 dies. La retirada del document la va dictar Peinado quan va enviar a judici Begoña Gómez, acusada d'haver-se aprofitat de la seva posició per a fer negocis. Avui s'ha fet públic en un comunicat de Peinado d'abans de marxar de vacances en què reitera que hi ha risc que la dona de Pedro Sánchez pugui fugir. El jutge argumenta que si no hi hagués policies que no fessin el que s'espera d'ells, no existiria una divisió d'afers interns i que hi ha precedents de presidents, segons el jutge, que han fugit per esquivar la justícia.
1: El temps.
0: Gemma Puig.
20: Aquesta onada de calor ens ha portat avui temperatures de rècords i, a més, molts valors, moltes màximes que han arribat als 40 graus o per sobre de forma molt extensa. No només cap a Ponent, interior de l'Ebre o Catalunya Central, sinó també en trams de la costa i cap a les comarques del nord-est, fins i tot aquests valors elevats. Rècord de temperatura màxima. 10 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 anys de dades, ha superat la temperatura màxima mai registrada i, en el cas de Barcelona, l'Observatori Fabra, aquests 40,7 és la temperatura més alta mai registrada en més de 100 anys de dades. Calor de nit també es mantindrà, avisos de calor nocturna, nit tòrrida a la costa, nit tropical a moltes comarques interiors i fins i tot repetirem o podrem repetir les nits roents cap a l'Empordà. En un matí de dijous de sol, amb algunes bandes de núvols prims, al migdia tornarà a pujar la temperatura, tornarem a tenir valors de 40 graus o per sobre, però no de forma tan extensa com aquest dimecres, i a la tarda repetirem algun ruixat o alguna tronada. Divendres afluixa una miqueta la calor, tot i que aquesta onada de calor s'allargarà ben bé fins la propera setmana.
1: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: Més qüestions. El síndic de Greuges alerta de l'infrafinançament del cost de la plaça escolar que es manté malgrat l'augment de la inversió en educació. Xifren 944 els milions d'euros que s'haurien d'invertir per posar fi a la segregació escolar i garantir la gratuïtat de l'ensenyament per a les famílies. És una de les principals conclusions del segon informe sobre l'evolució del cost de la plaça escolar i recull dades entre els anys 2019 i 2023. L'informe constata que la inversió en educació ha augmentat un 35%, però això no ha corregit l'infrafinançament ni ha servit per millorar els resultats educatius, i ho atribueix a factors com la baixada generalitzada de ràtios, l'augment de l'alumnat amb necessitats o la inflació. I sobre la inversió també destaca que pràcticament la meitat s'ha destinat a plantilla, mentre que l'atenció a la diversitat és on hi ha més infrafinançament. Aida Rodríguez és adjunta a la Síndica de Greuges de Catalunya.
21: El cost de l'infrafinançament és vora un 30% en l'àmbit d'atenció a la diversitat, d'una banda. Respecte de la reducció de ràtios, no som nosaltres, és que són diversos els informes que plantegen, diguem, que no sembla ser una mesura, diguem, eficaç pel que fa a les condicions d'educabilitat, és a dir, pel que fa, diguem, doncs, a resultats.
0: Un augment en el finançament que tampoc ha servit per reduir la despesa de les famílies, que volta els 1.000 euros per alumne i curs als centres públics i que es quadruplica als centres concertats.
21: Aquest increment dels pressupostos del finançament públic no ha reduït la despesa real de les famílies, que està al voltant, en aquest sentit, doncs, dels 1.000 euros en el sector públic per alumne i curs i al voltant dels 3.800 en el sector concertat.
0: L'informe també destaca que el 90% dels recursos es distribueixen de forma lineal i que això cronifica les desigualtats. Diuen que cal distribuir els recursos en funció de les necessitats, començant per equiparar els centres de màxima complexitat a la resta de Catalunya. El govern, canviem de qüestió, va concretant quina és la seva aposta per fixar un model de pagament per a l'AP-7 que redueixi el trànsit per aquesta via. La consellera Sílvia Paneque es decanta pel model de vinyeta. Seria una tarifa plana i, segons ha explicat la consellera de Territori, serviria per circular per totes les vies ràpides.
22: La proposta que plantegem des del govern com a inicial, en tot cas, seria més assimilable al model de vinyeta, similar al que ja està funcionant en països com Àustria, com Suïssa, com Eslovènia, que a través d'una quota anual permeti circular per totes les vies d'altes capacitats amb opcions específiques.
0: Aquestes opcions específiques podrien estar vinculades a les emissions o al tonatge dels vehicles. La consellera ha afegit que Catalunya ha de disposar d'una font de finançament estable per al manteniment de les vies d'alta capacitat del país, que també permeti millorar el finançament del transport públic, i ha descartat un retorn a l'anterior model de peatges. Una segona opció, segons Paneque, és replicar el model basc, és a dir, un pagament per ús que serveixi per finançar el manteniment i l'ampliació de les vies. La consellera ha recordat que, es faci el que es faci, s'hauria de poder replicar la resta de vies d'alta capacitat de tot l'Estat per no generar un sistema incoherent que perjudiqui el territori i els usuaris. La Unió Europea permetrà aquest model de vinyeta com a molt fins al 2032 i a partir de llavors exigirà que es cobri un tant per quilòmetre recorregut.
1: 3CAT Info.
0: Més qüestions? El Festival Grec celebra 50 anys reivindicant el seu esperit fundacional. La relació amb la ciutat de Barcelona i fent un recorregut per la memòria d'un dels aparadors més importants de les arts escèniques del país i també internacionals. La festa s'està celebrant aquest vespre al Teatre Grec i a partir de les 10, d'aquí a només 10 minuts, acollirà una conversa amb Mario Gas, fundador del festival. Abans que intervingui, Mario Gas, la Marta Vives ha pogut parlar amb ell.
2: Mario Gas, bona nit.
3: Hola, bona nit.
2: El 1976, un grup de professionals de l'escena decidiu tirar endavant un festival autogestionat, que era el Grec. Què provoca?
3: Bé, jo penso que va ser un abans i un després de la professió. La professió s'incrementa moltíssim, tota la gent que pertany als teatres independents, a les escoles, entra a formar part d'aquesta professió, de l'assemblea, i volem fer un teatre autogestionat, favorir un discurs teatral ideològicament molt més a l'esquerra, i de trobar-se amb tota la ciutadania.
2: És un moment social convuls, de transformació.
3: Bé, tot el país estava esperant que passés alguna cosa, que succeís alguna cosa, després de tants anys d'aquella fosca dictadura. Van ser uns temps terribles per qualsevol persona que no era addicta al règim, i jo penso que va ser una fita molt important on vam col·laborar tota la gent pues, que estava adscrita a partits, a sindicats, la gent que tampoc estava adscrita a partits, amb una mena de solidaritat ciutadana fantàstica.
2: En aquell moment hi havia un lema que deia: per un teatre al servei del poble, teatre, llibertat. Per un teatre imaginatiu. Com era el teatre d'aleshores?
3: Bé, no, al Teatre d'aleshores hi havia moltes parts. Per una banda estava tota la gent, és la gent que va resistir des de la primera postguerra fent companyies de teatre en català, tot i que feien un teatre, diguem-ne, més convencional o més conservador, però gent que va aguantar a Vic, a Terrassa, aquí en grups en català com l'Agrupació Dramàtica de Barcelona, l'aparició de l'Adrià Gual, de Campmany i el Salvat i la seva gent, els grups independents com Gogo, Bambalines, teatre... I tot això, hi havia l'aparició de juglars, comedians, hi havia tot un moviment molt important que calia, d'alguna manera, agafar-lo, unir-lo i demanar millores laborals, millores teatrals, millores salarials, millores empresarials i millores també de concepte.
2: Però abans que vosaltres agaféssiu el Teatre Grec ja funcionava, sí, ja s'havien representat.
3: Sí, sí. Mira, nosaltres vam agafar el Teatre Grec perquè vam dir, a veure, fem una acció directa en comptes de continuar demanant, escrivint llibres blancs, fent manifestacions. De fet, i què era? El Grec va estar durant molt de temps molt incrustat a la ciutat. Teatro Griego, festivales d'Espanya. I aleshores, en els sindicats van pensar que aquell lloc que ja era emblemàtic, donar-li una nova versió...
2: Què hi ha d'aquell esperit del 1976 al Grec d'ara?
3: Penso el concepte de festa popular, investigació, de nous llenguatges... Jo penso que això queda bastant del que era.
2: Enhorabona i moltes gràcies, Mario Gas.
3: I avui sí que vull deixar molt clar que jo avui sóc un mandatari de tota la gent, tots els companys i les companyes que van fer possible aquella manifestació tan fantàstica que va ser el Grec 76.
2: Moltes gràcies, bona nit.
3: A tu, bona nit.
0: Més qüestions. La plantilla de les biblioteques de Barcelona continuarà en vaga indefinida durant l'estiu. Els treballadors ho han decidit avui en assemblea i mantenen així la decisió de passar del passat 26 de maig. Demà hi ha una mediació convocada pel Departament de Treball amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona a instàncies del comitè d'empresa. Un dels seus membres és el Pau Solsona.
2: Mario Gas, bona nit.
4: No és normal això de portar 7 setmanes en vaga indefinida, biblioteques tancades en els períodes de màxima calor, que són refugis climàtics. Llavors l'objectiu és que una tercera persona pugui desencallar la situació, perquè nosaltres hem fet propostes i bé, doncs ens trobem amb la negativa de l'empresa i no hi ha manera de sortir d'aquí.
0: La protesta va començar a finals d'abril per millorar les condicions laborals i salarials del personal bibliotecari, així com el seu reconeixement professional. I avui ha arrencat el Festival Cruïlla amb la nord-americana Heisley com a cap de cartell. Un certamen complirà la música i humor al Parc del Fòrum fins dissabte. Marc Ruiz.
5: Aquesta primera jornada és el pop qui mana al Cruïlla. Ara s'està acabant a l'escenari principal l'actuació del gallec Sencenra, que mescla pop, funky i música urbana, amb un resultat que pot recordar Setangana, en cançons com Wu Wu, o Catriel i Paco Amoroso fins i tot, però la diferència fonamental amb els argentins és que Sencenra sí que s'ho creu i no deixa espai per a l'humor. En canvi, sí que hi ha lloc pel sexe i el desamor. Molt més lluminós ha estat el pop de la noruega Sigrid. Els assistents s'apinyaven a les escasses ombres que projectaven els escenaris, que s'han anat omplint de públic de mica en mica. Fins i tot Sigrid reconeixia que, com a noruega, se li feia molt difícil lluitar contra la calorada. Les seves armes han estat un somriure constant, una veu fantàstica i unes melodies optimistes, malgrat la duresa d'algunes de les lletres. D'aquí una estona el protagonisme serà per Greta, la germana bessona de Mushka, i les nord-americanes René Rapp i Halsey.
0: I ara, esports.
1: Esports.
0: 5 minuts fins a les 10. David Ubach, bona nit.
6: Bona nit. Els arrenquem parlant d'un nom propi, el d'Alexia Putellas, ja oficialment des d'avui nova jugadora del London City anglès, el mateix dia que ja l'han presentat amb el seu nou club. Això sí, sense especificar-ne la durada del seu nou contracte. Alexia ha detallat, això sí, un dels motius que l'han dut a fitxar pel London City.
7: It's a challenge, but it's more.
23: És un repte, però encara ho és més perquè és un club independent. I aquesta és una de les raons per convertir-me en jugadora del London City. Per què no hi ha un equip masculí al darrere? I tenim la mateixa visió. Recordo una de les coses que em va dir Michelle Kang quan ens vam trobar. El futbol femení no és caritat, no passa per accident. Hem de treballar.
6: L'acte de presentació d'Alexia com a nova jugadora de London City s'ha fet, per cert, a Nova York. Del Mundial destaquem que avui es viu la primera jornada de descans, sense partits després de 4 setmanes de competició. Un parèntesi abans de l'arrencada demà mateix, dijous, ja de les eliminatòries de quarts de final. La primera serà el França-Marroc, la segona ja divendres, el duel entre la selecció espanyola i la de Bèlgica. I en les hores prèvies, el Tot Costa de Catalunya Ràdio ha pogut parlar amb el porter titular del combinat espanyol, Unai Simón. El porter basc s'ha referit, entre d'altres noms propis del seu equip, al de Lamine Yamal.
24: Yo le veo muy bien, sí que es verdad que todos nos esperamos que Lamine resuelva los partidos, que Lamine esté en situaciones claves, que nos dé goles. Y bueno, creo que es algo que lo espera más la gente de fuera que nosotros. Al final la fuerza del grupo siempre lo hemos dicho que son el trabajo colectivo. Lamine está predispuesto a trabajar para el grupo como lo viene haciendo hasta ahora y estoy seguro de que el partido de Bélgica va a volver a demostrar el Lamine que es y al que todos nos tiene acostumbrados. Claro.
1: 3CAT Info.
6: Mundial a banda, però encara en futbol, l'Espanyol ha anunciat l'arribada del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i cedit pel Paris Saint-Germain. És el tercer reforç blanc i blau de cara a la nova temporada. Sentim Moscardo.
25: Un jugador muy intenso, aguerrido, que da todo por el equipo, que corre 90 minutos, hace de todo por la afición y por los compañeros, por el club. Hace de todo y va a guerrear y pelear por todo partido.
6: Les dues últimes temporades, Moscardo les ha jugat cedit, primer a l'Estadi de Reims francès i després al Braga portuguès. La segona incorporació blanquiblava la vam saber ahir i l'han presentada avui. És el lateral esquerre neerlandès Harman, que ha estat presentat, com dèiem, aquest mateix migdia. El futbolista de 24 anys arriba cedit per una temporada procedent del Burnley.
26: Personally, I just want to play a lot. I think that's important.
27: Vull jugar molt i jugar bé. També vull donar-ho tot. La temporada passada l'equip va estar molt a prop d'aconseguir alguna cosa molt especial i també és un objectiu per a mi. Espero ajudar l'equip a superar-se i intentar lluitar per Europa i donaré el màxim de mi per aconseguir-ho.
6: Relacionat amb l'Espanyol encara, afegim que l'ex-migcampista blanc i blau Ramon Terrats ha firmat amb el Getafe, ja traspassat fins al 2029. Terrats ha jugat l'última temporada cedit a l'Espanyol pel Villarreal, que ara, com dèiem, el traspassa al Getafe. I d'altra banda, el club blanquiblau ha anunciat el fitxatge per una temporada de la defensa catalana Carla Morera, que arriba procedent del Racing Power de Portugal. Sense deixar la segona divisió, ara parlem del Girona, que ha tornat avui a la feina amb poques incorporacions, però amb l'objectiu de tornar a primera.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
6: En clau poliesportiva parlem breument del Tour de França, perquè el garrotxí amb nacionalitat neerlandesa Alex Molenaar ha hagut d'abandonar després de completar la cinquena etapa. Molenaar, del Caja Rural, ha caigut a poc més de 5 quilòmetres de l'arribada a Pau i s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. Ha pogut creuar l'arribada, com dèiem, però estona després ha passat proves mèdiques que l'han dut a l'abandonament per aquesta fractura en un dit de la mà, principalment. Demà tindrem etapa ja d'alta muntanya, la sisena, amb l'ascensió al mític Tourmalet. Avui, victòria a l'esprint per Olaf Koisch. Thorstein Trent continua de líder.
1: 3CAT Info.

0: Bona nit, en punt, les 10. Catalunya viu una nova jornada molt complicada pels incendis simultanis. Els bombers han hagut de treballar amb diversos focs que han obligat a confinar més de 12.000 persones. Hores d'ara, però, els incendis del Bages i de l'Alt Camp estan en vies d'estabilització i els bombers es mostren més optimistes. Els incendis de Sentmenat i de Gavà ja estan estabilitzats. Catalunya ha viscut avui el pic d'aquesta segona onada de calor. L'Observatori Fabra de la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat avui la temperatura més alta de la història, amb 40 graus i mig. La màxima del dia, però, l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Pedro Sánchez treu ferro a les amenaces de Trump de tallar les relacions comercials amb Espanya per no complir amb els nous compromisos en defensa. El president espanyol li ha recordat que aquestes relacions depenen de la Unió Europea i ha reivindicat el compromís de l'Estat amb l'OTAN. Mentrestant, Donald Trump, que rebaixa el to amb els seus socis de l'OTAN justament després de l'esbroncada prèvia a la cimera, i diu que estan fent passos per incrementar la despesa militar i que acabaran en el 5% del PIB. Trump ha donat per finalitzat l'alto el foc a l'Iran, tot i que ha deixat en suspens el futur de les converses amb Teheran. Pedro Sánchez ha carregat contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per equiparar les baixes laborals amb el càncer. Els populars argumenten que Feijóo es referia als casos fraudulents. Per la seva banda, els empresaris aposten per negociar amb els sindicats una solució a l'absentisme laboral. I els veïns dels 93 habitatges desallotjats a Barcelona per l'esvoranc de les obres del metro no podran tornar a casa seva com a mínim fins dissabte. Els tècnics han de certificar l'estabilitat del terreny durant 3 dies seguits. Els resultats d'aquest dimecres han estat positius. I el grup 62, que arrencarà la nova temporada literària de tardor amb la previsió de tancar l'any amb un increment de vendes del 4%. Entre les grans apostes, el nou llibre de Laura Ghost i la monumental història de les dones.
1: Esports. Alexia Putellas ha estat presentada com a nova jugadora del London City, el mateix dia doncs, que s'ha fet oficial el seu fitxatge pel club anglès, amb una durada de contracte, això sí, sense especificar. L'excapitana del Barça ha assegurat que fitxa pel conjunt anglès perquè no té homòleg masculí, és un club íntegrament femení. Mentrestant, l'Espanyol ha anunciat l'arribada del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i cedit per una temporada pel Paris Saint-Germain. És el tercer reforç blanc i blau. I en ciclisme triomf per al neerlandès Olaf Kooi a l'esprint de la cinquena etapa del Tour de França en final a Pau. Thorsten Train manté el mallot de líder i abandonament d'Àlex Molinar per una forta caiguda als últims quilòmetres que li ha fracturat un dit d'una mà.
0: I pel que fa al temps, nit i matinada un altre cop tòrrides a la costa, tropicals a l'interior, i no descartem repetir alguna nit roent. Dijous tornarem a tenir un dia de sol i a la tarda repetirem alguns ruixats al Pirineu. La calor serà extrema una altra vegada i superarà els 40 graus, però no de forma tan extensa com dimecres.
2: 3CAT Info.
0: Bona nit, són les 10 i 4 minuts. Salutacions des d'ara i fins a les 11. Soc la Nati Dell i us acompanyaré. Repassarem l'actualitat informativa des d'aquí al 3CAT Info. Ens hi posem. Catalunya viu una nova jornada crítica pels incendis forestals. Diversos focs simultanis a Gavà, Navarcles i Aiguamúrcia han obligat a confinar milers de persones i han tensionat al màxim la feina dels bombers. Aquests nous incendis, sumats a les tasques que encara fan a Sentmenat pel foc que es va declarar dilluns, han obligat a desplegar més de 700 agents de bombers i 200 vehicles arreu del territori per poder fer-hi front. Les autoritats fan una crida a la responsabilitat perquè el risc es manté extrem en els propers dies. Cerdanyola del Vallès, Àlex Giral Robert.
3: Els cossos d'emergència es donen per acabats els moments més complicats d'aquesta última onada d'incendis. El de Gavà al Baix Llobregat i el de Sentmenat al Vallès Occidental han quedat estabilitzats, mentre que a Navarcles, al Bages i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, les tasques d'extinció continuen amb bon pronòstic. Aquests dos últims són els que més inquietaven els bombers, David Borrell, cap del cos.
4: Dos incendis que habitaven molt malament, el de Navarcles, sobretot per aquesta situació de simultaneïtat, i el que teníem al Pla de Manlleu que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, haver aconseguit, no estan estabilitzats, però sí que en vies d'estabilització, diguéssim que molt satisfets.
3: Però ha advertit que la perillositat per als pròxims dies, en especial aquest dijous, continua sent màxima. Per això la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit a demanar molta cautela a la ciutadania.
2: Donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades a les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies, i per tant, doncs, molta precaució, molta prudència i sobretot evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar risc d'incendi.
3: Els bombers alerten que estan arribant al límit amb gairebé 700 efectius mobilitzats pels incendis d'aquest dimecres, focs que també han provocat el confinament de més de 12.000 habitants.
0: A Navarcles, al Bages, l'incendi forestal que crema al límit del terme municipal d'Artés ja està en vies d'estabilització. Les flames ja han calcinat una superfície aproximada de 30 hectàrees, segons càlculs provisionals dels agents rurals. Protecció Civil ja ha aixecat l'ordre de confinament que havia emès a la zona i que ha afectat unes 9.000 persones, uns 9.000 veïns. Sobre el terreny, des del centre de comandament de Sant Fruitós de Bages, hi tenim la Maria Costa. Bona nit, Maria.
5: Bona nit, Alba. L'incendi que ja es troba a perímetre ha permès aixecar el confinament de Cabrianes, la zona del polígon industrial de Berenguer, Sallent i també la zona d'Artés. Protecció Civil ha enviat el missatge és alert que demana alhora a la població que no s'acosti a la zona afectada. En parlava Trescat Infola, delegada del govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, des del centre de comandament dels bombers de Sant Fruitós de Bages.
6: Demanem a la població que segueixin totes les indicacions, que segueixin mantenint la prudència davant de l'incendi. Ha afectat algunes granges, més que afectant el tema d'incendi, sobretot amb el component elèctric, perquè s'ha hagut de tallar l'electricitat, però com deia a l'inici, ara mateix no estem parlant tant d'un incendi forestal, sinó més d'un incendi industrial.
5: El foc ha començat al pont de Cabrianes i ha anat saltant amb focus secundaris en direcció Artés i Cabrianes. Les flames han arribat, de fet, fins a una indústria que és una planta de reciclatge de materials, com per exemple fusta i ferralla, i que ha tingut una afectació important sense però que hi hagi hagut ferits. El foc ha avançat per una zona agrícola i forestal i l'actuació dels tractors ha estat clau per aturar les flames. Ho ha explicat aquesta emissora un dels coordinadors comarcals dels ADFs del Bages i el Moianès, Jordi Tort, que és qui ha articulat tots els voluntaris i pagesos.
7: Hem aconseguit de reunir una quarantena de tractors llaurant i també portant l'aigua que ens demanaven per les cuves per poder fer la nòria amb els camions de bombers i la nostra de les ADFs. No hi ha hagut, gràcies a Déu, ni cap afectació a les granges, només aquesta indústria. Hem pogut també tancar l'incendi pel cap llaurant i per algun flanc que no saltés la carretera.
5: Segons l'últim balanç dels agents rurals, el foc ha cremat ara per ara una trentena d'hectàrees.
0: Gràcies, doncs, Maria Costa, seguint-ho des del terreny. Bona nit, bona feina.
5: Fins ara.
0: Estabilitzat, acabem de saber-ho, l'incendi a la serra de Montmell, entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. Els bombers hi treballen amb una quarantena de dotacions per evitar revifalles. Fins ara les flames han calcinat una setantena d'hectàrees. Protecció Civil ja ha desconfinat les 1.600 persones de municipis com Pontons, el Pla de Manlleu, algunes zones del Montmell i cases també aïllades d'Aiguamúrcia. Unitat mòbil a Montmell, Xavier Espeli, Jordi Barranca.
8: L'incendi declarat poc després de a les 4 de la tarda, a la zona del Pla de Manlleu, al municipi d'Aiguamúrcia, a la comarca de l'Alt Camp, té bones perspectives, segons els bombers. De fet, en aquest sentit, a última hora del dia s'ha aixecat el confinament dels nuclis afectats. Bones notícies, per tant, pels veïns, com ara el Marcos i la Jèssica, que han viscut amb neguit durant les últimes hores.
9: Bueno, jo anava cap a casa, tinc amb un pare amb 80 anys sol a casa, i li he dit als Mossos que em deixessin passar, no m'han deixat passar. Una de les opcions que m'ha donat que busqui un camí per anar a casa i que m'espavili.
10: Jo, quan he arribat, m'he trobat la patrulla aquí i m'ha dit que no es pot entrar. Després, al cap de mitja hora, han sonat les alarmes de confinament, però ja feia estona que havien tancat el poble. I de moment doncs, no sabem res. Preguntes i ningú sap res. Truques al 112 i ningú sap res.
8: I és que parlem d'una zona amb algunes cases i masies força aïllades, com destacava l'alcalde Òscar Cendra en aquesta emissora.
11: Aquí els riscos més grans que tenim ara mateix són les masies. És una zona amb molta població amb masies, no? Zones rurals. I si es té que declarar algun, fer un espai per aquests casos, es farà. Primer, sempre esperar que diuen els cossos de bombers i treballar conjuntament perquè puguem actuar aquest incendi el més ràpid possible.
8: El fet que hi hagi vinyes i, per tant, terrenys treballats al voltant de la zona de l'incendi és un factor que està ajudant molt a les tasques d'extinció.
0: El govern i la Diputació es comprometen a tirar endavant el pla director d'actuacions a les Gavarres que està enllestint el consorci, que és qui gestiona el massís. Avui el govern i la Diputació s'han reunit amb alcaldes i membres del consorci a la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà. Josep Lluís Blázquez i Laia Claret.
12: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, especifica que d'aquí 15 dies hi ha una junta rectora extraordinària del consorci per concretar la part tècnica i necessitats.
13: I avui podem estar posant-nos d'acord al voltant de quantitats econòmiques que haurem de calcular en els propers 15 dies en aquesta junta rectora, perquè el Consorci de les Gavarres ja havia encarregat un pla director que s'estava desenvolupant en aquests moments i, per tant, l'acabarem de tancar en aquests propers 15 dies i ens fixarem aquest horitzó a 4 i 8 anys per poder seguir treballant.
12: El vicepresident de la Diputació de Girona, Pau Preses, remarca que al pla hi participen tots els actors implicats.
14: Per fer això calen recursos. Si en aquest cas el Consorci de les Gavarres forma part de la Diputació, és aquest pla d'actuació planificat, una actuació planificada que no es pot fer en aquest cas doncs, en un mes o en dues setmanes, sinó que cal que sigui una actuació planificada ben feta per tots els agents que formen part del massís.
12: Aquest pla és per les 30.000 hectàrees del massís. Alguns dels punts que s'abordaran, per exemple, són la delimitació de camins o l'abastiment de dipòsits d'aigua al massís.
0: Catalunya viu el pic d'aquesta segona onada de calor amb temperatures rècord en alguns punts. L'Observatori Fabra de la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat avui la temperatura més alta de la història, 40 graus i mig, però també en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat. S'han batut rècords absoluts. Serà i Sarroca és directora del Meteocat en declaracions al Catalunya Ràdio.
15: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia. Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
0: La màxima del dia, però l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, el termòmetre ha superat els 44 graus. Els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor, unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública en declaracions a 3Cat Info.
16: Tens des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell i semblava que disminuïa fa uns dies i estem, al contrari, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda durant molts dies perquè pot portar més problemes per la salut.
0: Sobretot preocupen les deshidratacions, sobretot en gent gran. Canviem de tema. Pedro Sánchez treu ferro a les amenaces de Trump, que ha acusat Espanya de ser un soci terrible per no complir els nous compromisos en defensa i ha ordenat tallar les relacions comercials amb Madrid. El president espanyol li ha recordat que aquestes relacions depenen de la Unió Europea i ha reivindicat el compromís i el compliment de l'Estat amb l'OTAN. Ho ha fet des de la cimera de l'Aliança Atlàntica que es fa a Turquia, sentint primer Trump i després la resposta que ha fet Sánchez.
17: Espanya és un soci terrible a l'OTAN. No participen, no paguen, no vull tenir res a veure amb Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, si us plau, incloent-hi les visites.
18: Calma i paciència i una certa normalitat també, perquè al fin i al cabo quan uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy, muy positivas.
0: Després d'esbrocar els líders europeus, Donald Trump ha tancat la cimera de l'OTAN a Turquia enterrant la destral de guerra. Aquesta tarda ha celebrat els progressos dels aliats per augmentar la despesa militar i creu que tots els països acabaran gastant el 5% del PIB en defensa, tal com reclama els Estats Units. Trump, això sí, ha amenaçat a l'Iran de llançar-los atacs més durs aquesta nit, després d'haver donat per enterrat l'alto el foc amb Taran. Enviat especial encara, Bruno Forte Amires.
19: Arran d'això, els preus del petroli s'han disparat i preguntat sobre què pensa fer a partir d'ara, Trump ha reivindicat la seva gestió de la guerra.
20: Mai veurem un Iran amb armes nuclears. Això és molt més important que els números de què parles. Els preus del petroli estan caient com una roca i ara pujaran una mica. Això s'acabarà molt ràpid.
19: Trump portava des del principi de la cimera carregant contra els aliats de l'OTAN, entre altres coses per no haver ajudat els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. Però aquest dimecres, després de reunir-se amb els líders europeus, Trump ha capgirat el seu discurs.
20: La unitat en aquella sala ha estat increïble. Sí, en realitat, amor. Ha anat tot molt bé. Hi havia un amor en aquella sala que ha estat fantàstic. Així que aquesta cimera ha estat un gran èxit.
19: I creu que tard o d'hora tots els aliats europeus gastaran el 5% del PIB en defensa, tot i que el govern espanyol s'hi nega.
20: Alguns ja han respost de debò a la crida. D'altres estan fent grans canvis i acabaran responent a la crida. Crec que puc dir que en tots els casos acabaran responent a la crida.
19: La cimera de l'OTAN també deixa bones notícies per Ucraïna. Els aliats enviaran a Kiev 70.000 milions d'euros en ajudes per aquest any. Prop de la meitat d'aquests diners, però, ja estaven compromesos en altres préstecs europeus. I a part d'això, Trump també s'ha obert a deixar que Ucraïna pugui fabricar dins del seu territori els míssils nord-americans Patriot, un armament que ara mateix a l'exèrcit ucraïnès li fa falta per contrarrestar els bombardejos russos.
0: El temps. Amb Gemma Puig.
21: Aquesta segona onada de calor avui ens ha donat temperatures de rècords. D'una banda, primer, la nit més càlida registrada a Catalunya des que hi ha dades a Portbou, 31,9, però també aquest migdia i primera hora de la tarda, moltes màximes que han arribat als 40 graus o per sobre. 40 graus que s'han registrat de forma molt extensa i no només cap a Ponent o Catalunya Central o interior de l'Ebre, sinó també en alguns trams de la costa i del prelitoral. 10 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya han registrat aquest rècord de temperatura màxima. En el cas, per exemple, de Barcelona, de l'Observatori Fabra, amb aquests 40,7, temperatura més alta mai registrada des de més de 100 anys de dades. L'onada de calor persisteix. Aquesta propera nit i matinada mantenim aquests avisos de calor nocturna en aquest sector del litoral i del prelitoral fins a l'Empordà, nit torri de la costa central i nit fins i tot altre cop roent cap a l'Alt Empordà. Per tant, una altra nit amb nit tropical també a moltes comarques. I pel que fa a l'estat del cel, començarem amb un matí de sol, amb alguna banda de núvol prim, tramuntana escalfada. A la tarda repetirem algun ruixat, alguna tronada i ens mantenen aquests avisos de calor a nivell molt alt cap a Ponent i també en trams de la costa entre el Baix Llobregat i l'Empordà i també nivell alt a moltes comarques interiors. Per tant, aquest perill d'incendi que es manté molt alt o extrem en molts sectors. Molta precaució. De cara a divendres, recula una mica la temperatura, també de cara a dissabte, però aquesta onada de calor s'allargarà ben bé fins a la propera setmana.
0: És un quart i tres minuts d'onze de la nit. A banda dels incendis que ja hem repassat, ens ocupem d'altres qüestions. Els veïns dels 93 habitatges de Sant Gervasi, desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro de Barcelona, no podran tornar fins al cap de setmana a casa seva, com a mínim. Els tècnics necessiten mesurar l'estat del terreny fins dissabte per certificar-ne l'estabilitat. Segons els responsables de la Generalitat, els controls han donat bons resultats, els que s'han fet avui, després d'omplir l'esvoranc de formigó. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori.
22: Hem de dir que avui els resultats que hem començat a mirar són positius, però insisteixo molt en que cal tres dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny. El terreny es mou a poc fins que no ho fa. Però un cop estabilitzada la situació, hem de garantir que el terreny està a la seva posició. I això seran 3 dies de supervisió contínua.
0: La directora de Projectes de Territori, Begoña Castiblanque, diu que revisaran tots els avisos d'esquerdes que hagin aparegut les últimes setmanes coincidint amb el pas de la tuneladora.
23: Qualsevol petició que ens arriba en aquesta obra i en qualsevol altra obra en relació amb aparició de fissures, tenim un protocol establert, tenim un canal de comunicació i atenció, totes les peticions que ens arriben són ateses. No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, eh?
0: Els veïns dels pisos desallotjats podran entrar a casa seva sempre que vulguin per buscar objectes personals, això sí, sota la supervisió dels bombers. I en l'àmbit de les infraestructures, dir-vos que el govern aposta per implantar un model de pagament per ús tipus vinyeta per circular per les carreteres d'alta capacitat. L'objectiu és reduir el trànsit en les vies saturades, com ara l'AP7, i disposar de recursos per al seu manteniment. Ho ha explicat des del Parlament la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en resposta a una interpel·lació dels comuns.
1: La proposta que plantegem des del govern com a inicial, en tot cas seria més assimilable al model de vinyeta, similar al que ja està funcionant en països com Àustria, com Suïssa, com Eslovènia, que a través d'una quota anual permeti circular per totes les vies d'altes capacitats amb opcions específiques.
0: Aquestes opcions específiques que ha esmentat la consellera podrien estar vinculades a les emissions o bé al tonatge dels vehicles. Una segona opció, segons Paneque, és replicar el model basc, és a dir, un pagament per ús que serveixi per refinançar el manteniment i l'ampliació de les vies. La consellera ha recordat que es faci el que es faci, s'hauria de poder replicar a la resta de vies d'alta capacitat de tot l'Estat per no generar un sistema incoherent que perjudiqui el territori i els usuaris. La Unió Europea permetrà aquest model de vinyeta com a molt fins al 2032 i a partir de llavors exigirà que es cobri un tant per quilòmetre recorregut. I encara en la pàgina econòmica, el Fons Monetari Internacional alerta que l'escalada de la guerra de l'Orient Mitjà perjudicarà el creixement mundial i agreujarà les tensions inflacionistes. En un informe que ha elaborat abans del trencament de la treva entre els Estats Units i l'Iran, l'FMI ha tornat a rebaixar la precisió de la previsió, volem dir, de creixement de l'economia mundial, que ha situat el 3%. L'entitat manté sense canvis les previsions per a Espanya, que amb un augment del PIB del 2,1% es manté molt per sobre de l'increment previst per a l'eurozona, que no arriba a l'1, però per sota del 2,6% que preveu el govern espanyol. Més coses, passarem ara per Madrid perquè Pedro Sánchez ha carregat contra Núñez Feijóo per equiparar les baixes laborals amb el càncer i adverteix que el que pretén el Partit Popular és retallar drets laborals quan governi. El PP ha admès que s'ha pogut produir un error de comunicació i que Feijóo es referia als casos fraudulents. Els empresaris aposten per negociar amb els sindicats una solució al problema. Madrid, Àngels Lafuente.
2: Pedro Sánchez ha deixat molt clar què en pensa de les declaracions de Feijóo.
18: Me parece absolutamente desafortunado el equiparar las bajas laborales con el cáncer.
2: Mentre el popular Juan Bravo, en una entrevista a la Sexta, ha matitzat el missatge de Feijóo i assegura que es referia només a l'absentisme fraudulent, Sánchez diu que tothom ha entès el que volia dir i adverteix que l'objectiu és clar.
3: Cuando el presidente Feijóo estaba explicando las situaciones, hablaba de las situaciones en las que se pueden producir fraude en esas bajas, ¿vale? No cuando una persona esté de baja por enfermedad.
18: Son recortes, es cercenar derechos y poner en cuestión conquistas sociales y laborales.
2: Els empresaris eviten valorar la paraula càncer i celebren que Feijóo hagi obert el debat, però discrepen de com solucionar el problema. I a diferència del líder del PP, volen que els sindicats formin part de la negociació. Antonio Garamendi, de la COE, i Sánchez Llibre, de Foment.
4: Yo creo que lo que ha dicho también es que hay que sentarse y hablarlo, si es lo que hay que hacer con todo. Es decir, por lo tanto, yo no me quedo con frases cerradas de un día.
24: Ell ha constatat una problemàtica que existeix, per tant, aquesta problemàtica l'hem de resoldre empresaris, patronals i sindicats.
2: I els sindicats han criticat les paraules de Feijóo, a qui han acusat de manipular les dades, Pepe Álvarez, de la UGT, i Unai Sordo, de Comissions Obreres.
25: Absolutament desafortunades. No tenen cap argumentació que tingui un suport mínimament rigorós.
26: És un despropòsit iniciar un debate des de falsedades. No es verdad que en España se pueda coger la baja sin justificar. Y no es verdad que se cobre lo mismo trabajando que estando de baja.
2: La COE assegura que les empreses privades paguen cada any 17.000 milions d'euros en baixes.
27: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: La distopia El preu de néixer, de Laura Gost, i la monumental Història de les dones, dirigida per la catedràtica d'Història Montserrat Duch, són dues de les principals apostes per aquesta tarda.

0: 32 que preveu tancar l'any amb un increment de vendes del 4%, impulsat en bona part pel llibre juvenil. Emili Rosales és el director editorial del grup 62.
1: L'any passat parlàvem més d'un fenomen que és el roman fantasy, continua existint. Columna fa una de les sèries de més èxit, que de la Rebecca Yarros, i per tant, sí, la franja juvenil és la franja on creix més la lectura. Això continua sent així amb les últimes dades que tenim.
0: I només calentar-vos una informació més abans dels esports. El Festival de Globus Aerostàtics European Balloon Festival d'Igualada s'ha vist obligat a suspendre els vols després que la comarca de l'Anoia ha entrat en el nivell 4 del Pla Alfa i davant del risc extrem d'incendis. Els vols estaven previstos per demà, dijous, i fins diumenge.
2: Esports.
0: Amb el David Tubac, bona nit.
3: Bona nit, esports, que arrenquem parlant d'un nom propi, el d'Alexia Putellas, perquè l'excapitana del Barça ja és oficialment des d'avui nova jugadora del London City anglès. L'anunci s'ha fet oficial, com dèiem, avui mateix, en el dia en què ja l'han presentada com a nova jugadora de les angleses, en una presentació que s'ha fet, de fet, a Nova York. Alexia ha detallat en la seva posada de llarg un dels motius que l'han dut a fitxar per London City.
4: És un repte, però encara ho és més perquè és un club independent. I aquesta és una de les raons per convertir-me en jugadora del London City. Perquè no hi ha un equip masculí al darrere. I tenim la mateixa visió. Recordo una de les coses que em va dir Michelle Kang quan ens vam trobar. El futbol femení no és caritat, no passa per accident. Hem de treballar.
5: Doesn't happen for accident, so we have to work.
3: En l'anunci, això sí, no s'ha especificat la durada del nou contracte d'Alexia amb el London City. Més futbol per parlar del Mundial. Avui, primer dia de descans sense partits en la competició mundialista després que va arrencar fa 4 setmanes, tot just. Demà, això sí, començaran les eliminatòries de quarts de final ja amb un primer enfrontament entre França i el Marroc. Divendres, en quart, serà el torn de l'Espanya-Bèlgica. I en aquest sentit, el porter del combinat espanyol, el titular, Unai Simón, ha passat hores abans pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio, on, entre d'altres, s'ha referit al moment de Lamine Yamal.
6: Yo le veo muy bien, sí que es verdad que todos nos esperamos que Lamine resuelva los partidos, que Lamine esté en situaciones claves, que nos dé goles. Y bueno, creo que es algo que lo espera más la gente de fuera que nosotros. Al final la fuerza del grupo siempre lo hemos dicho que son el trabajo colectivo. Lamine está predispuesto a trabajar para el grupo como lo viene haciendo hasta ahora y estoy seguro de que el partido de Bélgica va a volver a demostrar el Lamine que es y al que todos nos tiene acostumbrados. Claro.
2: 3CAT Info.
3: Del futbol també parlem de l'Espanyol, que ha anunciat l'arribada del seu tercer fitxatge, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que de fet és una cessió procedent del Paris Saint-Germain de cara a aquesta propera temporada.
7: Un jugador muy intenso, aguerrido, que da todo por el equipo, que corre 90 minutos, hace de todo por la afición y por los compañeros, por el club. Hace de todo y va a guerrear y pelear por todo el partido.
3: Les dues últimes temporades Moscardo les ha jugat cedit a l'Estadi de Reims francès i al Braga portuguès. La segona incorporació, blanquiblava, la vam conèixer ahir i l'han presentada avui. És el lateral esquerre neerlandès Harman, que arriba cedit també per una temporada procedent del Burnley anglès. Té 24 anys. El sentim.
8: Personally, I just want to play a lot. I think that's important.
9: Vull jugar molt i jugar bé. També vull donar-ho tot. La temporada passada l'equip va estar molt a prop d'aconseguir alguna cosa molt especial i també és un objectiu per a mi. Espero ajudar l'equip a superar-se, intentar lluitar per Europa i donaré el màxim de mi per aconseguir-ho.
3: Mentrestant, el femení blanc i blau també ha anunciat un fitxatge. Es tracta de la defensa vallesana Carla Morera, que arriba procedent del Racing de Portugal i firma fins al 2027. I, d'altra banda, espanyol a banda, qui ha tornat avui a la feina és el Girona per encarar la temporada segona, amb Quique Álvarez ja al capdavant com a entrenador.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Al Tour de França, el garrotxer amb nacionalitat neerlandès Alex Molinar ha hagut d'abandonar després de completar la cinquena etapa. Molenar, del Caja Rural.

0: rural ha caigut a poc més de 5 quilòmetres de l'arribada a Pau i s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. En parla el seu director esportiu al Caja Rural, Josemi Fernández.
1: Y en la parte final, pues ha habido una caída que nos ha pillado a tres corredores. El más afectado ha sido Alex, que tiene varios golpes.
0: Tot i que ha pogut completar els 158 quilòmetres des de l'Animesan, com dèiem, Molnar ha hagut de plegar, finalment, un cop ha passat proves mèdiques que han confirmat el diagnòstic. El triomf a l'esprint del dia ha estat per al neerlandès Olaf Kooi, del Decathlon, amb el noruec Torsten Train, de l'equip 1X, que manté el mallot groc de líder de la General.

0: Són 11:15 de la nit, estem en directe a 3Cat Info i estem repassant les qüestions més destacades del dia. A aquesta hora hem de parlar un cop més d'incendis. Catalunya ha viscut avui una nova jornada molt complicada per diferents focs simultanis. Els bombers han hagut de treballar en diversos incendis que han obligat a confinar més de 12.000 persones. A hores d'ara, però, l'incendi del Bages està en via ja d'estabilització i els de l'Alt Camp, Sant Manat i Gavà ja estan estabilitzats. Ara mateix ho ampliarem. I és que aquest dijous 219 municipis estaran en nivell màxim per risc d'incendis. Els agents rurals restringeixen també l'accés a 7 parcs naturals. Queden suspeses activitats considerades perilloses com ara les obres a les xarxes de carreteres, les barbacoes o les acampades i també activitats esportives en espais forestals. A banda d'aquestes qüestions, al voltant dels incendis, també us explicarem fins al punt de les 11 que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desmantellat el grup criminal juvenil violent Els 300, que actuava a Barcelona i a l'àrea metropolitana. Els investigadors relacionen el grup amb tràfic de drogues, robatoris violents, agressions amb armes blanques i 4 tentatives d'homicidi. Ho explicarem d'aquí una estona. I també ens farem ressò d'una vaga, la de la plantilla de les biblioteques de Barcelona, que continuarà de manera indefinida durant l'estiu. Els treballadors i treballadores ho han decidit aquest dimecres en assemblea i mantenen així la decisió presa els del 26 de maig. I el més destacat de la pàgina esportiva.
1: Doncs destaquem un nom propi, el d'Alexia Putellas, avui ja oficialment nova jugadora del London City anglès, el mateix dia que ja l'han presentada a Nova York. Una durada del seu contracte, això sí, que queda per específica. El que ha revelat Alexia és que un dels motius principals que l'han dut a escollir el London City com a nou equip és el fet que sigui un club íntegrament femení, sense equip homòleg masculí.
0: I aquesta serà una nit i matinada un altre cop tòrrida a la costa, tropicals a l'interior. No descarten tampoc repetir alguna nit roent i dijous, demà, tornarem a tenir un dia de sol i a la tarda repetirem amb alguns ruixats al Pirineu. La calor extrema una altra vegada, superant els 40 graus, però no de forma tan extensa com dimecres. Catalunya, doncs, està vivint una nova jornada crítica pels incendis forestals. Diversos focs simultanis a Gavà, Navarcles i Aiguamúrcia han obligat a confinar milers de persones i han tensionat al màxim la feina dels bombers. Aquests nous incendis, sumats a les tasques que encara es fan a Sant Manat pel foc que es va declarar dilluns, han obligat a desplegar més de 700 agents dels bombers i 200 vehicles arreu del territori per poder fer-hi front. Les autoritats han fet una crida a la responsabilitat perquè el risc es manté extrem els propers dies. Anem fins a Cerdanyola del Vallès. Àlex Giral Robert.
2: Els cossos d'emergència es donen per acabats els moments més complicats d'aquesta última onada d'incendis. El de Gavà al Baix Llobregat i el de Sant Manat al Vallès Occidental han quedat estabilitzats, mentre que a Navarcles, al Bages i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, les tasques d'extinció continuen amb bon pronòstic. Aquests dos últims són els que més inquietaven els bombers, David Borrell, cap del cos.
3: Dos incendis que capitaven molt malament, el de Navarcles sobretot per aquesta situació de simultaneïtat i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
2: Però ha advertit que la perillositat per als pròxims dies, en especial aquest dijous, continua sent màxima. Per això la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit a demanar molta cautela a la ciutadania.
4: Donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades de les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies, i per tant, doncs, molta precaució, molta prudència i sobretot evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar risc d'incendi.
2: Els bombers alerten que estan arribant al límit amb gairebé 700 efectius mobilitzats pels incendis d'aquest dimecres, focs que també han provocat el confinament de més de 12.000 habitants.
0: A Navarcles, al Bages, l'incendi forestal que crema el límit del terme municipal d'Artés ja està estabilitzat. Les flames ja han calcinat una superfície aproximada de 30 hectàrees, segons càlculs provisionals dels agents rurals. Els bombers continuaran treballant tant a la zona agrícola com a una indústria que ha quedat totalment calcinada. Protecció Civil ja ha aixecat l'ordre de confinament que havia emès a la zona i que ha afectat en total unes 9.000 persones. Des del centre de comandament de Sant Fruitós de Bages, seguint-ho, hi tenim la Maria Costa.
5: El bon pronòstic de l'incendi ha permès aixecar el confinament de Cabrianes, la zona del polígon industrial de Berenguer, Sallent i també la zona d'Artés. Malgrat el desconfinament, Protecció Civil ha demanat a la població no acostar-se a la zona afectada. N'ha parlat a 3CAT Info, la delegada del govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, des del centre de comandament de bombers de Sant Fruitós de Bages.
6: Demanem a la població que segueixin totes les indicacions, que segueixin mantenint la prudència davant de l'incendi. Ha afectat algunes granges, més que afectant el tema d'incendi, sobretot amb el component elèctric, perquè s'ha hagut de tallar l'electricitat, però com deia a l'inici, ara mateix no estem parlant tant d'un incendi forestal, sinó més d'un incendi industrial.
5: El foc ha començat al pont de Cabrianes i ha anat saltant amb focus secundaris fins que ha arribat a una empresa que gestiona residus com fusta, ferralla i electrodomèstics i que ha quedat del tot afectada, sense que hi hagi, això sí, ferits. L'actuació dels ADFs i els pagesos ha estat clau per evitar que les flames arribessin a les granges. Ho ha explicat aquesta emissora un dels coordinadors comarcals dels ADFs del Bages i el Moianès, Jordi Tort, que és qui ha articulat tots els voluntaris i pagesos.
7: Hem aconseguit de reunir una quarantena de tractors, llaurant i també portant l'aigua que ens demanaven per les cuves per poder fer la nòria amb els camions de bombers i la nostra de les ADFs. No hi ha hagut, gràcies a Déu, cap afectació a les granges, només aquesta indústria. Hem pogut també tancar l'incendi pel cap llaurant i per algun flanc que no saltés la carretera.
5: El foc ha cremat una trentena d'hectàrees.
0: Gràcies, Maria. Estabilitzat ja l'incendi a la serra del Montmell, entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. Els bombers hi treballen amb una quarantena de dotacions per evitar revifalles. Fins ara les flames han calcinat una setantena d'hectàrees. Protecció Civil ja ha desconfinat també les 1.600 persones de municipis com Pontons, el Pla de Manlleu, algunes zones del Montmell i cases aïllades d'Aigua Múrcia. Unitat mòbil a Montmell, Xavier Espel i Jordi Barranca.
8: L'incendi declarat poc després de les 4 de la tarda a la zona del Pla de Manlleu, al municipi d'Aigua Múrcia, a la comarca de l'Alt Camp, té bones perspectives segons els bombers. De fet, en aquest sentit, a última hora del dia s'ha aixecat el confinament dels nuclis afectats. Bones notícies, per tant, pels veïns com ara el Marcos i la Jèssica, que han viscut amb neguit durant les últimes hores.
9: Bueno, jo anava cap a casa, tinc amb un pare amb 80 anys sol a casa i li he dit als Mossos que em deixessin passar, no m'han deixat passar. Una de les opcions que m'ha donat que busqui un camí per anar a casa i que m'espavili.
10: Jo quan he arribat m'he trobat la patrulla aquí i m'ha dit que no es pot entrar. Després, al cap de mitja hora, han sonat les alarmes de confinament, però ja feia estona que havien tancat el poble. I de moment doncs, no sabem res. Preguntes i ningú sap res. Truques al 112 i ningú sap res.
8: I és que parlem d'una zona amb algunes cases i masies força aïllades, com destacava l'alcalde Òscar Centre en aquesta emissora.
11: Aquí els riscos més grans que tenim ara mateix són les masies. És una zona amb molta població amb masies, no? Zones rurals. I si es té que declarar fer un espai per aquests casos, es farà. Primer, sempre esperar que diuen els cossos de bombers i treballar conjuntament perquè puguem actuar aquest incendi el més ràpid possible.
8: El fet que hi hagi vinyes i, per tant, terrenys treballats al voltant de la zona de l'incendi és un factor que està ajudant molt a les tasques d'extinció.
0: El govern i la Diputació es comprometen a tirar endavant el pla director d'actuacions a les Gavarres que està enllestint el Consorci, que és qui gestiona el massís. Avui el govern i la Diputació s'han reunit amb alcaldes i membres del Consorci i la Bisbal de l'Empordà, el Baix Empordà, Josep Lluís Blázquez i Laia Claret.
12: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, especifica que d'aquí 15 dies hi ha una junta rectora extraordinària del Consorci per concretar la part tècnica i necessitats.
13: I avui podem estar posant-nos d'acord al voltant de quantitats econòmiques que haurem de calcular en els propers 15 dies en aquesta junta rectora, perquè el Consorci de les Gavarres ja havia encarregat un pla director que s'estava desenvolupant en aquests moments i, per tant, l'acabarem de tancar en aquests propers 15 dies i ens fixarem aquest horitzó a 4 i 8 anys per poder seguir treballant.
12: El vicepresident de la Diputació de Girona, Pau Preses, remarca que el pla hi participen tots els actors implicats.
14: Per fer això calen recursos. Si en aquest cas el Consorci de les Gavarres forma part de la Diputació, és aquest pla d'actuació planificat, una actuació planificada que no es pot fer en aquest cas doncs, en un mes o en dues setmanes, sinó que cal que sigui una actuació planificada ben feta per tots els agents que formen part del massís.
12: aquest pla és per les 30.000 hectàrees del massís. Alguns dels punts que s'abordaran, per exemple, són la delimitació de camins o l'abastiment de dipòsits d'aigua al massís.
0: I a Mollerussa, els bombers treballen per extingir un foc que crema a l'exterior d'una indústria de cartró ondulat i que ha cremat també un camp del costat. De moment, l'incendi només afecta l'exterior d'aquesta fàbrica. Anem a Lleida, Júlia Bacar.
15: Del foc ha començat sobre 7:45 del vespre a l'exterior de la indústria on cremen bales de paper. De moment no hi ha afectació a les naus de la fàbrica, però les flames sí que han arribat a un camp del costat que ha cremat. Hi treballen 18 dotacions terrestres dels bombers.
0: I s'eleva a 219 municipis al risc extrem d'incendis. S'ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, que prohibeix, entre altres activitats considerades perilloses, les obres a les xarxes de carreteres, les barbacoes o les acampades i activitats esportives en espais forestals. Per reduir riscos, s'amplia la prohibició d'accés a un nou espai natural, que és el Montmell en Marmalà. Tampoc es pot entrar a les Gavarres, la Ribera Salada, la Baronia de Rialp, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies, Montserrat i Sant Llorenç del Munt i l'Ubac. Anem justament fins a Sant Llorenç, on hi ha la Montse Poblet i ens informa tot plegat.
16: Aquí, com els altres 8 espais naturals tancats per risc extrem d'incendis, no es pot circular ni a peu ni en bicicleta pels camins. Hi ha cintes barrant el pas i cartells advertint que el perill d'incendi és extrem i als pàrquings totes les barreres estan abaixades. Els que, malgrat tot, han vingut, els informadors del parc els han fet girar cua.
17: So it's closed, you cannot park here, you're not Montserrat, nowhere, all this area has a...
18: It's too dangerous. Very...
17: Yes, exactly.
18: Okay, now we understand.
17: Yep. Okay. Thank you.
16: David Gami, sotsinspector dels agents rurals, justifica el tancament dels espais naturals per la necessitat de reduir al màxim els riscos en un moment en què qualsevol incident pot acabar derivant en un incendi forestal.
19: Les temperatures es preveu que siguin molt altes, la humitat relativa continuarà sent molt baixa i, per tant, la probabilitat d'ignició serà alta durant uns dies i el que volem evitar és que les persones i el parc natural, en aquest cas, doncs pateixin cap incendi.
16: Les multes per no fer cas de la prohibició d'entrar als espais naturals que s'han tancat van dels 6.000 euros per les infraccions lleus als 150.000 per les molt greus.
0: Anem a d'altres qüestions. A 3 minuts per 3 quarts d'11, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha negat cap negligència en l'origen de l'incendi de les Gavarres durant la sessió de control que s'ha fet aquest matí al Parlament. Recordem que la principal hipòtesi sobre l'origen del foc és que va ser causat per la radial d'un operari que treballava per una empresa contractada pel Departament de Territori. Doncs bé, l'executiu ha confirmat que es va enviar un missatge a la companyia partint de les restriccions. Tot i això, l'oposició ha pressionat perquè s'apurin responsabilitats. Sentim el líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, i la resposta contundent del president de la Generalitat.
20: Havien d'haver reforçat la supervisió i havien de garantir que les restriccions es complien. I és evident que alguna cosa ha fallat si les empreses que treballen per a la Generalitat provoquen un greu incendi.
21: Des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi, hem posat a disposició judicial a la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
0: El diputat de la CUP, Dani Cornellà, s'ha enfrontat amb la consellera Sílvia Paneque perquè creu que tot plegat no queda clar. El sentim.
22: Quan l'administració pública amaga l'informació, l'únic que aconsegueix és que corrin rumors i que generi més desconfiança amb els governants.
23: Primer l'emergència, després la investigació, aquests són els passos i l'ordre que s'ha de seguir. I prou teories de la conspiració. Una mica de responsabilitat, senyor Cornellà.
0: 3Cat Info ha pogut comprovar que l'autorització de la Generalitat per a la realització de les obres posava per escrit que en cas de risc màxim d'incendi s'havien de suspendre els treballs. Un jutge federal de Nova York ha ordenat avui a Donald Trump que pagui els 5 milions de dòlars més interessos que deu a l'escriptora Jenny Carroll com a indemnització per l'abús sexual de què va ser víctima als anys 90 per part de l'avui president dels Estats Units. El magistrat ha emès una ordre perquè aquests diners, que porten congelats en un compte bancari controlat judicialment, es transfereixin a Carroll després que el Suprem va tombar fa poc la petició de recurs contra la sentència plantejada pels advocats del mandatari de la Casa Blanca. La sentència contra Trump en data del 2023, si recordeu. Encara dir-vos que els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desmantellat el grup criminal juvenil violent Els 300 que actuava a Barcelona i a l'àrea metropolitana. Els investigadors han relacionat el grup amb tràfic de drogues, robatoris violents, agressions amb armes blanques i també 4 temptatives d'homicidi. La investigació ha acabat amb 18 detinguts, 6 dels quals menors. Segons la policia, l'organització funcionava de manera jeràrquica i utilitzava la violència per controlar el territori. Durant els escorcolls es van intervenir una arma de foc, matxets i ganivets. Segons l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, la violència del grup havia crescut de manera exponencial els últims mesos i això els va forçar a accelerar la investigació.
1: Aquest grup ocupava especialment espais públics de la zona de Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris, i és precisament en aquestes zones on la seva intenció era exercir un control delinqüencial i refermar, doncs, la seva posició en aquests territoris. I si tenien que recórrer, doncs, a la violència i la intimidació, ho realitzaven sense cap tipus de problema.
0: La violència estructural i el control del territori eren dos dels trets principals d'aquest grup investigat. L'altre era l'ús de xarxes socials. Juan Guzmán és intendent en cap de la Guàrdia Urbana.
2: Transmitien la seva identitat a través dels diferents missatges que enviaven a través de les xarxes socials. Identitat basada en la confrontació, en la intimidació i la glorificació de la violència.
0: Els Mossos asseguren que el grup ha quedat completament desmantellat. A més, destaquen que la investigació els ha permès conèixer millor el funcionament d'aquest tipus d'organitzacions. Un coneixement que servirà per reforçar les estratègies policials i preventives davant l'augment dels grups juvenils violents.
3: El temps.
0: Amb la Gemma Puig.
4: Aquesta onada de calor ens ha portat avui temperatures de rècords i, a més, molts valors, moltes màximes que han arribat als 40 graus o per sobre de forma molt extensa. No només cap a Ponent, interior de l'Ebre o Catalunya central, sinó també en trams de la costa i cap a les comarques del nord-est, fins i tot aquests valors elevats. Rècord de temperatura màxima. 10 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya, més de 20 anys de dades, ha superat la temperatura màxima mai registrada i, en el cas de Barcelona, l'Observatori Fabra, aquests 40,7 és la temperatura més alta mai registrada en més de 100 anys de dades. Calor de nit també es mantindrà, avisos de calor nocturna, nit tòrrida a la costa, nit tropical a moltes comarques interiors i fins i tot repetirem o podrem repetir les nits roents cap a l'Empordà. En un matí de dijous de sol, amb algunes bandes de núvols prims, al migdia tornarà a pujar la temperatura, tornarem a tenir valors de 40 graus o per sobre, però no de forma tan extensa com aquest dimecres, i a la tarda repetirem algun ruixat o alguna tronada. Divendres afluixa una miqueta la calor, tot i que aquesta onada de calor s'allargarà ben bé fins la propera setmana.
3: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Continuem repassant l'actualitat, 3:15 d'11 de la nit. L'ONU ha fet una crida a la comunitat internacional per recaptar 300 milions de dòlars per als veneçolans afectats pel doble terratrèmol. Tant l'oposició, amb Maria Corina Machado al capdavant, com l'actual govern de Delcy Rodríguez, intenten capitalitzar la gestió de la catàstrofe natural. Enviat especial a Venezuela, Miquel Jarque.
24: El paper dels Estats Units, que va irrompre a Venezuela amb el segrest de Nicolás Maduro, és volgudament discret. Els 2.000 soldats que té desplegats no s'han fet notar aquests dies. Luis Vicente León, analista polític, sosté que no volen ser percebuts per la població com un poder polític, tot i que domina i sotmet el gabinet de Delcy Rodríguez.
25: Si tu muestres 2.000 efectivos militares, la gente puede percibir que eso es quien lo viene a defender. Ese militar no viene a defenderte a ti. Ese militar viene a defender los intereses americanos, probablemente los intereses económicos. Él no quiere confundir eso en la defensa de tus intereses sociales, políticos o de seguridad ciudadana.
24: Sembla que amb el terratrèmol tant Delcy com Maria Corina surten guanyant. La primera perquè guanya temps i evita unes eleccions que la desbancarien segurament del poder. La segona perquè és qui millor capitalitzarà el descontent social per la gestió de la tragèdia. Aquí també es freguen les mans els poders econòmics que ja pensen en tornar a edificar a la Guaira.
0: Gràcies, Miquel. Tornem a Catalunya. Les famílies paguen cada any uns 1.000 euros a l'escola pública o gairebé 4.000 a la concertada. Segons un informe de la Síndica de Greuges, caldrien 944 milions d'euros anuals per garantir una escolarització totalment gratuïta a Catalunya. Tot i que la inversió pública en educació ha crescut els últims anys, l'infrafinançament continua perjudicant els resultats educatius i també l'atenció a la diversitat. Aida Rodríguez és adjunta a la Síndica de Greuges de Catalunya.
26: Focalitzar aquests recursos, és a dir, que els recursos, que aquests increments impactin positivament, no només en resultats, sinó també en termes d'equitat, allà on més es necessiten, és a dir, els centres de, doncs, de major complexitat, on entenem que hi ha més necessitats i que aquestes quedin cobertes, no?
0: La plantilla, com us en saben, de Biblioteques de Barcelona continuarà en vaga indefinida durant l'estiu. Els treballadors ho han decidit aquest dimecres en assemblea i mantenen així la decisió del 26 de maig. Demà hi haurà una mediació que s'ha convocat pel Departament de Treball amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona i es fa a instàncies del Comitè d'Empresa. Un dels seus membres, Pau Solsona, es mostra preocupat pel fet que la situació estigui encallada.
5: No és normal, això portar 7 setmanes amb vent definida, biblioteques tancades en els períodes de màxima calor, que són refugis climàtics. Llavors l'objectiu és que una tercera persona pugui desencallar la situació, perquè nosaltres hem fet propostes i bé, doncs ens trobem amb la negativa de l'empresa i no hi ha manera de sortir d'aquí.
0: La protesta va començar a finals d'abril per millorar les condicions laborals i salarials del personal bibliotecari, així com el seu reconeixement professional.

0: Avui ha arrencat el Festival Cruïlla amb la nord-americana Halsey com a cap de cartell. Un certamen que omplirà de música, també d'humor, al Parc del Fòrum fins dissabte a Barcelona, amb una seixantena d'artistes i de grups que passaran pels seus escenaris. Ens en fa una crònica des del Parc del Fòrum el Marc Ruiz.
1: Aquesta primera jornada és el pop qui mana al Cruïlla. Ara s'està acabant a l'escenari principal l'actuació del gallec Sense Enre, que mescla pop, funky i música urbana, amb un resultat que pot recordar Sé Tangana, en cançons com Wu Wu, o Catriel i Paco Amoroso, fins i tot. Però la diferència fonamental amb els argentins és que Sense Enre sí que s'ho creu i no deixa espai per a l'humor. En canvi, sí que hi ha lloc pel sexe i el desamor. Molt més lluminós ha estat el pop de la noruega Sigrid. Els assistents s'apinyaven a les escasses ombres que projectaven els escenaris, que s'han anat omplint de públic de mica en mica. Fins i tot Sigrid reconeixia que, com a noruega, se li feia molt difícil lluitar contra la calorada. Les seves armes han estat un somriure constant, una veu fantàstica i unes melodies optimistes, malgrat la duresa d'algunes de les lletres. D'aquí una estona el protagonisme serà per Greta, la germana bessona de Mushka, i les nord-americanes René Rapp i Halsey.
0: Doncs moltes gràcies, Marc Ruiz, des del Fòrum. Anem a altres qüestions de la pàgina cultural.
2: ¿Sabes lo que es esto de que han dado la autonomía para Cataluña?
3: No, no. No sé. Ni idea.
2: ¿Sabeu parlar-lo bé, el català?
4: Jo sé, una mica.
2: El parleu a casa vostra?
4: No. Jo sé que cal.
0: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona obre al públic aquest dijous demà el gest de filmar, una triple exposició que reivindica el vídeo com una eina per analitzar la realitat i preservar la memòria històrica. La mostra central recupera l'arxiu de vídeo nou, el col·lectiu que va enregistrar les lluites veïnals i la contracultura de la Barcelona dels anys 70 i 80. Dani Gasol, un dels seus comissaris, destaca com aquells vídeos van donar veu a uns ciutadans que sovint la televisió de l'època ignorava.
5: Hi ha uns vídeos absolutament meravellosos parlant de temes extremadament contemporanis, no? Sobre el feminisme, sobre drets laborals, sobre dissidències sexuals, la propietat, el concepte de la propietat i de la vivenda, no? I Vídeo Nou va tenir aquesta osadia de passar el micro, a les persones per tal de que les pròpies persones parlessin i construïssin el seu relat.
0: El projecte fet amb el fons del propi museu també commemora el centenari del cineasta Pere Portabella amb 5 de les seves pel·lícules de resistència contra el franquisme i inclou peces d'artistes internacionals sobre crisis actuals com la migratòria.

El Festival Grec celebra 50 anys reivindicant el seu esperit fundacional, que és la relació amb la ciutat de Barcelona, i fent un recorregut per la memòria d'un dels aparadors més importants de les arts escèniques del país i també internacionals, la festa que es fa aquesta nit al Teatre Grec.

0: I amb aquesta música arribem ja al temps dels esports, que ja tenim a punt el David Ubach.
1: Esports.
0: Què tal, David? Bona nit.
2: Bona nit. Doncs començant els esports amb el nom d'Alexia Putellas, que ja té oficialment nou equip. És el London City, tal com s'havia apuntat en les darreres setmanes, un cop ja desvinculada del Barça. London City, que fitxa Alexia, això sí, amb un contracte, la durada del qual està per especificar encara, si més no, no és públic. Alexia, que fitxa doncs, pel club londinenc, i avui mateix, el dia que s'ha fet l'anunci, també ja l'han presentada a Nova York. Entre els motius per triar el London City, Alexia ha destacat un per sobre de la resta.
3: És un repte, però encara ho és més perquè és un club independent. I aquesta és una de les raons per convertir-me en jugadora del London City. Per què no hi ha un equip masculí al darrere? I tenim la mateixa visió. Recordo una de les coses que em va dir Michel Kang quan ens vam trobar. El futbol femení no és caritat, no passa per accident. Hem de treballar.
1: Trescat Info.
2: També en futbol parlem del Mundial avui amb la primera jornada de descans sense partits des que va arrencar la competició fa 4 setmanes, tot just. Demà començaran ja les eliminatòries de quarts de final, per tant, el Mundial que encara la fase decisiva, i el primer duel serà a Boston entre França i el Marroc. Serà el primer partit de quarts, el segon es jugarà divendres i enfrontarà la selecció espanyola, recordem-ho, amb 9 catalans, amb el combinat belga. D'aquest enfrontament i també de com veu de forma la Lamine Yamal, n'ha parlat el futbolista del Barça, Dani Olmo, en roda de premsa. És un d'aquests 9 catalans.
4: Bien, lo veo bien, con más confianza, de menos a más, como es normal después de los problemas que tuvo al principio, y con muchas ganas, de seguir jugando, demostrando. La conexión que tengo con él es, bueno, yo creo que se ve dentro del campo, cómo nos entendemos, con y sin balón, y al final es un jugador que nos está dando y que nos va a dar mucho. Si sigue a este nivel, que va a seguir y que va a mejorar, o sea que lo celebramos y seguro que el próximo partido pues nos va a dar muchísimo más también.
2: Mundial a banda, a l'Espanyol s'ha anunciat l'arribada del migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i cedit per una temporada pel Paris Saint-Germain.
5: Un jugador muy intenso, aguerrido, que da todo por el equipo, que corre 90 minutos, hace de todo por la afición y por los compañeros, por el club. Hace de todo y va a guerrear y pelear por todo el partido.
2: També de l'Espanyol hem d'afegir que el migcampista ex-blanquiblau Ramon Terrats, que aquesta última temporada ha jugat a les ordres de Manolo González, ja té nou equip, és el Getafe, un conjunt al qual l'ha traspassat al seu club d'origen, al Villarreal, que és qui el va cedir aquesta última temporada a l'Espanyol. Amb el Getafe, Terrats firma fins al 2029. I el femení de l'Espanyol s'ha anunciat el fitxatge per una temporada de la defensa vallesana Carla Morera, que arriba procedent del Racing Power de Portugal. Un apunt encara que té relació indirecta amb el Mundial, perquè la selecció mexicana té nou preparador. Després de la derrota als vuitens de final dels mexicans, un dels anfitrions del Mundial, doncs hi ha canvi en la banqueta. Javier Aguirre cedeix al seu lloc a l'exjugador i expreparador del Barça B, Rafa Márquez.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
2: Al Tour de França, el garrotxer amb nacionalitat neerlandesa Alex Molinar ha hagut d'abandonar després de completar, això sí, la cinquena etapa. Molinar, del Caja Rural, ha caigut a poc més de 5 quilòmetres de l'arribada a Pau i s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. Tot i que, com dèiem, sí que ha pogut completar els últims quilòmetres del 158 de l'etapa amb sortida a la Nemesan, Molinar ha hagut de plegar finalment, després de passar proves mèdiques que han confirmat aquest diagnòstic de fractura en un dit de la mà que comentàvem. El triomf a l'esprint en aquesta etapa ha estat per al neerlandès Olaf Kooi, del Decathlon, amb el director Centraen, de l'equip 1X, que manté el millor groc de líder de la classificació general. Demà, sisena etapa, ja d'alta muntanya, 186 quilòmetres, entre altres ascensions, amb el Tourmalet de categoria especial, precedit per l'Aspen de primera.
1: 3CAT Info.
2: El torneig de tenis de Wimbledon. Han quedat definides les semifinals tant del quadre masculí com del femení. El masculí, la segona semifinal, la jugarà Artur Sferi, el 114 del món, amb Alexander Zverev. Tots dos han derrotat en 3 sets Flavio Cobol i Taylor Fritz, respectivament. El torneig femení, la segona semifinal, la jugaran la txeca Linda Noskova i la ucraïnesa Marta Kostyuk, que han superat la belga Lis Mertens i la italiana Jasmine Paolini. La primera semifinal la jugaran demà mateix dijous Coco Gauff i Carolina Muchova, com també el duel entre Noskova i Kostyuk.
1: Trescat Info.

0: Jornada crítica per als bombers amb diversos incendis simultanis a Catalunya que han obligat a confinar més de 15.000 persones al llarg d'aquest dimecres. Els bombers han aconseguit estabilitzar els focs declarats a Gavà, Navarcles, Aiguamúrcia i el que va començar dilluns a Sentmenat, però continuen treballant en un incendi a Guimerà, a l'Urgell. Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor. L'Observatori Fabra de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història, amb 40,9 graus. La màxima del dia, però, l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Aquest dijous, 219 municipis estaran en nivell màxim per risc d'incendis. Els agents rurals restringeixen també l'accés a 7 parcs naturals. Queden suspeses activitats considerades perilloses, com ara les obres a la xarxa de carreteres, les barbacoes o les acampades i activitats esportives en espais forestals. Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran, després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. El president nord-americà ha rebaixat el to amb els seus socis de l'OTAN en la reunió de l'Aliança Ankara després de l'esbroncada prèvia a la cimera. Sánchez treu importància a les amenaces de Trump, reivindica el compliment d'Espanya amb l'OTAN i les relacions comercials amb els Estats Units que depenen de la Unió Europea. El president nord-americà ha acusat Espanya de ser un soci terrible i ha ordenat aturar les relacions comercials amb Madrid. Els veïns dels 93 habitatges desallotjats a Barcelona per l'esvoranc de les obres del metro no podran tornar a casa seva com a mínim fins dissabte. Els tècnics han de certificar l'estabilitat del terreny durant 3 dies seguits. Els resultats d'aquest dimecres han estat positius. El grup 62 arrencarà la nova temporada literària de tardor amb la previsió de tancar l'any amb un increment de vendes del 4%. Entre les grans apostes, el nou llibre de Laura Agost i la monumental Història de les dones. Esports.
1: Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora de London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat que un dels motius que l'han dut a triar London City és que es tracta d'un club sense equip masculí. L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada. I al Tour de França, el garrotxí, amb nacionalitat neerlandesa Alex Molinar, ha hagut d'abandonar per caiguda després de completar la cinquena etapa. Molinar s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Koy i el noruec Torsten Train manté el mallot groc de líder.
0: I el temps, nit i matinada, un altre cop tòrrides a la costa, tropicals a l'interior i no descartem repetir alguna nit roent. Dijous tornem a tenir un dia de sol i a la tarda repetirem alguns ruixats al Pirineu. La calor serà extrema una altra vegada i superarà els 40 graus, però no de forma tan extensa com dimecres. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info.
0: Catalunya viu una nova jornada crítica pels incendis forestals. Diversos focs simultanis a Gavà, Navarcles i Aiguamúrcia han obligat a confinar milers de persones i han tensionat al màxim la feina dels bombers. Aquests nous incendis, sumats a les tasques que encara fan a Sentmenat pel foc que es va declarar dilluns, han obligat a desplegar més de 700 agents de bombers i 200 vehicles arreu del territori per fer-hi front. Tots quatre han quedat estabilitzats aquest dimecres a la nit, però les autoritats fan una crida a la responsabilitat perquè el risc es manté extrem en els propers dies. Cerdanyola del Vallès, Àlex Giral Robert.
3: Els cossos d'emergència es donen per acabats els moments més complicats d'aquesta última onada d'incendis. El de Gavà al Baix Llobregat i el de Sentmenat al Vallès Occidental han quedat estabilitzats, mentre que Navarcles, al Bages i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, són els que més inquietaven els bombers David Borrell, cap del cos.
4: Dos incendis que habitaven molt malament, el de Navarcles, sobretot per aquesta situació de simultaneïtat, i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
3: Però ha advertit que la perillositat per als pròxims dies, en especial aquest dijous, continua sent màxima. Per això la consellera d'Interior, Núria Parlona, ha insistit a demanar molta cautela a la ciutadania.
2: Donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades a les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies, i per tant, doncs, molta precaució, molta prudència i sobretot evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar risc d'incendi.
3: Els bombers alerten que estan arribant al límit amb gairebé 700 efectius mobilitzats pels incendis d'aquest dimecres, focs que també han provocat el confinament de més de 12.000 habitants.
0: A més d'aquests incendis ja estabilitzats, a última hora d'aquest dimecres s'ha declarat un nou foc a Guimarà, a l'Urgell, que crema sense control. L'avís s'ha emès prop de les 9 del vespre. El vent complica les tasques dels cossos d'extinció i, de moment, el foc avança per dos flancs. El flanc esquerre crema en una zona de camps i el dret, que és el que més preocupa, està molt obert en una zona boscosa d'alzinars. Sobre el terreny hi treballen una desena de dotacions terrestres dels bombers a l'espera que arribin reforços des dels incendis ja estabilitzats en altres punts del territori, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp i Navarcles, al Bages. En aquest foc no hi poden treballar les dotacions aèries fins que es faci de dia. I com dèiem, a Navarcles, al Bages, l'incendi forestal que crema al límit del terme municipal d'Artés ja està estabilitzat. Les flames han calcinat una superfície aproximada de 30 hectàrees, segons càlculs provisionals dels agents rurals. Els bombers continuaran treballant tant a la zona agrícola com en una indústria que ha quedat totalment calcinada. Protecció Civil ha aixecat l'ordre de confinament que havia emès a la zona i que ha afectat unes 9.000 persones. Centre de Comandament de Sant Fruitós de Bages, Maria Costa.
5: El bon pronòstic de l'incendi ha permès aixecar el confinament de Cabrianes, la zona del polígon industrial de Berenguer, Sallent i també la zona d'Artés. Malgrat el desconfinament, Protecció Civil ha demanat a la població no acostar-se a la zona afectada. N'ha parlat a 3CAT Info, la delegada del govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, des del Centre de Comandament de Bombers de Sant Fruitós de Bages.
6: Demanem a la població que segueixin totes les indicacions, que segueixin mantenint la prudència davant de l'incendi. Ha afectat algunes granges, més que afectant el tema d'incendi, sobretot amb el component elèctric, perquè s'ha hagut de tallar l'electricitat, però com deia a l'inici, ara mateix no estem parlant tant d'un incendi forestal, sí més d'un incendi industrial.
5: El foc ha començat al pont de Cabrianes i ha anat saltant amb focus secundaris fins que ha arribat a una empresa que gestiona residus com fusta, ferralla i electrodomèstics i que ha quedat del tot afectada sense que hi hagi, això sí, ferits. L'actuació dels ADFs i els pagesos ha estat clau per evitar que les flames arribessin a les granges. Ho ha explicat aquesta emissora un dels coordinadors comarcals dels ADFs del Bages i el Moianès, Jordi Tort, que és qui ha articulat tots els voluntaris i pagesos.
7: Hem aconseguit de reunir una quarantena de tractors, llaurant i també portant l'aigua que ens demanaven per les cubes per poder fer la nòria amb els camions de bombers i la nostra de les ADFs. No hi ha hagut, gràcies a Déu, cap afectació a les granges, només aquesta indústria. Hem pogut també tancar l'incendi pel cap llaurant i per algun flanc que no saltés la carretera.
5: El foc ha cremat una trentena d'hectàrees.
0: I també està estabilitzat l'incendi a la Serra del Montmell, entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. Els bombers hi treballen amb una quarantena de dotacions per evitar revifalles. Fins ara les flames han calcinat una setantena d'hectàrees. Protecció Civil ja ha desconfinat les 1.600 persones de municipis com Pontons, el Pla de Manlleu, algunes zones del Montmell i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Unitat mòbil al Montmell, Xavier Espelt i Jordi Barranca.
8: L'incendi declarat poc després de les 4 de la tarda a la zona del Pla de Manlleu, al municipi d'Aiguamúrcia, a la comarca de l'Alt Camp, té bones perspectives segons els bombers. De fet, en aquest sentit, a última hora del dia s'ha aixecat el confinament dels nuclis afectats. Bones notícies, per tant, pels veïns com ara el Marcos i la Jèssica, que han viscut amb neguit durant les últimes hores.
9: Bueno, jo anava cap a casa, tinc amb un pare amb 80 anys sol a casa i li dels Mossos que em deixessin passar, no m'han deixat passar. Una de les opcions que m'ha donat que busqui un camí per anar a casa i que m'espavili.
10: Quan he arribat, m'he trobat la patrulla aquí i m'ha dit que no es pot entrar. Després, al cap de mitja hora, han sonat les alarmes de confinament, però ja feia estona que havien tancat el poble. I de moment doncs, no sabem res. Preguntes i ningú sap res. Truques al 112 i ningú sap res.
8: I és que parlem d'una zona amb algunes cases i masies força aïllades, com destacava l'alcalde Òscar Cendra en aquesta emissora.
11: Aquí els riscos més grans que tenim ara mateix són les masies. És una zona amb molta població amb masies, no? En zones rurals.
12: i si es té que declarar algun, fer un espai per aquests casos, es farà. Primer, sempre esperar que diuen els cossos de bombers i treballar conjuntament perquè puguem actuar aquest incendi el més ràpid possible.
8: El fet que hi hagi vinyes i, per tant, terrenys treballats al voltant de la zona de l'incendi és un factor que està ajudant molt a les tasques d'extinció.
0: I el govern i la Diputació es comprometen a tirar endavant el pla director d'actuacions a les Gavarres que estan enllestint el Consorci, que és qui gestiona el massís. Aquest dimecres, el govern i la Diputació s'han reunit amb alcaldes i membres del Consorci a la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà. Josep Lluís Blázquez i Laia Claret.
13: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, especifica que d'aquí 15 dies hi ha una junta rectora extraordinària del Consorci per concretar la part tècnica i necessitats.
14: I avui podem estar posant-nos d'acord al voltant de quantitats econòmiques que haurem de calcular en els propers 15 dies en aquesta junta rectora, perquè el Consorci de les Gavarres ja havia encarregat un pla director que s'estava desenvolupant en aquests moments i, per tant, l'acabarem de tancar en aquests propers 15 dies i ens fixarem aquest horitzó a 4 i 8 anys per poder seguir treballant.
13: El vicepresident de la Diputació de Girona, Pau Preses, remarca que el pla hi participen tots els actors implicats.
15: Per fer això calen recursos. Si en aquest cas el Consorci de les Gavarres forma part de la Diputació, és aquest pla d'actuació planificat, una actuació planificada que no es pot fer en aquest cas doncs, en un mes o en dues setmanes, sinó que cal que sigui una actuació planificada ben feta per tots els agents que formen part del massís.
13: Aquest pla és per les 30.000 hectàrees del massís. Alguns dels punts que s'abordaran, per exemple, són la delimitació de camins o l'abastiment de dipòsits d'aigua al massís.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor amb temperatures rècord en alguns punts. L'Observatori Fabra, a la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història, amb 40,9 graus, però també en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat s'han batut rècords absoluts. Sarai Sarroca és directora del Meteocat en declaracions a Catalunya Ràdio.
17: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia. Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
0: La màxima del dia, però, l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor, unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública en declaracions a 3CAT Info.
18: Estem des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell i semblava que disminuïa fa uns dies i estem, al contrari, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda en molts dies la que pot portar més problemes per la salut.
0: Segons el secretari de Salut Pública, el que més els preocupa són les deshidratacions, perquè són les més greus. I la gent gran són els que més en tenen i els poden descompensar altres malalties cròniques de base. I en tot plegat s'eleva a 219 municipis el risc extrem d'incendis. S'hi ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, que prohibeix, entre altres activitats considerades perilloses, les obres a la xarxa de carreteres, les barbacoes o les acampades i activitats esportives en espais forestals. Per reduir riscos, s'amplia la prohibició d'accés a un nou espai natural, el Montmell Marmalà. Tampoc es pot entrar a les Gavarres, la Ribera Salada, la Baronia de Rialp, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies, Montserrat i Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Des d'allà parlem amb Montse Poblet.
19: Aquí, com els altres 8 espais naturals tancats per risc extrem d'incendis, no es pot circular ni a peu ni amb bicicleta pels camins. Hi ha cintes barrant el pas i cartells advertint que el perill d'incendi és extrem i als pàrquings totes les barreres estan abaixades. Els que, malgrat tot, han vingut, els informadors del parc els han fet girar cua.
20: Oh. So it's closed, you cannot park here, you know, Montserrat, nowhere, all this area has
21: a... It's too dangerous.
20: Yes, exactly.
21: Okay, now, we are... Understand.
20: Yep. Okay.
1: Thank you.
19: David Gami, sotsinspector dels agents rurals, justifica el tancament dels espais naturals per la necessitat de reduir al màxim els riscos en un moment en què qualsevol incident pot acabar derivant en un incendi forestal.
21: Les temperatures es preveu que siguin molt altes, la humitat relativa continuarà sent molt baixa i, per tant, la probabilitat d'ignició serà alta durant uns dies, i el que volem evitar és que les persones i el parc natural, en aquest cas, doncs pateixin cap incendi.
19: Les multes per no fer cas de la prohibició d'entrar als espais naturals que s'han tancat van dels 6.000 euros per les infraccions lleus als 150.000 per les molt greus.
16: El temps.
0: És moment de sentir la previsió de Gemma Puig.
22: Mantenim aquesta segona onada de calor i aquestes nits tropicals tòrrides i fins i tot roent es poden repetir cap a l'Empordà. Per tant, nit que mantindrem aquestes temperatures molt i molt altes. I altre cop aquest dijous doncs tornarà a fer calor. Una calor que es tornarà a intensificar. Repetirem molts valors arribant als 40 graus o per sobre. No seran tan extensos com vam tenir dimecres, però igualment s'enfilaran i força avisos de calor de nivell alt o molt alt a moltes comarques, també entre la costa i el perlitoral des del Baix Llobregat fins a l'Empordà, i també aquest nivell molt alt cap a Ponent. Temperatures elevades, un dia de sol, perill d'incendi elevat i, per tant, altre cop, molta, molta precaució, i de cara a la tarda tornarem a tenir ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu. De cara a divendres afluixa una miqueta la calor, en farà, però no tindrem aquests valors tan disparats i aquesta segona onada de calor que s'allargarà de cara a la propera setmana.
16: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: En plana internacional, segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. Com ja va passar la nit de dimarts a dimecres, l'exèrcit nord-americà ha atacat objectius iranians a la costa de l'estret d'Hormuz, a les ciutats portuàries de Bandar Abbas i Sidik. Segons el Comandament Central de l'Exèrcit dels Estats Units, la nit de dimecres a dijous han començat una sèrie d'atacs addicionals contra l'Iran per degradar la seva capacitat per frenar la lliure navegació a l'estret d'Hormuz. El comunicat militar recorda que els bombardejos són la resposta a l'agressió iraniana injustificada, diu, contra vaixells comercials que naveguen per una via marítima vital en aigües internacionals. L'agència iraniana Mer ha informat que els sistemes de defensa antiaèria s'han activat poc després de les 10 de la nit de dimecres per neutralitzar els atacs. Els bombardejos nord-americans de dimarts a la nit van causar la mort de 9 militars iranians, han informat aquest dimecres les autoritats de Teheran. La nova espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà es produeix en les hores prèvies a la culminació dels funerals per la mort de l'ayatollah Khamenei, assassinat el primer dia de la guerra, el 28 de febrer. Les despulles de qui va ser líder suprem de l'Iran seran enterrades aquest dijous a la ciutat santa de Mashhad, que és on va néixer Khamenei. Milions de persones han seguit els actes funeraris tota aquesta setmana a l'Iran i a l'Iraq. I després d'esbroncar els líders europeus, Donald Trump tanca la cimera de l'OTAN a Turquia enterrant la destral de guerra. Ha celebrat els progressos dels aliats per augmentar la despesa militar i creu que tots els països acabaran gastant el 5% del PIB en defensa, tal com reclamen els Estats Units. En el marc de la cimera, Trump ha donat per acabat l'alto el foc amb l'Iran, però sense desvelar el futur de les converses amb Teheran. Enviat especial encara a Bruno Forte a Mires.
23: Arran d'això, els preus del petroli s'han disparat, i preguntat sobre què pensa fer a partir d'ara, Trump ha reivindicat la seva gestió de la guerra.
24: Mai veurem un Iran amb armes nuclears. Això és molt més important que els números de què parles. Els preus del petroli estan caient com una roca i ara pujaran una mica. Això s'acabarà molt ràpid.
23: Trump portava des del principi de la cimera carregant contra els aliats de l'OTAN, entre altres coses per no haver ajudat els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. Però aquest dimecres, després de reunir-se amb els líders europeus, Trump ha capgirat el seu discurs.
24: La unitat en aquella sala ha estat increïble. Sí, en realitat, amor. Ha anat tot molt bé. Hi havia un amor en aquella sala que ha estat fantàstic. Així que aquesta cimera ha estat un gran èxit.
23: I creu que tard o d'hora tots els aliats europeus gastaran el 5% del PIB en defensa, tot i que el govern espanyol s'hi nega.
24: Alguns ja han respost de debò a la crida. D'altres estan fent grans canvis i acabaran responent a la crida. Crec que puc dir que en tots els casos acabaran responent a la crida.
23: La cimera de l'OTAN també deixa bones notícies per Ucraïna. Els aliats enviaran a Kiev 70.000 milions d'euros en ajudes per aquest any. Prop de la meitat d'aquests diners, però, ja estaven compromesos en altres préstecs europeus. I a part d'això, Trump també s'ha obert a deixar que Ucraïna pugui fabricar dins del seu territori els míssils nord-americans Patriot, un armament que ara mateix a l'exèrcit ucraïnès li fa falta per contrarrestar els bombardejos russos.
0: I ara ho sentíem, l'anunci de la fi de l'alto al foc ha disparat el preu del petroli i ha fet caure les borses. El preu del Brent, el cru de referència a Europa, ha arribat a escalar més d'un 8% i el barril s'ha arribat a cotitzar a més de $80. Finalment ha moderat lleugerament les pujades. La previsió dels analistes és que s'ha entrat en una etapa d'inestabilitat, tal com explica el director del Màster de Comerç i Finances Internacionals de la UB, Emili Bizuete.
1: Durant uns dies estarem amb incertesa i el mercat amb aquesta incertesa sobrereacciona, o sigui, puja o baixa de forma molt accentuada, molt ràpida.
0: Les borses han reaccionat al trencament de la treva amb baixes generalitzades. Als Estats Units, l'índex Dow Jones ha caigut un 1%. A Europa s'ha tancat la sessió amb pèrdues de prop del 2%, mentre que el selectiu de la borsa espanyola, l'IBEX 35, ha caigut prop d'un 3 per les amenaces de Trump de tallar les relacions comercials bilaterals amb Espanya. I precisament sobre això, Pedro Sánchez treu ferro aquestes amenaces de Trump, que ha acusat Espanya de ser un soci terrible per no complir els nous compromisos en defensa i ha ordenat tallar les relacions comercials amb Madrid. El president espanyol li ha recordat que aquestes relacions depenen de la Unió Europea i ha reivindicat el compromís i el compliment de l'estat espanyol amb l'OTAN. Ho ha fet des de la cimera de l'Aliança Atlàntica que es fa a Turquia. Sentim primer Trump i després la resposta de Sánchez.
2: Espanya és un soci terrible a l'OTAN. No participen, no paguen, no vull tenir res a veure amb Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, sisplau, incloent-hi les visites.
3: Calma i paciència i una certa normalitat, també. Perquè, al fin i al cabo, quan uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy, muy positivas.
0: Coincidint amb la cimera de l'OTAN, el president espanyol i Trump han mantingut una conversa informal amb to cordial, segons Sánchez, sobre el Mundial de Futbol. Després, en una roda de premsa, el president nord-americà ha reiterat que Espanya s'ha portat malament amb els Estats Units, com d'altres països ha dit que no els han ajudat, i ha acabat destacant la unitat que hi ha hagut a la cimera de l'OTAN.
16: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A Barcelona, els veïns dels 93 habitatges de Sant Gervasi, desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar fins al cap de setmana a casa seva. Els tècnics necessiten mesurar l'estat del terreny fins dissabte per certificar-ne l'estabilitat. Segons els responsables de la Generalitat, els controls d'aquest dimecres han donat bons resultats després d'omplir l'esvoranc de formigó. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori.
4: Hem de dir que avui els resultats que hem començat a mirar són positius, però insisteixo molt en que cal tres dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny. El terreny es mou a poc fins que no ho fa, però un cop estabilitzada la situació hem de garantir que el terreny està a la seva posició i això seran tres dies de supervisió contínua.
0: La directora de Projectes de Territori, Begoña Castiblanque, diu que revisaran tots els avisos d'esquerdes que hagin aparegut les últimes setmanes coincidint amb el pas de la tuneladora.
6: Qualsevol petició que ens arriba en aquesta obra i en qualsevol altra obra en relació amb aparició de fissures, tenim un protocol establert, tenim un canal de comunicació i atenció, totes les peticions que ens arriben són ateses. No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, eh?
0: Els veïns dels pisos desallotjats podran entrar a casa seva sempre que vulguin per buscar objectes personals sota la supervisió dels bombers.

0: El masculí, parlant d'homes, parlant majoritàriament d'aquelles activitats que són el poder i els negocis, i per tant, excloent les dones.
1: També arribaran a les llibreries els nous llibres de Martí Gironell, Care Santos o Camila Läckberg i la biografia de Maria Barbal, tot plegat en un moment de creixement del grup 62, que preveu tancar l'any amb un increment de vendes del 4%, impulsat en bona part pel llibre juvenil. Emili Rosales és el director editorial de Grup 62.
2: L'any passat parlàvem més d'un fenomen que és el roman fantasy, continua existint. Columna fa una de les sèries de més èxit, que de la Rebecca Yarros, i per tant, sí. La franja juvenil és la franja on creix més la lectura. Això continua sent així amb les últimes dades que tenim.
1: Els 15 segells editorials de Grup 62 publiquen 500 títols diferents l'any.
3: Esports.
1: Amb David Ubach.
4: Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora del London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York.
5: Era el moment indicat després de guanyar-ho tot i després de donar el millor de mi pel Barça, per prendre la decisió que la temporada passada era la meva última al Barça.
4: L'excapitana del Barça ha desvelat un dels motius que l'han dut a triar London City, que és un club sense equip masculí, diu. La durada del contracte d'Alexia amb el conjunt anglès ha quedat sense especificar.
3: 3CAT Info.
4: El Mundial de Futbol aquest dimecres s'ha viscut la primera jornada de descans, sense partits, des que va arrencar la competició fa 4 setmanes. Aquest dijous començaran ja els quarts de final amb l'eliminatòria entre França i el Marroc a Boston. Per divendres quedarà el duel de quarts de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles. Hores abans del decisiu partit, el porter basc Unai Simón ha passat pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. El porter titular del combinat espanyol s'ha referit a la relació amb Joan García, entre d'altres.
6: Con Joan, muy buen rollo. Y con la calidad humana que tiene Joan, estoy seguro que cuando terminemos esta concentración tendremos un grupo humano maravilloso que formaremos los tres porteros y que, evidentemente, eso sumará en pro del equipo.
4: Un apunt encara relatiu al Mundial. Després de la seva eliminació als vuitens de final, Mèxic ja té nou seleccionador en substitució de Javier Aguirre. Es tracta de l'exjugador del Barça i extècnic del filial blaugrana, Rafa Márquez. Més futbol, Mundial a banda ara.
3: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada. I mentrestant, el club blanquiblau ha presentat el seu segon fitxatge, que vam conèixer aquest dimarts. Es tracta del lateral esquerre neerlandès, Kiu Harman.
7: Les converses van començar ja al desembre amb l'Alan. Després, quan vam fitxar Monchi, vaig parlar moltíssim amb ell i l'altre dia vaig poder conèixer Manolo. M'han transmès que em volien. Des del principi els contactes van ser bons i ara estic molt feliç de ser aquí.
4: Harman, de 24 anys, arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, també propietat del president de l'Espanyol, Alan Pace. Sense deixar encara l'Espanyol, Ramon Terrats, que aquesta temporada ha jugat cedit pel Villarreal a l'equip blanquiblau, té nou equip. El club groguet l'ha traspassat al Getafe, que el firma fins al 2029. I pel que fa a l'Espanyol femení, ha anunciat el fitxatge de la defensa vallesana Carla Morera, de 31 anys, fins al 2027.
8: Molta experiència i molta feina. Espero que les ganes i la il·lusió que tinc es transmeti a la resta de companyes i que elles també em transmetin moltíssim.
4: Morera arriba procedent del Racing Power de Portugal. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
3: L'actualitat esportiva a fons.
4: Al Tour de França, el garrotxí amb nacionalitat neerlandesa Alex Molinar ha hagut d'abandonar després de completar la cinquena etapa. Molinar, del Caja Rural, ha caigut a poc més de 5 quilòmetres de l'arribada a Pau i, tot i que ha pogut completar, com dèiem, els 158 quilòmetres des de l'Anne Messant, com dèiem, Molinar ha hagut de plegar finalment després de passar proves mèdiques que han confirmat que s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Coy, del Decathlon, i el Nordic Tour Centraen, de l'1X, manté el mallot groc de líder de la General. El torneig de tenis de Wimbledon aquest dijous es disputaran les semifinals femenines. La segona s'ha definit aquest dimecres i enfrontarà la txeca Linda Noskova i l'ucraïnesa Marta Kostyuk. El quadre masculí ha quedat configurat a la segona semifinal de divendres, que oposarà el britànic Arthur Ferri, el número 114 del món, i l'alemany Alexander Zverev. Del tennis passem al bàsquet, per explicar que s'ha fet el sorteig de la fase de grups de l'Eurocup, on hi haurà el Manresa. L'equip del Baix jugarà al grup D, juntament amb el Mònaco, el Batxessegir turc, l'Ulm alemany, el Roma italià, el Liet Cabelis lituà,

0: Principals titulars del dia, jornada crítica per als bombers amb diversos incendis simultanis a Catalunya que han obligat a confinar més de 15.000 persones al llarg d'aquest dimecres. Han aconseguit estabilitzar els focs de Gavà, Navarcles, Aiguamúrcia i el que va començar dilluns a Sentmenat, però continuen treballant en el de Guimerà, a l'Urgell. Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor. L'Observatori Fabra de la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història, amb 40,9 graus. La màxima del dia l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. A partir d'ara us explicarem que el president Illa ha negat al Parlament cap negligència del govern en l'origen de l'incendi de les Gavarres, que ha cremat 2.300 hectàrees. També que el govern aposta per implantar un model de pagament per ús tipus vinyeta per circular per les carreteres d'alta capacitat amb l'objectiu de reduir el trànsit en vies saturades com l'AP7. I ens fixarem en el Festival Grec que celebra 50 anys reivindicant el seu esperit fundacional i la seva relació amb la ciutat de Barcelona en una festa al Teatre Grec amb xerrades, projeccions de curtmetratges i ball.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora de London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat que un dels motius que l'han dut a triar el London City és que és un club sense equip masculí.
0: I el temps, dijous es manté la calor extrema després d'una nit tòrrida a la façana costanera. Matí de sol i a la tarda repetirem alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Tornarem a superar els 40 graus, però no de forma tan extensa com dimecres. Divendres i dissabte afluixa una mica la calor. Catalunya viu una nova jornada crítica pels incendis forestals. Diversos focs simultanis a Gavà, Navarcles i Aiguamúrcia han obligat a confinar milers de persones i han tensionat al màxim la feina dels bombers. Aquests nous incendis, sumats a les tasques que encara fan a Sentmenat pel foc que es va declarar dilluns, han obligat a desplegar més de 700 agents de bombers i 200 vehicles arreu del territori per poder fer-hi front. Tots quatre han quedat estabilitzats aquest dimecres a la nit, però les autoritats fan una crida a la responsabilitat perquè el risc es manté extrem en els propers dies. Cerdanyola del Vallès, Àlex Giral Robert.
3: Els cossos d'emergència es donen per acabats els moments més complicats d'aquesta última onada d'incendis. El de Gavà al Baix Llobregat i el de Sentmenat al Vallès Occidental han quedat estabilitzats, mentre que Navarcles, al Bages i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, són els que més inquietaven els bombers. David Borrell, cap del cos.
4: Dos incendis que habitaven molt malament, el de Navarcles sobretot per aquesta situació de simultaneïtat i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
3: Però ha advertit que la perillositat per als pròxims dies, en especial aquest dijous, continua sent màxima. Per això la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit a demanar molta cautela a la ciutadania.
5: Donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades a les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies, i per tant, doncs, molta precaució, molta prudència i sobretot evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar risc d'incendi.
3: Els bombers alerten que estan arribant al límit amb gairebé 700 efectius mobilitzats pels incendis d'aquest dimecres, focs que també han provocat el confinament de més de 12.000 habitants.
0: A més d'aquests incendis ja estabilitzats, a última hora d'aquest dimecres s'ha declarat un nou foc a Guimerà, a l'Urgell, que crema sense control. L'avís s'ha emès prop de les 9 del vespre. El vent complica les tasques d'extinció i, de moment, el foc avança per dos flancs. L'esquerra crema en una zona de camps i el dret, que és el que més preocupa, està molt obert en una zona boscosa d'alzinars. Sobre el terreny hi treballen una desena de dotacions terrestres dels bombers a l'espera que arribin reforços des dels incendis ja estabilitzats en altres punts del territori, Aiguamúrcia, a l'Alt Camp i Navarcles, al Bages. En aquest foc no hi poden treballar les dotacions aèries fins que es faci de dia.
1: 3CAT Info.
0: Mentrestant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha negat cap negligència en l'origen de l'incendi de les Gavarres durant la sessió de control que s'ha fet aquest dimecres al Parlament. Recordem que la principal hipòtesi sobre l'origen d'aquest foc és que va ser causat per la radial d'un operari que treballava per una empresa contractada pel Departament de Territori. L'executiu ha confirmat que es va enviar un missatge a la companyia advertint de les restriccions. Tot i això, l'oposició ha pressionat perquè es depurin responsabilitats. Sentim la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, i la resposta contundent del president de la Generalitat.
6: Havien d'haver reforçat la supervisió i havien de garantir que les restriccions es complien. I és evident que alguna cosa ha fallat si les empreses que treballen per a la Generalitat provoquen un greu incendi.
7: Des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi, hem posat a disposició judicial de la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
0: El diputat de la CUP, Dani Cornellà, s'ha enfrontat amb la consellera Sílvia Paneque perquè creu que tot plegat no queda clar. El sentim.
8: Quan l'administració pública amaga l'informació, l'únic que aconsegueix és que corrin rumors i que generi més desconfiança amb els governants.
9: Primer l'emergència, després la investigació. Aquests són els passos i l'ordre que s'ha de seguir. I prou teories de la conspiració. Una mica de responsabilitat, senyor Cornellà.
0: 3Cat Info ha pogut comprovar que l'autorització de la Generalitat per la realització de les obres posava per escrit que en cas de risc màxim d'incendi s'havien de suspendre els treballs.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Catalunya viu aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor amb temperatures rècord en alguns punts. L'Observatori Fabra a la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història amb 40,9 graus, però també en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat s'han batut rècords absoluts. Sarai Sarroca és directora del Meteocat en declaracions a Catalunya Ràdio.
10: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia. Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
0: La màxima del dia l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor, unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública, en declaracions a 3Cat Info.
11: Estem des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell i semblava que disminuïa fa uns dies i estem, al contrari, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda en molts dies perquè pot portar més problemes per la salut.
0: Segons el secretari de Salut Pública, el que més els preocupa són les deshidratacions, perquè són les més greus, i la gent gran són els que més en tenen i els poden descompensar altres malalties cròniques de base.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Obrim plana internacional parlant de la segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. Com ja va passar la nit de dimarts a dimecres, l'exèrcit nord-americà ha atacat objectius iranians a la costa de l'estret d'Hormuz, a les ciutats portuàries de Bandar Abbas i Sirik. Segons el comandament central de l'exèrcit dels Estats Units, la nit de dimecres a dijous han començat una sèrie d'atacs addicionals contra l'Iran per degradar la seva capacitat per frenar la lliure navegació a l'estret d'Hormuz. El comunicat militar recorda que els bombardejos són la resposta a l'agressió iraniana injustificada, diu, contra vaixells comercials que naveguen per una via marítima vital en aigües internacionals. L'agència iraniana Mer ha informat que els sistemes de defensa antiaèria s'han activat poc després de les 10 del vespre de dimecres per neutralitzar els atacs. Els bombardejos nord-americans de dimarts a la nit van causar la mort de 9 militars iranians, han informat aquest dimecres les autoritats de Teheran. La nova espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà es produeix en les hores prèvies a la culminació dels funerals per la mort de l'Ayatollah Khamenei, assassinat el primer dia de la guerra, el 28 de febrer. Les despulles de qui va ser el líder suprem de l'Iran seran enterrades aquest dijous a la ciutat santa de Mashhad, que és on va néixer Khamenei. Milions de persones han seguit els actes funeraris tota aquesta setmana a l'Iran i a l'Iraq. I el Fons Monetari Internacional alerta que l'escalada de la guerra a l'Orient Mitjà perjudicarà el creixement mundial i agreujarà les tensions inflacionistes. En un informe elaborat abans del trencament de la treva entre els Estats Units i l'Iran, l'FMI ha tornat a rebaixar la precisió de creixement de l'economia mundial, que ha situat al 3%. L'entitat manté sense canvis les previsions per a Espanya, que amb un augment del PIB del 2,1%, es manté molt per sobre de l'increment previst per l'Eurozona, que no arriba a l'1%, però per sota del 2,6% que preveu el govern espanyol. I encara en plana internacional, l'ONU fa una crida a la comunitat internacional per recaptar 300 milions de dòlars per als veneçolans afectats pel doble terratrèmol. Tant l'oposició, amb Maria Corina Machado al capdavant, com l'actual govern de Delcy Rodríguez, intenten capitalitzar la gestió d'aquesta catàstrofe natural. Enviat especial a Venezuela, Miquel Jarque.
12: El paper dels Estats Units, que va irrompre a Venezuela amb el segrest de Nicolás Maduro, és volgudament discret. Els 2.000 soldats que té desplegats no s'han fet notar aquests dies. Luis Vicente León, analista polític, sosté que no volen ser percebuts per la població com un poder polític, tot i que domina i sotmet el gabinet de Delcy Rodríguez.
13: Si tú muestras 2.000 efectivos militares, la gente puede percibir que eso es quien lo viene a defender. Ese militar no viene a defenderte a ti. Ese militar viene a defender los intereses americanos, probablemente los intereses económicos. Él no quiere confundir eso en la defensa de tus intereses sociales, políticos o de seguridad ciudadana.
12: Sembla que amb el terratrèmol, tant Delcy com Maria Corina surten guanyant. La primera perquè guanya temps i evita unes eleccions que la desbancarien segurament del poder. La segona perquè és qui millor capitalitzarà el descontent social per la gestió de la tragèdia. Aquí també es freguen les mans els poders econòmics que ja pensen en tornar a edificar a la Guaira.
0: Pedro Sánchez ha carregat contra Núñez Feijóo per equiparar les baixes laborals amb el càncer i adverteix que el que pretén el Partit Popular és retallar drets laborals quan governi. El PP ha admès que s'ha pogut produir un error de comunicació i que Feijóo es referia als casos fraudulents. Els empresaris aposten per negociar amb els sindicats una solució al problema. Madrid, Àngels Lafuente.
14: Pedro Sánchez ha deixat molt clar què en pensa de les declaracions de Feijóo.
15: Me parece absolutamente desafortunado el equiparar las bajas laborales con el cáncer.
14: Mentre el popular Juan Bravo, en una entrevista a La Sexta, ha matitzat el missatge de Feijóo i assegura que es referia només a l'absentisme fraudulent, Sánchez diu que tothom ha entès el que volia dir i adverteix que l'objectiu és clar.
16: Cuando el presidente Feijóo estaba explicando las situaciones, hablaba de las situaciones en las que se pueden producir fraude en esas bajas, ¿vale? No cuando una persona esté de baja por enfermedad.
15: Son recortes, es cercenar derechos y poner en cuestión conquistas sociales y laborales.
14: Els empresaris eviten valorar la paraula càncer i celebren que Feijóo hagi obert el debat, però discrepen de com solucionar el problema. I a diferència del líder del PP, volen que els sindicats formin part de la negociació. Antonio Garamendi, de la COE, i Sánchez Llibre, de Foment.
17: Yo creo que lo que ha dicho también es que hay que sentarse y hablarlo, si es lo que hay que hacer con todo. Es decir, por lo tanto, yo no me quedo con frases cerradas de un día.
18: Ella ha constatat una problemàtica que existeix, per tant, aquesta problemàtica l'hem de resoldre empresaris, patronals i sindicats.
14: I els sindicats han criticat les paraules de Feijóo, a qui han acusat de manipular les dades. Pepe Álvarez, de la UGT, i Unai Sordo, de Comissions Obreres.
19: Absolutament desafortunades. No tenen cap argumentació que tingui un suport mínimament rigorós.
20: És un despropòsit iniciar un debate des de falsedades. No és verdad que en Espanya se pueda coger la baja sin justificar. I no és verdad que se cobre lo mismo trabajando que estando de baja.
14: La COE assegura que les empreses privades paguen cada any 17.000 milions d'euros en baixes.
0: Unió de Pagesos denuncia que els productors de porcí catalans han perdut 100 milions d'euros per l'efecte de la pesta porcina africana en el que portem d'any. També la calor té conseqüències econòmiques per a aquest sector perquè els porcs mengen menys i es reduiran els quilos al mercat, un fet que podria ajudar a fer repuntar els preus. Lleida, Júlia Albacar.
21: Les pèrdues que calcula el sindicat són d'uns 20 euros per porc, tenint en compte que els costos de producció superen el preu de venda que fixa la llotja de referència a Mercolleida. I les previsions tampoc són bones per als mesos que venen. Rossend Saltiveri, responsable nacional del porcí d'Unió de Pagesos.
22: Hem tocat sostre de preu, i per tant d'aquí anirem a la baixa i per tant continuarem sumant pèrdues
2: durant el que quede d'any. 2026 serà un any amb pèrdues.
21: La calor, però, podria servir per reduir els quilos que hi ha al mercat perquè els animals estan menjant menys.
2: S'autoregula deixant de menjar i, per tant, tindrem a disposició del mercat menys quilos de carn. Pues això podria ajudar a pujar el preu perquè podria baixar l'oferta.
21: Segons la Unió de Pagesos, les pèrdues del sector faran que es reestructuri amb una clara tendència a la concentració d'empreses més grans.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
4: Mantenim aquesta segona onada de calor i aquestes nits tropicals tòrrides i fins i tot roent es poden repetir cap a l'Empordà. Per tant, nit que mantindrem aquestes temperatures molt i molt altes. I altre cop aquest dijous doncs tornarà a fer calor. Una calor que es tornarà a intensificar. Repetirem molts valors arribant als 40 graus o per sobre. No seran tan extensos com vam tenir dimecres, però igualment s'enfilaran i força avisos de calor de nivell alt o molt alt a moltes comarques, també entre a la costa i al perlitoral des del Baix Llobregat fins a l'Empordà i també aquest nivell molt alt cap a Ponent. Temperatures elevades, un dia de sol, perill d'incendi elevat i, per tant, altre cop, molta, molta precaució i de cara a la tarda tornarem a tenir ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu. De cara a divendres afluixa una miqueta la calor, en farà, però no tindrem aquests valors tan disparats i aquesta segona onada de calor que s'allargarà de cara a la propera setmana.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil, @3catinfoviari.
0: Més qüestions. El govern aposta per implantar un model de pagament per ús, tipus vinyeta, per circular per les carreteres d'alta capacitat. L'objectiu és reduir el trànsit en les vies saturades, com l'AP7, i disposar de recursos per al seu manteniment. Ho ha explicat des del Parlament la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en resposta a una interpel·lació dels comuns.
5: La proposta que plantegem des del govern com a inicial, en tot cas, seria més assimilable al model de vinyeta, similar al que ja està funcionant en països com Àustria, com Suïssa, com Eslovènia, que a través d'una quota anual permeti circular per totes les vies d'altes capacitats amb opcions específiques.
0: Aquestes opcions específiques, que ha explicat la consellera, podrien estar vinculades a les emissions o al tonatge dels vehicles. Una segona opció, segons Paneque, és replicar el model basc, és a dir, un pagament per ús que serveixi per finançar el manteniment i l'ampliació de les vies. La consellera ha recordat que es faci el que es faci, s'hauria de poder replicar a la resta de vies d'alta capacitat de tot l'Estat per no generar un sistema incoherent que perjudiqui el territori i els usuaris. La Unió Europea permetrà aquest model de vinyeta, com a molt, fins al 2032 i a partir de llavors exigirà que es cobri un tant per quilòmetre recorregut. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desmantellat el grup criminal juvenil violent Els 300, que actuava a Barcelona i a l'àrea metropolitana. Els investigadors relacionen el grup amb tràfic de drogues, robatoris violents, agressions amb armes blanques i 4 tentatives d'homicidi. La investigació ha acabat amb 18 detinguts, 6 dels quals menors d'edat. Segons la policia, l'organització funcionava de manera jeràrquica i feia servir la violència per controlar el territori. Durant els escorcolls es van intervenir un arma de foc, matxets i ganivets. Segons l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, la violència del grup havia crescut de manera exponencial en els últims mesos i això els va forçar a accelerar la investigació.
23: Aquest grup ocupava especialment espais públics de la zona de Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris i és precisament en aquestes zones on la seva intenció era exercir un control delinqüencial i refermar doncs, la seva posició en aquests territoris. I si tenien que recórrer doncs, a la violència i la intimidació, ho realitzaven sense cap tipus de problema.
0: La violència estructural i el control del territori eren dos dels trets principals del grup investigat. L'altre era l'ús de les xarxes socials. Juan Guzmán, intendent en cap de la Guàrdia Urbana.
24: Transmitien la seva identitat a través dels diferents missatges que enviaven a través de les xarxes socials. Identitat basada en la confrontació, en la intimidació i la glorificació de la violència.
0: Els Mossos asseguren que el grup ha quedat completament desmantellat. A més, destaquen que la investigació els ha permès conèixer millor el funcionament d'aquest tipus d'organitzacions. Un coneixement que servirà per reforçar les estratègies policials i preventives davant l'augment dels grups juvenils violents. El Festival Grec celebra 50 anys reivindicant el seu esperit fundacional, la relació amb la ciutat de Barcelona i fent un recorregut per la memòria d'un dels aparadors més importants de les arts escèniques del país i també internacionals. La festa s'ha celebrat aquest dimecres al Teatre Grec. Marta Vives.
3: Celebració, reivindicació i memòria. La festa dels 50 anys del Grec, mig segle que un grup d'artistes van unir-se amb l'objectiu de posar el teatre al servei del poble. Mario Gas va ser un dels instigadors aleshores i el mestre de cerimònies de la nit.
6: Volem fer un teatre autogestionat, favorir un discurs teatral ideològicament molt més a l'esquerra i de trobar-se amb tota la ciutadania.
3: El món de la cultura s'ha unit en aquesta vetllada per a la nostàlgia, però també amb la mirada posada en el futur. Des de fundadors com Enric Major, Carme Sansa, Carme Elias o Vicky Penya.
7: Programar, vam fer tot el que era un festival per primera vegada a la història. Per primera i única vegada a la història.
8: 50 anys d'aquest fet preciós. Les assemblees que fèiem, tot va ser fantàstic.
9: Tinc tan fresc i tan a prop aquelles nits d'estiu del 76 que em sembla mentida.
3: Durant l'acte s'han projectat 4 curtmetratges en forma d'homenatge. Sílvia Munt i Marc Salicru són dos dels creadors, dues mirades i generacions diferents.
25: Sí, jo volia explicar això. El moment on entro, el moment on conec aquesta assemblea, el moment on es forja aquest canvi, aquesta assemblea d'actors i directors que volen feina per tothom, al Teatre del Poble.
26: Doncs en el meu cas és un homenatge tant al teatre, sobretot a la gent que el fa, que fa això, però també hi ha un homenatge a les peregrinacions dels barcelonins i no barcelonins pujant pel carrer Lleida fins a arribar en aquest espai, i sobretot és un homenatge a l'arquitectura del Teatre Grec i en especial a la paret del Teatre Grec, que és com el taló de fons.
3: La festa al Grec ha continuat fins ben entrada la nit amb música i ball a càrrec dels informals.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'Institut Ramon Llull obrirà al setembre el primer centre d'estudis catalans de fora d'Europa. Serà a la Universitat de Montreal, al Canadà, i mantindrà una programació estable d'activitat acadèmica i cultural catalana a l'estranger, igual com ja es fa als centres de Londres, París, Siena, a Itàlia i Poznan i a Polònia. Ho ha anunciat el director de l'àrea de Llengües i Universitat, Josep Anton Fernández, que també ha avançat les pròximes prioritats geogràfiques.
27: D'una banda, Llatinoamèrica, i aviat tindreu alguna notícia en aquest sentit. Els països àrabs, especialment Marroc i Egipte. El Marroc, per raons òbvies, d'intercanvis de població, de relacions culturals, relacions econòmiques. I Egipte, perquè és on es concentra la indústria editorial àrab, perquè pugui haver-hi traduccions del català a l'àrab.
0: I el tercer objectiu serà el continent asiàtic.
28: ¿Sabes lo que es esto de que han dado la autonomía para Cataluña?
29: No sé.
0: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona obre al públic aquest dijous El gest de filmar, una triple exposició que reivindica el vídeo com una eina per analitzar la realitat i preservar la memòria històrica. La mostra central recupera l'arxiu de Vídeo Nou, el col·lectiu que va enregistrar les lluites veïnals i la contracultura de la Barcelona dels anys 70 i 80. Dani Gasol, un dels seus comissaris, destaca com aquells vídeos van donar veu a uns ciutadans que sovint la televisió de l'època ignorava.
30: Hi ha uns vídeos absolutament meravellosos parlant de temes extremadament contemporanis, no? Sobre feminisme, sobre drets laborals, sobre dissidències sexuals, la propietat, el concepte de la propietat i de la vivenda, no? I Vídeo Nou va tenir aquesta osadia de passar el micro a les persones per tal de que les pròpies persones parlessin i construïssin el seu relat.
0: El projecte, fet amb els fons del propi museu, també commemora el centenari del cineasta Pere Portabella amb 5 de les seves pel·lícules de resistència contra el franquisme i inclou peces d'artistes internacionals sobre crisis actuals com la migratòria. La plantilla de les biblioteques de Barcelona continuarà en vaga indefinida durant l'estiu. Els treballadors ho han decidit aquest dimecres en assemblea i mantenen així la decisió del 26 de maig. Aquest dijous hi haurà una mediació convocada pel Departament de Treball amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona a instàncies del Comitè d'Empresa. Un dels seus membres, Pau Solsona, es mostra preocupat pel fet que la situació estigui encallada.
31: No és normal això de portar 7 setmanes en vaga indefinida, biblioteques tancades en els períodes de màxima calor, que són refugis climàtics. Llavors l'objectiu és que una tercera persona pugui desencallar la situació, perquè nosaltres hem fet propostes i bé, doncs ens trobem amb la negativa de l'empresa i no hi ha manera de sortir d'aquí.
0: La protesta va començar a finals d'abril per millorar les condicions laborals i salarials del personal bibliotecari, així com el seu reconeixement professional.
1: Esports.
0: Amb David Ubac.
10: Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora del London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat un dels motius que l'han dut a triar el London City i és el fet que és un club sense equip masculí, diu.
11: És un repte, però encara ho és més perquè és un club independent. I aquesta és una de les raons per convertir-me en jugadora del London City, perquè no hi ha un equip masculí al darrere. I tenim la mateixa visió. Recordo una de les coses que em va dir Michelle Kang quan ens vam trobar. El futbol femení no és caritat, no passa per accident. Hem de treballar.
10: Al Mundial de Futbol aquest dimecres s'ha viscut la primera jornada de descans, sense partits, doncs, des que va arrencar la competició fa 4 setmanes. Aquest dijous començaran els quarts de final amb l'eliminatòria entre França i el Marroc a Boston. Per divendres quedarà el duel de quarts de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles. Del duel amb els belgues n'ha parlat el blaugrana Dani Olmo en roda de premsa.
12: Es una selección muy completa, ya lo he demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo o el que más actualmente y es una selección dura, que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
10: Més futbol, Mundial a banda.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
10: L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada.
13: Un jugador muy intenso, aguerrido, que da todo por el equipo, que corre 90 minutos, hace de todo por la afición y por los compañeros, por el club, va a guerrear y pelear por todo partido.
10: Les dues últimes temporades, Moscardo les ha jugat cedit a l'Estadi de Reims francès i al Braga portuguès. I mentrestant, el club blanquiblau ha presentat el seu segon fitxatge, que vam conèixer aquest dimarts. Es tracta del lateral esquerre neerlandès Kiew Hartman.
14: Les converses van començar ja al desembre amb l'Alan. Després, quan vam fitxar Monchi, vaig parlar moltíssim amb ell i l'altre dia vaig poder conèixer Manolo. M'han transmès que em volien. Des del principi els contactes van ser bons i ara estic molt feliç de ser aquí.
10: Hartman, de 24 anys, arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès. I pel que fa a l'Espanyol femení, ha anunciat el fitxatge de la defensa vallesana Carla Morera, de 31 anys, fins al 2027. Arriba procedent del Racing Power de Portugal. I d'altra banda, al Girona s'han acabat les vacances perquè el conjunt gironí ha tornat a la feina aquest dimecres, ja amb Quique Álvarez, el nou entrenador, al capdavant. Obrim bloc poliesportiu ara parlant de ciclisme.
1: 3CAT Info.
10: Al Tour de França, el garrotxí amb nacionalitat neerlandesa Alex Molinar ha hagut d'abandonar després de completar la 5a etapa. Molinar, del Caja Rural, ha caigut a poc més de 5 km de l'arribada a Pau, tal com explica el seu director esportiu, Josemi Fernández.
15: Y en la parte final, pues ha habido una caída que nos ha pillado a 3 corredores. El más afectado ha sido Alex, que tiene varios golpes.
10: Tot i que ha pogut completar els 158 quilòmetres des de l'Animesan, com dèiem, Molinar ha hagut de plegar finalment després de passar proves mèdiques que han confirmat que s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Kooi, del Decathlon. El noruec Thorsten Train, de l'1X, manté el mallot groc de líder de la general. Aquest dijous, 6a etapa, 186 quilòmetres de muntanya entre Pau i Gavarnie-Gedre, amb el Tourmalet de categoria especial i l'Espen de primera com a sessions més destacades.
1: 3CAT Info.
10: El torneig de tenis de Wimbledon aquest dijous es disputaran les semifinals femenines. La segona s'ha definit aquest dimecres i enfrontarà la txeca Linda Noskova i la ucraïnesa Marta Kostyuk. Han eliminat en quarts la belga Lis Mertens i la italiana Jasmine Paolini, respectivament. El quadre masculí ha quedat configurat a la segona semifinal de divendres que oposarà el britànic Arthur Ferri, el número 114 del món, i l'alemany Alexander Zverev. Ferri s'ha desfet de l'italià Fabio Cavoli, Zverev s'ha imposat al nord-americà Taylor Fritz. En bàsquet s'ha fet el sorteig de la fase de grups de l'Eurocup, on hi haurà el Manresa. L'equip del Baja jugarà al grup D juntament amb el Mònaco i el Başakşehir Turk. Com a equips més destacats, a Suïssa també s'ha sortejat la fase de grups de la propera edició de la Champions FIBA amb el Joventut. La penya s'enfrontarà a la primera fase al Telekom Bonn alemany, al Bnei Herzliya israelià i al Porto portuguès. Per cert, que el Joventut ha anunciat la incorporació de l'escorta badaloní Isaac Nogués fins al 2028 i el Barça de Futbol serà fitxatge del pivot brasiler Igor fins al 2028, Tanguy.
1: 3cat info.

0: Jornada crítica per als bombers amb diversos incendis simultanis a Catalunya que han obligat a confinar més de 15.000 persones al llarg d'aquest dimecres. Els bombers han aconseguit estabilitzar els focs declarats a Gavà, Navarcles, Aiguamúrcia i el que va començar dilluns a Sentmenat, però continuen treballant en un incendi a Guimerà, a l'Urgell. Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor. L'Observatori Fabra de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història, amb 40,9 graus. La màxima del dia, però, l'ha empatit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Aquest dijous, 219 municipis estaran en nivell màxim per risc d'incendis. Els agents rurals restringeixen també l'accés a 7 parcs naturals. Queden suspeses activitats considerades perilloses, com ara les obres a la xarxa de carreteres, les barbacoes o les acampades i activitats esportives en espais forestals. Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. El president nord-americà ha rebaixat el to amb els seus socis de l'OTAN en la reunió de l'Aliança Ankara després de l'esbroncada prèvia a la cimera. Sánchez treu importància a les amenaces de Trump, reivindica el compliment d'Espanya amb l'OTAN i les relacions comercials amb els Estats Units que depenen de la Unió Europea. El president nord-americà ha acusat Espanya de ser un soci terrible i ha ordenat aturar les relacions comercials amb Madrid. Els veïns dels 93 habitatges desallotjats a Barcelona per l'esvoranc de les obres del metro no podran tornar a casa seva com a mínim fins dissabte. Els tècnics han de certificar l'estabilitat del terreny durant 3 dies seguits. Els resultats d'aquest dimecres han estat positius. El grup 62 arrencarà la nova temporada literària de tardor amb la previsió de tancar l'any amb un increment de vendes del 4%. Entre les grans apostes, el nou llibre de Laura Agost i la monumental Història de les dones.
1: Esports.
2: Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora de London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat que un dels motius que l'han dut a triar London City és que es tracta d'un club sense equip masculí. L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada. I al Tour de França, el garrotxí, amb nacionalitat neerlandesa Alex Molinar, ha hagut d'abandonar per caiguda després de completar la cinquena etapa. Molinar s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Koy i el noruec Thorsten Train manté el mallot groc de líder.
0: I el temps, nit i matinada, un altre cop tòrrides a la costa, tropicals a l'interior i no descartem repetir alguna nit roent. Dijous tornem a tenir un dia de sol i a la tarda repetirem alguns ruixats al Pirineu. La calor serà extrema una altra vegada i superarà els 40 graus, però no de forma tan extensa com dimecres.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: Catalunya viu una nova jornada crítica pels incendis forestals. Diversos focs simultanis a Gavà, Navarcles i Aiguamúrcia han obligat a confinar milers de persones i han tensionat al màxim la feina dels bombers. Aquests nous incendis, sumats a les tasques que encara fan a Sentmenat pel foc que es va declarar dilluns, han obligat a desplegar més de 700 agents de bombers i 200 vehicles arreu del territori per fer-hi front. Tots quatre han quedat estabilitzats aquest dimecres a la nit, però les autoritats fan una crida a la responsabilitat perquè el risc es manté extrem en els propers dies. Cerdanyola del Vallès, Àlex Giral Robert.
3: Els cossos d'emergència es donen per acabats els moments més complicats d'aquesta última onada d'incendis. El de Gavà al Baix Llobregat i el de Sentmenat al Vallès Occidental han quedat estabilitzats, mentre que Navarcles, al Bages i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, són els que més inquietaven els bombers David Borrell, cap del cos.
4: Dos incendis que habitaven molt malament, el de Navarcles, sobretot per aquesta situació de simultaneïtat, i el que teníem al Pla de Manlleu que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
3: Però advertit que la perillositat per als pròxims dies, en especial aquest dijous, continua sent màxima. Per això la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit a demanar molta cautela a la ciutadania.
1: Donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades a les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies, i per tant, doncs, molta precaució, molta prudència i sobretot evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar risc d'incendi.
3: Els bombers alerten que estan arribant al límit amb gairebé 700 efectius mobilitzats pels incendis d'aquest dimecres, focs que també han provocat el confinament de més de 12.000 habitants.
0: A més d'aquests incendis ja estabilitzats, a última hora d'aquest dimecres s'ha declarat un nou foc a Guimarà, a l'Urgell, que crema sense control. L'avís s'ha emès prop de les 9 del vespre. El vent complica les tasques dels cossos d'extinció i, de moment, el foc avança per dos flancs. El flanc esquerre crema en una zona de camps i el dret, que és el que més preocupa, està molt obert en una zona boscosa d'alzinars. Sobre el terreny hi treballen una desena de dotacions terrestres dels bombers a l'espera que arribin reforços des dels incendis ja estabilitzats en altres punts del territori, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp i Navarcles, al Bages. En aquest foc no hi poden treballar les dotacions aèries fins que es faci de dia. I com dèiem, a Navarcles, al Bages, l'incendi forestal que crema al límit del terme municipal d'Artés ja està estabilitzat. Les flames han calcinat una superfície aproximada de 30 hectàrees, segons càlculs provisionals dels agents rurals. Els bombers continuaran treballant tant a la zona agrícola com en una indústria que ha quedat totalment calcinada. Protecció Civil ha aixecat l'ordre de confinament que havia emès a la zona i que ha afectat unes 9.000 persones. Centre de Comandament de Sant Fruitós de Bages, Maria Costa.
5: El bon pronòstic de l'incendi ha permès aixecar el confinament de Cabrianes, la zona del polígon industrial de Berenguer, Sallent i també la zona d'Artés. Malgrat el desconfinament, Protecció Civil ha demanat a la població no acostar-se a la zona afectada. N'ha parlat a 3CAT Info la delegada del govern a la Catalunya Central, Èlia Tortolero, des del Centre de Comandament de Bombers de Sant Fruitós de Bages.
6: Demanem a la població que segueixin totes les indicacions, que segueixin mantenint la prudència davant de l'incendi. Ha afectat algunes granges, més que afectant el tema d'incendi, sobretot amb el component elèctric, perquè s'ha hagut de tallar l'electricitat, però com deia a l'inici, ara mateix no estem parlant tant d'un incendi forestal, sinó més d'un incendi industrial.
5: El foc ha començat al pont de Cabrianes i ha anat saltant amb focus secundaris fins que ha arribat a una empresa que gestiona residus com fusta, ferralla i electrodomèstics i que ha quedat del tot afectada sense que hi hagi, això sí, ferits. L'actuació dels ADFs i els pagesos ha estat clau per evitar que les flames arribessin a les granges. Ho ha explicat aquesta emissora un dels coordinadors comarcals dels ADFs del Bages i el Moianès, Jordi Tort, que és qui ha articulat tots els voluntaris i pagesos.
7: Hem aconseguit de reunir una quarantena de tractors, llaurant i també portant l'aigua que ens demanaven per les cubes per poder fer la nòria amb els camions de bombers i la nostra de les ADFs. No hi ha hagut, gràcies a Déu, ni cap afectació a les granges, només aquesta indústria. Hem pogut també tancar l'incendi pel cap llaurant i per algun flanc que no saltés la carretera.
5: El foc ha cremat una trentena d'hectàrees.
0: I també està estabilitzat l'incendi a la Serra del Montmell, entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. Els bombers hi treballen amb una quarantena de dotacions per evitar revifalles. Fins ara les flames han calcinat una setantena d'hectàrees. Protecció Civil ja ha desconfinat les 1.600 persones de municipis com Pontons, el Pla de Manlleu, algunes zones del Montmell i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Unitat mòbil al Montmell, Xavier Espelt i Jordi Barranca.
8: L'incendi declarat poc després de les 4 de la tarda a la zona del Pla de Manlleu, al municipi d'Aiguamúrcia, a la comarca de l'Alt Camp, té bones perspectives segons els bombers. De fet, en aquest sentit, a última hora del dia s'ha aixecat el confinament dels nuclis afectats. Bones notícies, per tant, pels veïns com ara el Marcos i la Jèssica, que han viscut amb neguit durant les últimes hores.
9: Bueno, jo anava cap a casa, tinc amb un pare amb 80 anys sol a casa i li he dit als Mossos que em deixessin passar, no m'han deixat passar. Una de les opcions que m'ha donat que busqui un camí per anar a casa i que m'espavili.
10: Quan he arribat m'he trobat la patrulla aquí i m'ha dit que no es pot entrar. Després, al cap de mitja hora, han sonat les alarmes de confinament, però ja feia estona que havien tancat el poble. I de moment doncs, no sabem res. Preguntes i ningú sap res. Truques al 112 i ningú sap res.
8: I és que parlem d'una zona amb algunes cases i masies força aïllades, com destacava l'alcalde Òscar Cendra en aquesta emissora.
11: Aquí els riscos més grans que tenim ara mateix són les masies. És una zona amb molta població amb masies, no? Amb zones rurals.
12: i si es té que declarar algun, fer un espai per aquests casos, es farà. Primer, sempre es farà que diuen el cos de bombers i treballar conjuntament perquè puguem actuar aquest incendi el més ràpid possible.
8: El fet que hi hagi vinyes i, per tant, terrenys treballats al voltant de la zona de l'incendi és un factor que està ajudant molt a les tasques d'extinció.
0: I el govern i la Diputació es comprometen a tirar endavant el pla director d'actuacions a les Gavarres que estan enllestint el Consorci, que és qui gestiona el massís. Aquest dimecres, el govern i la Diputació s'han reunit amb alcaldes i membres del Consorci a la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà. Josep Lluís Blázquez i Laia Claret.
13: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, especifica que d'aquí 15 dies hi ha una junta rectora extraordinària del Consorci per concretar la part tècnica i necessitats.
14: I avui podem estar posant-nos d'acord al voltant de quantitats econòmiques que haurem de calcular en els propers 15 dies en aquesta junta rectora, perquè el Consorci de les Gavarres ja havia encarregat un pla director que s'estava desenvolupant en aquests moments i, per tant, l'acabarem de tancar en aquests propers 15 dies i ens fixarem aquest horitzó a 4 i 8 anys per poder seguir treballant.
13: El vicepresident de la Diputació de Girona, Pau Preses, remarca que el pla hi participen tots els actors implicats.
15: Per fer això calen recursos, i en aquest cas el Consorci de les Gavarres forma part de la Diputació. És aquest pla d'actuació planificat, una actuació planificada que no es pot fer en aquest cas doncs, en un mes o en dues setmanes, sinó que cal que sigui una actuació planificada ben feta per tots els agents que formen part del massís.
13: Aquest pla és per les 30.000 hectàrees del massís. Alguns dels punts que s'abordaran, per exemple, són la delimitació de camins o l'abastiment de dipòsits d'aigua al massís.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor amb temperatures rècord en alguns punts. L'Observatori Fabra, a la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història, amb 40,9 graus, però també en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat s'han batut rècords absoluts. Sarai Sarroca és directora del Meteocat en declaracions a Catalunya Ràdio.
17: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia. Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
0: La màxima del dia, però, l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor, unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública en declaracions a 3CAT Info.
18: Tens des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell i semblava que disminuïa fa uns dies i estem, al contrari, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda en molts dies perquè pot portar més problemes per la salut.
0: Segons el secretari de Salut Pública, el que més els preocupa són les deshidratacions, perquè són les més greus. I la gent gran són els que més en tenen i els poden descompensar altres malalties cròniques de base. I en tot plegat s'eleva a 219 municipis el risc extrem d'incendis. S'hi ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, que prohibeix, entre altres activitats considerades perilloses, les obres a la xarxa de carreteres, les barbacoes o les acampades i activitats esportives en espais forestals. Per reduir riscos, s'amplia la prohibició d'accés a un nou espai natural, el Montmell Marmalà. Tampoc es pot entrar a les Gavarres, la Ribera Salada, la Baronia de Rialp, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies, Montserrat i Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Des d'allà parlem amb Montse Poblet.
19: Aquí, com els altres 8 espais naturals tancats per risc extrem d'incendis, no es pot circular ni a peu ni amb bicicleta pels camins. Hi ha cintes barrant el pas i cartells advertint que el perill d'incendi és extrem i als pàrquings totes les barreres estan abaixades. Els que, malgrat tot, han vingut, els informadors del parc els han fet girar cua.
20: Oh. So it's closed, you cannot park here, you're not Montserrat, nowhere. All this area has a...
21: It's too dangerous.
20: Yes, exactly.
21: Okay, now we are... Understand.
20: Yep. Okay.
2: Thank you.
19: David Gamí, sotsinspector dels agents rurals, justifica el tancament dels espais naturals per la necessitat de reduir al màxim els riscos en un moment en què qualsevol incident pot acabar derivant en un incendi forestal.
21: Les temperatures es preveu que siguin molt altes, la humitat relativa continuarà sent molt baixa i, per tant, la probabilitat d'ignició serà alta durant uns dies, i el que volem evitar és que les persones i el parc natural, en aquest cas, doncs pateixin cap incendi.
19: Les multes per no fer cas de la prohibició d'entrar als espais naturals que s'han tancat van dels 6.000 euros per les infraccions lleus als 150.000 per les molt greus.
16: El temps.
0: És moment de sentir la previsió de Gemma Puig.
22: Mantenim aquesta segona onada de calor i aquestes nits tropicals tòrrides i fins i tot roent es poden repetir cap a l'Empordà. Per tant, nit que mantindrem aquestes temperatures molt i molt altes. I altre cop aquest dijous doncs tornarà a fer calor. Una calor que es tornarà a intensificar. Repetirem molts valors arribant als 40 graus o per sobre. No seran tan extensos com vam tenir dimecres, però igualment s'enfilaran i força avisos de calor de nivell alt o molt alt a moltes comarques, també entre la costa i el perlitoral des del Baix Llobregat fins a l'Empordà, i també aquest nivell molt alt cap a Ponent. Temperatures elevades, un dia de sol, perill d'incendi elevat i, per tant, altre cop, molta, molta precaució, i de cara a la tarda tornarem a tenir ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu. De cara a divendres afluixa una miqueta la calor, en farà, però no tindrem aquests valors tan disparats i aquesta segona onada de calor que s'allargarà de cara a la propera setmana.
16: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: En plana internacional, segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. Com ja va passar la nit de dimarts a dimecres, l'exèrcit nord-americà ha atacat objectius iranians a la costa de l'estret d'Hormuz, a les ciutats portuàries de Bandar Abbas i Sidik. Segons el Comandament Central de l'Exèrcit dels Estats Units, la nit de dimecres a dijous han començat una sèrie d'atacs addicionals contra l'Iran per degradar la seva capacitat per frenar la lliure navegació a l'estret d'Hormuz. El comunicat militar recorda que els bombardejos són la resposta a l'agressió iraniana injustificada, diu, contra vaixells comercials que naveguen per una via marítima vital en aigües internacionals. L'agència iraniana Mer ha informat que els sistemes de defensa antiaèria s'han activat poc després de les 10 de la nit de dimecres per neutralitzar els atacs. Els bombardejos nord-americans de dimarts a la nit van causar la mort de 9 militars iranians, han informat aquest dimecres les autoritats de Teheran. La nova espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà es produeix en les hores prèvies a la culminació dels funerals per la mort de l'ayatollah Khamenei, assassinat el primer dia de la guerra, el 28 de febrer. Les despulles de qui va ser líder suprem de l'Iran seran enterrades aquest dijous a la ciutat santa de Mashhad, que és on va néixer Khamenei. Milions de persones han seguit els actes funeraris tota aquesta setmana a l'Iran i a l'Iraq. I després d'esbroncar els líders europeus, Donald Trump tanca la cimera de l'OTAN a Turquia enterrant la destral de guerra. Ha celebrat els progressos dels aliats per augmentar la despesa militar i creu que tots els països acabaran gastant el 5% del PIB en defensa, tal com reclamen els Estats Units. En el marc de la cimera, Trump ha donat per acabat l'alto el foc amb l'Iran, però sense desvelar el futur de les converses amb Teheran. Enviat especial encara a Bruno Fortea Mires.
23: Arran d'això, els preus del petroli s'han disparat i preguntat sobre què pensa fer a partir d'ara, Trump ha reivindicat la seva gestió de la guerra.
24: Mai veurem un Iran amb armes nuclears. Això és molt més important que els números de què parles. Els preus del petroli estan caient com una roca i ara pujaran una mica. Això s'acabarà molt ràpid.
23: Trump portava des del principi de la cimera carregant contra els aliats de l'OTAN, entre altres coses, per no haver ajudat els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. Però aquest dimecres, després de reunir-se amb els líders europeus, Trump ha capgirat el seu discurs.
24: La unitat en aquella sala ha estat increïble. Sí, en realitat, amor. Ha anat tot molt bé. Hi havia un amor en aquella sala que ha estat fantàstic. Així que aquesta cimera ha estat un gran èxit.
23: I creu que tard o d'hora tots els aliats europeus gastaran el 5% del PIB en defensa, tot i que el govern espanyol s'hi nega.
24: Alguns ja han respost de debò a la crida. D'altres estan fent grans canvis i acabaran responent a la crida. Crec que puc dir que en tots els casos acabaran responent a la crida.
23: La cimera de l'OTAN també també deixa bones notícies per Ucraïna. Els aliats enviaran a Kiev 70.000 milions d'euros en ajudes per aquest any. Prop de la meitat d'aquests diners, però, ja estaven compromesos en altres préstecs europeus. I a part d'això, Trump també s'ha obert a deixar que Ucraïna pugui fabricar dins del seu territori els míssils nord-americans Patriot, un armament que ara mateix a l'exèrcit ucraïnès li fa falta per contrarrestar els bombardejos russos.
0: I ara ho sentíem, l'anunci de la fi de l'alto al foc ha disparat el preu del petroli i ha fet caure les borses. El preu del Brent, el cru de referència a Europa, ha arribat a escalar més d'un 8% i el barril s'ha arribat a cotitzar a més de $80. Finalment ha moderat lleugerament les pujades. La previsió dels analistes és que s'ha entrat en una etapa d'inestabilitat, tal com explica el director del Màster de Comerç i Finances Internacionals de la UB, Emili Bizuete.
1: Durant uns dies estarem amb incertesa i el mercat amb aquesta incertesa sobrereacciona, o sigui, puja o baixa de forma molt accentuada, molt ràpida.
0: Les borses han reaccionat al trencament de la treva amb baixes generalitzades. Als Estats Units, l'índex Dow Jones ha caigut un 1%. A Europa s'ha tancat la sessió amb pèrdues de prop del 2%, mentre que el selectiu de la borsa espanyola, l'IBEX 35, ha caigut prop d'un 3 per les amenaces de Trump de tallar les relacions comercials bilaterals amb Espanya. I precisament sobre això, Pedro Sánchez treu ferro a aquestes amenaces de Trump, que ha acusat Espanya de ser un soci terrible per no complir els nous compromisos en defensa i ha ordenat tallar les relacions comercials amb Madrid. El president espanyol li ha recordat que aquestes relacions depenen de la Unió Europea i ha reivindicat el compromís i el compliment de l'estat espanyol amb l'OTAN. Ho ha fet des de la cimera de l'Aliança Atlàntica que es fa a Turquia. Sentim primer Trump i després la resposta de Sánchez.
2: Espanya és un soci terrible a l'OTAN. No participen, no paguen, no vull tenir res a veure amb Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, si us plau, incloent-hi les visites.
3: Calma i paciència i una certa normalitat també, perquè al fin i al cabo quan uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy, muy positivas.
0: Coincidint amb la cimera de l'OTAN, el president espanyol i Trump han mantingut una conversa informal amb to cordial, segons Sánchez, sobre el Mundial de Futbol. Després, en una roda de premsa, el president nord-americà ha reiterat que Espanya s'ha portat malament amb els Estats Units, com d'altres països ha dit que no els han ajudat, i ha acabat destacant la unitat que hi ha hagut a la cimera de l'OTAN.
16: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A Barcelona, els veïns dels 93 habitatges de Sant Gervasi, desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar fins al cap de setmana a casa seva. Els tècnics necessiten mesurar l'estat del terreny fins dissabte per certificar-ne l'estabilitat. Segons els responsables de la Generalitat, els controls d'aquest dimecres han donat bons resultats després d'omplir l'esvoranc de formigó. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori.
4: Hem de dir que avui els resultats que hem començat a mirar són positius, però insisteixo molt en que cal tres dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny. El terreny es mou a poc fins que no ho fa, però un cop estabilitzada la situació hem de garantir que el terreny està a la seva posició i això seran tres dies de supervisió contínua.
0: La directora de Projectes de Territori, Begoña Castiblanque, diu que revisaran tots els avisos d'esquerdes que hagin aparegut les últimes setmanes coincidint amb el pas de la tuneladora.
6: Qualsevol petició que ens arriba en aquesta obra i en qualsevol altra obra en relació amb aparició de fissures, tenim un protocol establert, tenim un canal de comunicació i atenció, totes les peticions que ens arriben són ateses. No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, eh?
0: Els veïns dels pisos desallotjats podran entrar a casa seva sempre que vulguin per buscar objectes personals sota la supervisió dels bombers. I en plana cultural, la distopia El preu de néixer de Laura Gost i la monumental Història de les dones, dirigida per la catedràtica d'Història Montserrat Duc, són dues de les principals apostes per aquesta tardor del grup 62. Duc ha dirigit 70 autors per aportar una nova visió de la història del país des de la perspectiva de gènere.
25: Refer la història de Catalunya, que té un dèficit crònic, perquè és una historiografia avançada, però que continua sent una historiografia amb filtre masculí, parlant d'homes,

0: de la Rebeca Yarros, i per tant, sí, sí, la franja juvenil és la franja on creix més la lectura. Això continua sent així amb les últimes dades que tenim.
1: Els 15 segells editorials de Grup 62 publiquen 500 títols diferents l'any.
2: Esports.
1: Amb David Ubach.
3: Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora del London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York.
4: Era el moment indicat després de guanyar-ho tot i després de donar el millor de mi pel Barça, per prendre la decisió que la temporada passada era la meva última al Barça.
3: L'excapitana del Barça ha desvelat un dels motius que l'han dut a triar London City, que és un club sense equip masculí, diu. La durada del contracte d'Alexia amb el conjunt anglès ha quedat sense especificar.
2: 3CAT Info.
3: Al Mundial de Futbol aquest dimecres s'ha viscut la primera jornada de descans, sense partits, des que va arrencar la competició fa 4 setmanes. Aquest dijous començaran ja els quarts de final amb l'eliminatòria entre França i el Marroc a Boston. Per divendres quedarà el duel de quarts de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles. Hores abans del decisiu partit, el porter basc Unai Simón ha passat pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio. El porter titular del combinat espanyol s'ha referit a la relació amb Joan García, entre d'altres.
5: Con Joan, muy buen rollo. Y con la calidad humana que tiene Joan, estoy seguro que cuando terminemos esta concentración tendremos un grupo humano maravilloso que formaremos los tres porteros y que, evidentemente, eso sumará en pro del equipo.
3: Un apunt encara relatiu al Mundial. Després de la seva eliminació als vuitens de final, Mèxic ja té nou seleccionador en substitució de Javier Aguirre. Es tracta de l'exjugador del Barça i extècnic del filial blaugrana, Rafa Márquez. Més futbol, Mundial a banda ara.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada. I mentrestant, el club blanquiblau ha presentat el seu segon fitxatge, que vam conèixer aquest dimarts. Es tracta del lateral esquerre neerlandès, Kiu Harman.
6: Les converses van començar ja al desembre amb l'Alan. Després, quan vam fitxar Monchi, vaig parlar moltíssim amb ell i l'altre dia vaig poder conèixer Manolo. M'han transmès que em volien. Des del principi els contactes van ser bons i ara estic molt feliç de ser aquí.
3: Harman, de 24 anys, arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, també propietat del president de l'Espanyol, Alan Pace. Sense deixar encara l'Espanyol, Ramon Terrats, que aquesta temporada ha jugat cedit pel Villarreal a l'equip blanquiblau, té nou equip. El club groguet l'ha traspassat al Getafe, que el firma fins al 2029. I pel que fa a l'Espanyol femení, ha anunciat el fitxatge de la defensa vallesana Carla Morera, de 31 anys, fins al 2027.
7: Molta experiència i molta feina. Espero que les ganes i la il·lusió que tinc es transmeti a la resta de companyes i que elles també em transmetin moltíssim.
3: Morera arriba procedent del Racing Power de Portugal. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: Al Tour de França, el garrotxí amb nacionalitat neerlandesa Alex Molinar ha hagut d'abandonar després de completar la cinquena etapa. Molinar, del Caja Rural, ha caigut a poc més de 5 quilòmetres de l'arribada a Pau i, tot i que ha pogut completar, com dèiem, els 158 quilòmetres des de l'Anne Mézant, com dèiem, Molinar ha hagut de plegar finalment després de passar proves mèdiques que han confirmat que s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Coy, del Decathlon, i el noruec Thor Centraen, de l'1X, manté el mallot groc de líder de la General. El torneig de tenis de Wimbledon aquest dijous es disputaran les semifinals femenines. La segona s'ha definit aquest dimecres i enfrontarà la txeca Linda Noskova i l'ucraïnesa Marta Kostyuk. El quadre masculí ha quedat configurat a la segona semifinal de divendres, que oposarà el britànic Arthur Ferry, el número 114 del món, i l'alemany Alexander Zverev. Del tenis passem al bàsquet, per explicar que s'ha fet el sorteig de la fase de grups de l'Eurocup, on hi haurà el Manresa. L'equip del Barça jugarà al grup D, juntament amb el Mònaco, el Başakşehir turc, l'Ulm alemany, el Roma italià, el Lietkabelis lituà, el POC de Salònica grec i el Balkan bulgar.
2: Són dos quarts d'una.

0: han obligat a confinar més de 15.000 persones al llarg d'aquest dimecres. Han aconseguit estabilitzar els focs de Gavà, Navarcles, Aiguamúrcia i el que va començar dilluns a Sentmenat, però continuen treballant en el de Guimerà, a l'Urgell. Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor. L'Observatori Fabra de la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història, amb 40,9 graus. La màxima del dia l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. A partir d'ara us explicarem que el president Illa ha negat al Parlament cap negligència del govern en l'origen de l'incendi de les Gavarres, que ha cremat 2.300 hectàrees. També que el govern aposta per implantar un model de pagament per ús tipus vinyeta per circular per les carreteres d'alta capacitat amb l'objectiu de reduir el trànsit en vies saturades com l'AP7. I ens fixarem en el festival grec que celebra 50 anys reivindicant el seu esperit fundacional i la seva relació amb la ciutat de Barcelona en una festa al Teatre Grec amb xerrades, projeccions de curtmetratges i ball.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora de London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat que un dels motius que l'han dut a triar el London City és que és un club sense equip masculí.
0: I el temps, dijous es manté la calor extrema després d'una nit tòrrida a la façana costanera. Matí de sol i a la tarda repetirem alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Tornarem a superar els 40 graus, però no de forma tan extensa com dimecres. Divendres i dissabte afluixa una mica la calor. Catalunya viu una nova jornada crítica pels incendis forestals. Diversos focs simultanis a Gavà, Navarcles i Aiguamúrcia han obligat a confinar milers de persones i han tensionat al màxim la feina dels bombers. Aquests nous incendis, sumats a les tasques que encara fan a Sentmenat pel foc que es va declarar dilluns, han obligat a desplegar més de 700 agents de bombers i 200 vehicles arreu del territori per poder fer-hi front. Tots quatre han quedat estabilitzats aquest dimecres a la nit, però les autoritats fan una crida a la responsabilitat perquè el risc es manté extrem en els propers dies. Cerdanyola del Vallès, Àlex Giral Robert.
3: Els cossos d'emergència es donen per acabats els moments més complicats d'aquesta última onada d'incendis. El de Gavà al Baix Llobregat i el de Sentmenat al Vallès Occidental han quedat estabilitzats, mentre que Navarcles, al Bages i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, són els que més inquietaven els bombers. David Borrell, cap del cos.
4: Dos incendis que habitaven molt malament, el de Navarcles sobretot per aquesta situació de simultaneïtat i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
3: Però ha advertit que la perillositat per als pròxims dies, en especial aquest dijous, continua sent màxima. Per això la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit a demanar molta cautela a la ciutadania.
5: Donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades a les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies, i per tant, doncs, molta precaució, molta prudència i sobretot evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar risc d'incendi.
3: Els bombers alerten que estan arribant al límit amb gairebé 700 efectius mobilitzats pels incendis d'aquest dimecres, focs que també han provocat el confinament de més de 12.000 habitants.
0: A més d'aquests incendis ja estabilitzats, a última hora d'aquest dimecres s'ha declarat un nou foc a Guimerà, a l'Urgell, que crema sense control. L'avís s'ha emès prop de les 9 del vespre. El vent complica les tasques d'extinció i, de moment, el foc avança per dos flancs. L'esquerra crema en una zona de camps i el dret, que és el que més preocupa, està molt obert en una zona boscosa d'alzinars. Sobre el terreny hi treballen una desena de dotacions terrestres dels bombers a l'espera que arribin reforços des dels incendis ja estabilitzats en altres punts del territori, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp i Navarcles, al Bages. En aquest foc no hi poden treballar les dotacions aèries fins que es faci de dia.
1: 3CAT Info.
0: Mentrestant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha negat cap negligència en l'origen de l'incendi de les Gavarres durant la sessió de control que s'ha fet aquest dimecres al Parlament. Recordem que la principal hipòtesi sobre l'origen d'aquest foc és que va ser causat per la radial d'un operari que treballava per una empresa contractada pel Departament de Territori. L'executiu ha confirmat que es va enviar un missatge a la companyia advertint de les restriccions. Tot i això, l'oposició ha pressionat perquè es depurin responsabilitats. Sentim la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, i la resposta contundent del president de la Generalitat.
6: Havien d'haver reforçat la supervisió i havien de garantir que les restriccions es complien. I és evident que alguna cosa ha fallat si les empreses que treballen per a la Generalitat provoquen un greu incendi.
7: Des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi, hem posat a disposició judicial de la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
0: El diputat de la CUP, Dani Cornellà, s'ha enfrontat amb la consellera Sílvia Paneque perquè creu que tot plegat no queda clar. El sentim.
8: Quan l'administració pública amaga l'informació, l'únic que aconsegueix és que corrin rumors i que generi més desconfiança amb els governants.
9: Primer l'emergència, després la investigació. Aquests són els passos i l'ordre que s'ha de seguir. I prou teories de la conspiració. Una mica de responsabilitat, senyor Cornellà.
0: 3Cat Info ha pogut comprovar que l'autorització de la Generalitat per la realització de les obres posava per escrit que en cas de risc màxim d'incendi s'havien de suspendre els treballs.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Catalunya viu aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor amb temperatura rècord en alguns punts. L'Observatori Fabra a la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història amb 40,9 graus, però també en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat s'han batut rècords absoluts. Sarai Sarroca és directora del Meteocat en declaracions a Catalunya Ràdio.
10: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia. Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
0: La màxima del dia l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor, unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública, en declaracions a 3Cat Info.
11: Estem des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell i semblava que disminuïa fa uns dies i estem, al contrari, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda durant molts dies perquè pot portar més problemes per la salut.
0: Segons el secretari de Salut Pública, el que més els preocupa són les deshidratacions, perquè són les més greus, i la gent gran són els que més en tenen i els poden descompensar altres malalties cròniques de base.
1: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: Obrim plana internacional parlant de la segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. Com ja va passar la nit de dimarts a dimecres, l'exèrcit nord-americà ha atacat objectius iranians a la costa de l'estret d'Hormuz, a les ciutats portuàries de Bandar Abbas i Sirik. Segons el comandament central de l'exèrcit dels Estats Units, la nit de dimecres a dijous han començat una sèrie d'atacs addicionals contra l'Iran per degradar la seva capacitat per frenar la lliure navegació a l'estret d'Hormuz. El comunicat militar recorda que els bombardejos són la resposta a l'agressió iraniana injustificada, diu, contra vaixells comercials que naveguen per una via marítima vital en aigües internacionals. L'agència iraniana Mer ha informat que els sistemes de defensa antiaèria s'han activat poc després de les 10 del vespre de dimecres per neutralitzar els atacs. Els bombardejos nord-americans de dimarts a la nit van causar la mort de 9 militars iranians, han informat aquest dimecres les autoritats de Teheran. La nova espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà es produeix en les hores prèvies a la culminació dels funerals per la mort de l'Ayatollah Khamenei, assassinat el primer dia de la guerra, el 28 de febrer. Les despulles de qui va ser el líder suprem de l'Iran seran enterrades aquest dijous a la ciutat santa de Mashhad, que és on va néixer Khamenei. Milions de persones han seguit els actes funeraris tota aquesta setmana a l'Iran i a l'Iraq. I el Fons Monetari Internacional alerta que l'escalada de la guerra a l'Orient Mitjà perjudicarà el creixement mundial i agreujarà les tensions inflacionistes. En un informe elaborat abans del trencament de la treva entre els Estats Units i l'Iran, l'FMI ha tornat a rebaixar la precisió de creixement de l'economia mundial, que ha situat al 3%. L'entitat manté sense canvis les previsions per a Espanya, que amb un augment del PIB del 2,1% es manté molt per sobre de l'increment previst per l'eurozona, que no arriba a l'1%, però per sota del 2,6% que preveu el govern espanyol. I encara en plana internacional, l'ONU fa una crida a la comunitat internacional per recaptar 300 milions de dòlars per als veneçolans afectats pel doble terratrèmol. Tant l'oposició, amb Maria Corina Machado al capdavant, com l'actual govern de Delcy Rodríguez intenten capitalitzar la gestió d'aquesta catàstrofe natural. Enviat especial a Veneçuela, Miquel Jarque.
12: El paper dels Estats Units, que va irrompre a Veneçuela amb el segrest de Nicolás Maduro, és volgudament discret. Els 2.000 soldats que té desplegats no s'han fet notar aquests dies. Luis Vicente León, analista polític, sosté que no volen ser percebuts per la població com un poder polític, tot i que domina i sotmet el gabinet de Delcy Rodríguez.
13: Si tu muestres 2.000 efectivos militares, la gente puede percibir que eso es quien lo viene a defender. Ese militar no viene a defenderte a ti. Ese militar viene a defender los intereses americanos, probablemente los intereses económicos. Él no quiere confundir eso en la defensa de tus intereses sociales, políticos o de seguridad ciudadana.
12: Sembla que amb el terratrèmol tant Delcy com Maria Corina surten guanyant. La primera perquè guanya temps i evita unes eleccions que la desbancarien segurament del poder. La segona perquè és qui millor capitalitzarà el descontent social per la gestió de la tragèdia. Aquí també es freguen les mans els poders econòmics que ja pensen en tornar a edificar a la Guaira.
0: Pedro Sánchez ha carregat contra Núñez Feijóo per equiparar les baixes laborals amb el càncer i adverteix que el que pretén el Partit Popular és retallar drets laborals quan governi. El PP ha admès que s'ha pogut produir un error de comunicació i que Feijóo es referia als casos fraudulents. Els empresaris aposten per negociar amb els sindicats una solució al problema. Madrid, Àngels Lafuente.
14: Pedro Sánchez ha deixat molt clar què en pensa de les declaracions de Feijóo.
15: Me parece absolutamente desafortunado el equiparar las bajas laborales con el cáncer.
14: Mentre el popular Juan Bravo, en una entrevista a La Sexta, ha matitzat el missatge de Feijóo i assegura que es referia només a l'absentisme fraudulent, Sánchez diu que tothom ha entès el que volia dir i adverteix que l'objectiu és clar.
16: Cuando el presidente Feijóo estaba explicando las situaciones, hablaba de las situaciones en las que se pueden producir fraude en esas bajas, ¿vale? No cuando una persona esté de baja por enfermedad.
15: Son recortes, es cercenar derechos y poner en cuestión conquistas sociales y laborales.
14: Els empresaris eviten valorar la paraula càncer i celebren que Feijóo hagi obert el debat, però discrepen de com solucionar el problema. I a diferència del líder del PP, volen que els sindicats formin part de la negociació. Antonio Garamendi, de la COE, i Sánchez Llibre, de Foment.
17: Yo creo que lo que ha dicho también es que hay que sentarse y hablarlo, si es lo que hay que hacer con todo. Es decir, por lo tanto, yo no me quedo con frases cerradas de un día.
18: Ell ha constatat una problemàtica que existeix, per tant, aquesta problemàtica l'hem de resoldre empresaris, patronals i sindicats.
14: I els sindicats han criticat les paraules de Feijóo, a qui han acusat de manipular les dades. Pepe Álvarez, de la UGT, i Unai Sordo, de Comissions Obreres.
19: Absolutament desafortunades. No tenen cap argumentació que tingui un suport mínimament rigorós.
20: És un despropósito iniciar un debate desde falsedades. No es verdad que en España se pueda coger la baja sin justificar. Y no es verdad que se cobre lo mismo trabajando que estando de baja.
14: La COE assegura que les empreses privades paguen cada any 17.000 milions d'euros en baixes.
0: Unió de Pagesos denuncia que els productors de porcí catalans han perdut 100 milions d'euros per l'efecte de la pesta porcina africana en el que portem d'any. També la calor té conseqüències econòmiques per a aquest sector, perquè els porcs mengen menys i es reduiran els quilos al mercat, un fet que podria ajudar a fer repuntar els preus. Lleida, Júlia Albacar.
21: Les pèrdues que calcula el sindicat són d'uns 20 euros per porc, tenint en compte que els costos de producció superen el preu de venda que fixa la llotja de referència a Merco Lleida. I les previsions tampoc són bones per als mesos que venen. Rossend Saltiberi, responsable nacional del porcí d'Unió de Pagesos.
22: Hem tocat sostre de preu, i per tant d'aquí anirem a la baixa i per tant continuarem sumant pèrdues
2: durant el que quede d'any. 2026 serà un any amb pèrdues.
21: La calor, però, podria servir per reduir els quilos que hi ha al mercat perquè els animals estan menjant menys.
2: S'autoregula deixant de menjar i, per tant, tindrem a disposició del mercat menys quilos de carn. Pues això podria ajudar a pujar el preu per poder baixar l'oferta.
21: Segons la Unió de Pagesos, les pèrdues del sector faran que es reestructuri amb una clara tendència a la concentració d'empreses més grans.
1: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
4: Mantenim aquesta segona onada de calor i aquestes nits tropicals tòrrides i fins i tot roent es poden repetir cap a l'Empordà. Per tant, nit que mantindrem aquestes temperatures molt i molt altes. I altre cop aquest dijous doncs, tornarà a fer calor. Una calor que es tornarà a intensificar. Repetirem molts valors arribant als 40 graus o per sobre. No seran tan extensos com vam tenir dimecres, però igualment s'enfilaran i força avisos de calor de nivell alt o molt alt a moltes comarques, també entre la costa i el perlitoral des del Baix Llobregat fins a l'Empordà i també aquest nivell molt alt cap a Ponent. Temperatures elevades, un dia de sol, perill d'incendi elevat i, per tant, altre cop, molta, molta precaució i de cara a la tarda tornarem a tenir ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu. De cara a divendres afluixa una miqueta la calor, en farà, però no tindrem aquests valors tan disparats i aquesta segona onada de calor que s'allargarà de cara a la propera setmana.
1: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Més qüestions. El govern aposta per implantar un model de pagament per ús tipus vinyeta per circular per les carreteres d'alta capacitat. L'objectiu és reduir el trànsit en les vies saturades, com l'AP7, i disposar de recursos per al seu manteniment. Ho ha explicat des del Parlament la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en resposta a una interpel·lació dels comuns.
5: La proposta que plantegem des del govern com a inicial, en tot cas seria més assimilable al model de vinyeta, similar al que ja està funcionant en països com Àustria, com Suïssa, com Eslovènia, que a través d'una quota anual permeti circular per totes les vies d'altes capacitats amb opcions específiques.
0: Aquestes opcions específiques, que ha explicat la consellera, podrien estar vinculades a les emissions o al tonatge dels vehicles. Una segona opció, segons Paneque, és replicar el model basc, és a dir, un pagament per ús que serveixi per finançar el manteniment i l'ampliació de les vies. La consellera ha recordat que es faci el que es faci, s'hauria de poder replicar a la resta de vies d'alta capacitat de tot l'Estat per no generar un sistema incoherent que perjudiqui el territori i els usuaris. La Unió Europea permetrà aquest model de vinyeta, com a molt, fins al 2032 i a partir de llavors exigirà que es cobri un tant per quilòmetre recorregut. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desmantellat el grup criminal juvenil violent Els 300, que actuava a Barcelona i a l'àrea metropolitana. Els investigadors relacionen el grup amb tràfic de drogues, robatoris violents, agressions amb armes blanques i 4 tentatives d'homicidi. La investigació ha acabat amb 18 detinguts, 6 dels quals menors d'edat. Segons la policia, l'organització funcionava de manera jeràrquica i feia servir la violència per controlar el territori. Durant els escorcolls es van intervenir una arma de foc, matxets i ganivets. Segons l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, la violència del grup havia crescut de manera exponencial en els últims mesos i això els va forçar a accelerar la investigació.
23: Aquest grup ocupava especialment espais públics de la zona de Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris i és precisament en aquestes zones on la seva intenció era exercir un control delinqüencial i refermar doncs, la seva posició en aquests territoris. I si tenien que recórrer doncs, a la violència i la intimidació, ho realitzaven sense cap tipus de problema.
0: La violència estructural i el control del territori eren dos dels trets principals del grup investigat. L'altre era l'ús de les xarxes socials. Juan Guzmán, intendent en cap de la Guàrdia Urbana.
24: Transmitien la seva identitat a través dels diferents missatges que enviaven a través de les xarxes socials. Identitat basada en la confrontació, en la intimidació i la glorificació de la violència.
0: Els Mossos asseguren que el grup ha quedat completament desmantellat. A més, destaquen que la investigació els ha permès conèixer millor el funcionament d'aquest tipus d'organitzacions. Un coneixement que servirà per reforçar les estratègies policials i preventives davant l'augment dels grups juvenils violents. El Festival Grec celebra 50 anys reivindicant el seu esperit fundacional, la relació amb la ciutat de Barcelona i fent un recorregut per la memòria d'un dels aparadors més importants de les arts escèniques del país i també internacionals. La festa s'ha celebrat aquest dimecres al Teatre Grec. Marta Vives.
3: Celebració, reivindicació i memòria. La festa dels 50 anys del Grec, mig segle que un grup d'artistes van unir-se amb l'objectiu de posar el teatre al servei del poble. Mario Gas va ser un dels instigadors aleshores i el mestre de cerimònies de la nit.
6: Volem fer un teatre autogestionat, favorir un discurs teatral ideològicament molt més a l'esquerra i de trobar-se amb tota la ciutadania.
3: El món de la cultura s'ha unit en aquesta vetllada per a la nostàlgia, però també amb la mirada posada en el futur. Des de fundadors com Enric Major, Carme Sansa, Carme Elias o Vicky Penya.
7: Programar, vam fer tot el que era un festival per primera vegada a la història. Per primera i única vegada a la història.
8: 50 anys d'aquest fet preciós. Les assemblees que fèiem, tot va ser fantàstic.
9: Tinc tan fresc i tan a prop aquelles nits d'estiu del 76 que em sembla mentida.
3: Durant l'acte s'han projectat 4 curtmetratges en forma d'homenatge. Sílvia Munt i Marc Salicru són dos dels creadors, dues mirades i generacions diferents.
25: Sí, jo volia explicar això. El moment on entro, el moment on conec aquesta assemblea, el moment on es forja aquest canvi, aquesta assemblea d'actors i directors que volen feina per tothom, el Teatre del Poble.
26: Doncs en el meu cas és un homenatge tant al teatre, sobretot a la gent que fa això, però també hi ha un homenatge a les peregrinacions dels barcelonins i no barcelonins pujant pel carrer Lleida fins a arribar en aquest espai, i sobretot és un homenatge a l'arquitectura del Teatre Grec i en especial a la paret del Teatre Grec, que és com el taló de fons.
3: La festa al Grec ha continuat fins ben entrada la nit amb música i ball a càrrec dels informals.
1: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'Institut Ramon Llull obrirà al setembre el primer centre d'estudis catalans de fora d'Europa. Serà a la Universitat de Montreal, al Canadà, i mantindrà una programació estable d'activitat acadèmica i cultural catalana a l'estranger, igual com ja es fa als centres de Londres, París, Siena, a Itàlia i Poznan i a Polònia. Ho ha anunciat el director de l'àrea de Llengües i Universitat, Josep Anton Fernández, que també ha avançat les pròximes prioritats geogràfiques.
27: D'una banda, Llatinoamèrica, i aviat tindreu alguna notícia en aquest sentit. Els països àrabs, especialment Marroc i Egipte. El Marroc, per raons òbvies, d'intercanvis de població, de relacions culturals, relacions econòmiques, i Egipte, perquè és on es concentra la indústria editorial àrab, perquè pugui haver-hi traduccions del català a l'àrab.
0: I el tercer objectiu serà el continent asiàtic.
28: ¿Sabes lo que es? ¿Esto de que han dado la autonomía para Cataluña?
29: No sé.
0: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona obre al públic aquest dijous El gest de filmar, una triple exposició que reivindica el vídeo com una eina per analitzar la realitat i preservar la memòria històrica. La mostra central recupera l'arxiu de Vídeo Nou, el col·lectiu que va enregistrar les lluites veïnals i la contracultura de la Barcelona dels anys 70 i 80. Dani Gasol, un dels seus comissaris, destaca com aquells vídeos van donar veu a uns ciutadans que sovint la televisió de l'època ignorava.
30: Hi ha uns vídeos absolutament meravellosos parlant de temes extremadament contemporanis, no? Sobre feminisme, sobre drets laborals, sobre dissidències sexuals, la propietat, el concepte de la propietat i de la vivenda, no? I Vídeo Nou va tenir aquesta osadia de passar el micro a les persones per tal de que les pròpies persones parlessin i construïssin el seu relat.
0: El projecte, fet amb els fons del propi museu, també commemora el centenari del cineasta Pere Portabella amb 5 de les seves pel·lícules de resistència contra el franquisme i inclou peces d'artistes internacionals sobre crisis actuals com la migratòria. La plantilla de les biblioteques de Barcelona continuarà en vaga indefinida durant l'estiu. Els treballadors ho han decidit aquest dimecres en assemblea i mantenen així la decisió del 26 de maig. Aquest dijous hi haurà una mediació convocada pel Departament de Treball amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona a instàncies del Comitè d'Empresa. Un dels seus membres, Pau Solsona, es mostra preocupat pel fet que la situació estigui encallada.
31: No és normal això de portar 7 setmanes en vaga indefinida, biblioteques tancades en els períodes de màxima calor, que són refugis climàtics. Llavors l'objectiu és que una tercera persona pugui desencallar la situació, perquè nosaltres hem fet propostes i bé, doncs ens trobem amb la negativa de l'empresa i no hi ha manera de sortir d'aquí.
0: La protesta va començar a finals d'abril per millorar les condicions laborals i salarials del personal bibliotecari, així com el seu reconeixement professional.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
10: Alexia Putella ja és oficialment nova jugadora del London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat un dels motius que l'han dut a triar el London City i és el fet que és un club sense equip masculí, diu.
11: És un repte, però encara ho és més perquè és un club independent. I aquesta és una de les raons per convertir-me en jugadora del London City, perquè no hi ha un equip masculí al darrere. I tenim la mateixa visió. Recordo una de les coses que em va dir Michelle Kang quan ens vam trobar. El futbol femení no és caritat, no passa per accident. Hem de treballar.
10: Al Mundial de Futbol aquest dimecres s'ha viscut la primera jornada de descans, sense partits, doncs, des que va arrencar la competició fa 4 setmanes. Aquest dijous començaran els quarts de final amb l'eliminatòria entre França i el Marroc a Boston. Per divendres quedarà el duel de quarts de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles. Del duel, amb els belgues n'ha parlat el blaugrana Dani Olmo en roda de premsa.
12: Es una selección muy completa, ya lo he demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo o el que más actualmente y es una selección dura, que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
10: Més futbol, Mundial a banda.
1: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
10: L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada.
13: Un jugador muy intenso, aguerrido, que da todo por el equipo, que corre 90 minutos, hace de todo por la afición y por los compañeros, por el club. Va a guerrear y pelear por todo partido.
10: Les dues últimes temporades, Moscardo les ha jugat cedit a l'Estadi de Reims francès i al Braga portuguès. I mentrestant, el club blanquiblau ha presentat el seu segon fitxatge, que vam conèixer aquest dimarts. Es tracta del lateral esquerre neerlandès Kiewe Hartman.
14: Les converses van començar ja al desembre amb l'Alan. Després, quan vam fitxar Monchi, vaig parlar moltíssim amb ell i l'altre dia vaig poder conèixer Manolo. M'han transmès que em volien. Des del principi els contactes van ser bons i ara estic molt feliç de ser aquí.
10: Hartman, de 24 anys, arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès. I pel que fa a l'Espanyol femení, ha anunciat el fitxatge de la defensa vallesana Carla Morera, de 31 anys, fins al 2027. Arriba procedent del Racing Power de Portugal. I d'altra banda, al Girona s'han acabat les vacances perquè el conjunt gironí ha tornat a la feina aquest dimecres ja amb Quique Álvarez, el nou entrenador, al capdavant. Obrim bloc poliesportiu ara parlant de ciclisme.
1: 3CAT Info.
10: Al Tour de França, el garrotxí amb nacionalitat neerlandès Alex Molenaar ha hagut d'abandonar després de completar la 5a etapa. Molenaar, del Caja Rural, ha caigut a poc més de 5 quilòmetres de l'arribada a Pau, tal com explica el seu director esportiu, Josemi Fernández.
15: Y en la parte final, pues ha habido una caída que nos ha pillado a 3 corredores. El más afectado ha sido Alex, que tiene varios golpes.
10: Tot i que ha pogut completar els 158 quilòmetres des de l'Animesan, com dèiem, Molenaar ha hagut de plegar finalment després de passar proves mèdiques que han confirmat que s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Kooi, del Decathlon. El noruec Thorsten Train, de l'1X, manté el mallot groc de líder de la general. Aquest dijous, 6a etapa, 186 quilòmetres de muntanya entre Pau i Gavarnie-Gedre, amb el Tourmalet de categoria especial i l'Espen de primera com a sessions més destacades.
1: 3CAT Info.
10: El torneig de tenis de Wimbledon aquest dijous es disputaran les semifinals femenines. La segona s'ha definit aquest dimecres i enfrontarà la txeca Linda Noskova i la ucraïnesa Marta Kostyuk. Han eliminat en quarts la belga Lis Mertens i la italiana Jasmine Paolini, respectivament. El quadre masculí ha quedat configurat a la segona semifinal de divendres que oposarà el britànic Arthur Ferri, el número 114 del món, i l'alemany Alexander Zverev. Ferri s'ha desfet de l'italià Fabio Cavoli, Zverev s'ha imposat al nord-americà Taylor Fritz. En bàsquet s'ha fet el sorteig de la fase de grups de l'Eurocup, on hi haurà el Manresa. L'equip del Baja jugarà al grup D juntament amb el Mònaco i el Başakşehir Turk. Com a equips més destacats, a Suïssa també s'ha sortejat la fase de grups de la propera edició de la Champions FIBA amb el Joventut. La penya s'enfrontarà a la primera fase al Telekom Bonn alemany, al Bnei Herzliya israelià i al Porto portuguès. Per cert, que el Joventut ha anunciat la incorporació de l'escort de badaloní Isaac Nogués fins al 2028 i el Barça de futbol serà fitxatge del pivot brasiler Igor fins al 2028, tangué.
1: 3cat info.

0: Jornada crítica per als bombers amb diversos incendis simultanis a Catalunya que han obligat a confinar més de 15.000 persones al llarg d'aquest dimecres. Els bombers han aconseguit estabilitzar els focs declarats a Gavà, Navarcles, Aiguamúrcia i el que va començar dilluns a Sentmenat, però continuen treballant en un incendi a Guimerà, a l'Urgell. Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor. L'Observatori Fabra de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història, amb 40,9 graus. La màxima del dia, però, l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Aquest dijous, 219 municipis estaran en nivell màxim per risc d'incendis. Els agents rurals restringeixen també l'accés a 7 parcs naturals. Queden suspeses activitats considerades perilloses, com ara les obres a la xarxa de carreteres, les barbacoes o les acampades i activitats esportives en espais forestals. Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. El president nord-americà ha rebaixat el to amb els seus socis de l'OTAN en la reunió de l'Aliança Ankara després de l'esbroncada prèvia a la cimera. Sánchez treu importància a les amenaces de Trump, reivindica el compliment d'Espanya amb l'OTAN i les relacions comercials amb els Estats Units que depenen de la Unió Europea. El president nord-americà ha acusat Espanya de ser un soci terrible i ha ordenat aturar les relacions comercials amb Madrid. Els veïns dels 93 habitatges desallotjats a Barcelona per l'esvoranc de les obres del metro no podran tornar a casa seva com a mínim fins dissabte. Els tècnics han de certificar l'estabilitat del terreny durant 3 dies seguits. Els resultats d'aquest dimecres han estat positius. El grup 62 arrencarà la nova temporada literària de tardor amb la previsió de tancar l'any amb un increment de vendes del 4%. Entre les grans apostes, el nou llibre de Laura Agost i la monumental Història de les dones. Esports.
1: Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora de London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat que un dels motius que l'han dut a triar London City és que es tracta d'un club sense equip masculí. L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada. I al Tour de França, el garrotxí, amb nacionalitat neerlandesa Alex Molinar, ha hagut d'abandonar per caiguda després de completar la cinquena etapa. Molinar s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Koy i el noruec Torsten Train manté el mallot groc de líder.
0: I el temps, nit i matinada, un altre cop tòrrides a la costa, tropicals a l'interior i no descartem repetir alguna nit roent. Dijous tornem a tenir un dia de sol i a la tarda repetirem alguns ruixats al Pirineu. La calor serà extrema una altra vegada i superarà els 40 graus, però no de forma tan extensa com dimecres. 3CAT Info. Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3CAT Info.
0: Catalunya viu una nova jornada crítica pels incendis forestals. Diversos focs simultanis a Gavà, Navarcles i Aiguamúrcia han obligat a confinar milers de persones i han tensionat al màxim la feina dels bombers. Aquests nous incendis, sumats a les tasques que encara fan a Sentmenat pel foc que es va declarar dilluns, han obligat a desplegar més de 700 agents de bombers i 200 vehicles arreu del territori per fer-hi front. Tots quatre han quedat estabilitzats aquest dimecres a la nit, però les autoritats fan una crida a la responsabilitat perquè el risc es manté extrem en els propers dies. Cerdanyola del Vallès, Àlex Giral Robert.
3: Els cossos d'emergència es donen per acabats els moments més complicats d'aquesta última onada d'incendis. El de Gavà al Baix Llobregat i el de Sentmenat al Vallès Occidental han quedat estabilitzats, mentre que Navarcles, al Bages i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, són els que més inquietaven els bombers. David Borrell, cap del cos.
4: Dos incendis que habitaven molt malament, el de Navarcles sobretot per aquesta situació de simultaneïtat i el que teníem al Pla de Manlleu que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
3: Però advertit que la perillositat per als pròxims dies, en especial aquest dijous, continua sent màxima. Per això la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit a demanar molta cautela a la ciutadania.
2: Donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades a les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies, i per tant, doncs, molta precaució, molta prudència i sobretot evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar risc d'incendi.
3: Els bombers alerten que estan arribant al límit amb gairebé 700 efectius mobilitzats pels incendis d'aquest dimecres, focs que també han provocat el confinament de més de 12.000 habitants.
0: A més d'aquests incendis ja estabilitzats, a última hora d'aquest dimecres s'ha declarat un nou foc a Guimerà, a l'Urgell, que crema sense control. L'avís s'ha emès prop de les 9 del vespre. El vent complica les tasques dels cossos d'extinció i, de moment, el foc avança per dos flancs. El flanc esquerre crema en una zona de camps i el dret, que és el que més preocupa, està molt obert en una zona boscosa d'alzinars. Sobre el terreny hi treballen una desena de dotacions terrestres dels bombers a l'espera que arribin reforços des dels incendis ja estabilitzats en altres punts del territori, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp i Navarcles, al Bages. En aquest foc no hi poden treballar les dotacions aèries fins que es faci de dia. I com dèiem, a Navarcles, al Bages, l'incendi forestal que crema al límit del terme municipal d'Artés ja està estabilitzat. Les flames han calcinat una superfície aproximada de 30 hectàrees, segons càlculs provisionals dels agents rurals. Els bombers continuaran treballant tant a la zona agrícola com en una indústria que ha quedat totalment calcinada. Protecció Civil ha aixecat l'ordre de confinament que havia emès a la zona i que ha afectat unes 9.000 persones. Centre de Comandament de Sant Fruitós de Bages, Maria Costa.
5: El bon pronòstic de l'incendi ha permès aixecar el confinament de Cabrianes, la zona del polígon industrial de Berenguer, Sallent i també la zona d'Artés. Malgrat el desconfinament, Protecció Civil ha demanat a la població no acostar-se a la zona afectada. N'ha parlat a 3CAT Info, la delegada del govern a la Catalunya Central, Elia Tortolero, des del Centre de Comandament de Bombers de Sant Fruitós de Bages.
6: Demanem a la població que segueixin totes les indicacions, que segueixin mantenint la prudència davant de l'incendi. Ha afectat algunes granges, més que afectant el tema d'incendi, sobretot amb el component elèctric, perquè s'ha hagut de tallar l'electricitat, però com deia a l'inici, ara mateix no estem parlant tant d'un incendi forestal, sinó més d'un incendi industrial.
5: El foc ha començat al pont de Cabrianes i ha anat saltant amb focus secundaris fins que ha arribat a una empresa que gestiona residus com fusta, ferralla i electrodomèstics i que ha quedat del tot afectada, sense que hi hagi, això sí, ferits. L'actuació dels ADFs i els pagesos ha estat clau per evitar que les flames arribessin a les granges. Ho ha explicat aquesta emissora un dels coordinadors comarcals dels ADFs del Bages i el Moianès, Jordi Tort, que és qui ha articulat tots els voluntaris i pagesos.
7: Hem aconseguit de reunir una quarantena de tractors, llaurant i també portant l'aigua que ens demanaven per les cuves per poder fer l'anòria amb els camions de bombers i la nostra de les ADFs. No hi ha hagut, gràcies a Déu, cap afectació a les granges, només aquesta indústria. Hem pogut també tancar l'incendi pel cap llaurant i per algun flanc que no saltés la carretera.
5: El foc ha cremat una trentena d'hectàrees.
0: I també està estabilitzat l'incendi a la Serra del Montmell, entre l'Alt Camp i el Baix Penedès. Els bombers hi treballen amb una quarantena de dotacions per evitar revifalles. Fins ara les flames han calcinat una setantena d'hectàrees. Protecció Civil ja ha desconfinat les 1.600 persones de municipis com Pontons, el Pla de Manlleu, algunes zones del Montmell i cases aïllades d'Aiguamúrcia. Unitat mòbil al Montmell, Xavier Espelt i Jordi Barranca.
8: L'incendi declarat poc després de les 4 de la tarda a la zona del Pla de Manlleu, al municipi d'Aiguamúrcia, a la comarca de l'Alt Camp, té bones perspectives segons els bombers. De fet, en aquest sentit, a última hora del dia s'ha aixecat el confinament dels nuclis afectats. Bones notícies, per tant, pels veïns com ara el Marcos i la Jèssica, que han viscut amb neguit durant les últimes hores.
9: Bueno, jo anava cap a casa, tinc amb un pare amb 80 anys sol a casa i li he dit als Mossos que em deixessin passar, no m'han deixat passar. Una de les opcions que m'ha donat que busqui un camí per anar a casa i que m'espavili.
10: Jo quan he arribat m'he trobat la patrulla aquí i m'ha dit que no es pot entrar. Després, al cap de mitja hora, han sonat les alarmes de confinament, però ja feia estona que havien tancat el poble. I de moment doncs, no sabem res. Preguntes i ningú sap res. Truques al 112 i ningú sap res.
8: I és que parlem d'una zona amb algunes cases i masies força aïllades, com destacava l'alcalde Òscar Cendra en aquesta emissora.
11: Aquí els riscos més grans que tenim ara mateix són les masies. És una zona amb molta població amb masies, no? Zones rurals.
12: i si es té que declarar algun, fer un espai per aquests casos, es farà. Primer, sempre esperar que diuen els cossos de bombers i treballar conjuntament perquè puguem actuar aquest incendi el més ràpid possible.
8: El fet que hi hagi vinyes i, per tant, terrenys treballats al voltant de la zona de l'incendi és un factor que està ajudant molt a les tasques d'extinció.
0: I el govern i la Diputació es comprometen a tirar endavant el pla director d'actuacions a les Gavarres que estan enllestint el Consorci, que és qui gestiona el massís. Aquest dimecres, el govern i la Diputació s'han reunit amb alcaldes i membres del Consorci a la Bisbal d'Empordà, al Baix Empordà. Josep Lluís Blázquez i Laia Claret.
13: El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, especifica que d'aquí 15 dies hi ha una junta rectora extraordinària del Consorci per concretar la part tècnica i necessitats.
14: I avui podem estar posant-nos d'acord al voltant de quantitats econòmiques que haurem de calcular en els propers 15 dies en aquesta junta rectora, perquè el Consorci de les Gavarres ja havia encarregat un pla director que s'estava desenvolupant en aquests moments i, per tant, l'acabarem de tancar en aquests propers 15 dies i ens fixarem aquest horitzó a 4 i 8 anys per poder seguir treballant.
13: El vicepresident de la Diputació de Girona, Pau Preses, remarca que el pla hi participen tots els actors implicats.
15: Per fer això calen recursos. Si en aquest cas el Consorci de les Gavarres forma part de la Diputació, és aquest pla d'actuació planificat, una actuació planificada que no es pot fer en aquest cas doncs, en un mes o en dues setmanes, sinó que cal que sigui una actuació planificada ben feta per tots els agents que formen part del massís.
13: Aquest pla és per les 30.000 hectàrees del massís. Alguns dels punts que s'abordaran, per exemple, són la delimitació de camins o l'abastiment de dipòsits d'aigua al massís.
16: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor amb temperatures rècord en alguns punts. L'Observatori Fabra, a la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història, amb 40,9 graus, però també en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat s'han batut rècords absoluts. Sarai Sarroca és directora del Meteocat en declaracions a Catalunya Ràdio.
17: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia. Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
0: La màxima del dia, però, l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor, unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Esteve Fernández és secretari de Salut Pública en declaracions a 3CAT Info.
18: Estem des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell i semblava que disminuïa fa uns dies i estem, al contrari, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda en molts dies la que pot portar més problemes per la salut.
0: Segons el secretari de Salut Pública, el que més els preocupa són les deshidratacions, perquè són les més greus. I la gent gran són els que més en tenen i els poden descompensar altres malalties cròniques de base. I en tot plegat s'eleva a 219 municipis el risc extrem d'incendis. S'hi ha activat el nivell 4 del Pla Alfa, que prohibeix, entre altres activitats considerades perilloses, les obres a la xarxa de carreteres, les barbacoes o les acampades i activitats esportives en espais forestals. Per reduir riscos, s'amplia la prohibició d'accés a un nou espai natural, el Montmell Marmalà. Tampoc es pot entrar a les Gavarres, la Ribera Salada, la Baronia de Rialb, Montsec d'Ares i Montsec de Rúbies, Montserrat i Sant Llorenç del Munt i l'Obac. Des d'allà parlem amb Montse Poblet.
19: Aquí, com els altres 8 espais naturals tancats per risc extrem d'incendis, no es pot circular ni a peu ni amb bicicleta pels camins. Hi ha cintes barrant el pas i cartells advertint que el perill d'incendi és extrem i als pàrquings totes les barreres estan abaixades. Els que, malgrat tot, han vingut, els informadors del parc els han fet girar cua.
20: Oh. So it's closed, you cannot park here, you know, Montserrat, nowhere, all this area has
21: a... It's too dangerous.
20: Yes, exactly.
21: Okay, now, we are... Yep.
20: Okay.
1: Thank you.
19: David Gami, sotsinspector dels agents rurals, justifica el tancament dels espais naturals per la necessitat de reduir al màxim els riscos en un moment en què qualsevol incident pot acabar derivant en un incendi forestal.
21: Les temperatures es preveu que siguin molt altes, la humitat relativa continuarà sent molt baixa i, per tant, la probabilitat d'ignició serà alta durant uns dies, i el que volem evitar és que les persones i el parc natural, en aquest cas, doncs pateixin cap incendi.
19: Les multes per no fer cas de la prohibició d'entrar als espais naturals que s'han tancat van dels 6.000 euros per les infraccions lleus als 150.000 per les molt greus.
16: El temps.
0: És moment de sentir la previsió de Gemma Puig.
22: Mantenim aquesta segona onada de calor i aquestes nits tropicals tòrrides i fins i tot roent es poden repetir cap a l'Empordà. Per tant, nit que mantindrem aquestes temperatures molt i molt altes. I altre cop aquest dijous doncs tornarà a fer calor. Una calor que es tornarà a intensificar. Repetirem molts valors arribant als 40 graus o per sobre. No seran tan extensos com vam tenir dimecres, però igualment s'enfilaran i força avisos de calor de nivell alt o molt alt a moltes comarques, també entre la costa i el perlitoral des del Baix Llobregat fins a l'Empordà, i també aquest nivell molt alt cap a Ponent. Temperatures elevades, un dia de sol, perill d'incendi elevat i, per tant, altre cop, molta, molta precaució, i de cara a la tarda tornarem a tenir ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu. De cara a divendres afluixa una miqueta la calor, en farà, però no tindrem aquests valors tan disparats, i aquesta segona onada de calor que s'allargarà de cara a la propera setmana.
16: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: En plana internacional, segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. Com ja va passar la nit de dimarts a dimecres, l'exèrcit nord-americà ha atacat objectius iranians a la costa de l'estret d'Hormuz, a les ciutats portuàries de Bandar Abbas i Sidik. Segons el Comandament Central de l'Exèrcit dels Estats Units, la nit de dimecres a dijous han començat una sèrie d'atacs addicionals contra l'Iran per degradar la seva capacitat per frenar la lliure navegació a l'estret d'Hormuz. El comunicat militar recorda que els bombardejos són la resposta a l'agressió iraniana injustificada, diu, contra vaixells comercials que naveguen per una via marítima vital en aigües internacionals. L'agència iraniana Mer ha informat que els sistemes de defensa antiaèria s'han activat poc després de les 10 de la nit de dimecres per neutralitzar els atacs. Els bombardejos nord-americans de dimarts a la nit van causar la mort de 9 militars iranians, han informat aquest dimecres les autoritats de Teheran. La nova espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà es produeix en les hores prèvies a la culminació dels funerals per la mort de l'ayatolà Khamenei, assassinat el primer dia de la guerra, el 28 de febrer. Les despulles de qui va ser líder suprem de l'Iran seran enterrades aquest dijous a la ciutat santa de Mashhad, que és on va néixer Khamenei. Milions de persones han seguit els actes funeraris tota aquesta setmana a l'Iran i a l'Iraq. I després d'esbroncar els líders europeus, Donald Trump tanca la cimera de l'OTAN a Turquia enterrant la destral de guerra. Ha celebrat els progressos dels aliats per augmentar la despesa militar i creu que tots els països acabaran gastant el 5% del PIB en defensa, tal com reclamen els Estats Units. En el marc de la cimera, Trump ha donat per acabat l'alto el foc amb l'Iran, però sense desvelar el futur de les converses amb Teheran. Enviat especial a Ankara, Bruno Fortea Mires.
23: Arran d'això, els preus del petroli s'han disparat, i preguntat sobre què pensa fer a partir d'ara, Trump ha reivindicat la seva gestió de la guerra.
24: Mai veurem un Iran amb armes nuclears. Això és molt més important que els números de què parles. Els preus del petroli estan caient com una roca i ara pujaran una mica. Això s'acabarà molt ràpid.
23: Trump portava des del principi de la cimera carregant contra els aliats de l'OTAN, entre altres coses, per no haver ajudat els Estats Units durant la guerra contra l'Iran. Però aquest dimecres, després de reunir-se amb els líders europeus, Trump ha capgirat el seu discurs.
24: La unitat en aquella sala ha estat increïble. Sí, en realitat, amor. Ha anat tot molt bé. Hi havia un amor en aquella sala que ha estat fantàstic. Així que aquesta cimera ha estat un gran èxit.
23: I creu que tard o d'hora tots els aliats europeus gastaran el 5% del PIB en defensa, tot i que el govern espanyol s'hi nega.
24: Alguns ja han respost de debò a la crida. D'altres estan fent grans canvis i acabaran responent a la crida. Crec que puc dir que en tots els casos acabaran responent a la crida.
23: La cimera de l'OTAN també també deixa bones notícies per Ucraïna. Els aliats enviaran a Kiev 70.000 milions d'euros en ajudes per aquest any. Prop de la meitat d'aquests diners, però, ja estaven compromesos en altres préstecs europeus. I a part d'això, Trump també s'ha obert a deixar que Ucraïna pugui fabricar dins del seu territori els míssils nord-americans Patriot, un armament que ara mateix a l'exèrcit ucraïnès li fa falta per contrarrestar els bombardejos russos.
0: I ara ho sentíem, l'anunci de la fi de l'alto al foc ha disparat el preu del petroli i ha fet caure les borses. El preu del Brent, el cru de referència a Europa, ha arribat a escalar més d'un 8% i el barril s'ha arribat a cotitzar a més de 80 dòlars. Finalment ha moderat lleugerament les pujades. La previsió dels analistes és que s'ha entrat en una etapa d'inestabilitat, tal com explica el director del Màster de Comerç i Finances Internacionals de la UB, Emili Bizuete.
1: Durant uns dies estarem amb incertesa i el mercat amb aquesta incertesa sobrereacciona, o sigui, puja o baixa de forma molt accentuada, molt ràpida.
0: Les borses han reaccionat al trencament de la treva amb baixes generalitzades. Als Estats Units, l'índex Dow Jones ha caigut un 1%. A Europa s'ha tancat la sessió amb pèrdues de prop del 2%, mentre que el selectiu de la borsa espanyola, l'IBEX 35, ha caigut prop d'un 3 per les amenaces de Trump de tallar les relacions comercials bilaterals amb Espanya. I precisament sobre això, Pedro Sánchez treu ferro a aquestes amenaces de Trump, que ha acusat Espanya de ser un soci terrible per no complir els nous compromisos en defensa i ha ordenat tallar les relacions comercials amb Madrid. El president espanyol li ha recordat que aquestes relacions depenen de la Unió Europea i ha reivindicat el compromís i el compliment de l'Estat espanyol amb l'OTAN. Ho ha fet des de la cimera de l'Aliança Atlàntica que es fa a Turquia. Sentim primer Trump i després la resposta de Sánchez.
2: Espanya és un soci terrible a l'OTAN. No participen, no paguen, no vull tenir res a veure amb Espanya. Talleu tot el comerç amb Espanya, sisplau, incloent-hi les visites.
3: Calma i paciència i una certa normalitat, també. Perquè, al fin i al cabo, quan uno se aleja un poco de este tipo de declaraciones, lo que ve es que las relaciones entre Estados Unidos y España son unas relaciones en lo social, en lo cultural, en lo económico y también en lo político muy, muy positivas.
0: Coincidint amb la cimera de l'OTAN, el president espanyol i Trump han mantingut una conversa informal amb to cordial, segons Sánchez, sobre el Mundial de Futbol. Després, en una roda de premsa, el president nord-americà ha reiterat que Espanya s'ha portat malament amb els Estats Units, com d'altres països ha dit que no els han ajudat, i ha acabat destacant la unitat que hi ha hagut a la cimera de l'OTAN.
16: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: A Barcelona, els veïns dels 93 habitatges de Sant Gervasi, desallotjats per l'esvoranc de les obres de la línia 9 del metro, no podran tornar fins al cap de setmana a casa seva. Els tècnics necessiten mesurar l'estat del terreny fins dissabte per certificar-ne l'estabilitat. Segons els responsables de la Generalitat, els controls d'aquest dimecres han donat bons resultats després d'omplir l'esvoranc de formigó. Ramon Ramírez és el director general d'Infraestructures i Mobilitat del Departament de Territori.
4: Hem de dir que avui els resultats que hem començat a mirar són positius, però insisteixo molt en que cal tres dies de mesures contínues per garantir una estabilització del moviment del terreny. El terreny es mou a poc fins que no ho fa, eh? Però un cop estabilitzada la situació hem de garantir que el terreny està a la seva posició i això seran 3 dies de supervisió contínua.
0: La directora de Projectes de Territori, Begoña Castiblanque, diu que revisaran tots els avisos d'esquerdes que hagin aparegut les últimes setmanes coincidint amb el pas de la tuneladora.
6: Qualsevol petició que ens arriba en aquesta obra i en qualsevol altra obra en relació amb aparició de fissures, tenim un protocol establert, tenim un canal de comunicació i atenció, totes les peticions que ens arriben són ateses. No en teníem gaires, d'aquesta zona estem parlant, eh?
0: Els veïns dels pisos desallotjats podran entrar a casa seva sempre que vulguin per buscar objectes personals sota la supervisió dels bombers. I en plana cultural, la distopia El preu de néixer de Laura Gost i la monumental Història de les dones, dirigida per la catedràtica d'Història Montserrat Duc, són dues de les principals apostes per aquesta tardor del grup 62. Duc ha dirigit 70 autors per aportar una nova visió de la història del país des de la perspectiva de gènere.
25: Refer la història de Catalunya, que té un dèficit crònic, perquè és una historiografia avançada, però que continua sent una historiografia amb filtre masculí, parlant d'homes, parlant majoritàriament d'aquelles activitats que són el poder i els negocis i, per tant, excloent les dones.
0: També arribaran a les llibreries els nous llibres de Martí Gironell, Care Santos o Camila Läckberg i la biografia de Maria Barbal, tot plegat en un moment de creixement del grup 62, que preveu tancar l'any amb un increment de vendes del 4%, impulsat en bona part pel llibre juvenil. Emili Rosales és el director editorial de Grup 62.
5: L'any passat parlàvem més d'un fenomen que és el roman fantasy, continua existint, Columna fa una de les sèries de més èxit que...

0: formaremos los tres porteros y que evidentemente eso sumará en pro del equipo.
1: Un apunt encara relatiu al Mundial. Després de la seva eliminació als vuitens de final, Mèxic ja té nou seleccionador en substitució de Javier Aguirre. Es tracta de l'exjugador del Barça i extècnic del filial blaugrana, Rafa Márquez. Més futbol, Mundial a banda ara.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada. I mentrestant, el club blanquiblau ha presentat el seu segon fitxatge, que vam conèixer aquest dimarts. Es tracta del lateral esquerre neerlandès, Kiew Harman.
3: Les converses van començar ja al desembre amb l'Alan. Després, quan vam fitxar Monchi, vaig parlar moltíssim amb ell i l'altre dia vaig poder conèixer Manolo. M'han transmès que em volien. Des del principi els contactes van ser bons i ara estic molt feliç de ser aquí.
1: Harman, de 24 anys, arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès, també propietat del president de l'Espanyol, Alan Pace. Sense deixar encara l'Espanyol, Ramon Terrats, que aquesta temporada ha jugat cedit pel Villarreal a l'equip blanquiblau, té nou equip. El club groguet l'ha traspassat al Getafe, que el firma fins al 2029. I pel que fa a l'Espanyol femení, ha anunciat el fitxatge de la defensa vallesana Carla Morera, de 31 anys, fins al 2027.
4: Molta experiència i molta feina. Espero que les ganes i la il·lusió que tinc es transmeti a la resta de companyes i que elles també em transmetin moltíssim.
1: Morera arriba procedent del Racing Power de Portugal. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de ciclisme.
2: L'actualitat esportiva a fons.
1: Al Tour de França, el garrotxí amb nacionalitat neerlandesa Alex Molinar ha hagut d'abandonar després de completar la cinquena etapa. Molinar, del Caja Rural, ha caigut a poc més de 5 quilòmetres de l'arribada a Pau i, tot i que ha pogut completar, com dèiem, els 158 quilòmetres des de l'Anem Més Alt, com dèiem, Molinar ha hagut de plegar finalment després de passar proves mèdiques que han confirmat que s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Coy, del Decathlon, i el noruec Thorstein Traen, de l'1X, manté el mallot groc de líder de la General. El torneig de tenis de Wimbledon aquest dijous es disputaran les semifinals femenines. La segona s'ha definit aquest dimecres i enfrontarà la txeca Linda Noskova i la ucraïnesa Marta Kostyuk. El quadre masculí ha quedat configurat a la segona semifinal de divendres, que oposarà el britànic Arthur Ferri, el número 114 del món, i l'alemany Alexander Zverev. Del tenis passem al bàsquet, per explicar que s'ha fet el sorteig de la fase de grups de l'Eurocup, on hi haurà el Manresa. L'equip del Barça jugarà al grup D, juntament amb el Mònaco, el Başakşehir turc, l'Ulm alemany, el Roma italià, el Lietkabelis lituà, el Pauk Tessalònica grec i el Balkan búlgar.
2: Són 2:15.

0: Principals titulars del dia, jornada crítica per als bombers amb diversos incendis simultanis a Catalunya que han obligat a confinar més de 15.000 persones al llarg d'aquest dimecres. Han aconseguit estabilitzar els focs de Gavà, Navarcles, Aiguamúrcia i el que va començar dilluns a Sentmenat, però continuen treballant en el de Guimerà, a l'Urgell. Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor. L'Observatori Fabra de la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història, amb 40,9 graus. La màxima del dia l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. A partir d'ara us explicarem que el president Illa ha negat al Parlament cap negligència del govern en l'origen de l'incendi de les Gavarres, que ha cremat 2.300 hectàrees. També que el govern aposta per implantar un model de pagament per ús tipus vinyeta per circular per les carreteres d'alta capacitat amb l'objectiu de reduir el trànsit en vies saturades com l'AP7. I ens fixarem en el Festival Grec que celebra 50 anys reivindicant el seu esperit fundacional i la seva relació amb la ciutat de Barcelona en una festa al Teatre Grec amb xerrades, projeccions de curtmetratges i ball.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora de London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat que un dels motius que l'han

0: dut a triar el London City és que és un club sense equip masculí.
1: I el temps, dijous es manté la calor extrema després d'una nit tòrrida a la façana costanera. Matí de sol i a la tarda repetirem alguns ruixats al Pirineu i al Prepirineu. Tornarem a superar els 40 graus, però no de forma tan extensa com dimecres. Divendres i dissabte afluixa una mica la calor. Catalunya viu una nova jornada crítica pels incendis forestals. Diversos focs simultanis a Gavà, Navarcles i Aiguamúrcia han obligat a confinar milers de persones i han tensionat al màxim la feina dels bombers. Aquests nous incendis, sumats a les tasques que encara fan assetmanat pel foc que es va declarar dilluns, han obligat a desplegar més de 700 agents de bombers i 200 vehicles arreu del territori per poder fer-hi front. Tots quatre han quedat estabilitzats aquest dimecres a la nit, però les autoritats fan una crida a la responsabilitat perquè el risc es manté extrem en els propers dies. Cerdanyola del Vallès, Àlex Giral Robert.
2: Els cossos d'emergències donen per acabats els moments més complicats d'aquesta última onada d'incendis. El de Gavà al Baix Llobregat i el de Setmanat al Vallès Occidental han quedat estabilitzats, mentre que Navarcles, al Bages i Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, són els que més inquietaven els bombers. David Borrell, cap del cos.
3: Dos incendis que habitaven molt malament, el de Navarcles sobretot per aquesta situació de simultaneïtat i el que teníem al Pla de Manlleu, que també presentava un potencial molt gran. Entre els dos incendis teníem un potencial de més de 5.000 hectàrees i, per tant, doncs, diguéssim que molt satisfets.
2: Però advertit que la perillositat per als pròxims dies, en especial aquest dijous, continua sent màxima. Per això la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha insistit a demanar molta cautela a la ciutadania.
4: Donades les altes temperatures, donat la baixa humitat, donat que tindrem alguns dies de treva durant el cap de setmana o a partir del divendres a la tarda, millores i baixades de les temperatures, però temperatures molt altes en els pròxims dies, i per tant, doncs, molta precaució, molta prudència i sobretot evitar qualsevol activitat quotidiana que pugui provocar risc d'incendi.
2: Els bombers alerten que estan arribant al límit amb gairebé 700 efectius mobilitzats pels incendis d'aquest dimecres, focs que també han provocat el confinament de més de 12.000 habitants.
1: A més d'aquests incendis ja estabilitzats, a última hora d'aquest dimecres s'ha declarat un nou foc a Guimerà, a l'Urgell, que crema sense control. L'avís s'ha emès prop de les 9 del vespre. El vent complica les tasques d'extinció i, de moment, el foc avança per dos flancs. L'esquerra crema en una zona de camps i el dret, que és el que més preocupa, està molt obert en una zona boscosa d'alzinars. Sobre el terreny hi treballen una desena de dotacions terrestres dels bombers a l'espera que arribin reforços des dels incendis ja estabilitzats en altres punts del territori, a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp i Navarcles, al Bages. En aquest foc no hi poden treballar les dotacions aèries fins que es faci de dia.
5: 3CAT Info.
1: Mentrestant, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha negat cap negligència en l'origen de l'incendi de les Gavarres durant la sessió de control que s'ha fet aquest dimecres al Parlament. Recordem que la principal hipòtesi sobre l'origen d'aquest foc és que va ser causat per la radial d'un operari que treballava per una empresa contractada pel Departament de Territori. L'executiu ha confirmat que es va enviar un missatge a la companyia advertint de les restriccions. Tot i això, l'oposició ha pressionat perquè es depurin responsabilitats. Sentim la líder de Junts al Parlament, Mònica Sales, i la resposta contundent del president de la Generalitat.
6: Havien d'haver reforçat la supervisió i havien de garantir que les restriccions es complien. I és evident que alguna cosa ha fallat si les empreses que treballen per a la Generalitat provoquen un greu incendi.
7: Des del primer moment vam informar de la causa de l'incendi, hem posat a disposició judicial de la persona i jo he dit que s'arribarà fins al final. Però el govern, en aquest cas, ho sento, no comés cap negligència.
1: El diputat de la CUP, Dani Cornellà, s'ha enfrontat amb la consellera Sílvia Paneque perquè creu que tot plegat no queda clar. El sentim.
8: Quan l'administració pública amaga l'informació, l'únic que aconsegueix és que corrin rumors i que generi més desconfiança amb els governants.
9: Primer l'emergència, després la investigació, aquests són els passos i l'ordre que s'ha de seguir. I prou teories de la conspiració. Una mica de responsabilitat, senyor Cornellà.
1: 3CAT Info ha pogut comprovar que l'autorització de la Generalitat per la realització de les obres posava per escrit que en cas de risc màxim d'incendi s'havien de suspendre els treballs.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Catalunya viu aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor amb temperatures rècord en alguns punts. L'Observatori Fabra a la ciutat de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història amb 40,9 graus, però també en 10 estacions de la xarxa d'observatoris del Meteocat s'han batut rècords absoluts. Sarai Sarroca és directora del Meteocat en declaracions a Catalunya Ràdio.
10: La de l'Observatori Fabra és de 112 anys de dades i avui s'ha batut el seu rècord. Mai abans havia tingut una temperatura per sobre dels 40 graus a Barcelona. És molt important, sobretot, remarcar el fet que és dia rere dia. Si anem poques dècades enrere, hi havia estius que no s'assolien mai els 40 graus, ni tan sols al Pla de Lleida. En canvi, enguany ja portem 6 dies amb temperatures de més de 40 graus.
1: La màxima del dia l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Els serveis d'urgències de salut han atès unes 600 persones a causa de la calor, unes xifres que s'han disparat els últims dies. Pel que fa a la mortalitat, el sistema de monitoratge de la mortalitat diària de l'Institut de Salut Carlos III atribueix a la calor 97 morts a Catalunya els últims 7 dies. Esteve Fernández, secretari de Salut Pública, en declaracions a 3CAT Info.
11: Temps des del 12 de juny per sobre de les temperatures que ens marquen el dintell i semblava que disminuïa fa uns dies i estem, al contrari, evolucionant cap a temperatures més altes. Això ens preocupa perquè, com comentava, és la calor mantinguda en molts dies perquè pot portar més problemes per la salut.
1: Segons el secretari de Salut Pública, el que més els preocupa són les deshidratacions, perquè són les més greus, i la gent gran són els que més en tenen i els poden descompensar altres malalties cròniques de base.
5: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: Obrim plana internacional parlant de la segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. Com ja va passar la nit de dimarts a dimecres, l'exèrcit nord-americà ha atacat objectius iranians a la costa de l'estret d'Hormuz, a les ciutats portuàries de Bandar Abbas i Sirik. Segons el comandament central de l'exèrcit dels Estats Units, la nit de dimecres a dijous han començat una sèrie d'atacs addicionals contra l'Iran per degradar la seva capacitat per frenar la lliure navegació a l'estret d'Hormuz. El comunicat militar recorda que els bombardejos són la resposta a l'agressió iraniana injustificada, diu, contra vaixells comercials que naveguen per una via marítima vital en aigües internacionals. L'agència iraniana Mer ha informat que els sistemes de defensa antiaèria s'han activat poc després de les 10 del vespre de dimecres per neutralitzar els atacs. Els bombardejos nord-americans de dimarts a la nit van causar la mort de 9 militars iranians, han informat aquest dimecres les autoritats de Teheran. La nova espiral bèl·lica a l'Orient Mitjà es produeix en les hores prèvies a la culminació dels funerals per la mort de l'Ayatollah Khamenei, assassinat el primer dia de la guerra, el 28 de febrer. Les despulles de qui va ser el líder suprem de l'Iran seran enterrades aquest dijous a la ciutat santa de Mashhad, que és on va néixer Khamenei. Milions de persones han seguit els actes funeraris tota aquesta setmana a l'Iran i a l'Iraq. I el Fons Monetari Internacional alerta que l'escalada de la guerra a l'Orient Mitjà perjudicarà el creixement mundial i agreujarà les tensions inflacionistes. En un informe elaborat abans del trencament de la treva entre els Estats Units i l'Iran, l'FMI ha tornat a rebaixar la precisió de creixement de l'economia mundial, que ha situat al 3%. L'entitat manté sense canvis les previsions per a Espanya, que amb un augment del PIB del 2,1% es manté molt per sobre de l'increment previst per l'eurozona, que no arriba a l'1%, però per sota del 2,6% que preveu el govern espanyol. I encara en plana internacional, l'ONU fa una crida a la comunitat internacional per recaptar 300 milions de dòlars per als veneçolans afectats pel doble terratrèmol. Tant l'oposició, amb Maria Corina Machado al capdavant, com l'actual govern de Delcy Rodríguez intenten capitalitzar la gestió d'aquesta catàstrofe natural. Enviat especial a Venezuela, Miquel Jarque.
12: El paper dels Estats Units, que va irrompre a Venezuela amb el segrest de Nicolás Maduro, és volgudament discret. Els 2.000 soldats que té desplegats no s'han fet notar aquests dies. Luis Vicente León, analista polític, sosté que no volen ser percebuts per la població com un poder polític, tot i que domina i sotmet el gabinet de Delcy Rodríguez.
13: Si tú muestras 2.000 efectivos militares, la gente puede percibir que eso es quien lo viene a defender. Ese militar no viene a defenderte a ti. Ese militar viene a defender los intereses americanos, probablemente los intereses económicos. Él no quiere confundir eso en la defensa de tus intereses sociales, políticos o de seguridad ciudadana.
12: Sembla que amb el terratrèmol tant Delsi com Maria Corina surten guanyant. La primera perquè guanya temps i evita unes eleccions que la desbancarien segurament del poder. La segona perquè és qui millor capitalitzarà el descontent social per la gestió de la tragèdia. Aquí també es freguen les mans els poders econòmics que ja pensen en tornar a edificar a la Guaira.
1: Pedro Sánchez ha carregat contra Núñez Feijóo per equiparar les baixes laborals amb el càncer i adverteix que el que pretén el Partit Popular és retallar drets laborals quan governi. El PP ha admès que s'ha pogut produir un error de comunicació i que Feijóo es referia als casos fraudulents. Els empresaris aposten per negociar amb els sindicats una solució al problema. Madrid, Àngels Lafuente.
14: Pedro Sánchez ha deixat molt clar què en pensa de les declaracions de Feijóo.
15: Me parece absolutamente desafortunado el equiparar las bajas laborales con el cáncer.
14: Mentre el popular Juan Bravo, en una entrevista a la Sexta, ha matitzat el missatge de Feijóo i assegura que es referia només a l'absentisme fraudulent, Sánchez diu que tothom ha entès el que volia dir i adverteix que l'objectiu és clar.
16: Cuando el presidente Feijóo estaba explicando las situaciones, hablaba de las situaciones en las que se pueden producir fraude en esas bajas, ¿vale? No cuando una persona esté de baja por enfermedad.
15: Son recortes, es cercenar derechos y poner en cuestión conquistas sociales y laborales.
14: Els empresaris eviten valorar la paraula càncer i celebren que Feijóo hagi obert el debat, però discrepen de com solucionar el problema. I a diferència del líder del PP, volen que els sindicats formin part de la negociació. Antonio Garamendi, de la COE, i Sánchez Llibre, de Foment.
17: Yo creo que lo que ha dicho también es que hay que sentarse y hablarlo, si es lo que hay que hacer con todo. Es decir, por lo tanto, yo no me quedo con frases cerradas de un día.
18: Ell ha constatat una problemàtica que existeix, per tant, aquesta problemàtica l'hem de resoldre empresaris, patronals i sindicats.
14: I els sindicats han criticat les paraules de Feijóo, a qui han acusat de manipular les dades. Pepe Álvarez, de la UGT, i Unai Sordo, de Comissions Obreres.
19: Absolutament desafortunades. No tenen cap argumentació que tingui un suport mínimament rigorós.
20: És un despropósito iniciar un debate desde falsedades. No es verdad que en España se pueda coger la baja sin justificar. Y no es verdad que se cobre lo mismo trabajando que estando de baja.
14: La COE assegura que les empreses privades paguen cada any 17.000 milions d'euros en baixes.
1: Unió de Pagesos denuncia que els productors de porcí catalans han perdut 100 milions d'euros per l'efecte de la pesta porcina africana en el que portem d'any. També la calor té conseqüències econòmiques per a aquest sector, perquè els porcs mengen menys i es reduiran els quilos al mercat, un fet que podria ajudar a fer repuntar els preus. Lleida, Júlia Albacar.
21: Les pèrdues que calcula el sindicat són d'uns 20 euros per porc, tenint en compte que els costos de producció superen el preu de venda que fixa la llotja de referència a Mercolleida. I les previsions tampoc són bones per als mesos que venen. Rossend Saltiveri, responsable nacional del porcí d'Unió de Pagesos.
22: Hem tocat sostre de preu, I per tant d'aquí anirem a la baixa i per tant continuarem sumant pèrdues durant el que queda d'any. 2026 serà un any amb pèrdues.
21: La calor, però, podria servir per reduir els quilos que hi ha al mercat perquè els animals estan menjant menys.
22: S'autoregula deixant de menjar i per tant tindrem a disposició del mercat menys quilos de carn. Pues això podria ajudar a pujar el preu perquè podria baixar l'oferta.
21: Segons la Unió de Pagesos, les pèrdues del sector faran que es reestructuri amb una clara tendència a la concentració d'empreses més grans.
5: El temps.
1: Sentim la previsió de Gemma Puig.
23: Mantenim aquesta segona onada de calor i aquestes nits tropicals tòrrides i fins i tot roent es poden repetir cap a l'Empordà. Per tant, nit que mantindrem aquestes temperatures molt i molt altes. I altre cop aquest dijous doncs tornarà a fer calor. Una calor que es tornarà a intensificar. Repetirem molts valors arribant als 40 graus o per sobre. No seran tan extensos com vam tenir dimecres, però igualment s'enfilaran i força avisos de calor de nivell alt o molt alt a moltes comarques, també entre la costa i el perlitoral des del Baix Llobregat fins a l'Empordà i també aquest nivell molt alt cap a Ponent. Temperatures elevades, un dia de sol, perill d'incendi elevat i, per tant, altre cop, molta, molta precaució i de cara a la tarda tornarem a tenir ruixats, tronades cap al Pirineu, Prepirineu. De cara a divendres afluixa una miqueta la calor, en farà, però no tindrem aquests valors tan disparats i aquesta segona onada de calor que s'allargarà de cara a la propera setmana.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
1: Més qüestions. El govern aposta per implantar un model de pagament per ús tipus vinyeta per circular per les carreteres d'alta capacitat. L'objectiu és reduir el trànsit en les vies saturades, com l'AP7, i disposar de recursos per al seu manteniment. Ho ha explicat des del Parlament la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, en resposta a una interpel·lació dels comuns.
0: La proposta que plantegem des del govern com a inicial, en tot cas seria més assimilable al model de vinyeta, similar al que ja està funcionant en països com Àustria, com Suïssa, com Eslovènia, que a través d'una quota anual permeti circular per totes les vies d'altes capacitats amb opcions específiques.
1: Aquestes opcions específiques, que ha explicat la consellera, podrien estar vinculades a les emissions o al tonatge dels vehicles. Una segona opció, segons Paneque, és replicar el model basc, és a dir, un pagament per ús que serveixi per finançar el manteniment i l'ampliació de les vies. La consellera ha recordat que es faci el que es faci, s'hauria de poder replicar a la resta de vies d'alta capacitat de tot l'Estat per no generar un sistema incoherent que perjudiqui el territori i els usuaris. La Unió Europea permetrà aquest model de vinyeta, com a molt, fins al 2032 i a partir de llavors exigirà que es cobri un tant per quilòmetre recorregut. Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han desmantellat el grup criminal juvenil violent Els 300, que actuava a Barcelona i a l'àrea metropolitana. Els investigadors relacionen el grup amb tràfic de drogues, robatoris violents, agressions amb armes blanques i 4 tentatives d'homicidi. La investigació ha acabat amb 18 detinguts, 6 dels quals menors d'edat. Segons la policia, l'organització funcionava de manera jeràrquica i feia servir la violència per controlar el territori. Durant els escorcolls es van intervenir una arma de foc, matxets i ganivets. Segons l'inspector dels Mossos, José Ángel Merino, la violència del grup havia crescut de manera exponencial en els últims mesos i això els va forçar a accelerar la investigació.
2: Aquest grup ocupava especialment espais públics de la zona de Sant Martí, Sant Andreu i Nou Barris i és precisament en aquestes zones on la seva intenció era exercir un control delinqüencial i refermar doncs, la seva posició en aquests territoris. I si tenien que recórrer doncs, a la violència i la intimidació, ho realitzaven sense cap tipus de problema.
1: La violència estructural i el control del territori eren dos dels trets principals del grup investigat. L'altre era l'ús de les xarxes socials. Juan Guzmán, intendent en cap de la Guàrdia Urbana.
3: Transmitien la seva identitat a través dels diferents missatges que enviaven a través de les xarxes socials. Identitat basada en la confrontació, en la intimidació i la glorificació de la violència.
1: Els Mossos asseguren que el grup ha quedat completament desmantellat. A més, destaquen que la investigació els ha permès conèixer millor el funcionament d'aquest tipus d'organitzacions. Un coneixement que servirà per reforçar les estratègies policials i preventives davant l'augment dels grups juvenils violents. El Festival Grec celebra 50 anys reivindicant el seu esperit fundacional, la relació amb la ciutat de Barcelona i fent un recorregut per la memòria d'un dels aparadors més importants de les arts escèniques del país i també internacionals. La festa s'ha celebrat aquest dimecres al Teatre Grec. Marta Vives.
4: Celebració, reivindicació i memòria. La festa dels 50 anys del Grec, mig segle que un grup d'artistes van unir-se amb l'objectiu de posar el teatre al servei del poble. Mario Gas va ser un dels instigadors aleshores i el mestre de cerimònies de la nit.
24: Volem fer un teatre autogestionat, favorir un discurs teatral ideològicament molt més a l'esquerra i de trobar-se amb tota la ciutadania.
4: El món de la cultura s'ha unit en aquesta vetllada per a la nostàlgia, però també amb la mirada posada en el futur. Des de fundadors com Enric Majó, Carme Sansa, Carme Elias o Vicky Penya.
25: Programar, vam fer tot el que era un festival per primera vegada a la història. Per primera i única vegada a la història.
26: 50 anys d'aquest fet preciós.
27: Les assemblees que fèiem, tot va ser fantàstic.
28: Tinc tan fresc i tan a prop aquelles nits d'estiu del 76 que em sembla mentida.
4: Durant l'acte s'han projectat 4 curtmetratges en forma d'homenatge. Sílvia Munt i Marc Salicru són dos dels creadors, dues mirades i generacions diferents.
29: Sí, jo volia explicar això. El moment on entro, el moment on conec aquesta assemblea, el moment on es forja aquest canvi, aquesta assemblea d'actors i directors que volen feina per tothom, el Teatre del Poble.
30: Doncs en el meu cas és un homenatge tant al teatre
6: sobretot a la gent que ho fa, que fa això, però també hi ha un homenatge a les peregrinacions dels barcelonins i no barcelonins pujant poc a Lleida fins a arribar en aquest espai, i sobretot és un homenatge a l'arquitectura del teatre grec i en especial a la paret del teatre grec, que és com el taló de fons.
4: La festa al grec ha continuat fins ben entrada la nit amb música i ball a càrrec dels informals.
5: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: L'Institut Ramon Llull obrirà al setembre el primer centre d'estudis catalans de fora d'Europa. Serà a la Universitat de Mont-real, al Canadà, i mantindrà una programació estable d'activitat acadèmica i cultural catalana a l'estranger, igual com ja es fa als centres de Londres, París, Siena, a Itàlia i Poznan i a Polònia. Ho ha anunciat el director de l'àrea de Llengües i Universitat, Josep Anton Fernández, que també ha avançat les pròximes prioritats geogràfiques.
7: D'una banda, Llatinoamèrica, i aviat tindreu alguna notícia en aquest sentit. Els països àrabs, especialment Marroc i Egipte. El Marroc, per raons òbvies d'intercanvis de població, de relacions culturals, relacions econòmiques, i Egipte, perquè és on es concentra la indústria editorial àrab, perquè pugui haver-hi traduccions del català a l'àrab.
1: I el tercer objectiu serà el continent asiàtic.
8: ¿Sabes lo que es esto de que han dado la autonomía para Cataluña?
9: No sé.
1: El Museu d'Art Contemporani de Barcelona obre al públic aquest dijous El gest de filmar, una triple exposició que reivindica el vídeo com una eina per analitzar la realitat i preservar la memòria històrica. La mostra central recupera l'arxiu de Vídeo Nou, el col·lectiu que va enregistrar les lluites veïnals i la contracultura de la Barcelona dels anys 70 i 80. Dani Gasol, un dels seus comissaris, destaca com aquells vídeos van donar veu a uns ciutadans que sovint la televisió de l'època ignorava.
10: Hi ha uns vídeos absolutament meravellosos parlant de temes extremadament contemporanis, no? Sobre feminisme, sobre drets laborals, sobre dissidències sexuals, la propietat, el concepte de la propietat i de la vivenda, no? I Vídeo Nou va tenir aquesta osadia de passar el micro a les persones per tal de que les pròpies persones parlessin i construïssin el seu relat.
1: El projecte, fet amb els fons del propi museu, també commemora el centenari del cineasta Pere Portabella amb 5 de les seves pel·lícules de resistència contra el franquisme i inclou peces d'artistes internacionals sobre crisis actuals com la migratòria. La plantilla de les biblioteques de Barcelona continuarà en vaga indefinida durant l'estiu. Els treballadors ho han decidit aquest dimecres en assemblea i mantenen així la decisió del 26 de maig. Aquest dijous hi haurà una mediació convocada pel Departament de Treball amb la direcció del Consorci de Biblioteques de Barcelona a instàncies del Comitè d'Empresa. Un dels seus membres, Pau Solsona, es mostra preocupat pel fet que la situació estigui encallada.
11: No és normal això de portar 7 setmanes en vaga indefinida, biblioteques tancades en els períodes de màxima calor, que són refugis climàtics. Llavors l'objectiu és que una tercera persona pugui desencallar la situació, perquè nosaltres hem fet propostes i bé, doncs ens trobem amb la negativa de l'empresa i no hi ha manera de sortir d'aquí.
1: La protesta va començar a finals d'abril per millorar les condicions laborals i salarials del personal bibliotecari, així com el seu reconeixement professional.
5: Esports.
1: Amb David Ubach.
12: Alexia Putellas ja és oficialment nova jugadora del London City anglès i aquest dimecres mateix l'han presentada a Nova York. L'excapitana del Barça ha desvelat un dels motius que l'han dut a triar el London City i és el fet que és un club sense equip masculí, diu.
13: És un repte, però encara ho és més perquè és un club independent. I aquesta és una de les raons per convertir-me en jugadora del London City, perquè no hi ha un equip masculí al darrere. I tenim la mateixa visió. Recordo una de les coses que em va dir Michel Kang quan ens vam trobar. El futbol femení no és caritat, no passa per accident. Hem de treballar.
12: Al Mundial de Futbol aquest dimecres s'ha viscut la primera jornada de descans, sense partits, doncs, des que va arrencar la competició fa 4 setmanes. Aquest dijous començaran els quarts de final amb l'eliminatòria entre França i el Marroc a Boston. Per divendres quedarà el duel de quarts de la selecció espanyola, que s'enfrontarà a Bèlgica a Los Angeles. Del duel amb els belgues n'ha parlat el blaugrana Dani Olmo en roda de premsa.
15: Es una selección muy completa, ya lo he demostrado, tiene uno de los mejores porteros del mundo o el que más actualmente y es una selección dura, que tiene jugadores diferenciales y que hay que tener muy en cuenta también.
12: Més futbol, Mundial a banda.
5: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
12: L'Espanyol ha anunciat el seu tercer reforç, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, de 20 anys, i que arriba cedit pel Paris Saint-Germain per la propera temporada.
0: Un jugador muy intenso, aguerrido, que da todo por el equipo, que corre 90 minutos, hace de todo por la afición y por los compañeros, por el club, va a guerrear y pelear por todo partido.
12: Les dues últimes temporades, Moscardo les ha jugat cedit a l'Estadi de Reims francès i al Braga portuguès. I mentrestant, el club blanquiblau ha presentat el seu segon fitxatge, que vam conèixer aquest dimarts. Es tracta del lateral esquerre neerlandès Kiew Hartman.
14: Les converses van començar ja al desembre amb l'Alan. Després, quan vam fitxar Monchi, vaig parlar moltíssim amb ell i l'altre dia vaig poder conèixer Manolo. M'han transmès que em volien. Des del principi els contactes van ser bons i ara estic molt feliç de ser aquí.
12: Hartman, de 24 anys, arriba cedit per una temporada procedent del Burnley anglès. I pel que fa a l'Espanyol femení, ha anunciat el fitxatge de la defensa vallesana Carla Morera, de 31 anys, fins al 2027. Arriba procedent del Racing Power de Portugal. I d'altra banda, al Girona s'han acabat les vacances perquè el conjunt gironí ha tornat a la feina aquest dimecres, ja amb Quique Álvarez, el nou entrenador, al capdavant. Obrim bloc poliesportiu ara parlant de ciclisme.
5: Trescat Info.
12: Al Tour de França, el garrotxí amb nacionalitat neerlandesa Alex Molenaar ha hagut d'abandonar després de completar la cinquena etapa. Molenaar, del Caja Rural, ha caigut a poc més de 5 quilòmetres de l'arribada a Pau, tal com explica el seu director esportiu, Josemi Fernández.
16: Y en la parte final, pues ha habido una caída que nos ha pillado a tres corredores. El más afectado ha sido Alex, que tiene varios golpes.
12: Tot i que ha pogut completar els 158 quilòmetres des de l'Animesan, com dèiem, Molenaar ha hagut de plegar finalment després de passar proves mèdiques que han confirmat que s'ha fracturat un dit de la mà, a més de patir diverses contusions. El triomf a l'esprint ha estat per al neerlandès Olaf Kooi, del Decathlon. El noruec Thorsten Train, de l'1X, manté el mallot groc de líder de la General. Aquest dijous, sisena etapa, 186 quilòmetres de muntanya entre Pau i Gavarnie-Gedre, amb el Tourmalet de categoria especial i l'Espen de primera com a sessions més destacades.
5: 3CAT Info.
12: El torneig de tenis de Wimbledon aquest dijous es disputaran les semifinals femenines. La segona s'ha definit aquest dimecres i enfrontarà la txeca Linda Noskova i la ucraïnesa Marta Kostyuk. Han eliminat en quarts la belga Lis Mertens i la italiana Jasmine Paolini, respectivament. El quadre masculí ha quedat configurat a la segona semifinal de divendres, que oposarà el britànic Arthur Ferri, el número 114 del món, i l'alemany Alexander Zverev. Ferri s'ha desfet de l'italià Fabio Cavoli, Zverev s'ha imposat al nord-americà Taylor Fritz. En bàsquet, s'ha fet el sorteig de la fase de grups de l'Eurocup, on hi haurà el Manresa. L'equip del Baja jugarà al grup D, juntament amb el Mònaco i el Başakşehir Turk. Com a equips més destacats, a Suïssa també s'ha sortejat la fase de grups de la propera edició de la Champions FIBA amb el Joventut. La penya s'enfrontarà a la primera fase al Telekom Bonn alemany, al Bnei Herzliya israelià i al Porto portuguès. Per cert, que el Joventut ha anunciat la incorporació de l'escort de badaloní Isaac Nogués fins al 2028 i el Barça de futbol serà fitxatge del pivot brasiler Igor fins al 2028, també.
5: 3CAT Info.

Jornada crítica per als bombers amb diversos incendis simultanis a Catalunya que han obligat a confinar més de 15.000 persones al llarg d'aquest dimecres. Els bombers han aconseguit estabilitzar els focs declarats a Gavà, Navarcles, Aiguamúrcia i el que va començar dilluns a Sentmenat, però continuen treballant en un incendi a Guimerà, a l'Urgell. Catalunya ha viscut aquest dimecres el pic d'aquesta segona onada de calor. L'Observatori Fabra de Barcelona, amb dades acumulades des de fa 120 anys, ha registrat la temperatura més alta de la història, amb 40,9 graus. La màxima del dia, però, l'han patit a Vinebre, a la Ribera d'Ebre, on el termòmetre ha superat els 44 graus. Aquest dijous, 219 municipis estaran en nivell màxim per risc d'incendis. Els agents rurals restringeixen també l'accés a 7 parcs naturals. Queden suspeses activitats considerades perilloses, com ara les obres a la xarxa de carreteres, les barbacoes o les acampades i activitats esportives en espais forestals. Segona nit de bombardejos dels Estats Units contra l'Iran, després que Donald Trump hagi donat per trencada la treva amb la República Islàmica. El president nord-americà ha rebaixat el to amb els seus socis de l'OTAN en la reunió de l'Aliança a Ankara després de l'esbroncada prèvia a la cimera. Sánchez treu importància a les amenaces de Trump, reivindica el compliment d'Espanya amb l'OTAN i les relacions comercials amb els Estats Units.